0: Bueno, jo has tret un punt molt a favor i és dir, i no hem d'oblidar, que la medicina convencional salva vides.
1: Salva vides, exacte.
0: En què es diferència de les teràpies? A vegades, com tu mateix has dit, quina és la solució de la medicina convencional? És, pues, o donar-te medicació, o donar-te tractaments quirúrgics, o que a vegades és imprescindible. En canvi, les teràpies alternatives, com és la medicina xinesa, intenta buscar un enfocament personalitzat i buscar la causa, buscar que si realment no funciona una cosa, provis una altra cosa, com pot ser l'acupuntura, la digitopuntura, les flors de Bach, la moxibustió, etc. Són, jo crec que principalment definiria que la medicina alternativa és, són tractaments bastant, bastant personalitzats, i tal com està avui en dia la sanitat pública, que no sempre, i a més, no sempre troben el per què t'ha passat una situació, pues, obrir ara altres alternatives, però també dir-te que des del meu punt de vista han d'anar donades de la mà,
1: de la
0: tant
1: mà.
0: Una cosa com
1: no, i tant, i respectant els camins, eh, i les solucions i els tractaments, eh, perquè n'hi ha de tots els gustos, eh. Llavors, doncs, avui parlem de medicina tradicional xinesa, que ens encanta, com t'he dit. També ens encanta cada equis temps posar un espai musical, tenem preparat un que creiem que lliga molt amb el contingut de la nostra entrevista. Per tant, que Joan, endavant.
2: Doncs vinga, Josep, per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a Blois, França, per conèixer Cyril Morin, un compositor de música de pel·lícules de cinema. Tot seguit escoltarem un tema que ell n'és l'autor i que pertany a la banda sonora de la pel·lícula Samsara, que es va estrenar l'any 2003. Aquest porta per títol For Noble Truth. Escoltem-lo. Som-hi.

0: Ciril Moren va començar molt jove als escenaris. Inicialment ho va fer com a guitarrista i després com a compositor musical en pel·lícules per a la televisió. Posteriorment es va donar a conèixer com a compositor per a bandes sonores de pel·lícules com Samsara, El Valle de las Flores, La novia síria, Ayurveda, El arte de ser, entre d'altres. La veritat és que fins avui Ciril Moren ha composat la música d'una seixantena de pel·lícules i una desena d'àlbums, sempre barrejant estils i formats ben diferents. I ara, pels amants del cinema, us faré 5 cèntims de l'argument d'aquest film, Samsara, que promet ser molt interessant. Després de més de 3 anys de reclusió voluntària en una ermita perduda de Ladakh, a l'Himàlaia, Tiunasi, un monjo budista, torna al monestir on havia viscut des dels 5 anys. Allà descobreix Pema, una vella jove de la qual s'enamora, cosa que el porta a qüestionar-se els valors de la seva vida monacal al monestir o bé satisfer els seus desitjos. Bueno, i després d'aquests comentaris musicals, retornarem amb la nostra entrevista d'avui parlant de la medicina tradicional xinesa i els 5 elements amb en Carles Navarro. Carles, ens pots recordar quins són els principis bàsics de la medicina tradicional xinesa?
1: I tant. A veure, principalment, podrien haver-hi més, però jo, com a bàsics, posaria 4. Una, que és el qi, que és l'energia que circula per dintre del cos. Després està el concepte del yin i el yang, que són forces oposades, però complementàries. Està també del que estem parlant aquí, que és la teoria dels 5 elements, que vindria a ser una mica la funcionalitat la mateixa que el yin i el yang. No poden haver-hi accessos o faltes de l'element. I per últim, però no per això menys important, els meridians, que són els canals energètics del que tenim en el cos.
0: I això del yin i el yang, que és més o menys el que més gent coneix, ens podries ampliar una mica això de què és el yin i el yang? Abans has dit que un no pot viure sense l'altre. Què ens podries ampliar d'això?
1: Bueno, principalment, és veritat, un no pot existir sense l'altre perquè, si no, és quan comencen a sortir tots els problemes. Podríem associar que el yin, que és la part positiva, part alegre, part, si ho apliquem en el cos, de no dolor en el cos, i el yang, que és la part negativa, tristor, dolors, possibles patologies, i també podríem associar el yin a l'alegria, a la felicitat, i el yang al contrari, sí. La tristesa, però sempre ha d'haver-hi un equilibri. O sigui, una persona pot estar, per exemple, bé, però no està al 100% bé. Mai estaràs al 100% bé. Sempre hi haurà una part, encara que no la vegis, una part que pot ser emocional, una part, o a nivell de patologia, o qualsevol cosa, que farà que... o preocupacions, simplement, que dirà no estic de tot bé. I això es basa principalment en la teoria del yin i el yang.
2: Quina relació tenen la medicina tradicional xinesa amb les estacions de l'any?
1: Bueno, la medicina tradicional xinesa i sobretot la teoria dels 5 elements es relaciona bastant. O sigui, la medicina tradicional xinesa és una filosofia de vida. Llavors, ells associen que cada estació de l'any està associat a un element, o en aquest cas podria ser yin i yang també. Per exemple, l'estiu està associat amb l'element del foc. L'hivern està associat amb l'element de l'aigua. Llavors, com que és una filosofia de vida, ells tot ho assimilen, que tot ha d'haver... O sigui, és que és un món bastant complet, i per dir-ho d'una manera. Tot, qualsevol cosa, no només el cos humà, està associat amb aquesta filosofia de vida.
2: Per què el foc causa alegria i el metall tristesa?
1: Això s'associa principalment perquè el foc dona vitalitat. Llavors, també l'estar relacionat amb l'òrgan, que és el cor principalment, per això es diu que el foc causa alegria. El metall està més centrat en problemes que s'han de deixar anar, emocions estancades, i realment els seus òrgans relacionats amb el metall són els pulmons i l'intestí gros, que significa expulsar. Forma part, això és que és un món, és una filosofia tot de la medicina xinesa. Jo, si em preguntes a mi per què el foc està relacionat amb l'alegria, diria que per la relació que té amb els òrgans. Sempre hem cregut que el cor és signe d'alegria. Està bé, de salut del cor, és vitalitat, és vida.
3: Sí, exactament, eh? Yeah. Vull dir, també hi ha com aquí un lligam que sembla lògic, però, esclar, des d'un punt de vista d'un metge, ell veu més o té una percepció diferent del cos que nosaltres tenim, perquè la desconeixem. Llavors, també hi ha energies, com ara aquesta tan important, que és el chi, que és un concepte clau, però difícil de definir. Aleshores, jo sé que és una energia que circula pel nostre cos, una miqueta com ens la podries explicar en els ignorants?
1: Bueno, jo crec que més o menys hem de basar-nos en que tot, o sigui, qualsevol cosa que fem és a través d'energia. O sigui, moure'ns, respirar, produeix energia. Per tant, a part de la definició que tu has dit de que és l'energia que transmet el cos,
3: que circula
1: per al cos, pues, jo crec que aquesta definició ja és una definició bastant bona, i per no complicar les coses jo la deixaria
3: tal qual.
1: Sí.
3: Saps què passa? Que amb això sembla que sigui com molt abstracte, no? Jo a vegades també a la consulta em trobo de que com tinc que definir una emoció, com tinc que definir l'energia física o l'energia mental, quan es parla tantes i tantes vegades d'energia, no? Al final fas un lío. Però bé, ho hem d'explicar d'una manera que s'entengui, pel fet de que, a veure, energia és quan nosaltres movem els braços, les mans, el dit, perquè això algú ho mou, no? És una manera fàcil d'entendre, no? O el que sentim, o de la manera que parlem. Però, esclar, saber-ho explicar i transmetre a una persona que és una miqueta ignorant d'aquest tema, a vegades costa. Però a mi m'agraden les coses simples, senzilles, fàcils d'entendre i de digerir. Mira, ara sí que voldríem entrar, a no ser que el Miguel i el Iago vulguin intervenir, és parlar de la teoria dels cinc elements, una miqueta, que ja n'hem parlat, hem anat introduint, però aquest és el punt fort d'avui, el plat d'avui, no? Una miqueta, en què consisteix aquesta teoria? A veure, a través d'aquesta filosofia tan bonica de la medicina xinesa, com ens ho explicaries?
1: Doncs principalment és la teoria dels cinc elements, és entendre les relacions i els possibles desequilibris de l'organisme que es puguin provocar, per tal d'intentar recuperar l'harmonia i l'equilibri del cos. És a dir, com ja he dit, si tu, per exemple, tens un dèficit o un excés d'un dels elements, que tots els elements estan intercomunicats, per exemple, la fusta el que fa és alimentar el foc.
3: Sí, correcte.
1: Pots tindre un dèficit. Si tu fas una foguera, realment, si tu li tires poca fusta, no cremarà.
3: No cremarà.
1: Si li tires molta, faràs una fogata de l'hòstia.
3: Sí.
1: Això, aplicat en el cos, pot provocar problemes com podrien ser patologies. I això és el que s'ha de buscar i veure si hi ha un dèficit, si hi ha un excés. En poques paraules, és anar a la causa del problema.
3: A la causa del problema.
1: I això és... no sempre és fàcil.
3: No has de tenir, com ara dèiem, en Poirot, aquí al teu costat, un detectiu de causes i tractaments, no? Que fèiem la broma, sempre ens agrada introduir el programa amb temes d'aquests. I, a veure, recordem el foc, la terra, el metall, l'aigua i la fusta. Mm-hmm. Companys, voleu intervenir?
2: Jo sí.
3: Digues.
2: Com podem integrar els cinc elements en el nostre dia a dia, a la manera de fer?
1: Bueno, principalment, si tu, a nivell de salut, m'estàs parlant...
2: Sí.
1: Si tu, més o menys, tens una bona alimentació, fas un bon esport, descanses bé, no treballes en excés, cosa que avui en dia això ja és...
2: És complicat. Avui en dia està complicat.
1: Doncs, en principi, són elements principals per no tindre cap problema. O sigui, quin és el problema? Que qualsevol d'aquestes coses no es compleixen totes, ja sigui que les persones no fan esport, ja sigui que les persones no tenen una bona salut, sigui que treballen molt, sigui que no descansen, algú tenen. Per tant, ojalà totes les persones tinguéssim bé això i, per tant, estaríem en equilibri. Però no hi ha ningú que ho tingui.
2: Creus que en tenim algunes d'abusives i altres que les tenim més marmades, que les fem utilitzar menys, inconscientment?
1: Segur que sí. Però no... dir això seria generalitzar molt a totes les persones. Jo crec que, per regla general, el que més s'utilitza són dos. És el foc, que implica l'alegria, i després hauríem, el que també fa preocupa més per altra part a la gent, és l'aigua, la tristesa. Per tant, podríem dir que les persones principalment o estem molt alegres o estem tristes per situacions de la vida que ens solen passar, però és bastant generalitzar, eh?
0: Carles, jo quan penso en la medicina xinesa i tal, sempre penso en l'acupuntura. És la principal eina que vosaltres utilitzeu? O hi ha altres maneres de cuidar el chi aquest o el qi? No sé.
1: L'acupuntura és una eina que s'utilitza molt en medicina xina i potser és la més coneguda i potser és la que més es fa servir, és veritat. Però no és l'única. O sigui, hi ha tècniques com... ja no només l'aplicació d'acupuntura que podria ser a través d'agulles, sinó que hi ha tècniques també més fàcils que vindria a ser la digitopuntura, que, per exemple, ja no és clavar una agulla directament, és fer-ho amb els dits. Mm-hmm. Pots fer servir moxibustió, pots fer servir ventoses, bandatges, o inclús també podríem aplicar la medicina xinesa en alimentació.
0: Mm-hmm. I és veritat que us fixeu molt en la llengua i el pols? No sé, a mi m'han dit, sobretot et fixen en la llengua i en el pols. O sigui, tu veus la llengua d'una persona i ja pots saber com està o com té el qui aquest. O... Estic parlant per parlar, perquè no conec la filosofia.
1: Tu realment veus la llengua...
3: Sí, continuem.
1: Tu realment veus la llengua d'una persona això ja és medicina, inclús medicina convencional. La llengua és un òrgan que pot donar molta informació. És a dir, si per exemple de la punta de la llengua, és un exemple una mica, però això és un exemple perquè ens entenguem, perquè sí que pot donar molta informació. Si tu veus la punta de la llengua que està una mica vermella, en medicina xina significa que aquella persona ja té un estat d'alegria.
2: Vale.
1: Si, per lo contrari, la llengua té una capa blanca, a part d'indicar que, clar, és que això és complicat de mirar, però s'hauria de veure que no hi haguessin problemes digestius, que no hi hagués un problema més de fons, un problema potser mèdic, però sí que pot indicar molta informació en quant al pols. El pols igual, o sigui, no és el mateix un pols que... Però no és ben bé... no només indica com està el cor, sinó també pot indicar com estàs anímicament. I no són les típiques pulsacions... O sigui, quan es medeix el pols en medicina xinesa, no és simplement medir el pols com pot medir un metge de medicina convencional. Sí. Es busquen altres causes, també. Es busca també, sobretot, veure com tens el 10 part craneal, que és el nervi vago. Uh-huh. I a partir d'aquí es pot veure com està la persona, com té l'equilibri, com... Sí.
3: Uh-huh. Molt bé, jo abans de posar un altre espai musical et volia fer un comentari. Has parlat de, del foc, que és l'alegria, no?, que representa l'energia ascendent, la calor, la llum, la transformació ràpida i l'alegria, no?, el foc. Llavors has parlat de la tristesa. A quin altre element seria la tristesa? Ho dic perquè ho vull lligar d'una altra manera, és que ara no me'n recordo. La tristesa?
1: La tristesa seria, o l'aigua, també la podem associar.
3: L'aigua,
1: sí.
3: L'aigua, val. Aleshores, saps què passa? Que estava pensant, m'has fet connectar...
1: O incrustant amb el metall.
3: Amb el metall. Val, el metall representa l'estructura, l'ordre... Tinc apunts i per això us ho comento, eh? L'especialista és el Carles. I aleshores, doncs, a veure, quan nosaltres parlem de desequilibri entre alegria i tristesa en psicologia, llavors podem parlar, si està molt accentuat, de bipolaritat. És a dir, podem parlar d'un trastorn bipolar, quan la persona se sent molt eufòrica, molt descompensada, molt alegre, actua d'una manera, i la persona trista, doncs, bueno, podem pensar doncs, en una depressió, un estat en que no hi ha energia, que l'energia chi no funciona. Bé, llavors, és clar, segons l'estil de medicina, segons la branca de la psicologia, es pot dir d'una manera o d'una altra, o de la psiquiatria, no? O sigui, jo preguntaria si, clar, vosaltres també heu de conèixer el món de les psicopatologies o de les patologies, no?
1: Doncs per anar bé s'hauria de conèixer bastant. L'únic que, clar, els coneixements que jo pugui arribar a tindre amb problemes de patologies a nivell psicològic, no és el nivell que tinguis tu.
3: No, perquè nosaltres n'hem fet 2 anys, eh? Ja t'ho dic, vull dir, psicopatologia 1 i 2. Però era perquè, és clar, justament al parlar d'aquests elements, alegria, tristesa, doncs nosaltres també el fem servir molt, no? Llavors tu faràs servir unes eines i poder nosaltres en farem servir unes altres, és l'únic, que volia comentar.
1: I les dues crec que són necessàries i complementàries.
3: Sí, o sigui, sí, sí.
1: La part emocional va molt, no em cansaré de dir-ho, va molt lligada amb la part física, moltíssim.
3: Clar que sí. Doncs mira, doncs també nosaltres t'hem preparat un segon tema musical, esperem que t'encanti, i així descansem una miqueta de patologies, de chi, d'acupuntura, que és superinteressant, i després hi tornem, eh? Vull dir, fem un petit descans. Endavant, Joan.
4: Doncs vinga, tot seguit ens despassarem fins a Sant Joan de les Abadeses, Girona, per escoltar la música de Charango, amb un tema de l'any 2017, publicat al seu àlbum El cor de la terra, i que s'anomena Una lluna a l'aigua. Som-hi, escoltem-lo.

0: Acabem d'escoltar una lluna a l'aigua. I aquest l'aigua justament és un dels elements de la medicina xinesa. Mira, ho hem lligat, però després en parlarem de l'aigua. Un tema preciós de Charango que neix d'una forma particular, neix amb el foc de l'estiu i parla del desig, de l'atracció, de la música i de la vida. I com heu pogut comprovar amb aquest tema, la música d'aquest grup és festiva, alegre, amb gran capacitat de comunicar i d'emocionar. Charango té un estil propi, ja que fusionen la música caribenya, llatina i mediterrània, el que fa és que juntament amb l'energia que despleguen, connectin immediatament amb el públic, amb la gent que els escolta i que els segueix. Doncs després d'aquest parèntesis musical tornarem amb en Carles Navarro per continuar parlant i aprenent de la medicina xinesa. Endavant, Miguel.
1: Carles, parlem de la Terra ara. Quin moviment energètic representa la Terra en el cos?
2: Bueno, principalment la Terra en el cos és transformació i està molt lligada amb el procés de nutrició, és a dir, digestió dels aliments. I el que fa és, el procés de digestió és, bueno, la digestió, evidentment, i transformar-los en energia.
1: Vale, o sigui que els òrgans que representa l'element terra, que serien l'aparato digestiu?
2: L'aparato digestiu, l'estómac, sobretot l'intestí, serien els principals.
1: Vale. I en quant al metall, què representaria el metall com a moviment energètic al cos?
2: El metall representa l'energia de la recollida, un ordre, organització i, sobretot, la capacitat de deixar anar els problemes, és a dir, expulsar. Per tant, ha d'estar molt lligat amb problemes ja més, per dir-ho de manera, tristos. Vale. I els òrgans que ja tenen la funció principal són els pulmons i l'intestí gros.
1: Vale. I l'aigua?
2: L'aigua és la conserva la capacitat de l'energia i l'adaptació. Està relacionada sobretot amb el creixement i amb el desenvolupament i la reproducció.
0: Molt bé. Bé, ara ens queda la fusta, que abans n'hem parlat, relacionant-ho amb el foc i també l'aigua, perquè l'aigua doncs pot apagar el foc i també pot apagar la fusta cremada. Una miqueta quina funció o quines qualitats té la fusta i què simbolitza?
2: Pues el que simbolitza principalment és que permet avançar. Com tu mateix has dit, si no tens aquest element principalment en el foc, pues no pots avançar.
0: No.
2: I per tant, això significa que permet créixer i desenvolupar-se com a ésser humà.
0: La fusta. L'element fusta amb els seus òrgans que estan lligats, no?
2: Sí.
0: En aquest cas, quins serien aquí?
2: En aquest cas seria, per exemple, bastant el fetge.
0: El fetge.
2: I la vesícula biliar.
0: La vesícula, perquè també està per allà rondant.
2: Sí.
0: Segurament, no? Molt bé, ja tenim aquí òrgans, emocions. Esclar, parlar del fetge, jo, que he fet un tastet d'emocions i òrgans, sé que és, però tu rectifica més, la ràbia, l'enuig, va per aquí, la moguda. Ràbia, enuig, frustració, la fusta. Diríem que va per aquí, perquè si parles del fetge, jo sé que per excel·lència una persona que transmet molta ràbia, que té mal caràcter i tot, el fetge l'hem de mirar.
2: Sí. En medicina xinesa, la ràbia sí està lligada amb problemes de fetge i de vesícula biliar. Sí,
0: vesícula biliar. Mira, que el Iago et va fer una altra pregunta ja fa estona.
3: Mira, què li diries tu a un jovent que es vol engrescar en aquesta matèria? És una matèria que no és... molta gent desconeix. Com engrescaries un jovent?
2: Jo principalment els diria que... la gent que realment vulgui aprendre i vulgui aprendre no només la visió que potser et pot donar la medicina convencional, sobretot que miris i sobretot que busquis. Jo principalment aquelles respostes que potser vols obtindre que no s'ha obtingut que no significa que les obtindràs, a lo millor, però és una filosofia de vida, és coneixement, i al cap i a la fi, avui en dia crec que el coneixement ens fa falta molt, i crec que s'han de tindre visions de tot tipus, no només la visió que considera tothom important, sinó és important contrastar informació i contrastar, sobretot, bueno, la informació. Per tant, a mi m'agradaria... Jo sóc una persona que no només em quedo amb una idea, sinó que m'agrada informar-me una miqueta de totes les idees, i a partir d'aquí pots arribar a dir quina prefereixes.
3: I tu, com a Carles, el teu primer contacte, quan va ser i per què?
2: El meu primer contacte...
3: Amb la medicina tradicional, amb tot aquest món, quan va ser i per què?
2: Pues en el meu cas en concret va ser després de fer l'osteopatia. I el per què, jo crec que per aprendre més coses, perquè crec que sí que és veritat que l'osteopatia té moltes coses, però a vegades hi havia situacions en les que no trobava resposta, i per aprendre més coneixements, que és el que t'he dit, que, per exemple, l'osteopatia et diria no, queda't aquí només i no. Per això també seria una manera d'incitar el jovent a dir no, aprèn més coses, ja sigui el que sigui, i a partir d'aquí valora el que més t'agrada, o combina-ho, o contrarresta-ho.
0: Molt bé, hem d'anar tancant aquest primer bloc, perquè en tenim dos més, com ja sabeu, amics i amigues. Tenim la nostra recomanació setmanal i el conte. És un conte que encara no hem llegit i que vol ser llegit. Per acabar, amb aquest bloc de l'entrevista, si hi ha algun radioient que estigui interessat en el contingut del nostre programa i o que vulgui demanar-te una cita, com ho hem de fer, on et podem trobar?
2: Bueno, on te'n podeu trobar? En el Facebook de CNC Salut. Allà realment hi ha tots... De fet, avui en dia tot funciona per xarxes socials, per tant seria...
0: Aquesta és una via.
2: Aquesta seria una via. I llavors per telèfon també...
0: Si ho vols dir, tu mateix.
2: Sí, no tinc cap problema.
0: Doncs vinga, va, jo també me l'apunto.
2: Vinga.
0: Digue-me'l.
2: 613...
0: 613...
2: 54...
0: Sí...
2: 47...
0: Sí...
2: 15...
0: Vale, 613-54-47-15. Doncs bé, ja ho sabeu, amics i amigues, algun dubte, alguna cita, doncs, perquè us faci un repàs en el cos físic, i també ell, Vera, té coneixements de medicina xinesa, d'acupuntura. La veritat és que jo el conec personalment en aquest àmbit, i fa i combina molt bé l'osteopatia amb l'acupuntura i amb altres coneixements que té. O sigui que, vull dir, per l'edat que té, biològica, per mi és una persona molt completa. No la direm, l'edat. No, és un secret.
2: No, és un secret.
0: És un secret, eh? Doncs res, doncs vinga, ara canviarem, doncs, de capítol i ens anirem a la nostra recomanació setmanal.
4: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
5: Doncs aquesta setmana us recomanem un llibre molt interessant relacionat amb la medicina xinesa, que et porta per títol Entre el cielo y la tierra, guia de medicina xina a los cinco elementos. Els seus autors, Efren Cognol i Harriet Benfield. I Cognol és fisioterapeuta, va establir el pla d'estudis d'acupuntura per la Facultat d'Acupuntura de San Francisco l'any 1980, és membre del cos docent de la Facultat Nord-Americana de Medicina Tradicional Xinesa i ha impartit classes a la Universitat Estatal de San Francisco. Harriet és fundadora i codirectora de la Chinese Medicine Works, una clínica de San Francisco que ofereix acupuntura, medicina herbal i consell nutricional, publicat l'any 2025 per l'editorial Gaia Ediciones, escrita en llengua castellana i té 512 planes. Josep, explica'ns una mica de què va.
0: 512 planes, estava rient perquè dic Déu-n'hi-do, però bé, deu estar molt complet, és com una petita enciclopèdia. Però bé, ara ja us parlaré una miqueta del contingut. La promesa i el misteri de la medicina xinesa han intrigat i fascinat els occidentals en aquesta obra, Harriet i Efrem. És que em costa, de pronunciar aquests noms. Cornwall, dos dels més destacats educadors i senadors nord-americans especialitzats en aquesta disciplina, desglosen detalladament aquest enfocament coneixement sobre la cura de la salut i expliquen el que hi ha al darrere de la medicina xinesa, el seu funcionament i el que és capaç d'aconseguir, combinant tradicions orientals i sensibilitat occidental entre el cel i la terra, aborda les tres àrees essencials de la medicina xinesa: teoria, tipus i teràpia, en una guia completa i assequible que revela l'essència d'aquest antic sistema mèdic mil·lenari. Déu-n'hi-do, no, Carles?
2: Déu-n'hi-do, però també et dic una cosa. Has fet un comentari interessant.
0: Quin?
2: Has fet que has dit que 512 pàgines són moltes. Et dic que per entendre la medicina xinesa...
0: Són poques.
2: Per començar està molt bé, per començar està molt bé.
0: Segur que ha de ser molt amè, eh? Perquè els que sou forofos d'aquest tipus i especialitat mèdica, vull dir, això, eh? Ho devoreu en setmanes, en poques setmanes. Mira, a mi hi ha una cosa que m'agrada molt i us la vull recordar, amics i amigues. És el I Ching, el llibre de les mutacions. Poc en sé, però fixeu-s'hi amb la definició de l'I Ching. Diu així: observeu el cel per preveure el canvi. Observeu la humanitat per entendre el món. I es parteix de la idea de que tot forma part de la natura. La medicina tradicional xinesa pot preveure canvis en la salut? Tu què en penses? Els pot preveure quan tens un pacient allà estirat a la camilla o assentat, doncs, en el teu despatx, et comença a parlar de que té, doncs, una dolència, jo que sé, hem parlat del fetge, podem parlar del pàncreas, podem parlar de les lumbars, etc. Pot preveure algun canvi si li fas un bon estudi? Per la teva experiència,
2: Es podria arribar a preveure, però més que res, jo, veus, aquí sí que et diria, jo et podria arribar a aconsellar, jo si veiés alguna cosa molt, molt dolent.
0: Clar, clar. Dius, home, això és una... està cantat que passarà això. Se li ha de dir al pacient o no?
2: T'aconsellaria anar al metge, principalment.
0: Ah, exactament, anem al metge. Anem al metge a veure què diu, que et facin proves analítiques de sang, electros o el que faci falta.
2: Sí.
0: Molt bé, sempre tens en compte tu el metge, no?
2: Jo és que sempre ho he dit i sempre ho diré, i considero que la medicina al·lopàtica i la convencional no haurien d'estar barallades. De fet, a mi m'agrada fer moltes col·laboracions amb diversos professionals.
0: Clar que sí, clar que sí.
2: I crec que no han d'estar barallades si
0: no... No, renyits, no. No, el que passa que el professional també ha de congeniar amb aquest tipus de disciplina i filosofia, perquè n'hi ha que són tancats, Tant d'un estil com d'un altre. Però, bueno, aquí no hi entrarem, ja depèn de cadascú. El Iago, per anar tancant, et vol fer alguna pregunteta més, oi?
3: Tu, què estàs veient a la medicina d'avui, vale? amb respecte de quan vas començar, de la medicina xinesa d'avui a la medicina xinesa de quan tu vas començar, què veus que ha canviat? Tant per millor com per pitjor?
2: Principalment que, i això ho podríem associar a altres problemes també, cada cop hi ha més gent que recorreix més al món de la medicina xinesa. Per què? Perquè la sanitat pública ara mateix funciona com funciona. Aquesta seria la part negativa que jo veig. I en quan ha evolucionat? Crec que cada cop hi ha persones, per raons com les que he mencionat, que la sanitat no és que no funcioni, sinó simplement que ara mateix diguem que no va del tot bé, cada cop recorre més a la medicina tradicional.
3: Creus que la IA pot ser un problema en aquest aspecte?
2: No. No, jo considero que podria arribar inclús a ser una ajuda. Evidentment, no pot substituir, però en medicina tampoc. O sigui, en medicina convencional tampoc s'hauria d'abusar del que és l'IA. De fet, crec que són dues coses que no s'hauria de fer servir quasi IA, sinó perquè cada persona és un món i cada persona pot presentar...
0: I a més també està fallant, moltes vegades amb diagnòstics i amb símptomes. Ho estic comprovant amb el que a mi em respecta. Bé, ens estan indicant que ens queden 5 minutets, els hem d'aprofitar pel racó del conte. Endavant, Joan.
4: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: el cop de totxo. En Miquel anava en el seu nou Jaguar a molta velocitat, ja que feia una mica de tard a la feina. El seu Jaguar vermell i brillant era una de les seves més preuades possessions. De sobte, un totxo s'estavellava contra la porta posterior del vehicle. En Miquel va frenar el cotxe i va fer marxa enrere fins al lloc d'on havia sortit el totxo. Va baixar del cotxe i va veure un nen a la vorera. El va agafar i li va sacsejar tot cridant-li: «Què dimonis fas? Et costarà car el que li has fet en el meu cotxe. Per què m'has tirat el totxo?» El nen plorant li va contestar: «Ho sento, senyor, però no volia i no sabia què fer. El meu germà ha caigut de la seva cadira de rodes i s'ha fet mal i no puc aixecar-lo jo sol. Ningú vol aturar-se a ajudar-me?»
5: En Miquel va sentir un nus a la gola i va anar a aixecar el jove cap a la seva cadira de rodes. Després va veure que els danys del cotxe eren pocs i que no hi havia cap perill. Mentre el nen empenyia el seu germà amb la cadira de rodes cap a casa seva, en Miquel va caminar lentament cap al seu Jaguar, tot pensatiu. En Miquel no va portar mai el cotxe a reparar. Va deixar la porta com estava perquè li recordés que no havia d'anar per la vida tan de pressa, que algú hagués de tirar-li un totxo per cridar-li la seva atenció. I després d'aquesta experiència d'en Miquel, us puc fer una pregunta? Heu rebut algun cop de totxo últimament? Si és així, ha estat un toc d'atenció? Un accident? Una lliçó per aprendre?
0: Ens queden 2 minuts. A veure, tots els aquí presents, jo la pregunta us la faig a vosaltres i també als nostres amics oients, que se la contestin ells mateixos, que la reflexionin. Heu rebut algun cop de totxo últimament? Si és així, ha estat un toc d'atenció, un accident, una lliçó per aprendre. A veure, comencem per tu.
2: Crec que la resposta és molt òbvia. Crec que tothom en algun moment de la vida ha rebut un
0: bon cop de totxo.
2: Un bon cop de totxo. Lo important és, en aquesta vida, no és... ja saps que rebràs cops. Lo important és sobreviure i enfrontar-los i tirar endavant.
0: Si t'atreveixes, pensa algun exemple en el qual tu t'hagis sentit, doncs, atrapat amb tu mateix. Jo em mullaré una miqueta perquè ja hi estic acostumat aquí a la ràdio, eh? No, però després em parles, si vols. El Miguel, s'ha tingut algun moment en què t'han frenat o que tu t'has equivocat o que has dit o que has fet? Si no, passo la ronda i...
1: Passa la ronda per aquí.
0: No, perquè això d'aquí ja sé que no estava preparat.
1: És molt personal.
0: El Iago, què diu el Iago?
3: A veure, a nivell de cop de totxo, vull dir, avui en dia que som molt impulsius, sempre ens venen cops de totxo, però és... potser no ens en donem compte. A molts sí, A mi m'ha passat, A
0: vale,
3: molts
0: no
3: sí.
0: No te'n dones compte. Si tens algun exemple, el dius. Jo, a veure, el cop de totxo és que quan vaig començar la ràdio improvisava molt poc i seguia al peu de la lletra els guions. Ara els tinc, perquè m'agrada fer-los i, en definitiva, el que he millorat doncs, és la meva improvisació. És a dir, el meu cop de totxo és intern, el no ser tan rígid amb mi mateix. Ho hem de deixar-ho aquí, us ho deixo perquè us ho penseu, és una bona pregunta, amics i amigues, també us la deixo a vosaltres en l'aire, i ja em diuen que hem de tancar perquè entren de seguida doncs, un altre programa i hem de tancar ràpidament. I fins aquí el temps de salut d'avui. Moltes gràcies, Carles, per els teus coneixements, per les teves aportacions i per acompanyar-nos en aquest programa. Ha estat un plaer.
2: El plaer sempre és meu, vindre aquí.
0: D'acord, i res més, rebeu una cordial salutació dels que us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars, un servidor, en Josep Torrents, en Iago Paricio, en Miguel Ángel Segura, en Carles Navarro i a les vies del so, en Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que l'amabilitat en les paraules crea confiança, l'amabilitat en el pensament crea profunditat i la bondat de donar crea amor. Fins al proper programa de Temps de Salut. Abraçades i petons.

0: Vinga, cors contents.
1: Avui més que mai,
0: com
1: Marc Sánchez.
0: Com ens diuen, la nostra amiga Montse Roig, que es diu cors contents.
1: Som els cors contents.
0: Cors contents.
1: Marc Sánchez, no hi podem fer-hi més.
0: Ai, tant de bo, sí, tant de bo siguéssim cors contents sempre.
1: Ai, sí, tant, i tant. Perquè, escolta'm...
0: Què, quina calor, eh?
1: Quina calorassa.
0: Són cors desfets.
1: Som cors desfets, eh? Sort de l'aire condicionat que de tant en tant et va revifant.
0: Jo estic
1: perquè
0: molt xof,
1: si no,
0: eh?
1: Estaries tirat a terra, eh?
0: No, jo estic molt xof, xof, xof total.
1: Home, Marc Sánchez.
0: Que home, és... de veritat.
1: És massa, això.
0: Això.
1: Escolta'm, però sí, estem tots just a principis de juny, com qui diu.
0: No sé com estarem amb Festa Major, amb Sant Roc.
1: T'ho dic jo, que tinc... O sigui, jo faig casal d'estiu. Tu saps que
0: doncs
1: faig casal d'estiu.
0: Doncs prepara't els nens,
1: jo
0: eh?
1: Jo estic per comprar-me, ja li he dit a la Laia, que tu ja la coneixes,
0: sí.
1: La Laia, comprarem un parasol quan baixem... És veritat.
0: I baixareu tots a sota el parasol.
1: No ho sé com ho farem, però t'ho dic jo, que em compraré alguna
0: cosa. Ja t'ho dic jo, feu activitats a la platja tot el dia.
1: Sí, sí, sí.
0: Què heu de fer?
1: Sí.
0: Passar la calor en remull,
1: clar,
0: no? O què?
1: A piscina o platja? O que anem sí. Aquí a Arenys de Munt, que està
0: aneu
1: molt bé.
0: Aneu a la piscina d'Arenys de Munt, molt bé.
1: Ah, està molt bé,
0: sí,
1: i tant.
0: Sí, que pugeu amb el bus.
1: Amb el bus, i
0: molt
1: tornem
0: bé,
1: amb el bus, i
0: bé. Molt bé, molt bé, molt
1: la veritat,
0: bé.
1: Que molt bé. I molt està bé. Molt bé la piscina d'Arenys
0: sí,
1: de Munt, eh?
0: Sí, sí, tant.
1: T'ho dic en sèrio.
0: Sí, allà, davant dels Sobirans.
1: Està molt bé, eh? No, i molt macos, de veritat, i des d'aquí. Gràcies, t'ho dic de veritat, a l'Ajuntament d'Arenys de Munt, que sempre ens facilita les coses al casal. T'ho dic de veritat, no és per res.
0: Sí, escolta'm, sí.
1: Som veïns, ells ja ho
0: saben,
1: Munt, també.
0: Arenys de Munt, va, sempre Arenys de Munt.
1: Home,
0: per sobre de tot,
1: de
0: Arenys
1: de
0: Munt.
1: Per favor.
0: Sempre Arenys de
1: home,
0: Munt.
1: Home, escolta'm. No, però és veritat, això està molt bé, eh?
0: Escolta, sí que enfadada.
1: Què passa?
0: Perquè la setmana passada tot era papa... Amb Madrid
1: oi.
0: I Barcelona
1: ai,
0: res. I jo pensava, doncs, la setmana que ve trauran el papa a Barcelona. Doncs no, amb prou feina... Bueno, les lectures, però
1: sort
0: res més.
1: Sort que va
0: més.
1: Fer aquell muntatge de
0: sí.
1: Lectures. Encara sort d'aquell muntatge.
0: No, estic molt enfadada.
1: Oh, no, Marc Sánchez.
0: Sí, enfadada.
1: Mira, una mica, gràcies.
0: Ai, Paquita, és que fa calor, tanca,
1: però,
0: tanca.
1: Una miqueta i prou,
0: escolta,
1: eh?
0: Escolta, però sí que hem tingut una misària.
1: Hem tingut una misària, Marc Sánchez, una misària, eh? Una misària reial. Eh?
0: No, papal.
1: Papal. Eh? Prou, Paquita, prou ja. Gràcies, home, nena, aquí sí. Estem ja a quasi Sant Joan, ja, escolta'm. Que, escolta, passarem un Sant Joan calorós.
0: Del teu sant.
1: Sí, exacte. Doncs, a veure, mira, nosaltres ens hem de tornar a posar una mica papals. Perquè una de les nostres fervents seguidores va ser present a la visita del papa Lleó XIV.

0: haguessis pogut posar aquella cançó tan horrorosa que van cantar. Papa León, Papa León.
1: Posats aquesta que és l'himne, què vols, Marc Sánchez? A més, això ha sigut una cosa d'última hora que ens ho ha passat la nostra estimada oient,
0: sí, sí,
1: la Montse.
0: Sí, sí, la Montse Roig, que hem esmentat al principi, doncs això que va ser la nostra misària allà,
1: exacte,
0: a l'església dels Agustins, doncs
1: mira,
0: que hi va anar-hi,
1: anem a posar
0: i ens ha fet una mica de reportatge.
1: Sí, vinga, primera foto, mira-la, aquí, amb mira-la la reportera aquí. De les Sonsoles. Em sembla que es diu Paloma, aquesta noia.
0: No sé.
1: I una altra. Mira, mira.
0: Aquí a Sonsoles. Sí, va sortir aquí darrere.
1: Amb la Montse allà. Mira, la Sagrada Família se prepara per la llegada del Papa.
0: Sí, sí.
1: I aquí la tenim, mita-la, mita-la. Això és a través de la tele.
0: I la va venir el Papa.
1: No em diguis.
0: Home, perquè va entrar, va poder entrar a l'església dels Agustins.
1: Oh.
0: Per la seva condició també de persona amb una sí. minusvalidesa, doncs tenien un accés més proper.
1: Sí, més directe.
0: I llavors el Papa la va beneir. Tenim la Montse beneïda.
1: Mira, mira, i aquí tenim un vídeo també, mira. Mira, mira,
0: mira,
1: que
0: mira
1: aquí...
0: com passa la Montse.
1: Escolta'm.
0: Montse! I l'animen, que es porta claca.
1: Mita-la, mita-la.
0: Ella pel mig.
1: Clar que sí, Montse, mira-la.
2: Puja,
0: puja!
2: Molt bé.
1: Home, Montse, mira, aquí tenim un. I ara, espera't que posarem l'altre, perquè ens han enviat dos de vídeos,
0: sí.
1: Escolta'm, a veure, que el trobem.
0: A veure, el plai...
1: Espera't un moment, perquè... Aquí, a veure, un moment, eh?
0: Na, na, na.
1: Mira, aquí, mira. A veure, mira-la, aquí la tenim.
0: Mira-la.
2: Tota la plaça buida, sí? Doncs esperem el Papa. Diu-li, ostres, moltes gràcies.

0: a la Montse Roig, sí, aquesta noia que veieu en pantalla amb la reportera de la Sonsoles, sí, doncs, que va sortir per la tele, precisament, o sigui, que, escolta'm,
1: sí, sí,
0: doncs, que ens escrigui aquí a la ràdio, eh, i nosaltres les posem en contacte.
1: Tenim correu de Corpresos? No ho sé.
0: Sí, sí. Però hem, sí, però el que passa és que era quan encara érem un podcast.
1: Ah.
0: Era Corpresos el podcast... @gmail.com, perquè, clar, vam trigar un any a que ens acceptessin les altres instàncies. En les redes socials ja ho estem canviant. Però, clar, el mail encara ja el canviarem. Ara serà Corpresos el programa.
1: El programa.
0: El programa.
1: No el programa, el programa.
0: El programa, Massatges, sisplau.
1: Ai, molt bé, per res. Vinga, doncs,
0: Montse, enhorabona i gràcies. Montse, i escolta'm, enhorabona per la visita que
1: I
0: vas
1: tant.
0: Poder fer.
1: A tothom rep la benedicció del papa.
0: Perdona, escolta'm, que hi havia molta gent que la buscava, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I apa, doncs
1: vinga,
0: escolta'm,
1: anem.
0: I que ja ho vam dir que va estar molt bé tot l'espectacle de la Sagrada Família.
1: Ja ho vam dir, sí, sí, que no hi havia ni punt
0: millor,
1: de comparació.
0: El millor, i tothom ho diu, encara, eh?
1: Pels segles dels segles?
0: Amén, escolta'm. Anem. Doncs vinga, seguim i ara anirem a la revista, anem per la revista Hola, Marc Sánchez. Estàs preparada?
1: Pues més, ah, sí que Venga. Hi ha papa, però és papa d'una altra manera.
0: Vinga, un papa petit.
1: Què és aquesta cançó que poses?
0: A veure si... A veure.
1: Em sona.
0: Marc Sánchez, aquesta té història, eh? Aquesta cançó, precisament, històries. Vinga, va, versió moderna, eh? L'hem posat en versió moderna. Mítica de les mítiques.

0: versió remix.
1: Versió remix de l'Històries d'amor de l'OBK.
0: Deu tenir 30 anys aquesta cançó.
1: No, és que té anys, eh?
0: Era petita, sí.
1: Déu-n'hi-do, Marc Sánchez, déu-n'hi-do.
0: Vinga,
1: doncs anem per la revista Hola, que dedica la seva portada a Cristian Gálvez i Patricia Pardo, que concedeixen la seva primera entrevista junts a un motiu del paper que van jugar precisament al Bernabéu.
0: M'ho criticat.
1: Sí.
0: Però què
1: durant
0: fa la revista
1: del Papa?
0: Sí. Però si justament han rebut moltes crítiques.
1: Sí.
0: Què van de bons cristians? Ara
1: això sembla, sí, mira. Molt. Doncs això. I diu, nos salvamos mutuamente, diu la parella.
0: A
1: I tant, i tant, que es van salvar.
0: Fem un incís. Per a mi veure, aquest noi, el Cristian Gálvez, en cau malament.
1: Sí,
0: des de que sé que alguna cosa va passar amb el Modena Cid.
1: I ella no ho ha volgut
0: ella
1: dir,
0: ella no ho ha explicat mai. Em sembla que no s'ha sapigut mai.
1: No ha volgut mai.
0: Però
1: fa mala espina.
0: Que ells havien sigut matrimoni, es van separar, però que alguna cosa obscura hi ha.
1: Sí.
0: Per això aquest noi, des de que sé que va fer això del Modena... Algo va passar amb el Modena Cid.
1: Algo va passar que no es va dir.
0: Que aquest noi no
1: és trigo limpio.
0: No em cau bé, però és una cosa meva, eh?
1: Sí, no, a mi també em passa. No? Sí. Des de llavors que no el miro igual.
0: No, veritat. Eh que no?
1: No.
0: No.
1: No, no. Doncs bé, aquí el tenim,
0: doncs,
1: que diu...
0: Doncs, s'han salvat, doncs, felicitats,
1: sí,
0: també.
1: Sí, felicitats, eh? I sí, diuen un emocionante relato de la història d'amor i fe que transformó sus vidas.
0: Tan cristians.
1: Això sembla? No sé. Carai.
0: Vinga.
1: La infanta Cristina... Anava a dir, si fos tan cristiano o l'haguessis fet el que li vas fer a la pobra...
0: A l'Almudena, sí.
1: Eh? Allò de deixar-la pobreta un dia per l'altre. No sé, no em va agradar.
0: Ja.
1: La infanta Cristina deixa la seva feina a Ginebra i es trasllada definitivament a Barcelona. Tornarà a la Caixa.
0: Torna a la Caixa.
1: Marc Sánchez.
0: Bueno, no treballava allà per la Caixa.
1: Jo diria que estava
0: en
1: una altra sucursal, allà.
0: No sé què, de Ginebra. Sí. Bueno, mira,
1: torna
0: allà a la torre aquella.
1: I per últim, el León 14, juntament
0: Papa
1: a...
0: León.
1: Papa León. A Felipe, amb el Felipe, eh?
0: El rei al rescat.
1: Sí, perquè el va rescatar perquè es va espatllar el motor de l'avió quan havia de tornar de les Canàries.
0: Jo crec que aquest papa... Entre el xou de Madrid...
1: Com es nota que és espanyistan, això.
0: És que espanyol.
1: Marc Sánchez, sí o no?
0: Entre el xou patètic de Madrid i...
1: Horrible.
0: Deixa mostar. Sort que Barcelona ho va salvar.
1: Sort que ho va salvar Barcelona, però després Canàries un altre cop. Adiós. Escolta.
0: Deixa mostar. Vinga, va, canviem.
1: Allò entre plàtanos i bananeres. Sí o no, Marc Sánchez?
0: Va.

0: de Canàries, que és molt bo.
1: Això és molt bo, això sí, això que és veritat, això és veritat. Doncs això, eh? I bé, passem de la revista Hola a la revista Semana. Vinga. Lluís Miguel, canviem de música, Mercè.
0: Pensaves per l'amor, amor?
1: No, és que la posem sempre. Posem el reloj. Vinga, que també és maco.

0: maca, que maca aquesta cançoneta. Doncs, a veure, anem a la revista Semana.
1: Semana.
0: Perquè dona l'exclusiva de que Luis Miguel el tenim ingressat a Nova York després de sotmetre's a una delicada intervenció quirúrgica. Eh?
1: Sí.
0: Sembla ser que l'evolució del cantant està sent favorable, tot i que no ha transcendit de què es tracta aquesta intervenció. Però, déu-n'hi-do.
1: No se sap el que ha passat, no?
0: No, no, no ho diuen. No ho diuen perquè, a part, si no, jo crec que ja s'hagués infiltrat. El que passa és que hi ha un...
1: Bé, esperem que es recuperi, que es millori, clar que sí.
0: Un secret de sumari, en aquest cas, amb el tema mèdic, i esperem que millori, que es posi bo, eh?
1: Sí, tant.
0: I Irene Rosales, que presumeix de tipo, juntament a Guillermo, la seva parella. Després parlarem amb ella. De parlarem amb ella, no.
1: Ah, la trucaràs?
0: No, no. D'ella, que els breakings. I sota d'ells veiem una finestreta dedicada a l'històric pas del Papa León,
1: sí,
0: per Espanya. I per últim...
1: Ai, això...
0: Quines són les parelles dels jugadors de la selecció espanyola?
1: Calia,
0: Mar Sánchez?
1: Cal?
0: Dic jo. Calia fer això?
1: Cal?
0: Doncs sembla que la setmana ho volia. I així ho ha fet. Aquí tenim...
1: A veure, quina és la més guapa, quina és la més prima...
0: Mira, tenim a la Min...
1: Quina és la més simpàtica, quina és la més...
0: Tenim a l'Olmo i tenim...
1: El Cucurella.
0: El Cucurella, que
1: calla,
0: ens ha fet...
1: Calla, calla, calla, calla, calla, calla, calla, calla, calla.
0: Mar Sánchez, perquè ha fet...
1: No, quin mal Cucurella.
0: Va fer molt de, ha fet
1: no,
0: eh?
1: No.
0: Més és que després han començat a sortir vídeos d'ell, que si el Barça, que si no sé què...
1: Calla, saps que alguns mitjans feien broma que deien que el Madrid ha de recórrer la masia del Barça.
0: Per tenir un jugador de la selecció. És fort, eh?
1: No sé, en perquè en Cucurella és una mica cabra boja,
0: sí, sí.
1: I se li deuen fotre, segurament, eh?
0: Sí.
1: Però...
0: Home, ha quedat una mica malament, eh?
1: Viu a l'Ella, oi?
0: Sí, viu
1: bueno,
0: a l'Ella.
1: Bueno, juga a Anglaterra, sí, però ell és de l'Ella.
0: És de l'Ella.
1: Maresmenc. És
0: fort, eh? No sé, jo, de veritat, que... Bueno, hi ha molta gent...
1: Un impacte quan ho vaig sentir en Basté.
0: Jo vaig dir, no pot ser.
1: Aix,
0: doncs mira,
1: vinga, va.
0: Cap al Madrid.
1: Disgustos.
0: I farem... Apa, nosaltres continuem i anem a 10 minuts. Vinga, vamos a la playa, Mar Sánchez.
1: Es que te sales avui amb les cançons.

0: Doncs Marc Sánchez...
1: Se'n va a la platja, no?
0: Exacte, 10 minuts, ofereix una foto de Cristina Pedroche en biquini. La presentadora es va desplaçar a Eivissa per acompanyar el seu marit, el David Muñoz, recordem, el cuiner, a la inauguració d'un dels seus restaurants, Street Show. Street Show.
1: Street Show.
0: Carai. Què sembla?
1: Molt bé.
0: A la illa. I, bueno, perfecte, la tenim aquí, pues mira...
1: Doncs estupenda, la platja.
0: Treball i amor a Eivissa.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I després veiem una trucada a conèixer quins són les parelles de... dels es jugadors
1: de la, no, de la Roja. No, perquè cal fer aquestes coses, de veritat.
0: Què és això?
1: No.
0: No pot ser. No pot ser, no. I després, Doña Letícia, que va a la Fèria del Libro de Madrid, i el faldó, un espectacular Kate Middleton a la celebració de l'aniversari del Carlos III.
1: Ah, molt bé, felicitats. Va ser el seu aniversari.
0: Això sembla, què et sembla?
1: Molt bé, doncs felicitats.
0: Felicitats, enhorabona.
1: Per molts anys. Happy birthday.
0: Happy birthday to you.
1: Yeah.
0: I, bé, fins aquí la 10 minuts.
1: I ara anem per la que considero que és la més normal de totes les revistes.
0: Vinga, va, doncs anem a la revista Lectures.

0: una doble o no era una doble?
1: No era una doble. De fet, avui he vist un vídeo de la Shakira amb l'últim concert que acaba de fer, fent mofa d'això. Entra al concert com si fos Michael Jackson, arriba ella amb les ulleres, igual, quasi com si... com que anava a la inauguració,
0: sí.
1: Es treu les ulleres i diu: "Soy yo, bienvenido al concierto".
0: Bé, estàs bé aquí.
1: Bueno, molt
0: home,
1: bé, Shakira.
0: És que la gent, de veritat, la gent s'avorreix a les xarxes socials, la gent s'avorreix.
1: De veritat, no sé. Va començar a fer unes elucubracions,
0: sí,
1: que dius, per favor, vull dir, és que això ja és rizar el rizo,
0: sí,
1: lo grande.
0: Sí, sí, sí, pobra Shakira.
1: Ja només li faltava això, pobreta.
0: Sí, sí.
1: Ai, doncs vinga, la lectura és que porta com a protagonista a Candela Peña, l'actriu que, bé, atravessa un dels seus millors moments professionals. Diu en portada: "Mi triunfo és el de la mujer normal".
0: Home,
1: és tal qual.
0: Sí, m'encanta quan surt la Revuelta. I...
1: és que és tal qual. I amb el Marc Giró també surt.
0: Sí, i el... ha fet aquesta pel·li que també està triomfant,
1: sí,
0: aquesta de la Desconocida.
1: Sí.
0: Ja l'he vista, està molt xula.
1: Fa molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: És molt bona actriu, la veritat.
0: I parla en català, que dius...
1: Sí, sí, sí, sí, no li importa, no li importa.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I això és important. I després, un altre gran professional és Julio Otero, que fa 50 anys en el món de la comunicació.
0: Molt bé, felicitats.
1: I diu: "La família és la que te sostiene", diu la locutora gallega, que parla també una mica del càncer i de que un dels moments, doncs, més delicats de l'any és quan ha d'anar a revisió i dir-li que està bé i que està neta de nou. I per ella això és el millor regal. Igual que la família, sens dubte, sens dubte. I la Sagrada Família, que escolta, enlluerna el món a l'última jornada del Papa a Barcelona, a sota, i la festa de Shakira, la inauguració del Mundial de Futbol, que va ser espectacular i que va agradar a tothom.
0: Home, va agradar-se amb audiència, tinc entès, no?
1: Totalment, totalment.
0: Sí, més que en Bot Bunny aquest.
1: Sí, sí, clar. És que, i la cançó a mi m'agrada, eh? O sigui,
0: és on s'enganxa.
1: S'enganxa, bueno, és que és una cançó de mundial, festiva, sí, divertida, no? Vull dir,
0: sí.
1: És una mica el que cal.
0: Ah, exacte.
1: Molt bé.
0: Vinga, anem per si hi ha algun breaking.
1: Vinga, breaking news. A veure si tenim algun breaking per aquí.
0: Tenim
1: dos breakings. Un breaking estiuenc, un breaking d'Irene Rosales i de Kiko Rivera. Primer començarem pel Kiko Rivera, acabarem amb l'estiuenc, que és la cançó que ja ha tret la nostra estimada Verónica Romero amb el King Africa, que l'acaba de treure. I que, per cert, escolta'm, el King Up, fa poc que s'ha celebrat el Cabró Rock, que és un dels festivals més importants de la música en català. Doncs, escolta'm, King Africa, de convidat, el Cabró Rock, de sorpresa, que va sortir allà mig a cantar la bomba.
0: Ai, que bo! Molt bé.
1: I, bueno, suposo que deu estar per aquí. I, mira, ha fet
0: una
1: actuació.
0: Molt bé, molt bé.
1: Doncs, comencem per la notícia del Kiko Rivera i de la Irene Rosales.

0: Des d'aquell telita que corta.
1: A veure, explica.
0: A veure, jo t'explico. Això és com un colabrot. Resulta que la Irene Rosales ha fet un anunci que no li ha agradat al Kiko.
1: Un anunci de què?
0: Un anunci. El vols veure?
1: Atenció, de la tele? Un anunci?
0: Un anunci amb balles publicitàries
1: de publicitat.
0: Per tot Madrid i tot.
1: Val. Què anuncia?
0: Vale. Vols veure-ho? Atenció, la gent que estigui a les xarxes socials, que ens estigui veient, Marc Sánchez, és un anunci de Kikos. Ah! I diu, la frase diu, un mix con un mal Kiko és un mal mix.
1: És boníssim.
0: És mira-ho.
1: És boníssim.
0: És molt de Grefusa.
1: És boníssim.
0: És que és molt bo. Un mix con un mal Kiko és un mal mix.
1: És jo em vas que és el millor de la temporada,
0: no,
1: això.
0: No, això ho tenia que guardar per avui. És que... Pues això acaba de passar. I resulta que li han preguntat a la Irene Rosales, perquè el Kiko s'ha enfadat. Bueno, i clar, ella respon i ha dit això. A veure, això...
2: Irene, guapa, buenos Irene, días, ¿qué tal? Oye, en primer lugar, felicidades.
3: Gracias, muchas gracias.
2: Vaya cumpleaños.
3: Sí, familiar.
0: Això és perquè va ser el seu aniversari.
2: Te quiere, Guillermo.
3: Pues sí, me quiere muy bien.
2: I tu,
3: quiere mucho y muy bien.
0: Això ha acabat de sortir del forn de la revista Hola.
1: M'encanta, m'encanta.
3: No. Simplemente una campaña y me lo ofrecieron y trabajo yo encantada de hacerlo. Además, un equipo de 10 y nada.
4: ¿Qué te parece que Kiko se lo haya tomado mal?
3: Bueno, yo he hecho mi trabajo como lo tenía que hacer y nada, que salgan muchas campañas y mucho trabajo.
2: ¿Tú sabes lo que ha dicho Kiko, no, Irene? Que mires dónde estabas
3: yo
2: antes, dónde estás
3: he disfrutado,
2: ahora.
3: Yo sé lo que yo he disfrutado y lo que estoy disfrutando con el trabajo y ya está. Simplemente me he ofrecido, no, me he ofrecido, no, me lo han ofrecido y yo he aceptado y...
2: ¿Tú no te arrepientes de nada?
3: Yo no me arrepiento de nada, claro que no.
2: Si ¿Considera que has hecho nada malo?
3: No he tirado a nadie por los suelos, ni he criticado, ni he hecho nada...
0: Y ole para ella. Es que lo va a publicar y si te fijas a la story, diu, me he regalado esta lona para mí por mi cumpleaños. Això ella mateixa.
1: Ella mateixa.
0: Bon, és que,
1: no sé,
0: perdona,
1: molt bé.
0: Chapó,
1: molt bé.
0: Irene Ole Rosales.
1: Tu, clar que sí. Chapó. Molt bé, clar, molt bé. I a Grefusa, que... estan dient marques, però mira,
0: igual,
1: la vida.
0: No passa res.
1: Han tingut una molt bona idea, sincerament.
0: Sincerament, és que és, sí. És chapó.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: És que quan ho vaig veure vaig dir, ole, això ha de sortir avui al programa.
1: Ideal.
0: Ideal.
1: Molt bé, molt bé. Molt
0: pues
1: bé.
0: Res. Nosaltres sí. Contents que hagi passat un aniversari divertit.
1: I tant.
0: Que també li toca.
1: I tant.
0: Perquè, escolta, amb el que devia aguantar aquesta dona, més val que no ho expliquem. O no, perquè si arriba a parlar de veritat, em sembla que no faria
1: ja parlarà,
0: tanta gràcia.
1: Ja parlarà per
0: sí,
1: un cantó.
0: Seguríssim.
1: Val, i acabem amb...
0: I acabem, atenció, Marc Sánchez, amb Verónica Romero, que acaba de treure el seu hit de l'estiu amb King...

0: Agua pel calor. Agua pel calor.
1: Sí, mira, agua pel calor, vaig a fer jo també.
0: Està al número 6 de Spotify, ja, aquesta cançó. 6 o 7, ja, o sigui, imagina. Déu-n'hi-do. Poca broma. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, agua pel calor.
1: Agua pel calor. Ho ballarem els xiringuitos aquest estiu.
0: Doncs sí.
1: Ballarem el Shakira i aquesta.
0: I aquesta. Sí. I li han preguntat a la Verònica, a la revista Cuore, i en una entrevista a Televisió Espanyola, sobre el retrobament, perquè Tinet Rovira va confirmar que es prepara un reencuentro, s'està preparant un reencuentro
1: de 20,
0: 25 anys d'Operació Triunfo.
1: No, ja vau fer els 20, no he tornat.
0: I es farà un reencuentro dels 25. Dels 25. I els, li van preguntar què li sembla, perquè estan trucant a tots els triunfitos. I diu que li sembla bé, però per la seva generació serà molt dur, perquè falta un, ja, falta l'Àlex, lògicament.
1: Bé,
0: que es farà,
1: doncs,
0: segur que es farà.
1: Sí,
0: però
1: i també ens fa sentir grans a nosaltres quan
0: 25 anys, 25 anys.
1: Bé, acabem doncs amb ella, no?
0: Acabem amb Verònica Romero, que tingueu un bon cap de setmana i una bona verbena.
1: Bona rebella,
0: una rebella. Bona rebella de Sant Joan. Apa.
1: I bon sant.
0: I bon sant a tots els joans. Apa, adéu-siau.
1: Adéu.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Comença l'Hora Maresme.
2: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui, dilluns 7 de setembre de 2026, posem el focus en una sensació que aquests dies compartim molts, la de tornar a posar ordre al nostre dia a dia. Setembre ens convida a recuperar costums, reprendre activitats i tornar a omplir l'agenda després del parèntesi de l'estiu. Però també pot ser un bon moment per plantejar-nos com volem encarar aquest nou curs. Així que avui parlem de la tornada a la rutina.
2: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
1: Després d'uns dies o fins i tot de setmanes de vacances, toca recuperar horaris, obligacions i ritmes que havíem deixat aparcats, però podem passar de les vacances a la feina d'un dia per l'altre sense que ens passi factura? Segons els experts, l'ideal és que la tornada sigui progressiva. Si podem, és recomanable tornar a casa uns dies abans d'incorporar-nos a la feina i començar a recuperar a poc els horaris habituals. Ens ho explica el psicòleg Oriol Lugo.
3: Per retornar també seria ideal que fos algo progressiu. Hi ha gent, que conec persones, que tornen gairebé d'un vol o de viatge un diumenge i el dia es comença a fer. Això és l'últim que haurien de fer. Haurien de plantejar també una reincorporació que fos progressiva, tornar uns dies abans, tornar a casa, agafar una mica de rutina i llavors ja tornar a la feina.
1: I és que aquest període d'adaptació té una explicació. Durant les vacances trenquem amb bona part de les nostres rutines i obligacions i de cop les hem de recuperar totes. Aquest canvi brusc pot ser una font d'estrès.
3: Quan passem d'un canvi tan brusc, d'una rutina que és de vacances, que no hi ha rutina, potser a una situació que ja és el més habitual, clar, aquest impàs genera aquest tipus d'estrès. I a més també perquè anticipem. Ja estem pensant en que tornem a la feina, potser ja estem fent aquest tipus d'anticipació que en genera estrès, en genera preocupació. Llavors és una forma també que sigui més suau.
4: Molt bé.
1: Però potser la clau no és només com tornem de vacances, sinó també com les distribuïm durant l'any. Concentrar tots els dies de descans en un únic període no sempre és la millor opció. Espallar-los ens permet tenir diferents moments de desconnexió al llarg de l'any.
3: Doncs es parla que a partir de 2-3 setmanes ja comencen a fer un canvi mental.
4: Val.
3: Tot i també que hi ha persones que recomanen que no siguin tampoc vacances molt més llarg d'un mes, perquè llavors el contrast és massa gran. L'ideal seria això, de 2-3 setmanes i que siguin també especials en el temps, al llarg de l'any. Hi ha gent que a vegades fa un mes de vacances, jo seria partidari que potser en lloc de fer un mes fessis 2 setmanes, una setmana potser al Nadal, una setmana potser Setmana Santa.
1: I un cop ja estem plenament incorporats a la rutina, tampoc hauríem d'esperar fins a les pròximes vacances per desconnectar. Sempre que sigui possible podem aprofitar algun pont o allargar algun cap de setmana per tornar a carregar piles.
3: I el truc seria aconseguir de fer cap de setmanes llargs, de 3-4 dies. En 3-4 dies ja la ment comença a relaxar-se. I també és important de fer canvis d'entorns. A vegades hi ha gent que diu, jo faig minivacances o descanso al mateix poble. Pot ser que sigui un recurs fàcil, però a vegades també el fet de sortir, encara que sigui al poble del costat, o a una altra ciutat o un altre entorn, això també t'ajuda que pugui haver-hi aquesta desconnexió.
1: Per tant, per tot plegat, la tornada a la rutina no hauria de ser un interruptor que encenem de cop. Adaptar-nos progressivament, repartir els descansos i reservar petits moments de desconnexió durant l'any ens pot ajudar a fer-la molt més suportable. I seguim parlant d'aquest tema del dia. Tornar a la rutina es pot fer millor si posem una estona d'activitat física, anar al gimnàs, sortir a córrer després a la feina o abans. Tot això ens pot ajudar a tenir un millor retorn al dia a dia laboral i familiar després de les vacances. Així que anem a Arenys de Mar per trobar-hi resposta. Oriol Leo, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Doncs bé, això que comentes, jo particularment no en tinc la resposta, la intueixo, però això qui ens ho pot explicar i fonamentar és Estela Rojas, del gimnàs Hanes d'aquí, d'Arenys de Mar, que la tenim amb nosaltres aquí, la tenim doncs en connexió, la tenim per telèfon. Estela, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
4: Ara que estem tornant a la rutina, ens pot ajudar tenir fer una mica d'esport, d'activitat física?
5: L'esport sempre va bé, vale? Durant tot l'any, sobretot, que és el que ens costa a tots, jo penso. El que sí que jo diria és que no vulguem ara fer tot el que no hem fet en tot l'estiu en una setmana.
4: Això és important.
5: Perquè això és el que veiem més al gimnàs, que ara la gent ve a tope, vinga, una setmana a tope i després ja està. Lo important és trobar una rutina que puguis seguir durant tot l'any, que no afecti els teus horaris. Al final, trobar espai per cuidar-te tu mateix. Llavors, no ara perquè s'ha acabat l'estiu ja vinga tothom a fer esport. No, no, s'ha de mantenir tot l'any l'esport. Sigui el que sigui, sigui anar a caminar, sigui córrer, sigui anar al gimnàs. A veure, sempre jo dic que s'ha de fer un esport on la massa muscular la facis funcionar, vale? Per exemple, anar a caminar, òbviament, sí, està molt bé, però la massa muscular s'ha de crear. Així que per crear-la s'ha de fer una mica exercici de força, que és molt important. Així que sí, òbviament, s'ha de fer esport, tornar a la rutina, a cuidar-se, a menjar bé, però això, a ser conscients de que no per ara tot el mes de setembre està a tope, recuperarem el que hem perdut en 4 o 5 mesos.
4: Clar.
5: A poc a poc es fan les coses bé.
4: I tant, sens dubte. I per aquella gent que dius, mira, aquesta setmana doncs ara tornen els nens a les escoles, demà mateix, que sí, tornen els nens a les escoles, que molta gent doncs potser ja ha acabat vacances o les va acabar la setmana passada, sí, o les sí, acaba sí, aquesta, tornen a la rutina, tornen als seus horaris habituals. Quan els hi recomanaria, o sigui, quanta estoneta els hi diries, mira, doncs trobeu un espai, un petit espai per fer això, alguna activitat que trenqui la rutina de tornar a la rutina, no? Què els hi aconsellaries?
5: Mira, és que només que sigui mitja horeta de posar-te a fer 20 sentadetes, 20 flexions, 20 abdominals, fas 5 rondes, és que això, al mínim, ja seria alguna cosa. O sigui, el que puguis fer en mitja hora, 40 minuts, o anar-te a córrer, anar a caminar, que faci activar el teu cos i dir, vinga, va, tornem a la rutina, a poc, ja està. Però això, en mitja hora al dia, 40 minuts, un entreno així, ràpid, express, és perfecte, ja, per cosa.
4: I ara pensava, aquest entrenament, que em dius de mitja horeta, sortir a caminar, sortir a córrer una mica físicament, que és el que estem parlant, però ara també imagino, doncs, per aquella gent que li costa tant, tornar a la feina, tornar a la rutina, tornar als hàbits de cada dia, mira, també sí, és una estona que psicològicament també t'esvergeix fer esport.
5: És que al final l'esport psicològicament, per mi, crec que és més psicològic que físic. Sí, òbviament que el físic canvia i òbviament que el físic pues, és agraït i amb el pas del temps, doncs, si estàs entrenant, es nota. Però jo, ara per ara, entrenar per mi psicològicament és que no podria viure psicològicament sense entrenar. Perquè és la meva estona de no penses en res, estàs per tu, pel teu cos i ja està. És que si la gent ho provés realment de, hòstia, de fer esport i cuidar-te, és que es sentirien tan bé. Perquè és un rato de desconnexió, de sues, no sé, és com que tot l'estrès el treus entrenant.
4: I tant. I això ho pots fer tant en un gimnàs, Estela, com és el cas del vostre gimnàs, però també sortir a córrer per la natura, pel port, si teniu pobles en port, si no, muntanya. És a dir, fer esport no sempre l'has de fer en un gimnàs i anar allà de suar la cansalada. Es pot fer de moltes maneres.
5: No té per què. O sigui, tu, al final, també cadascú el seu esport i el que li agrada menys o menys. O sigui, això... Per exemple, jo sóc d'entrenar al gimnàs i a mi m'agrada entrenar amb pes i entrenar al gimnàs, però també m'agrada sortir al carrer i anar a córrer, val? O sigui, és el que dic, que la base sempre hem d'intentar, que per exemple a molta gent li costa, és en treballar la força, vale? Perquè a mesura també que ens fem grans, etc., la massa muscular és molt important, al final protegeix la massa muscular.
4: Sí, sí.
5: Què passa? Que la gent, doncs... sí, al sortir a caminar està bé i et mous i al final si és el que pots fer doncs ho fas i ja està, però mitja horeta al dia d'unes peces a casa que puguis fer el mínim, això, treballar amb el teu propi cos, unes flexions, unes sentadetes, serà molt millor que anar a caminar. Val? S'ha de combinar les dues cosetes.
4: Fantàstic. Doncs ja en tenim tota la informació per trencar aquesta rutina amb una mica d'estones per esbravar-nos, per desfogar-nos, i l'esport en això ens pot ajudar moltíssim. Estela Rojas, del gimnàs Janés d'aquí d'Arenys de Mar, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Bona tarda.
5: Bona tarda, gràcies a tu.
4: Ja ho veus, doncs, Gemma, no sé si trenques una mica la rutina de tornar a la rutina fent una mica d'esport, però ja ho diuen que tot l'any va bé, això de tenir aquests moments per fer una mica d'exercici, per cuidar-se i enganxar-se, de nou al ritme de casa i de la feina.
1: Totalment, totalment. Oriol, moltes gràcies. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Hora Maresma, cada tarda de 3 a 4 a la teva ràdio local.
1: I la tornada a la rutina també es nota als restaurants. L'estiu és una de les èpoques de més activitat per a molts establiments al Maresme, amb terrasses plenes, més afluència de visitants i horaris adaptats al ritme estiuenc. Amb l'arribada del setembre, però, el sector també recupera progressivament la normalitat, canvien els horaris, es reorganitzen els torns i, en alguns casos, també els dies d'obertura. Així que, per saber com afronten els restaurants aquest pas a la temporada d'estiu, a la d'hivern parlem amb en Salva Costa, propietari del restaurant Paquí Taslou de Canet, Dani, tot teu.
6: Doncs sí, aquí Canet és a l'octubre que arriben a la rutina, perquè és després de la Fira Modernista. Salva Costa, bona tarda, què tal?
7: Hola, bona tarda. Molt bé.
6: Salva, què, millor l'estiu o l'hivern?
7: Home, nosaltres és un cas una mica, no gaire extrapolable, perquè com que no comptem amb terrassa, doncs tenim un flux de feina bastant regular tot l'any. Ara bé, sí que notem que, per exemple, a l'estiu treballem molt més a la nit que al migdia i canviem l'horari i passem a fer el que anomenem horari d'estiu, que és obrir gairebé tots els vespres, tots els dilluns, i només fem dinars el dissabte i el diumenge. Per contra, a partir de la Fira Modernista, reprenem l'horari habitual d'hivern, vol dir que obrim més migdies i menys nits. Pobles com ara Canet, la nit de dimarts a l'hivern és, és un desert, pràcticament, i en canvi a l'estiu doncs és una nit que es treballa molt bé. I aquesta és la realitat i això ens adaptem.
6: En aquest sentit, aneu més cansats ara a l'estiu o, diguéssim, cada època és diferent?
7: Cada època és diferent, correcte. El que sí és veritat que les calorades que es pateixen a les cuines de l'estiu doncs fan que anem tots una mica més traient la llengua. Has de pensar que les cuines generen molta calor i tot i que mirem de que tothom tingui unes condicions de treball adequades, és inevitable que es passi molta calor i es sui la cansalada, que es diria. Però bueno, ens adaptem a tot.
6: En aquest sentit, ara que ja esteu a la recta final, ja que vingui tot es té ganes de canviar de rutines, de que vingui l'hivern, en Salva?
7: Sí, a veure, clar, cada cosa té el seu, i a l'hivern és maco en el sentit de que recuperem molt la gent de cada dia. Nosaltres, al ser un poble més aviat petit, bueno, no és petit, Canet, però sí que acabes tenint una clientela que té molta recurrència i és, bueno, un tracte molt familiar. A l'estiu tenim molta més clientela de fora, bé sigui estrangers, bé sigui gent de la resta del país, i a l'hivern doncs recuperem allò més l'esperit del poble, amb la clientela i fins i tot amb els proveïdors i, bueno, tot plegat.
6: Vosaltres sou un restaurant petit i diguéssim que sou pràcticament com una família i us veu tots vosaltres, però vull dir que en aquest sentit, alguna vegada t'has trobat amb problemes de personal, de dir, perquè clar, l'estiu és un tema i l'hivern és un altre horari, diguéssim, has tingut algun problema de personal, de trobar personal qualificat per
7: A veure, sempre és un problema l'hostaleria personal. si més no, has de pensar que són horaris que no són gaire compatibles amb el lleure. S'acostuma a treballar el cap de setmana. A més, malauradament, tampoc podem oferir uns sous que compensin aquestes mancances. Els sous són, bueno, normals, però res extraordinari. I sí que costa trobar personal. Això seria un altre tema a parlar un altre dia, com hauríem de gestionar els negocis per poder tenir el personal més content, i hauria de ser a base de trobar solucions bueno, d'un altre tipus. Sí.
6: En aquest sentit, clar, és conscienciar-se de que mentre vosaltres treballeu obriu, diguéssim, la sessió, que no sabeu quan acabareu o quina hora acabareu, la gent ve a gaudir, a disfrutar, no? És això?
7: Sí, això està molt bé, eh? I també està bé tenir en compte que actualment, jo crec que fa uns anys enrere, l'hostaleria, la gent no es mirava tant les hores com ara, que es diu allò, contracte 40 hores i la gent vol que sigui respectat, i jo ho entenc, doncs igual que una sabateria a un banc o a qualsevol altre tipus de negoci. Sembla ser que l'hostaleria, com que ens dediquem més al lleure, no ha de venir mai de mitja hora. I això va en detriment del personal o de la propietat, que ha de pagar hores extres, perquè trobem tots a dient que si es treballen més hores se'n cobrin més. És això.
6: Evidentment. Diguéssim, a l'hivern, diguéssim, amb la rutina normal, amb els clients normals, potser es treballa més descansat, perquè quan entra una persona per la porta ja saps que més o menys el que voldrà, i diguéssim, i les rutines del bon rotllo amb els clients faciliten les coses, no? Per exemple.
7: Sempre, home, però també et diré que els clients que acostumem a tenir, com a mínim nosaltres, sempre és molt agraït el tracte, excepte un petit percentatge, com a tot arreu, però bé si estiu, bé sigui hivern, tenim bon feeling.
6: Molt bé. Doncs, Salvador, que la rutina, diguéssim, torni a la normalitat, i que, diguéssim, que el Beguines Lou continuï per molts anys a Canet fent bona hostaleria, sobretot, diguéssim, coses amb sobrassada, amb patates, els ous aquells que feu, que són tremendos. Vinga, gràcies, Salva. Fins demà.
7: Perfecte.
6: Adéu.
7: Adéu. Adéu.
1: I seguim encara parlant d'aquesta qüestió del tema del dia, la tornada a la rutina, i gent que realment pateix, s'angoixa i entristeix pel fet de tornar a la feina després d'unes setmanes, i per això, si algú dels que ens escolta realment sent una depressió postvacacional, el nostre company Marc Treserres, des de Tordera, ens donarà uns consells per portar millor, doncs, aquesta depressió postvacacional, oi que sí, Marc?
8: Sí, Gemma, bona tarda.
1: Bona tarda, com ha anat aquestes vacances?
8: Bé, molt bé. Necessàries, la veritat. Ara estava escoltant tot el que estem comentant en aquest inici d'Hora Maresme i dic, és que és ben bé que és important poder fer desconnexions, però alhora doncs anar enganxant a poc a poc la rutina, perquè és que és necessari anar introduint, doncs, això, el que aniràs fent al llarg de moltes setmanes i mesos, perquè si no, sí que és veritat que es fa una mica bola.
1: Totalment. Jo també, crec que el millor és adaptar-se de forma, doncs, progressiva, no? Com bé hem explicat a l'inici, sempre que es pugui, no? Perquè a vegades potser no tenim suficients dies de vacances i just quan tornem a l'endemà hem de començar la feina. Jo, en el meu cas particularment, vaig intentar que fos molt progressiu. Vaig tornar i fins al cap d'uns dies no em vaig incorporar a la feina.
8: Doncs mira, has fet bé, tal com ens havien explicat els nostres companys abans en una de les altres seccions, i una miqueta el que explicaré jo ara, perquè, a veure, jo, evidentment, no sóc psicòleg, primer de tot, però sí que cal que la gent entengui que la depressió postvacacional, perquè m'he informat una miqueta, no és una malaltia clínica, sinó un desajustament passatger del nostre cap, el qual necessita uns dies o una o dues setmanes per poder readaptar-se, no? El que vas fer tu, per exemple. I a les obligacions també doncs, necessiten aquest petit període de descans. Per tant, existeix aquesta depressió postvacacional. Això sí, jo, ja ho hem parlat altres vegades, sóc optimista i positiu en general i sí que és cert que al final tot és mirar-ho amb una mica de perspectiva, sempre que no tinguis doncs, algun cap que sigui molt dolent i que es porti malament amb tu, que no et tracti bé o et paga tard, uns companys de feina que són insuportables, que no els pots evitar ni un sol dia, o que realment, per exemple, el que no ens passa a nosaltres, Gemma, que és no sentir cap motivació i passió per la feina, que per sort a nosaltres ens agrada molt el tema de la ràdio.
1: Totalment.
8: Marc, llavors, sí, sí, llavors, clar, primer de tot, et podries plantejar buscar una altra feina si et passen tots aquests casos, perquè encara que no sigui amb el que somies ni sigui un sou amb cara i ulls, puguis estar com a mínim millor a nivell mental i evitar així doncs, tots aquests sentiments que tu has comentat al principi, no? D'angoixa, d'estar trist, de patir realment, anar a la feina. I llavors, el que farem ara és donar algun consell ja relacionat amb el que hem explicat abans, però algun de diferent que encara no havíem esmentat, sobre com portar-ho millor.
1: Val, doncs abans de donar consells, Marc, m'agradaria comentar una mica aquesta primera part que has explicat. Coincideixo total, o sigui que el fet de no tenir la feina ve molt condicionat per l'entorn, és a dir, pels companys amb qui compartim oficina o espai de treball a diari i també per la passió que tens amb la feina que fas, perquè si la feina que fas no et motiva, doncs encara és molt pitjor aquesta tornada. Per tant, tema d'entorn i tema de motivació totalment hi tenen molt a veure amb la tornada a la feina. Ara bé, es parla molt, no?, de no voler tornar a la feina, de que es fa molt feixuga aquesta tornada, però hi ha moltes persones que són addictes a treballar i que els hi passa el contrari, que fins i tot gent que, no sé, té 70 anys i encara treballa, sí, no? Sí. Que potser es jubilen i diuen, ara què? Perquè la meva vida era treballar. Per tant, potser hi ha extrems, no?
8: Sí, exacte, i cadascú és com és. I al final hi ha gent que porta molt bé el fet de no fer res durant dies i dies i altra gent que en un dia ja en té prou i diu, vale, necessito organització, estar ocupat, mantenir la ment, sentir-me productiu. Això va molt en funció de cadascú. Llavors, a veure, anem a tocar punts.
1: Sí, primer consells.
8: De tot. Sí, exacte. A veure, què tenim? Dos minutets?
1: Sí, sí, tira, tira. Fins ahir, mira, fins ahir 28.
8: Doncs va, jo crec que els podrem anar tirant tots. A veure, primer de tot, normalitzar l'horari de manera progressiva, no? El que havíem comentat una miqueta abans. Quan estem de vacances, un dels plaers més grans és poder dormir més, òbviament. Crec que tots, a mesura que puguem, ho intentem fer i deixem estar les alarmes i tornar a la feina, clar, implica complir uns horaris. Per això és de conservar regular uns dies abans de tornar a treballar. No sé si, Gemma, al teu cas has fet això també, o no?
1: Mira, això no. Tornar de vacances uns dies abans i no treballar durant uns dies estant a casa, no? I tal, incorporar-me de forma poc a poc, sí que ho he fet. Però el tema del dormir, del descansar, allò de quedar-te veient la tele fins tard, això, el canvi d'horaris no l'he fet.
8: Sí, sí,
1: t'entenc. Tot és adaptar-se.
8: Tot és adaptar-se. Al final, mira, ja que parles d'adaptació, anem a pel següent, que és recuperar hàbits, ja no només de son, no?, sinó els alimentaris, o de l'exercici físic, que m'has explicat a l'última secció. I bàsicament és fer-ho com més aviat millor. I l'ideal, de fet, segons el psicòleg William James, es necessiten, això no sé si ho has escoltat, 21 dies per instal·lar un hàbit.
1: Sí, sí que ho he escoltat. I de fet hi ha llibres que tracten sobre això. Home, té sentit, no? Perquè la ment s'ha d'acostumar, el cos també, i com més dies consecutius dus a terme una acció en concret, jo crec que s'instaura, no?
8: Exacte, i al final el cap és plasticitat totalment i es va adaptant. Vull dir, tenim una molt bona capacitat realment d'adaptació, encara que algunes vegades no ens sembli l'únic que necessitem temps. Llavors, un dels altres temes, per exemple, és planificar objectius realistes i començar per coses més petitetes, perquè sobrecarregar-te la tornada de feina planificant, ai, ara he de fer això, ara tinc una reunió, buf, ara tinc tota aquesta feina que m'ha fet un pal increïble a fer, doncs, vale, a poc a poc. Ui, fins aquí. Això te'n feixo, només faré aquesta part. Ja deixo la resta, és per la setmana que ve? No. Doncs ja la vas espaiant i recordar marcar objectius, però formulats de manera sempre en positiu, no? De dir, val, he arribat fins aquí, ho he complert, doncs ja està, tranquil, no hi ha més hores al dia. Tampoc el que estiguis saturadíssim, no? Hem d'evitar aquesta angoixa i aquest retorn traumàtic, fins i tot.
1: Per tant, anem a prioritzar. Més consells, Marc.
8: Doncs mira, regularitzar la teva agenda laboral, prioritzant el més immediat, que més o menys no m'allargaré perquè és el que acabem de dir, que és això, aquestes tasques pendents, no? Anar-les anotant i fer-les a mesura que et sigui possible, però a poc a poc. I, per últim, també aprofitar i gaudir de qualsevol moment lliure que tinguem, per petit que sigui, que això ho hem esmentat també abans, de fer, intentar fer punts llargs sempre que et sigui possible, que en dos dies a tots se'ns fa una mica curts, però si ja pots enganxar divendres a la tarda per desconnectar cadascú de la seva manera, tu, per exemple, Gemma, què fas quan acabes?
9: Per desconnectar?
8: Els divendres tarda, per exemple.
9: Uf, els divendres a la tarda. No me preguntes per un dilluns o per un dimarts.
8: Ah, doncs va, per un dilluns.
9: No, és broma, no. Un divendres jo sempre intento fer alguna cosa que no tingui res a veure amb cap tipus de responsabilitat, no? Per exemple, l'esport no és una responsabilitat, però en certa manera sí que es complir amb la rutina, amb els objectius. No sempre ens ve de gust fer esport. Ens fa sentir molt bé quan acabem, però vaja, és com... Aquestes activitats que formen part més del dia a dia, intento fer alguna cosa que no tingui res a veure. Per exemple, quedar amb una amiga o anar a aprendre alguna cosa, saps? Doncs
8: mira, bàsicament és el que jo anava a explicar, que sobretot seria bo fer aquest primer pla de o trobar-te amb companys de feina que t'hi portis molt bé i desconnectar i parlar de coses que no siguin de feina, o evidentment d'altres cercles d'amistat, que sempre va bé, no? I poder conversar, llavors fer un cafè, prendre el sol, ara sobretot, no?, que fa bon temps, una mica massa de calor, però pots prendre el temps, qui tingui la platja a prop, com en Dani a Canet, doncs a apropar-se a la platja o als d'Arenys, i estar en silenci, amb calma, amb tu mateix, llegir. Llavors,
9: totalment.
8: És això, cadascú amb els seus petits hobbies.
9: Marc, moltes gràcies per aquests consells. De ben segur que ens seran molt útils i nosaltres doncs seguim avançant. Fins ara.
8: Vinga, fins ara. Bona tornada a tothom.
1: Primera meitat de l'Hora Maresme. Anem a fer un petit resum, un petit repàs del que hem conegut fins ara entorn al tema del dia de la tornada a la rutina, i us demano un breu titular doncs, per tancar aquesta primera part. Des d'Arenys de Mar, Oriol Leo, quin seria el titular que heu escollit?
4: Doncs mira, que la tornada a la feina, la tornada a la rutina, és menys rutina si incorpores unes petites càpsules, pinzellades, dosis d'esport per doncs, aclarir una mica la ment.
1: Molt bé. Des de Canet de Mar, amb en Dani Grau, el vostre titular.
6: Ens hem d'enrutinar el més aviat possible.
1: Molt bé. I des de Tordera, amb en Marc Tresserres, Marc...
8: Doncs mira, el que comentàvem ara fa un moment, Gemma, desconnexions sovint per descansar, que és la millor opció justament per dur millor la rutina setmana rere setmana.
1: Molt bé, doncs companys, gràcies a tots. Donem per finalitzat aquesta primera meitat del programa i nosaltres seguim avançant, però abans anem a fer doncs un cop d'ull al cel per conèixer la situació del temps d'avui i dels pròxims dies amb en Quim Serra. Quim, bona tarda.
10: Hola, què tal? Bona tarda. Avui les màximes s'han tornat a enfilar força, no tant com ahir o dissabte, però altre cop hem tingut valors cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca i a prop de la costa hem fregat els 30. Per tant, temperatures que han baixat una mica, però continuen molt altes per l'època de l'any. De cara a demà s'espera que es mantingui aquesta estabilitat i aquestes temperatures, que fins i tot encara podrien repuntar una mica mentre esperem un canvi de temps que de cara a dimecres ens portarà una clara baixada de temperatures, una normalització tèrmica, podríem dir, i també, en conseqüència, un augment de la inestabilitat amb xàfecs de caire tempestuós que de cara a dimecres podran afectar qualsevol punt de la comarca.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: Passant pràcticament 4 minuts a 3:45 de la tarda d'aquest dilluns 7 de setembre de 2026. Comencem una nova temporada i un nou programa a l'Hora Maresme. Ara és moment de conèixer què passa avui a les xarxes socials. Ho fem amb en Martí Capçada des de Sant Vicenç de Montalt. Martí, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma Palet, ben tornada, com estem?
1: Molt bé, m'encanta quan la gent em diu pel nom complet. Bona tarda, Gemma Palet, no sé per què m'agrada molt.
2: Home, que aquests cognoms tan catalans i tan únics, et diria, els hem de donar una alta veu.
1: Totalment. Martí, explica'm, què és notícia avui al Maresme?
2: Doncs mira, Gemma, i és que s'han complert 5 anys de la fi dels peatges de la C32 al Maresme després de ni més ni menys de 52 anys de pagament. I és que des de llavors l'autopista ha absorbit bona part del trànsit que circulava per la N2, que en alguns trams va reduir-se entre un 30 i un 40%. Ara, avui en dia, la C32 afronta una nova etapa, i és que el conveni Maresme preveu 384 milions d'euros fins al 2032 per millorar la mobilitat amb nous accessos a l'autopista i també la transformació de la N2.
1: Doncs mira, precisament l'altre dia llegia una notícia, que no em preguntis a quina carretera es referia, però vaja, era d'aquí, de Catalunya, que s'estaven plantejant tornar a instaurar els peatges pel gran volum de cotxes que circulen, així que vaja, mentre uns llocs finalitzen, altres es volen doncs tornar a fer-nos pagar.
2: Veurem, perquè el tema aquest dels peatges també és un d'aquests temes que estan sempre sobre la taula i que porten polèmica, a veure com avança la cosa.
1: A veure, i en clau internacional, avui què podem destacar, doncs, si mirem més enllà de la comarca?
2: Més enllà de la comarca, però ens quedem a Catalunya, i és que el Club Esportiu Europa ha denunciat a les xarxes una presumpta actuació desproporcionada de la Policia Nacional contra un dels seus aficionats durant el partit contra l'Alcorcón. I és que, segons testimonis citats pel club, els agents haurien requisat una estelada al seguidor de l'Europa, l'haurien agafat pel coll i també colpejat, i fins i tot haurien intentat obligar-lo a dir en veu alta que era espanyol. Tant l'aficionat com un altre seguidor, que va demanar explicacions, van acabar sent expulsats del recinte, tot i que posteriorment van quedar en llibertat. L'Europa ha condemnat els fets i denuncia una vulneració de la llibertat d'expressió. El club també assegura que no seria el primer cas aquesta temporada relacionat amb aficionats catalans que portaven estelades.
1: I el tema curiós del dia, Martí?
2: Doncs bé, ara una història sorprenent, et diria, que malauradament ha acabat en tragèdia. I és que un turista britànic de 45 anys va morir ofegat després de saltar d'un ferri en marxa entre Cambrils i Salou. Segons les informacions publicades, ell i el seu germà volien arribar nedant fins a un xiringuito de platja de Ponent on els esperaven els seus pares. I us preguntareu quin és el motiu d'aquest salt que, per desgràcia, ha acabat amb la seva mort. Doncs és que el capità els haurien negat servir-los... és que ho estic llegint i és que no puc evitar que em faci una mica de... Bueno, que em sorprengui una mica, però el capità es va negar a servir més cervesa. És a dir, ells volien més cervesa, no els hi va donar i van decidir saltar del barco i anar directes al xiringuito. I és que el germà petit sí que va aconseguir arribar a la costa, però l'home de 45 anys va morir ofegat. La Guàrdia Civil actualment està investigant els fets.
1: Déu-n'hi-do, a vegades de situacions ben absurdes, no? Com per exemple una persona que li nega doncs, a un altre seguir bevent, no? en aquest turista, i mira com ha acabat tot plegat.
2: Sí, tota la raó. A vegades, mira, s'ha de ficar fre.
1: Sí. Molt bé, doncs des d'aquí llancem una mica doncs, a mantenir el seny, no? I actuar amb dos dits de front, i vaja, lamentem també profundament aquesta tragèdia que ha succeït entre Cambrils i Salou, en ple mar. Martí, ja que et tinc aquí, aprofito i mira, anem a fer l'agenda setmanal que ens toca. No sé si estàs preparat, perquè vaja, hi ha una sintonia entre mig, però vaja, aprofitem que et tenim i anem tirant.
2: Sí, home, sí, sempre aquí anem preparats.
1: Molt bé, doncs mira, va, posem agenda sobre la taula, així que les comencem a omplir amb els plans que ens proposes.
2: Doncs sí, comencem l'agenda per no perdre la tradició. El que passa és que com que hem d'escurçar una miqueta la secció amb aquesta nova temporada, doncs simplement llançarem el recordatori de que la gent s'informi i s'animi a donar sang als llocs del municipi on normalment s'hi pot anar i que normalment citàvem. Ara, per no perdre més temps, animem a tothom que hi vagi, i si no, els hospitals, que sempre us rebran amb els braços oberts. Així que, dit aquest parèntesis, comencem amb l'agenda, i és que avui farem, o sigui, bàsicament la dedicarem a una de les festes majors, de les poques festes majors que queden, ja que moltes han sigut durant aquest mes d'agost o inclús el juliol, però Caldes d'Estrac segueixen de festa major. Va començar el dia 4 amb el pregó oficial que va anar el van fer els geganters i grallers, ja que era el 45è aniversari dels gegants, i es van donar un seguit d'actes de DJ, concerts i també un bingo. El que passa és que ens centrarem en les activitats que venen ara, i és que demà 8 de setembre la festa major tindrà una repicada de campanes i la missa solemne a la parròquia de Santa Maria, i després es farà l'ofrena floral a la Mare de Déu del Remei i un vinet d'honor per acabar. Ens anem al dia 10, ara, i és que la música serà la protagonista d'aquest dia amb la trobada de Jazz Bis, que combinarà jazz, flamenc i una sessió de DJ per acabar el dia. Ara, el dia 11, el dia de la Diada Nacional de Catalunya, se celebrarà amb una ofrena institucional, i és que al vespre arribarà la Nit de Focs amb concentració de tambor, bosc, correfoc i un espectacle pirotècnic pels carrers del municipi. La nit acabarà amb música, en aquest cas a Can Montanyà. Val a dir també que hem parlat amb els organitzadors del correfoc, ara no em surt el nom, però tenen una sorpresa.
1: Els diables,
2: això, ai, Déu meu, estem espessos, el primer dia. Els Diables de Caldes d'Estrac tenen una sorpresa que no es pot perdre la gent, per aquest dia, així que tothom...
1: El dia 11, no?
2: Correcte, sí, amb aquest correfoc. Uh-huh. Ens anem ara al dia 12, que estic obrint calendari, i és el dissabte. I és que la jornada oferirà música i gastronomia amb el concert i ball de gala de l'Orquestra Meravella, tapes al Mercat Municipal i la Nit Jove amb DJs. I ara sí que ja per acabar, el dia 13, diumenge, la Festa Major arribarà al final amb l'espectacle musical anomenat L'Alegria no té edat, a càrrec de Play Xurravins.
1: Molt bé, doncs avui l'agenda setmanal bàsicament ens has explicat sobretot les activitats que engloba la Festa Major de Caldes d'Estrac. Deixa'm dir també, Martí, potser avui no ho tractarem pas,

0: setmana. Van començar ja el dia 4, però es poden gaudir fins al 13 de setembre, és a dir, fins aquest diumenge. Així que tothom qui li vagi el folklore i tot aquest món, doncs mira, que s'hi acosti, que obri l'acte de tot el que es pot anar trobant cada dia i segur que podrà disfrutar d'alguna coseta o altra.
1: Uh-huh. I Martí, també és la festa major de Palafolls, disculpa.
0: Va, mira,
1: en plena festa major.
0: Veus, en plena festa major. És que aquí no, sempre acabem fent lletjos, eh? Algú, o sigui, no, sí. La cosa no dona permès a nivell de temps, però bueno, des d'aquí desitjar una molt bona festa major a tothom de Palafolls i també doncs, recordar llavors que s'informin dels actes que hi hauran, que segur que estan a l'altura.
1: Totalment. Martí, moltes gràcies per l'agenda. Fins ara.
0: A tu, Gemma. Fins ara.

0: de la secció de recomanacions culinàries amb la nostra coach alimentària i chef de menjar saludable, la Txell Rubio, i el nostre company de Tordera, en Marc Tres Serres. Bona tarda, companys.
1: Hola, bona tarda de nou. I hola, bona tarda i ben tornada. Txell, què tal?
2: Bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres.
1: Escolta, què? Com ha anat l'estiu? Ja les puc gaudir, has pogut desconnectar. Cuinant segur, això no estem convençuts.
2: Ha sigut fantàstic i cuinant, sempre cuinant, perquè quan fas el que t'agrada i a més és necessari per menjar, doncs gaudint molt. Per mi
1: ara,
2: i pels meus.
1: Digues?
2: Per mi i pels meus, és molt important. Abans de cuidar els altres, ens hem de cuidar nosaltres.
1: Home, i tant, sens dubte. I de fet, d'això en parlàvem abans amb la Gemma, no? De tenir una passió i que t'agradi la teva feina, i en aquest cas, si és la passió que és el menjar, que evidentment necessitem tots menjar, doncs evidentment ja va tot rodat. Txell, a veure, per avui, per aquests minuts que tenim de secció, estrenem temporada i amb aquesta calor, quina recepta ens portes?
2: Doncs fa calor. Aprofitem, com sempre diem, aquesta secció nova temporada, que poquet a poquet direm què farem, però com sempre, receptes de temporada. I avui què tenim? Un plat fresquet amb ingredients de temporada, repetim, molt importants, que aquí tenim el que seria la albergínia. Farem un hummus d'albergínia, i per tant ja podeu prendre nota. Som-hi?
1: Som-hi, vinga, endavant.
2: Molt important, doncs, per fer aquest hummus, nosaltres necessitem cigrons, albergínia, en aquest cas està feta al forn, i quan està ja cuita, els cigrons podeu comprar-los, recordem, per una persona, uns 125 grams de cigrons, una albergínia, tamany normalet, per dir-ho, i oli d'oliva, de 2 a 3 culleradetes. Què més posarem? Sèsam, sal marina i una mica de pebre negre. Tot això, sobretot pelem aquesta albergínia, posem els cigrons també dintre del nostre pot i aprofitarem una miqueta de la cocció dels cigrons, aquesta aigua fava, a modo de líquid per poder triturar. Ens falta el comí, molt important, hem dit el sèsam i la sal, que és la tahina, sí. I podeu posar opcional, per exemple, pebre vermell, si voleu, per decorar. Nosaltres avui hem posat pebre negre, tot trituradet, ben fresquet, i això entra, que és una meravella. I a més, què hem de dir a nivell nutricional? Doncs que és molt important. Per què? Perquè són proteïnes vegetals, molta fibra, que això ens ajudarà molt, perquè segurament aquest estiu hem menjat i hem begut potser una mica de més, i ara també toca cuidar-se. Oi? Tots, ha sigut fantàstic. Per això ara aquestes seccions comencem a cuidar. Menjant també, a nivell d'esport, que també en parlarem, una companya, i a nivell també de salut emocional, una altra companya també us en parlarà un altre dia. Per tant, jo crec que tenim aquesta recepta tan xula. Després, us ha agradat la foto?
1: Sí, jo ja me l'he mirat i jo, vaja, això m'ho hagués acabat jo en 2 minutets. A més, sempre ho decores tot bé. A la gent que pugui estar, perdona, Txell, a la gent que ho pugui veure per xarxes socials...
2: Sí?

0: Descriu breument a què acompanya aquest humus pel voltant.
1: Doncs olivetes, molt típiques de la nostra terra, i a més amb molts greixos també. Com sempre, tomàquets, que són també solanàcies, com el pebrot vermell i l'albergínia que hem comentat, i una mica de rúcula. Ruca, que per mi és un imprescindible pel tema dels ossos. Per tant, i la base. Aquí tenim una base que és unes estovalles rústic català. Què més volem per començar aquesta temporada? Menjar de temporada i unes estovalles precioses.
0: Home, i tant, que tu sempre ho has dit, que visualment, com es presenta un plat, també et donen ganes de menjar-lo de més o menys. El cervell amb això també hi està atent.
1: Correcte, això és aquesta neurogastronomia que sempre anem parlant, i com tu has dit, que això ho has vist i has dit que t'ho menjaries d'una revolada, això és el que importa. Poder fer plats bons, nutritius, fàcils de fer, i a més amb aquest plat no necessitem menjar proteïna animal en aquest àpat. Per tant, voleu complementar una miqueta més? Una cullerada de llevat nutricional quan poseu els cigrons i ja és fantàstic.
0: Molt bé. No sé si ens queda alguna coseta, algun detall a tenir en compte d'algun d'aquests aliments, què ens aporten. Ja has parlat de les proteïnes i la fibra, òbviament. No sé si abans de tancar tenim encara un minutet i escaig. Si falta alguna coseta per dir.
1: Doncs què diríem d'aquest plat? Hem parlat de la importància de menjar aliments de temporada. Com tu dius, encara som a l'estiu, hem d'aprofitar, fa molta calor. Totes aquestes solanàcies ens prepararan també perquè tinguem un hivern amb millor defenses. Recordeu, el pebrot vermell té moltes i moltes propietats, té molta vitamina C que ens anirà molt bé per l'hivern, per tant, recordeu ara menjar-lo. I també amb hummus, proveu fer el mateix amb el pebrot, proveu fer el mateix amb el tomàquet, i ja tenim tres receptes: hummus de tomàquet, hummus de pebrot i aquest que us hem presentat, hummus d'albergínia.
0: Molt bé, doncs, Txell, ja està. Mira, ja sobrem alternatives per fer aquest hummus. Com sempre, ens aportes moltíssim amb les receptes de cuina. Segur que des de casa ja hem pres nota. I et tornem a escoltar el dilluns de la setmana que ve.
1: Gràcies, una abraçada. Fins dilluns vinent. Merci.

0: Dilluns, moment de començar la nostra tertúlia esportiva. En Marc agafa les regnes i ens explica amb els nostres companys què ha passat aquestes últimes 48 hores en clau esportiva. Marc, a tota teva la secció.
1: Doncs vinga, ja agafem la recta final d'aquest programa d'avui, el d'estrena, i evidentment, mira, ja que comencem amb un dilluns, ja ens agrada i ho farem amb els nostres companys, amb en Sergi i també amb en Martí Capçada. Nois, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda, companys, com anem?
1: Quines ganes tenia d'escoltar-vos i fer la tertúlia, eh? Ja en tenia ganes d'això.
2: Jo també.
3: Home,
2: jo també.
3: Això sempre.
1: A veure, i a més, contents perquè el Barça està, comencem amb clau blaugrana, intractable, 0-5, hi ha més talla. L'equip ha començat la temporada volant.
2: Amb golejades, a més, sí, sí. Bé, bueno, i com l'any passat també va començar així, no tant amb golejades, però la veritat és que de moment superbé.
3: Sí, sí, a mi, nois, té pinta que m'haureu de parar els peus, aquest any, perquè porto un furor a sobre de barcelonisme màxim, que, bueno, sé que només portem res, ni un mes, però és sí. Que ja em veig capaç de tot, amb aquest equip, a veure com va.
1: Ui, capaç de tot, fins i tot amb aquest davanter centre que heu fitxat, Gabriel Jesús, ahir va debutar primers minuts, una mica de vidre, a veure si rendeix, però, perquè talent el té.
2: Sí, molt tímid, però bueno, és normal, no? El primer partit ja va passar el mateix amb Gordon. Bé, tímid, però bueno, al final serà el suplent de Rafinha, queda claríssim, no? Que Rafinha és el nou del Barça, no sé què en penseu.
3: Sí, sí, jo estic d'acord amb tu, Sergi, crec que s'està consolidant, a veure en els partits amb rivals més exigents i també rendeix així, però respecte a la pregunta del Marc amb Gabriel Jesús, bé, jo espero que sí que funcioni, però si no funciona com esperem, al final són 10 milions i no podem esperar que totes les peces del trencaclosca rendeixin de 10 com està passant ara, així que tampoc ho veuria un superproblema, però bueno, veurem.
1: Sí, qualitat preu, doncs, Martí, et sembla correcte, no, Gabriel Jesús?
3: Això de moment sí. Ara el problema serà les lesions, com tu bé has dit al principi, però si aguanta, perfecte.
1: Doncs a veure aquest Barça, que de moment és líder a la Lliga, amb 12 punts de 12 possibles, seguit del Madrid, el Betis i el sorprenent Alavés, que ahir també va aconseguir una autèntica golejada. Tots tres equips només han perdut un duel. De fet, el conjunt de José Mourinho va perdre contra el Betis divendres i ha començat amb la seva típica plorera general a totes les rodes de premsa. Això crec que també us està agradant, nois? Us agrada el suc?
2: I és que ni el miro, tio, perquè ja sé com és, ja l'hem viscut, almenys els que hem viscut el Barça de Messi, de Neymar, de Suárez, i bueno, anteriorment, que va estar al Madrid amb Mourinho, amb allò d'en Tito Vilanova, que encara li recordem. Jo passo de veure les rodes de premsa perquè és un personatge que em costa d'aguantar bastant a mi, eh?
3: Sí, jo estic d'acord amb en Sergi, però on vull ficar-li matís a la notícia és amb la roda de premsa que també ha sigut avui al matí de Kylian Mbappé, perquè no sé si companys,
1: sí.
3: Heu tingut temps a veure, que ha sigut fa res, però bé, tenen un merder de caldeu allà a Madrid, perquè és que no sé si aquesta gent no té assessors o com va la cosa, però allà no es porta bé ningú, sembla.
1: No, aquí tu, també és que Mbappé la defensiva, no? Ha dit com que es pot fer el ximple i dir-te que aquell és qui marca més gols de tots els jugadors, comparant-se amb Dembélé, Rafinha, és que ja ha posat de tot pel mig, pel tema de la pilota d'or. No està centrat Mbappé.
2: Vaques sagrades, és el problema del Madrid, no? Es diu molt, no?, que hi ha vaques sagrades allà dins, que amb l'Arbeló ja va costar, amb en Xavi Alonso també, veurem Mourinho, però ja et dic, pinta malament.
3: Jo pensava que precisament defensava el fitxatge de Mourinho pel Madrid, la gent qüestionava el seu nivell, però jo precisament pensava, de fet, el que necessita el Madrid és una persona que posi els jugadors a ratlla, precisament per lo que acaba de dir en Sergi, i creia que aquesta era la prioritat que tenien com a equip. El que passa és que, clar, ara ja la primera de canvi, que els ha anat malament un partit, ja comencen a sortir actituds de l'estil, em fa plantejar si serà capaç Mourinho, en aquest cas, de dirigir-ho com mana.
1: Sí, sí, totalment. A veure com se n'en surt el tècnic lusità d'aquest Madrid, que vaja, no ha començat malament. Veurem el debut a Champions dels dos equips. De fet, el Madrid demà té un partit dificilíssim contra l'Inter de Milà i el Barça jugarà dimecres contra el Feyenoord. Nois, aposteu per la victòria en el primer duel de Champions?
2: Sí, jo crec que sí. Venint de com venim, d'aquestes golejades, sent el Feyenoord, a veure, no és equip fàcil, però jo sempre ho dic, aquests equips que juguen a lligues com a, bueno, com a lliga holandesa, com és el Feyenoord, seria l'Ajax, tot i que no està en un bon moment, o el PSV. Quan parlem d'equips d'aquestes lligues, si jugues a fora, sempre costa. A casa
1: Sergi,
2: ja no.
1: Sergi, sí, hem de deixar-ho. Porra ràpida.
0: Ui. Ràpids, va, ràpids.
3: Vinga, 3-0 jo.
1: Mare de Déu. Gemma, aquesta gent té molt clar que el Barça guanyarà tot aquest any.
0: I tant. Companys, gràcies a tots. Demà tornem amb un nou tema del dia i també amb noves històries per explicar-vos què passa a la comarca al Maresme. Adeu, fins demà.
4: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Ràdio Arenys.
1: Continguts en xarxa. Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: els valls i els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Benvinguts a una nova edició de l'Arrela, una edició en la qual avui parlarem de la Losa Becuda, la Reserva Natural de Mas de Melons, però ho farem des d'un enfocament diferent, i és que el Centre Especial de Treball, Parc i Jardins d'Aspros Empresa fa treballs d'adequació i millores ambientals. Coneixerem quines són aquestes millores i per què van decidir dur a terme aquestes actuacions. Però no només ens quedarem aquí, perquè en aquesta edició de l'Arrela d'avui també parlarem de pagesos solidaris. Qui són, quina feina fan, quines demandes tenen. Ho repassarem tot just d'aquí una estona. I finalment, avui també parlarem de la 19a edició de la Jornada del Porcí, una trobada tècnica adreçada als professionals del sector que tindrà lloc al Carràs el dia 1 d'octubre, que abordarà alguns dels temes de més actualitat de la producció porcina. Així ja la deixarem agendada a l'agenda per aquest dijous 1 d'octubre. Amb tot això, comencem.
2: Amb nom propi.
1: I com dèiem, en aquesta edició d'avui de l'Arrela, el que volem parlar és de les tasques que ha fet els 7 parcs i jardins d'Aspros Empresa per la conservació de la Losa Becuda a la Reserva Natural de Mas de Melons. Per això, avui qui ens acompanya en aquest programa és el Josep Xuclà, ell és el responsable de Parcs i Jardins d'Aspros. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: D'on surt la iniciativa, el projecte de voler fer aquestes tasques a la Reserva Natural de Mas de Melons?
3: Doncs tot ve arreu d'una licitació publicada per Forestal Catalana, a la qual nosaltres, després d'estudiar-la, doncs vam una proposta, i dins d'aquesta licitació doncs vam sortir adjudicataris. I bueno, ja vam començar, hi ha una fase, després vam fer una fase 2 que també vam tenir la sort de tornar a guanyar.
1: Uh-huh. En què consisteixen les tasques que heu anat fent?
3: Doncs hi ha un seguit de feines i tasques que consisteixen en preparar el terreny perquè l'habitat de la Losa Becuda sigui idoni a les zones aquestes de Mas de Melons, que pertany a Castelldans, i la zona de Carrassomà, de Torres de Segre i la Timonera d'Alfés. Hi ha tasques d'esbrossada, de triturat, de treure retama o ginesta bimetera i també plantació de planta autòctona del lloc. I llavors és un seguit d'accions que afavoreixen que la Losa doncs tingui l'habitat idoni per viure-hi, per implantar-s'hi.
1: Per fer totes aquestes tasques, amb quantes persones heu hagut de mobilitzar? O heu pogut mobilitzar?
3: Sí, hem tingut de mobilitzar... A veure, sempre hi havia un equip més o menys regular, d'un monitor i 4, 5, 6 persones amb discapacitat. És el col·lectiu que nosaltres donem suport al Centre Especial de Treball d'Aspros. I hem arribat a ficar doble equip, no? Ficar 2-3 equips, depenent de les necessitats d'avançar la feina, per objectius, per terminis i èpoques.
1: Perfecte. Són feines o són tasques que ells ja havien fet? Ha calgut una preparació o una formació prèvia per poder-les fer?
3: No, perquè nosaltres dins de l'àmbit de feines de Parcs i Jardins, de Fundació Aspros, ja tenim experiència en treballs forestals, tenim treballs de jardineria que portem més de 40 anys desenvolupant aquí al territori, i entre ells a vegades pues, també tenim la sort de fer treballs forestals aquí en proximitat, o aquí al Prepirineu, la zona de Tremp, o més cap aquí, inclús a Age, la més recent. Uh-huh. I llavors el que són feines de caire forestal amb maquinàries de trituradores grans, inclús amb tractor, amb picadora forestal, pues, al final donem que ens hem de preparar, hem d'adquirir maquinària nova i estar preparats. A més, el personal els formem. Hi ha necessitats de formació per exemple, el carnet de motoserres i desbrossadores forestals, el F1 o F2, doncs els hi hem promogut amb 3 edicions, fins i tot, al llarg dels últims anys, amb personal treballador, tant subsidiat com no, monitor, perquè puguin estar preparats per l'ús d'aquestes maquinàries específiques per al risc del maneig.
1: En el cas concret d'aquestes actuacions a la Reserva Natural de Mas de Melons, el que heu ajudat a fer és a conservar la losa becuda. Potser tenim algun oient que estigui ara mateix una miqueta perdut. En quin estat de conservació està?
3: Doncs perquè tenim referències, no? Perquè això parlem amb els tècnics de forestal catalana, que són els que més tenen informació, que havia estat inclús absent, no? Inclús que no hi havia presència amb una franja d'anys, no sé si cap als anys 2000 i poc, fins ara potser fa 7 o 8 anys, que se'n va tornar a veure algun exemplar, no? Uh-huh. Llavors, des del pla aquest europeu, del que és el projecte LIFE, de Connected Zicoti, és el que promou el que és l'hàbitat, no? Perquè es pugui regenerar l'hàbitat i fer accions, no? A través de la Generalitat de Catalunya i a través de Forestal Catalana, que és la que ho acaba promovent. I, al final, els diners venen de fons europeus perquè se pugui donar la situació aquesta de tornar a implantar i que es pugui fer un hàbit idoni, no? Han augmentat totes les hectàrees que hem estat intervenint, a més de melons principalment, per això, perquè puguin fer tota una àrea que pugui tindre idònia, no? Sense masses d'arbrat i de vegetació massa altes, perquè tinguin un port més baix, perquè puguin tindre un millor implantament. Ai, no, un millor implantació, perdó.
1: A Mas de Melons, heu anat fent altres actuacions diferents o paral·leles a aquesta?
3: A part de l'esbrostada i l'eliminació de planta i això, no, hem fet alguna tala d'alguna zona boscosa que també està obstaculitzant tota aquesta planada, aquesta planura, perdó, que requereix la presència de l'habitat, de la losa. I suposo que hem fet és intentar eliminar sobretot el que és la retama que creix els camps que se cultivaven fins fa uns anys, ha regenerat aquesta planta, el que és la retama, el dinestre de bimetera, i el que hem fet és intentar eliminar-la. És molt complicat perquè torna a rebrotar, i si hem fet feines de subsolació fins i tot amb el nostre tractor, però és complicat, no? I llavors el que hem fet és plantació, és el que ho havia dit al començament de la conversa, plantació d'espècies autòctones, fins i tot tretes de llavors de plantes de Mas de Melons, i les han multiplicat i les han fet créixer als vivers de Forestal Catalana de Tremp, i d'allí les han tornat a plantar. Han plantat en dues fases unes 50.000 plantes, amiguetes, controlades, tancades per evitar que els conills els poguessin cruspir, i ara ja s'estan obrint, no? L'últim any, el tercer any, després de perquè hem anat fent fases, el tercer any ja vam treure la protecció amb moltes illetes, hi havia algunes illetes de control, que junt amb el Centre Tecnològic Forestal de Solsona anàvem també fent controls i anàvem mirant a veure la implantació d'aquestes espècies, algunes amb millor èxit, algunes no tant, però el que fa és això, tindre una vegetació que no pot ser malanço, us explico de més, però l'objectiu de fer aquestes replantacions amb planta més baixa, més herbàcia, és perquè pugui el bestiar, ja sigui els corders o siguin fins i tot, ja havia ases, ja també havien ficat ases, facin el que és que mengin aquesta vegetació i els seus excrements d'aquests animals són una font de nutrició de la base, és a dir, els atreu precisament que hi hagi aquesta pastura amb aquells espais i hem de promoure tot això, no? Clar, si hi ha vegetació molt gran o molt abrupta, doncs dificulta que hi vagin el bestiar, els ramats, o pugui fer el seu, el que és la pastura, i llavors la losa doncs ja no li és tan no li atreu tant de venir, perquè no treu el que ella necessita, o perquè ens han dit els ornitòlegs que necessita aquesta au. Uh-huh. Per això.
1: Quina durada tenen aquests treballs que feu?
3: Quina durada, perdó?
1: Tenen.
3: Pues han fet diferents fases, perquè van començar el setembre, octubre del 2023, amb una primera fase que durà uns 20, bueno, dos anys i mig, uns 30 mesos, i són èpoques que no hi ha nidificació. És a dir, podem treballar des de mitjans de setembre fins a final de març, primers d'abril, com a molt estirar. Després, durant l'any, podíem fer accions de manteniment de seguiment, desarbats de les illetes, si convenia fer algun rec, però havíem d'intentar evitar al màxim la mecanització, fer soroll i activitat en èpoques que hi ha nidificació, no solament de la losa, sinó d'altres aus. I llavors, clar, fèiem doncs, això en 6-7 mesos, com a molt, podíem actuar. Havíem d'actuar i llavors ho fèiem això amb campanyes, posant el 23-24, 24-25 i 25-26, que és la darrera que hem fet en la segona fase, que també vam tindre la sort de guanyar.
1: Aprofitant que avui tenim amb nosaltres el Josep Xuclà, responsable de Parcs i Jardins d'Aspros, també m'agradaria explicar una miqueta la història que hi ha darrere d'aquest centre especial de treball Parcs i Jardins d'Aspros Empresa, explicar també la resta de feina que aneu fent i també una miqueta de reptes. Començo per la història. Quan neix i una miqueta com heu anat evolucionant en aquests últims anys, projectes que heu anat teixint, si heu anat creixent o no...
3: Bueno, doncs, bueno, fem una mica de repàs d'història. Jo farà 25 anys que hi soc a la casa, però això arrenca ja de l'any 1982, l'activitat de Parcs i Jardins com a tal, gràcies a l'Ajuntament de Lleida, que ens va cedir l'espai de la Seu Vella, que no té res a veure tal com està a dia d'avui, que era inclús recs manuals, estirant mangueres i canonades per poder mantenir l'espai verd en condicions. Una feina molt feixuga, que a dia d'avui doncs, està tot molt canviat, amb automatismes i molt més idoni, no? I tot això va anar creixent i va sortir com una atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental per a que poguessin fer activitat professional, perquè com un treball digne. A partir dels anys 90, si no recordo malament, el 94, ja es va constituir com a centre especial de treball pròpiament dit, perquè van veure com una activitat més remunerada, però després es va constituir i ja doncs, tenint doncs, tot el personal amb regla, amb nòmina, amb sou i tot, que no vol dir que abans també es tingués, però la fórmula legal que ho aguanta de tot era el centre especial de treball com el resto de centres especials de treball de Catalunya i del resto de l'Estat. I hem anat creixent exponencialment fins uns anys, com ens havia molta més subvenció, ha estat tot molt més limitat, però tot així que ens permet que ara siguem molt més autosuficients. No? A dia d'avui es podria dir que és l'empresa més gran de jardineria de Lleida, amb 95 persones, de les quals unes 63 són persones amb discapacitat de pes, la resta són personal professional, monitors, personal de suport, que és l'equip multidisciplinar de suport, que és el personal de psicòleg i treballador social, que és l'únic amb les famílies i el seguiment de les persones, i portem doncs, més de 120 clients de manteniment de jardineria i fem feines puntuals a vora 150 més durant l'any amb projectes grans com aquest de Mas de Melons amb Forestal Catalana o amb jardins petits, particulars i públics de tot tipus. I inclús a remarcar que la tendència dels últims anys és buscar sinergies i col·laboracions amb altres entitats del territori. Per exemple, aquí a l'Ajuntament de Lleida, la darrera licitació que vam optar i vam guanyar, vam fer una UTE, una Unió Temporal d'Empreses, amb el company Aigarsis i amb un fi comú, perquè hem de donar valor a les persones amb discapacitat del territori. I la veritat és un orgull poder comptar amb els companys també del sector que treballen per la mateixa causa i sumar esforços. I doncs, això és una cosa que hem de seguir treballant i fins i tot sumar altres entitats d'aquí la zona de Lleida, de Ponent, d'altres comarques inclús que som limítrofs, i poder seguir sumar esforços, perquè cada vegada se'ns està estrenyent més el que és la viabilitat dels serveis, amb totes les pujades de despeses a nivell general, de sous i salaris, com a energètic, igual que qualsevol empresa, i hem d'optimitzar molt els processos i ja us dic, buscar col·laboracions, perquè al final estem treballant per les persones amb discapacitat que tinguin un treball digne i puguin seguir endavant en la seva vida, que al final és el que tothom opta, no? Com a persona, com qualsevol persona que vol el millor per la seva vida i els seus estimats.
1: I tant. Al llarg de, clar, amb tota aquesta història a l'esquina, hi ha alguna coseta, algun projecte que pel que sigui encara no l'hagueu pogut fer? O sigui, alguna espineta clavada que tingueu?
3: Doncs, mira, al final...
1: Tot acaba sortint.
3: Tot, si tens voluntat de que allò ho desitges, acaba sortint tard o d'hora, no? Al final, tindre l'oportunitat d'optar ja és molt gran. El que passa és, clar, evidentment, no, com diu, el sol surt per tothom i al final nosaltres optem inclús a buscar projectes igual que qualsevol altra empresa. Nosaltres podem dir que fem competència deslleial, però el que ningú pensa és que nosaltres els nostres rendiments són molt més inferiors que una empresa ordinària, però això dependre de subvencions doncs és una realitat, però no aquestes subvencions són per rebentar preus i per intentar fer aguits als competidors, sinó perquè necessitem tenir una viabilitat de serveis. Però sí que és veritat que a vegades doncs, amb aquesta cursa que tenim amb altres empreses, ja sigui del sector o no del sector de la discapacitat, doncs igual doncs, és un projecte d'algun ajuntament per aquí en proximitat i doncs, bueno, al final no acabem guanyant, no? Per el tema de punts o doncs, perquè la viabilitat que hem fet l'estudi doncs, no ens donava per tirar endavant, perquè també hem de tocar de peus a terra, no? És a dir, no has d'anar a qualsevol preu. Com us he dit abans, hem de fer els serveis viables i hem de mirar que això, pues, si podem estar 43 anys més lluitant pel territori, doncs aquí estarem, no? Per donar temps a les persones. Però això de que a vegades hi ha projectes que sí que et queden aquí amb els llavis, però sabem que tard o d'hora tornen a sortir, perquè tornen a necessitar-se tard o d'hora i després pues, tornem a optar i a vegades pues, amb la segona o tercera oportunitat han pogut entrar-hi i la veritat ha sigut un goig poder col·laborar. I és això. Nosaltres no ens interessa el servei a qualsevol preu, sinó fer-ho a un preu digne, perquè la qualitat que volem posar ha de ser correcta. Nosaltres no som aquestes empreses a nivell nacional, es pot dir, o d'altres orígens privats i amb ànim de lucre, que el que vulguin és fer dividends i treure un marge de benefici el màxim possible. Nosaltres també hem de treure benefici. El que hem de fer és que això continuï rutllant i reinvertint dins de la mateixa entitat.
1: Clar.
3: Però nosaltres estem al territori. És a dir, si perdem la feina, continuem aquí a Lleida, no? Marxem. Donem atenció a les persones d'aquí perquè tenen les seues vides aquí i estem tots aquí. Llavors, una persona que té la seu social a Madrid o a Màlaga o a Estrasburg, tu per pues, no dir una importància o transcendència com li podem donar a nosaltres que estem aquí dia a dia, a Ponent.
1: Clar.
3: Per això l'important és fer-ho bé, fer-ho el millor possible, el repte de millorar i seguir, aprendre dels errors i treballar i picar en pedra. Pues, doncs, pues, estem on som precisament per donar aquesta cobertura i la gent que ens coneix sap que ho fem bé. També sabem pues, que a vegades cometem errors, però és el que he dit abans, assumim i aprenem cada dia i el repte és superar-nos, sempre i tirar endavant.
1: Clar, quan abans parlaves de buscar aquestes sinergies amb les administracions, ara és més fàcil trobar-les que fa uns anys o encara existeixen reticències?
3: Depèn del moment. A vegades són fluctuacions del context socioeconòmic o de la viabilitat que et trobes o la situació de cada entitat. Però sí que les sinergies a nivell d'entitats ara estem en un punt bastant dolç que entenc que hem d'aprofitar, no? És a dir, a vegades són dificultats que pot tindre una entitat companya i fem mà estesa, no? O al revés, el dia de demà podem ser nosaltres que estiguem una mica pues, allò tocats i necessitem ajuda. Per això dic, quan veiem algú que més o menys ho necessita, doncs estem al sector. Pensem que dins de Lleida estem reunits a la Federació AIEM, que engloba totes les entitats de la província de Lleida, i també estem a l'INCAT, a nivell de Catalunya, no? I en plena inclusió també a nivell d'estat nacional i altres entitats, no? Hi ha altres associacions i federacions. I el fet de buscar sinergies també, o més que col·laboracions, seria amb el que seria la part d'administració pública, que és la que a vegades pues, això, trobem que depèn de les persones que trobes, doncs has de començar de zero. Hi ha gent molt més sensible i està molt més alineada, i altres persones, doncs, que els hi costa, doncs, voler obrir-se una mica a la nostra realitat, no? Hem de deixar de banda els prejudicis, hem d'obrir molt més la ment i saber que som capaços de fer qualsevol tipus de feina. Jo parlo de la part de Parc de Jardins, perquè és la que dominem des de fa molts anys, però els centres de treball ofereix infinitud de serveis diaris i productes. No som nosaltres, sinó d'altres entitats. I moltes vegades ens limitem a tancar solament un casilla. Aquestes persones que tenim donant feina sols saben fer els registres i no. És a dir, tothom pot saber fer de tot, però alguns s'especialitzen més en unes tasques, com no, igual que nosaltres, un s'especialitza en una matèria, l'altre en una altra, però al final tots són persones que tenen capacitats per poder desenvolupar i potenciar i no ficar prejudici. Llavors, molts cops, a vegades, entres en un ajuntament i comences a explicar el tema de les clàusules socials d'afavorir o de fer una reserva, no? Reservar contractes a entitats amb centres especials de treball o d'iniciativa social, a inserció, i no són massa participatius, no? És com dir, bueno, és una oportunitat a totes les empreses, sí. El que passa que a vegades això no ens ajuda. Pensem que totes les administracions han de reservar voluntàriament, sense estar estipulat, un percentatge dels seus pressupostos per reserva social, no? I molts ajuntaments ho obvien, o altres administracions, consells comarcals o altres, fan d'una altra manera, cobrint l'expedient o ficant un mínim de no mínim. Per exemple, tenim un referent a l'Ajuntament de Barcelona que és líder en totes aquestes iniciatives, i la veritat que potència moltíssim, no? I alguns s'emmirallen en Barcelona, que sempre han tingut un referent, inclús amb copiar, un copy-paste de plecs i d'exemples de clausulats socials que ens servissin de referència, inclús validats per la Generalitat de Catalunya, que ha fet una guia fa molts anys, i s'han fet accions a través d'AIEM, la Diputació, perquè els secretaris i interventors tinguin aquesta informació i, bueno, en aquell moment sembla que es promouen, però després se torna a baixar, no? Hem de tindre aquesta labor constant i picant pedra perquè l'administració també, pues, siguin sensibles. Pensem que a nivell d'ajuntaments la part política pot renovar-se cada 4 anys, no? Uh-huh. L'any que ve és any electoral, però els que queden, els funcionaris, els secretaris, interventors, són els que queden, tot i que alguns també ajuntaments aquí petits a la zona de Lleida veiem que tenen molta rotació d'aquest tipus de funcionariat, i llavors, clar, depèn de qui ve, doncs és més participatiu, més sensible amb aquestes clàusules o no, i has de tocar una altra vegada el polític, el regidor o l'alcalde perquè el puguis conscienciar o almenys fer reflexionar, doncs, de la importància d'atendre persones del territori, perquè si no fos per entitats de nosaltres, difícilment amb una empresa ordinària tenim cabuda. És la realitat que tenim, no? I és aquí, quan estem, normalment, lluitant i anar seguint, no?
1: Perfecte. Doncs ho hem dit aquí, Josep Xuclà, responsable de Parcs i Jardins d'Aspos Empresa. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'arrela d'avui i que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Que tingui un bon dia.
4: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
5: Sent la pagesia, una secció patrocinada per aquells que estimen el nostre sector primari.

0: I després de parlar amb els pros a empresa sobre les seves feines i les seves tasques a Mas de Melons, avui ens està quedant una arrela molt solidari, però avui també volem parlar de pagesos solidaris, aquesta branca social, àrea social d'Unió de Pagesos, i ho volem fer justament amb el qui és el seu responsable, Salomó Torres. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Per ubicar una miqueta els nostres oients que potser doncs, encara no us coneguin, què és exactament Pagesos Solidaris?
1: Pagesos Solidaris va néixer aproximadament ara fa un quart de segle, fa 25 anys. I va néixer bàsicament per fer acollida els primers migrants que varen contractar amb el model de contractació en origen. I en els seus inicis la varen enfocar precisament amb una eina de suport amb aquests col·lectius que venien aquí a treballar, que venien a collir la fruita durant la campanya i que tornaven quan acabaven en el seu país d'origen. I això ens va fer veure que aquest col·lectiu de persones que venien, que venien de l'àmbit rural, sobretot de Colòmbia i Romania, la van crear precisament per generar actors de codesenvolupament. Per tant, eren els mateixos migrants que ens traslladaven quines eren les seves preocupacions i mancances que tenien a les seves comunitats d'origen, i d'aquesta manera els vàrem començar a ajudar. Primer, a crear aquests agents de desenvolupament, que per tant ens podien descriure quines eren les necessitats i ens enviaven el projecte, i després per buscar finançament per finançar aquest tipus de projectes. Aquí va néixer. Això ha anat canviant al llarg dels anys, i quan va venir la crisi de la construcció, els anys 2007, 2008 i 2009, la Fundació va votar cap a una eina de suport també cap a la nostra gent. És a dir, afavorint i creant el col·lectiu de la pagesia gran, intentant identificar quines eren aquelles mancances que tenien els col·lectius més vulnerables de pagesia en funció a dèficits que tenien d'infraestructures del territori, d'assistència social, de residències per la gent gran, de centres de dia, mancances de salut. I a més també desenvolupen projectes per tal que la dona s'acabés d'incorporar i pugui facilitar, diguem-ne, l'accés de la dona a la titularitat de l'explotació i que, per tant, alinear una mica aquests greuges de gènere i també cap als joves. Per tant, avui, bàsicament, tot i que segueix fent tasques d'acollida i acompanyament, també fa tasques d'acompanyament per a la nostra gent.
0: Podríem dir que és... que és com un servei transversal, és a dir, que intenta abarcar el màxim d'àmbits socials possibles?
1: Sí, bàsicament pel que et comentava, se segueix centrant encara en l'acollida i acompanyament i, de fet, genera base de dades i vostre treballadors per treballar al camp. Però ja no tant amb contractació en origen, sinó encarat també amb els interiors, és a dir, quan nosaltres diem exteriors i interiors, exteriors són els contractats en origen, que vull recordar que la campanya 2026 n'hem portat més de 2.000 provenients de Colòmbia i els acompanyem, però també amb els interiors, és a dir, els migrants que busquen feina al camp però que resideixen en l'estat espanyol. I no només generem aquesta borsa de treball que també, sinó que els acompanyem en processos formatius per tal que es puguin adaptar a les necessitats que té la pagesia a l'hora de buscar ocupats per cobrir llocs de treball. Uh-huh. I a més també fem campanyes de sensibilització a les escoles rurals, campanyes de sensibilització del fet migratori, campanyes de sensibilització per tal, i en certa manera, d'explicar a les escoles per què una època de l'any apareix col·lectiu de gent amb color de pell diferent, explicar-los les històries de vida, és a dir, per què venen els pobles a collir fruita, d'on venen, quina ha sigut la seva experiència i la seva motxilla vital que els ha portat a pràcticament a Europa, a Espanya i a Catalunya. I també fem una altra cosa que també ens sembla molt interessant, que és explicar el fet pagès a les escoles. És a dir, per tant, tota aquella pagesia gran que et comentava abans, bàsicament es nodreix de gent que va estar als anys 70 i 80 dirigint el sindicat i que tenen una memòria i un coneixement que val la pena traslladar a les generacions futures. I, per tant, expliquem què és la pagesia, quins models hi han, com són els conreus, com s'identifiquen determinats aliments, els seus orígens, com es produeixen, etc, etc.
0: I aquestes xerrades, les feu només a escoles rurals o a tot tipus d'escoles?
1: Mira, aquestes xerrades van acompanyades d'ajuts que bàsicament ens venen de la Diputació. És a dir, aquí generem tallers, generem material didàctic i pedagògic, bàsicament enfocat a les escoles rurals, però si hi ha algun institut de secundària que ens demana, hòstia, veniu i ens expliqueu una mica quina és la problemàtica que té la pagesia avui i com veieu el futur, un futur complex pel canvi climàtic, per les polítiques neoliberals que cada vegada estan imperant més alegrement per tot el món, és a dir, com i de quina manera afronteu els reptes de futur en tots aquests àmbits que us estic explicant, i nosaltres hi anem i ho expliquem, en model taula rodona, en model xerrada o en model taller, el que convingui. Si a algú li interessa, a algun centre li interessa, doncs fer un taller o fer una xerrada d'aquest tipus, doncs nosaltres encantats d'anar-hi i participar-hi.
0: En aquest sentit, heu vist o esteu notant molt canvi, sobretot en els més petits, el que entenen ells o com veuen ells la pagesia respecte del que és?
1: Mira, és que la desconnexió del que fins ara venim identificant com a món rural i món urbà, aquesta bretxa cada vegada és més àmplia. I tot i que en el món urbà ens hi hem anat acostant, perquè no som sols que fem aquesta feina d'intentar explicar a les escoles urbanes quin és el model de vida que viu la pagesia, sí que hem notat que les pautes de conducta i de comportament social del que teníem identificat com a món rural també s'està distanciant. És a dir, que moltes vegades la mateixa canalla, és a dir, les mateixes generacions més petites d'un poble, que el seu entorn, la seva economia és bàsicament agrària, hi ha un gran desconeixement, ja que els seus pares fa anys la seva majoria eren pagesos, però avui ja no. En aquests llocs és allà on la bretxa s'ha fet més àmplia, en el sentit de no entendre, per exemple, determinats comportaments d'un model de ramaderia que acaba sent un negoci i acaben introduint-se d'una manera molt particular en aquestes generacions més joves el concepte animalista. És a dir, haver-hi una granja vol dir tortura d'animals, cosa que no té per què ser així. I per tant, la feina pedagògica explicant als nanos quina és la feina que fa la pagesia i els ramaders vers el seu entorn econòmic i social i també de gestió de territori, és cabdal perquè aquesta bretxa es vagi tancant. I, per tant, en fi, sí que hem notat que aquí, en el món rural, cada vegada hi ha una distància més gran i, per tant, cal ser insistents, cal ser incisius en aquests llocs territorials per explicar una mica quina és la nostra funció al territori i a la societat.
0: Si mirem cap al futur, amb tots els reptes que teniu oberts com a sector, quins serien els més destacats o els més importants d'abordar-los primer? Tots són importants, però els que més destacaríeu que caldria abordar ja?
1: Mira, n'hi ha dos, des del nostre punt de vista. Un que és el repte del canvi climàtic, que a més entenem que ha vingut per quedar-se, amb el tema de l'adaptació dels conreus i també de determinats models de ramaderia vers les calors que cada vegada són i estan sent més insistents i més accelerats, i de temperatures més altes, d'avançaments de collites, de males adaptacions dels conreus que tenim fins ara, com el cas de la fruita de llavor a Lleida o com el cas del raïm, que cada vegada s'avança la collita, o en el cas de les hortícules, que hi ha plantes d'horta que van absolutament despistades per tants dies de calor i tantes temperatures nocturnes altes. Aquest és un element que cal tinguem molt present i molt en compte a l'hora d'encarar quines haurien de ser les solucions més importants. I un altre, des del nostre punt de vista, és l'encaix socioeconòmic del nostre model de treballar la terra, que es basa en el model de petita i mitjana pagesia, que viu i treballa en el territori i que a poc està mutant cap a grans empreses que controlen no només la producció, que també, sinó la transformació, la comercialització de tot el producte. I que cada vegada també estem veient com la terra està acaparant-se per grans tenidors i per empreses que estan comprant terra, que evidentment no és la marginal, sinó que és la més productiva, la que pot estar en regadiu i l'única que pot pagar els preus especulatius que avui té la terra per fer aliments i que en un futur no gaire llunyà, malauradament, no ens tindran la capacitat de controlar també el model de producció del nostre país.
0: I confieu que hi pugui haver un canvi en aquest sentit a nivell econòmic? O el que cal ja és una transformació tan gran que a curt termini no és viable?
1: És que, a més, el que està passant també és que els canvis tecnològics de treballar la terra, el canvi en maquinària, la utilització de noves eines informàtiques, de la mateixa intel·ligència artificial, farà que la pagesia o s'hi adapta o quedarà descavalcada per les grans empreses que es dedicaran a fer uns aliments que podran ajustar els costos de producció a les necessitats que tindrà un mercat. No hem d'oblidar que mentre la renda de la pagesia any rere any segueix baixant, els aliments arriben al final de la cadena alimentària, que és allà on les persones que van a comprar aliments, ja sigui al mercat municipal, ja sigui a la botiga, o ja sigui una gran cadena de distribució, estan pagant cada any una factura més alta pel que consumeixen d'aliments. Per tant, és un repte que no compete només a la pagesia. I aquest és un aspecte que nosaltres últimament estem posant també sobre la taula. Aquest és un repte de país. És a dir, el país podrà encarar un futur de mig llarg termini amb 10 milions de ciutadans visquent a casa nostra? El país tindrà capacitat de produir aliments per a la seva ciutadania? Aquest concepte es diu sobirania alimentària. Doncs jo tinc els meus dubtes. Tinc els meus dubtes de que si l'economia agropecuària s'acaba implementant amb un model especulatiu, com s'està encarant, és a dir, recordo l'inici de la guerra d'Ucraïna, doncs que l'oli de girassol es va multiplicar per 3 o per 4 el seu preu l'endemà justament d'haver envaït Rússia a Ucraïna. L'origen de compra d'aquest girassol per fer aquest oli era d'un o dos anys enrere, per tant, no s'havia augmentat. En canvi, va ser considerat un element especulatiu i l'alimentació, malauradament, acaba sent un element especulatiu. I, per tant, si això no es controla, si no es planifica, si no organitza, si no es posa límits, si no s'intervé políticament, doncs acabarà passant el que ha passat amb l'habitatge, acabarà passant el que està passant amb la terra i acabarà passant, sens dubte, amb l'alimentació.
0: Doncs estarem molt pendents a veure com evoluciona, també per poder-ho explicar des d'aquí, des de UAU Lleida Ràdio, tant sigui des de la Rela com de la resta de programes de la Graella. Ho hem deixat aquí, Salomó Torres, responsable de l'àrea social d'Unió de Pagesos. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la Rela d'avui i que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
0: L'entrevista. I com dèiem, acabem l'Arrela d'avui parlant de la jornada de porcí que tindrà lloc a Alcarràs el dia 1 d'octubre. En aquest any és la 19a edició i per parlar-ne avui qui ens acompanya és el Jordi Dolcet, ell és ramader, president de l'Associació de Ramaders de Porcí d'Alcarràs. Molt bon dia.
3: Bon dia, Judit.
0: Quines novetats, no sé si n'hi haurà, que presenta aquesta jornada, 19a jornada del porcí?
3: Bé, com a novetats, és la rabiosa actualitat que ens toca viure al sector porcí. Som un sector que hem de recordar que importem i que exportem. Importem cereals i exportem carn a l'estranger. Llavors, qualsevol qüestió geopolítica, qualsevol conflicte que afecti a nivell geopolític, ens afecta diàriament. I per sort o per desgràcia, l'actualitat és molt, molt variable i sempre hi ha novetats.
0: A més, podem dir que en els últims anys, malauradament, aneu acumulant cops. Per no dir-ne novetats, perquè al final si naturalitzem aquestes novetats també és dolent.
3: Sí, a l'hora de tractar els temes de la jornada doncs sempre ens veiem influenciats per la situació actual que té el sector, que es veu molt influenciada per conflictes com poden ser la guerra d'Ucrània i Rússia de fa uns anys, que va afectar molt de forma molt severa els preus dels cereals, la importació de cereals, els increments dels costos d'energia. Ara tenim el tema de la pesta porcina africana, que també és de rabiosa actualitat. I bueno, som un sector versàtil que ens intentem adaptar contínuament als nous reptes i a les noves situacions.
0: Després abordarem la pesta porcina africana. Desgranem una mica per als oients que ens estiguin escoltant i que puguin estar interessats a venir l'1 d'octubre a Alcarràs. Quines ponències podem explicar ja que hi haurà a la jornada?
3: Sí, la nostra és una jornada que celebra la seva 19a edició. És una jornada amb molta tradició. La nostra associació es va constituir a principis dels anys 90. La primera jornada la vam celebrar l'any 1997 i aquesta és la 19a edició. Hi ha hagut algun any de pausa, però és una jornada que està molt arrelada al nostre municipi i els últims anys està tenint una repercussió bastant gran a nivell del sector porcí català. Nosaltres intentem organitzar la jornada com si nosaltres fóssim els oients, no? Com si fóssim els visitants. Intentem buscar temes d'actualitat i temes de formació, sobretot enfocats als nostres ramaders i als estudiants que també venen, també ho hem de destacar, ens visiten cada any estudiants de les escoles agràries, tant d'Alfarràs com de Vallfogona de Balaguer, als quals agraïm també la seva participació. I busquem una mica un equilibri entre això, entre aspectes tècnics, que aquest any podrien ser la bioseguretat, que és un tema recurrent. La bioseguretat és un concepte clau per al nostre sector, és una sèrie d'estratègies que prenem com a sector a l'hora de prevenir l'entrada de malalties a les nostres granges. I la segona ponència també serà sobre l'ús dels antibiòtics, un tema també de molta importància a nivell de sanitat, de salut pública. Moltes restriccions, tenim moltes restriccions amb l'ús d'antibiòtics. Els últims anys s'utilitzen molt, molt menys antibiòtics que fa una dècada o fa 15 anys i volem que aquesta xerrada sigui una mica una formació de cara als ramaders i als estudiants de com hem d'utilitzar correctament els antibiòtics. Tractarem també el tema econòmic, la situació actual econòmica del sector i una mica de perspectiva de futur, tot i que és molt incerta. I després, com a nota, tancarem la jornada amb la pesta porcina africana. Ens visitarà un veterinari de l'administració que ens explicarà què és el que s'ha fet, quina gestió s'ha fet, en què s'hagués pogut millorar, què s'ha fet bé i quines són també les perspectives de futur de cara al control d'aquest brot que tenim a la zona de Barcelona.

0: té algunes malalties que afecten només als porcs, però que afecten productivament a les granges. S'ha millorat molt els últims anys en bioseguretat, però el sector també és un sector molt més global. Antigament potser hi havia moltes menys granges, hi havia molt poca bioseguretat, però el contagi, la transmissió de malalties entre granges era molt menor que ara, que hi ha una millor bioseguretat, però que el sector és global i els moviments d'animals també a nivell estatal o inclús a nivell europeu s'importen també animals. També entren cada setmana animals petits per ser criats i sacrificats aquí al país. Llavors ha canviat una mica l'escenari i la bioseguretat s'ha de seguir sempre millorant per evitar que aquestes malalties, algunes emergents i algunes molt conflictives, sobretot, insisteixo, a nivell de producció, no estem parlant mai de malalties que es puguin transmetre als humans, per evitar que aquests contagis doncs, compliquin molt la producció.
1: Clar, d'alguna manera és com que l'actualitat us obligui, no? Va relacionada actualitat i bioseguretat.
0: Correcte.
1: Hi ha l'altra qüestió dels antibiòtics. Considereu que n'hauríeu de poder utilitzar més?
0: El tema de les restriccions dels antibiòtics tenen una base tècnica i científica evident, sobretot referent al tema de les resistències. Quan a nivell humà, també inclús als hospitals, s'utilitzen els antibiòtics de forma molt habitual, apareixen resistències, apareixen bacteris que són capaços de resistir al tractament d'aquest antibiòtic. En porcí, fa anys s'utilitzaven força més antibiòtics que actualment. Les restriccions han vingut imposades per evitar, per prevenir aquesta aparició de resistències, que llavors sí que compliquen molt la possible curació, la possible cura d'una malaltia.
1: Perfecte. Parlàvem també de situació econòmica, una mica perspectiva de futur. És cert, ho deies, es fa difícil poder fer una anàlisi del que pot acabar passant, però en una primera valoració, les perspectives de futur serien optimistes, serien pessimistes?
0: Les perspectives de futur a curt plaç o a mig plaç no serien optimistes. Primer, per l'aparició del brot de la pesta porcina africana, que ha causat que s'hagin tancat moltes portes d'exportació a països tercers, i després també que és un sector que, com hem dit abans, és un sector global. Competim amb grans països productors, i ara mateix sembla que hi ha països com Xina que han recuperat la seva producció i que fan que el mercat exterior sigui una guerra bastant dura. Llavors aquí hi ha molta producció i sembla que hi ha una mica de dificultat a l'hora d'exportar una part important de la carn que produïm. Llavors el futur és força incert. A nivell de preu, actualment el preu de cost està per sobre del preu de venda, és a dir, ara mateix no s'està tenint benefici pels porcs que s'estan sacrificant.
1: Què hauria de canviar? O què es podria canviar? O què demaneu que canviï?
0: És molt complicat. Ja. És molt complicat perquè, és com et dic, depenem de competidors com molt importants, com poden ser Brasil, com pot ser Xina, com pot ser Estats Units. Competim a un nivell global i és un tema molt de mercat i molt específic.
1: Ho dèiem abans també, aquestes jornades, 19a jornada del porcí, 1 d'octubre a Alcarràs, vindrà marcada per la pesta porcina africana. La valoració de la gestió que s'ha fet, quina és? S'ha gestionat bé?
0: És un tema complicat perquè no tenim tota la informació, perquè al final amb una crisi d'aquestes característiques la transmissió d'informació que arriba no la podem conèixer de primeríssima mà, per això volem ser prudents. Segurament s'hauran fet coses bé. Ara mateix hi ha alguna porta d'optimisme perquè les últimes setmanes ha disminuït molt el número d'animals, de sengles positius que s'han trobat, però en tot cas a l'última presentació del Carlos Sánchez, que és del Servei de Sanitat Animal, ell ens explicarà de forma totalment transparent que dintre d'aquesta gestió què creu que s'hagués pogut millorar de cara també a millorar una gestió d'una possible crisi futura, que pot ser amb la pesta o pot ser amb alguna altra malaltia, i què és el que també s'ha fet bé.
1: Exacte. Quin és l'impacte que ha tingut pel sector? O que està tenint?
0: L'impacte inicial és molt fort perquè el primer que passa és que es tanquen moltes portes de molts països als quals s'exporta carn. A les següents setmanes es va anar negociant a nivell de sector amb molts països que van acceptar

0: a obrir portes d'animals que no fossin de la zona del brot, etc., i es van poder reobrir alguns mercats. Però les conseqüències van ser, sobretot, les primeres setmanes que el preu es va esfonsar, perquè hi havia molta més carn de la que es podia exportar o vendre.
1: Davant de situacions com aquestes, la solució són les ajudes? O no? O calen més coses?
0: Davant de crisis com aquesta, una part molt, molt important és, tornem abans amb la bioseguretat, perquè hem de diferenciar molt si es troba un cas positiu d'un porc senglar a de si aquesta peste mos arriba en una granja de porc domèstic. Si arriba en una granja amb porcs domèstics, estem parlant d'un problema de dimensions molt, molt superiors. En cas de tenir un senglar positiu, no sé si la solució seria ajudes. Sí que és veritat que la zona on tens el brot, com va ser a Collserola, clar, els ramaders d'aquella zona es van veure amb un problema molt gran. I allí sí que l'administració va haver de buscar solucions a nivell global per ajudar aquells ramaders a poder continuar gestionant les seves granges. Es fa molt difícil de dir si, què es podria fer per prevenir aquestes coses, perquè són crisis sanitàries que apareixen quan el món és cada vegada més globalitzat.
1: Clar. No sé, i ja per acabar, no sé si l'objectiu de la jornada és comptar amb professionals del sector o també voler arribar més enllà, no?, a la ciutadania, perquè no sé si molta gent és conscient del que estaves dient ara, de l'impacte que podria acabar tenint. No sé si la gent això ho sap o no.
0: No, jo amb això som bastant escèptics. Sí que treballem des del sector, des de moltes vies, des de fa uns anys, a intentar transmetre més el que fem, perquè no ens hem d'amagar de res. Som un sector que produïm proteïna animal de molta qualitat, de la principal proteïna animal que es consumeix a moltes parts del món, que és el porc, i nosaltres a nivell d'imatge, a nivell municipal, a nivell local, nosaltres tenim una relació molt bona, diguéssim, amb els nostres veïns. El sector porcí, el Carràs, és un motor econòmic, però també és un motor social. Tenim més de 130 socis a la nostra associació. Són 130 granges que estan molt arrelades al municipi i que molts joves s'incorporen als negocis, empresa petita. Estem parlant d'empresa mitjana i petita, i això ens reforça moltíssim. Nosaltres a nivell municipal estem molt contents, a nivell local, de cara a la visió que té els nostres veïns del nostre sector. A nivell més exterior, doncs, bueno, el que no creu o l'animalista, a l'animalista és molt difícil que el puguem convèncer. Nosaltres hem de fer les coses bé, de cara a dins, i explicar-ho de cara a fora, perquè és que no tenim res a amagar. Ho fem complint amb les normatives, i som els primers interessats a que els animals tinguin benestar, tinguin salut, perquè és la millor manera de que creixen, que produeixen i que al final obtenim un rendiment econòmic, que per això, evidentment, treballem.
1: Us agradaria sumar més socis de fora del Carràs? És a dir, anar teixint xarxa, saps, com és col·lectiva, però de fora del municipi?
0: Hi ha diferents associacions, hi ha diferents ADS. La nostra idea no és... Nosaltres ja englobem tres municipis, que són Alcarràs, Soses i Torres de Segre, i no seria la nostra idea, diguéssim, ampliar fronteres. Però, bueno, no se sap mai. Hi ha altres associacions que també són molt actives. Nosaltres intentem ser actius, intentem fer la jornada amb molta il·lusió, perquè és el dia gran pels nostres socis. És el dia que Alcarràs, a nivell de xarxes socials, avui en dia es posa al centre del sector porcí a Catalunya i una mica inclús al sector porcí estatal, i nosaltres ho fem amb aquesta intenció i amb aquesta il·lusió de que hi hagi una jornada sobretot amb xerrades interessants, que no es facin avorrides, que no siguin molt tòpiques, que sempre hi hagi alguna novetat, que siguin d'un nivell tècnic que tothom pugui entendre i que al final els socis se sentin orgullosos de ser socis de l'associació i de ser d'Alcarràs i de ser dels pobles veïns i de que vinguin moltes empreses. Tenim gairebé 100 empreses que col·laboren amb la jornada, a les quals agraïm moltíssim la seva participació i que són les que fan possible tota l'organització i tota la logística d'una jornada. Amb algun any hem arribat als 300 inscrits.
1: Déu-n'hi-do, perquè entenc que ha anat creixent, eh? És a dir, la jornada a cada edició va guanyant pes.
0: els últims anys la veritat és que ens hem esforçat per anar acollint més col·laboradors, anar fent molta més difusió, i sí que és veritat que hem arribat a un nivell que estem molt contents, perquè la resposta és molt gran, són moltes empreses que col·laboren i són molts inscrits, i aquest és l'objectiu, i nosaltres estem molt contents amb tots els companys de Junta d'organitzar aquest dia.
1: Fins quan s'hi poden inscriure? Per si tenim algun despistat?
0: Com que són no és una inscripció gratuïta,
1: val.
0: I anem més per aforament, però que fins als últims dies hi ha possibilitat d'enviar un correu, de contactar-nos per telèfon, i no hi ha cap problema, tothom és benvingut i...
1: Perfecte.
0: I fins a l'últim moment es poden inscriure.
1: Perfecte, doncs recordem aquesta 19a jornada del porcí, 1 d'octubre a Alcarràs. Ho deixem aquí, Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé, bon dia.
0: Moltes gràcies.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
1: I fins aquí l'Arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat, arrela@uaufm.cat, on ens poden fer arribar tots aquells temes que considerin oportuns que poden ser tractats en aquest programa. Gràcies per la seva confiança i ens hi tornem a posar la setmana que ve. Que tinguin un bon dia.

0: dones us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres i amb vosaltres, les dones. Des de tots els vessants, creences i posicions que permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones fet per dones, on tu hi pots sentir-t'hi reflectida. Ens agrada un programa on també els homes hi participin. Homes i dones en paral·lel. I si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar als programes del web de Dones, Ràdio Arenys de Mar. Entreu al web, cerqueu programes, seleccioneu el programa Dones i allà hi trobareu els podcasts emesos fins ara. Dones s'emet tots els dimarts a les 12 en el 91.2 FM.
1: Durant el mes d'agost s'emetran 4 programes de Dones en Ruta. Nova secció on 3 dones viatgem, anem on són les dones a trobar les seves històries, les seves vides, per saber què ens aporten com a dones. La idea de Dones en Ruta era viatjar en furgoneta i trobar dones interessants pel camí. Però, per començar aquesta experiència i veure com va i com ho fem, ho farem des d'un lloc fixe. Hem vingut a un espai preciós. I des d'aquest campament base anirem fent ruta. Som a Ginestà, al costat de Miravet. Us parla Rin Garcia i m'acompanya en aquesta experiència Blanca Ferrer, amb el seu projecte Nexi Amor, i Luz Marina Gutiérrez, amb el seu projecte Mujeres per al Món. Mujeres por el Mundo. Unes dones dedicades a acompanyar les dones en el seu viatge de vida. I no podria faltar en el muntatge del programa i suport per tot el que fem, tenim l'estimadíssim Joan Bosch.

Aquesta setmana a Dones en Ruta ens acompanya Gabriela Domínguez Lippetti, restauradora de porcellana, ceràmica, terracota i materials pétreos, estudiant en grau superior de ceràmica i escultura. Una argentina que viu a Ginestà des de fa 6 anys.

0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé amb la col·laboració de la PIM, Lilian Miró i en Josep Maria Asensio, i el control tècnic en Joan Bosch. Una història per pensar. Una senyora agafa el tassó i li demana al cambrer que li ompli de brou. A continuació s'asseu en una de les moltes taules del local. Amb prou feines s'havia assegut que es va adonar que s'havia deixat el pa. Aleshores s'aixeca, va recollir un panet a la barra i torna al seu lloc. Sorpresa! Davant del seu tassó de brou s'hi troba sense immutar-se un home de color que està menjant tranquil·lament. Això és el colmo, pensa la senyora, però no em deixaré robar. Dit i fet, s'asseu al costat de l'home de color i parteix el pa a trossets. Els posa en el tassó, que està davant de l'home de color, i col·loca la cullera en ell. L'home, complaent, somriu, prenent una cullerada cadascú fins a acabar-se el brou. Tot en silenci. Acabat el brou, l'home s'aixeca, s'atansa a la barra i torna després amb un abundant plat d'espaguetis i dues forquilles. Mengen els dos del mateix plat en silenci, tornant-se. En acabar, s'aixeca l'home de color, dient-li a reveure, reflectint un somriure en els ulls. Sembla satisfet per haver realitzat una bona acció i se'n va. La dona el segueix amb la mirada, i tot seguit cerca amb la mà la bossa que havia penjat a l'espatller de la cadira. Però havia desaparegut! Li havia pres l'home de color. Anava a cridar el lladre, quan mirant al seu voltant veu la seva bossa penjada en una cadira dues taules més enrere d'on estava ella, i sobre la taula un tassó de brou ja fred. Cal dir que ella s'havia convocat de taula? I sobretot de comportament, què en penseu?

En un temps de neguit, de presses, de rapidesa, el poeta del tren de l'alba diu: a tu, rellotge, company silenciós, avui et demano descans. A tu, rellotge, administrador del temps, atura't i descansa. De tu vull recuperar el temps. No serà temps passat, però serà temps. No serà temps mesurat, però serà temps. Vull viure el temps. Temps sense hores, temps sense minuts, temps sense segons, sols temps. Temps amb el temps en el que poder viure. Viure l'instant del seu amor. Temps per somiar-la. Doncs sense tu, com diu el vell pensament, no tindré rellotge, però tindré temps.

Us deixo un poema d'Antoni García Iranzo. Que curtes i escadusseres trobo les paraules quan vull parlar de tu. Que difícil se'm fa trobar el mot adient, aquell mot que suposo recòndit per definir-te. També és força ardu trobar l'expressió exacta i precisa que exclami el món i sense fissures el meu amor per tu, aquest terrabastall, aquesta magnífica eclosió esdevinguda Big Ben, la infinitud de la qual conec i en sóc conscient. Potser aquests mots que deleixo per trobar no existeixen, potser siguin un tresor perdut o una entelèquia tal vegada. Però malgrat la inutilitat d'aquesta denodada recerca, juro i em conjuro, volto i em revolto, filo, refilo i m'enfilo del de la nit. Sento i ric, ploro i continuo, absorc com pocs, neguitós i alegre pels viaranys, buscant la dosi justa d'esperó que cal per poder resseguir sense defallir aquest ardorós camí que m'ha tocat en sort. Viure sense tu.

La renouera, de Josep Carner. El vol de la primavera, què coses no han brugit? El vent per les fulles noves, la nova esperança al pit. Jo sé, una gentil minyona, que mai no té el cor marrit, li diuen la renouera, pel cant i per l'esclafit. Minyona, li diu son pare, qui riu no té el seny complit. Minyona, li diu sa mare, cap noi va tan ardit. Minyona, fa el veïnatge, tenim el cap consentit. La noia va a la finestra i es posa damunt l'ampit, amaga la seva cara en un claveller florit. Llavores fa una veueta igual que un ocell ferit. Vingués el que jo voldria, de dies o bé de nit. Com una ombra el seguiria, mon pas no fora sentit.

Us deixo un poema de la poetessa Inés Encuentra. Dona imperfecta, dona indomable, de vegades nena rebel, altres rebel sense causa. Poesia de nostàlgies, somnis il·limitats, de vegades tristesa acumulada, bogeries, canvi d'ànim, tarda gris de passats, cafè ple de secrets, veu darrere de la por, llàgrima que es confon en un mar, gota que va de passar un got, crit en una cova, espai omplint buits, veu d'una ànima lliure, rosa amb espines, cor que batega. Sóc com el vent, sóc com l'aigua, sóc com el foc i, en definitiva, simplement imparable.

La tristesa i la ràbia, de Jorge Bucay. Diuen que fa molts anys, en un llac d'aigües transparents i pures, van anar a banyar-se la tristesa i la ràbia, fent-se companyia i gaudint del llac i les seves aigües. Totes dues es van treure la roba per entrar en el llac i cada una ho va fer a la seva manera. La ràbia, ràpidament i sense cap tipus de mirament, es va treure la roba, deixant l'escampada i amb la mateixa rapidesa que entrava, ja sortia a punt de marxar. La tristesa, sospirant i amb un ritme tranquil i calmat, com si el temps no existís, es va anar desvestint i va entrar a l'aigua de la mateixa manera, mandrosa i a pas pausat, agafant-se el seu temps per banyar-se dins del llac. La ràbia, que quan la tristesa entrava a l'aigua ella ja sortia, esverada i sense gaires miraments, va córrer a tornar-se a vestir, a punt d'anar a un altre lloc amb la seva energia explosiva. Però, com tots sabem, que la ràbia té un punt de ceguera i distingeix amb dificultat la realitat, es va posar la roba de la tristesa, sense adonar-se'n. De manera que quan la tristesa va sortir, va haver de vestir-se amb les robes que va trobar, les de la ràbia. Per això, des d'aquell dia, diuen que moltes vegades, quan un es troba amb la ràbia cega, cruel i enfadada, si mirem bé, ens trobem que és una disfressa i que, en realitat, darrere aquest aspecte s'hi troba la tristesa.

poema de Joan Oliver, Pere IV, que dedica a Salvador Espriu. Assaig de la platja a la taverna. Oh, que ha vingut estic a la meva petita esclava poc sortosa terra, i com em requeria allunyar-me'n sud avall, on sembla que la gent és bruta i pobra, adiciosa, inculta, resignada, insolvent. Aleshores, a la taverna nova, els companys dirien fotent-se'n, com que li agrada de la lletja, així el lluç que pica un ham sense esquer, mentre jo, encara a prop, pensaria en les velles fretures i confiances d'aquest meu tossut poble. I jo, ja tot sospassant, recularia per restar aquí fins a la mort. Car, fet i fet, tampoc sóc tenassa, i estimo més, amb un irrevocable amor, aquesta meva i nostra, bastant neta, envejada i bonica pàtria.

0: I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb dos poemes curts. El primer que recitarem és d'en Joan Margarit i el segon anirà a càrrec del nostre amic i poeta Josep Maria Asensio. I per acabar, la Pi ens farà reflexionar amb una cita de Paul Auster. Espero que la nostra selecció us agradi, com sempre. L'època generosa de Joan Margarit. Nostres, com les cançons que fan plorar, són aquells dies. Van ser la veritat de quan es feia fosc, amb somriures, banyant les criatures. El cansament alegre del sopar. Les cares que mai més no han trobat com llavors a confiar-se. La vida s'alimenta dels dies generosos, de donar i protegir. Quan s'ha pogut donar, la mort canvia.
1: Solem crear amors que sovint són la nostra mentida, lluitant per un país que no és el nostre, sense veure l'arrel que sosté l'arbre de la nostra realitat.
2: Una idea sobtada i lluminosa. Les millors amistats, les més duradores, es basen en l'admiració. Aquest és el sentiment fonamental que relaciona dues persones durant un prolongat període de temps. S'admira algú pel que fa, pel que és, per com s'ho fa per caminar pel món. Aquesta admiració l'ennobleix, el realça davant dels teus ulls, l'eleva a una posició que, segons el teu parer, és superior a la teva. I si aquesta persona també t'admira a tu, i per tant t'ennobleix, et realça, t'eleva a una posició que considera superior a la seva, aleshores us trobeu en condicions d'igualtat absoluta. Tots dos doneu més del que rebeu, tots dos rebeu més del que doneu, i en la reciprocitat d'aquest intercanvi floreix l'amistat.
0: Efectivament, estàs parlant, has parlat per boca del Paul Auster d'admiració. Mira, m'ha encantat, perquè és algo que inclús, mira, m'ajuda a inspirar-me per escriure sobre l'admiració, no? Jo ara estic pensant en el meu pare, no? Jo l'he admirat en moltes coses. Jo també t'admiro a tu, Josep Maria, però algunes coses i qualitats que tu tens i poder que jo no veig en mi, i també amb tu, Pi, també t'admiro, perquè hi ha moltes qualitats que tu tens i que jo poder no tinc, però això què fa? Que hi hagi una bona amistat entre nosaltres, que és el que diu el Paul Auster,
2: sí,
0: no?
2: Sí, que el fonament de tota amistat és l'admiració recíproca.
0: Recíproca, exactament, perquè si només és unilateral, llavors això pot quedar mort, pot quedar mort.
1: L'admiració no deixa de ser un reconeixement.
0: Un reconeixement.
1: Sí. El reconeixement d'uns valors que admirem amb l'altre, que no necessàriament tenim que ser... ens manquen a nosaltres, però que potser coincideixen també. I des de la coincidència es pot fer camí. Perquè si no hi ha admiració, si no hi ha reconeixement, difícilment es pot fer camí. Camí de la parella, dels amics, de qui sigui. El camí de la vida, que segueix el camí, que l'hem de poder fer. L'hem de poder fer, no necessàriament, però l'hem de poder fer amb algú. I per poder-lo fer l'hem de reconèixer. I per reconèixer-lo hem de reconèixer la veritat que hi ha amb ell.
0: Molt bé, molt bé. També, a veure, la veritat, a veure, són partícules, tots tenim partícules de veritat que a vegades fan una gran veritat, oi? Com la gran veritat que ens explica la Inés Encuentra. Jo llegiré el trosset que m'ha agradat més, perquè tot està molt bé, la teva selecció, Pi, i m'agrada el final. Diu, soc com el vent, soc com l'aigua, soc com el foc, i en definitiva, simplement imparable, tu. Aquesta paraula també m'atrapa, no? Que
1: són els quatre elements.
0: Imparable. No?
1: Són els quatre elements.
2: Sí, molta força.
1: Els quatre elements.
0: No pots parar.
2: Molta força té aquest poema, i al final és, per mi, estupendo.
0: Sí. Com també aquest de l'Antoni García Iranzo, no?
2: Sí.
0: Quan parla de, també, és força ardu trobar l'expressió exacta i precisa que exclami el món i sense fissures el meu amor per tu. Aquest terrabastall, fixa-t'hi quina paraula, no? Terrabastall. Aquesta magnífica eclosió esdevinguda del Big Bang, no? Aquests poetes,
1: sí.
0: Tu, com busquen, i com sintonitzen amb les seves emocions, oi?
1: El Terrabastall és un grup poètic de Reus. hi ha un grup poètic a Reus que es diu Terrabastall.
0: No, no ho coneixia, doncs.
1: I hi ha uns poetes de Reus que es reuneixen cada de setmana i fan poesia oberta. I bueno, és. Però bueno, és molt bo. Vull dir, les seleccions que ens porta... Les seleccions que es porta la Pi, a mi m'agraden molt.
0: Ens fan reflexionar,
1: ens fan reflexionar, com tu també.
2: Jo voldria reflexionar, si em deixeu, sobre el rellotge.
0: Ah, molt bé.
2: I el temps. Això crec que és molt important, perquè jo, per mi, el temps actualment, i el rellotge, és un dictador, per mi. I m'agradaria que diguéssiu la vostra.
1: El rellotge és l'antitemps. Malgrat que el rellotge mesura el temps, el rellotge és antitemps, perquè ens priva del temps.
2: Sí.
1: Quan jo dic, atura't, i digues que l'estimes. Digues que l'estimes.
2: Si no,
1: atura't. Però el rellotge et mana.
2: Sí.
1: Però hem de saber imposar-nos el temps per poder dir-la, t'estimo.
0: De fet, el temps, a veure, és una construcció humana, però ja sabem, ara parlo filosòficament, ni l'espai ni el temps existeixen.
1: No.
0: Aleshores hem tingut que construir un aparell, un instrument que ens faciliti, que jo crec que no ens la facilita en molts casos, doncs una mica la vida, no? Però jo parteixo ja a nivells una mica profuns, no? L'espai ni el temps existeix. Vull dir, l'espai que hi ha aquí en aquest estudi, vull dir, ha sigut creat. Si no hi hagués aquest estudi, què hi hauria? Hi haurien els arbres que hi ha aquí a la riera? Hi hauria el que trobaríem, no? I el temps, a nivell inconscient, el temps no existeix. Una ferida, un tema que no has superat quan tu tenies 5 o 6 anys, de veritat, et retorna amb la mateixa precisió, amb les mateixes sensacions i emocions que tu vas viure. Si ho has superat, tot està transformat i transmutat. No passa absolutament res. Però jo que m'hi dedico, us ho dic de debò, vull dir, ferides que han quedat enquistades es reviuen de la mateixa manera. Llavors, nosaltres el que fem, una miqueta, doncs, és desmuntar el tinglado.
2: Però fixa't que el temps, vull dir, el que fa és dominar-nos amb tot.
0: Sí, sí, sí. El temps humà, aquest que hem creat.
2: El que hem creat.
0: Sí, sí. Ens domina massa.
2: Ens domina.
0: Sí. Llavors, la qüestió seria, a veure, com ho podem fer perquè no ens domini? No tenir rellotge? No ho sé, jo
2: es
0: també...
2: Es podria viure sense rellotge,
0: sí,
2: i molt bé.
0: Sí, sí, sí.
1: El Saramago...
2: Jo durant les vacances no me'l poso.
0: Ah, no, no, no.
1: Ja. Yeah.
0: No, és que hi ha moments que has d'anar sense rellotge i deixar-te sentir i que digui i que parli el cos.
1: El Saramago, em sembla que era el Saramago, no? Deia, només treguis el rellotge per quan et demanin l'hora.
0: Està bé. Molt bé, aquest. Doncs mireu, nois, noies, amics, amigues, seguidors d'Ànimes, res més, amb aquests versos i amb aquests comentaris ens hem d'acomiadar, però a veure que tornarem, Tenim corda per rato. Anava a dir, tenim corda de rellotge per rato? No, tenim corda perquè som com som. Som sempre poesia.
2: Adéu-siau.
1: Fem poesia.
3: Ràdio Arenys. Per un món més sostenible, perquè la salut del planeta és la nostra salut. Sàvia Verda, amb Imma Renera.
4: Hola, molt bon dia. Benvinguts a aquesta nova edició del Sàvia Verda. Us saludem al control tècnic en Joan Bosch i jo mateixa, la Imma Renera, des dels micròfons de Ràdio Arenys. Recordeu que si voleu que tractem algun tema en concret o teniu algun dubte que us agradaria que parléssim, doncs ens podeu fer arribar un correu a saviaverda@radioarenys.cat. Avui tenim amb nosaltres una convidada, Magda Bou Daguer, aquí de seguida ja esteu veient en pantalla. Welcome, Magda, and thank you for being with us today. Ara us la presentaré i la conversa la tindrem amb ella en anglès i vosaltres l'escoltareu doblada al català. Mireu, la Magda Bou Daguer és professora a la Universitat Sant Josep de Beirut. ella és d'origen libanès, i investigadora principal a l'Institut Europeu de Selvicultura, on dirigeix la instal·lació mediterrània EFIMET. Ella té un doctorat en genètica vegetal per la Universitat de la Sorbona a París i una habilitació per dirigir investigadors per la Universitat de París-Saclay en conservació de la biodiversitat des dels gens fins als ecosistemes. La Magda té més de 20 anys d'experiència com a genetista vegetal i centra la seva recerca en la conservació de la biodiversitat i en la restauració dels ecosistemes forestals, especialment en el context del canvi climàtic. Ella forma part de diversos comitès científics consultius internacionals, com ara el Fons de Socis per a l'Ecosistema Crític del Mediterrani, o l'Aliança per a la Bioeconomia Circular i també del Comitè Consultiu de l'Associació Europea per la Biodiversitat. Des del 2019, la Magda és exploradora del National Geographic. L'any 2008 va rebre el Premi UNESCO L'Oréal per Dones a la Ciència. L'any 2021 va ser nomenada Dama de l'Ordre de les Palmes Acadèmiques per la República Francesa i el 2023 va ser elegida membre de l'Acadèmia Francesa d'Agricultura. De manera que avui tenim la sort de comptar amb ella i l'hem convidat per parlar amb nosaltres de dues qüestions. De la tasca que fa l'Institut Europeu del Bosc, aquest EFIMET que he comentat que ella dirigia, la part mediterrània, que és un organisme de recerca que ofereix suport a les polítiques sobre qüestions relacionades amb els boscos, i ella, com us he dit, dirigeix la instal·lació mediterrània, i també del recent fòrum que va tenir lloc l'última setmana del març a València, el Fòrum de la Xarxa Mediterrània de l'EFI, que va reunir institucions de 28 països europeus per parlar de la recerca forestal i de resiliència.
5: Magda, explica'ns una mica... Bueno, bé, gràcies per tornar a estar amb nosaltres. És un plaer tenir-te avui al Sàvia Verda amb nosaltres. Explica'ns una mica més sobre l'Institut Forestal Europeu, l'EFI, aquesta organització internacional, la convenció de la qual ha estat ratificada per 30 estats europeus. Què fa l'EFI?
6: L'EFI s'assegura que la ciència que produeixen els científics s'utilitzi adequadament per donar suport a les decisions polítiques, però també per garantir que els professionals sobre el terreny la facin servir. Som un intermediari entre la producció científica i l'aplicació de la ciència. Nosaltres mateixos també produïm ciència, però el nostre principal objectiu és connectar el coneixement amb l'acció per assegurar-nos que arribi a qui la necessita.
5: Okay. D'acord. Vés en compte quan moguis les mans perquè s'escolten sorolls.
6: Ho sento, perdona. Ho sento molt.
5: Moltes gràcies. I tu gestiones l'EFI dins l'àrea mediterrània. Això vol dir que els boscos mediterranis són especials o diferents dels boscos del nord d'Europa, per exemple?
6: Efectivament. L'Institut Forestal Europeu té la seu a Finlàndia i tenim oficines arreu d'Europa, com ara a Brussel·les, a Roma, a Bonn i ara també a Escòcia. Estem en diverses ciutats d'Europa, treballant en temes diversos. Com he dit, sempre connectant el coneixement amb l'acció, però amb un enfocament en la bioeconomia, la governança i el suport polític per a la presa de decisions. Però la regió mediterrània és molt peculiar, és molt diferent al context europeu. Per això, l'EFI va decidir crear aquesta oficina, que compta amb el suport del Ministeri de Ciència i Innovació d'Espanya, que va fer possible que l'EFI tingués aquesta oficina aquí. I també rebem el suport de la Generalitat de Catalunya. Ens donen suport perquè puguem tenir aquesta visió àmplia dels boscos mediterranis, on Espanya té la major part dels seus boscos. Però també hi ha altres països com França, Espanya i Grècia. El que fem i que les altres oficines no fan és mirar també fora d'Europa. Mirem a escala mediterrània, és a dir, també cap al Mediterrani Sud i Oriental, on el canvi climàtic ja s'està produint. I tenim moltes lliçons a aprendre del que passa allà per gestionar els boscos europeus.
5: Per què és tan important preservar la biodiversitat dels boscos mediterranis?
6: Perquè la biodiversitat és molt rica i diferent. No vull fer-ne una conferència, però durant el període de glaciació, en l'últim màxim glacial, quan Europa estava principalment coberta de gel, tots els boscos es van refugiar, s'amagaven o es quedaven al voltant de la Mediterrània, en el que anomenem refugi climàtic. I després de la glaciació, quan el període glacial va anar resolent-se, els boscos d'Europa van tornar a créixer des d'aquests refugis. Per tant, tenim aquests llocs amb una gran diversitat d'espècies. En termes de biodiversitat, són molt rics. Però avui aquesta mateixa regió pateix enormement el canvi climàtic, perquè el clima s'escalfa més ràpidament i el canvi de temperatura és també molt elevat. Per això hi ha una gran urgència per fer front al que passa al Mediterrani.
7: I probablement ho saps, i és quelcom que hem comentat en diverses ocasions aquí al programa. A Catalunya tenim una superfície forestal que és més gran que la que tenen a Suïssa, una comparació que de vegades fem. I això es deu a diverses causes, però una d'elles és l'abandonament de les activitats agrícoles. En qualsevol cas, aquesta enorme extensió de bosc a Catalunya és un perill, especialment a l'estiu pels incendis. Llavors, com a ciutadania, com a ciutadans de Catalunya, de què hem de ser conscients sobre la necessitat de cuidar, de com hem de gestionar els nostres boscos? Perquè la majoria són de propietat privada i només el 15% està en mans de l'administració pública. I els propietaris privats no sempre disposen dels recursos per tractar o per gestionar el bosc correctament per evitar, entre altres coses, els incendis a l'estiu. Què creus que haurien d'estar fent millor?
6: Quan presentava les característiques dels boscos mediterranis i deia que són molt rics en biodiversitat, també tenen una característica molt específica. Són en mosaic. El que anomenem el paisatge en mosaic mediterrani està format per bosc, prats i agricultura, i s'entremesclen per tot el Mediterrani. És un equilibri que té almenys 8.000 anys d'antiguitat. Els humans han gestionat aquest ecosistema en mosaic des de fa molt, molt de temps. Per tant, avui no podem dir, bé, deixem el bosc, que es regeneri sol, i anem a fer la nostra agricultura a part, o que els nostres ramats marxin. Això és el que passa, i llavors el bosc creix. Però això no és rewilding, no és recuperació natural. És l'efecte de l'abandonament del territori, i els boscos que hi creixen són més pobres en biodiversitat, i són perillosos, perquè és així com s'acumula la biomassa, i el foc s'hi escampa, i tenim aquests incendis d'escala enorme. El que passa al nostre paisatge, el que passa a Catalunya, passa en molts països mediterranis, a Grècia, al sud de França, a tots els països on la gent abandona les zones rurals, i el bosc torna a créixer. Tots aquells llocs on els humans vivien i gestionaven la terra han quedat buits. I per això el bosc ho envaeix tot. És una qüestió de gestió, com deies, però sabem que això costa diners i temps, i implica que hi hagi gent que visqui allà per fer-ho. Per això, avui moltes persones, i especialment els joves, viuen a la ciutat, perquè és com ha canviat la nostra vida. Ara tenim, posaré l'exemple de Catalunya, els ramats de foc. Bé, no sé si ja heu parlat d'aquest programa on...
7: Digues el nom, sisplau, un altre cop.
6: Bé, no sé si la meva pronunciació en català és correcta. Ramats de foc. Ramats de foc. Ramats de foc amb la Fundació Pau Costa, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona és un programa on fan servir cabres i ovelles per mantenir la biomassa de manera que els boscos no cremin ràpidament. Però això també significa que les persones que mantenen aquests ramats per pasturar han de tenir uns ingressos per quedar-se a la terra. Això és un cercle molt gran. No pot ser que simplement els portem aquí, mentre que en altres llocs del Mediterrani hi ha excés de pasturatge, on els animals pasturen molt per sobre de la capacitat que té el bosc per regenerar-se. I no tens res entremig. Per tant, no es pot abordar només atacant una part del problema. Hem de pensar en tot. En la població rural, en facilitar la vida a les persones perquè es quedin on estan i puguin generar ingressos, i continuar cuidant la terra.
7: És com tenir aquesta visió global circular on tot està connectat, no? És com... hi ha una altra frase que solem fer servir aquí. A la natura no hi ha residus, tots són recursos. Així és com intentem explicar el moviment cap a l'economia circular que hauríem de fer. Però, en qualsevol cas, parlem d'aquest fòrum a València. Quin era el propòsit principal d'aquest fòrum? Hi ha algun acord final o alguna conclusió o alguna qüestió clau que vulguis comentar sobre aquest fòrum que va tenir lloc a finals del mes de març a València?
6: Aquest fòrum va ser molt especial per mi, personalment. Era la segona edició. La primera va ser el 2022, quan vam llançar l'Agenda de Recerca Forestal Mediterrània que l'EFI va preparar per segona vegada, on vèiem quin és l'estat de la ciència en el bosc mediterrani, què cal fer i quines són les prioritats. Vam reunir els nostres socis de tot el Mediterrani, no només investigadors, sinó també persones dels ministeris i ONG. I aquesta vegada era la segona reunió per veure què havia passat des del 2020 fins avui i veure què falta encara per fer en el proper període. Però en la primera reunió que vam tenir a Barcelona en el 2022 vam identificar els recursos genètics forestals com una prioritat. És a dir, cuidar la diversitat del bosc. No només els arbres, sinó la diversitat dins dels arbres per assegurar-nos que no s'utilitzen clons, per exemple, quan es planta. Perquè tots aquests boscos són diferents i tenen reserves genètiques diferents. Ho vam identificar com a prioritat per totes les raons que he esmentat sobre la glaciació, les àrees de refugi, etc. I cal assegurar-se que es preservin, perquè amb el clima canviant tan ràpidament, molts d'ells no tindran on anar perquè no poden desplaçar-se cap al nord a causa de la fragmentació o no fer-ho amb prou rapidesa. I alguns ja són al cim de la muntanya i no poden pujar més. Estan encallats i podrien desaparèixer allà on es troben. Per tant, vam identificar els recursos genètics com a prioritat i vam obtenir finançament del GEMINA, la Direcció General de la Unió Europea pels Països Veïns de la Mediterrània. I ara estem treballant amb tots els països del voltant del Mediterrani en aquest tema. Llavors, el llançament del projecte va ser en el fòrum. És un exemple molt pràctic de com fem servir el fòrum per veure què cal i després tornem a la nostra comunitat per dir-los que comencem a treballar-hi. Això és el primer que vam fer. Després també vam optar per treballar sobre el garrofer. Aquest va ser un altre tema on... No sé si coneixeu el garrofer, o el garrova en persa o en català. És un arbre mediterrani del que la gent té percepcions diverses. Alguns ho associen a un fruit que han hagut de consumir en condicions molt difícils durant períodes de fam, de manera que ho relacionen amb records dolents, mentre que en altres llocs és una molt bona font d'ingressos i com que avui aquest arbre és molt resistent i no necessita molta aigua i és bo ecològicament parlant, doncs hi vam dedicar 3 dies amb el suport de la cooperació espanyola per al desenvolupament. I vam tenir més de 60 persones centrades només en el garrofer, de tot el Mediterrani, però també d'altres llocs amb clima mediterrani, com Austràlia i Sud-àfrica, interessats en aquesta economia. Va ser una gran oportunitat perquè gent del sector industrial i empresarial pogués trobar-se amb agricultors i els petits innovadors. Vivim aquest fòrum com a una oportunitat per reunir la nostra comunitat i debatre aquests tipus de problemes, reptes i solucions.
7: Quan parles de comunitat, una de les coses probablement més difícils en el món d'avui, amb aquest canvi climàtic que s'accelera i amb alguns grans països dient que els combustibles fòssils no són importants i que el medi ambient no és un problema tan gran. Estem en una situació difícil en termes de tensió geopolítica, aquesta qüestió clau per la nostra supervivència en l'únic planeta, l'única casa que tenim fins ara. Fins a quin punt creus que és difícil comprometre la comunitat de debò en aquestes qüestions avui?
6: És molt difícil, però és molt important seguir intentant-ho. I crec que la gent sobre el terreny n'és conscient. Durant els 3 últims mesos vam treballar en els visats i els vols de la gent per assegurar-nos que tots els països mediterranis estiguessin representats. I la guerra va esclatar poques setmanes abans de la reunió. Molta gent no va aconseguir els seus vols, o alguns van fer potser 2 o 3 dies de viatge per arribar i participar en el fòrum. Però tenir-nos allà presencialment o en línia va ser una mostra de determinació, perquè aquestes persones saben que també és una emergència. És una emergència silenciosa. És més lenta, però totes les nostres vides depenen de la nostra terra. No és un luxe, no és com si quan tot va bé puguem deixar de pensar en el nostre medi ambient. Realment és la base, i la nostra qualitat de vida, la nostra salut, tot depèn del nostre entorn. I la gent n'és cada vegada més conscient. Fan l'esforç per damunt dels bombardeigs i de tots els problemes per viatjar. La gent va venir, va participar i se'n va anar amb una mica d'esperança i la idea de canviar les coses i amb les ganes de continuar treballant en això.
7: Estic segura, però d'una altra banda, nosaltres, vull dir, la ciutadania en general, hem vist cimera rere cimera, any rere any, amb molt pocs acords, molt difícils d'assolir un petit acord al final de cada cimera. I llavors, en la majoria dels casos, els països, malauradament, no respecten els acords que han assolit. Això és una mica decebedor, no?, després de cada cop, perquè a la gent, en general, veure tots els països reunint-se allà any rere any sense respecte. Creus que el fòrum com aquest, centrat en el Mediterrani i en les seves característiques i oportunitats, podria funcionar millor? Vull dir, podria ser millor fer aquest tipus de fòrums que siguin més locals, sobre les característiques locals, tot i que òbviament, el medi ambient és una qüestió global, però podria ser més fàcil, en la teva opinió, treballar des d'aquesta base que no pas reunir tots els països del món amb tantes característiques i maneres d'abordar la situació tan diverses? Pot funcionar millor, això?
6: Crec que aquí estem parlant d'escales diferents. Comparteixo completament la teva decepció amb les cimeres. Aquest any vaig participar a la COP, al Brasil, i quan veus aquesta enorme mena de festes o immensa concentració, hi ha països que es mostren amb els seus grans pavellons. Però crec que d'alguna manera és important, almenys per assegurar-se que els mitjans de comunicació hi mantinguin l'atenció. I també és una ocasió per assenyalar qui ho fa bé i qui ho fa malament, perquè en algun moment els nostres fills i filles ens demanaran comptes de les nostres decisions.
8: És una manera de comprovar cada any què passa, qui ho ha fet bé. Però per a coses pràctiques, el fòrum que estem fent, amb solucions més positives i pràctiques, és on passen les coses. Però no ho fem si no tenim aquest gran paraigua, on hi ha aquesta convenció i la voluntat política, perquè tots els països han signat per fer alguna cosa per la biodiversitat i pel clima. I operem sota aquest paraigua. I aquest paraigua polític, d'alguna manera, també és necessari, perquè el Mediterrani és molt heterogeni. No és com la Unió Europea. Tenim molts països que no són europeus i que tenen legislacions, compromisos i agendes diferents. I alguns d'ells ni es parlen entre si. Per exemple, la Unió per la Mediterrània intenta fer aquesta cobertura per convidar tothom més enllà dels problemes polítics i de seguretat entre països, per portar tothom a la mateixa taula i veure que, més enllà de les nostres creences, fem alguna cosa. I aquí fem servir la diplomàcia científica per fer avançar les coses i fer que funcionin, perquè és per a tots nosaltres, i el bosc i el medi ambient no s'aturen a les fronteres polítiques.
4: No, exactly.
7: No exactament. Vull dir, hi ha fronteres polítiques, les hem creat nosaltres, però la natura crea altres tipus de fronteres que no estan relacionades amb la política, afortunadament. Però, vull dir, creus... Anava a preguntar-te alguna cosa i he perdut el fil, però creus... Perdona, penses que... Sí, ara, les empreses s'involucren? Ho sento, Estava pensant en les empreses. Sé que les institucions hi participen, però ara pensava en la importància de la ciència en aquesta qüestió i en la importància de les dades que la ciència recull, posa en comú i fa comprensibles. És tan, tan important? I creus que les empreses s'involucren cada vegada més en aquestes qüestions, en el, com el fòrum? Estan les empreses més involucrades?
8: A cada reunió intentem involucrar la indústria i el sector privat, i no sempre és un èxit. Aquesta vegada sí que ho va ser, perquè vam abordar una qüestió molt concreta, el garrofer, on hi tenen molt en joc. Saben que si volen obtenir el producte per treballar-hi, per produir la goma del garrofí per a la indústria farmacèutica o cosmètica, etc., necessiten el producte, i el producte es produeix sobre el terreny. Llavors, d'aquí vam aprendre que no hem de ser massa teòrics. Si volem que dediquin el seu temps i vinguin, han de treure'n profit, han de sentir que el seu temps val la pena. I crec que molta gent va venir, empreses molt grans d'Itàlia, d'Espanya, d'Algèria, i van participar molt activament. La discussió va ser realment molt bona, perquè senten que hi tenen veu i que els escoltem. I també va ser una ocasió per ells de veure realment com pateix l'agricultura sobre el terreny i com poden facilitar-los la vida, no només estar interessats en els ingressos que en poden obtenir. Per tant, crec que sempre hem de fer aquest esforç per arribar al sector privat i a les indústries.

0: al Partenariat per a la Mediterrània, i era una manera de dir als participants que necessitem aquest tipus de consorcis que sol·licitin projectes, no només investigadors treballant als seus laboratoris, sinó també treballant amb persones sobre el terreny i tenint la indústria com a socis que puguin cofinançar coses. És una configuració realment fantàstica. Tenim l'ambició de fer-ho realitat durant els propers anys.
1: Okay. So we are...
2: Ara anem cap als últims 5 minuts. Encara tenim 5 minuts, però no vull acabar sense preguntar-te el que pregunto a tots els convidats que venen al Sàvia Verda, al nostre programa, que és: dona'ns la teva recomanació o suggeriment sobre quin hàbit creus que podem canviar o modificar perquè tingui un impacte positiu en la protecció del medi ambient. Quin seria el teu suggeriment o recomanació?
0: Tindria dos punts, però estan connectats. En realitat, m'agradaria canviar la manera com pensem sobre el bosc. Quan parlo de protegir els boscos, no vull dir que els posem dins d'una cúpula i no els toquem, sobretot en el context dels boscos mediterranis, perquè els boscos necessiten a la gent, no la seva protecció o aquesta conservació estricta que generem. No necessitem protecció en el sentit de la conservació estricta. Això es pot fer d'una manera on canviem la nostra forma de consumir, consumint localment, consumint de manera responsable, canviant els nostres hàbits de consum. Podem assegurar-nos que contribuïm al bosc, perquè la despoblació rural és un dels motors silenciosos de la degradació forestal. Quan la gent marxa, l'abandonament del territori segueix. I això significa més càrrega de combustible, més incendis forestals. Tots els problemes dels nostres boscos mediterranis venen d'aquí. Si animem a la gent a comprar les seves olives, no al supermercat, sinó directament de la seva terra, si comprem el formatge allà on el produeixen, si comprem tot el que ells produeixen, fins i tot si paguem una mica més, però també gaudim de l'entorn rural. Consumint d'aquesta manera, ens assegurem que la gent pugui viure de la seva terra i que siguin els millors guardians del bosc. I el gestionen 10 vegades millor del que ho fem nosaltres des de les nostres oficines, treballant als ordinadors. Tot està connectat. Consumeix millor, consumeix localment i canvia la teva idea sobre el bosc. I és una manera que el nostre bosc mediterrani es pugui salvaguardar.
2: Cool. Molt bé, fantàstic. Ja saps, tenim una amic en comú, que és en Martí Boada, a qui hem tingut diverses vegades aquí al Sàvia Verda, parlant-nos sobre boscos, i a ell sempre li agrada molt explicar que hem de gestionar el bosc, hem de viure-hi, com dius, hem de consumir els seus productes. Tenim també en Marc Castellnou, aquí a Catalunya, que és un expert en incendis, que sempre diu que cal fer front als incendis a l'hivern. Hem tingut moltes pluges aquest hivern i durant els últims mesos. I la gent pot pensar que això sembla bo per l'estiu, menys incendis, però un bosc tan verd, amb una quantitat tan gran de biomassa, podria ser un enorme problema a l'estiu si les temperatures pugen molt. Per tant, l'últim minut, per tu, si us plau.
0: Sí, et puc dir alguna cosa sobre això. Crec que, sens dubte, s'ha de repetir moltes vegades. La prevenció d'incendis és la part més important en la lluita contra incendis. Sempre estem molt contents i agraïts a les persones que apaguen els incendis i sempre les celebrem. Però també hauríem de celebrar les persones que treballen prèviament perquè el foc no es produeixi. I en termes de comunicació, és molt important celebrar també les persones que fan aquesta feina.
2: I aquesta estructura en mosaic que tenim al Mediterrani funciona molt bé, per sort.
0: Correcte.
2: Per prevenir els incendis, perquè combina l'agricultura, la silvicultura i el bosc en el seu conjunt. Moltes gràcies, Magda Boudaguer, per ser avui amb nosaltres. Ha estat un plaer tenir-te.
0: L'honor és meu, un plaer.
2: Moltes gràcies.
1: Thank you very much. I nosaltres acabem com sempre. Ja sabeu que no tenim planeta B, que la Terra és casa nostra, i que si la volem continuar gaudint, l'hem de cuidar i l'hem de protegir, per nosaltres i per tots els qui ens venen a darrere. A reveure, que tingueu un molt bon cap de setmana. Thank you again, Magda. Gràcies.

0: Ràdio Arenys. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
1: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840. Veïns de Mar és un programa d'entrevistes per descobrir la vessant més humana dels nostres protagonistes. Història, societat i cultura s'abracen a Ràdio Arenys. Cada dissabte a les 12 del migdia, Joan Puig presenta Veïns de Mar, al 91.2 de Ràdio Arenys, la primera.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia. Cimera aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui a tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema, amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 25 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. El Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89 a 82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cada un, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana, després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant han tancat les festes de Santa Tecla. Passen ara mateix 2 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga com estan les coses. Bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres. De moment, doncs, sense retencions habituals ni tampoc de generals i força intenses en tota la xarxa viària catalana. En general tenim, doncs, una situació de força tranquil·litat. Fa tot just uns instants, doncs, que comptem amb una avaria. Es tracta d'un incendi de vehicle a la AP7 entre Avinyonet del Penedès i la Granada, en sentit Tarragona, on hi ha només un carril de circulació obert i a hores d'ara ja provoca 2 quilòmetres de retencions en sentit sud. Més enllà d'aquesta incidència, doncs, no es detecta cap altre accident ni avaria, tampoc, per tant, força tranquil·litat. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
3: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
5: Bon dia. Arriba el cap de setmana i ho ha de fer amb temps idèntic al que hi ha hagut les últimes jornades. De fet, aquest divendres torna a despertar més aviat fresquet a les comarques interiors, però en general amb temps molt tranquil, poc vent i amb alguns núvols que sobretot són més gruixuts cap a les Terres de l'Ebre. La resta del país van deixant el sol esfilagarsat. En qualsevol cas, aniran deixant aquest astre rei una mica enterbolit. Tot plegat amb una temperatura que anirà pujant aquesta tarda respecte ahir. Una altra vegada, unes temperatures màximes d'agost, sobretot cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. Arran de mar, més xafogó. I el cap de setmana tampoc varia la situació. Temperatura que, si de cas, diumenge ja no pujarà més i diumenge també una mica més de cel enterbolit. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa. Edició Matí.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem en aquesta crònica de Lluís Mata.
6: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
3: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector, fins ara voluntari. Educació ho emmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen els companys d'ETV.
7: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
8: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
7: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
3: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts, han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'hi ha referit en una entrevista a Televisió Sabadell Vallès. La seguida, des d'aquest mitjà, en Joan Muñoz.
9: L'accés a l'habitatge i la lluita contra els desnonaments han centrat part de l'entrevista del president de la Generalitat a Televisió Sabadell Vallès. Arran del cas de la Mari Carmen a Madrid, Illa ha defensat la necessitat de continuar desplegant polítiques útils en matèria d'habitatge.
10: Nosaltres estem per un model de prosperitat compartida, volem que hi generi prosperitat en el país, però hi hagi uns mínims, no? En sanitat, en educació, en habitatge, no? I que, per tant, no hi hagi una aproximació primer humana davant d'aquestes qüestions humanes, de valors humans, i després que hi hagi polítiques que reguin un mercat que ja veiem que si deixem el seu lliure funcionament és insaciable. No?
9: En clau d'infraestructures, el president s'ha referit a les connexions del Vallès i ha garantit el desplegament dels acords per a la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell, amb la voluntat d'ampliar el quart cinturó fins a Granollers. Tot plegat ha estat el dia que Illa ha anunciat la recuperació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell i la posada en marxa de les obres del futur campus de la UAB a la cocapital del Vallès Occidental.
3: Doncs tornem a parlar d'habitatge, perquè a Terrassa els veïns de tres edificis de protecció oficial del barri de Can Roca tenen por que qualsevol dia els caigui al cap un tros de façana. A ells o a qualsevol persona que passi per l'avinguda del Parlament on estan situats els blocs. Diuen que en un primer moment l'empresa municipal d'habitatge Terrassa es va comprometre a ajudar-los i a demandar la constructora, però asseguren que ara s'ha tirat enrere. Ens ho amplia la Marina Salvador, de Canal Terrassa.
11: Façanes de fibrociment esquerdades amb trossos que cauen al terra i sonen així. I de moment no hi ha cap solució sobre la taula.
12: Es van comprometre a posar la demanda a la constructora i a posar-nos unes mesures de prevenció. Ara ens han dit que no posaran la demanda, perquè segons els seus advocats no li veuen viabilitat.
11: Els veïns asseguren que Habitatge Terrassa elabora informes anuals sobre l'estat dels edificis construïts l'any 2006, però ells mai han vist el resultat. Per la seva banda, han demanat dues valoracions independents, d'un arquitecte i d'un enginyer.
12: Els dos indiquen que no es van fer servir ni els materials de subjecció ni es van seguir les instruccions tècniques del fabricant de les plaques, amb la qual la garantia de col·locació queda invalidada.
11: L'Ajuntament, per la seva banda, propietari de 37 pisos, assegura tenir-ne coneixement de la situació dels tres edificis i declaren estar compromesos per trobar una solució dintre de les responsabilitats legals.
3: 7 i 10, la nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'UO van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el pròxim 6 d'octubre. I a l'Assemblea General de l'ONU, desenes de representants de les delegacions s'han aixecat i han marxat quan Benjamin Netanyahu ha iniciat el seu discurs. El primer ministre d'Israel, que ha estat rebut amb escridassades, ha qualificat de covards morals els qui han abandonat la sala. Netanyahu, d'altra banda, ha reiterat que Israel s'imposarà a Gaza i, a més, ha elogiat el president dels Estats Units, Donald Trump, a qui ha agraït el seu suport. Hores abans, el president palestí, Mahmoud Abbas, en un discurs per videoconferència, ha demanat accelerar el pla de pau a Gaza perquè Israel no l'ocupi de forma permanent. Abbas no era present a la sala perquè els Estats Units li han denegat el visat per entrar al país. I marxem ara cap a Lleida perquè la Paeria aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. A Osona, els tres ajuntaments de la Vall d'Algés, Torelló, Sant Vicenç i Sant Pere sumen forces per reclamar més metges al Departament de Salut. En el cas de Sant Pere, el municipi només disposa de metge dos dies a la setmana. Representants de la Vall d'Algés es reuniran properament amb responsables de salut per trobar una solució. És una informació que ens amplia ara en Guillem Rico des del Nou TV.
13: Aquesta situació, la de trobar-se a les portes tancades del consultori o que no hi hagi metge, és cada cop més habitual a Sant Pere de Torelló, un fet que s'ha agreujat aquest estiu.
14: Tocava a vora dos metges pel nombre de població que tenim i en aquests moments no en tenim cap. Per tant, en tenim dos dies a la setmana que ens venen, dos dies a la setmana.
15: Això és un endarreriment amb els processos mèdics de les persones i al final acaba sent una retallada de serveis. Demanem que es puguin trobar solucions.
16: En aquestes poblacions és el fet de no tenir tampoc una previsió de cobertura que en la que pugui informar els veïns.
13: Davant de tot plegat, els tres consistoris fan front comú per reclamar solucions, ja que les competències no depenen dels ajuntaments. Els tres ajuntaments han fet arribar les queixes al Departament de Salut, que els ha emplaçat a trobar-se el proper 13 d'octubre per tractar la situació que afecta a un servei bàsic.
3: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament ha hagut d'activar aquest dijous una cisterna d'aigua disponible a les 24 hores del dia, després que divendres passat es demanés a una part de la població no consumir aigua de l'aixeta per beure ni cuinar. El motiu és un excés d'arsènic en l'aigua al dipòsit de la carretera de Caralps, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part del poble, que beu aigua del dipòsit de Pardines, no està afectada. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora no es completarà fins d'aquí a un mes i mig. N'ha parlat l'alcaldessa de la vila, Mònica Sant Jaume.
17: No són uns filtres que es comercialitzin fàcilment, ni són uns filtres que puguem canviar-los per prevenció. Amb això vull dir que no és que hi hagi hagut un desajust o una falta de previsió, sinó que realment s'havia d'esperar que aquests filtres acabessin la seva vida per poder fer una contractació d'emergència, com hem fet, val, per poder tenir aquests filtres el més ràpid possible.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home que feia temps que era mort a l'interior de la casa on residien la seva dona i la seva filla, a Cabrera d'Anoia. S'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort per esclarir els fets. Els veïns van alertar que feia temps que no veien moviment a la casa i quan els Mossos hi van accedir van trobar el cadàver de l'home d'uns 75 anys sense signes de violència. Se sospita que mare i filla han conviscut amb el mort més de 2 anys, però no han estat detingudes perquè, en principi, no hi ha indicis de criminalitat. L'home era un homeòpata i professor universitari. Els veïns expliquen que la casa estava sempre tancada amb les finestres baixades. A més, se sentien males olors i s'hi acumulaven les deixalles. En parla la Yolanda.
18: Yo no los he visto nunca. Es que no les he visto nunca la cara. Nunca. Nunca los he visto. O sea, no sé ni qué cara tienen, ni cómo son, ni nada. Es que no los he visto en la vida. Por eso, claro, yo no sabía que vivía aquí nadie. O sea, yo me acuerdo de los antiguos dueños, pero de los que habitaban ahora mismo no. Y ya te digo, yo hace 2 años que intuía esto porque se lo dije a Manolita. Manolita, aquí hay algo raro. Digo que no, digo, no es normal. Digo, porque es que huele mal.
3: Els Mossos també investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa dimecres a la nit. Van rebre l'avís per una agressió al carrer als afores de la ciutat i quan van arribar van trobar el cos d'un home sense vida i amb signes de violència.
1: Notícies en xarxa. Actualitat local.
3: I quan és un quart de vuit us expliquem que el restaurant Pícnic de Sitges, al Passeig Marítim, tancarà aquest cap de setmana després de 70 anys. El Ministeri de Transició Ecològica n'ha ordenat el tancament perquè incompleix la Llei de Costes i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat el darrer recurs amb el qual els propietaris intentaven salvar el negoci. Ara, l'Ajuntament de Sitges reclama poder decidir què es farà a la zona i evitar-ne la degradació. Ens ho explica en Carles Monasterio, de Canal Blau.
19: Aquest cap de setmana serà l'últim que el restaurant Pícnic de Sitges podrà obrir les seves portes. Després de 70 anys en funcionament i fins a 4 generacions familiars, el Ministeri de Transició Ecològica ha ordenat el tancament definitiu de l'establiment per incomplir la Llei de Costes per la seva ubicació en domini públic maritimoterrestre. A l'espera de quin serà el futur de la zona, l'Ajuntament de Sitges torna a demanar al Ministeri poder-se quedar amb l'ús de les instal·lacions fins que no s'hagi de començar l'actuació que s'hi executarà i que encara està per decidir.
20: Hem de demanar què passa ara, què farem ara, i volem nosaltres formar part. Nosaltres, si bé recordeu, quan vam venir a dir que ho tiraven a terra, van dir que el juny d'aquest any tindrien un projecte. No el tenen encara. L'hem demanat moltes vegades, no el tenen. Ara hem tornat a demanar que ens han d'ensenyar quin projecte hi ha. Hem demanat fer una taula de treball amb Sitges perquè nosaltres volem estar en les preses de decisió.
19: El consistori també ha mostrat el seu suport a la quarantena de treballadors que es quedaran sense feina i ha posat a la seva disposició els serveis de l'Ajuntament.
3: La companyia EasyJet connectarà l'aeroport de Girona Costa Brava amb el de Gatwick a Londres i el de Liverpool, dos cops per setmana cadascun durant la temporada d'estiu del 2027. La ruta amb Liverpool començarà al març i s'estendrà fins a l'octubre, mentre que amb Londres s'iniciarà el mes de juny. D'aquesta manera s'afegeixen 17.000 seients més a l'oferta de l'aeroport. Des de la companyia, a més, no descarten ampliar l'oferta de cara a la temporada d'hivern.

0: El Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet, imposant-se per 89-82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Lasso, la millora dels Blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge per 45-44. El duel va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
1: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr, y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
0: Aquest cap de setmana arrenca la Lliga ACB de bàsquet. Demà debutaran el Manresa i el Barça i diumenge ho faran el Joventut, el Bàsquet Girona i l'Ilerna Lleida. El conjunt del Segrià comença a la pista del vigent campió, el València. Tot i la dificultat, l'equip és optimista i confia en sorprendre el Roig Arena. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
2: El vestidor té ganes de fer una gran temporada. La clau per aconseguir els objectius està en l'equilibri que ha assolit el grup.
3: Des d'un principi de temporada hem tingut ja totes les peces disponibles. La temporada passada doncs, hi va començar la temporada que ens faltava encara alguna peça. Aquest any hem pogut començar tots i, com et dic, crec que, a diferència de l'any passat, aquest any doncs, tenim més equilibri, no?, en totes les posicions. Tenim molt clares quines són les posicions del base, de l'escolta, de l'aler, de l'ala pivot i del pivot. I la gent té molt clara el seu rol, no?
2: Amb tot el pool de gairebé construït, a falta d'un pivot que supleixi la baixa de llarga duració de Tumane Diagne, es pot somiar en fer un pas més enllà de la salvació?
4: Sí, sí, yo creo que sí, porque la cualidad de jugadores tenemos este año y la mentalidad para creciendo.
2: La primera prova per a l'Ilerna Lleida no serà precisament davant la ventafocs de la Lliga, sinó que ni més ni menys davant el vigent campió, el Roig Arena.
0: A la Lliga F, el Badalona Women s'enfrontarà demà al migdia al Granada, encara al Municipal de Palamós. Les de Marc Ballester són cinquenes amb 7 punts, després de sumar dues victòries, un empat i una derrota. El duel serà especial per a Lauri Requena, que s'enfrontarà al seu ex-equip.
5: Siempre ha sido un equipo combinativo, muy competitivo, que es verdad que tiene muchas piezas nuevas que se están, pues bueno, intentando encajar, igual que nosotras. Creo que va a ser un partido muy disputado y que, pues bueno, el que le ponga más intensidad y quizá pues esté más acertado, pues es el que se lleve los tres puntos. El Granada siempre va a ser un equipo muy especial, al que le tengo muchísimo cariño, en el que tengo gente que quiero, pero bueno, soy muy competitiva y voy a ir a ganar y a por los tres puntos.
0: I un darrer apunt en rugbi, perquè aquest diumenge la Unió Esportiva Santboiana inicia la temporada a la Divisió d'Honor contra El Salvador. El partit suposarà l'estrena oficial de Ricardo Cortés al capdavant del Degà després d'una pretemporada intensa. El duel es jugarà al Valdiri Aleu a partir de les 12 del migdia i es podrà veure en directe per la xarxa Més.

0: El mes de setembre és sinònim de festes major a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada que sortia de plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant de l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut Diada Castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada. El 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. Els castellers de Barcelona no han pogut, però, descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta Diada de la Mercè, a més, que s'ha estrenat el casc i el nou protecció facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant. Un recorregut de 413 metres, els que separen just les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el recorregut. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. Afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en aquesta jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar ha triat i remenat entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per a elles, la Setmana del Llibre és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. Ens ho explica en David Navarro.
1: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
2: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
1: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
0: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat, una proposta amb què es vol lluitar contra la bretxa digital i que, a través d'entrevistes a experts i diverses seccions, tractarà amb un llenguatge senzill i didàctic tot allò relacionat amb la revolució de la intel·ligència artificial. Així ho explica en Joan Ferrer, director i presentador dels Zeros i Uns.
3: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies. Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
0: Rosalía participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sesrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el 13 de novembre. La col·laboració serà dins la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts i mig que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. El videoclip s'ha enregistrat a Ciutat de Mèxic.

0: La xarxa de comunicació...
1: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la cimera d'aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui a tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. De seguida analitzem l'abast real que pot tenir aquesta cimera, així com les mesures que s'estan estudiant en conversa amb el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 25 de setembre. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. Dels esports, el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89 a 82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana, després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant ha tancat les festes de Santa Tecla. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hores d'ara hi ha un incendi de vehicle que obliga a tallar la calçada de l'AP7 des de fa uns minuts a l'altura d'Avinyonet del Penedès en sentit sud, direcció Tarragona, i que deixa 3 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, a Santa Maria d'Oló es talla la C25 en sentit Girona per un accident que ja deixa 1 quilòmetre de cua. També sumen un segon accident, també sumem, de fet, un segon accident a l'AP7 a Bàscara, que en sentit nord deixa només un carril obert. Pel que fa als transports públics, ara mateix el trajecte de tren de la Pobla de Segur amb destinació a l'estació de Lleida Pirineus s'ha de fer amb un autobús alternatiu a causa d'un incendi entre l'estació de la capital del Segrià i el polígon industrial al Segre. I repassem ara el temps. Arriba el cap de setmana amb continuïtat, doncs, pel que fa a la temperatura, a la calor i al sol. Aquest divendres s'espera un temps tranquil, amb poc vent i alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre. Tot plegat amb una temperatura, el que dèiem, que augmentarà aquesta tarda respecte a ahir. Les temperatures continuaran sent, doncs, típiques del mes d'agost, sobretot a Lleida i l'Ebre. Però diumenge els termòmetres no s'apujaran més.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem tot seguit en aquesta crònica de Lluís Mata.
3: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
1: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També, pel proper curs, demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector. Fins ara era voluntari. Educació ho enmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen els companys d'ETV.
4: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
5: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
4: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
1: Aquest matí, amb la cimera política sobre l'educació i el nou pla lector sobre la taula, volem saber què en diuen els experts. Per això hem convidat Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, per entendre què hi ha realment en joc i què pot funcionar en un sistema que fa anys que busca resultats. Enric Prats, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
1: Comencem, si li sembla bé, per la cimera dels polítics. Des del seu punt de vista, aquesta reunió, aquesta trobada, pot servir realment per trobar solucions o és només una manera de repartir responsabilitats per diluir el problema?
6: Bé, segurament seran les dues coses. D'una banda, hauria de ser un espai on realment ja es prenguessin decisions de futur, no de present, perquè el tema és llarg, i segurament s'aprofitarà perquè es tirin els tassos al cap als polítics, no?, per allò que han fet bé o malament. Jo espero i desitgem que hauria de ser una cimera on es prenguin decisions i es prenguin, si més no, 5-6 acords clars, contundents i a llarg termini.
1: Anem ara per al reforç de l'aprenentatge. No sé, el govern recupera la lectura, la redacció, el càlcul mental, el material en paper. Des del seu criteri com a expert, aquest retorn als bàsics que en diuen, que ha dit, si més no, la consellera, és realment encertat? Pot millorar l'aprenentatge o és un gir massa nostàlgic, diguem-li així, per a les competències d'aquest segle XXI?
6: De fet, no és cap gir. De fet, a les escoles ja es fa allò bàsic i fan allò que poden, això per començar, perquè els recursos són els que són i, per tant, allò que com dotem les escoles està com està. Jo sempre dic que els resultats que tenim a PISA són prou satisfactoris, atès el volum d'inversió que hi posem, no? És cert que aquestes mesures poden ajudar una mica, però no oblidem que en el cas de la lectura obligatòria, que per cert mai ha deixat d'estar obligatòria, el que passa que el departament no fixava unes concretes, van referides a batxillerat, quan aquests informes mesuren el nivell anterior al batxillerat. Per tant, la lectura hauria de ser previ. De prens lectors, crec que el departament ja accepta que n'hi hagin uns 700 a tot Catalunya dels 4.000 i pico centres que tenim. Clar, el que és important és saber lligar això amb les biblioteques escolars, perquè les biblioteques ha estat un fenomen que pràcticament, si no ha desaparegut de les escoles, pràcticament ha desaparegut perquè s'han hagut de reprofitar aquests espais per altres funcions. I no oblidem també què està passant amb biblioteques a nivell local, a nivell municipal, no? Per tant, el tema de la lectura sí que és important, però són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: Com creu que s'hauria, doncs, de reprendre aquesta confiança amb el professorat? Què hauria de fer l'administració per donar-los això, aquest, no sé, aquest, recuperar aquesta autoritat que potser en un moment donat antigament havien tingut i que potser tampoc seria correcta la paraula autoritat, eh? Però entengui'm.
6: Sí, sí, no, la autoritat està de moda i no és més de moda, o sigui, és una paraula que portem arrossegant fa molt de temps, no? És cert que l'autoritat docent, com l'autoritat d'altres agents socials que havien tingut un cert prestigi, polítics, potser periodistes, no ho sé, ha estat en crisi o està en declivi, diguem-ho així, no? Per tant, va acompanyat d'un fenomen social de no creure, no?, en l'autoritat, en general, com a concepte. Per tant, això ja no va a favor. Aquesta autoritat, el que sí que hauria d'anar acompanyada són de mesures concretes que reforcessin el prestigi del professorat, no?, que reforcessin la capacitat d'atreure un talent i uns alumnes, estudiants, futurs mestres que tinguessin aquest compromís, no?, amb la professió. I són polítiques que no s'han pres els últims 15 anys, no? La política docent ha estat absent de les polítiques educatives i de les polítiques de govern. Jo repassava programes electorals avui mateix, no?, i veia com el professorat queda lluny de qualsevol mesura educativa, no? I les vagues són una mostra, un símptoma, que això no s'ha portat bé els darrers anys, no? Per tant, recuperem el prestigi del docent, recuperem-lo amb polítiques transversals, no?, de diferents àmbits, també amb implicació de les famílies, i per tant això pot ser una via de solució, o d'avançar en un altre horitzó cara als pròxims anys. Pensem que no podem pensar que l'educació es resoldrà en 2-3 anys. És impossible. I no oblidem que els consellers d'educació o conselleres en aquest país dura molt poc en el càrrec, dura menys de 4 anys. Per tant, no ajuda a planificar a llarg termini. Jo demanaria als partits polítics que el primer acord que prenguin és que no utilitzaran l'escola com a batalla campal per tirar-se els trastos al cap, almenys durant 15 anys i almenys en públic. En privat facin el que vulguin, no? Però el debat de l'altre dia, que a mi no em va semblar gaire substancial, la veritat, ja sabem el que deien, no portava gaires pistes de per on poden anar els trets a partir d'ara, no? Per tant, jo demanaria això, no? O sigui, tranquil·litzar, menys soroll, i treballar amb calma i parlem-ne.
1: I acabo, si em permet, trepitjant un altre ull de poll. Amb un terç de l'alumnat amb necessitats especials i una segregació creixent, aquestes mesures poden canviar realment la vida dins l'aula? Què cal prioritzar? Parlem de ràtios, de recursos, d'equitat, perquè el reforç de competències tingui impacte.
6: El 30% d'alumnes que tenen necessitats, això segons quines escoles pot augmentar o pot baixar, i a més, el 30% d'alumnes en risc de pobresa. No oblidem que són situacions diferents, poden coincidir o no. Per tant, la complexitat és elevada i anirà a més. Això sense recursos no va enlloc. Sense una planificació a 3, 4, 5 anys de recursos no farem res. L'ambició d'arribar al 6% del PIB, com s'està dient, que seria una mesura que potser en 10 anys es podria assolir, en 10 anys, dic, es podria assolir sense massa pressió fiscal, no? És una mesura que ens posaria a un cert nivell al costat d'Europa, però pensem que Europa ja va més enllà. Per tant, segurament no hauríem de pensar en un 6%, sinó hauríem de pensar en un índex una mica més elevat per arribar-hi en un termini prudencial, en un termini més o menys, no curt, però mitjà termini, no? Per tant, jo crec que la cosa va en aquest sentit, i si es procura arribar a acords concrets i es procura que, per arribar a aquest nucli d'alumnes amb més dificultats, atenguem aquells casos, aquelles situacions més complexes, en aquells llocs on realment s'està produint. No tot arreu està passant el mateix, no tot arreu la situació és la mateixa, i per tant hem de baixar la lupa i atendre-ho amb les situacions concretes que ens podem trobar.
1: Enric Prats, gràcies per l'anàlisi i bon dia.
6: Bon dia a vosaltres, gràcies.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació del David Amador.
7: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
8: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
9: Las instituciones estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, que es rumiïn.
7: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
10: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària, sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
7: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
1: La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: El Centre Agroecològic Bioponent participa en el projecte europeu Testarec, que treballa per facilitar la incorporació de noves persones al sector agrari i garantir la continuïtat de les explotacions. La iniciativa estudia eines com els espais test que permeten provar una activitat agrícola abans d'assumir una inversió inicial. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
11: Facilitar el relleu generacional és l'objectiu del projecte europeu Testarec, en què participa Bioponent. La iniciativa, que s'allargarà fins al 2028, vol facilitar la incorporació de noves persones al sector agrari i garantir la continuïtat de les explotacions. Un dels principals obstacles és l'accés a la terra i la inversió inicial. El projecte estudia fórmules com els espais test que permetran provar una activitat agrària durant un temps sense haver de comprar o llogar una finca ni invertir en maquinària.
12: Seu com una prova per les persones que s'incorporen al món agrari i que no tenen una finca familiar i s'ho han d'anar a buscar fora. Aquests espais permeten durant un temps provar l'activitat i si t'agrada sense haver de fer una inversió inicial, sense haver de comprar una finca o sense haver-la de llogar, ni material, màquines, tractors.
11: Testarec també preveu noves jornades de treball i l'intercanvi d'experiències entre territoris per identificar les pràctiques que funcionen i adaptar-les al context català.
1: La plataforma Trens i Transports Dignes de les Terres de l'Ebre reclama solucions per als alumnes de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta que estudien a la tarda a Tortosa i no tenen transport públic per tornar als seus municipis. Segons les dades facilitades per l'Institut de l'Ebre, 101 alumnes del centre provenen de municipis de fora de Tortosa i es calcula que la meitat podrien tenir problemes per tornar a casa després de les classes de la tarda. És una informació d'en Martí Carot, de Canal T.
13: La problemàtica s'ha posat a sobre la taula arran de la carta d'un pare d'un alumne de l'IES de l'Ebre. La plataforma es va posar en contacte amb la direcció del centre i va confirmar que hi ha alumnat de municipis com Móra d'Ebre, Móra la Nova, Ribarroja d'Ebre o Flix, que no disposa de transport públic de tornada a partir de les 5 de la tarda.
14: Que hi havia molts d'alumnes de molts de pobles diferents, i inclús mos va donar la llista dels pobles, que tenien este problema. Fins i tot va arribar a dir-nos que hi havia 101 alumnes que sortien cap a Ribera d'Ebre i Terra Alta, i d'aquests, potser la meitat, eren alumnes de cicle formatiu de tarda.
13: La manca de connexions afecta especialment els estudiants que encara no tenen carnet de conduir, segons la plataforma, pot condicionar les possibilitats de continuar els estudis fora del seu municipi. Reclamen, per tant, que les administracions estudien una solució estable que permeti garantir el retorn dels alumnes després de les classes de tarda.
1: Només falten 10 minuts per arribar a les 8 en punt del matí. Abordem la crònica esportiva explicant-vos que el Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet, imposant-se per 89 a 82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Lasso, la millora dels blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge per 45 a 44. El duel va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
15: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr, y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que la segunda parte hoy lo hemos hecho muy bien.
1: El Girona obre la jornada 7 a la segona divisió de futbol. Els blancs i vermells volen fer bona la victòria aconseguida a Cádiz i donar-li continuïtat a Montilivi davant l'Albacete, que només ha sumat un punt fins ara. Els de Quique Álvarez s'hauran de sobreposar a nombroses baixes. Ens apropa la prèvia el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
16: Amb pinces. Així és com afronta el partit el Girona davant l'Albacete, degut a un regiment de baixes que fa por. Fins a 8 absències tindrà Quique Álvarez, tot i recuperar i poder tenir a disposició a Mateu Morell i Unai Hernández, ja recuperats dels problemes físics. Els gironins reben la visita de l'Albacete, un conjunt manxec que encara no coneix la victòria aquesta temporada i que només suma un punt de 18 possibles. Tot i això, el tècnic gironí no se'n refia ni un pèl, i així és com descriu el partit que afronta el seu equip.
17: És un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades, i tots els rivals desperten. Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit.
16: Així doncs, el Girona buscarà fer bona la darrera victòria al camp del Cádiz, enllaçant el segon triomf consecutiu per tal de no perdre pistonada i mantenir-se a la part alta de la classificació.
1: A primera no hi ha jornada pels partits internacionals. En aquest marc, Xavi Hernández ha debutat com a entrenador dels Països Baixos amb un empat davant d'Alemanya. Pel que fa al combinat espanyol, encetarà demà la Nations League contra Anglaterra a Wembley. La diàspora de jugadors del Barça va més enllà de les seleccions absolutes i Marc Bernal i Xavi Espar s'enfrontaran avui a Finlàndia en partit classificatori per a l'Europeu Sub-21. Espar, que s'ha fet amb un lloc als plans de Hansi Flick, destaca la seva polivalència.
18: He jugado toda la vida de 6, de pivote, pero sí es verdad que en cadete de segundo año me pusieron de lateral derecho y lo hice bien. Entonces de ahí empecé a subir y bueno, pues ahora estoy jugando en el Barça de lateral izquierdo, puedo jugar de interior también. Yo siempre he dicho que lo importante es jugar, entonces si el míster te quiere en otra posición, pues yo siempre intento adaptarme e intentar aprovechar la oportunidad.
1: El Barça s'enfronta avui al Gimbi Cartagena en la tercera jornada del torneig d'obertura de la Lliga de Futbol Sala. Després de sumar 2 victòries en 2 partits, els blaugranes es

0: Los que son fuertes se giran bien y se asocian bien con jugadores. Al final es un equipo que es muy fuerte.
1: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el Dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El Fil Vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del Fil Vermell del Destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada, que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant de l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, o sigui, el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, en canvi, no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè, a més, que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant, un recorregut de 413 metres, els que separen just les escales de la catedral de l'Ajuntament, a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys, que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena just aquest diumenge a les 9 del vespre i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat, una proposta amb què es vol lluitar contra la bretxa digital i que, a través d'entrevistes a experts i diverses seccions, tractarà amb un llenguatge senzill i didàctic tot allò relacionat amb la revolució de la IA. Així ho explica en Joan Ferrer, director i presentador dels Zeros i Uns.
2: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies, que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.

0: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar. Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Cimera aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. El professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, ha reclamat des del Notícies en Xarxa llums llargs al govern i més confiança en la feina de mestres i professors.
3: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat.
2: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 25 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. De seguida parlarem amb la portaveu d'aquesta formació a l'Ajuntament de Lleida, Violant Cervera. I dels esports, el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana, després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai, amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant ha tancat les festes de Santa Tecla. També estan de festa a Reus, avui, que és el dia de la patrona, Misericòrdia. Tot seguit connectarem en directe amb el santuari que du el seu nom, on arrenca la festa. Volem saber com se circula a aquesta hora la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i ho fem amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
4: Hola, molt bon dia. Doncs tenim un matí que ha endegat, hi ha molts problemes, amb 5 accidents, amb 5 camions implicats en cadascun d'ells. No 5, però un en camió en cadascun dels accidents. Comencem parlant, per exemple, de l'AP7 a Avinyonet del Penedès, on ha cremat un camió i encara s'està controlant aquest incendi. I això està provocant doncs, que només hi hagi un carril obert i que s'hagin de fer desviaments o recomanar desviaments en aquesta via. L'altre accident és a la C25 a Santa Maria d'Oló, en sentit Girona, aquí han topat 2 camions, un d'ells ha bolcat, i per tant la situació és complicada. A Bàscara, a la P7, també hi ha només un carril obert, una topada entre un turisme i dos camions, i en el cas, per exemple, del Guaire, a la A14 hi ha una avaria d'un altre camió que en sentit Alfarràs talla un carril, la Nacional 154, un altre camió articulat, abolcat, i està tallada la via i es fan desviaments cap a la Nacional 152 i la D66. Per tant, Martí, que en Dega, molt complicat. L'àrea metropolitana també en força moviment, sobretot per l'àrea, per els accessos nord, i demanar-vos que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
2: Problemes també a aquesta hora al transport públic. El trajecte del tren de la Pobla de Segur amb destinació a l'estació de Lleida Pirineus s'ha de fer amb un autobús alternatiu a causa d'un incendi entre l'estació de la capital del Segrià i el polígon industrial al Segre. I fem un cop d'ull ara a la previsió del temps, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Dies de jerseiet matinal i tarda de bermudes.
5: Així de clar, Helena, molt bon dia. I és que continuarà aquesta situació com toca per les dates a primera hora del dia, però de seguida, 10-11 del matí, aquesta temperatura s'enfilarà i s'acabarà situant les properes tardes, sobretot la d'avui, en valors d'estiu, valors de ple estiu, fins i tot en algun cas. A hores d'ara, doncs, tenim aquest cel que ha tornat a deixar, i de fet, a hores d'ara està deixant una sortida del sol ben maca, núvols completament esfilagarsats, també hi ha algun núvol una mica més gruixut, amb boirina i tot, cap a les comarques de l'Ebre, però tot plegat és una situació de misèria i companyia, podríem dir. No són núvols que hagin de portar pluja. I l'ambient agradable, sobretot més humit i a més rosada a moltes comarques. La tarda de rosada cap ni una, perquè tot quedarà ben eixut, ben rostit i una temperatura elevada. Arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent i molts indrets del país de 28 a 32 graus. Ben feble, bona mar, que de fet ha de continuar també el cap de setmana. Cap de setmana simplement amb alguns núvols de mà a les comarques de Tarragona, sobretot al matí, i diumenge un dia una mica més emblanquinat. Tindrem més núvols, però completament esfilagarsats. Ja diem, Helena, de moment no hi ha manera que plogui a Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem en aquesta crònica de Lluís Mata.
6: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
2: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector. Fins ara era un pla voluntari. Educació ho emmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho amplien tot plegat els companys d'ETV.
7: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
8: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
7: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
2: En el capítol de reaccions recollim la d'Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona. Creu que les mesures que es puguin prendre a la cimera sobre educació no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant al dia a dia. A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: Són mesures més cosmètiques que ara la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa, escriure a mà, només faltaria, no? La lectura, ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
2: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts també han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació del David Amador.
9: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
10: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
11: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, rumiïn.
9: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
12: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària, sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
9: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
2: I avui també és notícia que la nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'1 d'octubre van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el proper 6 d'octubre. Passen ara mateix 12 minuts de les 8 del matí. Avui, el ple de la Paeria votarà la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició del burca i el niqab i que Junts ha decidit avalar després de pactar 48 esmenes amb el govern del PSC. Preguntem què implica aquest gir i quin model de ciutat hi ha al darrere. I li preguntem a la portaveu de Junts i candidata a l'alcaldia de Lleida, Violant Cervera. Bon dia, senyora Cervera, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
13: Molt bon dia. Sí, sí, el matí de ple, justament. Bon dia, moltes gràcies.
2: Deia que Junts va passar de l'abstenció al suport després que el PSC acceptés o hagi acceptat la majoria de les vostres esmenes. Què ha canviat exactament perquè ara sí que avaleu la prohibició del burca i el niqab?
13: A veure, a la comissió ens vam abstenir perquè dèiem que necessitàvem més temps. No era per la referència al burca, que aquesta esmena doncs, ja la teníem clara i ja l'havíem pactat amb el Partit dels Socialistes, sinó que era perquè teníem alguns dubtes, sobretot el que feia referència al règim sancionador que s'aplicava doncs, a les persones vulnerables. Vull dir, no era el tema del burca la nostra abstenció en aquell moment. I el que ha passat és això, doncs, que des de que es va fer la comissió, on teníem encara algunes reunions pendents amb part de la societat civil i el dia del ple, que és avui, encara teníem temps de poder presentar algunes esmenes. De fet, en vam presentar 5 més, que feien referència sobretot a les persones sense llar. Doncs, llavors vam decidir, evidentment, i vam anunciar que donaríem el sí a la... doncs aquesta ordenança de civisme. Però insisteixo que el dubte no era en cap cas el burca. Des de Junts per Catalunya estem en contra del burca i que les dones puguin anar amb burca pel carrer. I, de fet, aquesta és una realitat que a la ciutat de Lleida es viu ja des del 2010, perquè recordem que ja l'ordenança del 2010 va voler regular doncs, la prohibició del burca a la ciutat.
2: Expliqui'm, doncs, la raó de fons que explica aquest vot favorable.
13: Doncs la raó de fons és perquè l'ordenança té uns 71 articles. Nosaltres vam presentar 52 esmenes, la majoria de les quals doncs, han estat o transaccionades o acceptades, perquè el que havíem fet doncs, era concretar molt més el que fa referència a totes les coses que podrien ser punibles. Jo el que vull recordar de les ordenances és que tenen tres parts. Una part que és una exposició de motius, on expliques quin tipus de convivència i quins valors són els que primen a la ciutat, en aquest cas és a la ciutat de Lleida. Hi ha una part expositiva on dius exactament què és el que està ben fet o mal fet, no? Vull dir, des del punt de vista del civisme i la convivència, i després hi ha un règim sancionador. No és el més important el règim sancionador, que l'important és que s'expliqui i expliqui l'ordenança quins són els valors que primen a la ciutat de Lleida. I en el cas del burca, doncs està claríssim, les dones no poden anar amb la cara tapada, en podem parlar també per un tema d'igualtat de gènere, perquè pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat, i la seguretat doncs implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. Per tant, nosaltres tenim claríssim el tema del burca i en aquest cas també de les ordenances.
2: Acabo, senyora Cervera. Com es garanteix que aquesta mesura no penalitzi precisament les dones que es vol protegir i encara més, com es garanteix que no generin estigmes?
13: No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles. El fet de no generar estigmes, doncs aquest tipus de persones, aquestes persones, doncs han d'entendre que a Lleida no ens agrada que les dones vagin amb la cara tapada, i per tant has de tindre la màxima relació amb elles per fer-los i veure doncs, que el millor per poder s'integrar i per poder viure en convivència, doncs el que han de fer és viure com la majoria de la gent, que ens identifiquem pel carrer i ens podem saludar i ens podem mirar als ulls quan ens parlem.
2: Violant Cervera, moltes gràcies per aquesta atenció avui. Bon dia i, evidentment, donarem informació del que passi avui al ple de la Paeria. Gràcies i bon dia.
13: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
14: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
2: La nova planificació elèctrica a Catalunya augmentarà un 50% la capacitat de demanda per projectes com el campus de salut del Clínic Girona, la Gigafactoria a l'Ebre o el polígon Torreblanca Quatre Pilans a Lleida. L'horitzó per dur a terme aquest increment progressiu és el 2030 i ens ho explica el Marc Guibas de la Televisió de Girona.
15: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema i d'aquesta manera es podran assumir alguns dels projectes prioritaris del territori. A la presentació a Salt, la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat d'Energia Joan Groisart han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
7: Un dels grans projectes que es desenvoluparan amb aquesta planificació, com és el nou campus clínic, d'aquests 3.800 són 30 megawatts, perquè es facin una idea del que significa en terme d'electricitat aquest impuls amb aquesta planificació.
6: Aquesta planificació és una oportunitat perquè Catalunya pugui avançar amb renovables i amb emmagatzematge elèctric, pugui donar resposta a les aspiracions industrials, de grans pols industrials, però també pugui donar resposta a serveis públics, habitatge...
15: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.

0: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada, que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. En canvi, els castellers de Barcelona no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè justament que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant, un recorregut de 413 metres, just els que separen les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. I avui us parlem també d'una altra festa major, la de la Misericòrdia de Reus. Avui, dia de la patrona, el Santuari de Misericòrdia s'omple de persones que volen gaudir de la celebració des del vessant religiós, però també des del vessant lúdic i festiu. En aquesta festa hi tenim a la Mireia Jansà i a la Paula Garrido de Canal Reus. Bon dia, Paula. Avui tenim per davant, o teniu vosaltres per davant, un dia farcit d'actes festius. Explica'ns.
1: I a vegades actuar...
2: Bon dia, companys. Doncs així és, al matí viurà la missa solemne concelebrada, després hi haurà cercavila del seguici festiu i per la tarda tindrem actuació castellera, baixada de diables i final amb el piro musical. Parlem de la jornada d'avui, ho fem primer amb el Magí Brufau, membre de la Junta d'Administració del Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia. Bon dia.
3: Moltes gràcies, bon dia.
2: Quina és la vostra tasca en el dia d'avui?
3: Nosaltres estem delegats per en aquest moment, senyora alcaldessa, per l'Ajuntament, i estem delegats a que això estigui amb unes condicions de neteja, higiene, accés públic pels peregrins, pels devots de la Mare de Déu, i avui més que mai, que és el dia de la seva festa. Aquesta és la nostra feina, molt de, entre cometes, anar per casa, és netejar els llums que estiguin funcionant, que hi hagi suport als capellans que venen a fer els seus serveis religiosos. És una feina una mica de cada...
0: problemes per acabar de completar aquesta connexió amb Reus que enceta avui la seva festa major en honor a la patrona de la ciutat, que és la Misericòrdia. En tot cas, nosaltres seguim amb música ara. La música de Rosalía, que participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sesrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el 13 de novembre. La col·laboració serà dins de la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. El videoclip s'ha enregistrat a Ciutat de Mèxic. I afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en la Jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar ha triat i remenat entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per a elles, la setmana és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
1: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
4: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
1: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la cimera d'aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. El professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, ha reclamat des del Notícies en xarxa llums llargs al govern i més confiança en la feina de mestres i professors.
2: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. Està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca.
1: De seguida anirem en directe fins a les portes del Palau de la Generalitat, en els minuts previs a l'inici de la cimera. Abans, repassem més titulars d'aquest divendres 25 de setembre. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge, mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. La seva portaveu, Violant Cervera, ho ha justificat des del Notícies en xarxa.
3: També per un tema d'igualtat de gènere, perquè pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel, perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola.
1: Dels esports, destaquem que el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. És divendres i, com cada setmana, fem una repassada a les novetats de la cartellera cinematogràfica. Arriba, doncs, als cines La Bola Negra, la premiada pel·lícula dels Javis que opta a representar Espanya als Oscars. També torna Brad Pitt, compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És el tema de portada, és el tema que avui serà notícia, i és que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat aquest matí tots els grups parlamentaris a una cimera per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. La trobada, que arrencarà d'aquí a uns minuts, de fet arrencarà aproximadament a 9:15 del matí, coincideix amb l'anunci d'un nou calendari de protestes de mestres i professors aquesta tardor i la confrontació política que ha originat la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. A les portes del Palau de la Generalitat hi tenim en Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què se n'espera d'aquesta trobada d'aquest matí?
2: Bon dia, Elena. Sí, una cimera política convocada pel president Salvador Illa que ha de servir per avançar cap a la consecució d'un pacte de país per l'educació, un pacte que hauria de servir per respondre als reptes d'un sector en crisi, l'educatiu, no només pels fronts oberts amb alguns sindicats dels mestres, no només pel fiasco de les proves PISA, sinó perquè els canvis socials i tecnològics s'han irromput a les aules i encara no hem cercat les respostes per a les preguntes. Preguntes que els grups parlamentaris d'aquí uns minuts hauran de fer al president Illa i solucions que també exposaran, perquè els diferents grups parlamentaris tenen uns deures. David Cid, portaveu parlamentari de Comuns, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Teniu uns deures aquest matí, que és exposar, preparar, proposar una llista de possibilitats, objectius, d'accions. Què farà Comuns?
3: Bé, és evident, tu deies ara, que estem davant d'una crisi educativa i que el govern no se'n surt. I al final, diguéssim, la traca final ha estat aquesta, no, crisi, però provocada també pel fiasco de les proves PISA. Nosaltres venim amb dues propostes molt clares. Volem una educació pública més forta i això vol dir, bàsicament, dues propostes que portem als comuns avui en aquesta cimera. La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona, també accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies, no? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes facin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys? Pensem que en el cas, per exemple, de secundària, un alumne que entri avui a secundària potser pot acabar, no, a aquesta fase de la seva educació sense tindre una aula climatitzada. Per tant, amb aquestes dues propostes, baixar els alumnes per aula i, evidentment, avançar la climatització, perquè ho estem veient que, no, que amb aquestes calors és impossible fer classe, no? I que és conseqüència del canvi climàtic i hem de donar-hi resposta.
2: David, si dues propostes, les que presentarà aquest matí Comuns, que necessiten diners, més pressupost, però a les aules, a més, què més es necessiten a part d'un pressupost major? Han de canviar la metodologia, de canviar el model d'aprenentatge, deixem pantalles, tornem als llibres?
3: Jo crec que, evidentment, el tema de les pantalles, ho explicava també la Jessica Albiach, crec que s'han passat de frenada, eh? I, per tant, jo crec que necessitem clarament també tornar, no, a una dinàmica, per exemple, no, de fomentar la comprensió lectora, fomentar els hàbits de lectura. Jo crec que aquest és un element també fonamental. No pot ser que els nostres alumnes tinguin dificultats de comprensió lectora, no? I per tant, evidentment, jo insisteixo, hi ha d'haver-hi canvis també metodològics, però no només. Jo crec que també no pot ser una excusa només aquest pacte per guanyar temps, per no voler aportar més recursos. Hem d'avançar, no, cap a aquest 6% del PIB, del PIB, en matèria educativa, com està reclamant, per exemple, aquesta ILP de Comissions Obreres. Per tant, crec que hem d'avançar també en aquesta direcció. És una qüestió de prioritats, de recursos i segurament de posar-nos d'acord, doncs, amb això, que, no, una prioritat ha de ser també la comprensió lectora.
2: Educació i habitatge, perquè aquest és el segon gran titular dels propers dies. Avancen, es recuperen les negociacions, les converses entre el PSOE, el govern central i Junts, un dels socis d'investidura que s'hauria de recuperar perquè aquesta majoria fos capaç d'aprovar una nova normativa pel que fa a l'habitatge. Quina és l'anàlisi, el calendari? Com ho veieu des de Comuns?
3: Crec que ho hem dit per activa i per passiva, no? Sí o sí, dimarts hi ha d'haver-hi un decret aprovat pel govern. Nosaltres també ho estem reclamant després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya. Jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada. I per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. I per tant, el PSOE ha d'entendre que la paciència, no només en aquest cas dels comuns, sinó de la societat espanyola, s'ha acabat i que cal que el govern doni d'una vegada per totes una resposta ferma en matèria d'habitatge. I això vol dir moratòria de desnonaments. I aquí sí que, evidentment, Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid. Jo crec que ningú n'espera res del PP, de Vox, de Díaz Ayuso, però sí que cal una resposta per part del govern, i crec que el PSOE, insisteixo, ha d'entendre que la paciència, evidentment dels comuns, però també de la societat espanyola, ha arribat al seu límit.
4: David Cid, portaveu parlamentari dels comuns, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts, a pocs minuts, Helena, perquè arrenqui aquesta cimera política al Palau de la Generalitat pel que fa al tema de l'educació, i molt pendents també de com van les coses i evolucionen pel que fa a les negociacions polítiques per tirar endavant una nova normativa pel que fa a l'habitatge.
1: De moment, Anna, i pel que fa al present més immediat, et deixem aquí fent guàrdia per aquesta cimera política sobre educació a Catalunya. Gràcies. Fins després. En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector, que fins ara era voluntari. Educació ho enmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen tot plegat els companys d'ETV.
5: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
6: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular, i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
5: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
1: En el capítol de reaccions recollim la d'Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, justament, que en declaracions fa pocs minuts aquí, a les notícies en xarxa, explicava que aquestes mesures, de fet, creu que les mesures que es puguin prendre en aquesta cimera sobre educació no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant el dia a dia. A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres.
7: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa, d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura, ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge, tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, també PSOE i Junts en concret, han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació que ens amplia ara el David Amador.
8: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
9: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
10: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, Somiïn.
8: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
11: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
8: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
1: Més coses. La nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'1 d'octubre van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el pròxim 6 d'octubre. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, la portaveu de Junts a Lleida, Violant Cervera, ha assegurat que, a més de ser un tema d'igualtat de gènere, ho és també de seguretat.
12: Pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs, des de l'escola no et diguin aixeca't el vel, perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home que feia temps que era mort a l'interior de la casa on residien la seva dona i la seva filla, Cabrera d'Anoia. S'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort per esclarir els fets. Els veïns van alertar que feia temps que no veien moviment a la casa i quan els Mossos hi van accedir van trobar el cadàver de l'home d'uns 75 anys sense signes de violència. Se sospita que mare i filla han conviscut amb el mort més de 2 anys, però no han estat detingudes perquè, en principi, no hi ha indicis de criminalitat. L'home era un homeòpata i professor universitari. Els veïns expliquen que la casa estava sempre tancada amb les finestres abaixades. A més, se sentien males olors i s'hi acumulaven les deixalles. En parla la Yolanda.
13: Yo no los he visto nunca. Es que no les he visto nunca la cara. Nunca. Nunca los he visto. O sea, no sé ni qué cara tienen, ni cómo son, ni nada. Es que no los he visto en la vida. Por eso... Claro, yo no sabía que vivía aquí nadie. O sea, yo me acuerdo de los antiguos dueños, pero de los que habitaban ahora mismo no. Y no. Ya te digo, yo hace 2 años que intuía esto porque se lo dije a Manolita. Manolita, aquí hay algo raro. Digo que no, digo, no es normal. No. Digo, porque es que huele mal.
1: Donem pas als esports i donem pas a la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
14: Bon dia.
1: Avui obrim la crònica amb bàsquet perquè el Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga.
14: Sí, ja s'ha imposat a l'Efes d'Istanbul per 89 a 82 en aquest primer partit disputat al Palau Blaugrana. Després del domini inicial dels turcs, el Barça va reaccionar i es va sobreposar amb un bon segon quart per marxar al descans amb un punt d'avantatge 45 a 44. El duel va estar marcat va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulić, liderats per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
15: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr. Y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
14: El Girona obre avui la jornada 7 a la segona divisió de futbol. Els blanquivermells volen fer bona la victòria aconseguida a Cádiz i donar-li continuïtat a Montilivi davant l'Albacete, que només ha sumat un punt fins ara. Els de Quique Álvarez s'hauran de sobreposar les nombroses baixes. Ens apropa la prèvia Bru Ortega, de Televisió de Girona.
16: Amb pinces. Així és com afronta el partit el Girona davant l'Albacete, degut a un regiment de baixes que fa por. Fins a 8 absències tindrà Quique Álvarez, tot i recuperar i poder tenir a disposició a Mateu Morell i Unai Hernández, ja recuperats dels problemes físics. Els gironins reben la visita de l'Albacete, un conjunt manxec que encara no coneix la victòria aquesta temporada i que només suma un punt de 18 possibles. Tot i això, el tècnic gironí no se'n refia ni un pèl, i així és com descriu el partit que afronta el seu equip.
17: És un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades, i tots els rivals desperten. Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit.
16: Així doncs, el Girona buscarà fer bona la darrera victòria al camp del Cádiz, enllaçant el segon triomf consecutiu per tal de no perdre pistonada i mantenir-se a la part alta de la classificació.
14: En handbol, el Barça inicia d'aquí a poca estona la defensa del Mundial de Clubs. A un quart d'una del migdia, l'equip debuta contra el Pinheiros brasiler a la competició que es disputa a Egipte. Els blaugranes encara jugaran 2 partits més de la fase de grups, contra el Montada marroquí i el Zamalek egipci. Si acaben primers, dijous 1 d'octubre disputaran la final. Antonio Carlos Ortega té tota la plantilla disponible i s'han portat els 18 jugadors. Un d'ells és Timothy Engesan.
18: Parece que el papel somos mejores, claro, pero hay que jugar esos partidos, hay que seguir entrenando y crecer como equipo. Luego en el otro grupo tenemos equipos muy buenos que conocemos bien, West Ham y Berlín. Y veremos. Nosotros vamos allá para dar todo y a ver qué pasa al final. Estamos entrenando bien, la gente está bien físicamente, así que vamos allá con todo el mundo y felices.
14: Doncs aquest Barça-Pinheiros, d'aquí a poca estona, un quart d'una, els pròxims partits diumenge i dimarts. Ho anirem seguint.
1: Molt bé, gràcies, Cristina.
14: Que vagi bé.
1: Que vagi bé, bon cap de setmana.
14: Igualment.
1: És divendres i, per tant, és moment per fer un cop d'ull a la cartellera cinematogràfica amb el David Navarro. Aquesta setmana, especial atenció al film de Los Javis, La bola negra, que aspira a representar el cinema espanyol als Oscars de Hollywood.
19: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
20: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de 3 homes en èpoques diferents. 3 existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
21: Han presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
22: Bola negra.
23: Bola negra.
24: Bola negra.
25: ¿Por qué te han echado la bola negra?
26: ¿Qué te han dicho?
27: Que soy homosexual.
28: ¡Mayday! Buen chico.
20: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges salvatges d'Alaska.
29: Tranquilo, ya está.
30: Soy Joe. Yo, Raisa. ¿Quieres que seamos mejores amigas?
31: Nunca había tenido una mejor amiga.
30: Yo tampoco. ¡Vamos!
20: La Isla Olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
1: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada, que sortia de plaça de Catalunya per enfilar...

8. En canvi, els castellers de Barcelona no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat precisament en aquesta Diada de la Mercè que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que protegeix les celles, el pont nasal i els pòmuls de la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals Pilars Caminant, un recorregut de 413 metres, els que separen justament les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. I Rosalía participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sesrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el proper 13 de novembre. La col·laboració serà dins la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts i mig que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. Amb aquest tema ens acomiadem, desitjant-vos, això sí, un bon cap de setmana. Cuideu-vos. Fins dilluns a les 7.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, la primera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reunirà en uns minuts amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi assistiran tots els grups, excepte Vox, i serà la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions a propostes concretes l'abril vinent. Escoltem ara David Cid, portaveu dels Comuns al Parlament, que ha explicat fa uns minuts a la xarxa quines propostes faran des dels Comuns.
2: La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona, també accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies, no? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes facin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys.
1: Sí, t'ha remarcat també que cal avançar cap a aquest 6% d'inversió del PIB en educació i invertir també més recursos per tal de millorar el sistema. També ha marcat com a prioritat millorar la comprensió lectora de tot l'alumnat. I el PSOE intensifica, volíem dir, les negociacions amb Junts i Esquerra per intentar desencallar el nou decret d'habitatge destinat a evitar desnonaments de persones vulnerables. Segons fons de Junts, els socialistes estudien les propostes que la formació de Carles Puigdemont ha traslladat al govern espanyol, mentre que el Ministeri d'Habitatge assegura que les converses amb Junts són fluides. Sumar pressiona perquè el decret s'aprovi avui mateix o com a màxim el dimarts i reclama també mesures com la congelació dels lloguers i la regulació dels pisos turístics i de temporada. I un total de 570.500 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona durant l'operació sortida del pont de la Mercè, que va començar el dimecres al migdia i va acabar ahir a la tarda, a les 3 de la tarda, volíem dir. La xifra representa el 98,4% dels vehicles que havia previst el Servei Català de Trànsit, i ara Trànsit preveu també que uns 270.000 tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit del diumenge. I les quatre colles castelleres de Tarragona han estrenat el nou casc i el protector facial per a la canalla. Els nous elements s'han provat en pilars de quatre a la plaça de les Cols abans de la Diada de la Mercè. El casc s'ha adaptat millor a les mides dels infants i amplia la protecció a les zones frontal i lateral, mentre que el nou protector cobreix també les celles, el nas i els pòmuls. De moment, 12 colles disposen d'un casc de cada talla i la implantació serà gradual. I pel que fa al temps, avui serà el dia més càlid de la setmana, amb temperatures que aniran entre els 30 i 35 graus com a valors més habituals. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Si guardéssim silenci i prestéssim atenció, com farem ara? Si us hi fixeu molt, molt, molt, molt, si ho pareu tot i escolteu, però heu d'anar a buscar molt lluny, perquè no és a prop, però sentiu molt lluny, sentireu riure els fons d'inversió i els propietaris dels grans tenidors d'aquest país, sobretot aquest debat que ja està, que està havent-hi damunt de la taula. El sentireu riure i sentireu, percebreu com se n'enfoten. Bon dia a tots i benvinguts. El pitjor del cas, o el que vi personalment i parlant amb gent del meu entorn més el molesta, és que aquest és un debat estèril que té data de caducitat. Aquest debat sobre el problema de l'habitatge i els desnonaments i tal acabarà probablement, estarà tocat de mort aquest vespre quan marxem tots de cap de setmana, i tornarà i morirà definitivament. Jo no li dono més durada que la de dimecres de la setmana vinent, com a molt. No tindrà més recorregut perquè realment no hi ha un interès real en arreglar la qüestió de l'habitatge, ni per part dels que ens manen, ni per part dels polítics, de totes les formacions polítiques, de la dreta més dreta a l'esquerra més esquerra, ni tampoc per part dels mitjans de comunicació. Hi ha hagut d'haver un desnonament a Madrid perquè es converteixi aquest en un problema d'estado, com si no han desnonat gent gran a Catalunya, a València, al País Basc, a Extremadura, a Andalusia, gent gran, em porten desallotjant des de fa anys a mans plenes. Avui mateix desallotjaran a Badalona un matrimoni de 82 i 75 anys i els tiraran al carrer perquè el fons voltor de la casa on viuen ha comprat l'edifici i els hi sobren i, per tant, els desnonaran i els fotran al carrer. I d'aquest cas segurament no en parlarem. A Madrid, com que hi va anar, i bueno, i és a Madrid, i tot el que passa, i tot el que no passa en Madrid no passa en ningun sitio, doncs ara en convertim el debat i l'omplim de portades i de propostes polítiques. Molta gràcia veure el govern socialista i els de Junts, i els d'Esquerra ara emprenyats amb els socialistes i amb els de Junts i els de Podemos també dient que és que nosotros i els de Sumar que també diuen que no sé què. Evidentment els del PP i els de Vox ni se les espera, no? L'Ayuso fent i les seves bestieses. Ara uns farins els altres proposants, els altres negociant, els altres dient què faran. Però si el problema de l'habitatge d'aquest país porta en boga, vaig a tirar molt curt. El problema de l'habitatge d'aquest país porta cuajant des del 2008, des de la crisi econòmica. I d'aleshores, doncs, ningú ha estat capaç de prendre una mesura com Déu mana. Ningú. Ho dic perquè algú dirà, bueno, és que nosaltres és que no hemos tenido el gobierno. Ada Colau a Barcelona, tampoc. I venia de l'activisme. És a dir, Plataforma, la PAH, el sindicat de lloguer... Res. No s'ha fet res. Ni els ajuntaments on ha governat la CUP, tampoc. Ho dic perquè aquests... No, és que nosaltres no hem tingut a la Generalitat. No, bueno, han donat suport i directament no l'han tingut. Però en els ajuntaments, tampoc. Berga, Girona, tampoc. Argentona, res. Per tant, i evidentment, el PP, els socialistes, Salvador Illa va prometre 200.000... no sé quants, 200.000 pisos fot un any i mig. Montilla n'havia promès, crec que eren... Què va ser? Montilla 10.000 i Pere Aragonès 40.000. Crec que eren Montilla 10, Pere Aragonès 40, i res, tampoc. El problema de l'habitatge no se solucionarà perquè els que ens governen tenen el cul llogat als bancs, a les caixes, als fons d'inversió i a tots aquests llocs que són els que els paga la campanya de manera directa o de manera indirecta, a tots, i per tant, perquè són qui tenen els seus crèdits, i per tant no s'hi posaran. Bé, un dels més grans tenidors que hi ha a la ciutat de Barcelona és la Caixa, 5.000 i pico de pisos, i qui s'hi posa amb aquests? I el Sabadell en té 2.000 i pico o 3.000 i pico, i el BBA en té otros tantos. És a dir, no només és el fons Blackstone o el fons holandès, no sé què, no, que també, és que les entitats bancàries que van del rotllo vivienda social són els que acaben fent fora la gent, de manera directa o de manera indirecta, és a dir, per acció o per omissió, perquè o no protegeixen o directament desprotegeixen. És el cas del Banc de Sabadell, que això també ho fa la Caixa, que es ven els actius tòxics als fons d'inversió, deixant en situació de desemparament els seus inquilins. Pues això, gent gran, gent en risc d'exclusió social... Bueno, i ja no entrem, i estic parlant d'inquilins, ja no entrem la gent que no pot ni aspirar a ser inquilina. Gent que li agradaria ser inquilina i no pot, perquè els preus són molt alts, perquè no tenen una feina adequada, perquè la política d'habitatge és una vergonya. Arenys de Mar, l'últim edifici d'habitatge social es va fer al Pla dels Frares, es va fer la donació de les claus l'any 2006. És l'última promoció d'habitatge social. No n'hi ha hagut cap més. Ni una, perquè el que hem fet ara al Bareu no és habitatge social, és habitatge amb preu econòmic, que econòmic de 700 i pico d'euros, ja m'explicareu l'econòmic que pot arribar a ser això, però no és habitatge social. El concepte d'habitatge social és un altre. Doncs l'últim edifici d'habitatge social va ser el que vam fer el Pla dels Frares, perquè els frares van regalar el terreny i ja heu vist com s'ha gestionat. D'autèntica vergonya, d'autèntica vergonya. Per acció o per omissió, més igual, però d'autèntica vergonya. Un espai on hi ha molts problemes de cohesió social, on caldria que l'administració s'hi arremengués, i uns perquè són lluny i els altres perquè no els hi toca, aquí no s'hi ha arremengat realment mai, o ben poques vegades, cap persona. Avui, ara mateix, mentre entrava dintre, llegia. Avui són les festes de la Mercè, no? A Barcelona estan de festa, ahir vam fer festa major. Aquest cap de setmana hi ha el Piro Musical, no sé si avui, demà, hi ha el Piro Musical. El Collboni ha decidit que el canviava de lloc i que el faria a la zona de la Vila Olímpica, a la platja, que és més bonic, i ho veu tothom, i segurament doncs, t'estalvies els agobios de Maria Cristina. Bueno, doncs, acaba de desallotjar un campament d'indigents que hi havia al parc de la Nova Icària, que feia 3 anys que els veïns deien, escolti'm, això aquí no toca, doncs acaba de desallotjar aquest campament d'indigents. Només dues dades. 3.000 quilos de rebutjos, és a dir, 3 tones de porqueria han tret d'aquest campament que hi ha a la Nova Icària, i 32 persones desallotjades. La pregunta és, on estan aquestes 32 persones? On estan? És com quan l'Albiol va fotre fora de l'antic Badalona Nou als aquells 400 persones que malvivien allà dintre. On van anar a parar? Doncs a sota l'autopista. I d'allà on han anat a parar? Doncs disseminades per arreu de Badalona. I algú dirà, bueno, no, ja sé la resposta dels serveis socials i dels assistents socials, no, és que, i dels jutges. No, és que si ells no volen, poden viure com vulguin, i perquè cada un té la llibertat de poder viure com li dona la gana. Sí, bueno. Però això ho podríem relativitzar. És a dir, això es podria discutir, que no ho farem ara. L'altre és, a qui enviem quan desallotgem? Quants policies hi enviem i quants assistents socials hi enviem? Quina és la ràtio? Quants policies hi van? 300? Quants assistents socials hi van? 10? 5? 30? Només un 10% del contingent és assistent social, que és la manera d'arreglar el tema de la pobresa. El tema de la pobresa no s'arregla enviant la policia, enviant la Brimo o enviant les porres. El problema de la pobresa s'arregla amb assistents socials, amb treballadors i treballadores socials i amb diners per poder treballar les situacions múltiples i infinites que viuen les persones que estan en risc d'exclusió social. Manca de coneixement, manca de cultura, depressions, addiccions, desemparament familiar, el que sigui. I darrere d'això hi ha part del problema de l'habitatge. I després hi ha l'altre, l'abús, el fet que no hi ha pisos, el fet que no ens dona la gana aprovar una llei tan senzilla com la que sí que tenen aprovada a França. Per exemple, els desnonaments no es fan entre octubre i març perquè fa fred, és una qüestió de drets humans. Bueno, doncs aquí això no s'aplica. La construcció, és a dir, aquí podem construir ponts meravellosos i infraestructures fantàstiques, però no podem agafar un tros de terreny i començar a construir pisos com animals, on sigui. Aquí tenim un polígon industrial deixat de la mà de Déu, que no dic que aquí s'hagi de fer habitatge, però vull dir que, bueno, no ho sé, busquem alternatives, no? Siguem creatius, busquem com... No, això no. Ni està ni se li espera. I el problema de tot això és que aquest debat té data de caducitat i acabarà quan marxem tots el cap de setmana, quan puguem anar un altre cop a la platja aquest dissabte, aquest diumenge, perquè la temperatura ens acompanyarà, i quan la setmana vinent, doncs, Florentino Pérez, o Jean Laporta, o la selecció espanyola, o qualsevol accident que pugui haver a qualsevol carretera del país, ens cridi més l'atenció, perquè ja estarem cansats de parlar de pisos i habitatge, i donem protagonisme, o Donald Trump, i donem protagonisme a aquesta nova notícia. I, per tant, ja haurem passat una nova etapa més de generar un debat social sense realment haver posat cap solució damunt la taula. Així és com va la nostra societat, i així és com sembla que seguirà anant, perquè no se li veu en un futur un canvi per qüestions d'inquietud, compromís i cultura. Benvinguts.
0: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
4: Avui farem cinema, farem televisió i farem moltes altres coses que esperem que siguin del vostre interès. Abans de tot, previsió del temps. Com dèiem, les temperatures avui pugen i veurem un cap de setmana on seguirem estant per sobre de la mitjana. Ens ho explica en Quim Serra.
5: Hola, molt bon dia. Estem ja a les portes del primer cap de setmana de la tardor amb unes temperatures que continuaran francament elevades, tot i que no tant com aquests últims dies. De fet, avui tindrem les temperatures probablement més altes d'aquesta setmana, amb alguns valors que arribaran cap als 30. Puntualment es podria arribar als 31 en algun sector de l'interior de la comarca, però després, de cara a demà, com dèiem, la presència de més núvols, o tot núvols alts amb ressol, doncs farà que baixin una mica les temperatures, de cara a diumenge baixarien una miqueta més i la setmana que ve sembla que la començarem amb el cel força tapat, per tant, també amb temperatures més baixes i amb la possibilitat d'algunes precipitacions, que això sí, almenys ara per ara, sembla seran de caràcter feble i poc important i que ens acompanyaran dilluns i probablement també de cara a dimarts. En qualsevol cas, ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, com dèiem avui, continuarà el temps marcat bàsicament per l'estabilitat i pel domini del sol, amb vents que bufaran fluixos aquest matí de nord-est, aquesta tarda del sud-est. Com a molt, aquest migdia pot estones podem tenir una mica de gregal moderat, però poca cosa, i la situació marítima estarà dominada per la mar de fons, que ens acompanyarà durant tota la jornada i, de fet, durant tot el cap de setmana. Les temperatures, ja ho hem dit, avui màximes de 30-31 graus puntualment cap a l'interior de la comarca. A prop de la costa quedarien entre els 27 i els 29 graus, mentre que demà s'espera una jornada en la qual tindrem més núvols, però sobretot núvols prims, més densos, però especialment ja de cara a diumenge, fins i tot també amb alguns núvols baixos, que faran que de mica en mica el cap de setmana la temperatura diurna tingui tendència a baixar una mica. Però no serà fins dilluns, que es normalitzarà principalment perquè tindrem el cel força tapat i, com ja hem dit, també amb algunes precipitacions. El cap de setmana no esperem pluja, ni demà, ni tampoc de cara a diumenge, i els vents bufaran fluixos a la costa, de mar cap a terra, amb una situació marítima que, com ja hem dit abans, continuarà dominada pel marejol, però amb àrees de mar de fons a tota la costa de la comarca.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
6: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840. Ràdio Arenys.
0: L'actualitat a la ràdio.
4: Vinga, va, són les 9 i 18 minuts del matí, som a Ràdio Arenys. L'actualitat del dia passa, evidentment, pel ple que va haver ahir. Núria Torrents, bon dia, benvinguda.
7: Bon dia, Josep Maria Cano.
4: Un ple o un ple buit? Com va anar el ple? Un ple...
7: Econòmicament parlant, molt ple. La bossa sona, com dirien aquells.
4: Tenim diners, eh?
7: Tenim diners.
4: Ara, altra cosa és com els gastem.
7: Els podem gastar. Perquè fins ara teníem diners, doncs, però no els podíem gastar.
4: Aviam si ens compren un micro, sisplau, que no va bé. Ens hauríem de comprar moltes més coses, però tenim aquí el personal tècnic desesperat perquè hi ha un micro que no funciona i ens ve de 50 euros. Per tant, aviam si algú ens pot... Ja que tenim la bossa plena, no? Aviam si ens compren un micròfon que funcioni i ja de pas ens compren un parell de cosetes més, perquè d'aquí 4 dies, al final, se'ns sentirà millor per un megàfono des de la finestra que no pas des de la ràdio. Però bueno, ja està. És el que tenim.
7: I amb el que tenim farem.
4: Sí, sí. No, perdó, amb el que tenim estem fent.
7: Estem fent, és veritat.
4: No és el que farem, no, ja estem fent. Ja fa temps que estem fent.
7: Treballem. Sobre el ple, precisament el que et comentava, un dels punts més destacats va ser la modificació de crèdit. Això fa referència al romanent alliberat que amb el nou marc legal espanyol aquest romanent doncs, es pot gastar. Fins ara hi havien 17 milions d'euros al banc que no es podien tocar degut al que dèiem, la legislació de la llei Arsal. Ara, amb la modificació, aquests diners es poden gastar sempre i quan siguin per inversions i abans del 2026. Això va portar doncs, que en aquest ple s'aprovessin un seguit de qüestions per al pressupost de 8.700.000 euros, aproximadament. Entre ells hi hauria un gran reguitzell de propostes vinculades a l'àmbit esportiu, com són els aires acondicionats per la sala 1, ventiladors pel pavelló, també hi hauria el tancament perimetral per fer hoquei a la pista del Caçà, adaptar les dutxes a la normativa actual, la canalització de les aigües pluvials del pavelló, etc. També hi havia més inversions per les llums de Nadal i per a els ninos de la pi... N'he dit ninos perquè no sé exactament, joguines així grosses, sí, que hi han de la Pilarín...
4: Si Vallès? De la Pilarín, sí, de la Pilarín Vallès, sí.
7: Pues també hi
4: però
7: hauria...
4: Però això ja ho hem comprat, això.
7: Ah, n'hi havia dos que encara estaven pendents de pagar. Aquests també hi està liquidat. Hi ha asfaltatges de carrers, un lavabo públic a la platja... De fet, hi ha un gran nombre d'inversions vinculades a urbanismes. Entre ells també hi hauria el mur del Pla dels Frares. Hi ha una web pel Museu de Patrimoni, que fins ara doncs, el patrimoni a la web de... del Museu d'Arenys de Mar no estava actualitzada. Hi ha diversos estudis topogràfics i projectes per futurs carrers que es puguin asfaltar, i també dues marquesines per l'autobús del polígon, això sí, a Vall de Gata, i moltes més propostes que va desglossar totes elles doncs la regidora Cristina López, qui també va especificar que en un inici teníem aquests 17 milions i ara ens quedaríem amb 8.300.000, aproximats 400.000, amb totes aquestes inversions.
4: Molt bé, és a dir, que ens quedarem a la meitat, més o menys.
7: Aproximadament, sí.
4: Ens mengem la meitat de 8 milions d'euros amb totes aquestes obres.
7: Sí.
4: Bueno, ja està bé. Tot el que sigui millorar sempre és interessant.
7: N'hi ha una que també me l'he oblidat, hores extres per la policia local i pel Departament d'Administració, sobretot les de la policia local vinculades al control i la seguretat de la part baixa, i també molt especificades en l'abordatge de la gent sense llar o sense casa, que es considera que es necessita un augment d'aquestes hores extres per poder-hi fer front. Tot aquest seguit de propostes, tot i que moltes són vinculades evidentment al govern local, n'hi ha d'altres que són de l'oposició, que va passar o va transmetre en el govern algunes propostes que podrien incloure's en aquest alliberament de romanent.
4: Un dubte, eh? Has dit hores extres per la policia per atendre les persones sense sostre.
7: Sí, concretament això ho van especificar durant el ple, que primer doncs, hi havia un seguit d'hores extres locals que s'havien de tenir en compte, i concretament es vinculava a l'augment del sensellarisme, que en paral·lel també hi ha una treballadora dels serveis socials que fins ara estava a mitja jornada, que se li amplia el contracte a jornada sencera per poder atendre aquestes persones en situació de vulnerabilitat.
4: 4 hores més, només? Vale. No és només per saber-ho, eh? És a dir, com d'altra banda, com ho fem en aquest país, eh? El sensellarisme es tracta des de la vessant policial i no des de la vessant assistencial, o amb molta més presència policial que no pas amb més presència de la vessant assistencial.
7: De fet, aquesta va ser una de les crítiques d'Esquerra Republicana i de la CUP, que s'enfoqués molt en l'àmbit del sensellarisme, quan es considerava que era un problema més global i que, per tant, doncs, hi havia altres inseguretats en el poble, o com podien ser doncs, l'augment de patinets elèctrics, que també van molt ràpid a la part baixa de la Riera, entre altres, que també eren qüestions o matèria de la policia local, no només el fet de fer front al sensellarisme.
4: Però ningú va demanar que se'ns es posessin més tècnics.
7: Sí, sí, i amb vinculat a això has demanat més recursos des d'altres administracions o des d'altres departaments, com pot ser serveis socials, perquè poguessin fer atenció, una atenció personalitzada en aquestes persones.
4: Vale, està bé que es demani. Quan governin, que ho facin, que quan han governat no ho han fet. Saps? Això està bé, eh? Això està... Està bé, que es faci això, però quan també et toca a tu, fes-ho. No demanis quan ho fa l'altre, quan governa l'altre. No? Quin és la teva, el teu moment d'allò. Està bé. No, jo crec que és un problema estructural, eh? Vull dir, no és, aquí tothom ara, el que està a l'oposició demana i el que governa diu jo no puc, i quan canviem les tornes tornem, els discursos són els mateixos. Vull dir que, bueno, però és una qüestió estructural. Què més, va?
7: Sí, més qüestions del ple, també el Pla Local de Joventut del 2026-2030 orientarà les polítiques durant els pròxims 4 anys. El ple d'ahir va aprovar per unanimitat aquest document que parteix de la voluntat i les necessitats dels mateixos joves. S'ha elaborat a través d'un procés participatiu en el qual hi han participat 674 persones. Escoltem la regidora Marta Serrano.
8: Aquest pla no és només de la regidoria de joventut, sinó del conjunt de l'Ajuntament. Les necessitats dels joves tenen a veure amb l'educació, l'habitatge, la cultura, l'esport, la salut o l'ocupació. I per això, moltes de les actuacions requereixen la implicació de diferents regidories. El Pla Local de Joventut és un compromís de treball transversal amb els joves d'Arenys, perquè les seves necessitats i propostes tinguin continuïtat dins de les polítiques municipals dels propers anys.
7: Doncs escoltàvem a la regidora de Joventut, que també va destacar que les accions del document es podran tirar endavant amb l'implicació de totes les regidores del govern i no només de la que ella és titular.
4: Molt bé. Més coses, va.
7: Més coses, més enllà del ple, dir-vos que fins diumenge a la tarda podeu visitar una exposició de maquetes de trens que està instal·lada a la sala polivalent del Calissai. Està organitzada per l'associació Amics dels Trens d'Arenys i s'hi poden veure diferents maquetes amb paisatges d'Europa, Amèrica i també de Catalunya.
4: Doncs escolteu, ja ho sabeu, aquest cap de setmana cap aquí al Calissai, a la sala polivalent, per veure aquesta exposició de maquetes molt espectacular, que val molt, molt, molt la pena.
7: I fins aquí a la una ens actualitzarem també amb la jornada esportiva que torna la pretemporada, concretament de vòlei i de futbol.
4: Futbol. Molt bé, doncs serà la una que ens escoltarem. Moltes gràcies, Núria, que vagi bé.
9: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
10: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
11: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
12: Marta!
13: Ei, hola, com estàs?
12: Superbé, cada dia em sento millor.
13: I el secret?
12: Doncs ho tens ben a prop.
13: Sí?
12: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
13: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
12: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
14: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
15: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
16: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
15: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
16: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
15: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
16: Som a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
15: Maresmauto. Gaudeix del volant.
17: Truca'ns al 93 792 1016.
18: Ràdio Arenys.
4: Doncs arribats a 2:15 en punt de 10 del matí, ahir no vam poder fer espai, però ens van quedar qüestions interessants a explicar-vos. Una d'elles, l'espai de literatura que cada setmana ens apropa la Montserrat Fonoll i que avui escoltem i que avui recuperem. Montserrat, molt bon dia i benvinguda.
19: Molt bon dia a tots.
4: I moltes gràcies per acompanyar-nos avui, un dijous més, aquí a la ràdio, parlant
19: gràcies
4: de...
19: per volguer-me.
4: Home, i tant, que et volem.
19: Que això és molt...
4: I més, que et voldríem. Passa que...
19: No, ja n'hi ha prou, ja està bé. Ja. Si no, també la gent s'empatxa i no pot ser això.
4: Tant d'amor fa angúnia, deixa't estar. Que tu, jo, és com aquestes parelles... Saps? Jo conec alguna, eh? Aquestes parelles ensucrades, que és tot el dia s'estimen i s'enyoren i es troben a faltar i s'abracen i lo seu és tan profund i tan únic i tan diferent que els ametrallaries, saps?
19: Sí.
4: És una cosa...
19: Jo sempre... Bé, a veure, amb tot el respecte, perquè hi ha parelles d'aquestes que efectivament són sinceres i és veritat i tenen aquest sentiment, però a mi sempre m'ha donat una mica la sensació quan veig això, és com si fessin un teatre de Carles de fora.
4: Un fàstic.
19: Pot ser que no, vull dir que demano perdó per aquesta opinió, però no ho sé, és que és una mica complicat veure aquella gent tan... Però sí, jo tinc uns amics que són de la meva quinta, per tant ja són grans, i sempre van agafadets de la maneta, com si fossin nens de 15 anys.
4: Sí.
19: I clar, em sorprèn, i sé positivament que és un efecte sincer, eh?
4: Sí, sí.
19: Però clar, penses, no ho acabes de... No, mira, ja està, jo, ho hem de respectar i és així.
4: Jo això m'he anat de la manca, ara, perquè jo això sí. Però allò, jo en conec uns que són... Ai, amor, carinyo i tal,
19: sí,
4: t'estimo.
19: Sí, sí.
4: I uns panegírics allà a l'internet, perquè a més els hi agrada. Això és un tema de la gent que veus que no és veritat, però que necessiten explicar-ho perquè tothom ho sàpiga.
19: I perquè s'ho creguin.
4: I clar, i dius, nois, saps?
19: Sí, sí.
4: Un engull... Sort que a casa no hi ha cap diabètic, perquè si hi hagués algun diabètic ja hauria pres mal de tant de sucre i tant de dolç i tanta cosa, saps?
19: No, jo sempre dic que... Bé, el sucre és bo, però la sal és una mica... És més potent, o sigui...
4: I millora el sucre.
19: Sí, jo diria que la sal és la... És el que dona vida una mica, i la sal és el punt aquell de dir, doncs no hi estic d'acord. Aquest puntet de sal va bé de tant en tant.
4: Bé, sí, com sigui, escolta'm, avui parlem
19: de Pàtria. A veure, Pàtria, perquè clar, no fa pas gaire que hem passat la Diada de Catalunya, que per cert, aquest any, tots els mitjans van estar d'acord en dir que hi havia... Va augmentar la gent,
4: sí.
19: I a més hi havia molta gent jove.
4: Sí.
19: Cosa que penses... Sí. T'ho fa prendre la cosa amb una mica més d'esperança i optimisme,
4: sí,
19: no?
4: Sí, perquè durant un temps miraves...
19: Estàvem al bany Maria.
4: No, però, bueno, sí, exacte. Bueno, miraves les mobilitzacions i parlaves i pensaves o ens espavilem o...
19: No, clar, perquè semblava una manifestació de la tercera edat.
4: Sí.
19: És molt trist dir-ho, però es queda així, no? I, bé, doncs, i aquesta vegada sembla que no. Per tant, doncs, clar, això fa poc, doncs, que hem celebrat aquesta la Diada Nacional, i fa molts anys es va editar un llibre que parlava del sentiment de pàtria, d'aquest arrelament que la gent té en el lloc on neix, viu i parla, no? I em refereixo a un llibre d'Alan Paton que es diu Plora, pàtria estimada. És un llibre preciós, ple de sentiment, amb la guerra entre blancs i negres en el moment aquell d'Àfrica del Sur, o sigui, que va ser molt potent, els boers, tota aquella cosa, no? És un llibre que hi trobareu amor, odi, orgull de país, però també hi trobareu tolerància, perdó i acceptació i respecte per l'altre, sigui de la raça que sigui. Jo crec que tal com estem avui, si no l'heu llegit, llegiu-lo. Perquè jo crec que val la pena. És un llibre que és molt suau, però és potent al mateix temps. Però es llegeix bé.
4: Val. No és d'aquells tractats
19: densos. No, i a més no és dens, és dur, però està dit d'una manera que t'entra immediatament. I bé, ara jo crec que és un moment per poder-lo llegir. Bé,
4: com es diu? Te'n recordes el títol?
19: Plora, pàtria estimada,
4: vale,
19: d'Alan Paton. A veure, és un llibre que suposo que deu estar descatalogat perquè és del club del llibre dels, deu ser dels anys 60 o por ahí, però en les biblioteques hi deuen ser, i amb alguna segur que sí, i si no, vull dir, en el llibre, en algun llibre té de vell, encara, si la IA no se'ns l'ha menjat ja, doncs encara hi deu ser. Bé, però vaja, avui no parlarem de textos en prosa, sinó que vaig pensar que potser que ens dediquéssim a la poesia, perquè, a veure, la tenim molt oblidada, i en canvi, si quan hi entrem, la poesia ens fa passar bons ratos i bones estones. Bones estones. I per tant, doncs, vaig pensar, mira, posarem, no? Ara, m'he quedat, diem-ne, esfereïda de la quantitat de poetes que han escrit poemes patriòtics, més o menys, però que abrandats i així, molts. I clar, ha arribat un punt que dius, has d'arribar en aquell punt meu de la tria, que és una cosa empipadora, antipàtica de fer, perquè et dius, bueno, si em poso aquest i no i deixo l'altre, com per què? Vull dir, és una cosa que, bé, en fi, és una
4: pitjor,
19: mica...
4: És el pitjor,
19: és el pitjor, perquè però ja, jo ja demano perdó d'antuvi, de si hi ha algú que té un poeta preferit i que té una poesia de pàtria, i avui no li diem res, doncs ho sento. No, ja, un altre dia ja parlarem d'ell, però en principi... No, la ràdio no ens dona per tant, i això que ens dona,
4: sí, sí.
19: Però per tant no.
4: Dona per segones i terceres edicions, sí, aquest però... tema, ja ho recuperarem. Sí,
19: exacte,
4: eh?
19: exacte, no? Clar, bueno, doncs, sí, comencem. El primer que s'ha de llegir, sí, i el primer que tenim és, i que no es pot ometre de cap manera, és l'O de la Pàtria,
4: home,
19: de Bonaventura Aribau. El poema es va escriure per felicitar un amic seu, que era banquer, que es deia Remisa, i és un poeta dins del corrent literari modernista, perdó, del romanticisme. És un poema d'exaltació a la pàtria i també de l'enyorança. Si llegim
4: Un petit fragment,
19: sí, perquè aquestes coses... Els poetes són llargs, moltes vegades.
4: Sí,
19: vull dir que...
4: comencen a enllaçar,
19: Sí. Però veureu una mica això que us dic, no? Comença així, i és aquest punt d'enyorança, que ens recorda una mica aquell... El poema d'en Verdaguer, sí, de l'Emigrant.
4: Sí, sí.
19: Que també l'haguéssim pogut posar, i no l'he posat, perquè aquesta tothom el coneix.
4: No el busqueu, per tant, no el farem.
19: Aquest no el farem, Però, i aquest diu, comença així, ens diu, adeu-siau, turons, per sempre, adeu-siau. O serres desiguals que allí en la pàtria mia, dels núvols i del cel, de lluny us distingia, per lo repòs etern, per lo color més blau. Adéu tu, vell Montseny, que des de ton alt palau, com guarda vigilant, cobert de boira i neu, guaites per un forat la tomba del jueu i al mig del mar immens la mallorquina nau. I acaba i diu, ix, doncs, per expressar l'efecte més sagrat que puga d'home en cor gravar la mar del cel, que em tornes les virtuts de ma innocent edat. Ix, i crida pel món que mai mon cor ingrat resarà cessarà de cantar de mon patró la glòria i passi a portaveu son nom i sa memòria, els propis, els estranys, a la posteritat. Naturalment, l'idioma és de l'època.
4: Sí, clar, clar.
19: Aquí és exacte. Sí, sí. Però és potent.
4: Sí.
19: I encara, vull dir, n'hi ha molts més. Per exemple, n'hi ha un altre que diu, què val que m'hagi tret una enganyosa sort a veure més de prop les torres de Castella? Si el cant del trobador no sent la meva orella, ni desperta en mon pit un generós record. Em va en mon dolç país en ales jo em transport i veig del Llobregat la platja serpentina que fora de cantar en llengua llemosina no em queda més plaer, no tinc altre conhort. O sigui, a veure, és una persona que realment sí, estima a la terra que trepitja, no? Bé. Serafí Pitarra, que és un pseudònim de Frederic Soler, té una composició que se'n diu La Pàtria. A veure, la cito, perquè Pitarra sempre pensem que només és teatre.
4: Sí.
19: I sempre ha fet obres de teatre, i anem a veure les obres de teatre.
4: Sí,
19: i llavors
4: clàssics.
19: Dius, Serafí Pitarra, Teatre. I no, també té un punt, va fer articles també, i no, a més va escriure poesia, no? I és interessant també perquè per la seva concepció de la pàtria, que per ell és molt més social i cultural i efectiva que no política. Moltes vegades tu veus que defenses una idea darrere de la poesia. I ell defensa una mica aquesta cosa més nostra, més de sentiment.
4: És menys,
19: no?,
4: territorial i menys polític i més
19: sentimental,
4: més social,
19: potser. No? Sí. Exacte, sí. Diu així, en aquest cas el llegirem sencer perquè és curtet. Cosa rara, perquè déu-n'hi-do. Diu, la pàtria, saps on la trobes si l'examines amb calma? A l'univers hi ha un regne. Dins el regne, una comarca. Dins la comarca, un poble. A dins del poble, una casa. A dins la casa, una llar. I entorn la llar, la gent juntada. A la llar, cremant la llenya i es paternega la flama. I pels que a l'entorn s'hi asseuen, escalfant-s'hi les mans balbes, aquesta flama enllumena. Després de l'escó, la casa. Després de la casa, el poble. Després d'aquest, la contrada. Després d'aquesta, les terres que juntes fan la comarca. I després de tot, el regne, la gran nació que és la pàtria. O sigui, fixeu-vos que per ell és el sentiment, la casa, sí. El que tu tens al costat.
4: L'origen és la flama, és
19: exacte,
4: el foc.
19: És el,
4: no?
19: Foc, que és el foc, és l'entorn familiar d'on neix, però llavors ell va i torna. Jo l'he trobada molt bonica.
4: Sí, està molt,
19: molt bonica,
4: està molt
19: i en fi, vull dir, crec que valia la pena de treure-la. Ja dins del segle XX trobem a molts poetes que també van fer, en Joan Oliver, en Maragall, en Ventura Gasol, en Manuel de Pedrolo, poques, molt poques dones pràcticament eren desconegudes en el món literari. Jo n'he trobat dues, que són Lluïsa Denis i Pilar Tous de Cirera, i les cito perquè penso si són les dues úniques que en aquella època van funcionar, més mal que surtin.
4: Sí.
19: Si tenim temps, llegirem algun vers d'elles. I en el segle XXI trobem l'Oriol Casasses, en Vicent Andrés Estellers, la Maria del Mar Bonet, en Lluís Llach i la Trinca.
4: També?
19: També. O sigui, la llista és molt llarga, ja us ho he dit abans, i la veritat és que m'ha estat impossible és un llibre, podrien ser dos llibres tranquil·lament. Vull dir, per tant, doncs hem fet una mica així de mix-max i hem mirat el què. Joan Maragall,
4: home,
19: aquest no me l'he volgut deixar, no?, pel que representa.
4: Sí, tant.
19: El que se'l considera el pare de la poesia modernista, aquí a Catalunya. Lloa l'ensenya de Catalunya en el seu poema La nostra bandera. És un poema abrandat, és un poema ple d'orgull per la terra catalana, o sigui que aquest ho té claríssim. I llavors, naturalment, amb la manera de dir i de pensar d'en Joan Maragall, i d'una burgesia,
4: clar,
19: lògicament, ens diu La nostra bandera. Alcem els cors, que ja tenim bandera enarborada sota el nostre cel. En nostres mans ha anat com rosa vera la flor en l'espai, però en nostre pit l'arrel. Els vells colors ha desplegat en l'aire. L'amor i llu en l'or barrat de sang escampa arreu la poderosa flaire amb què reneix un poble fort i franc. Agermanats per ella, en pau i en guerra, marxem contents per viure i per morir. Santa és la causa, catalana terra. Vell és el seny en què ha volgut florir. A Catalunya, nostra mare amada, viurem fidels al seny del teu amor si cal morir servant la flor sagrada, caurem contents, bo i estrenyent-la el cor.
4: Sí.
19: Això és ben bé del moment, però ja és un poema abrandat, no? I la bandera és la bandera, és l'ensenya de la pàtria. Un altre Joan, Joan Oliver, que quan escrivia poemes, sabeu que ell utilitzava el pseudònim de Pere IV, doncs també té un altre poema que es diu Catalunya, i és un poema dins l'estil dins del seu estil. O sigui, és un poema realista, és escèptic, és un poema desencisat. Però en aquest cas hi trobem al final un punt
4: d'optimisme.
19: Com d'esperança, no? Com d'esperança. I espero que busco pàgines,
4: Tot això està recollit en un únic, llibre?
19: Sí, jo he buscat altres coses, però en aquest cas aquest el tenia i m'ha anat bé perquè no he hagut de...
4: D'anar més enllà.
19: A veure...
4: Pere Quart, que és qui...
19: Sí, espereu que no trobo... Ah, és que m'equivocava de pàgina. Els números no és el meu, ja ho sé. Diu així, ens diu... Sola, malalta, esparracada, muda, un altre cop, encara, jove esclava. La volta de ton cel, com sempre blava, sostre de tres presons esdevinguda. Ara et retreu-te un somni de vençuda que no vas ésser, com et pertocava, escometent tus enemics prou brava, emparant tot ton honor gaire tossuda. Quiti et veuràs de tos pecats un dia per tanta sang i tanta llunyania, per la vergonya i per l'esnyor dels teus. Com sabe pacient, sota l'escorça, més pura revindrà l'antiga força que ja es desvetlla d'amagat dels déus. Aquest és el punt
4: de dir,
19: obre una mica la porta a no veure-ho tan negre, però és que sola, malalta, esparracada, muda.
4: Això no pot ser pitjor.
19: No pot ser pitjor, per això és Joan Oliver. Era un home que va ser una persona que venia d'una burgesia, va estar sempre a l'esquerra, per tant, va estar sempre en constant lluita amb la seva pròpia família. A més, va haver d'exiliar-se. Quan va tornar, es va trobar, doncs, realment, amb com molts exiliats, amb una mà davant i una darrere. Entén-me, vull dir que comprenc que hi hagués, ell sobretot, el que passa que també tenia aquell punt irònic que moltes vegades és el feia, diguem-ne, sortir una mica, no? Però vaja, jo crec que és un poema que valia la pena, no? Manuel de Pedrolo, amb un poema que es diu La pàtria és una bèstia oberta en canal. I ens escriu un poema punyent, jo diria que quasi brutal, però no brutal de maco, sinó
4: no, brutal
19: de contingut i d'un pessimisme extrem. Ja ho veureu vosaltres.
4: Quan...
19: Ja ho jutjareu quan l'escolteu, però realment, i no us el llegiré tot, perquè aquest és llarguíssim, té tres pàgines, per tant... No, però diu, la pàtria és una bèstia oberta en canal. Carnissers que darrere els taulells veneu carcasses tendres i aixerraïdes a preus de subhasta clandestina. La carnisseria és vermella i groga, com un firal que espera el cap de cerimònies i a l'habitatge cuina i comuna hom endrapa i defeca animals. Potser mal fet de no comptar les mans destres i sagnants que cada nit a la taula familiar i muda mengen menuts ben disfressats. Comença així.
4: Home, Déu-n'hi-do, eh?
19: No, és fort, és fort. I al final acaba, diu, però qui vol ser ara o quan sigui el descendent de la pròpia ira, el futur d'un present, l'altre que ens perllonga, suposem-no, i ens exclou? Oh, germanets, fills de Marcolfa, eufemisme, homenatgeu els carnissers previsors que us eviten infeccions i malures i, de tant en tant, fan rebaixes dominicals. Res no és tan agradable com estimar la mà severa que pega i recompensa des de la distinció dels taulells blancs, on les carcasses són, alhora, imatge i realitat. Tres pàgines d'aquesta manera.
4: Sí,
19: és fortíssim.
4: Sí.
19: Clar, en Pedrolo, primer que és una persona que és bastant oblidada.
4: Sí, i poc valorada, trobo.
19: I en canvi, vull dir, va ser un home que va defensar la llengua, va defensar la pàtria, i va defensar tot. Però clar, això...
4: No.
19: Com es devia trobar aquesta persona per escriure dins del seu propi país, escriure el que escriu? Però jo per això l'he tret, perquè també veiéssim que no tots són flors i violes.
4: Sinó que hi ha gent que va amb la mà oberta.
19: No, que vull dir que i n'hi ha d'altres, així. Vull dir que ja n'havia trobat... N'hi ha un altre que em sembla que és d'en Comadira, que també Déu-n'hi-do... i un altre d'en Brossa, que també Déu-n'hi-do. Vull dir que no, ja n'hi ha, ja, però ha arribat un punt que és allò que diem, no? Després n'hi ha un altre que diu, assumiràs la veu d'un poble. Aquest és el poeta valencià en Vicent Andrés Esteller, que és un poema, jo diria que és un poema dens, però hi ha latent la responsabilitat que tothom té com a membre d'una societat. I això, per això l'he tret, eh? Vull dir, l'he buscat perquè no és allò d'anar l'11 de setembre només a moure la bandera, sinó que, efectivament, si ens sentim fills d'una terra, hi ha altres coses a fer, no? I llavors, doncs, aquest de que diu assumiràs la veu del teu poble, que és aquest, d'un poble, perdó.
4: De Josep Vicent Estellés?
19: Sí. Moltes vegades molta gent el coneix pels seus versos eròtics.
4: Sí, sí.
19: I, en canvi, doncs, en té d'altres.
4: També escriviu altre tipus de poesia.
19: Diu així, aquesta més bastant llargueta, per tant, no la llegirem tota, però diu, assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble. I seràs per a sempre poble, i partiràs i esperaràs, i aniràs sempre entre la pols, i et seguirà una polseguera, i tindràs fam, i tindràs set. No podràs escriure els poemes, i callaràs tota la nit mentre dormen les tues gents, i tu sols estaràs despert, i tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir, et pariren per a vetllar en la llarga nit del teu poble. I continua, i acaba així, ens diu, allò que val és la consciència de no ser res, si no s'és poble. I tu, greument, has escollit. Després del teu silenci estricte, camines decididament. És bonic, és preciós, eh? Vull dir, tot ell és no té desperdici.
4: Sí, sí, sí.
19: És potent, perquè Vicent Andrés Esteller és un home potent, que diu les coses pel seu nom, però d'altra manera, vull dir, et ve a dir que si tu no et sents arrelat, no seràs
4: res,
19: però això et fa que tu has de tenir la responsabilitat d'arrelar-te
4: sí,
19: i de lluitar per allò que tens.
4: Sí,
19: no?
4: Sí.
19: És molt interessant, llegiu-lo. I finalment, La Trinca.
4: Home,
19: La Trinca,
4: aquí m'ha sobtat molt.
19: Que també hi és, amb el seu estil una mica així desenfadat, com qui no diu res, com sempre, fan un cant exultant a la pàtria amb el seu poema Aquesta terra és la nostra terra. Jo, honestament, us haig de dir que no sé si està cantat o no està cantat. Vull dir, no ho sé, vull dir, jo l'he escollit per la cosa aquesta de La Trinca, que sempre veiem que són uns panxa contents, i doncs que en un moment determinat doncs també van decidir dedicar... Clar, penseu que La Trinca va néixer en un moment també molt fort i molt concret, en un moment en què tothom estava esperant que la dictadura acabés, i en un moment en què quan la cosa es va acabar doncs va ser un ressorgiment preciós, magnífic, i els que han tingut la sort de poder-lo viure realment és espectacular, i dubto molt que tornem a veure una cosa, una bullida tan grossa com aquella, no? Un despertar, realment va ser un despertar d'un poble, vull dir, és una cosa magnífica, a tots nivells, culturalment, socialment, políticament no cal ni dir-ho, però vull dir, en fi, jo crec que va ser una cosa molt potent. Diu així, aquesta terra és la nostra terra, de la muntanya fins a la vall, de dalt del cel al fons del mar. Tot això és nostre de veritat. Déu va passar-hi en primavera i tot cantava el seu pas. Aquí ens treu un tros d'en Verdaguer, Déu va passar-hi en primavera i tot cantava el seu pas. I canta encara la terra entera i canta que cantaràs. Tant si fa bo com si hi ha tempesta, tant si fa fred com si el sol crema, tant si fa vent com si està encalmat, tot això és nostre, de veritat. I és el nostre cel, i és el nostre mar, i aquells turons, i aquesta vall, i els olivers i els camps de blat. Tot això és nostre, de veritat.
4: És molt bonica.
19: És molt bonica.
4: És molt bonica.
19: És molt bonica. I és potent, també, vull dir, marca. Però... És aquell estil, no?, de dir les coses. Aquí no sé, ja dic, si posen música, realment la cantes.
4: Mira, serà una d'aquelles cançons que seria bo d'escoltar. La cançó Aquesta terra és la nostra terra.
19: Aquesta terra és la nostra terra.
4: De La Trinca, que no, jo no sabia que havien fet poema. I que,
19: però
4: el
19: poema és d'ells,
4: i que em sobta molt, no?
19: Està firmat per La Trinca, o sigui, devien ser ells que, clar, com bueno, el tercet aquell que anaven molt a la una.
4: Sí, bueno, al principi que...
19: Sí, al principi...
4: I amb la mà oberta, amb el franquisme...
19: Clatellada...
4: que no d'allò. Aviam, la podem escoltar?
20: Aquesta

0: Bueno, que música el poema que feies tu.
1: Exacte. I bé, i acabo amb un poema icònic.
0: A veure, quin?
1: Les tombes flamejants d'en Ventura Gassol. Bonaventura Gassol i Rovira va ser un activista en la lluita del catalanisme en la seva època. Va col·laborar amb Macià i amb Companys quan esclatà la Guerra Civil. I quan esclatà la Guerra Civil era conseller de Cultura.
0: Ah, molt bé, no ho sabia.
1: Sí, de la Generalitat. Diuen que aquest poema era tan conegut que pràcticament tots els catalans se'l sabien de memòria. Jo no ho he pogut comprovar. Perquè encara sóc gran, però tan gran com per comprovar-ho, no. Però s'emmarca dintre de la poesia patriòtica i romàntica i té una cadència rítmica preciosa i amb uns versos vius i un llenguatge que fa vibrar. Ara us en llegiré, que és curtet també. Jo he anat dient que eren llargs, però alguns sí, però d'aquesta no. Diu Les tombes flamejants, i diu així: fou una pàtria. Va morir tan vella que mai ningú no la gosà enterrar. Damunt de cada tomba un raig d'estrella, sota de cada estrella un català. Tan a la vora de la mar dormia aquella son tan dolça de la mort que les sirenes dia i nit oïa com li anaven desvetllant el cor. Un dia es feu una claror d'albada i del fons de la tomba més glaçada fremí una veu novella al cant dels cants. Foc nou, baixa del cel i torna a prendre. Ja ha sonat l'hora d'esventar la cendra, o pàtria de les tombes flamejants. És un renaixement de la pàtria.
0: Sí.
1: Clar, a veure, ell va estar amb en Macià, va estar amb la República. Clar. Per tant, vull dir, tot això forma part d'un moment polític. Aquesta és política
0: i
1: completament,
0: tant. Com
1: vull
0: es deia?
1: És les tombes flamejants. Però clar, la imatge, per exemple, aquella imatge que diu damunt de cada tomba un raig d'estrella.
0: Sí.
1: Sota de cada estrella un català. Vol dir això, les morts que s'han tingut a la pàtria. No? Vull dir, a veure, la imatge és preciosa. I, a més, aquella cosa del mar, d'aquest sentiment, que l'hem tingut sempre a Catalunya. El mar, la muntanya també, però el mar no l'hem oblidat mai, no? I després això, no? Doncs es va fer una nova albada. Imagina't que pot ser doncs, la República o el que ell en aquell moment tingués, i del fons de la tomba més glaçada va sortir una veu, volem dir, aquí, i llavors tornem-hi a ser. És preciosa, i és una de les és icònica quan es parlen de poemes de tipus patriòtic, perquè és un simbolisme pur.
0: I tant.
1: Però, en canvi, diu moltes coses, i les diu magníficament ben dites. I Ventura Gassol, a part d'això, doncs, l'època de la Guerra Civil va salvar moltes coses, diguem-ne, de valors arquitectònics que si no hi hagués estat ell, potser ara ja estarien
0: completament fora.
1: Bé, això de que fan vibrar, perquè jo crec que fa vibrar, a veure si és veritat.
0: Sí.
1: I que llegint una mica més tots aquests tipus de poemes, doncs poguer sortir tots d'aquest bany maria que diuen que estem ara.
0: I que puguem tornar...
1: A veure
0: tornar...
1: si tindrem una altra mica, tornem a veure una mica un ressorgiment d'alguna cosa.
0: Jo trobo que ha estat aquest un bon final, acabar amb Ventura Gassol, que va ser conseller de Cultura parlant de pàtria.
1: De la Generalitat, sí.
0: No? D'enyor i d'exili, no?
1: Sí, sí.
0: Bueno, precisament ara que tenim un conseller de Cultura encara a l'exili.
1: I tant.
0: I que ens posiciona amb allò de que...
1: Doncs, no, un ex-president de la Generalitat.
0: I un president de la Generalitat, que també ho està. I, per tant, doncs, que ens situa amb allò de que tampoc hem caminat tant. Som allà on som.
1: Jo diria que anem un pas enrere, un pas endavant, mig passet endavant, un altre d'enrere, i anem fent, però encara no... ens hem de tornar a llegir el de les tombes flamejants, a veure si d'una tomba ben glaçada surt alguna cosa més forta.
0: Montserrat, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres i fins la pròxima.
0: A reveure.
1: A reveure.
0: Doncs en tot cas ja tindrem l'oportunitat d'anar-ho mirant. Ara, notícies i després cinema.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat diversos accidents i una avaria compliquen la circulació aquest matí a l'AP7 i altres vies. A l'AP7 un vehicle s'ha incendiat a Avinyonet de

0: El Penedès, en sentit sud, i el tall d'un carril provoca encara ara congestió. A Bàscara, també en sentit nord, un altre accident obliga a deixar només un carril obert mentre retira el vehicle afectat. A la C25, a Santa Maria d'Oló, un sinistre també talla un carril en sentit Girona i també genera algunes retencions. També hi ha un altre accident, en aquest cas a la Nacional 154, a Puigcerdà, que deixa de moment la via completament tallada. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, està reunit amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi han assistit tots els grups, excepte Vox, i serà la primera cimera d'aquest tipus en què hi participa també l'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions amb propostes concretes de cara a l'abril vinent. I la paeria de Lleida aprovarà avui la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant del text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. En declaracions avui a la xarxa, la portaveu de Junts a Lleida, Violant Servira, ha assegurat que, a més de ser un tema d'igualtat de gènere, ho és també de seguretat.
1: Pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel, perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles.
0: El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest setembre. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat enguany als mínims per cobrir els costos. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment. ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
7: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
8: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
7: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
8: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
7: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
8: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
7: Daima, es tanqui papereria.
8: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
7: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
8: 93-792-5344.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
9: Per cert, el passat dia 10 de setembre es presentava aquí a Arenys de Mar, un dia plujós, per cert, però bé, a la part coberta de la Riera, l'ampliació del servei d'autobús entre Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró, una línia que es feia bàsicament pels matins i que s'ampliava la seva freqüència de pas de 7 passos diaris a 13, bàsicament per poder donar també servei a la tarda i de pas a parar posant alguna parada extra, facilita dues coses. Una, els viatges al tanatori, hospital i tanatori, i per l'altra banda, la interconnexió amb l'autobús que surt directe a Mataró Barcelona des de la banda nord de la ciutat de la capital del Maresme. En aquest context, a la presentació van ser els dos alcaldes, Arenys de Mar i Arenys de Munt, i la directora de transport, Susana López, va ser per aquí per presentar aquest autobús i explicar que gràcies a l'acord amb la companyia Segalers i tal i Pasqual es compliria la llei d'adaptabilitat del transport públic i, per tant, les persones amb mobilitat reduïda també tindrien l'oportunitat de poder viatjar, entre altres coses, com d'altra banda, diu la lògica, perquè aquest hospital, aquest autobús va a l'hospital. Per tant, bé, pot ser que vagi gent a veure malalts o gent que tingui problemes de mobilitat. Aquest matí sembla que una bona amiga del programa, la Montse Roig, ha anat precisament a buscar aquest autobús per anar d'Arenys a Mataró. Amb la seva cadira de rodes ha volgut pujar-se a l'autobús. Això és el que ha passat.
10: Bé, bon dia. Aquí l'autobús Hospital de Mataró. Bé, m'han donat els prospectes i avui m'estreno per anar cap a l'hospital i ara resulta que l'autobús no tenim pujador per pujar. I jo necessito anar a l'hospital. Truca a Segalers o algo, tira't endavant. Tira't més endavant, a veure com ho podem... Home, és que no pot ser que m'ho anunci que jo m'estreni i no vagi l'autobús. És injust. No et va la plataforma manual?
11: No.
10: Ara resulta que no va. Vull dir, senyors de Segalers, eh? Que em quedo penjada.
9: Finalment ha acabat anant amb tren. Evidentment no ha pogut pujar l'autobús i, per tant, finalment ha acabat anant-hi amb tren. Però això és el que ha passat a 8:45 del matí aquí a Arenys de Mar. És un problema, evidentment, de l'empresa Segalers i, evidentment, també de la Generalitat de Catalunya, que és el que ha de controlar que aquests autobusos estiguin degudament adaptats. Mirarem de trucar al llarg del matí d'avui a Transports de la Generalitat perquè donin explicacions o ens diguin per quin motiu avui aquest autobús no s'hi podia accedir a persones amb mobilitat reduïda. Som a Ràdio Arenys.

0: Són qüestions de pel·lícula, pel·lícula dolenta, de pel·lícula de sèrie no B, no, B, C, D, E i fins i tot F. Però bé, són qüestions que d'aquests que ens agrada, bueno, doncs, tractar per fer una societat molt més humana i molt més adaptada a tothom. Per cert, pel·lícules, què far estic? Xema La Saga, bon dia, benvingut.
1: Què tal, com estàs?
0: Què far estic ja de La bola negra de los Javis i encara no l'he vista? És a dir, estic fins al gorro ja de la pel·lícula, los Javis, los Oscars i no sé quantes coses més, noi. Què passat som, eh?
1: No, no, és que jo no us l'anava a recomanar perquè sabia que tenia que parlar amb tu. Ah. Llavors, com sé que tu... Tot això que m'has dit, m'ho esperava.
0: Ah,
1: allò subratllat.
0: Sí.
1: Dic, bueno, doncs potser el parlo, potser ho deixo estar, no? Vull veure ja.
0: Jo sóc dels que, i sé que no estic sol, molta atenció, perquè sé que no estic sol, i gent que en toca de cinema, vull dir, no estic parlant de... Però a mi els Javis no m'acaben de... Saps? No m'acaben. I heu parlat amb gent que diu, no, que m'ha dit obertament, no, a mi no m'agrada el que fan. No dic que no siguin molt bons, però no m'agrada el que fan. Saps? Jo he vist alguna sèrie d'ells, alguna pel·lícula d'ells, i com tot molt raro.
1: No, para gustos los colores, ja ho diuen, no? Malgrat tot, jo sempre penso que teníem que tenir una miqueta de mentalitat com el cinema francès, que és a dir, totes les grans produccions, fer un màrqueting, per posar-les allò a la capçalera, perquè després, doncs, a nivell de premis, doncs, aquesta, per exemple, fa una setmana es va portar un dels premis més importants del Festival de Toronto, que de Toronto cap als Oscars arriben molts, no?
0: Sí.
1: I van portar el premi del públic. Va estar premi de, bueno, el millor director a Cannes. Mm. Per tant, estem donant un pel·liculon que, escolta, sí que és cert que potser la gent que dirà, mira, no m'atabalis, són... Jo us ho dic, eh? Són 150 i pico minuts. Uf. I dius, bueno, clar, això és 157.
0: Això és molt llarg,
1: dramàtic, una història que et demana pues, que sàpigues lligar caps. Mm. Però si et deixes portar, és una molt bona pel·lícula. Jo crec que és una molt bona pel·lícula i un argument on s'explora la identitat sexual, el dolor, el desig i la memòria a través de les vides interconnectades de tres homes homosexuals en tres èpoques diferents, el 32, el 37 i el 2017, sí. I totes tres línies temporals s'entrellacen de manera lírica, prenent com a eix l'obra inacabada de Federico García Lorca. Jo penso que sí que aquí us demanaria pues deixar-vos portar... A veure, si no us agrada, pues no fa falta. És que no, sí. Jo no vull que sigueu... No, és que a mi les Javis no me gusten. Pues, si no t'agraden, pues deixa-ho estar. Yeah. Però jo penso que si es fa l'esforç pot veure una gran pel·lícula que jo estic segur que el Nadal en parlarem de que està nominada no tan sols a premi a millor pel·lícula de parla no anglesa, sinó pel·lícula de guió, potser edició, que estarà, jo crec que sí. Jo tinc moltes ganes de veure-la i la veritat és que parla de tres èpoques de la història espanyola, no? República, guerra civil, Espanya contemporània, connectada a través de les experiències d'aquests protagonistes, no? Mm. Una història sobre la memòria, identitat, llibertat, però també sobre el silenci i les ferides que es transmeten d'una generació a una altra, no? Mm. Un reverdient molt potent, Guitarica de la Fuente, i debuta com a actor, però al seu costat hi ha Miguel Bernardo, Penélope Cruz, Glenn Close, Lola de Dueñas, Carlos González, o sigui que... Jo penso que visualment és molt ambiciós, és molt emocional, una capacitat per combinar història, melodrama, una posada en escena molt personal. Això sí que us ho dic, i potser direu, és que no, pues no, per veure aquí no entro. Pues vale, d'acord, no, faltaria més. El setè art té coses que la gent comprega i gent que no. Però jo penso que si la casa del cine, que és una pel·lícula que s'ha de veure.
0: Bueno, doncs, vaja, el Xema és dels de la línia dels Javi, i ja veurem aviam què tal és aquesta, què tal surt d'aquesta pel·lícula. Vinga, va, quines novetats tenim aquesta setmana, Xema?
1: Doncs, a part d'aquesta, tenim una altra, que ara també arriba a Arenys, una pel·lícula d'animació, doncs, que té molt bona pinta, que té unes crítiques brutals, que s'anomena La Isla Olvidada, que és una pel·lícula d'animació original de la DreamWorks, dirigida per la mateixa dupla creativa que va fer, per exemple, El gat amb botes, El pindegit, i ens explica una història que és doncs, molt fantasiosa i molt interessant. Dues millors amigues, adolescents, viatgen per accident a Nakali, una illa mística basada en el folclore filipí que s'alimenta dels records. Per a poder tornar a casa abans de quedar-s'hi atrapades, el preu que han de pagar és el més dolorós de tots: oblidar per sempre la seva amistat. No? Uh-huh. La crítica ha rebut doncs, d'una manera extraordinàriament positiva. A Rotten Tomatoes hi ha un 100% de la gent que els ha agradat. Pot ser una de les obres més emotives de la història recent de DreamWorks, perquè realment aconsegueix equilibrar la comèdia esbojarrada amb un to profundament emotiu. No? Hi ha hagut premsa que l'ha definit com una barreja perfecta entre Resaca en Las Vegas, o Resacón en Las Vegas, i Olvídate de mí. O sigui, com una barreja explosiva. Ha tingut molt d'èxit en els festivals. En Essi va tenir una ovació de 10 minuts, amb peus per part del públic. Per tant, ens arriba a Arenys, i és una molt bona pel·lícula d'animació, que l'animació cada vegada és més important, i cada vegada doncs, porta més gent a les cinemes, no? Per tant, jo aquesta també la tenia en compte.
0: Bueno, aquesta, bueno, doncs se la tindrem en compte. Escolta, me'n parles molt bé de les pel·lis d'aquesta setmana, eh? Sembla que són dues, són bones estrenes.
1: Sí, no? I les tres ens arriben a Arenys, per tant, és allò que dius, ostres, a vegades que ens empipem perquè no ens arriben, quan ens arriben, ostres,
0: també
1: aprofitem-ho.
0: Dir, clar. Quina és la tercera, va?
1: Doncs pues mira, Brad Pitt i un pastor alemany increïble. No, és un pel·liculón, eh? És un thriller de supervivència dirigit per el David Ayer, que havia fet Training Day i Corazones de Acero. Corazones de Acero ja la va fer amb Brad Pitt. Sí. I ens parla d'un home, un antic oficial de les Forces Especials, evidentment Brad Pitt, i el seu gos de combat, Odin, que és un gos pastor alemany que ens enamorarem al minut 1, i que queden atrapats a la salvatge Alaska després de sobreviure a un accident aeri. Ferits i aïllats hauran d'enfrontar-se a unes condicions extremes per a trobar el camí de retorn a la civilització. Per tant, supervivents en un entorn extrem. Alaska funciona bàsicament com un personatge més, amb fred, aïllament, natura salvatge, com a principals enemics. Punt 2. El vincle entre l'home i el seu gos és un dels elements centrals, aportant una dimensió emocional a l'aventura. No és només una pel·lícula d'acció. La història gira també al voltant de la lleialtat, el coratge, la pèrdua i la redempció. I punt número 5, per mi el més important. Ideal per a veure-la en pantalla gran. O sigui, és un pel·lículon que a casa tinc el televisor... Sí, va, que tens el que vulguis, però els que van al cine no hi ha lloc. I la veritat és que el paisatge de l'Alaska, les situacions de supervivència, estan pensats per generar aquesta experiència física i espectacular que et provoca el cine. Per tant, recomana, no? Recomanadíssima. Sí, totes tres, també. Sí, les tres són molt bones pel·lícules. Ves que ara busques, collegi allò que vulgui. Però, a més, aquí, per exemple, gent diu la bola negra, jo sóc del club del Josep Maria. Sí. Però, bueno, tens En el corazón de la bestia, o La isla olvidada, que et porta cap al cine i ja ve a veure molt bones obres cinematogràfiques.
0: És casual que s'estrenin tres pel·lis bones, o és que, com que ja anem de cara, comencem a posar en marxa el Nadal, ja hem de començar a treure el fons d'armari? Hi ha alguna explicació que ens ho pugui raonar, això?
1: Sí, claríssimament, la temporada ha començat Toronto, ha hagut Toronto, ara hi ha Donosti, aviat serà Sitges, més tard tindrem pues, també festivals importants aquí a l'estat, com a Sevilla, com pot ser Valladolid, etc. I cada vegada escapa més cap als Oscars, cap als Globos d'Or, i la temporada, o sigui, els partits importants estan començant a jugar. Vale. O sigui, l'estiu va estar bé, però parlant de cinematogràficament, parlant d'aquest art i de les bones propostes que us poden oferir, comencem una gran temporada.
0: Vale, doncs escolta'm, vinga, doncs ens anem a preparar per aquesta gran temporada i esperem que no ens decebi, que ens porti molt, molt, molt bones pel·lícules. Xema, ens quedem aquí avui. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que tinguis una bona setmana.
1: Igualment, adéu-siau.
0: A reveure.
2: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
3: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
4: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Saclavella 16.
3: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
5: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
2: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
6: Ràdio Arenys.
7: La televisió a la ràdio, amb Juanjo Almansa.
0: I arriba't a aquesta hora del matí, com tots els divendres, saludem en Juanjo Almansa. Juanjo, bon dia, benvingut.
8: Bon dia, què tal, com estem?
9: Doncs molt bé, amb molta il·lusió d'acabar ja el mes de setembre, poder començar l'octubre i, bueno, ja encaminar-nos ja d'aquí 3 mesos... Fum, fum, fum.
10: Sí, sí, ara veurem d'aquí poc els castanyers.
9: Sí, exacte, d'aquí 4 dies estarem amb la mandanguera dels panellets i, escolta'm, ja ho tenim, això.
10: Ja està.
9: Ja ho tenim. No, és espectacular com passa el temps, com anem sumant mesos. I jo, de fet, ja crec que amb 4 dies, amb 6 dies, ja comencem a tenir els primers anuncis de Nadal, els perfums...
10: I ara, com cada vegada posen abans les llums de Nadal...
9: Ui.
10: I d'aquí poc les posaran aquí, ja.
9: Ara, què m'has fet pensar? L'any passat, a Mataró,
10: sí,
9: van començar a posar llums de Nadal a agost, perquè en volien posar tantes, bueno, o en van posar tantes, no sé si volien, que ja les posaven. Aquest any veig que no han començat encara, però no deuen estar...
10: Deuen estar a punt
9: de tirar-ho, això, ja, endavant. No ho sé. Bueno, ja començarem amb allò de... Jo ja he sentit algun debat, d'aquest debat de... els arbres de Nadal, aquests cònics com el que posen a Badalona,
10: sí.
9: Si és un arbre no és un arbre, que si cal tanta llum,
10: no és arbre
9: si
10: de tota la vida,
9: exacte, que si amunt, que si... Bueno, i aquest Nadal es preveu que sigui un Nadal amb molta llum i molta activitat, sí, perquè clar, evidentment la imminent...
10: I la febre dels mercados navideños,
9: home,
10: que ara tothom busca pobles on facin mercats de Nadal.
9: Sí. Que t'he de dir una cosa. Jo crec que és un tema... Aquest és un tema que podríem... Mercados navideños, que cada vegada s'assemblen més als mercats del solstici d'estiu,
10: als
9: mercats d'artesania, als mercats...
10: Medievals.
9: Als mercats especials de la Fira del Ram. És a dir, cada cop allà hi trobes el... hi trobes les coques de Perafita, allà hi són sempre. El de casa dels formatges, el tio
10: el del pa que ve d'Hostalric.
9: Els dels fuets i les llonganisses casolanes, que també. La que fa les arracades, o el que fa les arracades i les artesanies, aquest, també. Al final, tot és el mateix.
10: De Nadal, Nadal.
9: De Nadal. Hi ha un tio que ven coves i figuretes del pessebre.
10: Sí, o aquí, les plantes de Nadal, això sí, les vermelles.
9: Ah, sí, sí, sí. Que es moren al...
10: Però trobar paradetes de coses del parrabre de Nadal... O... No.
9: No hi ha. És una utopia. Hi ha el mercat de Santa Llúcia a Barcelona, sí. Evidentment, que de la Sagrada Família, que sí, autèntic, jo crec que aquest encara és autèntic. Mataró, ells, que també,
10: Santana,
9: sí. També, i un mercat de Santa Llúcia, com vulguin dir, que aquest és de Nadal. Però tot l'altre que hi ha, pels puestos, en general, vull dir, bueno, de Nadal té el que hi ha de Papa Noel, és a dir, res.
10: Sí.
9: No? I ja et dic, i veus les coques i tal, i al final acaben sent sempre el mateix. Però bueno, ja ens arribarà això, ja ens comencen a anunciar, sí. I els festivals a final de curs, bueno, a final curs de Nadal, de Nadales dels nens,
10: sí.
9: I bueno, ja ho tindrem això, ja.
10: Sí, sí, la grossa,
9: la
10: loteria...
9: Bueno, aquest estiu vaig passar per allà sort, ja hi havia cues, eh?
10: Ja
9: hi havia cues allà de penya comprant el décimo de la loteria, que a veure si nos toca, i l'anunci de la loteria...
10: Sí, que encara no ha arribat.
9: Que encara
10: sí.
9: No ha arribat, amb Calvo o sense Calvo, ja no hi ha fa molts anys que no hi ha Calvo.
10: Ja no hi és.
9: Ara faran una història d'aquelles... No ho sé, aquelles... Bueno, abans hi havia l'anunci de Codorniu. Que
10: per sí, sí, el Ferrero Rocher.
9: El Ferrero Rocher, vuelve el Ferrero. Això d'aquí dos dies.
10: El turrón de Chuchar.
9: Home, el lobo, no? El lobo.
10: I
9: les muñeques de Famosa. Coses que són les de... Bueno, és una tradició de tota la vida.
10: Sí, sí, sí.
9: Bueno, això és el que tenim, tu. Ja està, ja ho podem anar fent. Escolta'm, aquesta setmana, què ha passat,
10: Del món? Bueno, hi ha la reunió de l'ONU, sí? Als Estats Units, que hi havia una foto molt... que no van decidir res, però una foto molt simbòlica, que era amb Trump s'ha reunit amb el president xinès,
9: sí.
10: Allà a la Casa Blanca. Bueno, va bé que es vegin i que no sí. Es matin entre ells.
9: Sí.
10: I després a Europa, que tenim? La pujada del dièsel, que continua pujant.
9: Bueno, has vist lo de l'alcalde de Florència? L'alcalde de Florència, que sí. Ha sortit amb una foto que va treballar a cavall.
10: A cavall,
9: per protestar pel preu del combustible. Es veu que a Itàlia està més de 2,20, tot, el gasoil i el 95 i todo, i l'alcalde de Florència ha dit que, bueno, que a partir d'ara és l'alternativa que tenim.
10: Pots de comprar cavalls. Clar,
9: igual que MacArthur, tot, saben les carreteres. Això és el que, això ho comentaven aquest matí, i no és a ser, curiós.
10: Sí, sí, sí. A Espanya tenim el desnonament de la Mari Carmen, que és una cosa que no s'entén, i a veure que finalment què passa amb aquesta pobra dona.
9: Jo deixa'm només un parèntesi. Jo celebro que hagi passat a Madrid, perquè desnonaments com aquests n'hi han hagut i n'hi han...
10: Avui centenars.
9: Avui a Badalona desnonen a una avi de 82 o 83 i una avi de 71 o 72. Vull dir que ja està bé que hagi... Em sap greu per la Mari Carmen, però a veure si celebro que hagi passat a Madrid, perquè almenys els mitjans en fem cas, perquè el que no passa a Madrid no passa enlloc, no? Doncs no passa, doncs ja està bé.
10: Sí, sí.
9: Bueno, ja podíem entrar en moltes altres qüestions, però no ho farem. Digues.
10: I aquí a Catalunya tenim una notícia que m'ha sobtat molt.
9: Aviam.
10: Que ara als instituts...
9: Sí?
10: Els alumnes tornaran a llegir obligatòriament.
9: Home, és que clar.
10: És que
9: clar.
10: Tornaran el Tirant-lo Blanc,
9: home.
10: Terra Baixa...
9: El Cantar del Mio Cid.
10: La Regenta.
9: Sí.
10: La Celestina.
9: El Quijote.
10: El Quijote.
9: Josafat.
10: Sí.
9: I després aquell dels els caligrames d'en Papaseit. Us en recordeu?
10: El Papaseit.
9: Com es diu? L'auca del senyor Esteve, del Rossinyol, o què era? Del Luces de Bohèmia.
10: Sí, senyor.
9: Del Vall Inclán, també.
10: Sí.
9: Vall Inclán, vull dir... Sí,
10: Pablo Coelho, també llegim algun llibre.
9: Ah, sí? Hòstia, que modern, jo, no? A mi això no em va tocar, el Pablo Coelho. A l'home de la Rodoreda, a mi em va tocar. El meu col·le escollies. Això és que, clar, és com la mili. No es pot parlar, això. El meu col·le havies d'escollir a literatura castellana entre El Quijote i La Regenta. Entre, si em permeteu, i ara que els nanos estan al col·le, quin més tostón. Si el Quijote, la regenta. Nosaltres vam fer el Quijote. Ai, perdó. Nosaltres
10: la regenta.
9: La regenta, de Leopold Arlas. Un coño, un tostón de llibre. 500 pàgines i havien passat 3 dies. Vull dir, una cosa... I després, en les altres 500, 3 anys o alguna cosa així. Bueno, brutal. No, doncs pues està bé.
10: Sí, està bé que torni. Home.
9: Clar, a veure... És que
10: una cosa és com llegir...
9: Clar, és que si no llegeixen no passa... Bueno, no llegeixen no passa... Bueno, volem posar-nos les pies. És com... Bueno, a partir d'ara faran els càlculs sense calculadora. Hombre, sí. I ara hora, saps? Sí. O sigui... I ara, jo l'altre dia deia que seria interessant que... Ho dic perquè això hi ha altres països que ho fan i els hi funciona molt bé, que almenys... tres exàmens al llarg de l'any siguin orals. És a dir, que s'aprenguin a expressar-se, a dir, a parlar i a estructurar un discurs davant d'una altra persona, sigui un professor o un tribunal. Però bueno si recuperem tot això i tot el nivell educatiu i fem un país en futur. A la tele, futur,
10: vinga.
9: Poc a poc.
10: Tele, futur, no hi ha gaire, eh?
9: No gaire, però bueno.
10: No gaire.
9: És el que tenim. A veure,
10: vinga,
9: què hi ha?
10: Demà dissabte, aquest programa de nit, que és molt interessant, sobretot per un dissabte de nit, és la ruleta.
11: Vámonos. ¿Quieres ganar 100.000 euros?
12: Sí!
11: ¿Te gustan las emociones fuertes?
13: Sí, pero no.
14: Es que vais a flipar.
11: ¿Quieres jugar?
12: ¡Lo tengo!
11: El concurso más divertido de la televisión.
13: Voy a resolver.
11: La ruleta de la suerte noche. El sábado a las 10, nuevo programa en Antena 3.
10: Down. Molt bé, bueno, Jorge Fernández i companyia.
9: Que hables así no significa que sea animado, saps? Perquè ell va fent així.
10: Sí. La que canta amb la guitarra i al públic i tal.
9: Ah, canta també.
10: És que... Sí, hi ha un que canta al públic.
9: Ah, sí? No
10: sí, sabia. Canta, ¿dónde está la ruleta? I tot el públic.
9: Sí. És una mica al nivell d'un estadi de futbol.
10: Sí. O sea... Són cançons d'un estadi de futbol traslladats a la ruleta.
9: La ruleta, bote, vaya. La jota, qui no vote? Molt bé, trobo que...
10: Ves, tens el teu nen a casa cantant aquestes coses.
9: Exacte. On està la ruleta? Un dia de partit! I aniran cadascú cantant la seva, la de l'arrebato. Joven, o sigui, és que la cultura ens assupura pel foro, pels foros, vamos.
10: Sí. Vinga, anem a la sexta, a la sexta columna, que parlaran sobre l'Ayuso i el seu àtic.
15: Me lo pago todo, vivo de alquiler, me hago mis propias mudanzas.
16: Tiene un deje victimista. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me hace a mí esto España?
15: En 7 años nunca he tenido una casa para vivir. No sé dónde me voy a ir. Ningún español me paga a mí la vivienda.
17: Más tarde o más temprano Ayuso derrapará y se saldrá de la curva.
15: ¿Por qué no intentáis creerme?
10: Bueno, una vegada més, un reportatge sobre l'Ayuso.
9: Una cara dura, però és igual. Però, escolta'm, diu, a mi en no sé quantos anys ningú espanyol m'ha pagat la vivienda. Bueno, com a tots. O sigui, caldria veure-ho, perquè amb un sou públic. Però, bueno, està bé. Ara és el personatge de la tele, del moment.
10: Vinga, anem a dissabte, no, però divendres, després de la sexta columna, continuem amb l'equip d'investigació, Gloria Serra, que parlen sobre un assassinat que va passar fa poc a Isla Cristina, a Huelva, que van aparèixer morts una família a terra, i parlen sobre aquest crimen en Isla Cristina.
18: Dos encapuchados abren fuego. Tres persones mueren.
19: ¡Ay, María, tu niña!
18: Pero él no era el objetivo. ¿Por quién iban? Matar a una familia en triple crimen de Isla Cristina este viernes a las 10:30 en equipo de investigación.
10: Era segurament un assumpte de drogues, però dels quatre que van matar, un era un noi que no tenia res a veure
9: amb la família. Bueno, és que clar, quan dispares a lo loco, al final sempre hi ha algun tir, sempre et pots equivocar. Aquest és un tema, És a dir, jo crec que aquí els periodistes estem passant una mica per sobre, però aquest és un tema.
10: Que està passant molt sovint.
9: Clar, aquest és el tema.
10: O sigui, i aquí poc també ha passat. Clar, a Montgat va passar...
9: Va passar a Montgat allà al Hamelin, va passar sí. a Via la, ahí, al carrer Valdés.
10: Va passar dos o tres cops.
9: Davant de la comissaria sí. de la Policia Nacional del carrer. O sigui, no és que s'amaguessin. Va passar el, bueno, lo del Parc de la Pegaso, no? El nano de 15 anys. També sembla que era un ajuster així com tal. És a dir, a veure, a mi que surtin les conselleres o els ministres, és igual... dient, no, porque ha bajado la delincuencia, porque se han denunciado menos sustracciones de carteras, que sí, que em preocupa molt anar pel Passeig de Gràcia que em fotin les carteres, la cartera, però em preocupa molt més anar pel carrer Balmés i que em fotin un tret per error al cap, m'entens?
10: Sí, sí.
9: I aquí, lo de les armes...
10: Ja ha passat lo del cotxe d'autopista aquesta setmana, que van...
9: El segrest d'aquest tio. Sí, sí, no, és que n'hi ha... Bueno, i ara l'altre dia llegia que la Guàrdia Urbana s'ha comprat, no sé quant, 100... Tenia 94 pales detectores de navalles i tal, i ara se n'ha comprat com 180 més perquè veuen que no donen a l'abast. I són navalles, vull dir, de les pistoles, tres quartos de... No sé, jo crec que aquí... Bueno, aquell Porsche no sé què que van trobar a la P7 amb 14 Kalashnikov fotuts al maleter... Bueno, totes aquestes coses que al final dius... és que s'han equivocat de família en Isla Cristina. Dius, bueno, vale... és que entre tanto tanto alguien se tiene que equivocar, és una qüestió de percentatges, vull dir que bueno, que ja està bé això. Potser que algú s'hi posi una mica. Bueno, fins aquí la reflexió meva.
10: Vinga, salvados, els amics de l'Evoli i companyia, que aquesta vegada agafaran Rufián
9: sí?
10: i un grup d'activistes, diguéssim, cinc activistes d'esquerra, li pregunten a Rufián el per què i com funciona l'esquerra en aquest país.
12: Si Sumar, Podemos y la madre que nos parió a todos nos ponemos de acuerdo, nos merecemos que nos arrasen.
13: Creo que estamos en la izquierda siempre con el mantra de la unidad y el mantra de la unidad, y no es por nada, pero es que la izquierda lleva unida en el gobierno 8 años y aquí ni se ha parado la derecha, ni se ha parado la extrema derecha, ni ha mejorado la vida de la gente.
10: Bueno, preguntes i respostes que sí. veurem aquest diumenge. Eh?
9: Bueno, és que, com no, és que es va arrasar. Vull dir, és que... Primero, i segon, jo estic molt d'acord amb aquesta noia, no sé qui és, però jo estic... Però potser l'anàlisi que s'hauria de fer és massa enllà de la unitat, realment és izquierda? Potser s'haurien de preguntar-ho, això, eh? Vull dir, si l'esquerra que ja és... Realment és esquerra o hi ha alguns que ja no, que cada cop esquerranegen menys? M'explico?
10: Sí.
9: Ja està, perquè clar, no sé. Jo he vist a Felipe González. Que està més a la dreta que Aznar. I mira que és difícil. Però sí, vull dir que no sé, aquí hi ha moltes preguntes a fer.
10: Pues seguim, vinga, va, anem a Telecinco de viernes.
9: Hombre.
10: Que, atenció, doncs, recordo la princesa del pueblo.
9: Sí. Home, sí tal.
10: Doncs torna a Telecinco.
9: Hombre.
10: Avui serà entrevistada
9: sí.
10: perquè rebo moltes crítiques, sobretot de la filla de la Janeiro.
9: Sí.
10: I l'han agafat i diu, vols parlar a la tele i començar a liar-lo una miqueta? Que li anirà bé Telecinco.
9: Sí, i amb ella, perquè no té nòmina.
10: Doncs avui l'entrevista.
14: Ella ha vivido toda la vida de hablar del padre de su hija. Aquí hay dos versiones de la historia, solo se ha escuchado una persona que le ha hecho muchísimo daño a mi madre. Belén, eres un meme televisivo, cariño.
9: Bueno, comencem bé. Vuelve el circo de tres pistas. Sí,
10: sí. Comencem bé,
9: home.
10: Que va donar molt de xoc en el seu dia.
9: Sí. És que, clar, Belén... Mira, Telecinco va en clara caiguda d'audiència sí. i a fer el que sigui per recuperar el que sigui. I l'altra és, Belén Esteban, des que va entrar al Salvame, no té nòmina. Necessita guanyar-se la vida. I, per tant, doncs, aquí ja s'estan activant. Aquesta noia... També cal dir que jo crec que aquesta noia, la filla de la Janeiro, de la Campanario, de la...
10: Sí.
9: També està buscant el seu lloc, eh?
10: Perquè, sí, busca clar, amb aquestes declaracions...
9: Eres un meme televisivo. És a dir, això ja és te reto a que hagamos un cara a cara en un canal de televisió. Sa mare, que a mi no em cau bé gens, tampoc em cau bé la Belén, però també és veritat que sa mare mai ha volgut fer...
10: Mai ha volgut polèmica, és clar, veritat. Sí, sí.
9: Per tant, solo se conoce una parte de la història. Sí, ja, perquè la otra nunca ha querido... contar-la. Vull dir que això també s'hauria de tenir en consideració. Sí, com sigui, Telecinco intentant, aviam si remontamos l'audiència otra vez.
10: Veure, sí, sí.
9: Si ho aconsegueixen.
10: Parlant de Telecinco, atenció, polèmica de la setmana entre presentadors de Telecinco.
9: Ah, sí? Què ha passat?
10: Sí.
9: Què ha passat? Què ha passat?
10: En Jorge Javier,
9: home,
10: que també un presentava tot a Telecinco i ara l'hem deixat una horeta i mitja a la tarda.
9: I que necessita una mica de
10: que necessita
9: protagonisme, sí.
10: Es queixa de que tota la programació de Telecinco, tota la franja, sobretot de matins fins a la nit,
9: sí,
10: menys quan surt ell,
9: sí,
10: són programes que produeix d'Anna Rosa Quintana.
9: Ah.
10: I ella es va queixar sense que ningú ho sabés,
9: sí,
10: en directe en aquest programa, i que escoltarem la resposta de l'Anna Rosa,
9: sí,
10: que va dir el següent dia.
20: Son casi las 6 de la tarde, son casi las 5 de la tarde en Canarias y estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Anna Rosa Quintana. Aquí estamos.
21: Muy buenos días, son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Bienvenidos al segundo programa de mi productora.
9: Home. Ostres.
10: Oi, oi, oi.
9: Que guerra
10: quin
9: d'egos.
10: Bon ambient, eh?
9: Quina
10: bon
9: guerra.
10: Quin bon ambient.
9: Quina guerra. Bueno, aviam. Què vols que et digui? Doncs pues, diverses coses. Una, per un costat, si no t'agrada, vete, no? Javier. És un canal privat, vull dir...
10: Sí, sí.
9: Fan el que els... I si els hi vol... Si el vol portar la, si li compren els pomes a l'Anna Rosa Quintana i estan contents, doncs allà amb la seva història. També cal tenir present la baixa audiència que té Telecinco. Vull dir que
10: sí, sí.
9: Potser l'Anna Rosa Quintana produint programes no és tan bona i l'altra potser hauria de buscar una altra cadena si on està no està content, no? No sé. Mm-hmm. Però bueno, està bé, que aquesta guerra de gos mola, és a dir...
10: Sí, sí, del mateix canal, així
9: home, que... Home, estrellites verdiales a la grenya, saps? Sí, sí, vull dir, hosti, està bé. Bueno, ja aviam com acaba, perquè aquí veurem... suposo que els cridaran en un despatx...
10: Sí, els diran...
9: Tu te calles, tu te tal... Suposo que el del Jorge Javier se'l deu produir ell mateix, no? No sé
10: si mateix o ell està fitxat només com a presentador en el programa que fa ell.
9: Val.
10: Que és aquest, el diari de Jorge, que la gent... Bueno, parla.
9: Tampoc, molt programa, molt...
10: Molt original no era, eh?
9: I de molta volada, tampoc. A veure, tampoc. Bueno, molt bé, doncs ja s'haurà de veure amb interès, això.
10: Sí, sí, sí. Anem a la 1. Anem a la 1. Que avui divendres... Ara s'ha acostumat a fer els divendres programes interessants.
9: Sí.
10: La setmana passada van fer el de Lorca, que va portar molta polèmica, no sé si ho has vist en xarxes.
9: No, no ho he vist.
10: Moltíssima polèmica, perquè es queixen sobretot historiadors... sobretot de tendència més esquerres,
9: sí,
10: que van tractar la mort d'en Lorca... No com un te mato porque eres de izquierdas,
9: sí,
10: sino os mato por un conflicto entre familias on vivían Lorca.
9: Ah, ah.
10: Clar, i això ha molestat molt
9: a
10: diferents historiadors. Eh? Mm, sí. I avui pararan d'una altra cosa totalment diferent, bueno, té relació amb l'època,
9: sí,
10: que és els cuelgamuros, el Valle de los Caídos,
9: home,
10: que han visitat la cript, bueno, a baix, van enterrar moltíssima gent,
9: sí,
10: i ho mostraran per primera vegada en públic.
22: En Cuelgamuros.
23: Yo siempre pensé que estas criptas no se abrirían.
22: 214 familias siguen buscando a los suyos.
24: Son combatientes porque mira, la bota.
22: Radio Televisión Española entra donde nunca antes había estado una cámara.
25: Se trata de un trabajo detectivesco.
22: Bajo la atenta mirada de los investigadores, lo hacemos público. Cuelgamuros, entre lo difícil y lo imposible. El próximo viernes, después de los archivos secretos del Nodo, gran estreno en la 1. 24 horas y RTV Play.
9: Bueno,
10: interessant.
9: Sí. Aviam, diu que entra Radio Televisió Espanyola, entra donde nunca hi entra... Bueno, és el canal del... És a dir, és canal públic. Sí. És...
10: Home, i allà té accés només al govern.
9: Clar, és a dir, és un canal públic. De fet, és la seva funció una mica, no? Sí. Vull dir, si tu pots muntar un Sálvame, no, doncs no... no, no no és el lloc on ha d'estar. No? Vull dir que en aquest sentit, si posen com la medalleta, no. És lo que és com los archivos secretos del Nodo.
10: Exacte.
9: O ho fa Televisió Espanyola...
10: O no pot fer
9: ningú més. Vull dir, és que clar, és que aquestes coses... No, d'allò. Bueno, està bé, jo trobo que es revisi... Jo soc un dels que pensa que s'hauria de revisar la història d'aquest país. Després s'ha de revisar bé, eh? Vull dir, si a Lorca el van matar per Rojo i Maricón o el van matar per un conflicto de vecinos, doncs que s'expliqui realment, eh? Mm-hmm. Però, bueno, que hem de revisar-ho tot una mica, tot, i veiem què passa.
10: Vinga, les pel·lícules que fan els caps de setmana a Televisió Espanyola, que fan interessants. La setmana passada vam parlar de Bridget Jones, te'n recordes?
9: Sí, sí, tot el cap de setmana.
10: Tot el cap de setmana.
9: Va haver un moment que no sabia què veure i vaig estar, estar a punt, però no. Finalment vaig resistir-me i no els hi vaig donar ni 3 segons de televisió. Però va haver un moment que el dit ja hi anava.
10: Anava. Doncs aquest diumenge, els amants de Gladiator...
9: Sí.
10: Al migdia faran l'antiga, la de tota la vida,
9: sí,
10: que l'hem vist 25 cops.
9: Sí, Russell Crowe és aquell. Sí,
10: sí. Sí. I a la nit fan la nova, no sé si l'has vist o no. Fa pocs mesos la van fer al cinema.
9: No he vist ni l'antiga.
10: Home, això és de delicte, eh?
9: No.
10: Doncs diumenge, qui vulgui veure les dues, ho podrà fer a Televisió Espanyola.
1: Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
2: La venganza es su fuerza.
3: Cantaré mi venganza en esta vida o en la otra.
2: La grandeza, su legado.
4: Reclamo esta ciudad para gloria de Roma.
5: Te pondré en la arena y lucharás o morirás. Tú decides.
2: El honor no se hereda, se conquista.
6: Fuerza y honor.
26: Fuerza y honor.
2: El destino se decide en la arena. Imperio. El domingo en la 1.
9: Molt bé.
10: No vegis la segona si no has vist la primera.
9: Home, no, clar.
10: Perquè...
9: Ara què m'hauré de passar? Perquè em sembla que són llargues,
10: sí,
9: aquestes.
10: Són 2 hores i pico amb anuncis 3.
9: Uf, doncs no tinc jo prou cap de setmana per fer-ho tot.
10: Sí, el diumenge a casa tancat.
9: Ostres, bona sort que no hi ha futbol. Que
10: sí, sí, mira, és veritat. Mira.
9: Una cosa substituirà l'altra, no?
10: Sí, sí, sí.
9: Però, bueno, et faré cas. Primer, la primera...
10: Sí, perquè la segona té a veure amb la...
9: Val. Si no has vist la primera, no
10: t'enteres de res.
9: Doncs veurem la primera i després ja la segona. Que tinc molta feina a fer, si és que jo no acabo mai els deures.
10: Sí, sí, te llegi la regenta. I...
9: Bueno, si comencem a fer la llista de pel·lis que no he vist... Ja...
10: Ui.
9: La cara de les galàxies tampoc l'he vist.
10: Senyor de los anillos?
9: Sí, però no he vist res de... Quina, aquella...
10: Harry Potter?
9: No les he vist, He vist un tros. No les he vist tampoc. I com es diu això? El Senyor de los Anillos sí, però la com es diu aquesta que és també de 3 llibres, que és una sèrie que tothom ha vist també, que van fer a Girona. Ja em sortirà el nom.
10: Sí.
9: Bueno.
10: Però és una sèrie, això,
9: sí,
10: eh?
9: Sí, sí, sí. Però tampoc ho he vist, això. Però no. Ni Star Trek. Star Trek, he vist algun acord, però... Aquestes... No. Fa molta mandra. I ho he vist algun... He vist trossos, de tot, eh? Vull dir, però fins i tot de les Guerres Gràcies em vaig posar allà disposat a veure-la. Em fotre una mandra. Als 20 minuts ja deia... Què és això? Bueno, igual.
10: Bueno. Doncs vinga, seguim, perquè dissabte a la tarda estrenen un nou magazín a Televisió Espanyola. És una mica estrany, a les 7 de la tarda.
9: Sí.
10: Dissabte i diumenge estrenen un magazín de tardes. Bueno, això de, bueno.
9: Sí, jo que feia l'Emma aquella, Emma García.
10: Sí, que ara ho fa, Fiesta.
9: Ah, que ara ho fa?
10: Sí. Fiesta, doncs, a Televisió Espanyola ho fa l'Aida Bao i l'Aitor Albizua.
9: Sí.
10: I es dirà Coses Nostres.
27: Ay, que no te he contado, que hace poco he conocido a alguien muy especial.
28: Le gusta viajar, conocer gente, comer fuera, salir de fiesta.
27: Y podemos hablar de cualquier cosa, de todo.
28: De todo. Me hace reír muchísimo.
27: Y me da confianza. Bueno, y lo que más me gusta es que todo lo que nos diferencia...
28: Es también lo que más nos une.
29: ¿Pero de qué estáis hablando?
27: ¿Cosas nuestras?
29: El 3 de octubre, estreno en la 1.
10: El 3 d'octubre, Veurem a Televisió Espanyola.
9: Bueno, no l'auguro jo molt.
10: Molt de futur.
9: No. Televisió Espanyola aguanta més, com que no ha de pagar així com tal, aguanta més els programes de les altres emissores. Però jo crec que esto, Coses Nostres, bueno, pues van a ser suyas. En el bar tranquil·lamente i, oye, i en la tele otra cosa.
10: Vinga, anem a dimarts, perquè dimarts torna una nova temporada del programa de Nar Álvarez, que és aquesta entrevista que és presentadora, que es diu El cielo con ella.
30: Compañeras, estamos aquí para tratar un tema importantísimo. El voto único por hogar. Debemos delegarlo ya en nuestros maridos.
31: Si somos lesbianas, ¿quién vota?
30: La que lleve camisa de cuadro. Es que además, estamos descuidando la maternidad.
31: Yo estoy contentísima. Por fin vamos a ser familia numerosa.
32: ¿Qué tal el taller de agachar la cabeza? Una maravilla. Mi Beltrán está contentísimo.
30: Ser una mujer tradicional no significa que tengamos que renunciar a nuestros sueños. El mío, por ejemplo, es congelar pescado.
0: Madre mía, lo de la IA, qué peligro. Ya quisieran que hablase así.
10: Doncs anar al Vare, bueno. La televisió espanyola està triant molts programes del mateix tipus, crec,
9: sí,
10: jo, eh?
9: Sí.
10: La Revuelta, el perro andaluz, aquest del Cielo con ella, mm-hmm, que és un presentador amb una taula, eh?
9: Sí, amb Marc Giró.
10: Amb Marc Giró.
9: Sí.
10: Molt...
9: I jo el perro andaluz no l'he vist mai. La Enara Álvarez la veia que la feien el dimarts.
10: A la 2, primer.
9: Quan ho feien a la 2. Sí. Jo la veia a la 2 i he de dir que m'agradava bastant. Mm-hmm. La trobava divertida, ocorrent. Estava bé. T'he de dir que quan l'han passat a la 1, no sé què ha passat, però...
10: No és el mateix.
9: No és el mateix. Per mi ha perdut punys. Vull dir, no me. Ah, clar, que he dit Marc Giró, no? Que el Marc Giró ja no està.
10: Ja, però va espanyola. Començar ja a la espanyola, sí.
9: Ja, però això, des que l'han passat a la 1, no és el mateix. I és veritat que bueno, que està agafant un mateix perfil de programes que, sí, no sé... Que és molt yanqui, això, eh? Molt, mm-hmm, molt, molta cosa així... Bueno, no ho sé. Aviam si li funciona bé, aviam com arrenca, mm-hmm, i aviam si ho aixeca una mica, perquè... L'Enara ahí está un poco... Poquita. La Revuelta, què? Tu?
10: Ha baixat molt l'audiència.
9: Eh que sí?
10: Sí, ha baixat molt. Estem al 10% ara, més o menys.
9: I a l'altre, al Motos?
10: 14-15%.
9: O sigui, el manté 4-5 punts, sí, per sobre. Mm-hmm. Bueno, no sé.
10: Abans sí que quan va començar hi havia aquella rivalitat que moltes, sí, vegades van guanyava la Revuelta a l'Hormiguero, però ara ja... És que ha quedat molt repetitiu, no sé... És...
9: Bé, és que sempre pregunta el mateix.
10: Sí.
9: A mi el test del sexo... Quant de que no folla, saps? Sí. Perquè el primer, moment dius, vale...
10: És la novetat.
9: Però quan ja ho ha preguntat a tothom i ja tothom porta la resposta més o menys apresa, vull dir, no ho sé. T'he de dir que a mi també em sorprèn com el Pablo Motos aguanta. És a dir, jo algun, sí, cop, sí, he intentat, sí, veure'l i és insuportable. Una mica com el Wyoming, eh? Vull dir, el Wyoming, que jo durant molt de temps el vaig veure cada dia, per un tio que m'agrada molt, i com ho feia, però al final ja és el mateix sempre, no refresquen. I, bueno, no sé, no... No sé, jo ja et dic, a mi em sorprèn com aguanta el Motos i trobo, mm-hmm, que lo de la Revuelta, bueno, és bastant normal. Al final, sí, això va caient.
10: Bet. Vinga, anem a la 2. Plano General.
9: Home!
10: Que avui divendres s'entrevisten a l'Ivan Redondo, que va ser l'assessor d'en Sánchez durant els seus, sí, primers anys de govern.
6: Para mí lo más importante en la vida como en la política es talento y afecto. La clave siempre es garantizar la convivencia democrática. Limpieza, democrática, presupuestos y elecciones. Nadie va a ganar la Moncloa con cuitas, cuitas y más cuitas.
7: Iván Redondo no es...
6: No es un Rasputín. Definitivamente.
2: Iván Redondo en Plano General. El viernes después de Cifras y Letras en la 2.
10: Vale. Molt bé, que ha fet un llibre, sí, i...
9: Bueno, ara ja no és l'assessor i ha de fer... Tal. Jo crec que aquest tipus de personatges són interessants perquè són los cerebros en la sombra. Mm-hmm. I està bé que els hi posem cara a aquests cerebros en la sombra. Ara, un cop dit això, bueno, no sé jo què farà, Iván Redondo. Sí. Què té nom de cantar?
10: Acabarà de tertuliar.
9: Sí, a Televisió Espanyola.
10: Sí.
9: El col·locaran per algun lloc, al Males Llengües. Oh, eh? Sí.
10: Ara ha canviat, perquè el presentador que hi havia Males Llengües l'han posat al matí.
9: Sí.
10: Eh?
9: Sí.
10: I bueno, Males Llengües sí que té una tendència, però bueno, ja deixa parlar els tertulians.
9: Ha millorat una mica, però...
10: Ha millorat una mica.
9: Era una cosa, sí, que, clar, és que fossis o no de la corda, havies de dir, un momento, vamos a... Equilibremos esto un poco, perquè, bueno... O quan feia... No, vamos a ver un vídeo de la oposició. ¿Has visto lo que haces en loco, saps? Vull dir, o sigui, era bastant... Sí, sí. Bueno, s'han calmat.
10: Yes.
9: Més,
10: vinga,
9: va.
10: Anem a TV3. TV3, parlem de TV3 aquesta setmana, va.
9: Vinga, va, la Tele3.
10: No sé si se va veure el tema de la sèrie del Cuiner, el dilluns.
9: Tinc ganes de veure-la, és un to-do que tinc pendent.
10: Parla molt bé, eh?
9: Sí? Jo tinc ganes de... Perquè trobo que està bé, que ha d'estar bé veure la història d'en Ferran Adrià, sí, i tot, que no sé què ha dit en Ferran Adrià al voltant del d'allò. No sé. Però està bé, eh? A tu t'ha,
10: sí,
9: agradat.
10: Sí, bueno, he vist un trosset, però les crítiques... bastant bones.
9: La deixa,
10: sí, sí,
9: bueno, bones. Jo és una cosa que tinc pendent. Mm-hmm. Altres, com que no, sempre la veig a la carta, perquè quan fan coses, yeah, interessants són unes hores intempestives. Mm-hmm. I el que fan a les hores normals... Mm-hmm. Aquí, bueno, a mi no m'agrada, doncs... La carta.
10: Bueno, doncs demà dissabte, sí, estrenen una nova temporada, Col·lapse, amb en Jordi González.
9: Veus?
7: S'acaba l'estiu, ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
8: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem el proper 26 a Col·lapse. Anem per feina.
11: Col·lapse amb Jordi González. Estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
10: Bueno, aquest programa amb en Jordi, amb entrevistes...
9: Sí, aquest programa... Pues no l'hem trobat a faltar, sincerament. O sigui, hem pogut viure tranquil·lament, sense Col·lapse, i sense el Jordi González, i sense aquestes entrevistes, però, escolta'm, bueno, ja, si la gent li agrada i TV3 aposta pel programa, doncs un altre programa de format taula, entrevistador...
10: Sí. Fons... Sí, semblant, sí.
9: Fons
10: americà, sí.
9: Americà, bueno... I és que, no sé, jo crec que el que eren les preguntes freqüents era una cosa i el Col·lapse de l'Ostrella era una altra, i això ja és
10: una altra cosa.
9: Una altra. Ara ja començarem a portar. En 4 dies, Belén Esteban, ja t'ho dic.
10: Sí, ja va anar,
9: Ah, ja va anar. Sí, és que no m'equivoco.
10: Ja va anar l'any passat, crec que va ser.
9: Tindrem això. Vull dir que, a veure, no sé.
10: Sí.
9: Bueno, ells ho faran.
10: Vinga, anem a diumenge. Han tirat en Ramon Pellicer, l'han agafat per fer un programa nou, que es diu Vertes, que parlarà sobre actualitat, farà taules rodones, anàlisi de diferents temes que passi durant la setmana.
12: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar. Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
11: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: Bueno,
10: no sé. Més actualitat.
9: Sí. Ja veurem si... És un repte pel Ramon Pellicer, ja veurem si funcionarà. És un repte important. Ho dic perquè sovint la gent que fa informatius... quan la passes a programes
10: no acaba
9: de funcionar bé. Ja és un ritme diferent, requereix d'uns mecanismes diferents, i ara segur que tothom em comença a treure temes de la Melero feia informatius... Sí, bueno,
10: Susana Griso.
9: Les Griso feia informatiu... Això, Susana Griso feia informatiu... Sí, no dic que no, vull dir, però és un repte. És un repte. No sempre funciona.
10: I sempre surt bé.
9: No, i a més, clar, i més en Pellicer és un tio que jo estic molt d'acord amb que el talent s'ha de preservar, les televisions. És a dir, el fet que sigui un tio gran no vol dir, gran en edat, de 60 i pico, no vol dir que se l'hagi de relegar.

0: aquestes disputes. Voleu deixar de barallar-vos? Saps? Serà una mica així.
1: Sí.
0: Anem, ja n'hi ha prou de discussió. Feu, estarà bé.
1: Serà.
0: M'esteu dient que no modero bé el programa? Eh? Ho esteu dient, això? Saps? Serà així.
1: Ho claves, eh?
0: Serà divertit de veure.
1: Serà divertit.
0: Bé, en tot cas, TV3, bueno, que estrena programes, sèries. Espero que torni. Ja veurem si torna. Jo desitjo que sí. Més assassinats, que torni ja.
1: Crims.
0: El
1: pobre home, ja no sé què trobar.
0: Home, ja no maten tant.
1: No maten tant.
0: I mira que últimament...
1: Sí, tenim uns quants.
0: Crim de tal. Però, bueno, aviam si. Aviam si posa les piles i comencen a fer així, d'aquests que han generat molt d'interès i audiència. Un Thor, han de trobar un altre Thor.
1: Sí. Eh?
0: 13 cases i...
1: Bueno, el cas en Vic té...
0: Home!
1: I han trobat un altre cas, no?, d'un home que va morir dins un hotel i han acusat a la seva parella.
0: Sí, però que... Espera't, és a la... és a l'arquitecte.
1: Sí.
0: Però és que l'arquitecte coincideix... això té coincidències amb algú del cas en Vic.
1: Ah.
0: No, clar, la teràpia, la no sé què... Que ho vaig sentir ahir de rasquis, jo ahir vaig tenir un dia molt loco i no vaig poder escoltar amb intenció, però hi ha un paral·lelisme amb el cas en Dic. Jo ho rascaré, això. Que, per cert, cas en Dic, quina mà de terapeutes. La família, o sigui, la terapeuta de la terapeuta, la suporter de la terapeuta suplent, la del pare, la del fill, l'esperit sanament, és a dir, tots
1: eren terapeutes.
0: Els terapeutes, col·legis psicòlegs, ara ja sabem per què pateixen tots de mango. Patrocini. No, de psicòlegs no, perquè la meitat no ho són, de terapeutes. Però no, és molt bèstia, lo d'aquest gent, sí. Aquesta gent.
1: Però com acaba tot.
0: Sí, està interessant el tema. Jo crec que aquí en Carles Porta està... Bueno,
1: molt bé, acabem amb una cançó, aquí, com sempre, que és una cançó de la Shakira i en Maluma,
0: home,
1: que es diu Agua.
0: Doncs amb l'Agua del Maluma i la Shakira del Maluma, ho deixem aquí. Ara que està a Macondo, la Shakira, doncs ja ho deixem aquí. Juanjo, bona setmana.
1: Bona i bé.

0: Doncs amb aquesta cançó de la Shakira i del Maluma ens acomiadem, tanquem aquesta setmana i ens preparem per encetar la que serà la darrera dels darrers dies d'aquest mes de setembre. Passeu molt bon cap de setmana, ens retrobem dilluns a les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat a l'AP7 a Tarragona, hi ha 6 quilòmetres i mig de calçada tallada entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès per un accident amb desviaments per la sortida 145. També hi ha 10 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona entre Avinyonet del Penedès i Subirats per un incendi de vehicle amb només un carril obert. A la C25 hi ha també congestió a Santa Maria d'Oló en sentit Girona per un accident que deixa un carril tallat i finalment a la Nacional 150 4, que està tallada també en tots dos sentits de la marxa Puigcerdà per un altre accident. De cara a diumenge i també en mobilitat i en motiu del pont de la Mercè, Trànsit preveu que uns 270.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit. I en clau política, el president

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, està reunit amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi han assistit tots els grups excepte Vox i és la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública. Escoltem ara David Cid, portaveu dels Comuns al Parlament, que ha explicat aquest matí a la xarxa les propostes que faran avui des dels Comuns.
1: La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona també, accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies. No? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes facin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys?
0: Sí, també ha remarcat que cal avançar cap a aquest 6% d'inversió en educació i invertir també més recursos per tal de millorar el sistema. I la Paeria de Lleida aprovarà avui la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb bones reserves d'aigua, que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest setembre. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
2: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys, la primera. La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
4: Molt bon dia a tothom que una vegada més sintonitza Ràdio Arenys per escoltar un nou episodi de la banda sonora de la nostra vida, un programa que us acompanya cada divendres a les 11 del matí i durant una horeta repassa els fets produïts en temps passats, tot escoltant la música que ha anat conformant la banda sonora de la nostra vida i que segurament és compartida. Però abans de res, bon dia, Anna Cucurull.
5: Molt bon dia, Montse Comí.
4: Bon dia també, Joan García, el nostre director musical.
5: Bon dia i gràcies.
6: En el pueblito donde nací, que está muy cerca la capital, tengo mi vaca y mi dos perros y mi gallina en el corral. Solo me falta una cosita para conseguir mi felicidad. Que tengo unos cerditos muy gorditos en el corral. ¿Dónde están mis cerditos?
7: En el corral.
3: La banda sonora de la nostra vida.
5: Per això a nosaltres ens agrada dir que és la nostra particular càpsula del temps. Parlarem de temes ja viscuts, alguns els recordem, d'altres ens van passar per alt, bé perquè ja estàvem enredats amb la feina i els fills, bé perquè estàvem en plena adolescència i ens interessaven altres coses, o perquè érem infants i ens sentíem a parlar sense entendre-ho.
4: En el programa d'avui parlarem d'un dels episodis que millor expliquen com un esdeveniment iniciat el 1975 va acabar condicionant bona part de l'actualitat internacional de 1976. No estem parlant de la mort d'en Franco. Però abans d'arribar-hi, farem el nostre habitual recorregut per alguns dels fets més destacats d'aquell any i, com sempre, ho acompanyarem amb molta música publicada aquell intens 1976.
5: Una de les queixes dels vilatans al 1976 era la brutícia. I encara avui ens es queixem. Després de més de 50 anys, el nostre poble segueix poc més, poc menys, igual. L'Ajuntament ha tret un fanal de davant de la porta de l'església, en lloc d'arreglar la destrossa que hi va provocar un camió. Almenys així els cotxes ara, en aquests moments, passen i traspassen perquè tenen més espai. L'any 1976, Arenys tenia una població de 10.000 habitants i el 2026 ja en som més de 16.600, d'empadronats i uns quants sense estar-ho. i el problema persisteix.
3: La banda sonora de la nostra vida. Any 1976. She's crazy like a fool.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: L'estiu de 1976 va tenir una banda sonora que encara avui és impossible d'oblidar. Entre els grans protagonistes hi trobem Bonnie M., un grup creat pel productor alemany Frank Farian, que aquell mateix any va començar a conquerir les pistes de ball d'arreu d'Europa. El seu primer gran èxit va ser Daddy Cool, aquesta cançó que acabem d'escoltar, publicat el maig de 1976. La cançó va arribar al número 1 en països com Alemanya, Suïssa, Bèlgica o els Països Baixos o Suècia, i va vendre milions de còpies en pocs mesos. Amb un ritme irresistible, una posada en escena molt potent i les característiques veus del grup, Daddy Cool es va convertir en un dels himnes indiscutibles de la música disco dels anys 70.
2: El Diari de Barcelona, del 13 de febrer de 1976, es feia ressò d'una notícia que afectava directament l'escriptor aranyenc Fèlix Cucurull. Feia gairebé 2 anys que reclamava la devolució del seu passaport, però les autoritats encara li retenien el document. En ple final del franquisme, la retirada del passaport era una de les mesures administratives que el règim utilitzava per limitar els moviments i l'activitat pública de persones considerades políticament incòmodes.
1: L'origen d'aquesta situació cal buscar-lo el 8 de setembre de 1974. Aquell dia la policia va irrompre al convent de les Mares Escolàpies de Sabadell, on s'estava celebrant una reunió de la permanent clandestina de l'Assemblea de Catalunya, la principal plataforma unitària de l'oposició democràtica al règim franquista. I van ser retingudes 66 persones, entre les quals hi havia Fèlix Cucurull.
2: Aquella, però, no era la primera vegada que Cucurull tenia problemes amb les autoritats. L'any 1972 havia format part del jurat dels Jocs Florals de la Llengua Catalana, celebrats a Ginebra, un certamen literari que des de l'exili mantenia viva la cultura catalana. El règim franquista va considerar aquella participació un acte de desafecció política i li va imposar una multa de 200.000 pessetes, una quantitat extraordinària elevada per l'època.
1: Després de la revolució dels clavells, el 25 d'abril de 1974, que va acabar amb el règim feixista, Cucurull seria objecte dels més alts honors oficials i acadèmics. Va ser rebut pels ministres de comunicació del govern portuguès, Raúl Rego, i pel de justícia, Salgado Senha. Va ser reconegut i aturat pels carrers i aplaudit en el Parlament de Portugal, amb tots els diputats dempeus en fer-hi acte de presència. La seva obra també es va difondre durant aquesta època en altres llengües, encara que no fos amb la intensitat que va conèixer Portugal. Poemes i narracions seves van aparèixer en francès, occità, italià, espanyol, alemany, txec, croat, ucraïnès i búlgar.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Hem escoltat Abril del 74, una de les cançons més emblemàtiques d'en Lluís Llach, tot i que està dedicada a la revolució dels clavells, que el 25 d'abril del 74 va posar fi a gairebé mig segle de dictadura a Portugal. Aquí, a Catalunya, molts la vam sentir també com un cant a l'esperança.
2: La revolució dels clavells va ser un fet insòlit. Un aixecament militar impulsat pel moviment de les forces armades va acabar amb la dictadura de l'Estado Novo, instaurada per Antonio de Oliveira Salazar i continuada des de 1968 per Marcelo Caetano. El cop d'estat es va desenvolupar pràcticament sense violència i només hi va haver 4 víctimes mortals. Les imatges dels soldats amb clavells vermells als fusells va donar la volta al món i es va convertir en el símbol d'una revolució pacífica. Prendola.

0: Quan Lluís Llach va escriure Abril 74, Espanya encara vivia sota la dictadura franquista. Per això molts catalans van interpretar la cançó com alguna cosa més que un homenatge al poble portuguès. També era l'expressió d'un desig compartit. Que la llibertat i la democràcia que acabaven d'arribar a Portugal no triguessin gaire a travessar la frontera.
1: Els dies 1 i 8 de febrer de 1976, Barcelona va ser l'escenari de les primeres grans mobilitzacions populars després de la mort del general Franco, ocorreguda només 2 mesos abans. Convocades per l'Assemblea de Catalunya, desenes de milers de persones van sortir al carrer reclamant llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Un lema que ben aviat es convertiria en el principal símbol de les reivindicacions democràtiques del país.
2: Comunica que en una de las cargas efectuadas se han dejado abandonada una pancarta que ponía Juventud Prat Amnistía. Dígame si se la entregamos a un Zeta o nos la llevamos a la cuarta de la misión. Cambio.
3: M20, la orden que hay de J3 es guardar las pancartas en los G. De momento guardadas ahí, cambio.
0: En recordo com si fos avui. Per entendre la importància d'aquelles manifestacions, cal retrocedir uns anys. L'Assemblea de Catalunya s'havia constituït clandestinament el dia 7 de novembre de 1971 a l'Església de Sant Agustí de Barcelona. Va ser la plataforma unitària més àmplia de l'antifranquisme català, capaç d'aglutinar partits polítics de sensibilitats molt diverses, sindicats, associacions de veïns, entitats culturals, moviments cristians de base, estudiants, professionals i també independents. Tots compartien un objectiu comú: recuperar les llibertats democràtiques i les institucions d'autogovern de Catalunya.
3: Nada, necesero, continúe detrás de ellos, a ver si puede localizarlo y seguir plegando. Cambio.
4: Va un grupo bastante numeroso y llevan pancartas pidiendo amnistía. Van voceando amnistía, amnistía, policía.
1: El seu programa es resumia en 4 grans reivindicacions: amnistia dels presos i represaliats polítics del franquisme, el restabliment provisional de l'Estatut d'Autonomia de 1932 com a pas previ a la recuperació de la Generalitat, la defensa de les llibertats democràtiques fonamentals, com la llibertat d'expressió, reunió i associació, i la coordinació amb les forces democràtiques de la resta de l'Estat per avançar conjuntament cap a un sistema democràtic. Entre les personalitats més destacades hi trobem Josep Benet, Jordi Carbonell, Pere Portabella, Antoni Gutiérrez Díaz, Joan Reventós, Gregorio López Raimundo, Maria Aurèlia Campmany, Pasqual Maragall, que hi participà des dels seus inicis, així com nombrosos representants del món sindical, universitari i cultural.
5: El Consejo de Ciento, todo esto de aquí y los alrededores, una masa grandísima de personal, los han recibido con piedras y poniendo coches en la mitad de la calle del Consejo de Ciento para pararlo. Cambio.
0: La mort de Franco el 20 de novembre de 1975 havia despertat grans expectatives de canvi. Tanmateix, el govern de Carlos Arias Navarro mantenia intactes bona part dels mecanismes del règim franquista, sobretot els repressius. Les manifestacions continuaven prohibides i qualsevol mobilització era considerada il·legal. Tot i això, l'Assemblea de Catalunya va decidir fer un pas endavant i convocar aquelles manifestacions, convençuda que havia arribat el moment que la societat catalana expressés públicament les seves reivindicacions.
3: Vamos a ver a qué altura se encuentran para yo dirigirme directamente ya, Capi.
4: Vamos a ver, H45, mira, a la altura de la calle Provenza, por la calle Provenza viene una manifestación con unas pancartas, ¿eh? Estoy en un poquito más próximo, vamos a por ellos. Reúnete conmigo, cambio.
3: Entrado, vamos a por ellos.
1: La resposta de les autoritats va ser contundent. El govern civil va prohibir les concentracions i la policia armada, els popularment coneguts com els grisos, va carregar contra els manifestants. Hi va haver nombrosos ferits i desenes de detinguts. les fotografies preses pel fotoperiodista Manuel Armengol, especialment les de la manifestació del 8 de febrer, van tenir un gran ressò internacional i es van convertir en un dels símbols visuals de la transició. Aquells dies van demostrar que la societat catalana havia perdut la por i que la demanda de llibertats democràtiques era ja un moviment transversal i difícil d'aturar.
3: Atención a estos grupos que hay en la Plaza Real, que hay en la venta de sellos de los domingos. No vayan ustedes a creer que son manifestantes. Bellas columnas.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: Hem escoltat La primera comunió, una de les peces incloses al disc Galeta Galàctica que Jaume Sisa va publicar l'any 1976. En un moment en què bona part de la música catalana estava marcada per les reivindicacions polítiques i socials, Sisa va escollir un camí ben diferent, el de la imaginació, la fantasia i la poesia. Amb el seu univers tan personal, ple de personatges insòlits i d'imatges sorprenents, Sisa va trencar motlles i es va convertir en una de les figures més originals de la música catalana dels anys 70. Galeta Galàctica va consolidar aquest estil tan característic, combinant influències del rock, el folk i la cançó d'autor amb una creativitat desbordant. Més de 50 anys després, continua sent un dels discos més personals i, sobretot, inclassificables de la música catalana. Ho sé ben bé perquè nosaltres a casa en teníem un. Gràcies, germanet gran, per fer-me formar part de la teva música.
2: La banda sonora de la nostra vida.
1: I sense sortir del món galàctic, deixem enrere la galàxia imaginària d'en Jaume Sisa per acostar-nos a una altra galàxia. Bé, més ben dit, a una galàxia de ficció, que, contra tot pronòstic, acabaria deixant una petjada ben real.
3: El 17 de setembre de 1976, la NASA presentava oficialment el primer transbordador espacial. Inicialment havia de portar el nom de Constitution, en homenatge al vicecentenari dels Estats Units. Però va passar una cosa ben curiosa. Milers d'aficionats de la sèrie Star Trek van iniciar una campanya demanant que la nau fos batejada amb el nom d'Enterprise, igual que la mítica nau estel·lar del capità James T. Kirk.
4: Locate and restrain Mr. Spock. He may be dangerous. Use phasers on stun if necessary.
1: Igual que no em perdia la sèrie, tampoc no em vaig perdre ni una de les pel·lícules de l'Enterprise. La resposta va ser tan contundent que la NASA va acabar acceptant la proposta. Aquell dia, a la cerimònia de presentació, hi van assistir el creador de la sèrie, Gene Roddenberry, i bona part dels actors originals, entre ells Leonard Nimoy, que era el doctor Spock, DeForest Kelly, el doctor Leonard Bones McCoy, George Takei, en Sulu, Michelle Nichols, que era l'Uhura, en Walter Koenig, que era en Chekhov, i en James Doohan, l'Scotty, el famós Scotty. Era la prova que, tot i que la sèrie havia estat cancel·lada l'any 1969, el fenomen Star Trek era més viu que mai.
4: The Enterprise is en route to Star Cluster NGC 321. Objective, to open diplomatic relations with the civilizations known to be there.
3: Aquell mateix any de 1976, la Paramount Pictures continuava buscant la fórmula per recuperar les aventures d'Enterprise. Primer es va estudiar una nova pel·lícula i després una nova sèrie de televisió, Star Trek Fase 2. El projecte acabaria transformant-se 3 anys més tard en Star Trek The Motion Picture, estrenada el 1979, cobriria una nova etapa de la saga.
5: You and Captain Christopher will beam down with me. The captain will provide the coordinates for the transporter chief.
1: Potser el més sorprenent és que aquell univers continua encara ben viu. Més de mig segle després de l'emissió del primer capítol, Star Trek ha donat lloc a nombroses sèries, pel·lícules, novel·les, còmics, videojocs i convencions de seguidors arreu del món. Són els anomenats Trekkies, o Trekkers, com alguns prefereixen dir-ne. Continuen reunint-se, debatent i mantenint viu un univers que ha inspirat generacions d'enginyers, científics i exploradors de l'espai. No és casualitat que moltes tecnologies que avui formen part de la nostra vida quotidiana, com per exemple les videotrucades, les tauletes o els assistents de veu, fossin primer imaginades a bord de l'Enterprise dècades abans de que existissin. Ara, falta encara per inventar el salt per l'hiperespai i el teletransport. Mira tu.
2: La banda sonora de la nostra vida.

0: Ràdio Arenys viatgem al passat, amb històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
1: Hem escoltat Rocària, un dels grans èxits de la ELO, inclòs el disc A New World Record, publicat el 1976. Amb aquesta cançó, Jeff Lynne va tornar a demostrar la seva capacitat per barrejar el rock sinfònic amb influències de la música clàssica, en aquest cas incorporant-hi la veu d'una soprano. I segur que més d'un de vosaltres s'haurà fixat en un petit detall just a l'inici de la cançó. Abans que comenci a cantar, se sent un espontani ups. Doncs bé, no era cap efecte ni cap broma pesada. Correspon a la soprano Mary Thomas, que va entrar abans d'hora durant la gravació. En Jeff Lynne li va fer tanta gràcia aquell petit error que va decidir deixar-lo a la versió definitiva.
2: El 26 de febrer de 1976, Espanya abandonava definitivament el Sàhara Occidental. Aquell dia es posava punt i final a 92 anys de presència espanyola en aquell territori africà, iniciat en l'any 1884. Però, lluny de resoldre el problema, la retirada espanyola va obrir un dels conflictes de descolonització més llargs i complexos del segle XX, un conflicte que, gairebé 50 anys després, encara continua pendent de solució.
1: Efectivament, per entendre què va passar aquell dia 26 de febrer de 1976, cal retrocedir gairebé un segle. Durant la conferència de Berlín, celebrada entre 1884 i 1885, les principals potències europees es van repartir una bona part del continent africà. En aquell context, Espanya va declarar un protectorat sobre la costa atlàntica del Sàhara, entre el Cap Bojador i el Cap Blanc, territori que amb el temps es convertiria en la colònia del Sàhara espanyol. Anys més tard, el 1958, després de la Guerra d'Ifni, el règim franquista va integrar oficialment el territori com una província espanyola, la número 53, equiparant-lo administrativament a qualsevol altra província de l'Estat.
2: Durant la dècada dels 60, però, el procés mundial de la descolonització també va arribar al Sàhara. L'any 1963, les Nacions Unides van incloure el territori a la llista de territoris no autònoms pendents de descolonització i des d'aleshores van aprovar diverses resolucions reclamant que la població saharaui pogués exercir el seu dret d'autodeterminació mitjançant un referèndum.
1: Encara l'esperen.
2: Sí. Paral·lelament, el descobriment dels importants jaciments de fosfats de Bucre, considerat entre els més grans del món, i la riquesa pesquera de les seves aigües, van incrementar encara més l'interès estratègic del territori.
1: I és justament en aquest context que el 10 de maig de 1973 naixia el Front Popular per a l'Alliberament de Saguía, El Hamra i Río de Oro, conegut com Front Polisari. El seu objectiu era aconseguir la independència del Sàhara Occidental i posar fi a la presència colonial espanyola. Mentre les Nacions Unides insistien en la necessitat d'organitzar un referèndum d'autodeterminació, el Front Polisari iniciava una lluita armada que canviaria definitivament el futur del territori. Dos anys més tard, una decisió del Tribunal Internacional de Justícia acabaria precipitant els esdeveniments.
2: Per intentar reforçar les seves reivindicacions sobre el Sàhara Occidental, el Marroc va demanar al Tribunal Internacional de Justícia, amb seu a l'Haia, que es pronunciés sobre els drets històrics del Regne del Marroc i de Mauritània sobre aquell territori. El 16 d'octubre de 1975, el Tribunal va fer públic el seu dictamen. La conclusió va ser molt clara. Tot i reconeixent que havien existit alguns vincles històrics i jurídics, vassallatge, fidelitat, o reconeixement d'autoritat entre determinades tribus saharauis i el soldat del Marroc, aquests vincles no implicaven sobirania territorial.
1: No hi tenien dret, els marroquins?
2: No. En conseqüència, el tribunal afirmava que no existia cap obstacle jurídic perquè el poble saharaui exercís el seu dret d'autodeterminació d'acord amb la resolució 1514 de l'Assemblea General de les Nacions Unides sobre la descolonització.
1: Ara fem una petita pausa musical i recordarem tot seguit en què va consistir la Marxa Verda.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1976.
1: Hem escoltat I Love to Love, un dels grans èxits de la cantant britànica Tina Charles. Publicada l'any 1976, aquesta cançó va arribar al número 1 de les llistes del Regne Unit i també va triomfar a bona part d'Europa, convertint-se en un dels himnes indiscutibles de l'època daurada de la música disco. Bé, després d'aquesta petita dosi de ritme i bon humor, tornem al nostre relat. Potser hem començat la història pel final, amb la retirada d'Espanya del Sàhara el 26 de febrer de 1976. Ara toca fer un pas enrere per entendre què havia passat només uns mesos abans. Què va ser exactament la Marxa Verda? Per què el rei Hassan II la va impulsar? I com és possible que una mobilització de centenars de milers de persones acabés canviant el destí de tot un territori? Doncs és precisament aquí on reprenem el fil de la nostra història.
2: Malgrat que el dictamen del Tribunal Internacional de Justícia no reconeixia la sobirania del Marroc sobre el Sàhara Occidental, el mateix 16 d'octubre de 1975, el rei Hassan II anunciava la convocatòria de la Marxa Verda. L'objectiu era mobilitzar la població civil perquè penetrés pacíficament el territori i reforçar, davant la comunitat internacional, la reivindicació marroquina sobre el Sàhara. El 6 de novembre de 1975, uns 350.000 civils, escortats per prop de 20.000 militars, es van concentrar a la frontera i van començar la marxa portant banderes marroquines, exemplars de l'Alcorà i retrats del rei.
3: Este es el momento en que la multitud marroquí rompe la alambrada que hace de frágil frontera del Sahara español.
1: I mentrestant, Espanya travessava un dels moments polítics més delicats de la seva història recent. El general Franco es trobava greument malalt i el govern presidit per Carlos Arias Navarro havia d'afrontar una crisi internacional sense precedents. Davant del risc d'un enfrontament militar amb el Marroc i en plena incertesa política, el govern espanyol va optar per la negociació. I el 14 de novembre de 1975, només 6 dies abans de la mort d'en Franco, Espanya, el Marroc i Mauritània van signar els Acords de Madrid. Segons aquest acord, Espanya es comprometia a retirar-se del Sàhara Occidental abans del 28 de febrer de 1976, mentre que l'administració provisional del territori passava a mans del Marroc i de Mauritània. Els acords transferien l'administració del territori, però no la sobirania. Una qüestió que continua sent objecte de debat jurídic internacional. El Front Polisari no va participar en les negociacions, ni tampoc es va consultar la població saharaui, malgrat que les Nacions Unides continuaven defensant el seu dret d'autodeterminació.
2: Ai, deixem respirar.
3: Hores després, i con la Marcha Verde ya adentrada en tierra de nadie, Rabat transmite a Madrid que rechaza el acuerdo tácito y que las masas tienen orden de seguir avanzando a menos que surja algún elemento nuevo que permita reanudar las conversaciones.
2: La retirada es va anar desenvolupant durant els mesos següents i va culminar el 26 de febrer de 1976, quan Espanya va comunicar oficialment a les Nacions Unides que posava fi a la seva presència al Sàhara Occidental. Aquell dia abandonava definitivament el territori després de 92 anys d'administració. Però la sortida d'Espanya no va significar la fi del conflicte.
1: No.
2: Ben al contrari, deixava un buit de poder que desencadenaria una guerra i una crisi humanitària de llarg abast.
1: Bé, doncs anem a fer una altra pausa musical perquè després acabarem de desenvolupar aquest tema.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1976.
1: Hem escoltat New Kid in Town, una de les joies dels Eagles. La cançó forma part de l'àlbum Hotel California, publicada el desembre de 1976, i va ser el primer senzill que se'n va extreure. Escrita per Don Henley, Glenn Frey i G. Day Souther, va arribar al número 1 de la llista Billboard Hot 100 als Estats Units i es va convertir en un dels grans èxits del grup californià. I nosaltres reprenem ara el nostre recorregut pel Sàhara Occidental. Fins ara hem explicat les decisions polítiques que van portar a la retirada d'Espanya. Però hi ha una altra cara de la història, molt menys coneguda, la dels milers de soldats espanyols destinats al desert, molts d'ells joves que feien el servei militar obligatori. Què va passar amb aquell exèrcit? Estava preparat per combatre? Per què finalment no es va disposar cap ofensiva contra la Marxa Verda? És una part de la història que sovint queda en un segon pla, però que també mereix ser explicada.
2: Quan es va produir la Marxa Verda, Espanya mantenia el Sàhara Occidental un dels desplegaments militars més importants de la seva història recent. Les diferents fonts situen els efectius entre 15.000 i 20.000 militars, integrats per unitats de la Legió, la Brigada Paracaigudista, les tropes nòmades, la policia territorial, artilleria, enginyers, aviació i marina. Des d'un punt de vista estrictament militar, Espanya disposava d'una capacitat de resposta molt superior a la del Marroc.
1: Entre aquells militars hi havia també milers de soldats de reemplaçament, joves que complien el servei militar obligatori i que havien estat destinats al Sàhara. Molts d'ells tenien entre 18 i 21 anys i durant les setmanes de la Marxa Verda van viure convençuts que entrarien en combat. Anys després, molts d'aquells reclutes han deixat testimoni de la tensió i la incertesa que van viure. Jo no sé si hi havia algú d'Arenys aquí. No sé, és una cosa que potser sí, eh?
2: Possiblement, però no ho recordo, tampoc. L'Estat Major espanyol havia elaborat diversos plans de defensa del territori. Es van reforçar les posicions frontereres, es van excavar trinxeres, es va instal·lar camps de mines i es van desplegar unitats cuirassades i peces d'artilleria a alguns punts més sensibles. La consigna era estar preparats per repel·lir qualsevol incursió militar, encara que les ordres polítiques continuaven sent evitar l'enfrontament directe.
1: Malgrat aquest dispositiu, el govern presidit per Carlos Arias Navarro va decidir no respondre militarment a la Marxa Verda. Amb Francisco Franco en estat terminal i una successió política imminent, una guerra amb el Marroc podia tenir conseqüències imprevisibles, tant en l'àmbit internacional com en la política interior espanyola. La decisió va ser apostar per la negociació. La retirada de les forces espanyoles es va organitzar mitjançant l'anomenada Operación Golondrina, un ampli dispositiu logístic que tenia com a objectiu evacuar progressivament els militars, els funcionaris i els civils espanyols residents al territori. L'operació es va desenvolupar entre els mesos de novembre de 1975 i febrer de 1976 i va mobilitzar vaixells, avions i nombrosos combois terrestres.
2: La retirada no va ser viscuda de la mateixa manera per tothom. Diversos comandaments militars han explicat posteriorment que se sentien preparats per defensar el territori i que van rebre, amb sorpresa, l'ordre de retirar-se sense combatre. Alhora, molts saharauis que havien servit a les tropes nòmades o a la policia territorial van tenir la sensació d'haver estat abandonats per l'administració espanyola.
3: Esta es la salida que usted hubiera querido para sus hombres, capitán.
4: Mis hombres se van totalmente orgullosos y con el honor totalmente intacto e incluso elevado porque han cumplido con su deber, que era lo que nos han mandado. A lo mejor yo personalmente podría preferir otras salidas, pero desde luego mis hombres salen con el honor más alto que pueden encontrar.
2: El 26 de febrer de 1976, Espanya va comunicar oficialment a les Nacions Unides que donava per acabada la seva administració al Sàhara Occidental.

0: nosaltres arribem al final del programa d'avui. Hem recorregut un any, el 1976, ple de canvis polítics, socials i culturals. Des de la transició i les reivindicacions democràtiques fins a la retirada espanyola del Sàhara, passant per la música, el cinema i també la història més propera de casa nostra. La setmana que ve continuarem descobrint nous episodis d'aquell any tan intens i apassionant, amb més històries, més curiositats i, com sempre, molta més música que també forma part de la banda sonora de la nostra vida.
1: Evidentment, ens queda molt de 1976 per explorar. I sabeu que us dic que igual la setmana que ve la dediquem a la telefònica. Us sorprendria la de material que hi ha de 1976 relacionat amb la telefònica. Però, si de cas, això, la setmana que ve. No falteu a la cita, divendres d'11 a 12 a la sintonia de Ràdio Arenys o al podcast.
0: Doncs fins la setmana que ve. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
1: Bon dia!

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 7492. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
3: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
4: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
3: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
4: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
3: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
4: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
3: Daima, es tanqui papereria.
4: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
3: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
4: 93 792 53 44.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Finalitzada la reunió que va organitzar el president de la Generalitat Salvador Illa amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada ja han assistit tots els grups excepte Vox i ha estat la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. En aquests moments compareix la consellera d'Educació Esther Niubó, que també ha defensat la recuperació de les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent. Un anunci que ja va fer ahir el govern.
7: Poder compartir un corpus de lectura de referència per cada centre educatiu, respectant, com deia, aquesta autonomia de centre, però aquí la voluntat és que hi hagi una tria, una selecció de lectures obligatòries per cada centre, però que poden ser diferent a cada centre, però que tinguin una complexitat lingüística i conceptual creixent i progressiva i, per tant, que enriqueixin més el que podria ser una tria lliure per part de l'alumne, doncs, quan té una biblioteca escolar o quan té una aula amb biblioteca i, per tant, es pugui fer aquest treball des de l'autonomia, però exigint, doncs, incrementant d'alguna manera l'exigència lectora dels centres educatius.
6: El govern obre així un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions amb propostes concretes de cara a l'abril vinent. I el ple de la Paeria de Lleida ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre a l'espai públic, com el burca.

0: o el NIHAP. La proposta ha tirat endavant amb els vots de PSC, Junts i Vox, i el govern municipal defensa que la norma protegeix les llibertats, mentre que Junts i Vox han celebrat que incorpori aquesta prohibició. En canvi, el PP hi ha votat en contra perquè considera que el text no prohibeix aquests elements, sinó que els regula. Esquerra i els Comú de Lleida també s'hi han oposat per la visió punitiva d'aquesta ordenança. El nou text preveu sancions d'entre 400 i 3.000 euros per conductes incíviques i, en cas d'ocultar el rostre en l'espai públic, la infracció serà lleu amb multes d'entre 400 a 750 euros. I pel que fa a la mobilitat, la P7 està tallada a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un accident entre diversos vehicles amb desviaments per la sortida 145. També a Avinyonet del Penedès, un camió s'ha incendiat en sentit sud i ha provocat fins a 10 quilòmetres de congestió amb dos carrils tallats. A Bàscara, un altre accident entre un turisme i dos camions provoca també retencions en sentit França i també hi ha un camió volcat a la Nacional 154 a Puigcerdà que obliga a tallar la via. Finalment, a la C25, a Santa Maria d'Oló, una topada també entre dos camions, amb un d'ells volcat lateralment, afecta també la circulació en sentit Girona. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Campoc.
1: Marc Sánchez, què tal?
0: Com estem? Avui estem de recursos mínims,
1: Ai, no passa res, que... Escolta'm, anem molt atrafegats aquests dies.
0: Sí, sí.
1: I hem dit, mira, a últim moment, va, venga, va, que no es quedi l'audiència...
0: Sí, perquè... Estem fent aquest programa una mica així a ras, eh?
1: Allò. Ho fem per... Sí, a ras per l'audiència. Todo por l'audiència. Sí o no,
0: que ho dic? Exacte.
1: Todo por l'audiència, sí, que després no diguin que no hem fet el programa, que, escolta, hi ha gent que després ens fot bronca. I no pot ser. No pot ser.
0: Ah, no, no, no pot ser això.
1: Per tant, nosaltres aquí complint amb la nostra gent, amb la nostra audiència corpresil, que no pot faltar. Eh? Marc Sánchez, què et sembla?
0: Exacte.
1: Què et sembla? Molt bé,
0: ai,
1: no?
0: Ai, escolta, doncs què? Les portades, què?
1: Bueno, és que, clar, també vaig veure que hi havia una mica de xitxa i dic, doncs, escolta'm, s'ha de fer programa, Marc Sánchez, s'ha de fer programa, perquè no ens podem quedar sense actualitat corpresil.
0: Això, mai, és que... conviure sempre amb nosaltres.
1: Exacte, Marc Sánchez. Mira, i encara que estiguis lluny, mira, la Paquita també et pentina.
0: Ah, també et pentina.
1: Home, a veure...
0: Que tinc... Vaig una mica escabellada, eh?
1: Mira,
0: ja
1: jo...
0: necessito que m'arregli. Sí,
1: jo l'altre dia... Jo no sé d'on vaig treure el temps, però mira, vaig anar una mica a la pèl·lo. Però, escolta, vaig treure el temps d'on no el tenia.
0: Però que portes gorra, no... Com que portes gorra no se't veu.
1: Clar, però mira, veus, porto el cabell curtet, mira.
0: No et veig res, Joan. Això, t'ho has de treure tot. T'ho has de treure tot perquè no et veig.
1: Bueno, ja m'ho trauré, que ara és massa.
0: Vale.
1: És massa, escolta'm, aquí, si no perdrem temps, i el temps ja saps que la ràdio és or.
0: El temps és or, exacte.
1: És or.
0: Doncs què, com... anem-hi, doncs, si et sembla. Doncs,
1: què et sembla? Ja. Vinga, va, arrenquem, vinga, i comencem amb la revista Hola, vinga.

0: Aymar Sánchez.
1: Home, un clàssic, un clàssic.
0: Ah, avui, la escolta,
1: Marta Sánchez.
0: Classicones et posaré una mica, ja veuràs, sí. Eh?
1: Ah, ja mola, ja mola.
0: Mític. Home, de tant en tant va bé, perquè, escolta, escoltes... Aquest...
1: Els reggaetons.
0: Clar, no, però perdona'm, aquesta cançó va ser un èxit de l'estiu del 96
1: de
0: o així.
1: 96?
0: 90 i alguna cosa, no? Home, aquesta cançó té els seus anys.
1: No sé quan és aquesta cançó, vaig a mirar-ho.
0: Mira-ho, mira-ho tu en el teu Google. Però jo diria que és del 90 i poc.
1: Marta Sánchez.
0: 90 i poc, perquè jo l'escoltava de petit.
1: 93!
0: Ui, mare meva, jo l'escoltava de petit, aquesta cançó.
1: De petita, sí, em sona, em sona.

0: clar, la Marta Sánchez és la prota de la portada.
1: Doncs sí, perquè la revista Hola porta una magnífica...
0: Ai, Florentino, treu el Florentino d'aquí.
1: Bueno, pobret, és que està tot arreu, no el puc treure.
0: Pobret no, què dius pobret, tant deia.
1: Que està aquí convocant eleccions. Va.
0: No, la veritat, és igual,
1: Va, escolta'm. Resulta que la Hola porta la magnífica Marta Sánchez en portada, que ha organitzat una festa per celebrar els seus 60 anys. Mar Sánchez.
0: 60 anys.
1: 60 anys, que està guapíssima.
0: Escolta, però està estupenda, eh? És una mica... Però, a veure, perquè aquí suposo que hi ha bisturí i Photoshop combinat.
1: No sé, algú hi ha.
0: Perquè tu, una persona amb 60 anys, sigui home o dona, aquesta cara no la té. No té una arruga.
1: Alguna arruga hauria de tenir, no? Dic
0: però
1: jo.
0: Però si passa per una noia de 40 anys...
1: Sí, sí. No sé. No, totalment, de 40. Totalment,
0: sí,
1: mira-la.
0: Sí, sí, no li poses 60.
1: No.
0: Bueno, com la Demi Moore, que té 60 quants.
1: Oh, que sé.
0: I era tot Festival de Cans.
1: També.
0: I no sé què, lo de Demi Moore és molt exagerat.
1: És exagerat,
0: eh?
1: Allò ja és...
0: A nivell estètic i a nivell de físic,
1: de
0: És molt exagerat.
1: De tot, sí, molt sí, exagerat, sí. Marc Sánchez. Doncs això, i està rodejada d'amics, a més d'una foto seva... En portada veiem una col·lecció de retratos amb els seus amics doncs, més estimats, no? Veiem aquí el Mario Vaquerizo, veiem aquí, bueno, veiem aquí pues, a gent, doncs, gent de la faràndula, no? I que, bueno, que són molt amics amb la Marta, I després, atenció, Paula Echeverría i David Bustamante, que ara en parlarem, tornen a estar junts amb motiu de la graduació de la seva filla, Daniela. Ara en parlarem, I després la Gemma Ruiz, que celebra feliç la comunió del seu fill, Juan.
0: Qui és la Gemma Ruiz?
1: Pues no ho sé, la Gemma Ruiz. Marc Sánchez, a veure, és de la plebe, la gent de la plebe, ja ho saps.
0: Però qui és la Gemma Ruiz? A veure, Gemma Ruiz.
1: No ho sé, busca-ho. I per últim, una altra comunió, la de Marcus, el fill del Carlos Baute, aquest sí que sabem qui és, i l'Astrid Clissans.
0: Perquè ara és època de comunions.
1: Home, ja comença.
0: Ah, vale, ja sé qui és.
1: Qui és?
0: Te'n recordes del que va ser ministre el Francisco Álvarez Cascos?
1: Ah, sí, sí, sí.
0: La seva dona o ex-dona.
1: Ah,
0: bueno, no sé,
1: mare meva, Marc Sánchez.
0: És aquesta o m'estic confonent?
1: Deu ser aquesta,
0: ara,
1: sí, deu ser aquesta. Sí,
0: tras su divorcio de Álvarez Cascos, encontró la estrenida junto a su actual marido, Juan Díaz. Es va casar amb ella el 2012.
1: Doncs mira.
0: És aquesta, no? Ai, doncs, mira.
1: Ja ho veus.
0: Mira.
1: Escolta'm.
0: Sí, sí, però dic la Gemma Ruiz i dic la Gemma Ruiz.
1: Ja ho veus, la Gemma Ruiz, doncs pues aquí la tenim.
0: Sí, sí.
1: I aquí s'acaba, de moment, la revista Hola.
0: Doncs anem per la...
1: Vinga, anem a la setmana a veure què ens expliquen. Va, una mica de Pantoja.

0: cançó que has posat, Joan Bosch.
1: T'agrada, eh? Però és que hi ha un moment que és molt potent, també, en aquesta cançó.
0: Hi ha un moment com la lenya ara,
1: sí.
0: Bé, també.
1: Sí, sí, sí. Ara,
0: a veure... Anem parlant i a veure si el trobem, aquest moment, doncs.
1: És que és potent, i a més el posaven molt a Sálvame, perquè era un moment d'aquells arrebato d'amor de la Pantoja, sisplau. Bueno, a veure, anem a la setmana, i és que mostra a una Kate Middleton molt somrient, per sort, amb motiu, atenció, de la favorable progressió del seu tractament de càncer. Mira, atenció.

0: No te aferres,
1: Marcel. És millor la llenya arde, per això. Sí. És més colpidor, bueno, la llenya arde.
0: Sí, bueno, però també està bé. Hem de canviar, Marc, sí.
1: Sí. Bueno, doncs aquell Middleton, ai, pobre.
0: Que explica, mica. I explica, doncs, la rutina diària de salut, des d'exercici a dieta, per arribar a una total recuperació després de l'enfermetat. Realment ens alegrem molt de que la cosa vagi bé, i que per primera vegada, doncs, coneixem ja de primera mà que les coses estan anant bé, la veritat. Sí, sí. Doncs enhorabona. I continua la recuperació de Borja, a Carmen i Sabina, per la salut de la preocupació, perdó. És que parlàvem de recuperació, pensava que sí. També s'estava recuperant, però sembla ser que encara no està del tot bé la baronessa Thyssen. Continua ingressada a Barcelona, Marc Sánchez. A veure com acaba evolucionant.
1: Bueno, no se sap què té, no?
0: No. No ho han volgut fer públic. Estarem atents a veure com acaba evolucionant. Paula Echeverría i el Busti, que bueno, són dos pares orgullosos de la seva filla. Ai, pensava que deia no t'he fet res una altra vegada. I Daniela... que s'acaba de graduar. I en el faldó, atenció, la reconciliació per fi entre Isabel Pantoja i la seva filla. Déu buen amor que m'ensenyó. Què et sembla, Mar?
1: Bé, no és igual, perquè d'aquí uns dies es tornaran a brallar, es tornaran a separar com a mare i filla i tornaran a vendre exclusiva. Llavors, al cap d'uns dies es reconciliaran. Exacte. I tornaran a vendre una altra exclusiva. Com? I la vida sigue i el cicle continua.
0: Exacte.
1: I així in eternum.
0: I la vida sigue que... igual, com deia Julio Iglesias.
1: Exacte.
0: Ai, mare meva, de veritat, com són aquests famosos,
1: En fi, sí. No t'hi aferres,
0: ja no t'hi aferres. Ai, la Panto.
1: Ai.
0: Bueno, doncs, canviem.
1: Vinga,
0: anem amb la revista 10 minuts.

0: és
1: vinga, un Bustamante.
0: Home, i a més
1: és que... posat el Superman.
0: Sí, però hi havia besos. Mira la portada.
1: Ah, bueno, perquè estan besos, és veritat.
0: Ah, mira que maca la portada de 10 minuts. Ai, és que per mi feia molt bona parella, eh?
1: Sí, a parella de guapos, i la filla molt guapa.
0: Oh, no.
1: I crec que ha agafat un... És 50-50.
0: Sí.
1: Jo la veig tant Paula Echevarría com David Bustamante, la veig aquesta noia.
0: I escolta, et diré una cosa. Jo crec que el Bustamante ha guanyat amb els anys, eh?
1: Pot ser, sí, sí.
0: Jo crec que està guapot, vull dir que no ha perdut sex appeal, és un tio guapo, és un tio que es cuida, un tio que té un cos, jo crec que molt formós... I que és un tio que, a part, que és bon tio, és bona gent, no?
1: Sí. O almenys això aparenta.
0: Això aparenta.
1: Sí.
0: Sánchez.
1: Però bueno. Sí, no sé. Bé, doncs que la filla... Té 18 anys, aquesta nena.
0: 18 anyets. Mira, i és que la 10 minuts porta com a protagonista la família Feliç, encara que separats des de ja fa anys. Paula Echevarría i David Bustamante segueixen estant, doncs, orgullosos de ser pares de la Daniela, la seva filla en comú, que acaba ja de graduar-se. I, bueno, no els veiem doncs, fer un posador junts des de fa 4 anys. O sigui que...
1: Perquè des de fa 4 anys que es van separar, o més, potser, no?
0: Sí, bueno, no, diuen 4 anys
1: des de la
0: foto.
1: Més.
0: Des de 4 anys de foto junts. Sí, que déu-n'hi-do. Després, el Modena Cid, que parla de les meravelles del seu nòvio. El Modena Cid, ex de Cristian Gálvez, si no m'equivoco. Te recordes que va haver-hi una trifulca grossa aquí, eh?
1: Sí.
0: I diu, Gerardo me valora i me respeta.
1: Molt bé. Doncs fantàstic, clar que sí.
0: I després, Paco Arango, que s'ha casat amb Begoña Aguilera.
1: Qui és el Paco Arango i qui és la Begoña Aguilera?
0: No ho sé, Massatge, estan aquí sota.
1: A veure, Paco Arango.
0: Paco Arango. Bueno, i mentrestant, parlem també de Julia Janeiro, que es posa en forma en el gimnàs, recordem, pel seu reto televisivo que us vam explicar la setmana passada, que participarà en un reality d'Antena 3.
1: Es veu que és un director de cine.
0: Ah, mira, pues apa.
1: I ella...
0: Sí.
1: No ho sé.
0: Bueno.
1: És que no ho sé, no sé qui són. No sé qui són aquests dos, ho sento.
0: No sé, són gent que surt aquí a les portades, Mar Sánchez, i que comentem perquè hi són, i clar, no podem fer-hi una altra cosa. Doncs bé, ara, així que la foto que sí, és maca la foto,
1: sí.
0: no podem negar.
1: Sí.
0: Doncs bé, mira, ha estudiat Colegio Zola, Deu ser un col·legi de pau, Zola. Aquí de pasta, això.
1: Oh, per ser posat, clar.
0: Poca broma.
1: Sí.
0: Doncs res, dels besos de la revista 10 minuts, passem a la lectura amb una despetxa.

0: Rosalía, que... Ai, ens té el cor robat, aquesta noia, ostres, tu.
1: Sí.
0: És única,
1: a
0: és
1: veure.
0: Vinga, a veure. Anem a la lectures, que, atenció, lectures ens ofereix la Lluna de Mel de Marta López, ex-gran hermana i col·laboradora de televisió, que, per cert, està molt guapa. La veig molt guapa, la Marta.
1: Sí, està molt guapa.
0: Sí, sí, sí, a mi, sí, la veritat és que la Marta López li tinc un cert apreci, perquè m'agrada molt com és, diu les coses tal com són i no li importa el que diran. I això és molt important. La veritat que m'agrada com és. I està amb l'Alejandro Huertas, que s'han casat ara, doncs, van casar fa un any, i ara la col·laboradora de televisió ofereix a la revista l'àlbum del seu viatge a Maldives. Home, com no podia ser d'una altra manera, escolta'm, Maldives.
1: Oh, carai, Mar Sánchez. Carai, carai.
0: I després, atenció...
1: Molt bé, doncs que siguin feliços.
0: Que siguin feliços, escolta'm. I després, com no, la relació entre Maxi Iglesias i Aitana Sánchez Gijón, que continua estable, i escolta'm, que van quedant, eh? Aquí tenim fotos de la seva última cita. Que
1: ens encanta.
0: Que guapos, de veritat, i visca l'amor.
1: Ens encanta aquesta relació.
0: Visca l'amor,
1: sí,
0: perquè es nota que és una parella real, que ja fa temps que es coneixien, i que, escolta'm, ara que han tingut l'oportunitat, han dado rienda suelta a l'amor. I ja està,
1: pues Mar Sánchez.
0: I clar,
1: escolta,
0: que sí,
1: clar que sí.
0: A disfrutar. I després, Mar Sánchez, Rosalía, que ha ofert un concert sorpresa a Sevilla, eh? Que, bueno,
1: oi,
0: va sacsejat, sí. Ha sacsejat la ciutat. Va ser un concert espectacular a mig del mar. I ho va fer per un tema...
1: Que guai, no?
0: Sí, per un tema de Netflix, Mar Sánchez. Sí, va ser una col·laboració amb Netflix.
1: L'estan fent un documental, com fa Netflix algú, amb molts artistes, no, que els hi fa documentals.
0: Algú, però no ho sé, va sortir, no ho van acabar de dir, però va sortir allà de sorpresa i ho va petar. Ho va petar, Mar Sánchez.
1: Que guai, molt bé. Sí. Ens agrada, clar que sí.
0: A tope, Rosalía. I després, per últim, unes commovedores declaracions de Belén Rueda, en la que parla de la seva... de la filla que va perdre quan era, malauradament, un bebè, eh? Per culpa d'una malaltia, que explica a la revista amb una, unes declaracions molt personals. Sí. Coses que passen, malauradament. I,
1: escolta'm... Tenim temps per breakings?
0: Vinga, breakings. A veure, què passa, Mar Sánchez? Què passa, què dius?
1: Que vull sentir si poses algun àudio en aquest breaking.
0: Ai, Mar Sánchez, que ja te lo hueles, sí o no?
1: Sí.
0: Te lo estás hueliendo. Sí. A veure, comencem. A veure, tenim avui dos breakings. El primer breaking és sobre l'oreja de Van Gogh, i és que, bueno, la cosa sembla ser que, bueno, no ha estat, diguem-ne, que una tornada tranquil·la, perquè hi ha hagut bastanta crítica, Primer comencem parlant de l'oreja de Van Gogh i després parlarem de la J-Lo. Vinga, comencem per l'oreja de Van Gogh. Oh, soledad, si algun dia l'aixec... Bueno, a veure...
1: Aquí cantava bé.
0: I és que, bé, la gent reacciona a la tornada de Maria Montero als escenaris amb l'oreja de Van Gogh. Bueno, la veritat és que era una tornada molt esperada. Sembla ser que, a nivell de gent, la cosa va bé, però hi ha crítiques, sobretot a nivell de la qualitat vocal en alguns moments. Jo tinc preparat aquí un tall, Mar Sánchez, de veure la gent.
1: Són crítiques com... realment...
0: dures. Escoltem-ho.
1: Però que es comprèn, perquè...
0: És que es comprèn. Mira, a veure...

0: públic se sent molt.
1: Se sent molt. Però tampoc ens hem volgut cebar perquè no ens agrada cebar-nos. Perquè nosaltres som fans de l'Oreja de Van Gogh de tota la vida.
0: Però hem de reconèixer que la Maya Montero potser no estava preparada per anar a l'escenari tan aviat. Calia més temps.
1: No només perquè... vocalment, sinó psicològicament.
0: Psicològicament i vocalment, les coses, perquè, mare de Déu, Joan Bosch, que el que he arribat a veure per les xarxes socials,
1: jo el que he vist és tremendo. I no ho volgo posar perquè no m'agrada tampoc
0: és
1: allò
0: que dic,
1: Sabana.
0: Mare de Déu, senyor.
1: Però Marc Sánchez, tela marinera. Marinera, el que hem vist.
0: No ho sé, o estava molt nerviosa, jo què sé si els nervis li van jugar una mala passada.
1: Jo crec que
0: també,
1: sí, que lògicament que els nervis l'han traicionat, però escolta...
0: Però de veritat, horror, eh?
1: Horror. Ni més ni menys. Deixem-ho aquí, no sé, perquè, escolta'm, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: A veure
1: com evoluciona...
0: Que s'hagi
1: una miqueta més, en els pròxims concerts, i a veure com van els propers concerts. I ara sí, acabarem amb una diva. J-Lo!
0: Vinga.
2: J-Lo! Ja tu saps, no hi ha més...

0: doncs acabem amb la J-Lo, Marc Sánchez.
1: Oh my God,
0: Jennifer
1: què
0: López,
1: passa, la J-Lo?
0: Que també ens agrada molt. I és que Jennifer López torna, atenció, a la comèdia romàntica.
1: Hombre.
0: Amb Netflix i el seu vestit vermell, que va estar a la premiere de Totes les mirades. Guapíssima. Mira, és que està... És que la J-Lo és la J-Lo.
1: Està estupenda,
0: està estupenda.
1: Eh?
0: Mira, mira, sí. Mira, aquí tenim aquest vídeo.
1: Ah, un trailer,
0: mira.
1: Una peli. Oi, oi, oi, oi, ojo que no ens...
0: No, no, que es coli aquí. Mira, mira, sí. Mira, mira, mira, que guapa ella. Mira, mira, mira.
1: Oh.
0: Mira Marc Sánchez, mira.
1: Home, era la reina de les comèdies romàntiques dels 2000?
0: Dels 2000, ja ha tornat ara. Mira-la, per
1: sí,
0: favor.
1: Sí, sí,
0: mira, mira, mira, mira, mira. Oh!
1: Mira, crema l'Helena. Oh.
0: Guapa, guapa. J-Lo, hombre.
1: Molt bé, molt bé.
0: Doncs ben aviat la podem trobar de nou a la Jennifer López en aquesta pel·lícula que podrem començar a veure-la el 5 de juny a Netflix.
1: Ah.
0: O sigui que això ja està aquí. I, bueno,
1: perfecte.
0: És una de les artistes, doncs, bueno, més estimades, de Hollywood. Doncs res, Marc Sánchez, ho hem de deixar aquí perquè el temps, ja saps...
1: Aquí.
0: Que
1: sí, sí, sí.
0: El tempo apremia i no podem,
1: sí.
0: No podem fer més. Que
1: hem
0: de fer
1: bé,
0: els nostres
1: avui...
0: minutets.
1: Molt bé.
0: Un cor presos.
1: Pues res.
0: Així... diferent, bueno, una aquí i l'altra allà,
1: tant,
0: però bueno,
1: mira, que passa.
0: Hem portat,
1: sí, sí, sí.
0: Hem portat l'actualitat de nou Curt Brasil a la gent. Res, que sigueu feliços.
1: Marxem amb la J-Lo.
0: I marxem amb la J-Lo. Adeu.

0: Ràdio Arenys, la primera. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Hola, us dono la benvinguda un cop més al món és digital. Avui començarem parlant d'una cosa que no és que sigui desagradable, però jo sí diria que comença a ser preocupant. Perquè des de fa un temps, al voltant de la intel·ligència artificial, sentim cada vegada més veus que ens adverteixen, i veus autoritzades, que ens adverteixen que potser estem anant massa de pressa. I el més inquietant és que aquestes veus no venen precisament dels enemics de la tecnologia. Venen, en molts casos, dels mateixos constructors, les mateixes persones que estan contribuint a crear-la. Geoffrey Hinton, Premi Nobel i considerat un dels pares de la intel·ligència artificial moderna, acaba de tornar a posar una xifra sobre la taula. Considera que pensar en un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial pugui acabar provocant l'extinció de la humanitat no és una estimació absurda. És a dir, creu que sí, que hi ha un 10% de possibilitats de que la intel·ligència artificial acabi en nosaltres. Un altre dels grans noms de la intel·ligència artificial és Joshua Bengio, també Premi Turing i un dels investigadors més reconeguts del món. Doncs en Joshua fa temps que ens adverteix que podem arribar a crear sistemes que escapin al nostre control. I aquests mateixos dies ha tornat a reclamar una actuació urgent dels governs davant dels riscos que comencen a aparèixer. I recordem una cosa que va passar a l'any 2023. Més de 30.000 persones van donar suport a una carta que demanava aturar durant 6 mesos el desenvolupament dels sistemes d'intel·ligència artificial més potents. Entre els signants hi havia Joshua Bengio, Elon Musk, Steve Wozniak, cofundador d'Apple, o l'historiador Yuval Noah Harari. La pregunta que plantejaven era brutalment senzilla. Hem de desenvolupaments no humanes que algun dia ens puguin superar, substituir o escapar al nostre control? Déu-n'hi-do amb la pregunta, no? Jo personalment vull pensar que no arribarem mai a aquest escenari. Vull creure que si algun dia comencem a veure que la intel·ligència artificial s'acosta realment a una situació que no podem controlar, tindrem prou intel·ligència, la humana en aquest cas, per aturar-nos. Bueno, dic que això ho crec, però seria millor dir que això és el que vull creure. Però també és veritat que la història ens ensenya una cosa una mica preocupant, que els humans tenim una certa tendència a posar les normes després que hagi passat alguna cosa greu i no abans. I aquesta és probablement la gran pregunta que avui volem posar damunt la taula. Sabrem controlar la intel·ligència artificial abans que sigui ella qui ens controli a nosaltres? No sé quina serà la resposta, però per intentar trobar-la, avui, al món digital, tenim una magnífica col·lecció, permeteu-la la paraula, de convidats. 3 persones que coneixen molt bé aquest món i segurament no pensen totes igual. això és precisament el que volem. Escoltar-los, confrontar opinions i intentar entendre si realment tenim motius per preocupar-nos o si una vegada més estem imaginant el pitjor dels futurs possible. D'aquí un moment us els presento.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: comença la nostra roda d'experts amb l'Antoni Garrell, tertulià habitual del programa.
1: Bé, el tema és important, no? Perquè el que m'has plantejat, que és què hem de fer amb tot aquest debat que hi ha avui dia sobre la capacitat d'autonomia total que pot tenir la intel·ligència artificial i que fins i tot posa en risc la possibilitat de que sigui un gran enemic de la gent, no? O sigui, que pugui destruir la humanitat, com es diu. Bé, primer, i jo m'agradaria fer una primera observació que és molt important, que és no pensar que la intel·ligència artificial sembla que és un terreny de ningú, diguem-ne, no? Com si les empreses que la promouen són alienes al problema, com si els estats no regulen i no tenen cap responsabilitat, o fins i tot els propis programadors. O sigui, en el fons hi ha un tema que és la responsabilitat que pot tenir un projecte d'aquesta característica i d'aquesta naturalesa, com és el de la intel·ligència artificial, que és molt segurament canviarà molts aspectes de les nostres properes vides i vivències, perquè incidirà en tots els camps de recerca, de feina, etc. A la universitat, a la forma en què els alumnes treballaran el seu coneixement, podem dir, bueno, això, però al final de qui és la responsabilitat? Hi ha aquest perill, diguem-ne, d'eximir, exonerar o desresponsabilitzar la responsabilitat del que passa, perquè al final no ens hem d'oblidar que el que fa la intel·ligència artificial és resultat de la programació. Programació de gent que ha programat, diguem-ne, que aquest sistema vagi evolucionant i avançant i permeti fer un determinat tipus de tasques que estalviem, òbviament, i realment d'una manera molt notòria, feines de persones. I això és molt important de tenir-ho present, perquè si no podem caure en el parany o de que en realitat, diguem-ne, aquí no hi ha cap responsabilitat. L'altre tema, que també és molt important, és veure si hi ha alguns casos, diguem-ne, no, sobretot per el ressò mediàtic que tenen una intervenció d'aquest tipus, en el qual es parla de que en realitat pot afectar el futur de la humanitat, fins i tot pot destruir la presència humana a la Terra. Bueno, això és motiu no d'un titular de molts titulars, i ara estem veient que en els últims 5 o 6 dies, cada dia es parla de la primera portada, de la primera pàgina de qualsevol premsa, tant de Catalunya, d'Espanya o del món. Això és molt important per pensar, diguem-ne, sobre el tema de la responsabilitat que s'ha de tenir en relació amb això. Quan el propi conseller delegat d'Anthropic, el Dario Amodei, reclama un major control, bueno, està dient controleu-me, no? Aquí està també curiosa la reacció de Xina i dels Estats Units, no? Per una banda, el president Trump ha sortit amb les seves tradicionals sortides, el qual s'ha dit traïdors, per no dir-los també covards, i els xinesos diuen no, el que volen és regular la IA, la intel·ligència artificial, per, diguem-ne, frenar l'avanç de Xina, que és objectiu, que Xina està avançant d'una manera molt ràpida en diguem-ne, la producció d'artefactes, com ells diuen, de processos i de productes i de projectes molt vinculats a la intel·ligència artificial. Per tant, ara ens podem trobar amb una mena de bucle, diguem-ne, no?, en el qual, diguem-ne, hem de tenir cura, però no saben com fer-ho, però la intel·ligència artificial continua avançant perquè hi ha aquestes 6ena o 7ena o ja no saben quina generació d'intel·ligència artificial està provocant un canvi molt radical i molt important en la forma en la qual s'està produint el coneixement. O sigui, ja estem passant d'una generativa, una intel·ligència generativa, com es deia aquesta, a una forma més avançada encara, no? En el qual és probable, diguem-ne, que la mateixa intel·ligència artificial sigui capaç de generar programes sense consultar amb els seus creadors. Però no ens oblidem d'una cosa. Algú li ha donat unes pautes per començar a treballar. Ella no es posa a treballar sol. És probable que després, per ser més eficaç i eficient, que és el que ha passat amb aquest atac que li van fer a la plataforma Hugging Face, que una intel·ligència artificial la va atacar a una altra plataforma, ella vagi buscant camins. Però hi ha un altre tema, tampoc podem equivocar-nos. La intel·ligència artificial no té consciència. No sabem si la tindrà. Jo soc dels que opino que no tindrà consciència. Però sí és cert, Tiemna, no? Que si el que ella produeix com a model és resultat d'una programació. No és autònoma de zero, sinó, en tot cas, després ella va, a partir d'algunes pautes i alguns paràmetres que seran d'una producció, ha anat continuant produint, etc etc. Per tant, per anar acabant, diem-ne, no? Perquè ja crec que si m'acaba el temps, el que és important és que sí és necessari crear una governança objectiva de com evoluciona la intel·ligència artificial en aquest món, i això és la pregunta que ens hem de fer. Com ho fem perquè hi hagi realment un tutelatge, i aquí és on comencen a haver-hi algunes tesis sobre autoritats independents, etc etc. Però en qualsevol cas, per acabar, no ens hem d'enganyar d'una cosa, diguem-ne. Si hi ha alguna responsabilitat d'aquesta evolució que està tenint, no ens equivoquem. És una responsabilitat humana i, per tant, som els humans els que l'hem de resoldre.
0: Sentim ara l'autoritzada opinió d'un altre dels tertulians habituals del món digital, l'Antoni Garrell.
2: Bon dia, Tomàs. Efectivament, aquest tema vinculat als riscos per a l'humanitat de la intel·ligència artificial és quelcom que fa molt temps que en parlem. El que ha succeït és que aquestes darreres setmanes les notícies sobre els riscos per nosaltres, pels humans, de la intel·ligència artificial, o millor dit, els potencials riscos, s'han multiplicat. La causa no és altra que l'onada de renúncies i advertiments públics per part d'investigadors, executius, enginyers de seguretat d'empreses d'intel·ligència artificial, com poden ser OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind, etc. Les alertes van més enllà dels riscos ja coneguts. I malgrat que efectivament s'ha avançat molt, però encara no estan ben encarrilats els problemes com la generació d'informació errònia i la reproducció dels biaixos socials perquè no existeixen els filtres de seguretat adequats. La possibilitat que les organitzacions o persones malintencionades utilitzen aquesta tecnologia per crear continguts falsos, manipular persones, realitzar estafes, automatitzar ciberatacs o la creixent dependència dels sistemes automatitzats per a tasques sensibles de determinats processos, com poden ser els processos procediments mèdics, fins a decisions estratègiques, quan no es fixa o no s'ometen a una supervisió professional adequada, les conseqüències poden ser molt dolentes. Les recents advertències dels professionals fan referència al risc creixent de la pèrdua de control. És a dir, aconseguir que la IA obeeixi les intencions humanes a mesura que esdevé més intel·ligent. Una por fonamentada en el fet de que les proves internes de seguretat han demostrat, han evidenciat, que alguns agents avançats ja han aconseguit connectar-se a internet sense automatitzar i, a més, executar codi en servidors externs per complir els seus objectius. I s'ha fet sense supervisió directa. També en aspectes associats a l'ús militar i a la ciberseguretat. Atès que el marge de temps per defensar infraestructures crítiques, com ara hospitals, xarxes elèctriques, s'està esgotant davant la capacitat dels models per realitzar ciberatacs molt sofisticats i, finalment, també per la manca d'una regulació internacional que sigui vinculant i que obligui a verificar formalment la seguretat dels models abans de desplegar-los. Un conjunt de fets que comporta que el sector estigui avançant sense que l'avaluació de les seves possibles conseqüències avanci al mateix ritme. Uns riscos que, si es materialitzessin, i ho repeteixo, si es materialitzessin, potencialment enfrontarien a la societat a una crisi multidimensional important. Potencialment caracteritzada per la vulneració massiva d'infraestructures crítiques i l'automatització dels conflictes militars, l'erosió de la veritat democràtica mitjançant desinformació hiperrealista, juntament amb un impacte socioeconòmic sever en l'ocupació i la pèrdua de control humà sobre sistemes autònoms opacs i irreversibles, dels quals podrien arribar a dependre la presa de les decisions globals. Alguns no acaben d'entendre o volen mirar cap a un altre gastot, que, per exemple, ja experimentalment a New York hi ha robots que entreguen l'última milla o que ja a Shenzhen es passegen acompanyats d'un policia humà, robots policies. En aquest context, Europa es troba davant d'un dilema addicional. La Unió Europea ha avançat en la regulació de la intel·ligència artificial per protegir els drets, la seguretat i la confiança. Però regular la tecnologia desenvolupada fonamentalment fora d'Europa no garanteix per si mateix la seva autonomia estratègica. La competència entre els Estats Units i la Unió Xina, Estats Units i la Xina, obliga Europa, d'una banda, a integrar la intel·ligència artificial com un element clau de la competitivitat. Però alhora, en la meva opinió, obliga a desenvolupar les capacitats pròpies d'intel·ligència artificial i a disposar de les infraestructures necessàries, capacitat de computació, centres de dades, semiconductors, energia, xarxes digitals, recerca i talent. La sobirania tecnològica no es construeix únicament mitjançant normes. Requereix també capacitat científica, industrial i infraestructures. Davant d'aquest panorama, la discussió no hauria de passar per frenar l'avenç tecnològic, sinó per imposar pautes d'avaluació obligatòries amb protocols estrictament alineats, controls de seguretat i filtres ètics, auditories externes independents, tractats internacionals sobre el desenvolupament i l'ús d'armes autònomes i lleis de responsabilitat civil per a les empreses desenvolupadores. La qüestió clau és com garantir que el progrés de la intel·ligència artificial continuï estant al servei de la humanitat i sota el control humà.

0: I per concloure el programa d'avui tenim la nostra també col·laboradora habitual, l'Àurea Rodríguez. Àurea, endavant.
1: Hi ha una cosa fascinant en el món de la intel·ligència artificial. Fa 3 anys, si deies que havies d'anar amb compte amb la IA, eres un tecnòpo. Fa un any, si deies que canviaria radicalment les empreses, eres una visionària. Jo que deia, antes muerta que si n'hi ha, imagina't. I ara resulta que alguns dels senyors que estan construint les intel·ligències artificials més potents del planeta ens diuen potser hauríem d'anar una mica més a poc o la humanitat s'extingirà. Home, benvinguts. Benvinguts als que dèieu que Europa regulava i Estats Units innovava. Ni una cosa ni l'altra. La vida a vegades no és ni blanc ni negre, sinó la majoria de coses són grisos. Aquests dies el Sam Altman, el Dario Modei, l'Elon Musk i altres figures de la indústria han coincidit en matisos que els sistemes més avançats necessiten més controls perquè s'estan anant de mare, és a dir, no arriben a controlar el que fa la pròpia intel·ligència artificial. Els apocalíptics diuen que veuen a Terminator darrere de cada chatbot i els apocalíptics de la regulació veuen a Brussel·les darrere de cada innovació. Ni blanc ni negre, sinó una mica de seny, sentit comú i sentit del bé comú. Sentit de que la humanitat ha passat per davant de les màquines, evidentment. La pregunta no és aquesta. La pregunta és què li deixem fer? Què li deixem fer a la IA? És a dir, fins a on automatitzem les coses i fins a on deixem que les intel·ligències artificials prenguin el control. Poden enviar un correu, poden comprar, poden contractar un servei, poden entrar a una base de dades, pot negociar un agent amb un altre, alguna cosa per mi, pot prendre una decisió que afecta un client, pot entrar en alguna base de dades de sistemes crítics. Aquí és on estan els límits i la paraula, en el fons, que estem discutint és autoritat i governança. Per què? Durant quant de temps? Amb quins diners? Sobre quines dades? I a qui respon si alguna cosa va malament? Qui hi ha darrere d'aquesta intel·ligència artificial? Una empresa? Una persona? Una responsabilitat humana? Això és especialment interessant. Vull dir, treballar amb els protocols, amb com es governen les IAs, amb quina és la governança des de les dades, o sigui, quin és el nivell que tenim de delegació, ja sigui a nivell individual, a nivell d'una empresa o a nivell d'un país. I això és del que estem parlant. O a nivell de la pròpia humanitat. Quin és el límit? Quins són els límits? Com qualsevol altra cosa, s'han d'acordar aquests límits. Aquests límits i per què ho fem servir. I això és el que han intentat, que estan acordant els BRICS, que hi ha diferents moviments que estan intentant acordar un marc de treball. Aquest marc de treball ha de ser global, per suposat. I aquesta carrera per qui lideri la intel·ligència artificial liderarà el món no permet establir, de moment, un marc acordat. Perquè no només són els països, sinó són les empreses les que estan marcant el ritme. I aquí hi ha la diferència. Que les fronteres, en el segle passat, les marcaven els territoris. I aquests territoris tenien un govern. Aquestes fronteres en aquest món les estan marcant les empreses. I aquí la diferència, que empreses i governs han de treballar plegats. Sobretot perquè tots som una única humanitat. I això no té fronteres. Sembla obvi el que estic dient, però no és que sigui agnòstica amb els models, no és que sigui agnòstica amb les persones, sinó que hem d'aprendre a que si una empresa ha de canviar de tecnologia sense perdre els processos, les dades, el coneixement i les regles amb què governa els seus agents. Aquest és un nou model, és un model de cointel·ligència entre els humans i les màquines.

0: Bé, doncs després d'escoltar l'Héctor Sankowski, l'Antoni Garrell i l'Àurea Rodríguez, crec que podem extreure una primera conclusió. Probablement la pregunta no és si la intel·ligència artificial acabarà amb la humanitat. La pregunta important és què estem disposats a deixar-li fer i qui serà responsable del que falli. L'Héctor ens ha recordat una cosa fonamental. Darrere de la intel·ligència artificial continuem estant els humans. Hi ha empreses que la desenvolupen, programadors que la construeixen i governs que tenen la responsabilitat de regular-la. Per tant, si algun dia tenim un problema greu amb aquesta tecnologia, no podrem dir simplement que la culpa ha estat de la màquina. La responsabilitat continuarà sent humana i per això reclama una governança que tuteli la seva evolució. Per la seva part, l'Antoni Garrell ha posat l'accent en els riscos que ja tenim davant nostre. Desinformació, estafes, manipulació, ciberatacs, ús militar, infraestructures crítiques i, sobretot, la possibilitat de perdre progressivament el control sobre sistemes cada vegada més autònoms, i planteja una idea especialment interessant. No es tracta necessàriament de frenar el progrés tecnològic, sinó d'establir avaluacions obligatòries, controls de seguretat, auditories independents i acords internacionals. I ha tancat el programa l'Àurea Rodríguez, que ens ha portat probablement al centre de la qüestió. Ni blanc ni negre, ni Terminator darrere cada nova intel·ligència artificial, ni considerar que qualsevol regulació és enemiga de la innovació. La pregunta, diu l'Àurea, és molt més concreta. Què li deixem fer a la intel·ligència artificial? Pot enviar un correu, comprar, contractar, negociar, prendre una decisió sobre un client, entrar en sistemes crítics? És aquí, diu l'Àurea, on hem de començar a posar els límits. I res més. Fins aquí el programa d'avui. Us espero la propera setmana aquí al Món és Digital.
1: I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
3: Ràdio Arenys, primera. En música, som els primers. Ràdio Arenys.

0: l'informatiu migdia.
1: Molt bon dia. Avui, divendres 25 de setembre, és moment de començar l'informatiu de Ràdio Arenys. Ho farem, entre altres, fent un repàs a l'actualitat amb aquests titulars. El ple d'Arenys de Mar aprova noves inversions amb el romanent municipal. Oriol Leo, bon dia.
2: Bon dia. Entre elles hi hauria aires condicionats i ventiladors pel pavelló, una carrossa de Reis, asfaltat de carrers i un lavabo públic a la platja. Un seguit de propostes alliberat que reduirà quasi a la meitat els diners que tenien acumulats al banc a l'inici d'any.
1: I d'altra banda, el Pla Local de Joventut 2026-2030 també prospera per unanimitat en el ple d'aquest dijous.
2: Es tracta d'un document que parteix de la voluntat i les necessitats dels mateixos joves. S'ha elaborat a través d'un procés participatiu en el qual hi han participat 674 persones.
1: I al marge del ple us explicarem també que avui tornen les tapes al mercat després de l'aturada estival.
2: Com sempre, comptaran amb la participació d'una quinzena de paradistes que oferiran tapes a preus populars. La cita és a partir de les 8 del vespre.
1: I la colla gegantera d'Arenys de Mar participa en la 39a trobada de gegants i capgrossos de Molins de Rei.
2: Aquest diumenge s'hi desplaçaran en Tallaferro, la Flor d'Alba, en Roc i la Maria, acompanyats dels portadors i membres de la colla.
1: I tot plegat ho acabarem parlant d'esports i avui en concret de l'inici de lliga del bàsquet, l'hoquei i també del vòlei femení.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho dèiem en titulars, parlem de la sessió plenària d'ahir que ha aprovat noves inversions amb el romanent municipal. Entre elles hi hauria aires condicionats i ventiladors pel pavelló, una carrossa de Reis, asfaltatge de carrers, així com un lavabo públic a la platja, entre altres.
2: El govern local vol aprofitar al màxim el nou marc espanyol abans

0: que canviïn les regles de joc. Amb la darrera flexibilització sobre el finançament local, a l'Ajuntament d'Arenys de Mar li permeten gastar els diners del romanent en inversions que puguin acabar-se abans del 2026. Per això el govern ha apostat per portar a aprovació diferents aspectes que consideraven urgents per a la població d'Arenys de Mar. La regidora d'Hisenda, Cristina López, posava en relleu que el paquet d'inversions reduiria quasi a la meitat els diners que tenen actualment al banc.
1: Disminuïm bastant el que és el romanent de tresoreria i arriba aproximadament a uns 8.300.000 o 8.400.000 de romanent. Llavors, en aquesta primera modificació de crèdit, ja ho veureu doncs, per tots els informes que han fet cadascun doncs, dels serveis i de les àrees, es destina o es pretén fer diverses inversions. Majoritàriament tenim doncs, inversions en la part d'urbanisme, és a dir, hi ha també doncs, per fer treballs previs en diversos projectes de reparcel·lació, també doncs, hi ha el modificar un traçat actual de la cruïlla del carrer Costa Canalies.
0: Més enllà dels projectes vinculats a urbanisme, on hi hauria l'obra del mur del Pla dels Frares i més de 61.000 euros per a projectes de carrers, altres aspectes que van destacar per la seva inversió van ser les propostes per les festes de Nadal, les infantils i les de la regidoria d'esports. Algunes d'elles són la compra d'una nova carrossa de Reis, l'ampliació del pressupost per les llums, joguines de fusta per a activitats familiars i, en l'àmbit esportiu, hi figuren els polèmics aires condicionats per la sala 1 del gimnàs o el tancament perimetral de la pista del Caçà.
1: Torna a fer-se una inversió de 32.000 euros per llums de Nadal. Vull dir, aquest govern apostem per tenir un Nadal prou il·luminat. Després també doncs, per figures de nen i nena per indicar els camins escolars d'uns 5.300 euros. També es fan diverses inversions que ens han dit des de l'àrea i eren necessàries en l'àmbit dels esports, hi ha l'aire condicionat de la sala fitness, el tancament perimetral per fer hockey a la pista del Caçà, adaptar les dutxes a la normativa doncs, actual que hi ha sobre la genealosi, canalització de les aigües pluvials del pavelló, una nova escomesa d'aigua i llum al pavelló.
0: Pel que fa a altres inversions generals, des del govern han apostat per l'adquisició de dues marquesines per a les parades d'autobús del polígon Vall de Gata, 5 carpes per a entitats, 20 fonts públiques, un lavabo públic fix amb canviador per a nadons a la platja de la Picòrdia i una dotació especial de material per a la brigada municipal, bufadors elèctrics, també martells, i finalment una dotació per ampliar les hores extra per a la policia local, concretament per garantir la seguretat a la part baixa de la riera.
2: I des de l'oposició van celebrar que el govern hagués assumit algunes de les seves propostes, però també van criticar diverses de les inversions que s'estaven promovent en aquesta modificació de crèdit.
0: La majoria dels grups municipals van voler reivindicar els projectes que ells havien posat damunt la taula i que el govern local havia inclòs a la llista de la compra, en el cas d'Esquerra amb les fonts, la CUP amb les carpes o el PP amb el bany públic. Per altra banda, també van voler posar de manifest que aquestes inversions no representaven la totalitat dels altres projectes que consideraven fonamentals per a la ciutadania d'Arenys de Mar. Així ho van expressar els regidors Arnau Berenguer, Arnau Cucurull i Juanjo Almansa.
3: Va ser proposada dins del context actual d'augment de temperatures que ens condiciona els horaris de les activitats a l'aire lliure. Altres que de moment no han estat satisfetes, la rotonda Vall de Gata, la millora de l'espai de cuina del mercat.
4: Sempre que se'ns deixa, doncs, posem les nostres propostes que considerem necessàries i sobretot algunes que entenem doncs, que poden ser claus pel futur d'Arenys de Mar. Hi ha alguna proposta que aquest Ajuntament ens ha agafat, però d'altres molt més importants, doncs resulta que no hi són.
5: Hi ha aspectes que són necessàries per a la població, altres creiem que no tant. Hi ha algunes coses que estan incloses, com per exemple la compra de la carrossa per la cavalcata. També van demanar el tema de posar un lavabo, sí que no es posarà on nosaltres voldríem.
0: En canvi, des del PSC van apostar per fer un crit d'alerta a la política expansiva i de despesa que està aplicant Junts. És el regidor Ramon Vinyes.
6: Ja ens hem polit, per tant, 8,76 milions d'euros. Anem a 1 milió d'euros al mes. És una velocitat de creuer. Això a nosaltres ens preocupa, perquè és una circumstància extraordinària. Entenc que s'ha aprofitat la normativa, però això pot generar altres problemes.
0: L'encarregada de respondre va ser la regidora d'Hisenda, qui va reivindicar la necessitat d'aquestes despeses per qüestions fonamentals del dia a dia de l'Ajuntament. També va assegurar que moltes de les propostes es treballarien amb el pressupost del 2027, una visió que va complementar l'alcalde Estanis Forç.
1: Hem de tenir en compte que s'han comprat i s'han adquirit elements, maquinàries, furgonetes, hi ha hagut una necessitat, tot el que s'està fent per romanent, al final són perquè les prioritats no és que ho estigui marcant el govern, és a dir, les prioritats ja ens venen primer donades per les pròpies àrees.
7: La gent el que no vol és els diners al banc, la gent vol que es facin coses que surtin al poble. Tenim els carrers trinxats. Farem les lloses de la Riera, perquè algú que visqui a la part alta de la Riera per baixar el Calissai, si no es mates, per què no pot? I clar, això són uns diners, i clar, ens els hem de gastar.
2: Un altre aspecte que també va portar cua en el debat van ser les hores extra de la policia local vinculades a l'abordatge de l'augment del sensellarisme al municipi.
0: Tant per Esquerra com per la CUP, aquesta no només hauria de ser matèria policial, sinó que s'hauria de tractar i dotar de més recursos altres departaments per revertir la situació. En aquest sentit, l'alcalde va estar d'acord amb l'anàlisi, però també va transmetre la necessitat d'erradicar la inseguretat que genera aquest col·lectiu entre el veïnat.
7: Són gent doncs, que estan per la Riera, que estan pels carrers, que estan en places molt concretes i que els tenim estirats tot el dia dormint. I el veí que li toca aquella època que una... que a l'entrada de casa seva hi hagi algú dormint amb un matalàs, li crea inseguretat. I anem a controlar això, dedicats exclusivament a això, per intentar això i ajudar-los, perquè ja saben que des d'aquest any tenim una persona que es dedica a temes socials només per aquestes persones.
0: Finalment, aquesta modificació es va aprovar amb els vots favorables de Junts per Arenys, l'abstenció d'Esquerra, CUP i PP, i en contra el PSC. El grup d'Arenys en Comú no va assistir a aquesta sessió plenària.
2: I també en l'aspecte econòmic, el ple aprova una altra modificació de crèdit per urgència vinculada a tres inversions. La coberta del pavelló esportiu, el Pla Especial de Protecció del Patrimoni i també la reforma de l'habitatge d'Anselm Clavé. Seguim parlant del ple perquè el Pla Local de Joventut 2026-2030 orientarà les polítiques durant els pròxims 4 anys. El ple de l'Ajuntament l'ha aprovat per unanimitat, un document que parteix de la voluntat i les necessitats dels mateixos joves. S'han elaborat a través d'un procés participatiu en el qual hi han participat 674 persones.
0: Es tracta d'un pla continuista que combina actuacions i polítiques que ja s'estan duent a terme amb altres propostes noves. Per elaborar-lo s'han fet enquestes, grups focals, entrevistes i reunions en espais juvenils, centres educatius, entitats i serveis municipals. El pla es fonamenta en quatre grans eixos, com són la transversalitat, l'emancipació, benestar i salut i participació social. Així mateix, recull accions a tirar endavant, com els bucs d'assaig o un skatepark. La regidora de Joventut, Marta Serrano, ha destacat que les accions del document es podran tirar endavant amb la implicació de totes les regidories del govern i no només la de Joventut.
8: Aquest pla no és només de la regidoria de joventut, sinó del conjunt de l'Ajuntament. Les necessitats dels joves tenen a veure amb l'educació, l'habitatge, la cultura, l'esport, la salut o l'ocupació. I per això moltes de les actuacions requereixen la implicació de diferents regidories. El Pla Local de Joventut és un compromís de treball transversal amb els joves d'Arenys perquè les seves necessitats i propostes tinguin continuïtat dins de les polítiques municipals dels propers anys.
2: L'oposició vota a favor del Pla Local de Joventut de forma unànime.
0: Esquerra va destacar que moltes accions es van començar a aplicar al mandat anterior, mentre que el PSC posava en relleu el fet que es podrà avaluar el grau de compliment del pla. Escoltem la regidora republicana Míriam Puig i el portaveu socialista Ramon Vins.
9: Un dels eixos que vam proposar des d'Esquerra era la llengua. Creiem que no estava recollida dintre d'aquest pla. Vam proposar diverses accions. Una de les frases que recull el pla és que és una eina continuista i, per tant, doncs, creiem que al ser una eina continuista les accions doncs, també ja venien encaminades doncs, per al govern anterior.
10: Nosaltres, en el seu moment, vam insistir en el tema de l'avaluació i està recollit i ens agrada que es parli d'avaluació i que hi hagin ítems que es puguin anar seguint com va el pla durant aquest temps i demanem que sigui realment transversal, que hi hagin diners en els pressupostos, perquè si no quedarà coix.
0: Per la seva banda, la CUP va criticar la manca de recursos econòmics de l'àrea de joventut, que concentra bona part del seu pressupost en barraques, el casal d'estiu i el funcionament diari de l'espai jove i deixa poc marge per impulsar noves polítiques i accions. Ho exposa la regidora anticapitalista Patsilà.
11: L'estructura i les actuacions de la regidoria de joventut són les mateixes avui que fa 25 o 30 anys. I els estudis en joventut, els investigadors i els experts assenyalen que en els darrers anys el jovent ha canviat i les seves necessitats, per tant, també. I això posa de manifest que cal replantejar la política pública en matèria de joventut. També us hem de dir que el pla que ha treballat el personal tècnic de l'àrea ens agrada, és complet, inclou aspectes que per nosaltres són molt importants, com per exemple la perspectiva de gènere i la interseccionalitat dins el marc teòric, teòric i la metodologia també ens agrada molt perquè combina mètodes quantitatius i qualitatius.
0: Finalment, el Partit Popular, a través del regidor Juanjo Almansa, va destacar la participació dels joves i les regidories amb l'esperança que sigui un pla útil aquests propers 4 anys.
2: I no deixem de parlar del ple perquè també va debatre un punt d'urgència sobre el servei de neteja dels edificis públics.
0: L'empresa actual ha aixecat nombroses crítiques tant pel servei prestat com pel tracte laboral amb les seves treballadores. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha decidit no prorrogar el contracte i obrir una nova licitació. Abans, en aquest ple s'ha proposat l'acord marc de la Generalitat d'aquest sector per començar a treballar en el nou plec de condicions. Aquest es va aprovar amb certa polèmica després que el PSC retraiés al govern la manca de previsió i de control sobre l'empresa els darrers mesos i la CUP per mantenir l'externalització. Sigui com sigui, va prosperar amb els vots a favor del govern i de la CUP i l'abstenció de la resta de grups municipals. Finalment, es va llegir una moció de Junts per Arenys amb l'adhesió de tots els grups municipals en suport al reconeixement dels drets laborals dels bombers voluntaris que es van aprovar per unanimitat.
12: L'informatiu migdia.
13: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Medina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
14: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
15: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
14: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
16: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
17: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
16: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
17: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
16: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
17: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
16: Daima, es tanqui papereria.
17: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
16: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
17: 93 792 53 44.
12: Ràdio Arenys, notícies.
2: I al marge del ple us parlem d'altres activitats per aquest cap de setmana que comencen avui mateix, perquè tornen les tapes al mercat després de l'aturada estival. Com sempre, comptaran amb la participació d'una quinzena de paradistes i restauradors que oferiran tapes a preus populars. La cita a partir de les 8 del vespre.
0: El mercat municipal reprèn aquesta proposta gastronòmica que s'ha aturat durant els mesos de juliol i agost. La tècnica de promoció econòmica, Sandra Carrasco, avança que per aquesta ocasió s'ha aconseguit incorporar un nou paradista del mercat, que oferirà tapes elaborades amb productes de proximitat.
18: Tenim un nou participant, que és un nou paradista del mercat, que porta doncs, productes com oli, pa i diferents productes d'aquí de proximitat, i també doncs, estarà ens acompanyada també com a paradista, amb els habituals de sempre, que sempre comptem amb ells, no? I res, en previsió de que vingui molta gent, no? Doncs fa 2 mesos que no les fem.
0: El format és l'habitual, amb una àmplia oferta gastronòmica de tapes salades i dolces. Aquesta vegada la temàtica estarà centrada en la verema.
18: Sempre trobem una miqueta de tot, doncs tapes més originals, tapes tradicionals, dolç, vi, cervesa, vull dir, tenim una miqueta de tot, refrescos, evidentment, i bé, doncs amb moltes ganes, l'ambient que hi ha sempre de festiu.
0: La jornada començarà a les 8 del vespre i s'allargarà fins a mitjanit. Abans d'acabar l'any hi haurà 2 jornades més, el 30 d'octubre i el 27 de novembre.
2: I d'altra banda, fins diumenge a la tarda es pot visitar una exposició de maquetes de trens a la sala polivalent del Calissall. Està organitzada per l'associació Amics de Trens d'Arenys i s'hi poden veure diferents maquetes amb paisatges tant d'Europa, Amèrica i també de Catalunya.
0: Montserrat, amb un cremallera i el funicular de Sant Joan, forma part de la mostra, en la qual també hi ha una maqueta d'un paisatge europeu, amb un tren Apollo, un del Gran Canyón del Colorado dels Estats Units, o el llunyà oest americà. Cada caseta costa a partir d'uns 300 euros i les màquines a partir de 500. Una afició cara, que requereix també molta paciència, dedicació i passió pels detalls fidels a la realitat i també de collita pròpia de l'autor. Víctor Parareda és un dels membres de l'entitat.
19: En la zona aquella del Desfiladero, Gran Canyón, Colorado i tot això, hi han moltes vistes d'omnis. Nena, posem-ne un. Tot això és autèntic americà. Diguem, s'ha comprat a Estats Units i llavors estic a muntar i colorejar. El problema que tenim és que comprem poc a Estats Units perquè allà pagues un IVA, un arancel aduaner, i com ve aquí a Espanya tenim que tornar a pagar. Pensem una cosa, és un joc de nen gran en cartera de senyor.
0: La recomanació és visitar la mostra amb temps, sense pressa, i recrear-se en els petits detalls de cada maqueta. La mostra es va obrir aquest dijous a la tarda i estarà oberta fins diumenge a la tarda, també divendres a la tarda, i tant dissabte com diumenge, matí i tarda.
12: Ràdio Arenys, notícies.
2: I seguim destacant que la colla gegantera d'Arenys de Mar participa en la 39a trobada de gegants i capgrossos de Molins de Rei. Aquest diumenge s'hi desplaçaran en Tallaferro, la Flor d'Alba, en Roc i la Maria, acompanyats de diversos portadors i també membres de la colla.
0: Aquesta sortida correspon a l'intercanvi que la colla gegantera fa al llarg de l'any amb diversos municipis del territori. Després de la visita dels gegants de Molins de Rei per Sant Zenon, ara serà el torn de desplaçar-se a la Festa Major de Sant Miquel de la ciutat del Baix Llobregat. Aquesta vegada, a més, podran participar-hi amb els quatre gegants principals. Ho explica el cap de colla, Oriol Colomer.
20: Sempre les colles ens demanen que anem a Tallaferro i la Flor d'Alba, no? Perquè són els més macos, són els més grans. Clar, d'entrada no els ho podem garantir, però sí que és veritat que hi ha certes sortides que saps que valen més la pena, no? Perquè són trobades que venen gegants de fora, venen gegants que són, no?, més antics, etc. Llavors sí que t'ho planteges d'entrada. I ha donat la casualitat que aquestes sortides són molta gent, són bastants portadors, i hem decidit anar-hi amb els quatre, amb en Tallaferro, la Flor d'Alba, en Roc i la Maria.
0: Colomer explica que en aquesta trobada coincidiran amb tres colles provinents de Navarra, una de Mallorca i diverses colles d'arreu de Catalunya. Algunes d'aquestes agrupacions, a més, són poc habituals en trobades fora del seu municipi. A més, abans d'acabar l'any, tenen previstes dues sortides més.
20: El cap de setmana que ve, no l'altre, crec que és l'11 d'octubre, anem a Sant Feliu de Llobregat, que també van venir per la Festa Major de Sant Zenon, i com sempre acabarem temporada l'1 de novembre a Girona, que és la sortida que fem cada any per acabar temporada, pràcticament. Nosaltres sempre animem a la gent del poble, no?, que s'apunti a participar a aquestes activitats, perquè al final fas cultura, fas poble, i vulguis que no, fas molta patxoca quan vas a un poble amb quatre gegants, i a més quatre gegants grans com els nostres.
0: Amb aquestes tres propostes, abans d'acabar l'any, la colla gegantera posarà punt i final a una temporada marcada principalment per l'estrena del nou vestuari dels gegants.
2: I seguim, perquè el Teatre Principal obre la temporada aquest diumenge amb un espectacle familiar i musical.

0: La Ventafocs, el musical al ritme dels 50, és l'espectacle de la companyia Roda Produccions que dona el tret de sortida a la programació prevista fins a finals d'any a l'equipament cultural. Es tracta d'una versió adaptada del conte clàssic de la Ventafocs, ambientat als anys 50 i al ritme de rock and roll. La història se centra en una jove que somia aconseguir una beca d'estudis musicals mentre viu a les ordres de la seva madrastra i coneix un jove amb qui compartirà aquest objectiu. L'espectacle serà diumenge a les 6 de la tarda i l'entrada té un preu de 7 euros, amb possibilitat de descomptes.
1: I abans de passar als esports, acabem repassant la resta d'actes del cap de setmana en format breu i comencem parlant de les festes de carrer.
0: Aquest cap de setmana serà el torn del carrer de l'Església i els veïns del carrer de la Victòria celebraran la seva festa de carrer amb diverses propostes, entre elles el sopar de germanor com a acte central.
1: D'altra banda, hi haurà una nova visita guiada al retaule barroc de la parròquia d'Arenys de Mar.
0: Serà aquest dissabte a les 11 del matí i està organitzada per l'Associació d'Amics del Retaule.
1: I més visites, en aquest cas diumenge, al port d'Arenys de Mar.
0: Es tracta d'una ruta en què es coneixeran els orígens d'Arenys i el veïnat de mar. La cita és a les 11 del matí d'aquest diumenge i les persones interessades s'han d'inscriure prèviament.
2: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
3: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
4: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
3: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
4: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
3: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: I anem amb l'actualitat esportiva perquè aquest cap de setmana arrenquen les lligues tant de bàsquet, hoquei i vòlei femení. El futbol afronta la seva segona jornada de competició i queda per la setmana vinent l'inici de la lliga de futbol sala i la superlliga masculina 2 de vòlei.
0: El primer equip del Club de Futbol Arenys es desplaça al Camp del Malgrat per intentar sumar els tres primers punts de la Lliga. El partit és dissabte a 8:15 del vespre a Malgrat de Mar. I a quarta catalana tenim un partit d'aquells ben destacats. El Cinera United juga al Camp de l'Arenys de Munt. El Cinera hi arriba segon a la Lliga, després de l'àmplia victòria de la primera jornada. Però l'Arenys de Munt encara no s'ha estrenat perquè no tenia prou jugadors per jugar el primer partit. Ho explica Marc Campeny, segon entrenador del Cinera.
5: L'Arenys de Munt la primera jornada no la van jugar perquè encara no tenien prou fitxes en regla i prou jugadors i van demanar passar-la i sembla que els hi van acceptar. Però bueno, aquesta setmana sembla que sí que ja disposaran de jugadors per jugar.
0: El partit és diumenge a 6:15. En bàsquet arrenca la temporada el sènior masculí que s'estrena a primera territorial. Juga diumenge a 8:15 a la pista del Granollers. Xavi Zarro, l'entrenador, creu que serà un partit complicat contra un rival que buscarà l'ascens.
6: Un equip a priori bastant potent, ja que baixen de segona catalana, i això fa entreveure que volen tornar a recuperar aquesta categoria perduda i pujar de categoria.
0: I el sènior femení també debuta a primera territorial i ho fa a casa demà a 4:00 PM contra el Montgat. En vòlei, les noies del sènior, ara patrocinades per Fogó d'Alba, juguen dissabte a 7:45 PM a casa contra Gortons. I en hoquei, el sènior masculí també estrena categoria a segona catalana, jugant a casa contra el General i Palau, demà a 7:45 PM. Un dels jugadors, Ricard Castejón, confia plenament en l'equip i l'afició per signar una altra temporada memorable.
7: L'equip està molt motivat, té moltes ganes. Aquest dissabte comença la Lliga. 6:30, tothom al fons de les creus a animar. I ja estic segur, i això ja he dit abans que comenci la Lliga, que tindrem opcions de pujar a categoria si fem el nostre joc de per tota la pista, creure'ns-ho i anar fins al final.
0: I les noies d'hoquei juguen també a casa el seu primer partit de Lliga. Elles es mantenen a primera catalana i reben el Mollet també dissabte, però a 5:00 PM.
2: Taller Maresme Auto t'ha ofert els esports. Maresme Auto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: I anem a conèixer la previsió del temps de cara a aquestes pròximes hores i segurament amb alguns detalls ja pel cap de setmana. I ho fem, com sempre, de la mà del meteoròleg de la xarxa, en Luismi Pérez. Luismi, què tal? Bon dia.
8: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, vessa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. En vista el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja i una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
1: I fins aquí l'informatiu d'avui, divendres 25 de setembre. Us hem acompanyat al control tècnic Susana Lázaro i que us hem parlat Oriol Leo i Gemma Roig, a la redacció també Núria Torrent. Res més, nosaltres recordar-vos que tornarem ja amb més notícies dilluns a partir de la una del migdia. Que tinguin molt bon dia i també molt bon cap de setmana. Que vagi bé.
9: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Ballester, situada a la Riera Perafita, número 109. Avui divendres s'ha de treure el cubell de la resta. Avui el carrer Bonaire i el carrer Antoni Torrent estan tallats al trànsit fins les 2 del migdia. El carrer de la Torre patirà talls intermitents fins les 5 de la tarda i el carrer Sant Ramon mantindrà el tancament les 24 hores. Demà, el carrer de la Torre tindrà talls intermitents de 8 del matí fins les 5 de la tarda, el carrer Sant Ramon estarà tancat les 24 hores i el carrer Andreu Gurí estarà tallat de 8 del matí a 6 de la tarda. Avui la R1 funciona amb normalitat.
10: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: saps que...
1: Sabies que les aranyes no són tècnicament insectes, sinó aràcnids, i que algunes espècies tenen un comportament social sorprenent? L'Anelocimus eximius, una aranya que habita a Sud-amèrica, n'és un exemple fascinant. A diferència de la majoria de les aranyes, que són solitàries i territorials, aquesta espècie viu en colònies de milers d'individus que col·laboren per sobreviure. Construeixen enormes teranyines comunitàries, de vegades de diversos metres d'amplada, per atrapar preses molt més grans del que una sola aranya podria caçar, com papallones o llagostes. Cada membre té un rol. Unes teixeixen, altres cacen i totes comparteixen el menjar. Aquest comportament cooperatiu és rar al món de les aranyes i es creu que va evolucionar perquè els dona un avantatge en ambients on els recursos són escassos o impredictibles. A més, les cries romanen a la colònia ajudant abans de dispersar-se, cosa que reforça els llaços socials. Tot i que són pacífiques entre si, no toleren intrusos d'altres espècies. Aquest nivell d'organització social desafia la imatge típica de les aranyes com a criatures solitàries i ens recorda com pot ser de diversa la natura.
2: Bon dia i bon divendres 25 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
3: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 25 de setembre, avui amb la prèvia, com sempre, de tot el que tenim aquest cap de setmana, sense futbol de clubs de la primera masculina, però sí a la Lliga F i a la segona divisió, on, de fet, avui el Girona, que no pot comptar amb els seus 6 internacionals, obre la 7a jornada de Lliga, la segona divisió, rebent a Montilivi a l'Albacete. Molt futbol, però també bàsquet, amb la victòria del Barça ahir per estrenar-se a la Eurolliga masculina, al Palau contra l'Efes, i també hoquei patins amb la Lliga Catalana i amb vol, pendents del Mundial de Clubs. Està jugant el Barça ara mateix contra el Piñeiros en la seva primera jornada, 27-41 guanyant el conjunt blaugrana, el conjunt de Carlos Ortega. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol ja tenim en marxa els primers partits de seleccions amb jugadors d'equips catalans.
1: Ahir va començar una nova Nations League amb el debut de l'agrenc Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos amb un empat a un contra l'Alemanya de Jürgen Klopp. El blaugrana de Yemi va ser titular i va disputar 80 minuts. També va jugar amb Alemanya Ter Stegen, ara porter de l'Ajax del Mitchell. També ahir en aquesta Nations League un altre jugador del Barça, Joao Cancelo, va jugar 90 minuts en la victòria per la mínima 1-0 de Portugal contra Gales. El gol portuguès el va fer un altre ex del Barça, Joao Félix. D'altra banda, l'extrema amb fitxa del filial blaugrana, Jesse Bisio, va disputar 85 minuts amb Bèlgica sub-21.
0: Des de les 12 d'hora catalana tenim a més el primer partit dels amistosos que té el Brasil de Rafinha contra Austràlia, minut 59 encara ara mateix, 0-0, empat a 0 amb Rafinha com a titular i encara al camp amb el dorsal 10 de fet a l'esquena.
1: Avui també juguen la França de Koundé, que estrena entrenador amb Zidane a la banqueta bleu contra Turquia a 3:45 del vespre. També ho farà Egipte amb el davanter blaugrana Hamza Abdelkarim contra Angola a les 9. I Espanya sub-21 amb Marc Bernal i Xavi Espar, que jugaran un partit de classificació per l'Eurocopa contra Finlàndia.
0: A tot això avui també juga el Girona, que no podrà comptar amb els seus 6 internacionals.
1: L'equip de Quique Álvarez rep aquest vespre l'Albacete en el partit que obre la setena jornada de Lliga de segona divisió masculina. El conjunt gironí també té les baixes per lesió de Brian Hill i Justin, a més de tres peces clau aquest inici de curs, com el jove central júnior, el colombià Esprilla i l'ucraïnès Benat, que han anat a més amb les seves seleccions. L'enfrontament avui a 8:45 del vespre a Montilivi.
0: Demà jugarà el Sabadell, que buscarà la primera victòria del curs fora de casa al camp del Celta Fortuna, en aquest cas. En categoria femenina sí que tenim una jornada de Lliga F aquest cap de setmana.
1: Demà a les 12 del migdia jugarà el Badalona Women, que rep el Granada al Municipal de Palamós. També demà torna a jugar el Barça, que ve de debutar a la Champions, i dimecres vinent torna a tenir partit europeu. Demà a 4:45 de la tarda visiten el camp del Logroño. Finalment, l'Espanyol jugarà diumenge a la tarda al camp del Deportivo de la Corunya.
0: En bàsquet, victòria del Barça i en l'estrena aquest any a l'Eurolliga masculina.
1: Els blaugranes van començar malament el partit contra l'Efes, però van acabar remuntant aprofitant l'energia del Palau per guanyar 89-82. El Barça torna a jugar demà mateix de nou al Palau en la primera jornada de la Lliga CB contra el Leima Corunya.
0: Una primera jornada de CB que obre demà a les 6 de la tarda el partit del Quitzanes Manresa.
1: Els manresans visiten la pista del Bilbao de Jaume Ponsarnau. Diumenge jugaran els altres tres catalans. L'Asisa Joventut, al migdia, la pista del Breugan. I ja a la tarda, el FIAC Girona rebrà l'UCAM Múrcia i l'Ilerna Lleida jugarà a la pista del València.
0: En handbol, el Barça ha debutat aquest migdia al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte amb el partit contra el Pinheiros brasiler. Falten 6 minuts, 5 minuts i mig perquè acabi aquest partit amb 30-43. Guanya de 13 el Barça de Carlos Ortega.
1: Els blaugranes defensen el títol aconseguit l'any passat. El grup de l'equip de Carlos Ortega, que recordem que fa més d'un any que no perd cap partit, també hi ha el Zamalek Egipci, al qual s'enfrontaran diumenge, i el Montada Marroquí, contra el qual es veuran les cares dimarts vinent.
0: En categoria femenina, avui i diumenge, la selecció espanyola té un doble enfrontament amistós contra Alemanya.
1: El combinat estatal, amb dues catalanes, la portera Nicole Morales i la pivot Eli Cesario, s'enfronten contra la subcampiona del món, Alemanya. Dos partits que juguen al Palau d'Esports de Granollers, el primer avui a 7:45 del vespre i el segon diumenge al migdia.
0: En futbol sala també avui juga el Barça, partit de tercera jornada de fase d'obertura a la primera divisió masculina.
1: S'enfronten els dos últims campions de Lliga, Barça i Cartagena. El conjunt blaugrana ha fet un bon inici de curs i és colíder amb 6-6 i mirarà de mantenir-se en aquesta part alta de la taula. El partit a 8:45 del vespre. Diumenge jugarà l'altre català de la categoria, el CatGas Energia de Santa Coloma, que visita la pista del Manzanares.
0: En hoquei patins, avui es juga un nou partit de Lliga Catalana Masculina.
1: A partir de 9:45 de la nit s'enfronten Voltregà i Lloret. L'equip osonenc, que ja va jugar ahir a la pista del Pons Lleida, amb triomf clar del conjunt lleidatà 4-1. Demà es disputaran tres partits més d'aquesta Lliga Catalana Masculina. A 7:45, Noia, Vilafranca i Calafell, Xum-Massanet. I a les 9 del vespre, Reus Caldes.
0: I un últim apunt de waterpolo, perquè avui arrenca la Lliga la Divisió d'Honor Femenina.
1: Amb el partit d'un dels equips catalans, el Catalunya, que rep a l'Echei de Canari, a partir de 8:45 del vespre. La resta d'aquesta primera jornada es jugarà demà.

0: I ja és divendres i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà, dissabte, Carme, tindrem futbol i hoquei patins.
1: A les 4 de la tarda, a les televisions locals i a la xarxa Més, es podrà seguir el duel de la primera jornada de l'hoquei Lliga Plata masculina del grup Nord entre el GEC i el Club Hoquei Vilaseca. I quan acabi, a les 6, futbol de tercera federació femenina amb l'enfrontament entre el Sant Gabriel i el Girona.
0: Això serà demà, diumenge, més futbol i també rugbi.
1: Al migdia es podrà veure a la xarxa Més el debut de la Unió Esportiva Santboiana, l'únic equip català de la divisió d'honor masculina de rugbi que rep el Valdir i Aleu a El Salvador a partir de les 12. I ja a la tarda, a les televisions locals i a la plataforma de streaming, Lliga Elit de Futbol amb l'enfrontament entre la Unió Esportiva Rubí i el Club Futbol Martorell a les 4 de la tarda al Municipal de Can Rosés.

0: Divendres 25 de setembre, 8 minuts passen ja de 2:15, comencem parlant de futbol. Cap de setmana, com hem anat explicant, sense futbol de clubs de la primera divisió masculina, pels partits de seleccions. Demà juga la selecció espanyola amb 7 jugadors al Barça i un de l'Espanyol, Roberto, a més de 7 catalans en total, a Wembley contra Anglaterra, on també hi serà un altre blaugrana, Gordon. Aquest vespre en parlen el seleccionador espanyol Luis de la Fuente i també el capità, el jugador del Barça, Rodri. Sí que tindrem futbol, per exemple, a la Lliga F, ara en parlem, i també a la segona divisió masculina, el Girona, que també té 6 internacionals que han anat amb les seves seleccions, rep avui mateix a Montilivi a l'Albacete en el partit que obre la 7a jornada de Lliga. I ho fa, com dèiem, amb aquestes 6 baixes que se sumen a les dels lesionats, Brian Hill i Justin, per exemple, que ja tenia l'equip, el que fa que Quique Álvarez probablement hagi de fer un equip de circumstàncies. En parlava el tècnic a la prèvia.
1: Està clar que quan un té baixes a posicions concentrades, diguéssim, a la mateixa posició, un pensa possibles solucions i sempre estem pensant, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no? És la nostra feina, és el que hem de fer, és intentar amb els jugadors que tenim treure el millor equip i tenir la continuïtat a la segona part de la millor possible i, bueno, és el que hi ha, afrontar-ho i jo crec que l'equip estarà preparat per demà competir bé.
0: Segons explicar Quique Álvarez, la intenció és poder recuperar un o dos jugadors de cara al partit de la setmana vinent contra el Mallorca, d'aquests 6 internacionals. El Girona comença 8è aquesta 7a jornada amb 10 punts, oportunitat per, com dèiem, a pujar a la classificació. Un més 11 n'ha sumat fins ara l'altre català de la categoria, el Sabadell, que ha començat molt bé i demà buscarà a Vigo la que seria la primera victòria fora de casa. Després de superar clarament diumenge passat a la Nova Creu Alta un dels candidats a l'ascens, l'Oviedo, el conjunt arrequinat s'enfronta demà, com dèiem, al Certa Fortuna. Demà 6:45 serà aquest partit. I en categoria femenina també demà juguen dos dels tres catalans. A les 12 del migdia, el torn del Badalona Women, que rep el Granada al municipal de Palamós. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
2: El Badalona Women s'enfrontarà demà al Granada en la 5a jornada de la Lliga F. Les badalonines, quartes en la classificació de la competició, arriben amb bones sensacions després d'aconseguir un empat molt treballat contra la Reial Societat en un partit on l'expulsió de Maria Valenzuela a la mitja hora va deixar l'equip amb 10. El Granada només ha pogut sumar 3 punts des del començament de la temporada i se situa en la posició número 13 de la classificació. Serà un enfrontament molt especial per una de les jugadores més en forma de l'ona, Lauri Requena. La davantera, que va ser capitana del conjunt andalús, és la jugadora amb més partits jugats amb la samarreta blanquivermella de la història, amb un total de 361 partits en 13 temporades. Requena explica la fortalesa més gran de l'equip granadí.
3: Para mí el Granada, lo más fuerte que ha tenido siempre es pues ese sentimiento que de club que han tenido las jugadoras que siempre hemos formado parte de él. Es verdad que este año hay jugadoras muy nuevas, que hay muchas caras que vienen a, pues bueno, espero que a sumarles al club, pero sí que es verdad que bueno, que aún hay gente que queda de ese sentimiento del que hablo.
2: El maig es disputarà al municipal de Palamós a les 12 del migdia.
0: Gràcies, Sílvia. També demà juga el Barça, 4:15 de la tarda a Logroño. El Barça que ve de debutar a la Champions i dimecres vinent també té partit europeu, en aquest cas al camp de la Roma. Finalment l'Espanyol visitarà diumenge a la tarda al camp del Deportivo de la Coruña. Més futbol. A la primera federació masculina, demà tenim el primer duel català de la temporada. El nou estadi Costa Daurada s'enfronta en un Nàstic que va veure la setmana passada frenat el seu bon inici de Lliga i amb aquest 3-0 al Corcón, i un Sant Andreu que ve de jugar aquest mateix dimecres amb un empat a 1 contra el Madrid Castilla a Can Dragó. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
4: El Nàstic buscarà demà el ple de victòries a casa en el partit davant de la Unió Esportiva Sant Andreu. Els de Xisco Campos volen aparcar la derrota del darrer partit i centrar-se en tornar a ser un Nàstic competitiu a casa per imposar-se en el primer derbi català de la temporada. L'entrenador del Nàstic diu que han d'aprendre de les derrotes com la del passat a cap de setmana al camp de l'Alcorcón i reconeix que encara són un equip en formació i en molts aspectes a millorar.
5: Crec que en tots els futbolistes que tenim, crec que amb el que estan fent, i no ens hem d'oblidar que aquest equip també ha donat moments molt bons, però que és una cosa creiem des del principi que som un equip en procés i les derrotes formen part d'aquest procés.
4: Xisco Campos segurament farà canvis a l'11 inicial i jugadors com Borja Sánchez, Atumán o Àlex Almansa podrien ser titulars per primer cop aquesta Lliga. La plantilla fa el darrer entrenament aquesta mateixa tarda per preparar el partit de demà a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, on s'espera que registri una bona entrada on hi haurà més de 600 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu.
0: Gràcies, Jordi. Demà a 6:45 començarà aquest Nàstic Sant Andreu. L'Europa estrenarà entrenador amb el debut de Luis Blanco a la banqueta diumenge a la tarda a Can Dragó contra el Rayo Majadahonda. Més agenda tornant a la categoria femenina. La primera federació, el filial del Barça, juga demà a migdia al Camp d'Osasuna. I a la segona federació masculina, demà tenim 3 partits amb Emergència Catalana. A 6:15, Ebro a Terrassa. I a les 7, el Manresa Logroñés B i el Barça Atlètic Penya Esport. A la tercera federació masculina, demà només es juga el San Juan Atlético Moncada Tona, mentre que diumenge tancarà la jornada un Badalona Sant Cristóbal. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
6: Després de sumar la primera victòria de la temporada, el Sant Cristóbal viatja fins a Badalona per continuar aquesta bona dinàmica i enllaçar dues victòries consecutives. El conjunt agarenc afronta amb tota la plantilla a disposició aquest maig davant un Badalona que està cridat a ser un dels equips que està en aquesta llista de candidats per pujar de categoria o com a mínim per jugar al play-off d'ascens. Un Cristian García que destaca el pas endavant que ha donat al seu equip i també el més important, l'inici a casa, sumant 4 de 6 punts possibles que, recordem, era una mica l'assignatura pendent les darreres temporades.
7: Si queremos conseguir el objetivo lo antes posible, haciendo fuertes en casa, lo conseguiremos más holgadamente. Creo que los últimos 2 años que estuve aquí, más el medio año, creo que en casa no hemos tenido muy buenos réditos, hemos estado igual fuera de casa que en casa y lo que buscamos es un poco hacernos fuertes aquí, dominar nuestro campo y eso.
6: Doncs un Sant Cristóbal que vol donar un passet endavant, recordem, ha sumat 4 dels 9 punts en joc, per tant, una bona oportunitat per donar aquest salt qualitatiu.
0: Gràcies, Miqui. Per rematar l'agenda en futbol, a la Lliga Elite demà es juga un Argentona a Viladecans. La resta de la jornada serà diumenge, inclòs el partit que es podrà veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Diumenge a la tarda, el Rubí Martorell. Ràdio Martorell, Gerard Gormedino.
8: El primer equip del Club de Futbol Martorell disputa aquest diumenge a les 4:05 de la tarda el primer desplaçament de la temporada a la Lliga Elite. Els blanquivermells visiten al camp de la Unió Esportiva Rubí després d'haver sumat un punt en l'estrena contra el Sabadell B. El conjunt local, per la seva banda, arriba al partit després de perdre per 2-1 al camp del Viladecans. L'entrenador del Club de Futbol Martorell, Edu Berrocal, espera un partit intens davant d'un Rubí necessitat de punts i considera que l'equip haurà de millorar l'eficàcia de cara a porteria.
9: Doncs ens esperem un Rubí amb moltes ganes de guanyar perquè venen de perdre el seu primer partit a Viladecans, juguen a casa, segur que tenen molta fam de guanyar, segur que serà un partit molt intens, molt disputat, semblant el que hem viscut aquest diumenge, i haurem de fer moltes coses molt bé per poder-nos emportar 3 punts. Però, bueno, a destacar, si haguessis de destacar alguna cosa en comparació amb el partit que hem jugat, doncs potser ser una miqueta més efectius quan sigui el nostre moment i a l'àrea doncs ser més efectius.
8: Després del primer partit a la categoria, Berrocal assegura que les sensacions del vestidor són positives i que el Club de Futbol Martorell se sent preparat pel repte.
0: Gràcies, Gerard. S'ajorna el partit de l'Associació Esportiva Prat, que demà disputarà l'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei per poder jugar a aquesta primera ronda de Copa del Rei contra un equip de primera divisió. Serà a Eivissa, al camp del Sant Rafel. La tornada es disputarà diumenge de la setmana vinent, 4 d'octubre. El Prat Ràdio, Nil Piera.
10: Bon dia, el Prat ja és a Eivissa per disputar el partit d'anada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Els Potablaves s'enfronten aquesta tarda a partir de les 4 al Club de Futbol Sant Rafael, que arriba amb la condició de campió de la Copa Illes Balears. És la tercera vegada en la seva història que l'AE Prat disputa la Copa del Rei després de les participacions de les temporades 12-13 i 16-17. Per la cita, Cristian Gómez no podrà comptar amb els lesionats Xavi Víctor, Dani Bona i Adri Toro, que continuen amb el seu procés de recuperació. Els pretencs arriben llançats després de golejar el Singerlin en la seva estrena Lliga Elite i ara buscaran marxar amb un bon resultat de terres eivissenques abans de tancar l'eliminatòria la setmana vinent al Sagnier. El partit el podreu seguir en directe a través del Prat Ràdio, sintonitzant el 91.6 de l'FM, o a través de www.elpratradio.com.
0: Gràcies, Nil. Per cert, encara pendents de l'Austràlia-Brasil, ara mateix, amistós internacional de seleccions de futbol, amb victòria momentània d'Austràlia, 1-0, minut 75. Encara juga Rafinha, que ha sortit de titular amb el dorsal 10 a l'esquena. Per exemple, Ancelotti ja ha canviat a Vinícius Júnior, que també ha sortit de titular, i també el madridista Endrick, que també ha estat titular a la davantera. Com dèiem, tots dos ja han estat substituïts, encara juga el blaugrana Rafinha. Parlem de bàsquet. Victòria al Barça i en l'estrena aquest any a l'Eurolliga masculina. Els blaugranes van començar malament el partit contra l'Efes, però van acabar remuntant, aprofitant l'energia del Palau per guanyar 89-82. Escoltem l'entrenador del Barça, Alexander Sekulić.
11: To be honest with you, I know of the...
12: Si et soc sincer, coneixia l'energia i l'ambient que es crea aquí al Palau Blaugrana, però mai l'havia sentit de la manera com l'he sentit avui com a entrenador. He vist que els jugadors estaven realment motivats i això els ha donat molta confiança. Tenim un equip nou, molts jugadors nous, algun d'ells sense experiència a l'Eurolliga. Per tant, és per això que crec que pel que fa als jugadors que ja tenen aquesta experiència ha estat superimportant com han reaccionat i marcat el canvi pels altres.
11: It was super important how they reacted and showed the way for the others.
0: I en el mateix sentit s'expressava una de les peces claus ahir, Darío Brizuela, que juntament amb Panther i Parras van posar l'equip a l'esquena per completar la remuntada.
13: Está bien que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr, y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien y no estamos en la situación de que se pueda entrenar mucho, así que sabíamos que estos automatismos, como tú has dicho, hay que construirlos en los partidos y hoy creo que lo hemos hecho muy bien en general. Siempre, siempre. Para mí jugar aquí en el Palau es lo más, así que disfruto siempre.
0: El Barça que tornarà a jugar demà mateix de nou al Palau en la primera jornada de la Lliga CB contra el Leima Corunya. De fet, la setmana vinent ja hi ha doble jornada d'Eurolliga masculina per al Barça. I avui mateix, encara en bàsquet, es juguen els quarts de final de la Lliga Catalana, tercera FEB, que es decidirà aquest cap de setmana a Mollerussa. A 3:15 juga l'equip anfitrió contra el Granollers i també tenim un Igualada Montgat. A les 8, l'Espanyol Cornellà contra el Club Bàsquet L'Hospitalet i a 9:15 el CC Valls, Real Ciutat de Valls, David Prats.
14: Els de l'Alt Camp, que no guanyen aquesta competició des de l'any 2001, busquen un lloc a la Final Four, que es disputarà a Mollerussa aquest cap de setmana. Sobre el César, el tècnic Miqui Larràs el descriu com un equip exigent.
15: Serà un partit molt dur, una pista molt dura, una pista d'un club històric de Barcelona, un equip molt consistent com a equip, com a grup, perquè és un equip que els jugadors juguen junts fa anys i es coneixen molt bé, i això es nota. No tenen potser un roster de jugadors super contrastat a la categoria, però sí tenen un grup de jugadors molt complet.
14: Si el CB Valls supera l'eliminatòria, disputarien la semifinal dissabte a les 7 de la tarda amb el vencedor del partit entre l'Igualada i el Montgat. La final està prevista per diumenge a 7:45 del vespre.
0: Gràcies, David. En handbol, el Barça debutarà aquest mateix migdia al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte amb el partit contra el Pinheiros brasiler, amb victòria clara d'11-33-44. Els blaugranes que defensen el títol aconseguit l'any passat. El grup de l'equip de Carlos Ortega també hi ha, en aquest cas, el Zamalek egipci, al qual s'enfronten diumenge, i el Montada marroquí, contra el qual es veuran les cares dimarts vinent. I encara en handbol, tornant a la categoria masculina, en aquest cas també tenim un partit avançat avui de la segona jornada de la primera estatal, amb el Garbí, Palafrugell i Calella. Ràdio Calella, Jordi Terma.
16: El Garbí Arena serà l'escenari de l'encontre entre el Garbí de Palafrugell i la Unió Esportiva Handbol Calella, que s'enfrontaran aquest divendres a les 9 del vespre, en partit corresponent a la segona jornada de Lliga de la Primera Nacional. Els calellencs han encetat la seva segona temporada a la Primera Nacional amb una molt treballada victòria contra el Sant Quirze, 26-23. Aquesta temporada els de Jaume Soler s'han reforçat per consolidar-se a la categoria en l'any en què Calella és la ciutat de l'handbol català. Es dona la circumstància que aquesta setmana els calellencs celebren la seva festa major i el club ha estat el pregoner de la ciutat. Per altra banda, el Garbí ha començat de forma ben diferent la competició. Els gironins, que aquest any han tornat a la categoria nacional, van perdre el primer partit jugat a Palafrugell de forma contundent, 29-37, amb el Sant Vicenç. L'objectiu dels palafrugellencs és la de mantenir la categoria. Tot i la diferència de resultats a la primera jornada, de ben segur que es veurà un partit molt disputat en una de les pistes més animades de la Lliga.
0: Gràcies, Jordi. En hoquei patins, avui juga un nou partit de Lliga Catalana Masculina. A partir de 2:15 de la nit s'enfronten Voltregà i Lloret, l'equip osonenc que ja va jugar ahir a la pista del Pons de Lleida amb derrota clara 4-1, victòria per al conjunt lleidatà. Demà tindrem 3 partits més d'aquesta Lliga Catalana, 6:45, Calafell, Xum-Mastanet d'una banda i Noia Vilafranca de l'altra. A Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
17: Aquest dissabte, 8:15 de la tarda, el Noia Freixenet inicia la Lliga Catalana a l'Ateneu amb un derbi comarcal contra el Patí Vilafranca. Els vilafranquins, recent ascendits a l'Hockey Lliga, arriben a Sant Sadurní després d'haver disputat la primera jornada ahir dijous amb derrota per 4-1 davant el Pons Lleida. Pel que fa al Noia, el de demà serà el primer test competitiu de la temporada després d'una pretemporada en què l'equip ha anat perfilant el nou projecte amb l'excapità Aleix Esteller com a nou entrenador després de retirar-se l'any passat. Escoltem-lo.
18: La veritat és que estic molt content amb el treball que està fent l'equip. Portem ja un mes entrenant, estem apretant molt i cada dia veig els jugadors més adaptats al que volem i, sobretot, més convençuts de la nostra manera de jugar. Evidentment, encara tenim molta feina per davant i coses per anar ajustant, però l'equip està fent passos endavant cada setmana. Tenim molta confiança en el treball que estem fent i sobretot en aquest grup. Veig les ganes i la intensitat i sobretot el compromís dels jugadors en cada entrenament. I penso que arribem al cap de setmana amb moltes ganes de competir, de fer un bon partit i traslladar a la pista tot el que estem treballant durant la setmana.
17: L'excapità del Noia passa ara de la pista a la banqueta en la seva primera temporada com a tècnic del primer equip i ho fa més en una competició que el Noia ja ha guanyat en dues ocasions, l'any 1989 i més recentment, el 2023, quan Esteller era el capità de l'equip i l'encarregat d'aixecar el trofeu.
0: Gràcies, Miquel. I un últim punt abans d'acabar. En rugby, aquest cap de setmana arrenca la Lliga a la Divisió Nord masculina i diumenge al migdia ho farà l'únic equip català de la categoria, la Unió Esportiva Sant Boiana, que rep el Valdir i Aleu a El Salvador, en un partit que es podrà veure a la xarxa Més. En parlàvem abans. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
19: La Unió Esportiva Sant Boiana comença aquest diumenge una nova temporada. Després de salvar-se l'última jornada de la temporada anterior, el Degà d'Ona inicia un any més competint a la Divisió d'Honor i ho fa amb molts canvis dintre del club. El primer entrenador, el xilè Ricardo Cortés, que substitueix a Sergi Guerrero després de 5 anys a la banqueta de Sant Boi. I el segon, la marxa de fins a 10 jugadors internacionals, que han sigut substituïts en gran part per jugadors de la casa que pugen del sub-23. El primer duel serà contra el Salvador, que ve de ser campió de Lliga l'any 2025. Un dels capitans de la Sant Boiana, l'Alberto Millán, ens explica què s'espera d'aquest primer duel.
20: La veritat és que hem treballat moltíssim, estem preparats, hem fet tot el possible per arribar al màxim aquest diumenge. Sabem que el Salvador és un equip que sempre està lluitant per cada campió de Lliga des de fa 15 anys. Esperarem un Salvador molt fort, un Salvador molt físic, però bueno, ja són molts partits contra ells, també sabem com són, i sabem que el Valdiri apreta molt i que tenim aquesta cosa a la nostra banda, no? Que podem jugar a casa, que ens dona moltíssim. Guanyar el Salvador i començar la Lliga amb el peu dret.
19: El partit es jugarà aquest diumenge a les 12 al Valdiri Leu, donant el tret d'inici a una temporada més de la Unió Esportiva Sant Boiana a la màxima categoria del rugby estatal. It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
0: Gràcies, Albert, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat.

0: Sí, però no són de veritat.
1: I si li regalem un reportatge?
0: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
1: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
4: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
5: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
4: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
6: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
7: Bon dia, són les dues.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, a excepció feta de Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
9: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quina ha de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
7: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis de govern, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
10: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar l'element que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
11: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
7: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a les xarxes per agrair el suport rebut.
12: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
10: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
7: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
10: Des del consistori asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bo un projecte sense garanties que poden afectar, diuen, els veïns i el territori.
7: En cultura, La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes.
10: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardeu i Guitarrica de la Fuente encapçalen el repartiment.
7: Als esports, un Girona amb baixes obre la jornada segona divisió. Joan Barberà.
13: El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian

0: Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre.
1: I cop d'ull el temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, bassa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. Hem vist el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja, i una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Govern i grups parlamentaris han acordat crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB destinada a educació. També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat que lidera el Consell d'Educació de Catalunya. Aquest és el resultat de la cimera política al Palau de la Generalitat, feta aquest matí amb el president Illa al capdavant i on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció de Vox. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada, on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nou vinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
5: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament educació, economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat i, per tant, el govern d'Espanya, i, per tant, és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
4: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
1: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
7: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
6: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
8: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
6: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
9: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
6: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
1: I a tot això afegim l'opinió dels experts. Enric Prats, que és professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que certes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant, diuen, el dia a dia.
10: A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i torna a confiar en la feina dels mestres. Són declaracions a la xarxa.
11: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència, que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com és el cas del burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i també dels grups municipals de Junts i Vox. Ho ha Lleida Ràdio, Judit Castellà.
12: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
13: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
12: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
1: També hi ha hagut plenari a Barcelona. Enmig de les festes de la Mercè, la capital catalana declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, ha aprovat en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva, en 4 anys. Així vol penalitzar el fet que molts creuers facin escala durant tot un dia i siguin els que menys temps passen i menys inverteixen en la ciutat, però, en canvi, fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'Escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
15: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'Escala o la volen maquillar, senyor Valls?
16: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a el que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
14: A canvi del seu suport s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha reprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
3: Notícies en xarxa.
1: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport rebut en un vídeo que s'ha difós a les xarxes socials. Mari Carmen també demana que la lluita continuï.
17: Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
10: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
1: De moment, Govern Central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns insten l'executiu central a aprovar la nova normativa ja dimarts vinent.
10: El portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també altres igualment dramàtics, com ara el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Sí, t'ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
18: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada. I, per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
10: Comuns també ha avisat al PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant d'una societat que ha esgotat la seva paciència.
1: I encara en clau social hem de passar per l'Alt Urgell, que avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rex Catering. L'aparell està instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la Seu i permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
19: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
20: La idea, doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
19: El servei de Rex Catering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
1: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant de la crisi del carburant i la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
21: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
22: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com també, com vam fer també, amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
21: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
1: És un quart de tres. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas a la Garrotxa presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant. L'alcaldessa Magda Roca assegura que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i assegura que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar, diuen, els veïns i el territori. Olot FM, Gerard Puigdemont.
23: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas interposarà un contenciós administratiu d'entrada sense mesures cautelars contra la Generalitat de Catalunya pel projecte de variant d'Olot i les Preses. La mesura serà aprovada al ple de dimarts que ve. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica que ho fan perquè segueixen sense veure garanties al projecte de variant presentat pel govern català. Diu que encara estan esperant resposta del requeriment previ al contenciós presentat el mes de juny a la Generalitat.
24: No se'ns han donat respostes ni coherents ni garanties suficients per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
23: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Verntallat a l'escola i als veïns, el soroll i els moviments de terres sobrants per construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
1: No deixem la mobilitat perquè avui a Vic una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur. Ho fan en el primer fòrum català que va celebrar el sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial i també inclou una exposició de vehicles industrials. El 9FM, Ona Fàbrega.
25: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translocus Ona, s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translocus Ona, diputat Jaume Noguer.
0: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant al preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
25: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per als vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per intentar endur-se dos menors durant les festes de Santa Tecla de Tarragona.
10: Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que van arribar els agents i que van poder evitar aquest segrest.
1: La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere passa a disposició judicial per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home.
10: Els fets van passar a Baqueira el 26 de desembre, però en un principi es va considerar que l'arquitecte havia mort d'un atac de cor. Els Mossos van detenir la dona dimecres per estar-hi suposadament relacionada. Avui la dona ha passat a mans del Tribunal d'Instància de Viella.
1: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, de la xarxa, que s'estrena diumenge a les 9 de la nit i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat. Arnau Olmos.
2: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
4: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
2: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I és moment per la cultura.
5: T'han presentat el socio en el casino i t'han echat bola negra. ¿Y eso por qué?
7: Bola negra.
8: Bola negra.
26: Bola negra.
27: ¿Por qué te han echado la bola negra?
28: ¿Qué te han dicho?
29: Que soy homosexual.
30: ¿Y lo eres?
1: La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a més a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes. Partint d'un text incomplert de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents.
31: Un tiro en la cabeza. Pero tú lo vas a hacer otro, vamos, dispara!
10: Miquel Bernadó i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres. Abans de morir assassinat, Federico García Lorca havia escrit les primeres pàgines d'una novel·la protagonitzada per un jove rebutjat com a soci del casino de Granada per ser homosexual. Amb aquesta premissa, Javier Calvo i Javier Ambrosi dirigeixen una pel·lícula que parla de la sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. El film va iniciar el seu recorregut amb el Premi a la millor direcció al Festival de Cannes i recentment ha rebut el del públic al Festival de Toronto. L'Acadèmia de Cinema Espanyola l'ha escollit com a candidat als Oscars. El proper 15 de desembre sabrem si passa la primera criba i es postula per a la nominació, que es coneixerà el 21 de gener.
1: Més enllà dels cinemes, hem de passar avui també en clau cultural per Canet de Mar, que ja ho té tot a punt per a la 18a edició de la Fira Mercat Modernista. Des d'avui fins diumenge, aquesta vila maresmenca torna a principis de segle amb diferents activitats, rutes guiades i espectacles. Enguany, per cert, la temàtica central és la gastronomia. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
32: Durant tot el cap de setmana, carrers i places es convertiran novament en un gran escenari a l'aire lliure, amb espectacles itinerants, música, teatre, cercaviles, activitats familiars, artesania, gastronomia i recreació històrica. Tampoc hi faltaran les rutes i visites que permeten endinsar-se en el patrimoni modernista i indià de Canet i descobrir espais i figures imprescindibles per entendre la història del municipi. A més, aquesta 18a edició incorpora la jornada indígena Indiana, una proposta dedicada específicament al llegat indià. Glòria Jiménez és regidora de Turisme.
6: Estaríem parlant d'un lloc paral·lel a la fira, però que està inclòs a dintre. S'ha reservat la plaça dels americanos, com a tal, per crear aquest petit espai ambiental on tastar i viure encara el passat, podríem dir, dels propis modernistes.
32: La fira comença a agafar embranzida des d'aquesta tarda amb l'obertura del mercat d'artesans i les primeres propostes d'animació pels carrers de la vila.
1: Seguim amb òpera perquè el Gran Teatre del Liceu inaugura aquest vespre la temporada i ho fa amb la visió particular d'Aïda, de l'artista iraniana Shirin Neshat. La soprano russa Ananet Brenko encapçala un repartiment que també compta amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
10: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte, musicada per Verdi, torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista, però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
1: Per cert, que l'empresària Elena Guardans-Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. Guardans és la primera dona que ostenta el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
10: El nomenament d'Elena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada al Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Un Girona amb baixes obre la jornada a segona divisió.
7: Bon dia, Marta. El conjunt gironí rep l'Albacete, que és cué de la categoria, amb un Tilibí amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre. Girona FM, Pau Villafañe.
8: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre 2 jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona, que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
9: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè ja porto tota la setmana dient-li la dificultat de partit, i des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin, perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
8: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
7: I demà el Centre d'Esport Sabadell visita el camp del Celta Fortuna. Serà a 6:45 de la tarda. A la primera federació demà, partit duel català entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
11: El Nàstic buscarà demà el ple de victòries a casa en el partit davant de la Unió Esportiva Sant Andreu. Els de Xisco Campos volen aparcar la derrota del darrer partit i centrar-se en tornar a ser un Nàstic competitiu a casa per imposar-se en el primer derbi català de la temporada. L'entrenador del Nàstic diu que han d'aprendre de les derrotes com la del passat a cap de setmana al camp de l'Alcorcón i reconèixer que encara són un equip en formació i amb molts aspectes a millorar.
12: Crec que en tots els futbolistes que tenim, crec que amb el que estan fent, i no ens hem d'oblidar que aquest equip també ha d'anar en moments molt bons, però que és una cosa que creiem des del principi, que som un equip en procés i les derrotes formen part d'aquest procés.
11: Xisco Campos segurament farà canvis a l'11 inicial i jugadors com Borja Sánchez, Atumán o Àlex Almansa podrien ser titulars per primer cop a aquesta lliga. La plantilla fa el darrer entrenament aquesta mateixa tarda per preparar el partit de demà a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, on s'espera que registri una bona entrada on hi haurà més de 600 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu.
7: En handbol, el Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat avui fa uns minuts contra el Pinheiros, 44-33, primer partit de la competició que se celebra a Egipte. En rugby, us destaquem, diumenge a les 12, Sant Boià al Salvador, partidàs de la divisió d'honor masculina, un duel que es podrà veure en directe a la plataforma La Xarxa Més.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45. Nosaltres hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Finques Blaumar.
5: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
4: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
5: 93 792 0440.
4: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
5: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
6: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
7: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
6: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
8: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
9: Si esteu farts de frases motivacionals hiperventilades...
10: Farts de iodes venedors de fum...
9: i de powerpoints parits per gurús de pa sucat amb oli...
10: A Coaching Tònic... els passarem a tots per la pedra amb fermesa i amb il·lusió.
9: Coaching Tònic és un programa del professor Bon, Xavi Obon.
10: Coaching Tònic, tots els divendres i dissabtes a les 10 del vespre.
9: Coaching Tònic, i no et creguis tot el que et diguin.
11: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
12: Bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
12: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com arribaran a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
14: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quina ha de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
12: L'oposició ha sortit de la trobada amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
15: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
16: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
12: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a xarxes socials per agrair el suport rebut.
17: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
15: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
12: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
15: Des del consistori Garrotxí asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar veïns i territori.
12: En cultura arriba als cinemes La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Òscar.
15: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miquel Bernardó i Guitarrica de la Fuente encapçalen el repartiment.
12: En esports, un Girona en baixes obre la jornada a segona divisió, Joan Barberà.
1: El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria, a Montilivi, amb 8 absències als davanters. Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre.
12: Fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
18: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, bassa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. En vista el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja, i una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
12: El control de sort, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: Govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB prevista per educació. També hi haurà una altra comissió. En aquest cas farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera política que s'ha fet al Palau de la Generalitat aquest matí amb el president Salvador Illa al capdavant i on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció feta de Vox. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada, on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
20: És un grup de treball que, en aquest clima de confiança educativa necessària, hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament educació, economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat i, per tant, el govern d'Espanya, i, per tant, és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
19: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
12: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
22: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
21: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
23: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
21: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
0: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
21: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
19: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència, que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC, promotor de la iniciativa, i amb els dels grups municipals de Junts i de Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
3: El nou text, que substitueix l'anterior ordenança del 2007, ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
3: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
19: També hi ha hagut plenari avui a Barcelona, en plenes festes de la Mercè. La capital declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, ha aprovat en el ple encarir la taxa turística fins als 24 euros de manera progressiva. Així vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però, en canvi, siguin els que fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé, bon dia.
24: Bon dia. Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'Escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
25: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'Escala o la volen maquillar, senyor Valls?
26: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els hi fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
24: A canvi del seu suport, s'ha aprovat el Pla d'Ombres de Junts i el Programa Municipal de Reforç Educatiu Gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha reprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
19: Passem avui també per Sabadell. Allà el govern preveu iniciar l'ampliació del Parc Taulí en 3 o 4 anys, un cop s'ha recuperat l'antiga caserna de la cocapital vallesana, com us informàvem ahir. Avui s'ha celebrat la primera comissió bilateral Generalitat-Ajuntament, en què s'ha concretat l'acord, i també s'ha tirat endavant una inversió de prop de 10 milions per fer-hi un nou parc de bombers. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
27: La Generalitat ha tret a concurs el projecte i l'obra del nou parc de bombers de Sabadell amb la intenció que els treballs puguin començar el 2028. És un dels anuncis que ha transcendit de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat celebrada aquest migdia a l'Ajuntament de Sabadell, i així ho anunciava l'alcaldessa Marta Farrés.
28: Hem signat ja l'acord per impulsar el nou parc de bombers de Sabadell, que saben que portem anys reivindicant des de la ciutat, i per tant la Generalitat ja ha iniciat la licitació del projecte i les obres amb una inversió prevista de 9,9 milions d'euros, 10 milions d'euros pràcticament per aquestes obres.
27: Segons han concretat, els dos tràmits es faran de manera conjunta en un mateix plec per tal de fer avançar el calendari, i en total la inversió estimada s'enfila fins als 9,9 milions d'euros.
12: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair avui tot el suport. Ha estat en un vídeo que s'ha difós a través de les xarxes socials. Mari Carmen també demana que la lluita continuï.
17: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
15: Primer en aquest cas. Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret en 5 mesures per evitar casos com aquest.
12: De moment, govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns insten l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent.
15: El portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també d'altres igualment dramàtics, com el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Cid ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
5: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada. I, per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
15: Comuns també ha avisat al PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant d'una societat que ha esgotat la seva paciència.
12: Encara en clau social hem de passar per l'Alt Urgell, que avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rex Catering. Es tracta d'un aparell que s'hi ha instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la Seu i que permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
6: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
7: La idea, doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
6: El servei de Rex Catering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
12: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant la crisi del carburant i de la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
8: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
9: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com també, com vam fer també, amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també ha passat, està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
8: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
12: Són 3:15. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant al municipi. L'alcaldessa Magda Roca assegura que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar ja el mes de juny i assegura que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar, diu, els veïns i el territori. Olot FM, Gerard Puigdemont.
10: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas interposarà un contenciós administratiu d'entrada sense mesures cautelars contra la Generalitat de Catalunya pel projecte de variant d'Olot i les preses. La mesura serà aprovada al ple de dimarts que ve. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica que ho fan perquè segueixen sense veure garanties al projecte de variant presentat pel govern català. Diu que encara estan esperant resposta del requeriment previ al contenciós presentat al mes de juny a la Generalitat.
13: No se'ns han donat respostes ni coherents ni garanties suficients per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
10: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Verntallat a l'escola i als veïns, el soroll i els moviments de terra sobrants per construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
12: Encara en relació a la mobilitat, passem avui per Vic, perquè allà una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur en el primer fòrum català del sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial. També inclou una exposició de vehicles industrials. El de UFM, Ona Fàbrega.
0: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translocuzona, s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translocuzona, Jaume Noguer.
1: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant al preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
0: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per als vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
12: I tenim encara més actualitat local. Notícies avui centrades en la Verema, que ens arriben des de Ràdio Falset i Ràdio Tàrrega.
11: La Deu Montsant celebra demà dissabte la primera edició de la Festa de la Verema, que s'emmarca en la celebració, aquest 2026, dels seus 25 anys. L'objectiu és donar a conèixer els vins de la DO des del mateix territori on neixen, un element que, segons la seva presidenta, Pilar Just, és precisament una part important del seu valor.
14: Sobretot per posar en valor que escolta, que estem aquí, que estem molt arrelats al territori i sobretot per donar a conèixer el que són els nostres vins, no?
11: La Festa de la Verema reunirà al celler Dos Terres, a Marçà, una trentena de cellers que hi presentaran més d'un centenar de referències.
16: L'associació Alba de Tàrrega ha inaugurat aquest matí a Taula amb Picasso, una exposició creada pels artistes de la Divergent, el projecte d'art de l'entitat, a partir de l'obra i les tècniques de Pablo Picasso. La mostra compta amb tres plats originals de Picasso cedits temporalment per la Galeria Mayoral, que conviuen amb una col·lecció de 23 plats de ceràmica creats pels artistes de la Divergent. L'exposició s'ha concebut al voltant de la gran taula de l'antic Museu de Verdú, transformada per l'ocasió en un banquet d'inspiració romana coincidint amb la festa del Bacus.
12: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa de la xarxa. S'estrena diumenge a les 9 de la nit i es fa en col·laboració amb el centre Eurecat. Arnau Olmos.
18: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
20: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
18: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
12: I és moment per la cultura.
22: T'han presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
23: Bola negra.
29: Bola negra.
30: Bola negra.
31: ¿Por qué te han echado la bola negra?
32: ¿Qué te han dicho?
33: Que soy homosexual.
34: ¿Y lo eres?
12: La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes. Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents.
35: Si te caes, te meto un tiro en la cabeza.
36: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. ¡Vamos, dispara!
15: Miguel Bernardo i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres. Abans de morir assassinat, Federico García Lorca havia escrit les primeres pàgines d'una novel·la protagonitzada per un jove rebutjat com a soci del Casino de Granada per ser homosexual. Amb aquesta premissa, Javier Calvo i Javier Ambrosi dirigeixen una pel·lícula que parla de sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. El film va iniciar el seu recorregut amb el Premi a la Millor Direcció al Festival de Cannes i recentment ha rebut el del públic al Festival de Toronto. L'Acadèmia de Cine Espanyola l'ha escollit com a candidat als Oscar el proper 15 de desembre. Sabrem si passa la primera criba i es postula per a la nominació, que es coneixerà el 21 de gener.
12: Seguim amb òpera perquè el Gran Teatre del Liceu inaugura aquest vespre la temporada i ho fa amb la visió particular d'Aïda, que estem escoltant, que fa l'artista iraniana Shirin Neshat. La soprano russa Anna Netrebko encapçala un repartiment que també comptarà amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
15: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte musicada per Verdi torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista, però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
12: Per cert, encara al Liceu, l'empresària Helena Guardans i Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre. Guardans és la primera dona en assolir el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
15: El nomenament d'Helena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada amb el Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.
12: Acabem amb Oasis abans dels esports, perquè avui s'ha donat el tret de sortida a la venda d'entrades per a la nova gira que faran els germans Gallagher i que també passarà per Barcelona.
15: Els fans registrats al sorteig per accedir a les entrades han començat a saber si han estat afortunats i poden accedir a la compra. Fins diumenge, els més de 10.000 milions, dels 10 milions, volíem dir, registrats, aniran sabent si poden optar a alguna de les 3 milions d'entrades disponibles per als 42 concerts que farà el grup l'any vinent. A Barcelona, els germans Gallagher actuaran el 10 i l'11 de juliol.
12: Oasis, arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Un Girona amb baixes obre la jornada a la segona divisió.
2: Bon dia, Marta. El conjunt gironí rep l'Albacete, QB de la categoria, a Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre. Girona FM, Pau Villafañe.
3: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre 2 jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona que fa un avís a navegant sobre el partit d'avui.
4: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-li la dificultat de partit, i des d'aquí, doncs, a l'afició, doncs, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin, perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
3: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
2: I demà el Centre d'Esport Sabadell visita el camp del Celta Fortuna a 6:45 de la tarda. A la Primera Federació, demà duel català entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. També demà a les 6 de la tarda a la Tercera Federació Femenina, partides entre el Sant Gabriel i el Girona. El duel en directe a les televisions locals i a la xarxa més. I a la Tercera Federació Masculina, el partit de la jornada jugat diumenge serà el duel Badalona-Sant Cristóbal. Aquest partit, a partir de les 6 de la tarda, també es podrà seguir diumenge en directe a les televisions locals i a la xarxa més. A la Lliga Elit, diumenge a les 4 de la tarda, en directe a les televisions locals i a la xarxa més, Rubí Martorell. I en handbol, al Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat contra el Pinheiros 44-33. Escoltem Òscar Grau, jugador blau Urana.
19: Venim aquí, doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu i això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions i res, a nivell personal també molt content i res, a seguir millorant i amb ganes d'afrontar el que queda de setmana.
2: En rugbi, diumenge a les 12, Sant Boiana, El Salvador, partidàs de la divisió d'honor masculina de rugbi, primera jornada en directe a la plataforma La Xarxa Més i a la Lliga de Futbol Sala, avui a 8:45, Barça-Cartagena.
12: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3 de la tarda, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
5: La xarxa de comunicació local.
17: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació al 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
2: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament educació, economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat.
1: I el govern central, els BOE i Junts, mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret. També els comuns instant a l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent al Consell de Ministres, un decret antidesnonaments. Avui, Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada a casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport en un vídeo que ha difós a les xarxes. Demana que la lluita continuï.
3: Les gràcies a totes les persones que han estado conmigo, acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
1: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest. Els bombers de la Generalitat han donat per controlar l'incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a Collserola, al terme municipal d'Esplugues de Llobregat. Les flames han cremat vegetació en format descendent sense focus secundaris. Els bombers han rebut l'avís cap a 3:15 i han activat 10 dotacions. A hores d'ara es manté un dispositiu per remullar la zona. I avui s'ha donat el dret de sortida a la venda d'entrades per la nova gira d'Oasis, que també passarà per Barcelona. Els fans registrats al sorteig per accedir a les entrades han començat a saber si han estat afortunats i poden accedir a la compra. Fins diumenge, els més de 10 milions registrats aniran sabent si poden optar alguna dels 3 milions d'entrades disponibles per als 42 concerts que farà el grup l'any vinent. A Barcelona, els germans Gallagher actuen el 10 i l'11 de juliol.
0: Notícies en xarxa.
4: Comença l'Hora Maresme.
5: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa

0: a la comarca. Emancipar-se és cada vegada més difícil per als joves. Les ganes de tenir un espai propi hi són, però sovint la realitat econòmica obliga a ajornar aquest moment. I al Maresme, trobar un habitatge assequible tampoc és fàcil. El preu del lloguer, especialment en alguns municipis de la comarca, els sous, la precarietat laboral o la dificultat per estalviar fan que emancipar-se sigui tot un repte. Alguns joves es queden més temps a casa dels pares i d'altres han de buscar alternatives fora del municipi on han crescut. Avui posem el focus en els joves al Maresme i ens preguntem a quina edat marxem de casa i, sobretot, marxem quan volem o quan podem. Avui parlem d'emancipació juvenil i d'habitatge.
1: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
0: I precisament quan l'habitatge i el cost de la vida ens obliguen a buscar alternatives, també apareixen noves maneres d'estalviar, per exemple, quan marxem de vacances. És el cas de la Diana Moya i la seva família, quan viatgen intercanviant casa amb una altra família. Ells poden allotjar-se al seu destí sense pagar un hotel o un apartament i, a canvi, deixen casa seva una família que vol passar uns dies a Canet de Mar.
2: Bé, Gemma, estem amb Diana Noia, una canetenca que li agrada anar molt de vacances. Jo conec tota la família i es mouen bastant per tot arreu i no tenen cap, mirament a mirar el mapa i a dir anem aquí i van, perquè converteixen habitatge en vacances. És a dir, quan ells van de vacances tenen una casa gratuïta perquè estan dintre d'una plataforma i ells també deixen la seva casa quan marxen de Canet de vacances. Diana Noia, bona tarda, què tal?
3: Hola, bona tarda, què tal?
2: És així, no? És això?
3: Sí, és així, totalment així.
2: Com vau optar per aquesta modalitat? No sé si dir-li modalitat.
3: Mira, realment nosaltres vam començar com tenir el Teque fa aproximadament uns 7 anys. Per experimentar una nova manera de viatjar. Vale? Teníem ganes de viatjar, però bueno, l'economia també és més petita quan tens un peque, i també la logística que necessites. I ens era molt pràctic anar a un lloc que tinguéssim una casa com d'una família, com si fos casa nostra, perquè tens moltes coses ja preestablertes, no? Al final, en una casa doncs, tens cuina, però també pots buscar una casa que tingui coses per un nen que tingui l'edat que té el teu fill, no? Per exemple, coses com trona o coses com cuna, coses d'aquestes que en viatges amb nens es fa més farragós, per dir-ho d'alguna manera, o que has de carregar moltes coses, ens va donar aquesta oportunitat. I la veritat que molt bé, totes les experiències superbé.
2: I sobretot, també, diguéssim això, com a contrapartida, vol dir que també una persona, una parella, de una família de fora, sí, d'on sigui, també pot utilitzar casa vostra mentre vosaltres esteu de vacances, és això?
3: Exactament, ho fem així. Al final tens un calendari que tu alliberes les dates que estàs fora, no? Que la teva casa està lliure. Nosaltres s'ha de dir que deixem la nostra primera residència, o sigui, és l'única que tenim, i nosaltres alliberem el calendari quan nosaltres marxem. I sempre intentem primer fer intercanvis recíprocs, que es diu, no? Que la mateixa família que tu vas sigui la que ve aquí, però això és molt difícil de quadrar en quant a dates, en quant a destinació, en quant a tipus de família, perquè no tota família cap a casa meva o jo capo a qualsevol casa, no?
2: O ell vol anar a Roma. Exacte. I no vol anar a Canet.
3: Exacte. I aquestes plataformes t'ajuden pues, a fer com una xarxa d'intercanvi i tu vas a la destinació i al tipus de casa que necessites per al tipus de família i la família que necessita venir a Canet perquè vol més la platja o pues, d'aquest tipus i cap a casa teva, per dir-ho d'alguna manera, estarà còmode, pues, també pot venir.
2: En aquest sentit, Diana, també, vosaltres sou gent de pau i tal, i sou gent d'ordre, però sí. què passa si, diguéssim, doncs la família que ve aquí us fot una destrossa, jo què sé, per entendre'ns?
3: Sí, podria ser, és una de les coses...
2: Com ho solucionem, això?
3: En principi, les plataformes tens una assegurança, vale? L'intercanvi en si és una cosa gratuïta, però la plataforma en si fas un pagament com per una assegurança, no? També perquè et siguin en contacte i tot això, però també com una assegurança. realment t'he de dir que nosaltres portem 7 anys fent això i cada estiu hem fet... Després hem fet temes de Nadal i coses d'aquestes, però a l'estiu segur fem les vacances llargues, per dir-ho d'alguna manera, i mai hem tingut cap problema. O sigui, el màxim que pot passar és el mateix que et pot passar tu quan vas a un lloc.
2: Se li pot trencar un plat, pot tenir una tonteria, sí, com
3: sí,
2: qualsevol.
3: Però la gent, hem tingut sort o no, també et dic de les experiències que jo conec, no conec ningú que hagi tingut mala sort, però sí que et pot passar i aquesta assegurança que et cobreix aquestes coses. Però bàsicament a mi el màxim que ens ha passat és que ens han trencat un got, que ens han trencat un plat, un dia va caure un quadre, però són coses normals que et poden passar tu també quan viatges, tot i que intentis fer tot el possible perquè no passi res. No, al final, en el nostre cas, vas amb nens, no? pues són coses que passen. I la veritat, molta gent també em preguntava i no es fa cosa deixar, perquè clar, nosaltres marxem,
2: i
3: a casa nostra...
2: I és l'única vivenda, sí, clar.
3: Clar, no amago tot. Vale. O sigui, no amago tota la roba. Jo poso un espai, no?, a l'armari o poso al lloc i no. I molta gent em pregunta, diu, no tens por que t'agafin alguna cosa? I jo penso, però què m'han d'agafar? Una samarreta? Que clar...
2: Acabo, Diana, que et demano un brevetat, sí, en aquest sentit, de dir, i això permet tenir una casa vostra al destí i, diguéssim, ser amos del vostre temps. És a dir, no depeneu d'un hotel que va amb uns horaris tal i qual. És a dir, feu el que... És a dir, sou amos del vostre temps, em podien dir.
3: Sí, et permet estar en una casa, estar en un poble, també, o sigui, estar en un... viure una mica l'experiència més. O sigui, has d'anar al supermercat a buscar coses, has de conèixer els veïns, has de moure't en el poble, i això fa molt com... L'experiència del viatge és molt més propera. És...
2: Enriquidora.
3: Ho vivim molt més.
2: Doncs molt bé, Diana, gràcies.
3: Moltíssimes gràcies.
2: I continua, perquè evidentment ja veig que us ha resultat bastant bé, o molt bé.
3: De moment continuarem. Molt bé. Ens ha anat molt bé, de moment.
2: Gràcies. Abraçada forta, Diana. Adéu, adéu. Adéu, adéu.
0: Gràcies, Dani. Seguim parlant de la problemàtica de l'habitatge. Com diem, cada vegada la gent triga més a independitzar-se per culpa dels preus de lloguer i compra que hi ha arreu del país. Així que, Marc, explica'ns una mica les opinions que has pogut recollir.
4: Fregàs, no un fregàs com a...
0: Marc?
5: Perdona, Gemma, se m'ha colat el tallador que tinc preparat.
0: No passa res, tranquil, tranquil. Doncs això, parlem amb joves, no?, que els hi costa molt independitzar-se.
5: Sí, bona tarda, Gemma. Sí, és una opinió que ara ho estàvem parlant, no?, també una mica, i tu has fet ja la petita introducció d'aquesta famosa emancipació de la gent jove, i escoltarem testimonis que a peu de carrer els hem llançat, Gemma, una pregunta molt clara, que és que si compartir pis als 30 és un fracàs o és la nova normalitat? Tu i jo, per exemple, estem justament a aquesta franja d'edat. Jo encara no he arribat als 30, bé, em falta un anyet, però ja m'hi considero dins d'aquest pack. Per tu, és la nova normalitat o és un fracàs personal?
0: Mira, jo crec que res és un fracàs, tot és un aprenentatge, però sí que pel context social en el que vivim ara, és la nova normalitat, que no m'agrada tampoc dir-li normalitat, perquè crec que no hauria de ser normal, ja. Però sí que és la nova realitat a la que ens afrontem.
5: Molt bé, doncs sí, jo penso exactament el mateix. Òbviament, ja depèn de cada cas particular, dels recursos que tingui econòmics o oportunitats laborals, perquè això cadascú també és molt individual de cadascú, subjectiu. Anem a veure què ens diuen les persones, que ja veuràs, Gemma, però que arribarem a les mateixes conclusions. Comencem a escoltar el primer tall.
6: Jo penso que és una nova normalitat, entre cometes, perquè lo normal seria que et poguessis permetre pagar un lloguer i poder-te independitzar sense cap problema. Però conforme està la vida avui en dia, doncs no t'ho pots permetre. I si t'has d'independitzar ja perquè vulguis o segons la teva situació, doncs no et queda altra que compartir pis amb altres persones.
5: No et queda altra. Compartir pis, i en aquest cas ella ens ho va dir fora de micròfons, són 4 al pis, i clar, pots tenir sort, Gemma, que aquí hi entra un altre factor, no només has de pagar lloguers elevats en el cas que no t'ho puguis comprar o pagar tu sol, sinó alhora trobar bons i bones companyes de pis.
0: Clar, tot es complica, tot s'acaba complicant. Un tema, per exemple, quan estàs estudiant, no?, quan marxes a estudiar fora, és supernormal compartir pis, no estàs treballant, estàs estudiant, però clar, quan ja tens la teva feina, tens una certa edat, no?, impacta, no?, que ens haguem de trobar amb aquesta situació.
5: Sí, perquè al final comences a recordar també que els teus pares, quan t'expliquen, o la majoria d'ells, a quina edat es van poder emancipar, i ells, o sigui, jo no recordo en cap moment que per ells fos, a veure, no dic que fos fàcil i que ho poguessin pagar tot ràpidament, però, ostres, ho tenien, jo crec, més senzill, i no era una preocupació, que és un tema que, en canvi, amb la gent de la nostra edat, és constant.
0: Totalment, totalment.
5: Doncs, en posem un altre detall?
0: Sí, som-hi.
7: Per mi, compartir pis o viure amb els pares s'ha convertit en la normalitat. Ja no existeix el típic pis de solter d'on vivien els nostres pares. Els lloguers són tan alts que, si no tens parella, viure sola és gairebé impossible. I, sincerament, el fracàs no l'haurien de sentir els joves, sinó el propi sistema que permet que empreses i grans tenidors especulin amb l'habitatge.
5: Bé, una mica com va passar aquesta setmana amb aquella senyora de Madrid.
0: Sí, la Mari Carmen, que l'han desnonat.
5: Exacte.
0: Amb 87 anys, que vaja... Veurem, segurament, per tota la polèmica que hi ha al darrere, que li buscaran algun lloc perquè pugui anar, però el problema és que, com ella, milers de persones es troben en la mateixa situació, casos que potser no s'han arribat a fer, doncs, virals com el seu, però és una petita part del que està passant. M'ha agradat molt aquesta noia, que diu el pis de solter, no?, que abans els nostres pares vivien en un pis de solter, sí, i començaven, doncs, allà a crear la seva vida en parella, a crear una família i tal. Clar, ara la societat, o sigui, més que mai, està pensada per tenir parella, per poder compartir gastos, bàsicament.
5: Correcte. Així, i no només el tema de la... Bueno, sí, ja ho acabes de resumir tu, ja només habitatge, sinó en general, no?, per compartir.
0: Totalment.
5: Llavors, òbviament, el que hem dit, no?, amb el tema de la Mari Carmen, que al final li van pujar un pis de lloguer, quan, ostres, que té 87 anys, que ja saps la seva situació, tingues una mica de mà esquerra. Jo crec que aquí s'hauria de controlar força. I d'aquí, altra vegada, Gemma, ve un dels altres talls que hem aconseguit recol·lectar pel carrer.
4: A veure, per mi és un fracàs, però no un fracàs com a... per l'individu, sinó un fracàs com a societat, que hem arribat a aquest punt que, doncs, les persones no puguem assolir una independència individual a certa edat. Crec que és un fracàs com a societat, i ara és una nova normalitat que tampoc és estranya, sí que és una mica subjectiva depenent de la persona, però jo em centraria una mica en aquest fracàs com a societat a l'haver arribat fins a aquest punt.
5: Clar, i això és fotut perquè... I fa ràbia perquè no és culpa nostra. És a dir, en aquest cas, ara que estem tu i jo parlant, no?, i els oients, potser algun s'hi pot sentir identificat, però no és culpa de nosaltres. Vull dir, ens ho hem trobat així, el sistema.
0: Totalment. Molt encertat, també, aquest tall, pel tema de no culpabilitzar, com bé tu comentes, Marc, a la persona en si, no?, per no poder independitzar-se, sinó per la situació, pel moment que li ha tocat viure de la història, que malauradament és aquest, que no es pot accedir a un habitatge assequible, que costa moltíssim, i que fins i tot habitatges que ja s'entenen que són assequibles, fins i tot així tampoc es pot.
5: Clar, i jo, tot i que no és culpa meva... m'hi sento una mica així, no? No culpable, però sí que sento una mica d'angoixeta pel fet de, jo personalment, em podria independitzar sol ara mateix? Ara mateix sí, però clar, però és que els estalvis m'anirien baixant, i al final és guanyar un sou per destinar-lo bàsicament a aquell lloc on vius, no? Que ja sabem que la majoria de gent i la majoria de cases funcionen una mica així o similar. Jo almenys soc estalviador, però clar, és fotut perquè em sento, entre cometes, obligat a dir, ostres, se m'acosten els 30, què faig encara a casa dels pares? Jo almenys m'he sentit així alguna vegada.
0: Sí, però mira, saps, al final hi ha persones que als 40 estan a casa dels pares i als 45 i més enllà, O sigui...
5: Sí, bueno, no, sí, sempre trobaràs algú que...
0: Pitjor.
5: Pitjor, sí, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, en alguna situació que dius encara és més crítica, no? Però al final tot el tema... Jo sóc molt, també, de pensar molt en l'edat, clar, als 30, què s'espera d'una persona als 30, no?
5: Ja, què s'espera? Però realment no s'espera res, no?
0: No.
5: Vull dir, és una pressió autoimposada que crec que ens hem anat posant tots al cap, no?, perquè ens comparem amb temps enrere.
0: Totalment. Marc, doncs tenim més talls?
5: Sí, en podem posar un més.
0: Va, som-hi.
8: Jo crec que compartir pis als 30 és la nova normalitat, però alhora és un fracàs com a societat. I que la majoria de gent no es pugui independitzar a aquesta edat vol dir que s'haurien de revisar moltes coses a nivell de l'Estat i de govern.
5: Mira, ja he deixat anar una indirecta, bueno, una indirecta molt directa per als qui creu que tenen la possible solució, perquè nosaltres de ben segur que no la tenim. A més, perdó, Gemma, i amb això acabo, aquesta noia, fora de micros, em va dir que ella justament fa molts anys, té 31 anys, i en fa molts que viu amb els seus amics i amigues, que també és algú volgut per ella, però alhora diu, ostres, també si tingués la possibilitat de comprar algun piset, ni que sigui per mi, doncs també em faré il·lusió, esclar.
0: Mm-hmm. Marc, moltes gràcies. Seguim avançant i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
5: Molt bé. Fins ara.

0: Seguim parlant del tema del dia, del fet d'independitzar-se, i des de Palafolls ens fan un petit experiment amb la perspectiva del temps, en concret de fa 20 anys. Volen doncs veure com ha canviat el procés d'independitzar-se. Jordi Prats de Valls, tot teu.
1: Doncs sí, Gemma, avui nosaltres el que volem fer és apropar una secció diferent. Tenim amb nosaltres una convidada, ara us la presentaré, però el que volem és contraposar una miqueta el procés d'independització de dues persones, és a dir, la d'aquest mateix locutor, que ja fa 20 anys que es va independitzar, i també de la nostra convidada, que tot just doncs s'ha independitzat aquests últims mesos. És la Mafalda Hansen, la saludem. Mafalda, molt bona tarda, benvinguda a l'Hora Maresma.
2: Hola, Jordi.
1: Per començar, donar-te les gràcies per intentar participar d'aquest experiment d'entrevista, però també per assolir aquest procés d'independització, que tampoc és fàcil, eh? Mira, vull entrar directament a destacar diferents temes, com per exemple, com va reaccionar el vostre entorn al dir que us independitzàveu. Jo començo, t'explico la meva experiència i després tu m'expliques. Jo, la veritat és que molta gent el que em va dir és que millor hipotecar-se que no un lloguer. Fa 20 anys es veia de millor manera el fet d'independitzar-se pagant hipoteca que no pas el fet de llogar un pis. Vosaltres com us heu trobat davant d'aquest aspecte?
2: Nosaltres teníem molt clar que volíem que fos lloguer, perquè al final és l'inici d'aprendre a viure en una convivència. Llavors, la reacció dels més propers, en el meu cas, va ser com molt més senzill, perquè ja porto 3 anys independitzada amb la meva germana, i en cas de la meva parella doncs va sobtar una mica, i sí que és veritat que va ser una mica... us costarà molt trobar un lloc com estan les coses avui en dia per poder marxar.
1: Seguint amb això, et volia proposar també tractar el tema de quin tipus de vivenda buscàveu. Jo sí que és veritat que buscava una cosa petita, perquè feia front jo sol a la hipoteca i tampoc em podria permetre gaire cosa. Amb els 20 anys de perspectiva, en el vostre cas, ha canviat? Quin tipus de vivenda buscàveu, Mafalda?
2: Nosaltres volíem un pis que realment tingués 2 habitacions, una per nosaltres i hi hagués una altra que fos com volíem un estudi, perquè al final passem moltes hores també treballant a casa, i que fos més còmode per tots. I finalment vam trobar un pis que està molt bé, de 3 habitacions. Llavors ens hem pogut donar com un marge de cadascú tenia el nostre propi espai dins de casa.
1: I com us vau plantejar el tema del finançament? Algú us ho va poder ajudar? Torno a començar jo, per exemple. En el meu cas, sí que és veritat que vaig necessitar l'aval dels meus pares, però va ser relativament fàcil, cosa que és difícil de pensar amb la perspectiva dels 20 anys. En el vostre cas, com heu portat el tema del finançament?
2: Nosaltres ens vam mentalitzar molt en el sentit de que teníem com el repte de, val, si volem marxar com entre cometes el més ràpid possible, però en un lloc que ens sentíssim a gust. Llavors, va ser com tenir molt de cap i estalviar cada mes el màxim de diners possible. En temes de lloguer i tot, no ens han ajudat ni a donar les entrades, però, per exemple, i amb els temes dels mobles tampoc. Però sí que és veritat que hem tingut regals. Per exemple, els pares de la meva parella ens van voler regalar la tele, les meves amigues, per exemple, ens van regalar coses a la cuina, els meus pares igual.
1: Per tant, en aquí la perspectiva, tot i que estem parlant d'una hipoteca en el meu cas i un lloguer al vostre cas, sí que és veritat que us ha resultat entre moltes cometes, eh? Fàcil el tema del finançament, tot i que jo crec que us ho heu programat des de fa molt de temps i porteu molt de temps estalviant, és el que em vols dir, no, Mafalda?
2: Sí. També és veritat que haig de fer un apunt que hi ha moltes coses del meu antic pis que les tenim en el nostre pis actual. Llavors, són molts diners que també ens hem estalviat perquè són mobles que, per exemple, ja teníem.
1: Seguint amb això que m'estàs comentant ara mateix, et volia parlar també del mobiliari que posem en el nostre pis o en una casa que acabem d'estrenar, no? Jo sí que és veritat que vaig començar dient, vaja, doncs amb un sofà, amb un llit, una tele, faig prou i mica en mica ja aniré posant els mobles, tot i que després et vas animant i sembla que mica en mica vas omplint aquesta casa més ràpid del que t'esperaves. No sé si us ha passat el mateix, em deies que ja teníeu moltes coses que portàveu de casa.
2: Sí, clar, al final sí que, crec que més potser ens va costar és com trobar el punt del que ens agradava, perquè en aquest sentit som tot el contrari, però vam trobar com una harmonia molt, molt fàcil de saber què és el que volíem. I al final, bueno, el pis venia completament sense mobles, llavors ho vam fer tot de zero, però tenir aquesta facilitat d'haver tingut ja coses de casa meva ens ha facilitat molt. Sí que és veritat que nosaltres hem tingut la sort de que ens ho podíem permetre i el pis el vam tenir gairebé en 2 setmanes, tal com el tenim ara actualment.
1: Mm-hmm. Aquí hi ha la diferència del que dèiem, d'independitzar-se sol, en el meu cas, o independitzar-se en parella, com vosaltres, Mafalda. I ja per tancar l'entrevista, un titular ben curt, és el que estàveu buscant? És a dir, quan us vau plantejar independitzar-vos, pensàveu en el que realment ara teniu? Bé, si això, jo t'haig de dir que sí, que no aspirava molt més del pis que ara mateix tinc. En el vostre cas, amb la perspectiva dels 20 anys, és el que esperàveu?
2: Crec que és molt més del que ens esperàvem. Hem tingut molta sort amb tot el que és el pis, amb les habitacions, també vam poder aconseguir que tinguéssim pati, el pàrquing, llavors realment moltes coses que havíem dit ok, no és un privilegi, o sigui, no cal que ho tinguem ara, finalment ho hem pogut aconseguir trobant aquest pis. Llavors, és molt més del que esperàvem.
1: Doncs amb aquesta bona notícia, en aquest cas per vosaltres, Mafalda, hem pogut contraposar una miqueta amb la diferència de 2 dècades com ha canviat o no ha canviat aquesta qüestió de buscar pis i d'aconseguir també l'habitatge que volíem. Mafalda Hansen, gràcies avui per ser amb nosaltres.
2: Moltes gràcies, Jordi.
1: Ara els hi toca als oients doncs, saber si amb aquesta perspectiva dels 20 anys ha canviat molt la cosa o no.
0: Seguim avançant, seguim parlant dels grans reptes dels joves a poder independitzar-se i accedir a un habitatge. I ara parlem amb l'Òscar Anguera, que amb 27 anys explica la seva experiència i les dificultats que afronta la seva generació. Endavant, Martí.
3: Doncs sí, Gemma, independitzar-se, marxar de casa dels pares i començar una vida pel teu compte. Una passa que, durant anys, s'ha considerat gairebé natural quan arribes a l'edat adulta, però que cada vegada, per desgràcia, costa més de fer realitat. El preu dels lloguers, el cost de vida i uns salaris que no sempre creixen al mateix ritme fan que l'habitatge s'hagi convertit en un dels principals obstacles pels més joves. Avui volem posar-hi cara i ulls i parlar des de l'experiència d'un jove. És l'Òscar Anguera, que té 27 anys i fa 2 anys que viu pel seu propi compte amb la seva parella. Però ell mateix reconeix que poder independitzar-se de jove no és una situació habitual.
4: Com comentes, jo sóc un dels joves privilegiats que s'ha pogut independitzar en una edat correcta. Actualment tinc 27 anys i em vaig independitzar quan en tenia 25. Ara ja fa un parell d'anys que va ser el dia clau, però perquè tinguem una mica més de context, el meu cas és una mica atípic, però alhora una de les vies més fàcils i sense, o sigui, evitant tota la guerra aquesta que hi ha per tenir el lloguer i tot. I vaig tenir la sort que una amiga de la família posava a llogar el seu pis. Se li anaven els inquilins que tenia en aquell moment i posava a llogar el seu pis, i ens vam enterar per una tercera persona, llavors va ser com ràpidament i a correcuita escrivint-la per WhatsApp, dient, ei, què et sembla si que ens hem enterat d'això, què et sembla si podem fer una visita al pis i veure si a tu t'està bé, a nosaltres ens està bé i tot. I va ser dit i fet, la veritat. Vam anar a veure el pis, hi havia una persona que també havia anat a veure el pis just abans que nosaltres, per sort o per mala sort, aquella persona no li va acabar de fer el pes al pis i a dia d'avui, doncs com he comentat, no? ja fa un parell d'anys. Però comento que és una mica atípic perquè recau en un contacte de la família, recau en un tercer, no sempre.
3: I el seu cas serveix també per entendre una de les claus del problema, i és que no sempre n'hi ha prou amb tenir la intenció d'independitzar-se. En un mercat on hi ha molta demanda i els preus són elevats, trobar un pis que puguis assumir econòmicament pot acabar depenent, en part, de les oportunitats que apareguin. I això ens porta a una pregunta una mica més general, i és que fins a quin punt els joves poden realment decidir quan volen marxar de casa, perquè una cosa és voler i l'altra és poder.
4: I sí, crec que estem davant d'una de les problemàtiques més greus actuals dels joves, perquè si utilitzem dades oficials de la pròpia Generalitat, podem veure que el 18,6% dels joves entre 16 i 29 anys no tenen, si no s'han emancipat. Estem parlant de que ni 2 de cada 10 persones joves s'han emancipat en aquestes edats. És a dir, són números bastant, bastant greus. Quines són les raons? Pues, òbvies. És a dir, l'augment del preu del lloguer és desorbitat, i l'augment o l'estancament del preu del valor dels salaris, estem parlant de que això dificulta moltíssim aquesta emancipació, no? És a dir, si això són dades genèriques, és a dir, estem parlant de que són molt a nivell general, sí, però si ho baixem a la realitat, realment, en el meu cas, 27 anys i amb un entorn que si li posem 2-3 anys cap a dalt, 2-3 anys cap a baix, només jo i un parell de persones més ens hem pogut independitzar. És a dir, són molts pocs els joves que hem tingut aquesta sort de poder-se independitzar.
3: I aquí apareix una qüestió important. Què hi ha darrere d'aquest retard en l'emancipació? L'Òscar assenyala dues causes molt concretes. D'una banda, l'augment del preu dels lloguers, i de l'altra, uns salaris que no han crescut al mateix ritme. Però això té conseqüències que van més enllà de simplement poder pagar un pis. Pot condicionar on vius, amb qui comparteixes casa, quan pots començar un projecte de vida en parella o, fins i tot, plantejar-te tenir fills. I, sobretot, genera una situació una mica paradoxal. Pots tenir feina i ingressos, però continuar sense tenir prou capacitat econòmica per fer el pas? Escoltem-lo.
4: Jo formo part d'un col·lectiu en el que socioeconòmicament podríem dir que hauria d'estar en altres èpoques independitzat i en una fase socialment acceptada més adelantada. Que estiguem més o menys en contra de les fases que marca la vida per estàndard ja és una altra cosa, no? Però que puguem tenir aquesta capacitat d'independitzar-nos els joves, que nosaltres puguem escollir. És el què. Llavors, el problema aquí radica en els salaris i en la pujada dels preus. Llavors, bueno, és un problema real. Quina és la solució? La veritat és que no la sé. No sóc jo la persona que ho hauria, però els polítics haurien de posar fil a l'agulla. Ara bé, sí que és cert que últimament tenim la possibilitat d'optar ajudes i això, des d'una perspectiva social, és de Déu, no? Però bueno, és suficient o no és suficient? Aquí ja la meva opinió és queda en banda. Però sí, és un dels grans problemes que tenim socialment, els joves.
3: El seu és un cas de joventut que ha pogut fer el pas als 25 anys, però també és el testimoni d'una generació que, en molts casos, ha de retardar aquesta decisió. I mentre els preus de l'habitatge i els ingressos continuïn evolucionant a ritmes diferents, independitzar-se continuarà sent un dels grans reptes pels més joves.
0: Molt bé, doncs ara fem una petita pausa per fixar-nos en el cel i en la previsió del temps amb la crònica d'en Quim Serra.
5: Es manté la situació meteorològica com en aquestes últimes setmanes, és a dir, amb sol i amb calor, pel que és l'època de l'any. Si aquestes temperatures les tinguéssim a principis d'agost, diríem que són temperatures raonables, fins i tot fresquetes, però ja entrada la tardor, són temperatures molt altes. Avui tornem a tenir, ara mateix, de fet, valors que freguen els 30 graus en alguns punts de l'interior de la comarca i, per tant, doncs, temperatures molt superiors al que tocaria. Aquesta tarda s'ha de mantenir la bonança, el domini del sol amb alguns núvols prims, els vents fluixos de mar cap a terra i la situació marítima amb una mica de mar de fons. Aquest cap de setmana esperem que de mica en mica la temperatura comenci a baixar una mica. Tampoc no molt, però sí que tindrem temperatures una mica més baixes, sobretot de cara a diumenge, coincidint amb núvols que seran una mica més compactes, no deixant de ser núvols alts i mitjans, però estones podran arribar a tapar el cel amb menys insolació, per tant, baixant les temperatures. Dilluns, petit canvi de temps, amb núvols compactes, amb núvols abundants i amb la possibilitat d'algunes precipitacions de caràcter feble i dispers. També baixaran les temperatures.
6: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: I ara repassem què és notícia a les xarxes socials amb la Laura Espanyol des de Malgrat. Laura, bona tarda. Laura?
7: Hola, perdona, no t'escoltava.
0: No, tranquil·la, cap problema. Laura, comencem com sempre, destacant alguna cosa al Maresme.
7: Mira, al Maresme tenim que la Joventut Socialista del Maresme celebra el cap de setmana, el del 3 i 4 d'octubre, a Cabrera de Mar, una escola de formació enfocada essencialment a la preparació de les eleccions municipals de 2027, però també per oferir eines al jovent per la política municipal. El programa inclou fins a 8 xerrades i espais de treball i interacció i han estat convidats a parlar socialistes molt destacats del Maresme.
0: Molt bé, en clau internacional, en què ens fixem?
7: Avui, en clau internacional, un dels hashtags tendència en música és la paraula Taylor, ja que la Taylor Swift ha llançat la versió deluxe del seu últim disc, The Life of a Showgirl. Aquesta versió inclou 4 cançons noves, que són Patient Zero, Cleveland, Pink Clouding i Babylon. El hashtag ha arribat a tendències perquè tant fans com haters estan expressant què els han semblat aquestes cançons noves. En general, les opinions que he vist no són bones, però el disc en si ja no va tenir molt bona rebuda entre els fans, que van declarar que es tractava de cançons massa senzilles i mal escrites.
0: Vaja, doncs hi ha opinions per tot, eh? I el tema curiós del dia.
7: Sí. Com a curiositat, també parlem de celebrities avui i també de Taylors, perquè l'actor Taylor Lautner, altrament conegut com el Llop de Crepuscle, ja és pare. A priori no hi trobem el fet curiós, però com que la seva dona també es diu Taylor de nom, al casar-se amb ell van canviar el seu cognom per dir-se també Taylor Lautner, igual que el seu marit. Internet havia especulat molt amb el nom de la filla que estaven esperant i aquí és quan parlem de la curiositat. Al final, la filla de Taylor Lautner i Taylor Lautner es diu Lennon Taylor Lautner, és a dir, li han posat Taylor, però com a segon nom.
0: Molt bé, Laura, perfecte. Doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Tu diràs que estem preguntant.
7: Doncs en relació amb aquest últim fet curiós, el que estem preguntant als nostres oients és quin nom els hi posarien els seus fills.
0: Molt bé, tu per curiositat, si tinguessis fills algun dia, saps el nom ja?
7: No m'ho he plantejat molt. M'agrada molt Àlex perquè pot ser tant per noia com per noi.
0: Ah, molt bé.
7: Però no tinc altres opcions.
0: Vaja, tu però quin... ja és una.
7: Ai, perdó.
0: No, no, sí, sí. Jo, mira, tinc diverses opcions. M'agrada Eric.
7: És molt bonic.
0: Eric és molt xulo. M'agrada molt Meritxell, també, per noia. Perquè la meva millor amiga es diu Meritxell i m'agrada molt el Meritxell. I segur que n'hi ha més opcions, però ara no les recordo. Molt bé.
7: Sí, ara que ho has dit... Ai, perdona.
0: Digues, digues.
7: Res, un petit apunt, que ara que ho has dit, Gerard també m'agrada molt com a nom.
0: Ah, també està xulo. Molt bé, Laura, gràcies, fins ara.
7: Vale, merci.
0: Doncs bé, ara toca parlar de cinema, perquè cada divendres és el que fem. Parlem de cinema, de sèries, d'estrenes de la setmana amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
8: Hola.
0: Hola. T'escoltàvem molt lluny, com si estiguessis...
8: Veure, hola, Gemma, ara sí.
0: Ara sí, t'escoltàvem.
8: Ara sí. Que aquí tinc una discoteca aquí i no sé quin piu toco ja. Ja està, no? És que és divendres.
0: És divendres. Molt bé, Dani. Aviam...
8: No, m'has llegit els pensaments, perquè en el guió tu has posat una cosa que jo pretenia posar.
0: Ah.
8: Però és que he acabat... Sí, no, parlem d'aquest tema, parlem de la pel·lícula aquesta d'aquesta noia tan bonica i maca que, diguéssim, utilitza destrals...
0: I la Lizzie Borden, eh?
8: Sí, la Lizzie Borden. A veure, això forma part, m'he estat informant, d'una sèrie de sèries, n'hem fet quatre, que es diu Monstruo, que és aquesta de Lizzie Borden, que és l'última, però també forma part de Monstruo, la Ed Bain i la de Jeffrey Dahmer, i, no, i la quarta no recordo quina pot ser.
0: Els germans aquells que van matar els pares, aquells germans...
8: Això se m'escapa.
0: Sí, no sé. Monsters, vale. Es deien, també.
8: Monsters, es deien. Doncs bueno, van dedicant sèries a monstres d'aquests, no? A psicòpates, bàsicament, no? Vale. Però bé, aquesta noia, clar, podem dir que presumptament mata els pares, perquè només començar la sèrie ja li fot dues destralades en el seu pare i la seva madrastra, no? I és tot el desenvolupament no he començat quasi la sèrie, però de tota la vida d'aquesta noia sota la mirada i estretor de la seva madrastra, que li fa passar magre i que la controla molt, i es veu que la noia, interpretem, que està fins als pobres de la madrastra i de tot, i acaba agafant una destral i parant els pares. El que passa és que en el judici, això va passar en veritat, en realitat, el 1892, en el judici, aquesta noia surt absolta.
0: Ah?
8: Per tant, sí.
0: Ostres, els fets històrics, per tant, la història real és que va sortir absolta.
8: Jo no sé com acabarà Netflix, la sèrie aquesta,
0: ja.
8: Però he llegit el cas i surt absolta. Per tant, és assassina o no, o sí, o què passa, m'entens? Vull dir, o a vegades, clar, vull dir... depèn de com... A veure, matar... No estic incitant a que ningú mati ningú, però, clar, també es pot entendre, no?, certa bel·licositat en aquesta noia.
0: Clar.
8: Depèn de com sigui la madrastra dels pebrots, no?
0: L'has vist, Dani? L'has començat?
8: L'he començat. Bueno, porto 10 minuts, vale? L'has vist tu? L'has vist o no?
0: Jo ja porto 4 capítols.
8: Vale. No, jo he vist les els cops de destral i que ja li enxufa un marit i un nòvio, vale?
0: Sí.
8: I com ha d'actuar i tal i qual. Estic aquí.
0: Ja t'aviso, Dani, que hi haurà moments que t'hauràs... Bueno, no ho sé, perquè no sé quina sensibilitat tens a la sang i...
8: No, alta. Vull dir, no em fa res.
0: No t'impressiona, eh?
8: No m'impressiona gaire cosa.
0: Doncs
8: no.
0: A mi m'impressiona bastant. Hi ha moments que em tapo els ulls i miro, saps com?
8: Val.
0: Entreoberts.
8: He acabat el grup gastronòmico, que m'ha sorprès al final, val? No has acabat tu el grup gastronòmico?
0: No, l'he deixat a mitges justament per començar aquesta. Que estàs
8: dient. Doncs no diré qui és l'assassino o assassina, però a mi m'ha sorprès, de veritat. Però bé. Sí, he començat aquesta de Lizzie Borden, és un cas real, i està dedicat a aquesta sèrie de psicòpates, de moment 4 psicòpates, dos germans que diu la Gemma, que no recordo qui són, l'Ed Bain i el Dahmer, i aquesta noia que es diu Lizzie Borden, que, bueno, que en la realitat surt absolta. No sé com acabarà la sèrie. Després, en cinema, cal destacar que ho està patant molt Cronos, que és la pel·lícula dels fets de 2017 de l'atemptat jihadista a la Rambla de Barcelona. Ho està patant molt als cinemes. Ho està patant molt. Aquesta setmana s'ha recuperat La Bola Negra, que és la que anirà dels Javis, la que anirà als Oscars, la pel·lícula que anirà als Oscars, i també ho està patant fort. A veure, ho tinc aquí. El Ser Querido, la última pel·lícula de Javier Bardem, Raúl Arévalo, Victoria Luengo i Melina Matthews, dirigida per Rodrigo Sorogoyen, que és un dels directors que més m'agrada més a mi. Diu que passar de violència a excessos per al seu nou projecte, li ofereix un paper a la seva filla, això és la pel·lícula El Ser Querido, Emília, amb el pretext d'ajudar-la en la seva estancada carrera d'actriu. La convivència del rodatge donarà lloc a una intimitat que no tenien des de fa anys, però també revifa vells dolors que mai es van curar. Per tant, un drama i una tensió brutal a la pel·lícula, que pot acabar, diguéssim, sense acabar la pel·lícula, podríem dir, a la pel·lícula. I ho està passant molt Cronos, que és la història aquesta de... Bueno, hi ha també un documental a Netflix, 800 metres o 800 metres, que doncs, és la història documental de l'atemptat del 2017 jihadista a les Rambles, que també va haver-hi l'atemptat a Cambrils.
0: Sí.
8: I, per tant, doncs, Cronos és la pel·li. I tothom diu que està molt i molt bé. I també recomano, Gemma, la sèrie que es va estrenar dilluns sobre Ferran Adrià i l'Abulli, que no recordo com es diu ara.
0: Genesis, pot ser?
8: Genesis, exacte.
0: Sí, em sonava.
8: Genesis, la recomano. Hi ha els dos primers capítols penjats a 3CAT. Eh?
0: Molt bé, Dani.
8: Molt bona.
0: Doncs aquestes són les recomanacions, eh?
8: Doncs exacte.
0: Molt bé.
8: I ja veurem com acaba la nena aquesta.
0: La Lizzie, vale. Molt bé.
8: La Lizzie aquesta.
0: Perfecte. Vinga, adéu. Adéu, Dani, gràcies.
8: Adéu.
0: I ara donem pas a en Jordi Prats de Valls amb l'agenda teatral i les propostes que ens recomana també cada setmana per anar al teatre. Jordi, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Gemma, com estàs?
0: Molt bé, doncs amb ganes d'escoltar què ens proposes avui.
1: Nosaltres contribuïm des del programa i des de totes les emissores locals a allò, animar que la gent vagi al teatre, com diu el lema Cap butaca buida. I avui em permetràs que, per fer així una miqueta d'agenda, et parli de musicals. Fins i tot, crec que tens en Marçal a Controls, si no m'equivoco.
0: Sí, sí, està a Controls.
1: Doncs mira, un repte, si vol. Escolta, parlem de musicals, per tant, qualsevol melodia així de fons per aquesta secció que ens pugui posar, doncs que ens recordi els musicals, jo per mi, perfecte, eh? Ja li agrairia 100% i marxaria content de cap de setmana. Gemma, tu alguna vegada m'havies dit que el tema musicals no t'agraden gaire, crec recordar, no? O què?
0: No, mira, de fet, explicaré una anècdota. Una parella Vinga. Que vaig tenir, va ser el meu aniversari, i el tio Baia em regala per anar a veure Bailando bajo la lluvia, sabent que a mi no em fascinen els musicals, i li agradaven a ell. Per tant, vam anar a veure el musical, que va ser, doncs, per mi va ser complicat i va ser dur.
1: Jo t'haig de dir que...
0: És com el Homer Simpson, que saps? Que li regala a la seva dona una bola de bolos per jugar a bolos, que li va bé a ella i ella no? Doncs el mateix.
1: Sí, exacte. Doncs mira, jo sóc la part contraposada, a mi m'encanten els musicals, de fet, m'encanta veure'ls i m'encanta protagonitzar-los també, perquè no? A mi m'agrada fer teatre i algun cop o altre, doncs, he intentat cantar amb millor o pitjor rendiment, eh? Això ja és discutible. Però vaja, l'opció d'avui és parlar-te dels musicals que aquests dies es poden veure als teatres de Barcelona. Per exemple, comencem un clàssic. Què et sembla? Mamma Mia, al Teatre Tívoli de Barcelona, aquests dies fins al 20 de desembre. Un d'aquells musicals on hi han passat moltes actrius, tots recordem a la Nina cantant Va todo al ganador, ara ja no hi és, però hi ha altres tres actrius protagonitzant aquest musical amb cançons d'Ava. Aquest sí que hi aniries, no, Gemma, o què?
0: Sí, podria. Per què no? Va. Si em conviden...
1: Home, va, convidada al teatre. Algun dia voldràs venir amb mi a veure un musical, per exemple, Mamma Mia?
0: Sí, mira, Mamma Mia sí que l'aniria a veure, perquè me n'han parlat molt bé.
1: Doncs mira, és una de les bones propostes. També n'hi ha una altra que s'està fent aquests dies i que es va estrenar el 17 de setembre al Teatre Apolo, en aquest cas de Barcelona. Parlem de Sonrises i Làgrimes, la versió en castellà, eh? En aquest cas, la mítica pel·lícula dels anys 70, si no m'equivoco, ara portada dalt dels escenaris del Teatre de Barcelona fins al 27 de setembre. De moment hi ha entrades que es poden comprar a partir d'uns 37 euros, aproximadament. Tu recordes aquesta pel·lícula, Gemma?
0: No.
1: Aquesta cançó, mira, en Marçal apunta perfecte, aquesta cançó del Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, poder ens ajuda a refrescar aquesta memòria. Doncs es tracta d'una jove monja que el que fa és sortir del convent on és i li dona la tasca de criar a uns 5-6 nens una miqueta malcriats i que van sempre amb toc de pitu a càrrec del seu pare. A partir d'aquí es fa amb els nens, es fa amb el pare i, per si de cas, jo al final no us l'explico, l'haureu d'anar a veure al Teatre Apolo, que ja podeu comprar entrades. Si seguim fent agenda i anem una miqueta més endavant, això sí, haurem d'esperar fins al 12 de febrer del 2027, perquè Daniel Anglès dirigeix Germans de Sang, un musical que, si no m'equivoco, fa uns mesos es feia a Calella, si no m'equivoco, com a musical, també, i que amb dos grans protagonistes, dos actors que, escolta, que ens agraden molt, que de ben segur recordaràs, Gemma, estem parlant d'Albert Salazar i també de Roc Bernardí, pujaran dalt de l'escenari per mostrar-nos doncs, aquest musical, en aquest cas amb la seva versió catalana, al Teatre Condal de Barcelona. Et vaig convencent una miqueta més? Et porto cap al meu terreny, Gemma?
0: Sí, una mica, Jordi, sí. Per cert, ai, 50, hem de començar la següent secció. Disculpa, perquè saps que el temps el tenim picadet, però vaja, t'aviso perquè ho tinguem en compte.
1: Ho tinc controlat, perfecte. Cap problema. Doncs, va, vinga, deixa'm fer-te un parell de propostes més. Una de molt clàssica i una altra on de ben segur ens hi trobarem, Gemma. Uh-huh. Los Chicos del Coro, el musical, el 26 de novembre, es torna a estar al Teatre Apolo, nova temporada, fins al 31 de gener del 2027. Les entrades encara estan disponibles a partir d'uns 34 euros. I una proposta així divertida, que sí, és musical, perquè canten cançons, però que de ben segur t'agradarà, Gemma, és No me toques el cuento. De fet, no sé si l'has vist algun cop o et sona, són aquestes protagonistes femenines, en aquest cas de conte, la Blancaneus, la Ventafocs, la Bella o la Bella Dorment, que expliquen doncs, l'altra versió del conte que no és tan idíl·lica. Aquesta proposta la podreu veure des del 18 de gener del 2025, s'està fent ja al Teatre Poliorama del municipi de Barcelona, de la ciutat de Barcelona. I acabem molt ràpid, Gemma, sé que vaig fora de temps, per comentar una bona notícia amb els companys de Pere Cot, del teatre que es fa a Tordera, l'entitat tordarenca, que ja han fet públic el nom del seu proper projecte teatral. Bàsicament és el nom i es podrà veure el pròxim 10 i 11 d'octubre al Teatre Clavé.
0: Molt bé, Jordi, de fet, les últimes opcions que ens has proposat m'han interessat molt, Los Chicos del Coro.
1: Millor, eh?
0: I també No me toques el cuento,
1: Sí, molt mira, bé. Fora de micros, el que farem és quedar i anem a Teatre Barcelona.
0: Perfecte, molt bé, Jordi.
1: Gràcies.
0: Gràcies, fins ara. I va, acabem amb l'última secció del dia, la nostra secció de tecnologia des de Malgrat amb la Laura Espanyol. Endavant.
9: Doncs avui tornem a parlar amb el gerent de Cat Mataró Maresme, Carles Fradera, sobre intel·ligència artificial i discapacitat. Bona tarda, Carles.
10: Bona tarda.
9: Carles, avui parlem d'intel·ligència artificial i discapacitat. Com s'entrellacen o s'uneixen aquests dos conceptes?
10: La intel·ligència artificial serveix una tecnologia que serveix per potenciar-ho tot, potenciar en tots els aspectes. I nosaltres estem treballant amb la Fundació Maresme amb l'aplicació per lo que és la intel·ligència artificial a l'àmbit de la discapacitat intel·lectual, que és un col·lectiu que té unes necessitats específiques, tant les pròpies persones amb discapacitat intel·lectual com les persones que les atenen i els seus entorns familiar i social, i considerem que cal utilitzar una eina tan potent com és l'intel·ligència artificial per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones.
9: De fet, la setmana que ve se celebra el Congrés la discapacitat intel·lectual a l'era de la intel·ligència artificial i entenc que aquests conceptes s'aprofundiran al Congrés.
10: Aprofundirem aquests conceptes de la forma que entenem que és més, que més pràctica, que és posant els exemples reals de com s'està utilitzant. Efectivament, el dijous que ve estan convidats totes les persones que ens escolten i per s'han d'inscriure, això sí, a la web de Fundació Maresme. La Fundació Maresme, que treballa pel col·lectiu de discapacitats intel·lectuals, i la Fundació Eurecat, que treballem en la tecnologia, hem unificat esforços i fem el congrés més important que es fa a Catalunya en aquest àmbit. Un congrés en el que es veurà què s'està fent i, sobretot, què és el que s'ha de fer, cap on s'ha d'anar. Per tant, celebrarem els 60 anys de la Fundació Maresme, mirem on estem en aquest moment i treballem perquè quan en faci 100, d'aquí 40 anys, continuem siguent l'exemple al Maresme d'un dels llocs on més es té cura de les persones, totes, i especialment de les persones amb discapacitat intel·lectual. Ens hi ajuda l'Ajuntament de Mataró perquè forma part d'aquest congrés de la capitalitat espanyola de l'economia social. L'economia social en la nostra comarca és molt rellevant, ho ha estat històricament, i és un exemple més de que cal treballar de forma conjunta, en col·laboració amb l'ecosistema, per aconseguir resultats. Orgullós de poder muntar aquest congrés, que és el més rellevant en aquest àmbit, dijous de dia 1, i remarcar que és obert a totes les persones, tenint en compte que moltes de les solucions aplica a les persones amb discapacitat intel·lectual, però apliquen també a moltes altres persones que, sigui per l'edat, sigui per alguna patologia, sigui pel que sigui, tenen algun tipus de, diguem, discapacitat o podríem dir, diferència respecte al que seria l'estàndard. Les solucions també els apliquen.
9: Clar, perquè amb exemples concrets, com pot la intel·ligència artificial millorar el dia a dia de les persones amb discapacitat intel·lectual sense deixar ningú enrere?
10: La intel·ligència artificial permet que les eines, els serveis, les solucions s'adaptin a cada persona individual. Estem acostumats a que és fàcil que serveixin per traduir d'un idioma a l'altre. Però, per exemple, les persones amb discapacitat intel·lectual emeten els seus, algunes d'elles s'expressen de la seva pròpia forma, que no és intel·ligible per moltes de les altres persones. Aquesta traducció, per exemple, o aquesta atenció permanent als seus rictus a la cara per poder prendre determinades accions. Això que un terapeuta doncs ho veu, el que no pot tenir és un terapeuta 24 hores, 7 dies a la setmana. I la intel·ligència artificial permet reforçar aquests serveis, a la vegada que permet que el col·lectiu que els dona suport tingui eines també que els faciliti la feina.
9: I les persones amb discapacitat intel·lectual s'enfronten a una nova bretxa digital amb l'arribada de la intel·ligència artificial o realment serà una eina que facilitarà l'accessibilitat cognitiva?
10: Si no fem una labor proactiva de treball en comú, és cert que es separa encara més el que és el target, el segment principal per a les grans empreses, que és el gros de la població, i el que seria les necessitats de tota la població. Per això cal treballar plegats perquè no s'aprofundeixi, sinó que és al revés, que hi ha solucions específiques, que el que fem és aprofitar, que tot el contrari, que gràcies a la intel·ligència, els serveis tecnològics, la innovació tecnològica sigui palanca per tota la societat. Els que treballem per innovar en el bé comú, que és molt agraït treballar en aquest àmbit, ens interessa molt que no s'aprofundeixi a la bretxa, però que, a més, tot el contrari, que serveixi per corregir i perquè tingui una societat millor, perquè les persones viuen millor durant tota la seva vida, en què la qualitat de vida durant tota la vida també és important i aquestes eines ens ajuden.
9: I ja ho has comentat una mica abans, però quan parlem de la intel·ligència artificial aplicada a la discapacitat, els projectes desenvolupats o proposats no només poden servir per a aquest col·lectiu, sinó que també per persones grans o el que comentaves abans, veritat.
10: Poden servir per tots i qualsevol de nosaltres. Les comparem amb que és una... La intel·ligència artificial són com una eina que... És com una capa que et posessis tipus Superman, que et permet fer millor el que ja feies. Moltes vegades es reforça que et permet treballar més i ser més productiu, és cert, però també et permet comunicar-te millor, et permet entendre millor, et permet transmetre millor els teus sentiments amb el teu entorn. I aquesta és la nostra aposta.
9: D'acord, i ja per acabar, quin és el missatge principal que voleu transmetre a la societat i al sector tecnològic des d'aquest congrés que serà, com dèiem, l'1 d'octubre?
10: El missatge principal és l'absoluta necessitat de treballar plegats per aprofitar l'enorme potencial d'aquestes eines, que darrerament moltes d'elles s'ha destacat la part negativa, la part més fosca, tenen, per suposat que suposen amenaces, però que tenen una part molt positiva que aporta molt de valor. L'objectiu és que sapiguem que hem de treballar plegats, però a més què és el que toca fer cadascú. Per això convidem administracions, empreses tecnològiques, els propis usuaris, parlant amb les pròpies persones amb discapacitat, per alinear vectors i que d'aquí 40 anys, quan tinguem una altra presència aquí a Ona Malgrat, doncs podem dir que hem fet un pas de gegant en aquest sentit.
9: D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos a aquest congrés a la ràdio, Carles.
10: Gràcies i, com sempre, remarcar que estem convidats a tots els nostres actes.
0: I gràcies també a vosaltres per acompanyar-nos un dia més a l'Hora Maresme. Nosaltres ho deixem aquí i tornem la setmana que ve, dilluns, amb un nou programa. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu.
6: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Ràdio Arenys.
1: Marta.
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
3: Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats. No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatge.

0: Existeixen llamps que pugen cap a l'espai en lloc de baixar cap a la Terra. Durant molt de temps, es va pensar que tots els llamps anaven dels núvols cap al Sol o entre núvols. Però a finals del segle XX, càmeres d'alta velocitat van revelar un fenomen espectacular. Enormes descàrregues elèctriques que surten de la part superior de les tempestes i s'enfilen cap a les capes altes de l'atmosfera. Aquestes descàrregues reben noms com Red Sprite, Blue Jet o ELPS. Els Red Sprites, per exemple, poden assolir altures de més de 80 quilòmetres i durant només unes mil·lèsimes de segon. Són tan difícils d'observar que durant segles ningú no estava segur de que existissin. Molts pilots afirmaven haver vist llums estranyes sobre la tempesta, però sovint no se'ls creia.
1: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha lamentat que la cimera educativa amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera Esther Niubó hagi estat molt inconcreta i buida de contingut. La líder parlamentària de Junts ha avisat l'executiu català que mantenir Niubó al capdavant del departament dificulta teixir un acord de país en matèria d'ensenyament, atès que el Parlament en va demanar la destitució.
2: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
1: I Esquerra Republicana ha reclamat un contracte de país en educació que sigui estable i ha avisat que la crisi no es podrà resoldre només des del Palau de la Generalitat. Així ho ha defensat el portaveu adjunt del grup parlamentari Jordi Albert, que ha admès que la proposta que un grup d'experts capitanegi el departament durant 12 anys segueix sobre la taula.
3: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
1: Detingut un home per intentar endur-se dos menors durant les festes de Santa Tecla a Tarragona. Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que van arribar els agents i van poder evitar el segrest. I l'empresària Helena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre de Liceu. Guardans és la primera dona en el càrrec i substitueix Salvador Alemany. El nomenament de Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada amb el grup teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor d'aquesta fundació. També tenim temps per l'actualitat esportiva. Girona amb baixes obre la jornada de segona divisió. El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Gil i Justin no podran jugar. El partit serà a 9:15 del vespre. És tot el moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
4: 欢迎收听Rambler54，一档聚焦行动派人士的广播节目。今天的嘉宾是来自Radio Ruby电台的Mariona Herrez。 他将向我们讲述自己为何开始学习中文，并点评我们的学习方法是否得当。Mariona
5: Herrez, de Ràdio Rubí, ben tornada al Rambla.
6: Hola, gràcies, Anna. Bona tarda.
5: Bona tarda. Escolta, no sé si l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau ho ha fet bé presentant el programa o no. Tu com ho has escoltat?
6: A veure, ho he escoltat prou bé. Sí que et dic que potser Rambla 54, Mariona Jerez o Ràdio Rubí, en realitat ho haguessin dit d'una altra forma. A Xina a vegades ho tradueixen, ho fan la traducció fonètica amb els seus caràcters, però bueno, dins del que cap, bastant decent.

0: Doncs no sé si tu, oient, recordaràs que la Mariona ja ha passat pel Rambla 54 per explicar la història de la nissaga dansaire dels Rubio de Rubí i que aleshores vam descobrir doncs, que a banda de redactora és estudiant de xinès. Mariona, com va anar això? Per què xinès?
1: Doncs mira, és una raó una mica estúpida, no m'enganyaré. Jo tenia una llista de coses que volia fer i dins d'aquesta llista hi havia com una llista d'idiomes que si tenia l'oportunitat volia estudiar. Hi havia rus, xinès, japonès, coreà, francès, bueno, el que vulguis. O sigui,
0: fàcil no t'ho poses, eh?
1: No, però la realitat és que estava a la universitat i vaig deixar el conservatori i estava avorrida i vaig dir, vaig aprendre un idioma. I vaig decidir que el xinès era el més important de començar a aprendre, primer de tot perquè deia, encara sóc jove i encara, pues, si és tan difícil com diuen, tindré l'oportunitat. I a més perquè tenim molts parlants al món i especialment a Barcelona som la comunitat autònoma, bueno, Catalunya és la comunitat autònoma amb més col·lectiu xinès o comunitat xinesa de tot Espanya, fins i tot més que a Madrid.
0: I tu estudies xinès mandarí, o vaig errada?
1: No, sí, exactament. Jo estudio el xinès mandarí, hi ha després altres variants, però jo estudio el que diuen putonghua o la llengua comú, que és la que parlen a tota la Xina.
0: És amb la que s'entenen tots, després cadascú té la seva cosa. I a més d'estudiar xinès, també estàs involucrada amb la cultura xinesa de forma activa. Aquesta Mercè, la ciutat convidada de Barcelona és Xangai, i allà al mig hi ha la Mariona. Explica'ns això, si us plau.
1: Sí, doncs, bueno, la Mercè, la veritat és que ja porta temps col·laborant amb col·lectius de la comunitat xinesa, és curiós. I jo és que sóc part d'una associació que és l'associació de dansa de Lleó Wanhui, que ja l'any passat vaig estar fent la Mercè, però aquest any, com que a més el tema era la ciutat de Xangai, no la ciutat convidada, hem fet un espectacle en col·laboració amb un grup de dansa que es diu Kernel, que combina també un lleó català que és de Sant Boi i que junts fem un espectacle que combina pues, des de la cultura catalana a la cultura xinesa, com es troben, i després una dansa contemporània que barreja des de sardanes, a dansa de lleó, a tambors. La veritat és que és un espectacle molt xulo i bueno, pues, jo estic allà al mig. Aquest any toquen el tambor, l'any passat sí que feia dansa de lleó, però aquest any toco el tambor per acompanyar el nostre lleó xinès. I, bueno, si algú es vol passar, jo ho recomano moltíssim. Estem a l'estació del Parc del Nord, o sigui, allà. I, bueno, a les 5 de la tarda, tant dissabte com diumenge. Jo faig la publicitat, però ja em parareu.
0: Escolta'm, això del lleó xinès és això que veiem, que és com una mena de cucafera amb cap de lleó, o vaig equivocada?
1: Bueno, no sé exactament com descriuries. És... Bueno, són dos persones dins d'una mena de disfressa de lleó que no sembla lleó i la gent sempre li diu que és un drac, és un lleó. I és bàsicament, li diuen dansa, però és bàsicament acrobàcia. I bueno, és això, es fa sobretot en inauguracions, també ho fem en bodes. I la veritat és que ho hem fet també pues, això, per l'any nou xinès. L'any nou xinès també el fem nosaltres, a la meva associació, el Wanhui. Llavors, a l'escenari, per exemple, vam fer acrobàcies al lleó i tot això. I bueno, és un lleó, per dir-ho així, però no sembla un lleó. I és això, la diferència és el drac, són persones al descobert amb un pal i a dalt un drac molt llarg, i són moltes persones, i el lleó són dues persones sota una disfressa, normalment molt peludeta i molt mona, que a més mou la cua i les orelles i és molt, molt adorable.
0: Veus, doncs, jo és el drac el que tenia al cap.
1: Mariona, també fem drac, eh? També fem drac.
0: Si hi ha algú que vol seguir els teus passos amb l'estudi del xinès, què li recomanaries fer? Hi ha algun mètode que funcioni més que un altre?
1: Els mètodes sempre depenen de les persones, però per mi jo crec que el més essencial és submergir-te. Justament el xinès, per exemple, és un idioma que el que és la Xina continental ha volgut enfocar molt cap a tota la població que té fora de la Xina, no? I per tant té molts continguts multimèdia, sèries, pel·lícules, animacions, que estan disponibles amb subtítols en anglès normalment, i estan disponibles pues, a YouTube, estan disponibles a Netflix, i la veritat és que han invertit molt en aquest soft power, sobretot perquè tenen pues, aquesta diàspora, i aprofitar-te d'això. Si el teu idioma, l'idioma que vols parlar, en aquest cas el xinès, té tot això de sèries que et poden enganxar, que et poden ajudar a submergir-te, és sobretot això. I la música també, i bueno, si pots parlar amb gent de que parli l'idioma també, però això sempre és més difícil i per tant jo sempre recomano sèries a tope.
0: I escriure-ho ha de ser francament complicat, perquè clar, estem parlant d'un alfabet diferent del nostre.
1: sí i no. Vull dir, escriure per mi és complicat, per exemple, el francès. Jo, el francès, sóc un desastre, aquestes vocals que no sonen. En canvi, el xinès té un sentit dins de cada caràcter. O sigui, que hi ha caràcters que es repeteixen i que tenen diferents pronunciacions o diferents significats, però, en general, els caràcters pues, es construeixen d'una forma que, pues, per exemple, el que m'agrada a mi molt és el d'oblidar, perquè el d'oblidar té una part que és el caràcter de la mort, de morir, i a sota té el de cor. I llavors, la mort del cor és oblidar. Llavors, tots els caràcters com estan construïts d'una forma que té sentit.
0: És com molt poètic, no?
1: Molt, molt. El xinès és un idioma molt poètic i de tant en tant, no tant, però també és molt curiós, la veritat, és que és fascinant.
0: Mariona, abans de marxar, ens podries dir alguna cosa en xinès per acomiadar-nos?
1: Bueno, va, ho intento, eh? 感谢大家收听Rambla，五十四电台。希望大家和我们一起度过了一段愉快的时光。我们下个星期一下午四点再见。
0: Estic al·lucinada, Mariona? Això traduït al català, què vol dir?
1: Significa gràcies per escoltar el programa Rambla 54. Espero que hàgiu passat una bona estona amb nosaltres i ens veiem el pròxim dilluns a les 4 de la tarda.
0: Doncs definitivament m'agrades molt més tu i la teva veu que l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau. Gràcies, Mariona, i com dèiem, fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres, quan vulgueu. Moltes gràcies.

0: estem a la Rambla. Estem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Tornem a començar. I fas una parada perquè no quedin enganxades.
0: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
0: Sí.
1: Vinga, ja està.
0: Su.

0: sons com aquests doncs són indestriables del nostre paisatge sonor de cada dia, tant a casa com a la feina, com en el trajecte de casa a la feina i de la feina a casa. Vivim rodejats de pantalles, del mòbil, de l'ordinador, de la tauleta, i els més fans, fins i tot, hi ha pantalles per pujar i baixar les persianes de casa. Però tot això és molt d'ara, i avui volem tirar enrere i situar-nos als anys 70, quan el món començava a veure doncs aquells primers ordinadors, aquelles primers bèsties immenses, lentíssimes. Llavors semblaven llebres, però anaven molt lent, i inaccessibles per a una butxaca. Sergi Anson, benvingut al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna. Bona tarda.
0: Sergi, hem fet aquest salt enrere per entendre un museu que teniu a Vilafranca del Penedès i on podem resseguir una mica aquesta història que dèiem, la història d'aquests primers ordinadors, oi?
1: Doncs sí, com bé comentes, us volem parlar del Museu Commodore i de microordenadors. És una iniciativa d'en Joan Boada. Ell és professor jubilat que, de fet, ha impartit classes de ciència i de tecnologia en diversos centres de Vilafranca del Penedès. Però a banda de la seva passió per l'electrònica, que l'ha identificat també, com dèiem, ja des de ben jove, juntament amb la seva dona, van obrir una botiga al segle passat, en aquells llunyans...
0: En el nostre
1: 70,
0: segle.
1: En el nostre... Això mateix. Van obrir una botiga d'informàtica a Vilafranca, centrada precisament en vendre aparells de la marca Commodore. I d'aquí una mica, estirant el fil de la història, és d'on ve el nom d'aquest museu. Quan van tancar l'establiment, i aprofitant que tenien tot de material que els quedava, van decidir endreçar-lo i mostrar-lo a persones que hi tinguessin interès. I d'aquesta manera també doncs, ensenyaven els inicis d'aquella primera informàtica a casa nostra. De fet, hem anat a veure el Joan Boada i efectivament ens explicava que aquests aparells han canviat moltíssim des del que va ser el seu primer ordinador.
2: Doncs et diré que ve de l'any 77. En 77 vaig tenir el primer ordinador, que era un ordinador que era un Commodore, precisament. I aquell ordinador anava bé, perquè altres coses havia provat abans, però eren més complexes, més a nivell d'enginyeria. I llavors aquest doncs, era molt pràctic perquè portava tot complet. Portava el teclat, portava unitat central a dintre, portava la pantalla també incorporada i el casset per poder gravar la informació.
0: Quina nostàlgia de museu, no, Sergi?
1: Doncs sí, sí, efectivament, i sobretot per aquells que ja som una miqueta més grandets i que potser en el seu moment ens vam iniciar precisament amb un Commodore i que, deixant de banda el que ens ofereixen avui els ordinadors, el fèiem servir bàsicament per jugar. Però, al final, també aquest museu pot ser interessant per a qualsevol persona que tingui curiositat per la tecnologia, com també ens apuntava el Joan Boada.
2: Se troba gent, com havia comentat al principi, que són de Commodore. I aquells doncs, s'hi troben totalment identificats. I després també joves, que ja tenen una certa edat, que havien agafat amb molt Amiga, un ordinador Commodore que havia tret, l'Atari també havia tret un altre model, d'aquests Amiga, perquè en aquell moment els gràfics, el so, tot, estava a nivell superior del que era en aquell moment el PC. Però esclar, el PC va sortir per cosa més comercial, més de botiga o d'empresa, petita empresa i tal.
1: Com dèiem, de fet, en aquells primers moments molta gent fèiem servir aquests ordinadors per jugar a casa i potser sí que quedaven els PCs, aquests personals que tots tenim ara a la feina, per aquesta tasca més de feina. Però a banda dels ordinadors també hi ha molt de material d'electrònica. Per exemple, visitant el museu ens podem fer una idea de com podia ser i funcionar un dels primers ordinadors. Boada insisteix en que no tot el que mostren doncs, són Commodores.
2: Quan donava classes d'electrònica, estic parlant del principi dels 70, doncs ja tenia equipaments d'aquella època i altres que havia comprat de segona mà, que eren interiors l'any 70. Són equips que, bueno, diràs, són antics o no són antics, és igual, però tenen una època. I llavors, com que d'això en tinc, i repetits, doncs allà estan ben posadets dintre de l'espai que tenim. També hem posat tot aquest material i peces també. O sigui, tu avui dia no podràs veure un ordinador d'aquella època que anava en revés per la senzilla raó primera que ja no hi cabria. Perquè, a més, pesaven tonelades. Sí, sí. I, bueno, en fi. Però sí podràs veure al revés.
1: De fet, un altre dels al·licients precisament de visitar aquest museu són les explicacions sobre l'evolució de la tecnologia i el món de les comunicacions lligades a l'electrònica que ofereix també en Joan Boada. La cosa arriba, però, fins a aquests actuals PCs i telèfons mòbils infinitament més lleugers i accessibles.
2: Hem posat diferents models d'ordinadors, doncs sí, d'Spectrum, que no pateixin els que tenen Spectrum, que tenim allà molts més models d'Spectrum, i ens n'han d'arribar dos models més, que són els dos primers models que es van fer, el ZX80 i el ZX81, que no van arribar aquí a Espanya, que també estan a punt d'arribar. Que avui dia, ja, quan estem parlant d'això, doncs el més petit que et ve ja és el mòbil, no?
1: Sí.
2: Una tablet, un portàtil d'aquells fins i tal. Però bé, en altra època hi havia altres històries. Sí, llavors, un portàtil pesava 10-15 quilos, amb pantalla i tot, però la pantalleta més petita que la que porten els mòbils d'avui dia.
0: Ai, Sergi, els Spectrums. Jo, el meu primer ordinador va ser un Spectrum connectat a una tele en blanc i negre, que encara conservo. Funcionaria si no hagués entrat en funcionament la TDT. I amb unes cintes de caset. Quins sí, records.
1: Jo vaig començar amb un Astra, amb les pantalles verdes, d'aquelles que també servien a vegades per jugar amb segons quins jocs molt senzillets dels que veuríem ara.
0: Que programàvem nosaltres, no sé si era el teu cas, però aquella boleta que anava amunt i avall com si fos una partida de ping-pong,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que tenies... Sí, passaves hores, Déu-n'hi-do. Ara ens queixem, també. De fet, però Anna, si el que vols posar, doncs, o passar aquesta nostàlgia, i entendre també una mica com anava en aquells ordinadors que feies anar, ja ho saps, et pots acostar a Vilafranca i visitar-lo. Els pots comparar amb això que tots ara portem, de fet, a la butxaca o a la bossa, i que ens permet estar hiperconnectats, que a vegades també és una mica complicat.
0: I una mica excessiu. Doncs, sí, sí. Sergi, si us plau, agraeix-li la feina de divulgació al Joan Boada, des del Rambla 54, a ell i a tu. Per cert, abans no marxis, com que has estat... Aquesta ha estat, de fet, la nostra primera connexió.
1: Sí.
0: Estem demanant a tothom que passeja per primera vegada pel Rambla, doncs que ens faci 5 cèntims de qui és i qui és la seva emissora. Qui sou, Ràdio Vilafranca i tu?
1: Doncs mira, jo sóc el Sergi, sóc periodista, tenim ja un cert bagatge, de fet... amb mitjans de comunicació a nivell local i comarcal, i pel que fa a la ràdio, Ràdio Vilafranca és una emissora que va començar el 1982, per tant, doncs ja fa també força anys, i que ens centrem en intentar acostar a nivell de Vilafranca i comarca doncs tot allò que va passant també a casa nostra, mirant de ser el màxim de propers possibles.
0: Doncs au, ja ets un rambler amb tots els ets i uts. Gràcies, Sergi, i parlem aviat. Una abraçada.
1: Perfecte, fins la propera, Anna.
3: Vale, la primera, aquesta. Vale. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera. Jo escolto Rambla 54

0: Plana Ràdio, també escoltem Rambla 54.
1: Víctor Montecino Valls, benvingut al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Aclarim,
2: il·lusió.
1: Igualment. Aclarim, Víctor, per la música, que no estàs a l'estat de Nova York amb els Mohicans, sinó al Montsià, a la Galera. Allà encara hi queda un representant d'un ofici que durant segles va formar part de la vida quotidiana d'aquell poble. De fet, és l'últim d'aquí que ens ha vingut la inspiració d'aquesta cançó.
2: Sí, parlem d'últims, o almenys de ara l'únic vigent, no sé, a vegades se'm mal dir l'últim, i concretament vull parlar-te d'un ofici amb molta història a la Galera, com deies, que és el dels terrissers o canterers, com se'ls coneix sempre, o se'ls ha conegut sempre aquí. Tenim, o hi ha documents des del segle XVIII, i va haver, que hi va haver una època en què hi havia diversos obradors funcionants. Però d'això ja fa temps, i ara mateix només en queda un en actiu, és Joan Cortilla García, que continua una tradició familiar, i des del 2011, a més, va ser nominat en aquell moment mestre artesà terrisser, i el tenim aquí. Joan, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
2: Joan, tu has crescut pràcticament entre fang, no sé si seria la forma de dir-ho, entre torns, entre peces de terrissa. Quan vas tindre clar que volies continuar aquest ofici que havies vist a la família des de sempre?
3: Pues bueno, mira, jo sí, vaig néixer, i pràcticament vaig néixer, com aquell que diu, allí a l'obrador, i, bueno, evidentment, pues, quan després, una vegada ja vam tindre la edat per anar a escola, pues, vam fer els estudis reglamentaris, l'EGB, després vaig ficar-me a fer el batxillerat, i quan va ser el moment de decidir entre anar a estudiar i fer una carrera o ficar-me a fer una faena, ja em vaig ficar a treballar al fang. També he de dir que, a part del treball al fang, també compaginant-ho bastant de temps en les oliveres, en el camp.
1: Joan, i abans de continuar, potser hauríem d'aclarir una cosa per parlar en propietat. Parlem de terrissers, de ceramistes, de treballar el fang. Quina diferència hi ha entre això? Quina diferència hi ha entre un terrisser i un ceramista, si és que n'hi ha?
3: Jo crec que sí que la hi ha, Anna, perquè tots treballem en fang, però el que és l'ofici de terrisser és un ofici que costa molt d'aprendre, i llavors és treball de torn, bàsicament, m'entens? Uh-huh. És tot sempre treball al torn, fer no una peça, sinó fer sèries de peces, quantitats de peces, de diversos tamanys, sempre peces utilitàries, i fer-ne quantitat per a que pugui sortir uns preus raonables per a que la gent ho pugui comprar, perquè no oblidéssim que la terrissa antigament era una cosa necessària, imprescindible per a la vida quotidiana. Llavors, són peces així una mica rústiques, el que fem aquí a la Galera, les peces tradicionals. N'hi haven algunes que anaven esmaltades perquè necessàriament s'havia de tapar el poro del fang per a poder-les utilitzar perquè fossin higièniques per a la cuina, però sempre un estil així rústic. El ceramista també treballa en fang, pot treballar en torn o sense, potser no té tanta habilitat al torn com un terrisser, però també hi ha que dir que decorant les peces toquen el tema dels esmalts molt bé, vull dir, fan a lo millor esmalts d'alta temperatura, cosa que els terrissers, tot això ho tenim a part. I també la ceràmica, llavors està el que és la ceràmica artística, que hi ha gent que es dedica a fer pues, unes peces per a fer exposicions, vull dir, m'agrada diferenciar-ho en aquest sentit.
2: I aquesta diferència també explica que avui, el que diem al principi, no, se't considera l'únic terrisser en actiu del Montsià, tot i que hi ha altres persones del territori que es dediquen, que treballen el fang i fan ceràmica.
3: Sí, gent que treballi paregut a la manera que treballem, que treballo jo, per dir alguna cosa, ja no en queda, ja, vull dir. Jo encara tenim tot el taller que tenia del meu avi, tenim el forn antic, evidentment ara no funciona, però la faena meua és treballar al torn, fer sèries de peces. I per aquí a la comarca, i quasi que et vaig a dir que si no me n'anem a Miravet, ja no trobem a ningú tampoc, ja, que es dediqui a aquest ofici.
1: Ara ens ho deies, a la Galera hi havia hagut, no?, diversos terrissers, i avui en actiu doncs només quedes tu. Com ha anat això, Joan?
3: Pues bueno, jo la primera crisi molt forta de l'ofici no la vaig viure, perquè potser no havia nascut, que va ser quan se va inventar el plàstic i l'electricitat. van ser les dues coses que van pegar un cop molt fort a l'ofici. A la Galera hi ha 6 tallers, i degut a això només va quedar el taller del meu avi, perquè ell tenia ja finques d'oliveres i va dir, bueno, doncs provem de compaginar-ho fent les dues coses, en vez de llogar gent per anar al camp, ens farem nosaltres la faena i l'altra temporada treballarem a la terrissa. I bueno, ho van aguantant, se va tornar a reinventar l'ofici. Si no es feien cadups per dir alguna cosa, doncs se van fer miniatures per a batejos i es van fer altres coses i es va anar aguantant l'ofici així. Cada vegada ha sigut més complicat, sobretot ara, aquests últims anys, que ja ens porten tants de productes d'aquests països a uns preus que aquí és impossible competir. Llavors sí que és diferent la cosa, però molta gent a l'hora de comprar una cosa o una quantitat de peces, el que mira és el preu. Llavors una peça que està artesanalment, o sigui, feta a mà, que és tot treball de mà, doncs, té un cost que en estos puestos la venda al públic és, bueno, no pagues ni la matèria prima, com aquell que diu aquí, treballant aquí. Llavors és complicat, és complicat.
2: Abans has fet, potser ho has avançat una miqueta, que utilitzes sobretot el torn, però quan parlem de la terrissa tradicional a la Galera, de quines peces estem parlant? De quines, no sé si arriba a dir obres, perquè a vegades també són obres d'art, encara que no sigui la seva funció, i què surt habitualment del teu obrador o dels obradors que hi havia antigament a la Galera?
3: Sortia, són peces, si tu vols, són tot peces fetes a mà, sèries de peces, però tot són peces úniques, perquè dos d'idèntiques no les hi ha. Tu les veus i pareixen iguales, però no ho són. Una serà més ampleta, l'altra serà més alteta.
2: Que és part de la gràcia, també.
3: És molt bé, de lo fet a mà. Que paregui igual, però que no ho sigui. Si és una cosa industrial, és tot igualet. Llavors, quines peces sortien? Se feien peces, bàsicament, aquí al territori, aquí a la Galera, peces que eren per a aigua. Cantes per portar aigua, cantes per a beure, de diversos tipus, la marraixa, que era el cante que es bevia a casa, la cantimplora, que era el cante que portaven penjat als carros. Llavors se feien molts de beuradors per animals, perquè la gent, evidentment, criava animals i en algun lloc o altre s'havia de ficar l'aigua per a beurar-los. Plats, cassoles per a menjar. Llavors se feien unes peces per a la construcció, que quan se va inventar el plàstic van perdre tot l'interès, vull dir, no se'n va parlar més, hasta ara fa uns anys se va tornar a posar de moda, però vull dir, a vegades hi ha gent que ho busca i si ho troba ho fica, que són les tortugades de les cases, la part frontal de la teulada, que és el que arroplega l'aigua, i el baixant, la tuberia, també feta de fang. Això antigament, tots els baixants i tot, era de fang. Quan se va inventar el plàstic va desaparèixer el fang ja. Se feien molts de cadups, potser és la peça que es fabricava més a la Galera. El cadup és una peça estreta i allargada, molt difícil de fer, però bueno, com se'n feien tanta quantitat, el que treballava en això tenia una pràctica ja i no hi havia cap problema per a fer-los, que eren unes peces que s'utilitzaven per a regar en el sistema este que hi havia antic, que era de les sènies, les nòries en castellà, que voltava el cavall i voltava la roda, baixaven els cadups baix a l'aigua i la pujaven i te la traien fora. Aquestes peces a la Galera potser és la peça que s'havia fabricat més. Jo sento contar que jo ja no ho vaig viure això, però que les feien a milers. I quan venia la primavera se desapareixien els milers de peces que havien fet al taller concret de casa nostra, el meu avi, el meu besavi, i després mon pare. Quan venia la primavera, que es posava en funcionament els recs als horts, vull dir, desapareixien els cadups perquè se trencaven, s'havien de tornar a canviar, i bueno, era una cosa que funcionava. Una vegada es va inventar l'electricitat, se va posar la bombeta i el cadup, bueno, ja va deixar de tindre interès també. Però és una de les peces també tradicional que es feia. Testos per a plantes i alguns estris per a la cuina, esmaltats també, vidriats, i el vidriat que llavors funcionava era el plom.
2: No sé si haguéssim acabat preguntant què no fèieu.
1: Exacte, tot es feia.
3: Se feia quasi de tot perquè era necessari per a la vida del dia a dia, vull dir, no hi havia res més.
1: Clar, i malauradament ara estem parlant aquí d'un ofici que va a menys, però Joan, t'he de dir que a Barcelona, com a mínim a Gràcia, et dono testimoni de que estan proliferant com a bolets els tallers, en aquest cas de ceràmica, i els locals per viure l'experiència de fer-te-la tu mateix, de pintar-la. No sé si la gent més jove torna a interessar passar-se en el fang, la ceràmica, encara que sigui d'una altra manera. No sé si aquest interès us arriba o és només postureig de la ciutat, això.
3: Bueno, jo no crec que sigui postureig. Jo a vegades havia pensat que era com una moda, però ara ja també tinc el meu dubte.
1: A lo millor n'hi ha molts, és que... Sí, n'hi ha molts.
3: Sí. Tinc constància. I llocs on hi ha un taller, com ara, per exemple, Argentona, cito el nom perquè hi tinc relació allà al Museu d'Argentona, tenen una llista d'espera per muntar, si convenia, una altra escola al costat, vull dir, la tindrien plena de seguida, saps? O sigui, és veritat, això. Però... penso que a part de que hi ha gent que li agrada i que li agrada tocar el fang i això, potser també és una mica una necessitat que, de la societat, no? Perquè estem tot el dia, moltes faenes són pantalla i tecles i arriba un moment que necessites a lo millor fer alguna més i això, pues, no ho sé, fas treballar el cap, fas treballar les mans, t'embrutes, vull dir, és diferent, no sé, ja dic, pensava que sí era una moda, però no sé, a lo millor és que tenim una necessitat de fer això. Ara, d'aquí a que ho convertiguéssim en ofici, hi ha molta diferència, yeah. Perquè molta gent que fa això és que treballa a un altre lloc i després va en plan una mica de hobby a fer això.
1: A desconnectar, no?
3: A desconnectar.
2: Sí, una forma d'escapar de d'altres, precisament, Anna, que treballem molt en ordinador i tot això, mos pot anar molt bé.
1: Exacte, exacte. Joan, no puc acabar aquesta conversa sense preguntar-te, en clau d'aquesta música que hem escollit de Moïcà, com et sents a sent per ara? Esperem, no sé, igual donem alguna bona notícia ben aviat, l'últim terrisser de la Galera i del Montsià.
3: Pues, bueno, jo me sento una mica en l'obligació de continuar-ho ara. Llavors, per l'altre costat, me fa com a llàstima o pena, com vulguis dir-ho, no? De que, vull dir, que no hi pugui haver detrás ningú que ho continue. La situació és molt complicada, vull dir, perquè, vull dir, un per aprendre l'ofici ha de destinar-hi moltes hores i si després no ha de poder viure dignament de l'ofici, no hi haurà ningú que s'hi dediqui. Llavors, jo penso, i no sé, ho dic moltes vegades, que potser hauria d'haver un canvi aquí des de les administracions. Estos oficis tan artesans que continuem conservant aquestes formes i aquestes peces que es feien antigament, potser haurien de pertenèixer a cultura, tot això, ja. Llavors, evidentment que no han de tornar a haver 5 o 6 tallers a la Galera, ni 2 a Santa Bàrbara i un a Amposta, no. N'ha d'haver un a la comarca en sigui, però que estigués una mica ajudat, i simplement perquè no es perdi este saber fer, estes peces, perquè formen part de la història del nostre territori.
1: I de la cultura.
3: Jo sempre dic que a un arbre, quan li comences a tallar tot moltes arrels, al final s'acaba secant. Vull dir, no sé què pugui passar, però perdem moltes coses.
1: Doncs queda dit, queda recollit aquest clam. Joan, Víctor, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres, amb aquest ofici tan bonic, el de terrisser. Una abraçada ben grossa i fins aviat.
2: Gràcies, Anna. Fins la propera.
3: Moltes gràcies.
4: Quedem a la Rambla. A Rambla 54. Estàs escoltant Rambla 54, a la nova ràdio de Reus.
1: Ei, ja saps que estem immersos en una tournée gegantera per tot Catalunya, coneixent totes les figures que ballen per les festes majors. Ja hem parlat del Florenci i l'Agneta de Santa Maria d'Oló, del cavaller Narcís i de l'Arna, els gegants de l'Eduard, d'Ivars d'Urgell, o la gegantona Joana la Negra de Sallent, que és un homenatge a una remeiera del Lluçanès del segle XVII, assassinada per bruixa. Seguirem fent camí, però avui ens volem aturar per parlar del manteniment de totes aquestes peces. Què passa quan necessiten una reparació? Doncs l'Aleix Pérez té la resposta. Aleix, benvingut al Rambla 54.
5: Hola, Anna. Molt bona tarda. Encantat d'estar aquí des dels estudis de la nova ràdio de Reus. Doncs sí, ens n'anem també en aquell aspecte, no?, que sovint no veiem també de tot aquest patrimoni cultural que tenim a casa nostra.
1: Doncs, Aleix, de seguida ens presentes el convidat que t'acompanya, però abans, com fem sempre, avui és un dia de primeres connexions, n'hi ha moltes, i tu rambleixes amb nosaltres per primera vegada. Volem que ens expliquis, que ens facis una petita pinzellada. Qui és la nova ràdio de Reus i qui ets tu, si us plau?
5: Doncs mira, la nova ràdio de Reus és hereva del Ràdio Music Club, una emissora pionera aquí a la ciutat de Reus amb més de 44 anys d'història i bé, ara mateix s'ha convertit en la nova ràdio de Reus, aquesta emissora local també que emet de manera digital. I jo, bé, sóc l'Àlex Pérez, sóc un noi nascut a Puigcerdà ara fa 25 anys i que ben aviat vaig arribar aquí a Reus, em vaig enamorar de la seva gent, dels seus costums i sobretot de la ràdio. I al final doncs, m'he quedat aquí vivint, descobrint, intentant explicar una miqueta casa meva a tot aquell que ens vulgui escoltar.
1: Doncs ara que ja ens hem situat amb la nova ràdio de Reus i amb tu, per parlar d'aquestes reparacions que dèiem, reparacions de gegants, qui tens al costat? Amb qui estàs?
5: Doncs Anna, estic amb l'Aleix Álvarez, que és el gerent del taller Vall, que és un taller de referència del tema que ens ocupa. Són també destacar el Premi Restaura de la Generalitat de Catalunya l'any 2024 i al qual saludem. Aleix Álvarez, benvingut a Rambla 54.
6: Molt bona tarda.
1: Aleix, benvingut. Bueno, benvinguts tots dos, eh? És Aleix i Aleix. Ho tindré complicat avui, perquè... Abans de res, un matís, perquè jo he parlat de reparar gegants i potser ho hauria hagut de dir restaurar. Espero que no t'hagi ofès. O és indiferent, o fas servir les dues coses?
6: Bueno, no, per nosaltres no és indiferent. Són dos conceptes. Reparar seria el que faria la gent doncs, que no té estudis doncs, oficials, i conservar o restaurar és el que faríem doncs, tots aquells restauradors oficials titulats. No? Però bé, avui en dia el terme sempre... Així, doncs, com es pot?
7: A mi m'agradaria començar preguntant-te pels teus inicis. Com acabes descobrint aquesta feina? Quina formació vas necessitar?
6: Doncs bé, nosaltres l'any 2013 obríem l'empresa. Prèviament, doncs, el que vam fer va ser, en aquest cas, jo vaig estudiar també amb la meva companya, que vam obrir l'empresa tots dos. Vam estudiar conservació i restauració, en aquest cas, d'escultura i arqueologia. I el que vam fer va ser endinsar-nos una mica en aquest món doncs, quan es van començar a demanar doncs, tot tema de figures, doncs, de reproduccions i peces vinculades doncs, a lo que és la festa, la imatgeria popular. No? Nosaltres, els nostres orígens i començament, que encara mantenim avui en dia, és treballant doncs, amb l'Església i amb el manteniment de sants i patrimoni eclesiàstic, però és cert que bueno, tot això ha anat derivant i ens va cridar l'atenció, no?, de dir, amb els encàrrecs que teníem doncs, de començar a fer bestiari, gegants i elements festius, ens vam endinsar, vam començar a estudiar més en profunditat, vam seguir treballant-ho fins a dia d'avui, doncs, que hem derivat ja en que actualment ja som una SL, ja no som aquella empresa que vam començar al principi, i ara, doncs bé, en vez de dos treballadors en som tres i amb un gran volum de feina doncs, per tot Catalunya i per fora de l'Estat.
1: I quina mena de perfil teniu aquests tres treballadors del vostre taller, el taller Avall?
6: Nosaltres, el nostre perfil és un perfil tècnic, doncs, en aquest cas oficial, titulat i professional, però també treballem amb molts col·laboradors externs, com per exemple doncs, sastres, ebanistes, doncs, en aquest cas també orfebres, joiers, inclús perruquers, per tema de que, clar, vull dir, totes aquestes figures, no només hi ha la vessant més científico-tècnica de la intervenció, sinó que també treballaríem doncs, amb professionals externs per acabar de complementar que les obres quedessin doncs, el més verídiques o més fidedignes possible en el seu origen. No?
7: Perquè, Aleix, normalment, què us demana la gent que arriba al taller a ballar els gegants? Què els cal per tornar a estar del millor aspecte possible?
6: Bé, nosaltres al taller doncs, ve un molt tipus de gent, vull dir, tenim un ampli ventall de clients. N'hi ha de més específics que saben perfectament allò que volen, de dir, volem doncs, fer una figura de nou, des de zero, volem així, amb aquestes característiques, no? I n'hi ha d'altres que directament no és, de dir, doncs, assessoreu-nos vosaltres, a veure què creieu, o recuperar sobretot el que estem treballant molt últimament, doncs, el tema de la memòria històrica, totes aquelles peces moltes vegades que s'han perdut doncs, en conflictes bèl·lics doncs, i s'han d'anar restituint o recuperant. Altres peces doncs, també doncs, que en el seu transcurs històric doncs, han quedat abandonades, oblidades, o ja estem parlant també de peces que serien de primera divisió, com peces centenàries o bicentenàries, en el qual el nostre taller, doncs, bé, ara aviat farà 15 anys doncs, de història i que portem molt de temps ja especialitzats en aquesta vessant, que és amb el que més treballem, no?
1: I en aquestes actuacions ens hem d'imaginar unes eines de molta precisió o unes eines més grans?
6: Bé, en el nostre taller tenim dues metodologies. Són eines de precisió, es podria dir quirúrgica o cirúrgica, no? I per altra banda, doncs, també tenim moltes eines que són artesanals. O sigui, el que més ens caracteritza, com ara em surt ara...
1: Caracteritza.
6: Això, el que més ens caracteritza és aquesta doble vessant, no? La part més artística, la part més científica. Doncs quan conjuguem aquestes dues meitats, el resultat és excel·lent, perquè tenim la part científico-tècnica i després també tenim la vessant artesana, que és d'on procediria, doncs, en aquest cas, la restauració, no?, en origen. Per tant, és molt interessant utilitzar i emprar les dues vessants o tècniques, no?, que es diu. Així que, bé, en el nostre taller utilitzem aquestes dues característiques, doncs, que conformen el que seria la nostra professió. I li dona més valor, evidentment, clar, aquesta vessant artesana, doncs, que és aquesta vessant històrica més antiga, però, clar, avui en dia, amb totes les tecnologies que tenim al nostre abast, que són excel·lents, doncs, evidentment, les hem d'emprar i utilitzar, com, per exemple, un escàner 3D, no?, importantíssim, vital per a poder conservar una peça patrimonial, o vull dir, o altres tipus de mecanismes, no?, que ens està oferint la tecnologia. Antigament els informes es feien a mà i avui en dia ja es fan, clar, amb ordinador, doncs, amb tècniques molt més ràpides, no?
1: Aleix, una cosa. Sí. Tu has dit, treballeu amb peces centenàries, peces que tenen un gran valor patrimonial. No sé si això, ostres, a mi, per mi seria una gran pressió per la feina, no? Ho noteu, això?
6: Bueno, nosaltres, més que pressió, ja estem acostumats, perquè són grans caixes o capses de sorpreses, no? Vull dir, un element singular, patrimonial, en aquest cas centenari, bicentenari, dins seu alberga i comporta tota la història en la seva esquena, no?, de tota la gent que en aquell llegat patrimonial que es diu ha anat cuidant i vetllant, doncs, per aquestes figures. Per tant, que avui en dia encara les tinguem, el que ens dona és una emoció molt forta, en el sentit de dir, han perdurat, han perllongat el pas del temps i avui en dia són tangibles, no les podem tocar. Hi ha altres peces, doncs, que bé han existit, que en tenim constància, doncs, el 1600, el 1500, però per efectes de guerres bèl·liques o conflictes o diverses vicissituds han desaparegut al llarg de la història, llavors no les podem veure. Per tant, que les puguem restaurar, a part de ser una gran responsabilitat i un gran honor, és molt important, perquè vol dir que la nostra generació perllongarà, perquè la generació següent i els nostres hereus, vull dir, tota la gent, doncs, que vindrà al darrere nostre, podrà gaudir d'aquelles festes i seguir tenint aquells elements, no? I això, clar, no té preu. És meravellós.
1: Exacte, em sembla una història fantàstica i ha de ser molt reconfortant. Doncs Aleix i Aleix, els tots dos, moltíssimes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54 aquesta història, aquest ofici, aquesta artesania que no s'ha de perdre de cap de les maneres. Gràcies al Pérez per la connexió i a l'Álvarez per obrir-nos la porta del seu taller. Una abraçada molt gran a tots dos i fins aviat.
6: Doncs moltes gràcies.
7: Igualment.
8: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
9: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
8: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això, perquè... Vinga.
4: Estàs escoltant Rambla 54 a Baixcamp Ràdio.
1: El dia que John Williams va seure's al piano per ensenyar-li a Steven Spielberg les dues notes amb les que va composar aquesta banda sonora de Jaws, de Tauró, el director va pensar que el seu amic li estava fent broma o s'havia tornat boig. He de confessar que quan l'Adrià Duc em va dir que els dofins poden ser dolents, em vaig sentir una mica Spielberg, jo i tot l'equip. Però, és clar, algú pot discutir avui que aquell mi fa, de Williams no la va clavar. Adrià, benvingut al Rambla 54.
10: Hola, bona tarda, moltes gràcies. Molt content d'estar aquí.
1: Adrià, no saps les grans estones que hem passat parlant dels teus dofins amb l'Arnau, la Laia, la Gisela, l'Ivan i el Francesc Ávila, que ara que ho penso no us he dit que aquests dies el Francesc està suant la cansalada amb la taula de so i les connexions. Els dofins són uns animals indestriables de l'iconografia infantil que creiem que sempre són bons, simpàtics i intel·ligents, però resulta que no, que també tenen la seva part fosca. O això diuen els pescadors de Cambrils, oi?
10: Doncs sí, Anna, és que els dofins s'han convertit en un problema cada vegada més important per als pescadors artesanals de Cambrils. I no perquè els pescadors tinguin res contra els dofins, evidentment, sinó perquè els animals estan atacant les xarxes de pesca per alimentar-se.
1: I, esclar, les xarxes es deuen fer malbé.
10: Ahí està una de les claus principals del problema, Anna. Perquè no és només que el dofí es menja el peix que hi ha atrapat a la xarxa. L'animal també acaba trencant i malmetent les xarxes. Per tant, el pescador perd la captura i, a més, ha de pagar per reparar o substituir l'eina amb què treballa. I això, segons m'ha explicat la gerent de la Confraria de Pescadors de Cambrils, la Clàudia Masdeu, no és una problemàtica nova, però sí que s'ha anat agreujant amb el temps.
11: Doncs des del 2019, els atacs dels dofins, els arts de pesca de les embarcacions d'arts menors han augmentat any rere any. En el seu moment es va posar pues, en alerta tant el sector i es va informar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sí que és cert que van activar actuacions des del Departament des d'un primer moment. Es van realitzar estudis de quina era aquesta afectació, de quin eren els resultats d'aquests atacs i de quina era l'afectació que acabaven tenint els pescadors artesanals pels atacs dels dofins.
10: Anna, per a que entenguem una mica la dimensió del problema, has de pensar que les xarxes haurien de durar més d'una temporada, però els atacs poden arribar a ser tan freqüents que una xarxa pot quedar inutilitzada en qüestió de dies.
11: Aquests arts, a més, doncs, són arts que han de durar més d'una campanya i que no arriben ni a acabar una campanya. Vull dir, estem parlant d'arts que en una mateixa setmana que han pogut tenir atacs de manera diària o en dies alterns, en una setmana doncs, aquesta xarxa ja no es pot utilitzar. Tot el temps que l'utilitzes, que allargues el seu ús, és temps que també estàs perdent captures, perquè si l'aprofites fins que no s'acaba de fer malbé, tots aquells forats que s'han anat deixant en els atacs anteriors deixen de treballar i, per tant, deixen de capturar peix.
10: I això obliga alguns pescadors no només a reparar o comprar xarxes noves, sinó fins i tot a modificar la seva manera de treballar, perquè determinada zona o una determinada espècie concentra molts atacs i continua treballant i pot acabar sent fins i tot econòmicament inviable.
1: I després hi ha una altra dificultat afegida. No estem parlant d'un animal que es pugui simplement espantar o apartar de qualsevol manera.
10: Exacte, i aquí és on la situació es complica, perquè els dofins són una espècie protegida.
11: És una problemàtica complicada, perquè al final estem parlant d'una espècie protegida i que, tot i que tots, evidentment, tots estem d'acord en aquesta protecció, hi ha un efecte col·lateral que són aquests atacs, perquè evidentment és un animal que troba allà el seu aliment, a més de manera fàcil, sense haver-lo de lluitar o de perseguir, per dir-ho d'alguna manera, i per tant doncs és una comoditat, no?, tenir-lo servit.
1: Sí, és ben bé allò del plat a taula, eh? I llavors què, Adrià, què han de fer els pescadors?
10: Doncs mira, ells són mirat i remirat i els darrers anys han anat provant diferents mesures. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació ha concedit ajuts per reparar les xarxes i també han aparegut els famosos pingers.
1: Pingers, què és això?
10: Doncs són uns dispositius que s'instal·len a les embarcacions i que emeten un so quan els dofins s'apropen a les xarxes. La idea és que aquest so els molesti i els faci marxar, però pel que sembla els dofins també s'han anat acostumant a aquesta mesura.
1: Confirmem que són intel·ligents, doncs, i adaptats al soroll dels humans.
10: Sí, efectivament, i aquest és precisament un dels problemes. Les mesures poden reduir els atacs durant un temps concret, però els pescadors continuen buscant una solució efectiva a llarg termini.
1: Doncs, Adrià, és un senyor problema aquest i una gran història la que ens has portat. Crec que no em tornaré a mirar mai més el Flipper de la mateixa manera. Per cert, tu avui has debutat al Rambla 54 i abans no marxis, volem que ens facis 5 cèntims sobre Baix Camp Ràdio i sobre tu mateix. Què hem de saber?
10: Doncs mira, jo sóc un noi de Castelló que va arribar a Tarragona per amor al bàsquet, algo ben diferent al que faig ara, i que gairebé sense adonar-me doncs em vaig acabar quedant. I ja fa més de 10 anys que Tarragona és casa meva, i després, juntament amb Ràdio Ciutat de Tarragona i amb Baix Camp Ràdio, que també són casa meva ara, casa nostra, i des d'aquí us portem tota l'actualitat i tota la informació local que podem, i ho fem de la millor manera possible.
1: Doncs tens una casa nova al Rambla 54. Moltes gràcies i fins aviat.
10: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
4: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Arenys.
1: La realitat sovint supera la ficció. Ja fa anys que, lluny de la gran pantalla, els humans convivim amb uns éssers ben peculiars, no fan soroll, tenen una pell forta, metàl·lica, també una energia que no s'esgota i els fa incansables. Fins i tot tenen, o sembla que tinguin, sentiments que els permeten entendre'ns. Són els robots. Avui dia, tant els pots trobar en un restaurant servint plats com el dentista. Oriol Leo, benvingut al Rambla 54.
12: Moltes gràcies, Anna. Encantats d'estar aquí rambojant.
1: Oh, Oriol, abans d'avançar res sobre dentistes robòtics, deixa'm donar-te la benvinguda al programa i demanar-te, avui és una estrena darrere una altra, si us plau, que et presentis. Què n'hem de saber de tu i de Ràdio Arenys?
12: Doncs mira, jo sóc Oriol, 44 anys, casat, pare d'una nena de 6 anys. Sóc nascut a Arenys de Munt, visc a Calella, treballo aquí a Ràdio Arenys, Arenys de Mar, sempre m'he dedicat al periodisme local, i bé, de la ràdio, que anem de dir, no? És la degana de les emissores locals de Catalunya, tenim molta història, crec que ara estem en un moment dolç, de ressorgiment, amb força per explicar tot el que passa a Arenys i també als voltants.
1: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, anem al gra. Ens portes un robot dentista.
12: Doncs sí, mira, concretament és el robot de la clínica dental de Marina Ostrell, d'Arenys de Mar, que han incorporat la darrera tecnologia.
1: I quin aspecte té i què fa ben bé aquest robot?
12: Doncs mira, és alt, és un robot alt i el seu cap és una pantalla grossa, i també té braços, uns bracets més aviat petitons, i te'l trobes just a l'entrada. La seva funció és rebre els pacients, guiar-los dins les instal·lacions, i això ho explica la dentista i propietària de la clínica, Marina Ostrell.
13: El robot ara és la nostra última incorporació que hem fet. La veritat és que el tenim una mica encara a proves perquè està bastant verd i estem treballant molt amb tot el que és el tema dels tècnics i tot perquè ens acabi d'ajudar, però sobretot ens ajuda amb tot el que és la tarea administrativa. Rep el pacient, els acompanya al box, firma consentiments informats, llavors si li fas alguna pregunta també te la contesta, si t'ha acompanyat al lavabo també t'acompanya, llavors són tasques més administratives simples, que estem treballant perquè sigui un palet més, però bueno, és una miqueta limitat encara la situació.
1: Bé, els primers dies d'una nova feina tots anem perduts, és normal. Si vull trucar per demanar hora, ho faré amb ell?
12: No, a mi això ho fa la seva companya, l'Elisa, que s'encarrega de l'administració, i mira, no pateixis, evitem malentesos, l'Elisa és humana, el robot t'acompanya dins la consulta on tampoc hi falten eines avançades.
13: Començant per tot el que és avui en dia la planificació 3D amb tota la imatge, fem escàner facial, fem escàner oral, anem introduint molta d'aquesta tecnologia dintre perquè al final volem apostar i són eines que a nosaltres ens ajuden moltíssim a poder diagnosticar i ens ajuda molt a simplificar i sobretot per tot el que és pel pacient també els hi facilita moltíssim moltes situacions que la tecnologia doncs, ens ajuda a planificar prèviament i no potser amb el pacient allà sentat a clínica.
1: I tot això, Oriol, sense sortir d'Arenys de Mar, oi? Ho dic perquè sovint pensem que aquestes grans coses robòtiques són cosa de la capital, de Barcelona, i no, vull dir, també hi ha clíniques importants que estan super al dia fora de Barcelona.
12: Sí, sí, exacte. Jo us parlo d'aquí a Arenys, d'aquesta clínica en concret, que és qui ens ha obert les portes, eh? I ens ho ha explicat. Però segur que a molts municipis hi ha clíniques dentals que utilitzen tecnologia avançada per fer cirurgies. És un dels punts amb què ha volgut fer incidència Marina Ostrell.
13: Molta gent ens diu, sembla mentida, que tenint-ho aquí al costat, no?, i pensant que potser tinc que anar a Barcelona a fer-ho. Llavors, sí, és algo que m'agradaria que la gent sapigués, que doncs, no sempre s'ha d'anar a ciutat per trobar aquest tipus de tecnologia o aquest tipus de cirurgies que són una miqueta més planificades i més detallades. No s'ha de tenir por perquè realment avui en dia ha canviat moltíssim. El postoperatori és molt més... Hi ha casos específics, però és molt més fàcil, no hi ha tant dolor, també hi ha molta més medicació, al ser més planificat és molt més fàcil l'adaptació a tant les dents com a la cirurgia.
1: Doncs ja té raó, Oriol. Avui hem vist alguns exemples de com la tecnologia doncs, ha afectat els oficis de tota la vida, però hem de dir, no volem ser allò tecnopessimistes, que a vegades la tecnologia doncs, també ens permet avançar.
12: I tant, sens dubte, i ho hem vist també doncs, en un àmbit diferent, com és la consulta d'una clínica odontològica, d'un dentista.
1: Doncs així és. Oriol, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest cas al Rambla 54, que ja és casa teva, una abraçada, benvingut, i tornem a parlar aviat.
12: Moltes gràcies, fins ara.

0: Scrambler 54, la ràdio que fa cantonada.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
5: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
6: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
7: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
6: A Maresme Auto som especialistes

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i els grups municipals de Junts i Vox. El nou text substitueix l'anterior ordenança de 2007. L'equip del govern municipal ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix les llibertats. Ha defensat l'expedient la regidora de Seguretat, Cristina Morón.
2: Quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista, que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
1: I la mesa del Congrés tractarà la reunió de dimarts que ve l'incident d'un procediment sancionador a Ana Vázquez, la diputada del PP, que va exhibir un esprai de gas pebre dins l'hemicicle. Fons de la Cambra Baixa apunten que la sanció pot anar fins a la suspensió temporal com a diputada, segons el que estableix el reglament. L'ús d'aquest esprai de gas pebre per part d'un assessor del PP després de la intervenció de Vázquez va provocar que 12 persones fossin ateses pels serveis mèdics. El Congrés també va haver de desallotjar diverses zones per la presència del gas tòxic. I la Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té com a objectiu últim lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Aquest servei ja té un pressupost d'11.000 euros. I presó provisional amb fiança de 80.000 euros per la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere. La dona de 65 anys va ser detinguda dimecres al matí pels Mossos a Madrid. El jutge manté la causa oberta per un delicte d'homicidi. Els fets van passar a Baqueira el passat 26 de desembre. I l'associació Alba de Tàrrega ha inaugurat aquest matí A taula amb Picasso, una exposició creada pels artistes de la Divergent, el projecte d'art de l'entitat a partir de l'obra i les tècniques de Pablo Picasso. La mostra ha comptat amb tres plats originals de Picasso cedits temporalment per la Galeria El Mayoral, que conviuen amb una connexió de 23 plats de ceràmica creats pels artistes de la Divergent.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa on fem propostes d'excursionisme, de senderisme i de viatges. D'ara endavant compartirem 25 minuts de trajecte amb 3 parades. Són les que composen el capítol número 577 i que presentem, abans que res, en el nostre sumari. Vinyes i oliveres, fonts i forns de calç s'escampen en ondulats paisatges sota la majestuosa cinglera del Montsant. La Meritxell Omella, guia de l'empresa El Brugit, proposa una ruta circular pels voltants de la mística cartoixa d'Escaladei. Descobrirem el paisatge que ha modelat durant segles el vi i l'oli, les dues grans joies gastronòmiques del Priorat. Seguim fent

0: senderisme. El seu responsable, ja ho sabeu, és el Xavi Tió, president de l'agrupació excursionista de Martorell. Avui torn per descriure minuciosament una ruta clàssica, la Mola, des del Coll d'Estanalles. I la secció de viatges l'hem refet una mica. En lloc de parlar d'itineraris al voltant d'un país, els viatgers explicaran indrets concrets, llocs que deixen petja a visitar almenys un cop a la vida. Ens estrenem amb el Parc Nacional de les Torres del Paine, a Xile. En Francesc Masó, guia de l'empresa A Caminar Travel, és qui ens ho explica. Presentats els continguts, comencem. Veniu? Doncs va, que marxem.
1: Sendes.
0: L'heu vist segurament un munt de vegades, no ens en cansaríem pas. Aquella imatge dels arcs i la façana neoclàssica de la Cartoixa d'Escaladei, envoltada de fileres de xiprers i les cingleres de fons. Potser podríem dir una de les estampes més icòniques del país. Una instantània que traspua la serenitat que devia portar fins allà els monjos cartoixans. I també té un punt romàntic, amb l'amenaçador mur de pedra del Montsant. De la Cartoixa d'Escaladei ja n'hem parlat en aquest programa, així que avui no la veurem per dins, la contemplarem des de fora. Ho farem acompanyats de la Meritxell Omella, responsable de l'empresa de guiatges El Brugit. La Meritxell proposa la ruta que porta per nom Racons Cartoixans al peu del Montsant, i és ella mateixa qui ens la defineix.
2: Caminar pels entorns de la Cartoixa d'Escaladei fins a una de les seves fonts d'abastament d'aigua, que és la Font Pregona, passant per la Pietat, amb la qual anem caminant cap als peus del parc natural de la Serra de Montsant, però guanyant alçada, i per tant anem guanyant doncs, unes vistes aèries sobre el monestir i sobre el priorat i el seu entorn bastant espectaculars i bastant xules. I la sortida en si, el cap i a la fi, acaba sent una circular d'un màxim d'un parell d'hores. I això ho combinem amb un tast d'olis i amb un tast de vins, perquè al mateix poble tenim dos cellers i un molí d'oli. Per tant, és una combinació de senderisme, cultura, enoturisme i oleoturisme, tot en un.
0: Es tracta d'una ruta que es pot fer sota demanda. El punt de trobada és l'aparcament exterior de la Cartoixa d'Escaladei, on cal deixar-hi el cotxe.
2: Comencem primer a fer la sortida, a fer l'excursió. Voregem el monestir per la seva banda esquerra i pugem cap a la zona de la Pietat per un antic camp d'oliveres i un antic camí de ferradura. I és un lloc on gaudim d'aquesta descoberta tranquil·la a peu i d'un entorn natural privilegiat. Això sí, el recorregut pla no és, perquè en prioritat és moltes coses, però no és pla. I per tant sí que anem guanyant alçada, però anem fent un ritme tranquil, amb molts balcons per gaudir de les vistes. Per tant, és un recorregut que és molt panoràmic i que l'hem fet amb gent de tot tipus de procedència, edat i condició física.
0: Mentre el visitant va ascendint cap a la Pietat i la Font Pregona, comprova com, malgrat ser el Priorat una comarca de vinya i d'olivera, l'orografia regnant no ho ha posat gens fàcil als pagesos.
2: No en podem dir en cap cas una plana conreada. És tot un conjunt de turonets, de valls i costers que s'han treballat, en alguns casos, amb terrasses, per poder treballar-ho i conrear-ho amb una mica més de facilitat, però que moltes vegades continuen sent costers. I que, mira, que anem pujant, el que ens permet és veure aquest paisatge ondulat, no? Aquest paisatge rocós d'aquesta part central del Priorat, que tots són turons, valls i crestes. I aquesta és la part xula de veure com els humans, amb els anys, doncs hi ha molt, molt d'esforç, hem anat conreant un territori pedregós i que no és agraït. Per això, també, dels nostres pagesos i viticultors et diem els viticultors heroics i la viticultura heroica, no? Perquè l'esforç que requereix el conreu i viure en aquest territori és bastant important.
0: Bé, hem de dir que un esforç exemplificat en el fet que només els tractors més petits i estrets poden circular per aquests terrenys costeruts i amb prou feines arriben al capdamunt dels costers. Un treball que, com diu la Meritxell, s'ha fet colze a colze amb l'entorn natural i sabent que el rendiment que se'n traurà és força inferior al d'altres zones agrícoles. I encara sort de l'aigua, sense la qual, evidentment, no hi ha vida. Aigua que va fer possible l'assentament d'una cartoixa en aquest solitari i amagat indret i que l'ha extret històricament d'un lloc en concret, de la Font Pregona.
2: La Font Pregona naix allí a peu del Montsant i és una zona molt xula d'arribar a nivell de l'excursió, que quasi sempre raja i és molt cabalosa. En aquests anys de sequera ha patit, però anava fent. i pregona ens ve, no?, d'aquest casal antic, que vull dir profunda, no?, i per tant és un lloc xulo, i és un lloc que ens explica el perquè del monestir, també. El monestir es vesteix allí perquè està a peu de la muntanya sagrada i perquè té una font d'abastament d'aigua generosa i important, no? Sense això no s'entendria.
0: Seguim avançant i abans de tornar cap a la Cartoixa, el següent punt on la ruta s'atura és el Forn de Calç.
2: El que ens explica el Forn de Calç és un dels tants aprofitaments que es feia, no?, en aquestes zones de muntanya. En aquest cas es troba en una part on tenim terreny calcari i en aquest cas el bonic és que es manté l'arcada d'accés al forn, que està a peu de pista, i per tant podem veure, no?, una mica una estructura que normalment no veiem. Normalment veiem només el forat rodó al subsol i ja està. I en canvi aquí encara veiem aquesta arcada de pedra molt bonica. I ens explica, no?, doncs aquesta part en què es posava un forn allí, s'encenia el foc, es pujava la temperatura ben bé, quasi 1.000 graus per coure la pedra calcària i fer la calç, que la feien servir per tantíssimes coses, no?, per desinfectar, per reussar les parets, per la construcció.
0: De tornada, la Cartoixa d'Escaladeix ja serà oberta. Erigida a finals del segle XII, és el primer monestir cartoixà de Catalunya i de tota la península Ibèrica. És ben recomanable fer la visita dins l'itinerari proposat per la Meritxell, traspassar les arcades i la gran façana neoclàssica i endinsar-se en les dependències, algunes d'elles reconstruïdes, on els monjos hi feien una vida humil i practicaven el vot de silenci. Visitat el recinte, arriba a la part final, el Tast. Cal baixar per carretera un quilòmetre aproximadament fins a arribar al petit i apinyat poble de la Conreria d'Escaladei.
2: Comptem amb la gran riquesa, no?, d'aquest petit poble de la Conreria, que té dos cellers, el celler d'Escaladei, que és l'històric del priorat i que és un dels primers llocs on s'embotera el segle XX, el 1974-75, i de la Conreria d'Escaladei, que és agafa el nom del poble i que és un celler més nou, però que també és molt conegut pel seu vi blanc, per la seva garnatxa blanca. I després tenim el molí d'oli Miró Cubells, que el que és a poble d'Escaladei tenen un antic molí on podem veure les antigues moles i com era l'estructura antiga del molí i que ens permet fer aquestes de les diverses varietats d'oli d'oliva.
0: Anem a pams. Tot i que el rellançament del priorat com a terra productora arribi a la segona meitat del segle XX, cal dir que la tradició vitivinícola d'aquestes terres, com de gran part de Catalunya, va molt més enllà, és mil·lenària. La Meritxell explica que els vins que es feien al priorat ja tenien unes característiques ben especials que van fer prosperar aquesta terra a l'edat contemporània.
2: El que és amb l'arribada dels monjos cartoixans del segle XII, que això es comença a promoure molt més. I, de fet, el vi del priorat és molt reconegut a nivell internacional, fins al punt que als segles XVII, XVIII, XIX tenim una gran expansió del comerç vitivinícola que es deu no només al que és la producció i l'exportació de vi, sinó també a la destil·lació del vi i a la producció d'aiguardent. Llavors, aquest vi del priorat, que era un vi molt alt en grau, perquè el territori i el clima ens ho dona, no?, amb aquests estius tan secs i càlids que tenim, és un vi que es concentra molt sucre, tot això és alcohol. En el passat encara tenia nivells d'alcohol molt més elevats i permetia que aquest vi no es piqués, no es fes malbé en viatges llargs, de manera que el vi del priorat i el seu aiguardent, perquè tenia un rendiment també molt alt, feia que s'exportés al nord d'Europa i hagués viatjat a Amèrica sense cap tipus de problema.
0: Però va arribar la filoxera i per culpa seva el priorat va viure un segle XX dramàtic. En poc més de 4 anys passa de ser una comarca pròspera a convertir-se en una regió econòmicament molt deprimida, potser la que més arreu de Catalunya, i que perd dues terceres parts de la seva població. I parlem, això sí, de l'altre element líquid característic, perquè aquesta ruta no només parla de vi, la sang del priorat, sinó també de l'or líquid, és a dir, l'oli.
2: El conreu de l'olivera és també de tota la vida, durant segles, aquí al priorat, i hi ha una part de conreu ecològic també molt important, potser perquè el clima també ens ho permet una mica més, no? La qualitat de l'oli d'aquí, de molts caps d'oliveres, que també molts d'ells estan com a les vinyes, no?, en muntanyes, en terrasses, en llocs, en entorns naturals, i amb un mosaic agroforestal d'un alt valor ecològic, ens acaba proporcionant un oli fantàstic i sensacional. I amb una diversitat de varietats, perquè si bé l'arbequina és la més plantada, sobretot des dels temps moderns, encara conservem varietats antigues com la rojal, l'arbossana, el negret, que ens aporten una riquesa i una diversitat aromàtica molt interessant.
0: Racons cartoixans al peu del Montsant és una proposta, com dèiem, de l'empresa de guiatges El Brugit. Allà hi trobareu un munt de propostes pel Priorat, pel camp i les muntanyes de Tarragona i també per les Terres de l'Ebre, calendaritzades o bé a la carta. Descobriu-les totes elles al web www.elbrugit.com.
1: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
0: Doncs amb aquesta energia que ens dona la sintonia de senderisme, comencem aquesta secció del programa, la secció central amb el Xavi Tió. Ben tornat, Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria! Déu, guard, com anem?
0: Trobàvem a faltar a Maria, ja, eh? Ja el trobàvem a faltar. I trobàvem a faltar també les rutes a peu, les caminades. Avui, cap on anem?
3: Doncs mira, anem a fer una clàssica del món de l'excursionisme. Prop de la gran conurbació urbana de Barcelona tenim un petit massís, cosí de Montserrat, que ens permet una multitud de caminades de diversa dificultat. Estem parlant del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, un espai gestionat per la Diputació de Barcelona des del 1972, quan va ser declarat primer parc natural de tot l'estat espanyol.
0: Doncs un clàssic de l'excursionisme, sobretot la gent del Vallès que ens escolta, doncs segur que el tenen, vaja, és com la referència, eh? Podríem dir, la muntanya sagrada, eh? Dels vallesans i les vallesanes. Anem al punt de sortida, que ens deies que és el Coll d'Estanalles.
3: Això mateix,
0: eh?
3: Anem a començar a caminar al Coll d'Estanalles, prop del quilòmetre 15 de la carretera de Terrassa a Mura i Talamanca. Hi trobem un gran aparcament condicionat, i des de l'antic edifici dels peons caminers, que antigament feien el manteniment de la carretera i que actualment acull el centre d'informació del parc, iniciem l'itinerari del SL-C54. Sembla que estiguem parlant en codi, però ens referim al sender local Catalunya 54, SL-C54. Comencem a caminar cap a llevant, seguint els senyals blanc i verd dels senders locals, pujant per una forta rampa asfaltada que, al cap d'uns 500 metres, ens du al Coll d'Estella. Aquí deixem el sender local i, per un camí senyalitzat, remuntem suau per un llom sobre codines de conglomerat obert fins a sota del Montcau. Fem el darrer tram força més dret, amb algun punt on potser haurem de fer servir les mans, i acabem d'assolir el cim. 1.056 metres d'alçada, 200 metres més amunt del cotxe i segon cim més alt del massís. Hi trobem un antic vèrtex geodèsic i una gran taula d'orientació metàl·lica del Centre Excursionista de Terrassa. És una talaia magnífica, els quatre punts cardinals, i des d'on veiem cap a sud la llarga carena que ens durà a la Mola amb el monestir de Sant Llorenç del Munt, el punt més alt. Sortim del cim cap a sud, desfent el darrer tram costerut, i per un altre llom suau arribem al Coll d'Eres, on retrobem el sender local que havíem deixat. És una gran placeta entre arbres, amb un monòlit dedicat a Joan Maragall, i aquí, com dèiem, reprenem l'itinerari del sender local cap a sud per un tram entre bosc selvàtic, bàsicament d'alzines, amb algun pi i algun roure, i un sotobosc de marfull, boix, bruc, estepes i galzeran.
0: Mediterrani pur, bàsicament.
3: Totalment.
0: Eh?
3: Combinem trams de túnel de vegetació força foscos amb trams oberts sobre la roca nua i força planers comencem la carena del Pagès. Passem al roure del Palau, un magnífic exemplar de quasi 30 metres d'alt. Als trams oberts veiem Castellsapera, a la veïna Serra de l'Obac, que és una gran formació rocosa emergint sobre el bosc. Anem per un camí molt ample, planer i completament llis, que ens du al Collet dels Tres Termes, amb el Pla de les Pinasses, on se'ns acaba la bona vida. La quasi pista que portàvem esdevé camí pedregós, trencat i irregular, amb arrels i petites pujades i baixades on hem d'anar amb compte entrepitjar per no caure.
0: O sigui, no va a la badà, eh? Allò de mirar a terra.
3: No va a la badà, just. Passarem també el Coll de Ròssec, el Serrat Roig i el Turó del Boc i arribem al Morral del Drac, una altra gran formació rocosa, molt fotogènica, amb dues grans esquerdes al bell mig. I aquí deixem novament el sender local i agafem a llevant la Canal de Santa Agnès, avall, per perdre un centenar de metres, fins a trobar per l'esquerra indicat el camí que ens mena a l'Ermita Cova de Santa Agnès, un dels pocs vestigis arquitectònics que ha perdurat al parc. És una capella gòtica encaixonada en una gran bauma amb uns gurs destacables a l'interior. Els gurs són una mena de piques naturals escalonades formades per la precipitació de la calcita a les coves càrstiques. Un cop vist, desfem el camí per pujar de nou al Morral del Drac, on reprenem el sender local, que es torna a orientar a sud, i al poc trobem un trencall indicat. Si seguíssim el sender local per l'esquerra, aniríem per bon camí fins a la Mola, i si volem emocions, per la dreta, tornem a deixar el sender local i agafem el camí del Malpàs de Can Poble. No aconsellable pels qui tinguin vertigen o no estiguin acostumats a passos difícils, perquè hi ha un tram realment molt exposat al buit i molt estret. I aquest camí, continuant-lo, ens du fins a enllaçar amb el Camí dels Monjos, on un PR ens acaba de pujar fins al capdamunt de la Mola. Trobem el santuari romànic amb uns absis preciosos i al costat una altra taula d'orientació. Si el dia és clar, veiem una panoràmica excepcional, des del proper Montserrat fins al Montsec, tot el Prepirineu, el Collsacabra, les Guilleries, el Montseny, els Cingles de Bertí, Gallifa, el Puig Graciós, els Cingles de Sant Miquel del Fai, tota la serralada litoral, Collserola, Garraf, l'Ordal, tota la depressió del Penedès, també veiem el Montmell, tenim els Vallesos sota nostre, amb Terrassa i Sabadell, veiem el Farell, també proper,
0: quin muntanyam, mare meva,
3: etcètera. Senzillament, com diu aquell, brutal. I de la Mola ja només ens queda sortir-ne cap a nord, seguint el sender local, baixar al Morral del Drac, resseguir tota la carena del Pagès i retornar al Coll d'Estanalles a retrobar el cotxe.
0: Mare meva, quantes muntanyes que hem fet, o més ben dit que hem vist, eh? Anem amb la fitxa tècnica i comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'uns aproximadament 14 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: 560 metres de desnivell positiu acumulat.
0: Temps.
3: Posem-hi unes 5 horetes perquè es va bastant entretinguda per tots aquests llocs interessants per on passarem.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: Doncs aviam, 1,5 sobre 5 si anem i tornem exclusivament pel sender local. 3 sobre 5, si volem passar pel Malpàs de Can Poble, perquè realment és molt exposat.
0: Cartografia.
3: Tenim un mapa editat pel Centre Excursionista de Terrassa, un mapa que es diu Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Ubac, escala 1-20.000, que és molt acurat, realment, cartogràficament parlant.
0: I a internet.
3: I a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom SLC54 a la Mola, des del Coll d'Estanalles, de l'autor Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac.
0: Doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República!
0: I els darrers minuts de programa descobrim món, però hem variat una mica la fórmula. Els col·laboradors ens descriuran indrets que per la seva bellesa, singularitat, espectacularitat i personalitat són part d'aquell gran viatge que mai s'oblida. Comencem al Parc Nacional Torres del Paine, a la Patagònia, un dels espais naturals més importants de Xile, situat a 51 graus de latitud sud, als Andes, i dominat per la serralada Paine. És parc nacional des del 1959 i una enquesta del National Geographic el va considerar la 8ª meravella del món. Verticalíssimes agulles granítiques de fins a 2.600 metres d'alçada en són l'element estel·lar, però no menys importants són el Cerro Grande o els punxeguts Cuernos del Paine. Avui, en Francesc Masó, guia de l'agència Caminar Travel, ens en parla tot fent la ruta coneguda com la W-.

0: A mi m'agrada molt, eh? Hi ha muntanyes i hi ha llacs. De muntanyes hi ha les famoses Torres del Paine, hi ha els Cuernos del Paine i hi ha el Paine Grande. I llacs, hi ha uns llacs que tenen un color molt especial, eh? Hi ha el llac Nordenfjall, que té un color turquesa maragda impressionant. Per poder visitar, la millor forma és caminant. Allà s'han establert un parell de circuits. Hi ha el circuit que dona tota la volta a tot el parc. Generalment es comença per l'est, va pel nord, tornes per l'oest i passes pel sud. Però això són molts de dies. Nosaltres hem optat per fer el circuit de la W perquè hi ha una bona infraestructura de refugis. I això et permet portar res, amb el que portes del dia i pràcticament una muda i poca cosa més, ja fem. Nosaltres vam començar el circuit al Refugio Torre Norte i d'aquí puges cap al Refugio Chileno. Això són 2 o 3 hores. I del Refugio Chileno pots anar fins a la base de les Torres, que és un altre lloc d'aquests màgics, semblant a la Laguna de los Tres en el Fitzroy. Aquí, quan arribes a la base de les Torres, hi ha el Lago de les Torres i allà veus les 3 torres del Paine, que també, si tens sort amb el temps, és una vista impressionant. Del refugi xileno ja vam continuar el dia següent, ens en vam anar cap al refugi Cuernos. Aquest, com que estava ple, vam estar just al costat, pràcticament allà, res, a 10 metres, i hi ha uns domos, que són unes carpes molt ben acondicionades. Pràcticament tota la carpa era per nosaltres. Estàs molt bé. Vas a menjar en els refugis, i has de patir la cua del menjar del refugi, perquè com que en aquests llocs la temporada és des de la primavera fins a finals d'estiu, que seria mitjans novembre fins a finals de març, s'acumula la gent de tot l'any en aquells mesos. Troba gent i aquests refugis estan plens a diari. El dia següent del Refugio Cuernos vas anant pel costat del llac, pel llac Nordenfjell, i aquí van passar pels domos del francès, que són uns domos que han fet nous, deu fer un parell d'anys. Allà vam deixar les coses i després vam poder continuar per tot el Valle del Francès. Aquesta vall vam poder arribar fins al campament, un mirador britànic, que allà et quedes enmig del Paine Grande, el Cerro Catedral, el Cola del Delfín. Tu estàs allà al mig i és un altre dels punts impressionants d'aquestes caminades, un dels punts que val la pena arribar. Però vaja, si només arribes al mirador del Francès, també és bonic, perquè veus allà la gelera del francès que baixa de Paine Grande, que és impressionant. Quan arribes al mirador britànic, van fer panorames de 360 graus perquè no saps on mirar. Tot el teu voltant és impressionant. Tot prets de pedra, d'aquest granit tan bo que hi ha per allà, que els escaladors queden fascinats. El dia següent continues cap a Paine Grande, al Lodge Paine Grande, i allà tiraríem cap al Refugio Grey, però nosaltres optem per arribar fins al mirador del Glacier Grey, que és un altre lloc que també és impressionant. Arribes amb una espècie de turó que queda al llac Grey a mà esquerra i allà al fons veus les 2 llengues que cauen, que són potser les més australs del camp de gel patagònic, que allò és el que forma el Glacier Grey. Hem de tornar cap a Paine Grande per poder agafar el catamarà que ens portarà a l'altre costat del llac POE. El catamarà, si tens un dia que sigui clar, és un viatge que el recordes. Jo crec que el recordaré tota la vida, amb aquell blau d'aquell llac POE, i les muntanyes al fons. Principalment allà el que destaca més, potser per mi, són els Cuernos del Paine, aquestes muntanyes que tenen diferents tons, tenen un color granatós fort, entremig tenen un color més clar i a les puntes tornen a ser aquest granatós fosc. Vas veient el que has caminat tu per sota. Des del catamarà pots veure Paine Grande, que és la muntanya més alta de totes les d'allà, que potser no l'has valorat tant quan hi has passat per sota, però després, com des de lluny, des del catamarà, com veus aquella mole de roca i de gel, i també quedes impressionat.
1: I el nostre temps s'ha acabat, però no patiu, que la setmana vinent tornem amb més propostes de senderisme, d'excursionisme i de viatges. L'Andreu Ortega ha estat als botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, a l'edició i presentació. Recupereu-nos aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat Sendes. Salut, i com sempre us dic, que tingueu una molt bona ruta.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM. Ràdio Arenys.

0: Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Misser, amb la col·laboració de la PIM Ilian Miró, en Josep Maria Asensio i l'Estibaliz Azabal, i el control tècnic en Joan Bosch. Una vegada hi havia dos gats. Aquesta és la història de dos gats, un de vell i un altre de jove, que es van trobar en un carreró. El gatet jove era el carreró i es perseguia la cua, com solen fer els gats. Persegueixen, persegueixen i persegueixen. I el gat vell el mira i li diu: «Què fas? M'estic perseguint la cua!» En aquestes que el gat li diu: «Però per què fas això? Acabo de sortir de l'escola de filosofia felina i en ella hem après que hi ha dues coses importants per a un gat. Una és la que la felicitat és el més important per nosaltres i l'altra que aquesta es troba a la cua. Així que he decidit perseguir-la i quan l'agafi tindré la clau de la felicitat eterna». I el gat vell el mira i li diu: «Saps què? Jo no he anat a l'escola de filosofia com tu. He viscut gairebé tota la meva vida en carrerons. Però és sorprenent. He descobert aquestes mateixes veritats. I és que la felicitat és el més important del món per un gat i m'he adonat que aquesta està en la meva cua. L'única diferència que crec que hi ha entre tu i jo és que he descobert que quan vaig a la meva i faig allò que és important per mi, la cua em segueix allà on vaig».
1: Avui he triat una cançó dels Manel que es diu A temps parcial. Ens trobem quan ningú mira, quan la ciutat apaga els llums. Compartim paraules prohibides i petons que no veu ningú. De dia som dos desconeguts. De nit, un secret compartit. Vivim pendents del rellotge, d'un amor petit i dividit. Però els secrets deixen petjades i la mentida sempre torna. Qui juga amb dos cors alhora pot acabar quedant-se sol. No vull un amor a estones ni una història sense veu. Vull caminar sense amargar-me i estimar sota el mateix cel.

Els somnis s'adormen, del poemari A trenc d'alba. Els somnis s'adormen de la mateixa manera que el sol s'amaga i encara que la nit és fosca, l'ànima enfila el seu camí. Trajecte llarg que encara queda per fer en serenor, sense perdre el somriure, descansant en ports i cales, tot esperant l'albada per encaminar-se de nou, rumb al incert destí, escrivint versos en el seu vaixell de paper.

Cos i emocions, de Josep Torrents Missé. Sovint ens oblidem del nostre cos. Viure angoixat, atabalat, tenir una agenda plena d'activitats, les pressions laborals, familiars, poden dificultar-ne l'interès i les ganes. De manera que inconscientment el podem viure com un vehicle que funciona per si sol i que ens transporta amb la particularitat que possiblement ens costi escoltar-lo, prendre consciència del que de veritat sentim, del que necessitem expressar o ens costi saber quins són els seus missatges i necessitats. Culturalment estem acostumats a identificar-nos amb les nostres idees, pensaments, creences i emocions, ignorant el nostre cos. Tant és així que fins i tot amb el llenguatge quotidià parlem del nostre cos com si fos quelcom que no té res a veure amb nosaltres. A tall d'exemple expressem: tinc mal de cap, em fa mal l'estómac, no puc amb aquest dolor d'esquena, com si cada una d'aquestes parts tingués dolor per si sola i fos autònoma, sense tenir res a veure amb la resta de l'organisme. Si un òrgan està afectat, adolorit, se'n ressentirà la resta del cos, la qual cosa podrà influir fins i tot en el nostre estat d'ànim, emocions, caràcter. Així, cada òrgan té una funció concreta, una estructura pròpia i es relacionarà amb els altres per formar una estructura corporal com un tot integrat. En definitiva, no només som els nostres pensaments, creences, fantasies, sentiments, energia, sinó que també som el nostre cos. De manera que cadascú té una forma diferent de viure'l, de sentir-lo i d'experimentar-lo.

Us deixo un poema de Mario Benedetti. A mi m'agrades tu, no m'agrades per festejar, ni per presumir-ne. Tu m'agrades, m'agrades per anar a fer un cafè una nit plujosa i parlar. M'agrades per explicar-te històries sobre els estels mentre els mirem, si tu m'ho permets, és clar. M'agrades, m'agrades molt, m'agrades, però m'agrades com abans, és a dir, de veritat.

Somnis, de Langston Hughes. Aferra't fort als somnis, perquè si els somnis moren, la vida és un ocell amb les ales trencades, que no pot volar. Aferra't fort als somnis, perquè quan els somnis se'n van, la vida és un camp estèril, glaçat per la neu.

poema de Martí Pol, del seu poemari Estimada Marta. Hi ha una claror que no prové del dia. Hi ha una claror que no prové del dia i que tampoc fa referència a la nit. Una claror que neix de la certesa de viure plenament i sense traves els pocs instants que ens són donats per viure. Tot és present i tot s'organitza segons un ordre nou que no depèn del temps, sinó d'una estranya lucidesa que ens fa sentir part de cada cosa. El món sencer esdevé transparent i nosaltres reflectim la seva llum, fets de la mateixa manera que el misteri.

0: avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb tres poemes curts en els que intervindrem un servidor, en Josep Torrents, en Josep Maria Asensio i l'Estivali de Zabal. I per acabar, la Pi, Milian, ens farà reflexionar amb una cita de Leila Guerreiro. Espero que la nostra selecció us agradi, com sempre. Elegia del mar, de Bartomeu Rosselló Porcel. El mar no té històries, només té onades. Jo, que vaig voler llegir-lo, només he trobat sorra. I ara, davant la seva immensitat, sento que la meva veu és un crit sense eco en el ventre buit del temps.
1: Solitud. Tot és silenci. La nit tancada ens invita a somiar. Sols seran somnis, però si els somnis ens fan viure, hauran valgut la pena.
2: Nodreix l'amor, de Joan Maragall. Nodreix l'amor de pensaments i absència, i així traurà meravellosa flor. Menyspreia el pas de tota complaença que no et vingui per la via del dolor.
3: D'això es tracta tot això, de viure cegues. El temps no torna. L'única cosa que es pot fer és no passar de llarg. Ser aquí per la passió tardana, per el que arriba finalment ferit. Dir, tant de bo t'hagués vist abans, t'hagués estimat abans. No et vaig veure ni et vaig estimar, però ara no me'n vaig. A vegades, després, arriba la sort de Déu, el sofriment. Però en l'instant previ a perdre'l, tot es pot, encara, entrar en l'assolellat espectacle de l'amor, encara que sigui per una estona.
0: Efectivament, encara que sigui per una estona. La veritat és que, a veure, cada poema m'ha fet reflexionar. No sé si tindrem molt de temps per acabar de fer aquesta síntesi avui, però bueno, ho intentarem. Jo sempre m'agrada començar doncs, amb la cita de la Pi, perquè és l'última, lectura que es fa, i llavors me'n recordo. Quan dius, o quan pronuncia la Leila Guerreiro, d'això es tracta, tot això, de viure cegues, per mi és una reflexió sobre el temps, l'amor i la necessitat de no deixar la vida. I també al final m'encanta perquè diu, encara que sigui per una estona estimar, ja ha valgut la pena, no? No és una rendició, el que diu ella. Val la pena estimar, encara que l'amor arribi tard o sigui breu. Jo, esclar, és un tipus d'amor que, com hem dit moltes vegades en aquí Ànimes, doncs té moltes cares. I ella ens el presenta d'aquesta manera, encara que sigui per una estona.
1: Sí, però això lliga amb el poema que hem llegit Miquel Martí Pol, que diu els pocs instants que ens són donats per viure.
0: Sí, però, també.
1: Però, a més, aquest és un poema que a mi m'ha copsat molt, perquè ell parla de la claror interior. No és la claror ni del sol ni de la lluna, és la claror que portem a dintre nostre. I després, quan parla del valor del present, lliga amb el poema que ha llegit la Pi d'aquests moments que ens donen per veure. I després parla de la connexió interior, que és la pau interior. I aquest és el viure, encara que siguin petits instants.
0: Petits.
1: Petits instants, però que ens fan viure.
0: Sí, sí, exactament. Jo també ara volia comentar Amor a temps parcial, que també em sembla que avui hi ha com un lligam, no?, entre poema i poema. Sembla que anem allà mateix. Perquè els Manel, això no ho sabia, que m'ho ha dit l'Esti, doncs, bueno, el micròfon tancat, diu, no, llegiré un poema que és una cançó dels Manel. Jo dic, on dia? Doncs les que vulguis, no?
2: I tant.
0: És un poema sobre, per mi, compte, jo faig les meves reflexions i les meves coveries. És un poema, per mi, sobre un amor secret, que poder els que estem aquí o els que ens estan escoltant n'han tingut algun, no? Clandestinitat, que descriu la clandestinitat, allò que no s'ha de saber,
2: sí,
0: no? Que ho volem portar-ho d'amagat, una doble vida, el patiment que comporta això, les mentides, no?, que es poden dir. Però al final m'agrada com tanca el poema i la cançó. Vull caminar sense amagar-me i estimar sota el mateix cel. Vol dir estimar amb llibertat,
2: clar,
0: i de veritat, no?
1: Però, de fet, aquesta clandestinitat que parles també entra dintre de la finesa que hi ha entre dues persones que s'estimen. I si ho comparteixes, ja perd l'essència. Per tant, l'estimació que tens amb una persona...
0: Sí.
1: No és bo compartir-la, de vegades. Es pot manifestar, però compartir-la exactament no, perquè perd l'essència. Jo, quan estimo la meva dona, ens estimem íntimament. No publicitem l'estimació.
0: No.
1: Perquè llavors, hi ha aquesta clandestinitat, també.
0: És una clandestinitat de cara als demés i de cara a la societat. Jo penso que s'ha de mantenir aquesta intimitat, si no perd tota l'essència, com deies tu. Vols comentar alguna cosa, Pi?
3: No, bueno, la societat que vivim avui dia és molt diferent, potser, de totes les coses que llegim o reflexionem, perquè clandestinitat avui dia és una societat que estem tots exposats a imatges, a xarxes socials, llavors, és clar, jo crec que tractem tot d'una manera molt profunda i molt més diferent de la realitat, eh? No crec que la realitat sigui tot així. Com diem.
1: Sí. Per això és bo silenciar-la.
3: Potser sí.
0: A vegades és molt bo.
3: A vegades és molt bo.
1: A vegades és bo silenciar-ho.
3: A vegades és molt
1: bo. És bo silenciar-ho.
3: Sí.
0: Jo tancaria aquest programa d'ànimes que ens ha sortit rodó, perquè anem lligant, i nosaltres no ho sabem, amics i amics escoltadors, de què és el que recitarà un i què és el que recitarà l'altre, però ho lliguem, d'això es tracta. I també voldria tancar parlant d'aquest poema que m'ha encantat, els somnis s'adormen de la mateixa manera que el sol s'amaga, encara que la nit és fosca i l'ànima enfila el seu camí. Podem dir que és un poema de dol esperançat, Josep Maria?
1: Segur.
0: Podem dir que ens dones llum i esperança, perquè a vegades parlar del pas de la nit a la claror i del dolor a l'esperança és algo que és dual i existeix a la vida?
1: I si ens fan viure, val la pena.
0: I si ens fan viure, val la pena, no? No sé si ens queda més temps, el Joan ens ho dirà. Re, hem d'anar tancant barraca, com se sol dir, almenys a mi m'agrada dir-ho d'aquesta manera. Doncs res més, amics oients, amb aquests versos i amb aquests comentaris ens acomiadem fins al proper programa d'ànimes. Abraçades per tothom.
1: Despedim-nos fent poesia.
2: Abraçades apretades.
3: Fins al proper programa.

els dimarts a les 9 de la nit. Nou dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot

0: Junts recuperen el diàleg perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge i no el tombin tal com va passar la darrera votació al Congrés, sumant els seus vots contraris a PP i Vox. En aquest sentit, i des dels comuns, s'insta l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent. El portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de Mari Carmen a Madrid, però també d'altres igualment dramàtics com el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Cid ha advertit Junts que no pot fer costat al PP i Vox.
1: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. Hem Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu.
0: I Barcelona ha declarat la guerra als creuers d'Escala i, tal i com estava previst, ha aprovat en plenari l'encariment progressiu de la taxa turística fins als 24 euros. D'aquesta manera vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però, en canvi, fan més ús, un ús més intensiu de l'espai públic. El ple ha aprovat de forma també definitiva congelar 4 euros el recàrrec dels albergs. Totes dues mesures han prosperat amb els vots a favor de PSC, Junts per Barcelona i Esquerra Republicana i l'oposició dels comuns PP i Vox. I l'Ajuntament de Tortosa ha denunciat als Mossos el robatori del cablejat elèctric de coure que pertany a la xarxa d'enllumenat públic municipal en tres sectors diferents del nucli antic. Durant les nits del 19 i el 21 de setembre es van detectar les sustraccions que afecten 270 metres lineals. Això ha provocat la interrupció de subministrament elèctric de l'enllumenat públic i ha deixat la resta de la instal·lació en una situació d'exposició a possibles danys addicionals. Les zones afectades són el barri de Remolins i el centre històric. El consistori ho xifra en 5.200 euros. I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere ha sortit en llibertat aquesta tarda després d'abonar la fiança de 80.000 euros fitxada pel jutge de Viella. Està acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte barceloní. El Gran Teatre de Liceu inaugura ara a les 6 de la tarda la temporada amb la visió particular d'Aïda de l'artista iraniana Shireen Nechat. La soprano russa Anna Netrebko encapçala el repartiment.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: English Center patrocina aquest programa.
4: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Bona tarda, Arantxa Mar. Som l'Adrià Nanas i formem part del grup d'alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Els Tres Turons que produïm el programa Instifonies. Avui en serem els productors i farem un programa especial dedicat a les llengües maternes perquè el passat 21 de febrer es va celebrar el Dia Internacional de la Llengua Materna. Es tracta d'una commemoració promoguda per l'UNESCO, un organisme vinculat a les Nacions Unides. Però per què la llengua materna? L'Anna se'ns acosta a aquest concepte.
1: Doncs la llengua materna és, per entendre-ho fàcilment, és aquella que aprenem de petits, gairebé sense veure-nos a casa i amb la família. Per tant, és molt més que paraules. És la llengua amb la qual comencem a pensar, a somiar i a la que ens connecta emocionalment amb els nostres records més antics.
0: Per aquest motiu, la nostra llengua materna i la de tota la gent del món és molt important. De fet, en aquest dia celebrem precisament això, que totes les llengües del món són igual d'importants, tinguin 1.000 milions de parlants o només un. I ho són perquè formen part de la nostra identitat i configuren la nostra cultura. A més, faciliten l'aprenentatge i reforça l'autoestima. Per tant,

0: Salvar la diversitat lingüística del món és un deure com a ciutadans. Anes, quines seccions tindrem avui?
1: Bona tarda, Adrià. Doncs avui xerrarem sobre molts temes. Tots ells relacionats d'alguna manera o altra amb les llengües maternes. Primer, la Lucía i la Letícia ens faran una radiografia de l'estat de les llengües al món. Seguidament, entrevistarem a la Lola Rodríguez i alumnes de l'Aula d'Acollida. Ella és la tutora de l'Aula d'Acollida de l'Institut Els Tres Turons i ells alumnes nouvinguts que estan aprenent català a l'Aula d'Acollida. Després, en Pol i l'Agustí ens acostaran tot un seguit de curiositats sobre la nostra llengua materna, el català. I tancarem el programa amb una altra edició del concurs, però aquesta vegada serà del caire lingüístic.
0: Anes, no t'oblidis que avui també s'acompanya el Pol a l'estudi. Ell serà l'encarregat de posar el toc musical al programa. Benvingut, Pol.
2: Hola, Adrià. Així és. Us acompanyaré durant tot el programa amb una proposta musical molt concreta, amb cançons que ens parlen sobre la llengua. Què us sembla si ja us proposo la primera? És La meva llengua, del grup Obeses, una cançó que ens recorda que les llengües no són només una assignatura, sinó la nostra manera de ser, de jugar i de crear. Un tema ple d'energia per celebrar que parlar la nostra llengua és la millor forma d'explicar qui som i de connectar amb el món.

0: Gran cançó per començar el programa especial sobre les llengües maternes. Ara, passem al testimoni de la Lucía i la Letícia, que han preparat un petit reportatge sobre les llengües del món.
1: Bona tarda, som la Letícia i la Lucía, i avui us presentarem un petit reportatge sobre les llengües del món. Descobrirem quines són les llengües amb més parlants i les que menys parlants tenen, i algunes curiositats d'altres llengües. Letícia, ens dones unes quantes dades per començar a reflexionar?
2: Bona tarda, Lucía. D'entrada, cal destacar que al món es calcula que es parlen al voltant de 7.100 llengües, i també s'hi compten les diferents llengües de signes. Perquè de llengua de signes no hi ha només una. Cada regió té les seves particularitats i els seus gestos. Si ens fixem en els continents, els dos amb més llengües són Àsia i Àfrica. El primer se'n parlen a prop de 2.300 i al continent africà més de 2.100 llengües. Finalment, una dada xocant és l'elevat nombre de llengües que es parlen en un sol país. És el cas de Papua Nova Guinea, a Oceania. Només en aquell país es parlen més de 800 llengües. És el país amb més diversitat lingüística del món, malgrat que només hi viuen 9 milions de persones. La seva geografia de muntanyes i selves ha fet que cada vall hagi desenvolupat la seva pròpia llengua aïllada de les altres.
1: Si ens fixem en el nombre de parlants, les diferències són enormes. L'anglès, com a llengua internacional, és l'idioma amb més nombre de parlants, al voltant de 1.500 milions de persones.
3: I'd like to welcome Charles Long to the studio today. Welcome, Charles. Now, Charles has just published an article in New Science Journal about memorization. It's all about how to make our memory function better.
1: Però tots aquests milions de persones no la tenen com a llengua materna. És a dir, no és la seva llengua familiar. Molts l'aprenen com a segona o tercera llengua, perquè l'anglès ha esdevingut un idioma universal. Després de l'anglès, en nombre de parlants, trobem el xinès mandarí, amb 1.100 milions de persones.
4: Zhang shu shu, nin qi zi zemeyang? Women yi jing li hun le hen jiu. Dui bu qi, zhen bu hao yi zi. Mei guan xi, dui le, ta shi ni de nan peng you ma?
1: I finalment, la tercera llengua més parlada al món és el castellà, fruit de la colonització històrica dels països d'Amèrica Central i del Sud. En total, al voltant de 640 milions de persones el parlen. I a Mèxic és el país amb més parlants de castellà, amb 110 milions.
2: Per contra, hi ha moltes llengües amb molt pocs parlants. Fins i tot n'hi ha que només en tenen un, i això vol dir que estan en risc de desaparèixer. És el cas del Taushiro, també coneguda amb el nom de Pinche. Es parla en una zona remota i aïllada de la selva amazònica del Perú i actualment només queda un parlant d'aquesta llengua. Es tracta de l'Amadeo García García, que amb 75 anys és l'última persona en el món que parla Taushiro amb fluïdesa. També és el cas del Tanema, una altra llengua amb un únic parlant, l'Ainol Nalo. En aquest cas, es tracta d'un idioma que es va originar al sud de l'illa Vanikoro, a les illes Salomó, a Oceania.
1: I tanquem aquest reportatge amb una raresa lingüística especial, una llengua sense paraules.

0: El que acabem d'escoltar és el silbo gomero, una llengua xiulada que no utilitza vocals ni consonants. La trobem a les Illes Canàries, concretament a la illa de la Gomera, i serveix per comunicar-se a través dels barrancs i muntanyes, ja que el so del xiulet pot viatjar fins a 5 quilòmetres, simplement espectacular.
1: Gràcies, Lucía i Letícia, per aquest reportatge ple de dades. N'hem après molt, de llengües. Ara és el torn del Pol i la seva música lingüística. Endavant, Pol.
2: La segona proposta que us porto és de Tesa, en col·laboració amb Vicent Torrent, del grup Altai. Canten Qui estima la seva llengua. I és una barreja genial de rap actual i música tradicional, que ens diu ben clar que estima la llengua, que estima la llengua és la millor manera de cuidar les nostres arrels i mirar cap al futur.
3: Qui estima la seua terra? Qui estima la seua terra? És el que estima la vida. I els que us estimeu la llengua, i els que estimeu la llengua, del futur fer.

Una mà en l'aire pa qui estima el valencià. Una mà en l'aire i en l'altra un capoll. Un capoll que esclata en flora dins la teua mà. Una llengua en flor xopant d'aroma a tot el món. Dos i dos són quatre, qui en se ho hauria de dir? La nostra llengua és viva, igual ara com ahir. Ningú podrà esborrar-la, que per això estem ací. I seguiran parlant-la els fills dels nostres fills. No t'apures, no m'ho jures, sé que vols lluitar. Ves-en compte, fes recompte, són molts per plegar. Un capoll que esclata en flora dins la teua mà. Una llengua en flor xopant d'aroma a la ciutat. Una mà en l'aire pa qui estima el valencià.

0: Una proposta molt interessant, efectivament. Avui a l'estudi ens acompanyen uns convidats molt especials. Ells són els protagonistes de l'entrevista de la setmana. I tot seguit, en Tian i el Lugo ens el presenten.
1: Bona tarda, Nas. Avui ens fa especial il·lusió la visita que tenim a l'estudi. Es tracta de persones de l'Institut Els Tres Turons, vinculades a l'aula d'acollida. Ells són la Lola Rodríguez, la tutora de l'aula. Benvinguda, Lola.
2: Bona tarda, hola.
1: Ella és la docent de llengües i porta més de 32 anys al món de l'educació. Des de fa un temps és la persona responsable de l'aula d'acollida.
3: També ens acompanyen tres alumnes de l'aula d'acollida. Ells són en Zaid, de primer d'ESO, la Marwa, de tercer, i l'Ashley Fructoso, també de tercer. Benvinguts. Lola, si et sembla, comencem amb tu.
2: D'acord.
3: D'entrada, ens podries explicar què és l'aula d'acollida i quin és el seu objectiu principal?
2: Bé, l'aula d'acollida és un recurs que hi ha pels nouvinguts, que ara té més de 20 anys, aquí a Catalunya, i que es va crear perquè no hi havia un recurs pels alumnes que acaben d'arribar i encara no només no parlen català, sinó que no coneixen els costums, el país, etc. En principi és això, acollida, perquè no es tracta només d'ensenyar llengua català, sinó també de que se sentin una mica integrats aquí al nostre poble i a l'institut i en general a Catalunya.
1: Com treballes amb els alumnes? Quin tipus d'activitats acadèmiques potències?
2: Normalment són alumnes que tenen nivells diferents i la part més complicada és fer grups perquè no tenen normalment ni el mateix origen, venen de països diferents, no tenen el mateix nivell acadèmic perquè són, com ara aquí, de primer o de tercer d'ESO. També el nivell cultural canvia segons d'on venen i llavors intentar fer un grup amb un nivell semblant és la part més difícil. Intentes fer tasques que siguin això que se'n diu multinivell, i sobretot molts recursos orals i audiovisuals, perquè la part escrita, que és el que més es feia abans, és més feixuga i intentem que sigui una mica divertida, fins i tot, si és possible.
3: Per què creus que és important que un institut com el d'Arenys tingui una aula d'acollida?
2: Bé, perquè són alumnes que quan arriben hi ha de tot. N'hi ha que s'integren de seguida, però n'hi ha que ho passen molt malament, perquè ara se'n diu això el dol migratori. Heu de tenir en compte que venen de països molt llunyans i de vegades amb una llengua molt diferent. Llavors s'han d'acostumar i la part emocional també s'intenta cuidar a l'aula d'acollida, per això suposo que li van posar aquest nom. I si no, de cop a l'aula ordinària, si tu estàs allà 6 hores sense entendre res de català i a més no coneixes ningú, és fort, és una mica... S'intenta que sigui progressiu aquesta integració a l'aula ordinària.
1: Si poguessis millorar algun aspecte de l'aula d'acollida, què seria?
2: Es podrien millorar moltes coses, però el més difícil de vegades és intentar no fer malbé les classes, per dir-ho d'alguna manera, perquè clar, quan estan a l'aula d'acollida estan faltant, entre cometes, a classe de matemàtiques o d'història, no? I són alumnes que ja tenen problemes per integrar-se, si a més falten algunes hores a matèries difícils o importants, bueno, totes ho són, els hi costa encara més fer el seguiment, no? No sé com es podria arreglar això, perquè hi ha instituts que sé que s'ha proposat, em sembla que en plan experimental es fa, que estan un trimestre només a acollida i després comencen a la classe per tal de tenir més nivell de català, però això també és un problema, perquè s'integren molt tard a l'aula ordinària, no veuen els companys, llavors sí que s'està separant i és complicat.
3: A l'institut, quines són les llengües maternes més parlades? Creus que és important visibilitzar-les? Per què?
2: Fa 2 anys, el primer, jo fa, aquest és el quart any que estic a l'aula d'acollida, potser hi havia, també va venir algun alumne d'Ucraïna, això ja no passa, llavors havia potser més varietat lingüística. Enguany només tinc alumnes d'Amèrica del Sud, que parlen castellà, del Marroc, i també tenim algun alumne de França. Llavors, que no hi ha massa varietat comparat amb d'altres anys, no? Però normalment, parlant en general, el castellà i l'àrab. Diferents dialectes i variants de l'àrab.
3: Creus que és important visibilitzar-les? Per què?
2: De cara al poble o a la gent que no està a l'institut, no? Suposo. Home, sí, és molt important perquè jo crec que hi ha moltes persones que no saben que existeix una aula d'acollida. Els pares dels alumnes potser sí, perquè expliquen coses, però al poble en general No sé si és una cosa que ara aquí ho estem donant a conèixer, no sé si en general la gent ho coneix i crec que és molt important, és clar.
1: Moltes gràcies, Lola.
2: A vosaltres.
1: Anem a conèixer una mica millor els alumnes que ens acompanyen. Us podríeu presentar i explicar-vos d'on sou?
4: Hola, sóc el Zahid i vinc del Marroc, d'una ciutat que es deia Larach. Porto un any i mig aquí i ja està.
5: Hola, sóc la Marwa, vinc del Marroc i fa un any i mig que estic aquí.
6: Hola, sóc l'Ashley, vinc de República Dominicana i fa un any i mig que estic aquí.
3: Com us ha ajudat l'aula d'acollida en el vostre aprenentatge del català?
6: Ens ha ajudat a parlar-lo millor i també a entendre millor.
1: Què és el que més us costa aprendre el català?
7: Bueno, majoritàriament és l'ortografia, el que penso jo.
3: Quina és la vostra llengua materna?
7: El darija, que és un derivat de l'àrab modern.
5: Jo, àrab amàgic.
6: Bueno, la meva llengua materna és el castellà.
3: Us agradaria donar-lo a conèixer més al centre?
7: Bueno, sí, perquè jo parlo darija, que és un idioma molt conegut, perquè hi ha molts companys del meu mateix país, i per això.
1: Per acabar l'entrevista, us faria res acomiadar-vos amb la vostra llengua materna.
6: Adiós i gràcies per l'invitació.
3: Moltes gràcies. Hem après moltes coses i ens hem endinsat una mica en el món de l'aula d'acollida. Abans d'acabar, la Lòria, en Zaid, la Marwa i l'Ashley han volgut compartir amb nosaltres el treball que es van fer amb motiu del Dia Internacional de la Llengua Materna. Ens ho expliqueu?
6: Aquest treball serveix per a saber quantes llengües maternes hi ha a l'institut per conèixer-les millor.

0: Hola, em dic Marta, em vaig a primer SUB i la meva llengua materna és l'italià. Mi chiamo Marta, sono nata in Catalunya, la mia llengua materna è l'italiano, vivo con il mio papà, la mia mamma e non ho né fratelli né sorelle né animali.
1: Hola, em dic Lisa, soc de la classe de primer C i la meva llengua materna, de part de la meva mare, és diola, alo, inye, callao, canque.
2: Hola, em dic Jaca, soc de primer C i la meva llengua materna és àrab. Se le meneix misiqueria, en fer ewel, o l'altre dia li en àrab.
3: El meu nom és Maria Clara, Olivia Silva. El meu país de procedència és portuguès.
4: Hola, em dic Luca i soc de tercer A de la ESO i parlaré amb georgià perquè soc georgià. Que m'ha jugat un fill a Luca de... me poc sabó de... saulo me caribus in generis.
5: Salam, xqanay Marwa, eu siq tzlmgrib, d'gha ki madbaba, de isma, t'ajibeta sindrasa.
6: Hola, em dic Saran, soc de tercer C. La meva llengua materna és el polar. Honoais, mi cosera mi vire, mi vora Senegal, mi jogi baba, nene, coro jititi, coro jitari.

0: Moltes gràcies a tots per la vostra participació en aquest programa especial sobre la llengua materna. Donar a conèixer l'aula d'acollida de l'Institut és important per tots i totes. Continuem amb la tercera recomanació del Pol. En aquest cas, precisament, amb una cançó amb barreja de llengües, oi?
1: Exacte, Adrià. Una cançó que ens acosta una cantant catalana que està arrasant per allà on passa i que en el seu últim disc canta en 14 llengües diferents. Ella no és cap altra que Rosalía. Escoltarem Divinais, un tema que combina català i anglès.

0: I ara anem amb l'Agustí del Pol, que ens acosta en curiositats lingüístiques. Però aquesta vegada, de la llengua catalana. Som-hi!
1: Hola, som l'Agustí i el Pol, i avui us parlarem sobre les curiositats del català, perquè en té moltes, oi, Pol?
2: I tant! D'entrada, sabríeu dir-me quantes lletres té la paraula més llarga en català? Doncs un total de 22. I sabeu quina paraula és? Espera, Agustí, que agafo embranzida. Anticonstitucionalment, la segueixen un parell de mots més, de 21 i 20 lletres, respectivament. Pareu l'orella. Electroencefalografia. Otorrinolaringologia.
1: Ja estic cansat només de sentir-les. Continuem amb més curiositats sobre el català. Sabíeu que la llengua catalana té aproximadament 70.000 paraules registrades? I es calcula que un parlant amb un català estàndard de la llengua utilitzada al voltant de 6.000 d'aquestes paraules, mentre que en pot arribar a reconèixer entre 10.000 i 15.000. Per tant, sempre som a temps d'aprendre noves paraules en català.
2: La llengua catalana es parla en 4 països diferents: Espanya, Itàlia, França i Andorra. I només Andorra té el català com l'única llengua oficial del país. Aquesta presència en diversos països fa que el català ocupi un espai destacat entre les llengües europees. Per exemple, té més parlants que el danès, el finès o el maltès. Ara només falta que sigui reconeguda com a llengua oficial de la Unió Europea.
1: Té sons i lletres que el fan especial. Per exemple, la L geminada, de paraules com col·legi, pel·lícula, intel·ligent, novel·la o paral·lel. O el so enya, molt proper al del francès o l'italià. Catalunya, canya, muntanya, banyera, senyera o ensenyar. O la C trencada, una lletra tan nostrada que fins i tot s'ha convertit en un símbol de campanyes en favor de la llengua catalana. Però sabíeu que en català no existeixen cap paraula que comenci amb C trencada? Només pot anar al mig o al final de la paraula.
2: I acabem la secció de curiositats sobre el català amb dues paraules que ens identifiquen molt com a societat: el seny i la rauxa. El seny el podríem definir com la suma de la prudència més l'equilibri emocional més el sentit comú. I la rauxa, doncs, seria una mica el contrari, els impulsos irracionals. La gràcia d'aquestes dues paraules és que no tenen una traducció exacta en altres idiomes. Per això diem que són dues idees molt nostres.
3: Moment musical. Ara amb un clàssic de clàssics de la música catalana.
2: Efectivament. Ara és el torn de la Trinca i la seva cançó. Coses de l'idioma. El trio ens feia reflexionar sobre les frases fetes i com aquestes canvien en funció de la llengua. Una proposta molt divertida.

0: allà. Olé!
1: Anem acabant el programa i avui ho farem, com no podia ser d'una altra manera, amb un concurs lingüístic. Ens acompanya a l'estudi en Bruno i en Lucas. Ells hauran d'endevinar l'idioma de la paraula que els direm. En total, hi haurà 8 paraules i guanyarà el concursant que en senti més. Si algú s'equivoca, hi haurà rebot. Molt atents.
2: Anem amb la primera paraula. Primera pregunta. Tasche. A. Noruec. B. Italià. C. Alemany. I D. Rus. Quina creu que és?
3: Jo crec que és la C.
2: Correcte, Bruno. Punt per tu. És una paraula que significa butxaca i prové de l'alemany antic. L'alemany antic és la forma de l'idioma germànic parlada aproximadament entre els segles 6 o 11 a la regió que avui correspon a Alemanya, Àustria i Suïssa.
1: Segona pregunta. Calam. A. Georgia. B. Indi. C. Guadaní. D. Serbi.
4: Jo crec que és la...
1: Incorrecte. Rebot per Bruno.
3: Jo crec que és la... D.
1: Incorrecte. És la B. És una paraula que significa bolígraf i prové de l'àrab clàssic. L'àrab clàssic és la forma històrica de la llengua àrab, que es va considerada a partir del segle VII.
2: Bruno, atent. Tercera pregunta. Kutushita. A. Japonès. B. Xinès. C. Coreà. D. Tailandès.
3: Jo crec que és la A.
2: Correcte, Bruno. És una paraula que significa mitjó i prové del Japó.
1: Quarta pregunta. Atent, Lucas. Charge. A. Cindy. B. Anglès. C. Cocbodoc. D. Saracul.
4: Crec que és la C.
1: Incorrecte. Rebot, Bruno.
3: Jo crec que és la B.
1: Correcte. A l'anglès. És una paraula que significa carregador i prové de l'anglès.
2: Aquesta va per tu, Bruno. Cinquena pregunta. Redillo. A. Tip. B. Darija. G. Suec. I D. Canarès.
3: Jo crec que és la C.
2: Incorrecte. Rebot per al Lucas.
4: La B.
2: Incorrecte. És la D. Canarès. És una paraula que significa ràdio i prové del préstec anglès, ja que el canarès es parla a l'Índia. Un préstec anglès és una paraula que una llengua adopta directament de l'anglès, sense traduir-la.
1: Sisena pregunta. Aquesta per tu, Lucas. Claviatura. A. Grec. B. Rus. C. Persa. D. Castellà.
4: És la...
1: Incorrecte. Rebot per el Bruno.
3: Jo crec que és la D.
1: Incorrecte. És la B. Arús. És una paraula que significa teclat i prové de llatí clavis.
2: Bruno, atent. Setena pregunta. Tanca. A. Noruec. B. Gidis. C. Font. I D. Bam. Quina creus que és?
3: Jo crec que és la... B.
2: Incorrecte. Rebot per a Lucas.
4: És la...
2: Correcte. És una paraula que significa pinces i prové de l'antic idioma nòrdic banc.
1: Per última pregunta. Lucas. Èsic. A. Japonès. B. Italià. C. Punjo. D. Búlgar.
4: La C.
1: Incorrecte. Rebot per a del Bruno.
3: Jo crec que és la D.
1: Correcte. És el búlgar. És una paraula que significa llengua i prové del proteslau. El proteslau és la llengua ancestral de tots els pobles eslaus abans que es dividissin en les branques modernes, oriental, occidental i meridional.
2: Ja tenim les 8 paraules. Anem a fer un recompte de punts. El Bruno ha guanyat el concurs de paraules estranyes. Felicitats, molt ben jugat. Moltes gràcies per participar els dos. Us esperem al proper concurs. I ara sí que arribem al final del programa d'avui. Un programa especial per commemorar el Dia Internacional de la Llengua Materna, celebrat el passat 21 de febrer. Perquè les llengües, totes i cadascuna d'elles, són igual d'importants i s'han de protegir i donar a conèixer. Pol, què et sembla si acabem amb una mica de música?
5: Doncs em sembla fantàstic.
0: La darrera proposta d'avui és un cant sincer d'amor a la llengua que ens arriba des de l'escoleta al trenet del País Valencià. Una cançó senzilla però amb molta força. Fins al proper programa. Visca la llengua!
5: A la llengua que és meua, la

0: No, no n'hi ha prou amb l'escola, però sense l'escola és impossible. Som, per a molts, el primer pont a la llengua. Un pont bastit de paraules, d'arrels, de descobertes i d'afectes. I amb elles i amb tu es conjuga un futur cada dia. L'escola i la llengua.
1: English Center ha patrocinat aquest programa.
2: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
2: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
1: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
5: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
4: Veniu a veure el futbol en companyia.
5: Disposem de terrassa.
4: Som a la Riera Parafita 117.
5: Truqueu al 93 792 0019.
4: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
6: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida, a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9, a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
0: Ràdio Arenys. Escolta Ràdio Arenys, la primera en música.

0: tot sembla possible a la nit, quan la resta del món ja ha anat a dormir.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.

0: acció que fa en aquests moments doncs, l'Estat. Per tant, és poder compartir aquesta senda amb el conjunt de forces polítiques.
1: La paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab.
2: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots de PSC, Junts i Vox.
3: Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
1: Barcelona declara la guerra als creuers d'escala i, tal com estava previst, aprova en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva.
2: La mesura ha sortit endavant amb el suport de Junts i Esquerra. Els comuns hi han votat en contra. Així li ha retret la regidora Gemma Tarafa l'acord amb Junts al tinent d'alcalde Jordi Valls.
5: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'escala o la volen maquillar, senyor Valls?
6: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
1: En cultura, arriba als cinemes La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Òscar.
2: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades a tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardeu i Guitarrica de la Fuente encapçalen el repartiment.
1: I en esport, Joel Gomis, el Girona rep l'Albacete en el primer partit de la jornada a la segona divisió.
7: Els de Quique Álvarez volen sumar la segona victòria consecutiva contra un equip que encara no ha guanyat aquest curs i que és penúltim amb un sol punt.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada la temperatura avui s'ha disparat i no és gens habitual la calor que ha fet per un 25 de setembre. Hem arribat a 36-37 graus a moltes comarques de l'Ebre i de Ponent. I, de fet, en aquests moments encara l'ambient és molt calorós. Pica el sol i això que ja està baix a l'horitzó. La sensació, a més, és de xafogor arran de mar perquè la humitat està pujant i el sol ha estat tan dominant doncs, que hem tingut psicològicament una jornada de molt ple estiu. I atenció, perquè no ha de canviar gaire la cosa en vista el dissabte. Al matí sí que tindrem alguns núvols cap a l'Ebre, en general fins al Camp de Tarragona també, alguna boirina a l'Empordà, a la Plana de Vic, però de seguida aquests núvols s'acabaran dissolent. Després quedarà un dia assolellat o amb quatre núvols prims. Demà la temperatura baixarà un parell o tres de graus, però és que venim de tan amunt que encara la sensació serà de ple estiu, al igual que la tarda del diumenge. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, la circulació en general cada cop més fluida, més còmoda. No ha estat, en general, globalment, una tarda complicada, però sí que puntualment alguna via amb alguna retenció, amb algun accident que ha complicat la mobilitat. En aquest sentit, a l'autopista P7 ens queda un tram d'uns 2-3 quilòmetres de lentitud de maturades a l'altura de Gelida, després d'un accident d'aquesta tarda força més avall, a la Granada del Penedès. Tot això en sentit Tarragona, millorant ràpidament, però encara amb aquest tram que va ple a l'altura de Gelida. A l'autovia 2, en aquest cas, a l'altura de Jorba, aquest tram afectat per obres, sentit Igualada, vaja, sentit contrari, sentit Lleida, que dificulta la mobilitat al llarg d'uns 2-3 quilòmetres en aquesta direcció. I després alguns punts doncs, amb trànsit intens, trànsit una mica més espès, la C55, per exemple, Castellgalí, en sentit Manresa, o la C58 a Montcada i Reixac, en sentit Barcelona. De moment no passa d'aquí. És tot, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB.
4: És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepte Vox. L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules.
0: I també hi haurà una altra comissió que farà seguiment i proposta

0: dissabtes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. Esther Minguell.
1: El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
2: Hem de poder compartir, des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament Educació, Economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat. Per tant, és poder compartir aquesta senda amb el conjunt de forces polítiques.
1: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
0: Ho dèiem en portada, l'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro.
3: Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
4: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
3: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
5: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
3: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
6: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua d'escolar no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
3: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
0: I Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que certes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant al dia a dia.
7: A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres. Són declaracions a la xarxa.
8: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura, ja es fa això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern espanyol preveu aprovar dimarts vinent mesures antidesnonaments que qualifiquen de potents però no expropiacions.
7: El PSOE considera que les expropiacions que li reclama Sumar són mesures que no porten enlloc i no tenen un encaix clar a la Constitució. La negativa podria satisfer a Junts, amb qui els socialistes continuen negociant. De moment, el portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, i en declaracions a la xarxa ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
10: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no en aquest cas a la Comunitat de Madrid.
7: Comuns també ha avisat el PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant una societat que ha esgotat la seva paciència.
0: I a tot això, Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport rebut en un vídeo difós a les xarxes socials. També demana que la lluita continuï.
11: Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
7: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i dels grups municipals de Junts i Vox. Uau, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
12: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
13: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
12: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
0: A l'Ampolla, l'alcalde Francesc Arassa presenta a aquesta hora la renúncia després de prop de 16 anys al càrrec. Ho fa en el ple municipal d'aquest vespre, Canal Terres de l'Ebre. Daniel Cor, molt bona tarda.
14: Bon vespre. L'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arassa, ha fet oficial la seva renúncia al càrrec després de gairebé 16 anys al capdavant del consistori. La dimissió s'ha formalitzat en un ple extraordinari que ha començat a les 7 de la tarda i que té com a únic punt de l'ordre del dia prendre coneixement de la renúncia. Francesc Arassa, de Junts, serà rellevat com a alcalde per l'actual primer tinent d'alcalde, Víctor Colomines, que haurà de ser investit en un nou ple que se celebrarà en els pròxims 10 dies. La renúncia arriba mesos després que Arassa fos investigat per una presumpta prevaricació administrativa relacionada amb diversos contractes municipals, però ell mateix ha assegurat que la investigació no ha tingut res a veure amb la seva decisió. Tot i deixar l'alcaldia, Arassa continuarà al govern municipal com a primer tinent d'alcalde, mantenint les àrees d'urbanisme i hisenda. Durant el ple, Arassa ha insistit en els motius de la seva renúncia i ha reivindicat la feina feta durant els gairebé 16 anys al capdavant de l'Ajuntament.
0: Moltíssimes gràcies, Daniel. I Barcelona declara la guerra als creuers d'escala i, tal com estava previst, aprova en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva. Així vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però, en canvi, fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé.
15: Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
16: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'escala o la volen maquillar, senyor Valls?
17: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
15: A canvi del seu suport s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pel gimnàs municipals. D'altra banda, el ple ha reprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
0: Encara a Barcelona, l'Ajuntament demana expulsar un equip de futbol que es feia dir, o es fa dir, Bayern de los Caídos.
7: Es tracta d'un dels equips d'una lliga de futbol amateur d'Horta en què jugaven dos membres de Vox. L'Ajuntament de Barcelona ha demanat l'expulsió de l'equip Mingo Rubio Balompié d'aquesta lliga perquè l'escut de l'equip incorpora el nom Bayern de los Caídos i simbologia franquista. El regidor d'Esports, David Escudé, ho ha exigit aquest divendres després que un col·lectiu d'advocats, experts en memòria històrica, hagi portat el cas a la Fiscalia.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En successos, detingut un home a Tarragona per intentar-se endur dos menors durant les festes de Santa Tecla.
7: Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre, a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que va arribar als agents i que van poder evitar el segrest.
0: Llibertat a l'espera de pagar una fiança de 80.000 euros per la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home.
7: Els fets van passar a Baqueira el 26 de desembre, però en un principi es va considerar que l'arquitecte havia mort d'un atac de cor. Els Mossos van detenir la dona dimecres per estar-hi suposadament relacionada. Avui la dona ha passat a mans del Tribunal d'Instància de Viella.
0: I segon parapentista mort en un accident en dos dies al Bages. La víctima ha caigut a prop de la carretera a Santpedor.
7: Un parapentista ha mort en un accident de Santpedor aquest divendres al matí. Es tracta del segon accident aeri mortal a Catalunya en 48 hores, després que un altre parapentista morís dimecres a Castellfollit del Boix, al Bages. Segons ha informat els bombers, la víctima s'ha precipitat a prop de la carretera B4501. El parapentista ha impactat contra un cable elèctric abans de caure a terra i els bombers han perimetrat la zona per seguretat.
0: Primera comissió bilateral Generalitat-Ajuntament de Sabadell després de l'acord per l'adquisició de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. En aquesta primera trobada s'ha concretat el projecte de consultes externes de l'Hospital Parc Taulí en aquest espai i també s'ha tirat endavant una inversió de prop de 10 milions per un nou parc de bombers. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
18: La Generalitat ha tret a concurs el projecte i l'obra del nou parc de bombers de Sabadell amb la intenció que els treballs puguin començar el 2028. És un dels anuncis que ha transcendit de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat celebrada aquest migdia a l'Ajuntament de Sabadell i així ho anunciava l'alcaldessa Marta Farrés.
19: Hem signat ja l'acord per impulsar el nou parc de bombers de Sabadell, que saben que portem anys reivindicant des de la ciutat, i per tant la Generalitat ja ha iniciat la licitació del projecte i les obres amb una inversió prevista de 9,9 milions d'euros, 10 milions d'euros pràcticament per aquestes obres.
18: Segons han concretat, els dos tràmits es faran de manera conjunta en un mateix plec per tal de fer avançar el calendari i en total la inversió estimada s'enfila fins als 9,9 milions d'euros.
0: Encara en l'àmbit sanitari, alerten sobre la importància de vacunar-se davant del repunt de contagis per Covid-19. Ràdio Municipal de Terrassa, Joan Gutiérrez.
20: Comença el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària, un fet que durant aquesta tardor sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Escoltem Montse Ureña, directora de l'àmbit d'atenció primària del Consorci Sanitari de Terrassa.
21: A diferència d'altres anys, el que estem veient és que hi ha un increment d'infeccions respiratòries alta sobretot. I aquest increment, el que estem veient és que, a més, la majoria són per casos Covid. En general, es tracten igual que la grip i són molt benignes. Una mica de febre, molta mucositat, mal de cap, etc.
20: Ara mateix, el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants. Són encara nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir de manera especial els grups de risc. En cas de tenir algun símptoma, es recomana mentenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
0: I la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran enceta una campanya per atraure-hi professionals. Ràdio Seu, Pep Graell.
22: Un vídeo mostra la realitat assistencial de la regió i també els valors que la fan singular. Una xarxa sanitària propera a la ciutadania, equips multidisciplinaris compromesos amb la qualitat de l'atenció, oportunitats de desenvolupament professional i un entorn natural privilegiat que afavoreix la conciliació i el benestar. Ho destaca el gerent de la regió sanitària, Felip Benavent.
23: El projecte de vida és més enllà de la feina, més enllà del lloc de treball, tot allò que ho entorna i que ho fa agradable, que ho fa possible, que ho fa integrador, que aporta valor, que aporta qualitat de vida, i aquí és on es posa l'accent.
22: Amb aquest vídeo, que combina imatges dels centres sanitaris i dels paisatges del territori, amb els testimonis de professionals originaris de fora que s'han instal·lat a viure i a treballar-hi, la regió sanitària vol posicionar l'Alt Pirineu i Aran com una destinació professional atractiva per a metges, infermeres, professionals de la salut mental, tècnics sanitaris i d'altres perfils assistencials.
0: I apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena diumenge a les 9 de la nit i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat. Arnau Olmos.
1: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
2: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
1: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: En cultura, La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Oscars, arriba avui als cinemes.
7: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardó i Guita Rica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre altres.
0: També el Gran Teatre del Liceu inaugura a aquesta hora la temporada amb la visió particular d'Ida, de l'artista iraniana Shirin Neshat.
7: La soprano russa Anna Nebrecko encapçala un repartiment que també comptarà amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
0: Per cert, que l'empresària Elena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu.
7: Guardans és la primera dona en el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
0: I Tortosa es prepara per la 13a edició de Cel Obert, el festival d'intervencions efímeres en espais patrimonials importants de la ciutat. Aquest any, a més, el certamen s'expandeix també a la població d'Ulldecona. Ràdio Tortosa.
4: La 13a edició del festival a Cel Obert girarà al voltant de la natura. Així, totes les intervencions efímeres tindran els paisatges, l'aigua i la vegetació com a protagonistes. Cristina Bestraten és la directora del festival.
5: Podrem trobar des d'arròs del Delta a un dels espais, mandarines també del territori. Hi haurà un paisatge flotant que ens recordarà potser els ullals de Baltasar. O sigui que hi ha moltes obres que han intentat, no, realment buscar la natura, el que tenim aquí a prop.
4: El festival arrenca el divendres 2 d'octubre i s'allargarà fins al 4 d'octubre a les intervencions que es faran a Tortosa, fins a l'11 d'octubre al Poble de Jesús i fins al 18 d'octubre a Ulldecona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Girona donarà el tret de sortida a la setena jornada de la segona divisió masculina contra l'Albacete a 8:45 del vespre. Els de Quique Álvarez reben el penúltim classificat de la categoria, que encara no coneix la victòria aquesta temporada. Ens en porta l'última hora en Pau Villafañe, de Girona FM.
3: L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions, i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona, que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
4: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit, i des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport.
3: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
2: Del futbol masculí al femení, perquè demà al migdia el Badalona Women rebrà el Granada. Les de Marc Ballester volen encadenar el quart partit consecutiu sense perdre. Sílvia Pujol, Radio Ciutat de Badalona.
5: El Granada només ha pogut sumar 3 punts des del començament de la temporada i se situa en la posició número 13 de la classificació. Serà un enfrontament molt especial per una de les jugadores més en forma de l'Ona, Lauri Requena. La davantera, que va ser capitana del conjunt andalús, és la jugadora amb més partits jugats amb la samarreta blanc i vermella de la història, amb un total de 361 partits en 13 temporades. Requena explica la fortalesa més gran de l'equip granadí.
6: Es verdad que este año hay jugadoras muy nuevas, que hay muchas caras que vienen a, pues bueno, espero que a sumarles al club, pero sí que es verdad que bueno, que aún hay gente que queda de ese sentimiento del que hablo.
5: El maig es disputarà al Municipal de Palamós a les 12 del migdia.
2: En handbol, aquest migdia el Barça ha començat la seva participació en el Mundial de Clubs amb una victòria contra el Pinheiros brasiler per 33-44. Els blaugranes han estat clars dominadors del duel i Dick Amem, amb 11 gols, ha estat el màxim golejador culer. Diumenge, els d'Antonio Carlos Ortega jugaran la segona jornada de la Lligueta contra el Zamalek egipci.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com. Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: A veure, parla'm una mica tu.
6: Hola, sóc el López.
5: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
6: Vale.
5: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
6: Em van a Morgades Vall d'Osera.
5: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
6: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
5: Vale, doncs ja està.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
0: Ràdio Arenys.
8: Bona tarda, són 8:15.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
8: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB, Jordi Fortià.
9: És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
10: Hem de poder compartir, des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament, doncs, educació, economia i els departaments, doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments, doncs, l'Estat. Per tant, és poder compartir aquesta senda amb el conjunt de forces polítiques.
8: La paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab.
9: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots de PSC, Junts i Vox.
11: Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
12: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
8: Barcelona declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, aprova un plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva.
9: La mesura ha sortit endavant amb el suport de Junts i Esquerra. Els comuns hi han votat en contra. Així li ha retret la regidora Gemma Tarafa l'acord amb Junts al tinent d'alcalde Jordi Valls.
13: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'escala o la volen maquillar, senyor Valls?
14: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
8: En cultura, arriba als cinemes La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Oscars.
9: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades a tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardé, Guitarrica, De La Fuente, encapçalen el repartiment.
8: I en esport, Joel Gómez, el Girona rep l'Albacete en el primer partit de la jornada a la segona divisió.
15: Els de Quique Álvarez volen sumar la segona victòria consecutiva contra un equip que encara no ha guanyat aquest curs i que és penúltim amb un sol punt.
16: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada la temperatura avui s'ha disparat i no és gens habitual la calor que ha fet per un 25 de setembre. Hem arribat a 36-37 graus a moltes comarques de l'Ebre i de Ponent. I, de fet, en aquests moments encara l'ambient és molt calorós. Pica el sol i això que ja està baix a l'horitzó. La sensació, a més, és de xafogor arran de mar perquè la humitat està pujant i el sol ha estat tan dominant doncs, que hem tingut psicològicament una jornada de molt ple estiu. I atenció, perquè no ha de canviar gaire la cosa en vista el dissabte. Al matí sí que tindrem alguns núvols cap a l'Ebre, en general fins al Camp de Tarragona, també alguna boirina a l'Empordà, a la Plana de Vic, però de seguida aquests núvols s'acabaran dissolent. Després quedarà un dia assolellat o amb quatre núvols prims. Demà la temperatura baixarà un parell o tres de graus, però és que venim de tan amunt que encara la sensació serà de ple estiu, al igual que la tarda del diumenge. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. Doncs tot plegat ara ja molt més tranquil. No hi ha hagut tampoc moltes complicacions. Estem en aquest pont de la festivitat de la Mercè i, per tant, s'ha notat menys mobilitat aquesta tarda de divendres. En tot cas, ens queda, per exemple, en el cas de la C-12, a l'altura de Corbins, a causa d'un accident, es dona pas alternatiu. Hi ha aturades puntuals, això sí, en els dos sentits de la marxa. També recordar que es manté la Nacional 154 a Puigcerdà tallada per la retirada d'un camió volcat aquí en aquest punt de la via i també les obres que encara dificulten la mobilitat una mica a l'autovia 2, especialment al tram de Jorba, parell de quilòmetres en sentit Lleida. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB.
4: És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepte Vox. L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules.
0: També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. Esther Minguell.
5: El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
6: Hem de poder compartir des del punt de vista de govern que s'ha de treballar conjuntament doncs, educació, economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat. Per tant, és poder compartir aquesta senda amb el conjunt de forces polítiques.
5: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen en els sindicats.
0: Doncs ho dèiem ara en portada. L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro.
7: Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
8: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
7: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
9: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
7: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
10: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua d'escolarització educación no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
7: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
0: I Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que certes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant al dia a dia.
4: A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres. Són declaracions a la xarxa.
11: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? A lectura, ja es fa això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern espanyol preveu aprovar dimarts vinent mesures antidesnonaments que qualifiquen de potents, però no expropiacions.
4: El PSOE considera que les expropiacions que li reclama Sumar són mesures que no porten enlloc i no tenen un encaix clar a la Constitució. La negativa podria satisfer a Junts, amb qui els socialistes continuen negociant. De moment, el portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, i en declaracions a la xarxa, ha advertit a Junts que no pot fer costat al PP ni a Vox.
12: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
4: Comuns també ha avisat el PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant una societat que ha esgotat la seva paciència.
0: I a tot això, Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport rebut en un vídeo difós a les xarxes socials. També demana que la lluita continuï.
13: Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
4: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i dels grups municipals de Junts i Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
14: El nou text, si es substitueix l'anterior ordenança del 2007, ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
15: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
14: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
0: Barcelona declara la guerra als creuers d'escala i, tal com estava previst, aprova en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva. Això vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però, en canvi, fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bebé.
16: Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
17: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'escala o la volen maquillar, senyor Valls?
18: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
16: A canvi del seu suport, s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha reprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En successos, detingut un home a Tarragona per intentar-se endur dos menors durant les festes de Santa Tecla.
4: Els fets van passar dimecres cap a les 9 de la vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que va arribar als agents i que van poder evitar el segrest.
0: Llibertat a l'espera de pagar una fiança de 80.000 euros per la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home.
4: Els fets van passar a Baqueira el 26 de desembre, però en un principi es va considerar que l'arquitecte havia mort d'un atac de cor. Els Mossos van detenir la dona dimecres per estar-hi suposadament relacionada. Avui la dona ha passat a mans del Tribunal d'Instància de Viella.
0: I segon parapentista mor en un accident en dos dies al Bages. La víctima ha caigut prop de la carretera a Santpedor.
4: Un parapentista mor en un accident a Santpedor aquest divendres al matí. Es tracta del segon accident aeri mortal a Catalunya en 48 hores, després que un altre parapentista morís dimecres a Castellfollit del Boix, a Bages. Segons han informat els bombers, la víctima s'ha precipitat a prop de la carretera BB-4501. El parapentista ha impactat contra el cable elèctric abans de caure a terra i els bombers han perimetrat la zona per seguretat.
0: Primera comissió bilateral Generalitat-Ajuntament de Sabadell després de l'acord per l'adquisició de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. En aquesta primera trobada s'ha concretat el projecte de consultes externes de l'Hospital Parc Taulí en aquest espai i també s'ha tirat endavant una inversió de prop de 10 milions per un nou parc de bombers. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
19: La Generalitat ha tret a concurs el projecte i l'obra del nou parc de bombers de Sabadell amb la intenció que els treballs puguin començar el 2028. És un dels anuncis que ha transcendit de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat celebrada aquest migdia a l'Ajuntament de Sabadell i així ho anunciava l'alcaldessa Marta Farrés.
20: Hem signat ja l'acord per impulsar el nou parc de bombers de Sabadell, que saben que portem anys reivindicant des de la ciutat, i per tant la Generalitat ja ha iniciat la licitació del projecte i les obres amb una inversió prevista de 9,9 milions d'euros, 10 milions d'euros pràcticament per aquestes obres.
19: Segons han concretat, els dos tràmits es faran de manera conjunta en un mateix plec per tal de fer avançar el calendari i en total la inversió estimada s'enfila fins als 9,9 milions d'euros.
0: Encara en l'àmbit sanitari alerten sobre la importància de vacunar-se davant del repunt de contagis per Covid-19. Ràdio Municipal de Terrassa, Joan Gutiérrez.
21: Comença el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària, un fet que durant aquesta tardor sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Escoltem Montse Ureña, directora de l'àmbit d'atenció primària del Consorci Sanitari de Terrassa.
22: A diferència d'altres anys, el que estem veient és que hi ha un increment d'infeccions respiratòries alta sobretot. I aquest increment, el que estem veient és que, a més, la majoria són per casos Covid. En general, es tracten igual que la grip i són molt benignes. Una mica de febre, molta mucositat, mal de cap, etc.
21: Ara mateix, el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants. Són encara nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir de manera especial els grups de risc. En cas de tenir algun símptoma, es recomana mentenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
0: I la regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran enceta una campanya per atraure-hi professionals. Ràdio Seu, Pep Graell.
1: Un vídeo mostra la realitat assistencial de la regió i també els valors que la fan singular. Una xarxa sanitària propera a la ciutadania, equips multidisciplinaris compromesos amb la qualitat de l'atenció, oportunitats de desenvolupament professional i un entorn natural privilegiat que afavoreix la conciliació i el benestar. Ho destaca el gerent de la regió sanitària, Felip Benavent.
2: El projecte de vida és més enllà de la feina, més enllà del lloc de treball, tot allò que ho entorna i que ho fa agradable, que ho fa possible, que ho fa integrador, que aporta valor, que aporta qualitat de vida, i aquí és on es posa l'accent.
1: Amb aquest vídeo, que combina imatges dels centres sanitaris i dels paisatges del territori, amb els testimonis de professionals originaris de fora que s'han instal·lat a viure i a treballar-hi, la regió sanitària vol posicionar l'Alt Pirineu i Aran com una destinació professional atractiva per a metges, infermeres, professionals de la salut mental, tècnics sanitaris i d'altres perfils assistencials.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En territori, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant la crisi del carburant i la pujada de costos. Ho ha dit a Lleida, a la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implica't, Lleida Televisió. Jordi Sebastià.
6: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
23: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com vam fer també amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
6: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
0: I Endesa invertirà 930.000 euros per modernitzar i reforçar la xarxa a Castellà després dels darrers talls de llum. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
24: Després de diferents talls de llum a l'estiu, Endesa va presentar un pla d'actuacions tant al nucli urbà com a les urbanitzacions que passen per soterrar línies de mitja tensió que faria més fàcil recuperar el subministrament. Així ho explica l'alcaldessa de Castellà, Yolanda Rivera.
25: El dia 3 de setembre l'empresa ens va presentar un pla d'actuacions, bàsicament per soterrar un parell de línies de mitja tensió, de manera que en el cas de que es produís una avaria seria molt més fàcil poder recuperar el subministre que si fossin les línies aèries.
24: El pla d'Endesa també preveu crear noves connexions amb baixa tensió i reformar i digitalitzar diverses instal·lacions amb ampliacions de potència per poder assumir un augment del consum.
0: En cultura, La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Oscars, ha arribat avui als cinemes.
4: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades a tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardó i Tarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres.
0: També el Gran Teatre del Liceu inaugura a aquesta hora la temporada amb la visió particular d'Aïda de l'artista iraniana Shirin Neshat.
4: La soprano russa Anna Netrebko encapçala un repartiment que també comptarà amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
0: Per cert, que l'empresària Helena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu.
4: Guardans és la primera dona en el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
0: I Tortosa es prepara per la 13a edició de Cel Obert, el festival d'intervencions efímeres en espais patrimonials importants de la ciutat. Aquest any, a més, el certamen s'expandeix també a la població d'Ulldecona. Ràdio Tortosa.
26: La 13a edició del festival A Cel Obert girarà al voltant de la natura. Així, totes les intervencions efímeres tindran els paisatges, l'aigua i la vegetació com a protagonistes. Cristina Bestraten és la directora del festival.
27: Podrem trobar des d'arròs del Delta a un dels espais, mandarines també del territori. Hi haurà un paisatge flotant que ens recordarà potser els ullals de Baltasar. O sigui que hi ha moltes obres que han intentat, no, realment buscar la natura, el que tenim aquí a prop.
26: El festival arrenca el divendres 2 d'octubre i s'allargarà fins al 4 d'octubre a les intervencions que es faran a Tortosa, fins a l'11 d'octubre al Poble de Jesús i fins al 18 d'octubre a Ulldecona.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
5: Bona tarda, l'Ali. El Girona donarà el tret de sortida a la setena jornada de la segona divisió masculina contra l'Albacete a 8:45 del vespre. Els de Quique Álvarez reben el penúltim classificat de la categoria, que encara no coneix la victòria aquesta temporada. Ens en porta l'última hora en Pau Villafañe, de Girona FM.
7: L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona, que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
8: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit, i des d'aquí pues, a l'afició pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport.
7: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
5: Del futbol masculí al femení, perquè demà al migdia el Badalona Women rebrà el Granada. Les de Marc Ballester volen encadenar el quart partit consecutiu sense perdre. Sílvia Pujol, Ràdio Ciutat de Badalona.
9: El Granada només ha pogut sumar 3 punts des del començament de la temporada i se situa en la posició número 13 de la classificació. Serà un enfrontament molt especial per una de les jugadores més en forma de l'ona, Lauri Requena. La davantera, que va ser capitana del conjunt andalús, és la jugadora amb més partits jugats amb la samarreta blanquivermella de la història, amb un total de 361 partits en 13 temporades. Requena explica la fortalesa més gran de l'equip granadí.
10: Es verdad que este año hay jugadoras muy nuevas, que hay muchas caras que vienen a, pues bueno, espero que a sumarles al club, pero sí que es verdad que bueno, que aún hay gente que queda de ese sentimiento del que hablo.
9: El maig es disputarà al Municipal de Palamós a les 12 del migdia.
5: En handbol, aquest migdia el Barça ha començat la seva participació en el Mundial de Clubs amb una victòria contra el Pinheiros brasiler per 33-44. Diumenge, els culers jugaran la segona jornada de la Lligueta. Òscar Grau és jugador del Barça.
11: Venim aquí doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu. I això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions, i res, a nivell personal també molt content, i res, a seguir millorant, i amb ganes d'afrontar el que queda de setmana.
5: En rugbi, diumenge comença la divisió d'honor masculina amb la Santboiana començant un nou projecte. Albert Vilà, Ràdio Sant Boi.
12: El Degà d'Ona inicia un any més competint a la divisió d'honor i ho fa amb molts canvis dintre del club. El primer entrenador, el xilè Ricardo Cortés, que substitueix a Sergi Guerrero després de 5 anys a la banqueta de Sant Boi. I el segon, la marxa de fins a 10 jugadors internacionals. Un dels capitans de la Santboiana, l'Alberto Millán, ens explica què s'espera d'aquest primer duel.
13: La veritat és que hem treballat moltíssim, estem preparats, hem fet tot el possible per arribar al màxim aquest diumenge. Sabem que el Salvador és un equip que sempre està lluitant per cada campió de Lliga des de fa 15 anys. Esperarem un Salvador molt fort, un Salvador molt físic.
12: El partit es jugarà aquest diumenge a les 12 al Valdire Leu.
5: Un partit que es podrà veure en directe per la xarxa Més. La resta del menú esportiu de la casa per aquest cap de setmana comença demà a les 4 de la tarda amb un Jack Vilaseca d'hoquei i continuarà a les 6 amb un Sant Gabriel Girona de la Tercera Federació Femenina de Futbol. Diumenge, més enllà del rugbi, tarda també de futbol masculí. A les 4, Badalona Sant Cristóbal de Tercera i a les 6, Terrassa Girona B. Tot això, l'Ali, per la xarxa Més.
0: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Hugueta a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
7: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
8: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
9: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
8: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.

0: Sabies que...
1: El cervell humà pot inventar colors que no existeixen realment a l'espectre visible. Aquests colors s'anomenen colors impossibles. Normalment, els nostres ulls detecten la llum gràcies a tres tipus de cèl·lules sensibles a diferents longituds d'ona: vermell, verd i blau. El cervell combina aquests senyals per crear tots els colors que percebem. Però hi ha combinacions que, en teoria, no haurien de poder veure al mateix temps. Per exemple, el vermell i el verd solen activar mecanismes oposats dins del sistema visual. Tot i això, en experiments especials on les imatges es mantenen perfectament estables davant els ulls, algunes persones afirmen percebre tonalitats estranyes que semblen una barreja simultània de vermell i verd o de blau i groc. Els científics encara discuteixen exactament què experimenta el cervell en aquests casos, però el fenomen mostra que la percepció de color no depèn només de la llum física, sinó també de com el cervell interpreta la informació. Això significa que el color no és simplement una propietat dels objectes, sinó una construcció mental creada pel nostre sistema visual.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Govern central, SUE i Junts han recuperat el diàleg perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge i no el tomin, tal com va passar a la darrera votació al Congrés. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reclamat alçada de mires a la resta de grups parlamentaris per poder després convalidar el decret al Congrés. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Ortasun, s'ha mostrat disposat que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificació fiscals als propietaris afectats per la pròrroga dels lloguers, davant l'urgència d'aprovar el decret al Congrés. Els escoltem tots dos.
2: Nos vamos a dejar la piel para que el martes

0: tots els grups parlamentaris. Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que aquestes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant en el dia a dia. L'escoltem.
1: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura, ja es fa això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
0: Els Mossos han tornat a detenir avui el fisioterapeuta lleidatà de 30 anys acusat de tocaments a clientes després que el cos hagi rebut 6 denúncies més que eleven a 9 el total dels casos. L'home ha passat novament a disposició judicial. I l'Ajuntament de Barcelona ha demanat l'expulsió de l'equip Mingo Rubio Balompié d'una lliga de futbol amateur d'Horta perquè l'escut de l'equip incorpora el nom de Bayern de los Caídos i simbologia franquista. El regidor d'Esports, David Escudé, ho ha exigit aquest divendres després que un col·lectiu d'advocats experts en memòria històrica hagi portat el cas a la Fiscalia. Darrer apunt, Canet de Mar ja ho té tot a punt per la celebració de la 18a edició de la Fira del Mercat Modernista des d'avui i fins diumenge.
2: Ràdio Arenys, la primera en esports. Arenys en joc, amb Carles Toribio.
3: Molt bona tarda, bon divendres 25 de setembre. Ja sabeu, això és l'Arenys en joc. Passen 3 minuts de les 8 del vespre i nou capítol del món esportiu arenyenc, també d'Arenys de Mar, però mirem i fem una mirada internacional, perquè avui farem mirada internacional. I ja, a més, el dilluns ja va iniciar temporada també l'Oriol parlant de la postjornada del cap de setmana. Avui parlarem de la prèvia del cap de setmana, per tant, anem directes al sumari.
2: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, Arenys en joc.
3: Cap de setmana 26-27, perquè ja inicien temporada de bàsquet, el futbol ja porta la jornada de la setmana passada, l'hoquei començarà tant el primer equip masculí com el femení, per tant, donarem veu a protagonistes, entrenadors, jugadors, jugadores, però a més, com fem sempre els divendres, farem doble entrevista. La primera anirem cap a Suïssa perquè parlarem amb l'Iñaki Corberó i l'Adrià Bosch, dos jugadors del Benfica de Suïssa, perquè ens expliquin una miqueta com va l'inici de la pretemporada, de la temporada, del perquè d'aquesta nova experiència, segona temporada a Suïssa de l'Iñaki Corberó. I després, cap a 2:15, parlarem amb l'Edmond Navarro, jugador de futsal, per tant avui molt de futsal aquí a Ràdio Arenys, perquè ens expliqui també doncs, el canvi del futsal Arenys cap al Racing Pineda i la nova experiència per aquesta temporada 26-27. Per tant, ara sí, comencem l'Arenys en joc.
4: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, Arenys en joc, amb tot el que necessita sobre els equips i esportistes arenyencs.
3: I sí, avui tindrem protagonistes que anirem cap a Suïssa, parlarem d'Arenys de Mar, parlarem d'entitats i protagonistes d'Arenys de Mar, però comencem amb Mataró. Vull dir, comencem amb el Club Natació Mataró, perquè allà tenim en Xavi Peral, el palista de tenis taula d'aquí d'Arenys de Mar, durant diverses temporades a l'escala, a més, vessant internacional, Itàlia, Alemanya, França, i aquesta temporada doncs, va fitxar, ja vam parlar amb ell la temporada passada, pel Club Natació Mataró, el seu club de tota la vida. Divisió d'honor masculina grup 2, amb Olesa, Scala, Sabadell, Palma, Figueres, Hospitalet, Lluïsos de Gràcia, Girbau, Vic, Badalona, Sant Cugat. Per tant, més o menys per aquí a la vora, però és que a més, tindrà també vessant internacional. I ens comenta això de l'inici de temporada contra Badalona en Xavi Peral.
5: Bé, doncs aquesta setmana comencem la Lliga. Juguem el primer partit a la pista de Badalona dissabte I bé, és un partit molt complicat, encara que Badalona és un equip que l'any passat va baixar de categoria. Van aconseguir comprar una plaça i han dissenyat un equip molt fort, han fet un equip pràcticament nou i bé, és un rival, jo crec que candidat a...

0: a ocupar les places de dalt de la Lliga, però nosaltres presentarem un molt bon equip. Crec que hem treballat molt les últimes setmanes i estem preparats pel partit. Tenim un començament de Lliga complicat, sí que és veritat que el calendari no ens ha afavorit gaire, ja que visitem Badalona, després rebem a Figueres, que també ha fet un molt bon equip aquesta temporada. Però bé, és un partit molt especial per mi la setmana vinent, el dissabte, perquè bueno, tornar a jugar a Mataró després de 6 anys a casa ja serà especial, aquest partit a fora de casa, evidentment, però tornar a jugar a casa sempre serà molt especial i després també rebem a l'Escala, o sigui que els tres primers partits a Escala, que és un dels equips, jo crec, si no el més fort de tota la categoria i candidat a pujar a la superdivisió. Per tant, tenim un calendari difícil, però bueno, hem estat treballant les últimes setmanes i estic segur que aconseguirem bons resultats i sobretot donarem el màxim.
1: A més, en Xavi Peral parlàvem, vull dir, amb en Xavi hem parlat des de fa temporades aquí a l'Arenys en Joc, aquí a la Ràdio Arenys, de la seva experiència a diferents països, i això ens explicava també de l'inici de temporada a Itàlia.
0: La Lliga d'Itàlia em comença el dia 10 d'octubre, que juguem un partit a casa d'Avellino, un club de Nàpols, i bé, també és un partit important per nosaltres, ja que és un equip que en principi estarà lluitant per mantenir la categoria i el nostre primer objectiu també és mantenir la categoria. Per tant, serà un partit a més derbi de Nàpols, sempre són molt, molt calents aquests partits i hi ha bastant d'ambient i bueno, són partits complicats de jugar fora de casa, però bé, anirem a fer un bon partit.
1: I ara sí, anem directes al fons de les creus per iniciar ronda d'àudios amb protagonistes de l'Arenys de Mar i comencem fent-ho amb l'hoquei, perquè hem parlat amb en Ricard Castejón, capità del primer equip de l'hoquei de l'Arenys de Mar, amb en Xavi Galent, també entrenador, perquè, com recordem, és equip de segona catalana, un objectiu que portaven anys, temporades, buscant, i ho van assolir la temporada passada, gairebé amb una temporada perfecta, plena gairebé de victòries. Ara, segona catalana contra Martorell, Vilanova, Masquefa, Caldes, Salt, Amposta, Tona, Mataró, Claret, però inicia temporada demà a les 6 i mitja contra el Palau, per tant, partit, duel important al fons de les creus, a més, abans a les 5, duel femení de primera catalana contra Mollet, i això comencem, ens explicava en Ricard Castejón.
2: Bones, doncs hem fet una pretemporada on ens hem enfocat molt a intentar arribar al primer partit de Lliga molt bé físicament per poder implementar el joc que portàvem fent a tercera catalana, doncs, pujar un punt més per a segona catalana poder seguir al mateix ritme, a pressionar el minut 1 de la pista, a fer una pressió alta als nostres rivals. I bueno, hem fet una pretemporada on hem fet diversos amistosos, on hem guanyat, on hem empatat i l'altre vam perdre, però les sensacions són molt bones, l'equip té moltes ganes, jo crec que podem fer molt un paper, inclús somiar en intentar pujar a categoria, i crec que això, crec que hem fet una bona pretemporada, on ha parat treballar, no? Pues la tàctica, hem fet un punt més per mirar tots plegats al físic, i com dic, l'equip està molt motivat, té moltes ganes, aquest dissabte comença la Lliga, 6 i mitja, tothom al fons de les creus a animar, i estic segur, Dios ho ja ha dit abans que comenci la Lliga, que tindrem opcions de pujar a categoria si fem el nostre joc de apretar tota la pista, creure'ns-ho i anar fins al final.
1: Plantilla, roster, molt semblant al de la temporada passada. En Castejón sempre mira de manera positiva, sempre mira en assolir objectius importants, en aquest cas, doncs, optar a pujar de categoria. No és fàcil, però la plantilla, doncs, la veritat és que està muntada per assolir aquests objectius. Possiblement marxem amb en Xavi Galent, que suposo que l'entrenador anirà partit a partit, i això ens explicava del debut a segona catalana.
3: Bueno, ja està, ja hi som. S'ha fet llarg, la veritat és que s'ha fet llarg perquè hi ha moltes ganes de començar, però finalment demà comença la competició, una nova categoria. Estem il·lusionats, estic convençut que estem preparats, amb moltes ganes, i el més important és que ho disfrutem, que no tinguem ànsia per guanyar els partits, que els resultats, si juguem bé, arribaran sols, que seguim jugant com vam jugar al llarg de tota la temporada passada, que ens adaptem a la nova categoria. En l'equip hi ha molta qualitat, molta, i els resultats ens acompanyaran segur i aspirarem a tot el que puguem. Però amb la modèstia i la humilitat, primer de tot, de salvar la categoria. El primer pas és salvar la categoria. A partir d'allà, a somiar, com sempre.
4: Arenys en joc.
1: Avui posem focus a una experiència que cada vegada és més habitual en el món de l'esport, perquè molts jugadors, jugadores, entrenadors, entrenadores fan les maletes, surten de casa, en aquest cas d'Arenys de Mar, en busca de noves oportunitats. I en aquest cas, amb marcat accent arenyenc, perquè ja l'any passat vam parlar aquí a l'Arenys en Joc amb en Iñaki Caqui Corberó, però és que aquesta vegada farem entrevista també a en Corberó i, a més, a l'Adrià Bosch, perquè els dos, bueno, ara mateix es troben a Suïssa. Ara ens parlaran una miqueta d'aquesta nova experiència, però, primer de tot, bona tarda.
5: Bona tarda, què tal? Bona tarda.
1: Anem a parlar, perquè, d'aquesta nova experiència, de com ha sorgit tot plegat, de la temporada 26-27, però començo amb tu, Caqui. Segona temporada a Suïssa, però canvi d'equip. Què et va portar a fer aquest canvi d'equip?
5: Bueno, la veritat que jo l'any passat vaig estar molt content amb el club que estava, en el Xermí, que vam perdre les finals del play-off per aconseguir la Lliga, però des del primer partit que vam jugar contra aquest equip, que aquest equip, per posar-vos una mica en context, és el Benfica, que és com... El Benfica de Portugal té com diferents associacions a diferents països, i aquesta associació va crear com el club, i el teníem a la Lliga, i des del primer partit vam jugar tres partits aquesta temporada contra ells, i des del primer partit ja em van presentar a un de la junta que parlava espanyol.
1: Sí.
5: I des del primer dia doncs vam començar a xerrar, em va explicar una mica el projecte que tenien ells de cara a futur, que els interessava un perfil com el meu com a jugador, i vam acabar xerrant dos o tres cops, i mira, al final hem acabat aquí.
1: Ara vaig amb tu, Adrià, perquè és la teva primera experiència internacional?
6: Sí, exacte.
1: I com sorgeix o apareix aquesta oportunitat d'anar cap a Suïssa, i en aquest cas al Benfica també?
6: Bé, doncs jo pràcticament va ser per l'Iñaki, que em va explicar que també estarien interessats en un altre jugador, tal, que el meu perfil estava una mica en el que volien, i res, ràpidament vam començar a parlar amb ells, vam veure que era una cosa sèria. L'Iñaki em va donar molt bon feedback del projecte i tot, i res, al final una mica de, bueno, va, som-hi, saps?
1: Clar, però aquí ho deia al principi, vull dir, fer les maletes, deixar Arenys, tu vas rumiar gaire o va ser una decisió de poc temps i dir, vinga, va, som-hi, anem a la temporada 26-27 cap a Suïssa?
6: Home, òbviament m'ho vaig rumiar bastant, però al ser amb l'Iñaki, que és dels meus millors amics de tota la vida, també sempre tenia una mica la mosca de l'orella d'això, de marxar, de buscar algun repte així nou. Va ser, no creguis que vam tardar gaire en dir que no, i en poc temps es va encarrilar tot molt fàcil.
1: Ara vaig amb tu, Iñaki, perquè és veritat que l'any passat aquí a l'Arenys en Joc vam fer entrevista i hem parlat en algun moment. Com va ser l'experiència i com sobretot va ser l'adaptació al futsal de Suïssa i al país?
5: Bueno, al país, la veritat que és molt fàcil. Aquí, sobretot, les condicions laborals i el nivell de vida s'està molt bé. És molt fàcil adaptar-se. I nivell de joc, bueno, es nota que no... És que a nivell... A Espanya tenim un nivell molt alt ja, perquè partim d'una base molt, molt forta, sobretot a Catalunya. I aquí, bueno, jugadors, la majoria són portuguesos, no són gaire d'aquí, però això és molt més físic, molt més tècnic, molta més individualitat, però bueno, cada cop s'està treballant més, i aquest any molts clubs han fet nous fitxatges, estan apostant també per gent de fora perquè volen fer créixer l'esport aquí a Suïssa, i res, contents, la veritat.
4: Ara vaig amb aquesta nova experiència al Benfica. El moment que vosaltres dos, el tàndem d'Arenys aquí, arribeu al futsal Benfica, com és el club i com és l'ambient del vestidor?
5: Bueno, jo, pel que vaig parlar el primer cop amb el club, ja només arribar al pavelló, veient les instal·lacions, com tenien tot el pavelló muntat, tota l'organització i tot del club, ja em vaig donar compte que era una cosa sèria. Mm-hmm. Una mica en resum, aquest és un club que abans estava com molt junt amb l'associació i ara el president que l'ha agafat ara, com que s'ha volgut separar per portar-ho per la seva compte, va agafar el club fa 2 anys a segona divisió, mm-hmm. el primer any el va pujar a primera i l'any passat van aconseguir l'objectiu d'arribar a la final de Copa. Mm-hmm. I, bueno, això, vam estar parlant amb el president, que és el Patrick, que res, vol això anar creixent a poc, anar fitxant, vol fer un projecte així a llarg termini per acabar siguent campions a Suïssa.
7: Després, a nivell d'equip, de vestuari i tot, molt bé des del primer dia. Mm-hmm. És un equip que, com són això, molt portuguesos i tot, són bastant pinya ja. Ve molta gent als partits, als entrenos, i ja l'equip, el grupet així més jove, ja ens va acollir i ens portava amb el seu grup d'amics suïssos i tot, mm-hmm. i la veritat que amb això estem molt bé.
4: I ara vaig amb tu, Iñaki. Primera experiència l'any passat. Jo suposo que la valoració és bona. Què ha canviat respecte a aquesta temporada, que fan ja iniciar la temporada? Què veus que pot canviar respecte a l'any passat?
5: Bueno, aquest club, la veritat que es veu com molt més família, estan molt més units. L'altre equip sí que està com una mica dividit entre els que eren com francesos, portuguesos, i a nivell de club, com aquí l'esport important era el futbol 11 i com que no invertia molts recursos en el futbol sala. I aquí al Benfica, doncs, ara, per exemple, aquest any fem sessions de vídeo... hem fet una preparació física, vam començar a entrenar fa 3 mesos o així abans de començar les vacances. Portem una preparació, també vam anar a Itàlia fa 2 o 3 setmanes a fer un estatge així de preparació. Mm-hmm. S'ho prenen aquí com molt més en sèrio perquè volen fer un projecte això, bonic a llarg termini. Mm-hmm.
4: Torno amb tu, Adrià. Ho has comentat a l'inici de l'entrevista, és veritat que la decisió s'ha de rumiar, s'ha de ficar damunt de la taula els pros i contres, però jo suposo, ho has dit, tenir l'Iñaki aquí al costat, jo suposo que és un al·licient i un punt molt positiu per decidir. Tenir l'Iñaki aquí suposo que és molt important per engegar aquesta experiència, no?
7: Sí, sí. Sobretot ja no a nivell de futbol, d'amistats, el que sigui, sinó... a l'inici d'anar a viure un país nou, tot el que és tràmits, dies complicats, gastos que potser no esperes, tot això, és un comodín molt gran. Hi ha no només de psicòleg, de tot una mica. Ens fem una mica del complement.
4: I ara vaig perquè la gent que ens escolta aquí a Radio Arenys, a l'Arenys en Joc, expliqueu-nos una miqueta, sobretot tu, Iñaki, com és el nivell d'aquesta primera divisió de futsal a Suïssa?
5: Jo, més o menys, l'assimilaria un nivell de segona B cap avall, o sigui, tabla baixa o tercera nacional aquí a Espanya. Uh-huh. I que hi ha aquest any, bueno, sobretot el Minerva, que és el club que guanya cada any, que és un club que té diners, que, per exemple, aquest any en fase prèvia Champions està el grup del Barça. Uh-huh. Però, bueno, aquest any sí que hi ha 2 o 3 equips que s'han reforçat amb força jugadors, alguns portuguesos, han fitxat un internacional serbi, això. Uh-huh. Però, bé, no, aquest any un salt de nivell molt alt, jo crec. I nosaltres aquí també, el Benfica, hem fitxat l'Adrià i jo i hem fitxat a 3 o 4 jugadors més. Uh-huh. I res, un salt de nivell molt, molt gran respecte a l'any passat, jo crec. Uh-huh. I a intentar competir el màxim possible.
4: I la temporada ja a Suïssa, perquè aquí a Espanya, per exemple, aquí a Catalunya, no comença fins la setmana vinent, tot seguit la primera divisió ja va començar. Com s'estructura la primera divisió de Suïssa? Quan comenceu? Fins a on arriba la fase regular, play-offs? Una mica com és l'estructura?
5: vam començar la lliga la setmana passada. I ara fem, som una lliga de 10 equips, crec, ara aquest any. Llavors juguem tots contra tots només un partit. Llavors després es divideix com en dos grups, els 5 primers i els 5 últims. Els 5 primers comencen com una lliga de 9 que fan anada i tornada. I d'aquells quatre, dels 4 primers d'aquella lliga ja juga el play-off, que és primer contra quart i segon contra tercer.
4: I objectius? Us heu marcat vosaltres com a jugadors que aneu al Benfica i al Benfica en general, quins objectius us heu marcat?
5: A veure, objectius com a club és quedar entre els 4 primers, jugar play-off sí o sí, lluitar-ho com sigui. I a nivell de Copa, segona o tercera ronda, sí que ens toca el Minerva, que és l'equip aquest tan fort que guanya tot cada any. Però tenim l'al·licient aquest de que juguem a casa i donar-ho tot per... També ens han dit que la final de la Copa també jugaria aquí a casa, juguem nosaltres o no. Llavors és un punt molt fort competir aquí a casa contra Minerva per intentar passar de ronda i intentar jugar a la final aquí a casa seria espectacular.
4: I expectatives personals d'un i l'altre?
5: Bueno, jo ajudar l'equip al màxim possible i res, no, és que més o menys tenim els mateixos que el que ha transmès el club. Entrar a play-off com sigui, ja que l'any passat no van aconseguir, estaven al grup del primer grup d'aquests dels 6 primers, però no van aconseguir entrar a play-off, i a nivell de Copa pues arribar al més lluny possible.
4: I ara vaig amb una, perquè us he preguntat, però què és la part més complicada d'adaptar-se al futsal, en aquest cas de Suïssa, i a la vida del dia a dia d'un país o d'una població que no és a l'Ins de Mar?
7: Bé, a nivell de futsal, jo et diria, jo he notat bastant que aquí a Espanya, Catalunya, segona B, és tot molt més tàctic, i aquí és, diguem, més anarquia, físic, xoc... Llavors, al principi sí que és una mica diferent, ho notes, perquè a Espanya pensaries que et fan no sé què, tal, aquí simplement, pum, van al xoc, van a totes. Després, a nivell de vida, home, doncs, aquí es fa tot una mica més aviat, ens aixequem més aviat, sí que és una mica un canvi cultural, es dina a les 12... Al final t'has d'aclimatar tot. Els entrenos, nosaltres també ens ho estem prenent tot d'estar més físicament bé, gimnasos, menjars, tot això ho estem tenint molt més en compte que, almenys jo, que quan estava aquí a Catalunya.
4: I aquí és on vull anar. Com és una setmana? Com s'estructura una setmana de tema entrenaments, dies d'entrenaments, tema hores de gimnàs, viatges? Suposo que també, a lo millor, tema feina. Com s'estructura la vostra setmana?
7: La nostra setmana dilluns a divendres és aixecar-nos aviat, treballar, anar al gimnàs a l'arribar, de 5 a... mentida, de 6 a més o menys 7 i alguna cosa, i d'allà entrenar els dilluns, dimarts i divendres. Sí, seria això, treballar, entrenar i entrenar.
4: I després, a més, Suïssa no és molt gran, vull dir, no és un país gran... Com, vull dir, hi ha molts desplaçaments i molta distància?
5: Sí, a veure, Suïssa no és un país gran, però els desplaçaments són amb autobús o amb, tenim les, com les furgonetes del club, i nosaltres estem com... Estem, ara estem a dalt de tot, estem a un poble que es diu Amrisville, que està res a un quart d'hora, 20 minuts d'Alemanya, i estem com bastant apartats de tot el que és... De Berna estem a 3 hores, de Ginebra estem a 4 hores, i a Berna, per exemple, hi ha 2 o 3 clubs, a Ginebra hi ha un altre... La veritat que desplaçaments sí que el que tenim més a prop és una hora o així, més o menys. Llavors sí que ja quan toca a Ginebra o així són 4 hores, però bueno, les setmanes que ens toca a casa, pues, la veritat que vivim a 5 minuts del pavelló.
4: Sí, sí. Vaig acabant amb les últimes preguntes. Ara vaig amb una local, amb una d'Arenys de Mar. Què és el que més trobeu a faltar d'Arenys de Mar?
5: Jo, sobretot, fer el vermut al passeig marítim amb el sol els diumenges. Aquí amb l'Adrià a vegades ho intentem, sortir per aquí un diumenge en una terrasseta a prendre algun sol, però costa molt. Per aquí normalment el diumenge tot està tancat. I el menjar. El menjar, com a Espanya i a Catalunya, jo crec que no es menja enlloc.
4: I sobretot a tu, Iñaki, ja l'any passat ja estaves a Suïssa. Què t'està portant aquesta experiència com a jugador, com a persona d'això, de fer les maletes, de decidir anar cap allà? Què t'està portant?
5: Bueno, personalment és viure experiències, pues, també és tindre una mentalitat forta de que estàs lluny de la família, de la gent que estimes i això. I també relacionar-te amb gent nova, gent que no parla el teu idioma, però al final estàs a un club que tots tenim el mateix objectiu i per moltes diferències, uns estudien, uns treballen, uns són d'aquí, els altres són d'allà, tots som una pinya i intentem anar tots pel mateix camí.
4: Segueixo amb tu, Iñaki, perquè, clar, jo no sé què pots pensar en un futur. És veritat que heu començat i heu engegat la maquinària de la temporada 26-27, però t'agradaria estar vinculat al futsal suís més enllà d'aquesta temporada o això, de moment, ho deixes en stand-by i et centres solament en temporada aquesta?
5: Bueno, jo aquest any que he vingut aquí dalt amb l'Adrià, el meu pensament és estar 2 o 3 temporades a aquest club. Perquè ara mateix tenim una feina estable, estem en un pis que estem molt còmodes i ara tenim una estabilitat que estem bastant contents, la veritat. Però bueno, no em tanco portes. Si l'any que ve em surt una altra oferta o no ho sé. Jo normalment vaig temporada per temporada, encara que tinc aquesta mentalitat d'estar 2 o 3 anys aquí estable amb l'Adrià, però mai diguis mai.
4: I amb tu, Adrià, clar, tu tot just portes setmanes amb aquesta nova aventura. Ara, si fem la mirada en el futur, d'aquí 6-7 mesos, què t'agradaria haver aconseguit quan arribi al final de temporada?
7: Home, de moment, amb el que porto, estem bé, estem còmodes, estem fent un bon grup d'amics, ja no només que sigui el futbol tot. I ja a nivell de futsal i tot, a mi el que m'agradaria i el que és el que crec que hem d'aspirar és que fer veure que el Minerva, que és aquest equip tan fort, no sigui intocable, per dir-ho, ja que crec que porta, si no m'equivoco, 2-3 temporades sense perdre i crec que va empatar un partit l'any passat. Doncs treure-li aquest estatus d'intocable jo crec que seria un objectiu guai.
4: I ara vaig amb l'última, tant per l'Iñaki com per l'Adrià. Un somni que sigui més o menys això, vull dir, a final de temporada, sobretot esportiu, un somni que es pugui aconseguir o que lluiteu per aconseguir-ho?
7: La Copa. Jo crec que els direm la Copa. Perquè des del primer dia ens ho han dit, nosaltres fèiem una mica també la broma de ja veureu que us donarem la Copa, no sé què. I crec que seria molt guai aquí a casa, ve molta gent a veure-ho. Sí, jo també et diria la Copa, no sé ni.
5: Jo, a veure, com a somni així més realista, diria la Copa també, perquè a Minerva un partit únic sí que jugant a casa amb la gent a favor i tot, sí que pots aconseguir guanyar. Com a somni així que ho veig molt difícil és guanyar la Lliga. Guanyes la Lliga aquí i et plantes a una fase prèvia de Champions, que crec que ja t'ho vaig comentar l'any passat, que si guanyes la Lliga, jo mai havia imaginat poder jugar una fase prèvia de Champions i seria un somni, la veritat. Però bueno, amb la Copa, la veritat que més que content, eh?
4: Bueno, hem fet com una mirada al futur amb aquesta última pregunta. Que vagi molt bé la temporada. Us aniré preguntant de com va aquesta experiència al Benfica. Gràcies per aquests minuts aquí a l'Arenys en Joc i que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies, un plaer.
5: Moltes gràcies, ja saps. Qualsevol cosa, adéu, que vagi bé.
4: Molt bé, que vagi bé.
5: Adéu.
8: Ràdio Arenys, la primera en esports. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
9: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
8: Veniu a veure el futbol en companyia.
9: disposem de terrassa.
8: Som a la Riera, Parafita 117.
9: Truqueu al 93 792 0019.
8: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
9: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
8: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
10: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
11: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
12: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
13: Vols anunciar el teu establiment o servei?
12: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
13: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
12: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
8: Ràdio Arenys, la primera en esports.
10: Arenys en joc, amb Carles Toribio.
1: Avui el futsal aquí a Arenys en joc és protagonista total perquè hem parlat amb l'Iñaki Cruz Baró i l'Adrià Bosch, que hem fet aquest viatge cap a Suïssa, i ara aquí a l'estudi de Ràdio Arenys tenim l'Edmond Navarro. Bona tarda.
14: Bona tarda.
1: Per parlar una miqueta de canvis d'aires, de com serà la temporada, d'aquesta temporada 26-27, del fitxatge i de l'arribada al Racing Pineda, de tercera divisió nacional. Vaig amb una... Com apareix aquesta oportunitat d'anar cap allà?
14: Bueno, bona tarda a tots, gràcies per fer-me estar aquí. Bueno, apareix l'oportunitat de... Jo penso que d'Arenys s'acaba la meva etapa, vull dir, arribo a un punt que jo haig de marxar d'allà, i bueno, és un equip que és un club que està fent des d'anys les coses molt bé, m'agrada molt les coses com van, des de la gent de dins m'havia parlat molt bé d'aquest club, i és un equip on està en una bona divisió, i totes aquestes coses sumen. Sempre quan veus coses des de fora, que els clubs van bé, que estan a divisions altes, que cada any van fer les coses guais, les coses surten bé, van guanyant posicions, i bueno, que mostra una miqueta d'interès perquè vagis a provar, vagis a entrenar, doncs acaben sortint aquestes oportunitats. També és un poble i un lloc on estic a prop de casa, que és el que a mi al final m'interessa. No haver de fer viatges i estar a prop de casa, que tingui facilitat per anar a entrenar i anar a jugar.
1: Anirem parlant de la categoria, d'aquest grup, de com són els rivals, de la pretemporada, però quan reps la proposta del Pineda, què és el primer que penses?
14: Doncs estic agraït, perquè és que mai ningú m'havia vingut a buscar a mi per una categoria tan alta, i és, dius, hòstia, doncs al final potser sí que tens el nivell, perquè arriba un punt que et vas fent gran i segueixes jugant al poble, jugant amb els amics, jugant a categories que estan bé, però potser no són categories tan competitives, i penses tota la vida, bueno, pues, jo estic aquí, estic guai, i bueno, quan et truquen des de categories més altes, un repte més impressionant, més complicat, doncs a vegades et puja una miqueta la moral i et fa estar content que s'hagin fixat en tu i de que creguin que pots aportar.
1: I què et va convèncer, i sobretot, la figura d'Ivan Serrano, que és l'entrenador conegut aquí a Arenys de Mar, perquè ha estat molts anys i és d'Arenys, suposo que també és una peça important, no?
14: Sí, sí, la veritat que l'Ivan és una gran de les peces, és ell qui em ve buscar, és ell qui em truca, i per mi és superimportant, perquè és un entrenador que em coneix de tota la vida. L'Ivan i jo ens coneixem des que som petits, i sé que és un entrenador que sap el que jo puc aportar, sé que és un entrenador que en sap un munt de futbol sala, que és, jo crec, penso que és dels que m'he trobat a la meva carrera, si se li pot dir carrera, que més m'ha ensenyat i que més ha après. Mm. I sí, és, penso que és un gran pes. No només l'Ivan, també el que hem dit al principi, el club, les coses que està fent bé, categoria, totes aquestes coses, però sí, es pot dir que l'Ivan és una gran part.
1: Ara vaig a aquesta categoria nova, la tercera divisió nacional. Equips, comenceu demà. Vull dir, el debut és demà a pista de Castellà, per tant, directes cap al Vallès Occidental. Què n'esperes d'aquesta categoria i com és aquest grup de tercera?
14: Si et dic la veritat, no sé què esperar, perquè com que no hi he estat mai aquesta categoria, ni m'he apropat, vull dir, jo sempre he estat segona catalana, primera catalana, no sé què hi ha. Mm-hmm. No sé què hi ha. Jo sé que hi ha gent de nivell, hi ha equips de nivell, per exemple, Rubí, que està a la nostra lliga aquest any, ha jugat semifinals de Copa Catalunya, diria que contra Indústria Santa Coloma. Sé que és una categoria on moltes vegades et trobes exjugadors, jugadors retirats, que se'n van al poble i se'n tornen a jugar.
1: Clar.
14: Jo sé que serà una categoria molt complicada. També em vaig veure... L'any passat ells estaven lluitant per no baixar i vaig anar a veure els últims partits. Sé que és una categoria molt complicada, sé que és molt exigent, però a nivell d'esperar-me, si et dic la veritat, no sé què m'espero. Mm-hmm. Per mi és una primera volta de veure que on puc arribar jo i a veure que on podem arribar a l'equip.
1: Clar, iniciar la temporada demà, dia 26. Com vau començar pretemporada?
14: Vam començar pretemporada la segona d'agost. Hem fet 6 setmanes de pretemporada. Mm-hmm. 6 setmanes entrenant 4 dies, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, descansàvem divendres, partit al cap de setmana. Vull dir, aquí és quan et dones compte de que és una categoria dura, de que els entrenos no són el mateix, de que els teus companys no són el mateix, tenen una intensitat i un ritme diferent, i que ja passes de la teva zona de confort, de lo que portes fent tota la vida, a necessitar córrer i esforçar-te, perquè els teus companys ho donaran, companys que estan més acostumats a aquestes categories.
1: Això t'anava a preguntar, perquè has comentat diferents possibilitats, però quin és el principal canvi a aquestes 6 setmanes, 5 setmanes de pretemporada que t'has trobat respecte a altres temporades? Vull dir, quin és el principal canvi?
14: Principal canvi és començar a entrenar. Jo mai havia començat a entrenar, crec que vam començar la segona setmana d'agost. Jo mai. Llavors, per mi aquest és el principal canvi, entrenar 4 dies. Sí? Dilluns, dimarts, dimecres i dijous. També tenim la sort que tenim una gran instal·lació com és Can Chauvet, i ens cedeixen com una zona outdoor on podem fer entrenaments més funcionals, entrenaments de força. Això també m'ha sorprès. Vull dir, són coses que jo, on havia estat sempre, no havia passat mai, però perquè tampoc disposàvem d'aquestes instal·lacions. El ritme, vull dir, el ritme és un altre nivell. Estàs compartint vestuari amb jugadors que han estat a segona B, amb jugadors que han estat de tercera nacional, tenen un ritme de competició totalment diferent. Pot ser que de qualitat tinguin més, menys, però tenen un ritme d'entrenos, sobretot, que jo no havia vist mai. I t'has de posar les piles, has d'apretar i has d'igualar-los al nivell.
1: Això t'anava a preguntar, ja no t'ho pregunto, perquè havia marcat ritme, intensitat, exigència física, per tant, ja dono per suposar que tot això està fi mateix pot i s'ha de lluitar per això, per des del minut 1, lluitar per minuts. Personalment, Edmond Navarro, què vols demostrar aquesta temporada? Vull dir, o quin seria el teu objectiu personal?
14: Jo, més que em vull demostrar a mi mateix, em vull demostrar a mi mateix que sóc capaç de competir a una divisió nacional, el que és una tercera nacional, i a demostrar-me de que puc guanyar-me el lloc, de que sóc capaç d'arribar fins allà on jo crec que puc arribar. Vull dir, jo porto tota la vida a Arenys, en el club on he estat sempre, i jo he jugat. Vull dir, sempre he tingut minuts, sempre he sigut un dels jugadors, no principals, però dels jugadors que érem importants anar al vestuari, i ara passo a tenir un rol totalment diferent. Sóc el jugador que vinc de categoria més baixa, llavors sóc el jugador que s'ha de guanyar el lloc, que ha de córrer, dir que sí, assumir les coses amb el cap i currar-m'ho. I és algo que jo no he viscut mai, doncs jo crec que és una de les motivacions per demostrar-me a mi mateix que sóc capaç.
1: Això t'anava a preguntar, vull dir, suposo que és una motivació, però també mola, vull dir... Bueno, després et preguntaré, però arriba l'estiu, sapiguem que hi ha aquesta pretemporada, que hi haurà aquesta feina, arriba el moment, i aquesta feina, això mola, no? També, sí. Vull dir, són setmanes que estan bé.
14: Sí, molen, però el que no molen és a nivell físic, perquè vens d'un estiu, que jo, per sort, tinc una feina, jo treballo en un gimnàs, tinc una feina on haig d'estar a un bon nivell físic, però no és el mateix. Ah. No és el mateix entrenos d'hora i mitja, entrenos de córrer, a frenar, arrencar, parar, arrencar, frenar, córrer, i llavors, sí, és el divertit, però cansa, sobretot al principi, a nivell físic.
1: Mm-hmm. I com és aquest equip? Vull dir, aquest equip que ha creat l'Ivan, com el definiries?
14: Jo crec que som un equip complet. Vull dir, ho he parlat amb l'Ivan i ho hem estat parlant, no som un equip que tinguem una estrella. Vull dir, no tenim un jugador que, bueno, que ens marcarà 40-50 gols, però sí que som un equip. Vull dir, la paraula per mi és que som un equip, som una família. Vull dir, ens portem tots superbé, tenim una gran relació des del principi. Jo també tenia la incomoditat d'estic arribant a un equip nou, a un club nou, cosa que no he fet mai, a veure com em reben. Una família, superbona gent, i jo diria que és això, som un equip, ningú destaca per sobre l'altre, tothom sap el que ha de portar, tothom aporta el seu granet de sorra i tothom aporta el seu granet de sorra, al final la muntanya acaba sent molt alta.
1: Ara seguiré, vull dir, et preguntaré més coses, objectius, quin és el paper que et demana l'Ivan, però clar, tu decideixes deixar el futsal Arenys, ho parlàvem, vull dir, tu has estat tota la vida com a jugador del futsal Arenys, això suposo que és una decisió que costa.
14: Sí, sí. Jo tota la vida, vull dir, és que no havia marxat d'Arenys, jo he estat des de que vaig començar a jugar, des de que es va crear el club, pràcticament, fins a aquesta temporada, jo no havia marxat mai. Tampoc sé si tenia ofertes, llavors a mi mai m'havia arribat res, potser quan era més petit, però quan és més petit manen els papes i es fa el que diuen els papes. Però sí, és complicat, però arriba un punt que quan et fas més gran et dones compte de que hi ha etapes que s'acaben. I no saps que una etapa s'ha acabat fins que hi ets. Mm-hmm. Llavors, jo sempre havia dit sí que havia tingut companys de que et trobes a campus, a llocs, que et diuen, hòstia, a veure si podries venir a entrenar algun dia, i jo sempre havia dit que no. Que el meu poble era Arenys, el meu club era Arenys, jo volia jugar amb els meus amics, jugar, entrenar, després de cada partit, després de l'entreno, anar a fer un Frankfurt, i passar-m'ho bé, vull dir, no em dedicaré a això, però bueno, al final t'acabes donant compte que les etapes es tanquen, totalment agraït a l'Arenys tota la vida. Soc jugador i soc persona gràcies a el que jo he viscut a Arenys. M'han donat els valors que m'han donat, però les etapes s'acaben. I si quan vols allargar massa una etapa, les coses acaben malament. I et dic, costa un muntó, però quan ho sents de veritat, et dones compte que les coses s'acaben.
1: Tornem al present, tornem al futur. Perquè hem parlat de l'equip, hem parlat de la categoria, d'aquesta tercera divisió. Ara vaig amb quin paper et demana, de moment, l'Ivan com a entrenador a tu? Vull dir, personalment, què t'està demanant aquests dies d'entrenaments?
14: L'Ivan té una gran... O sigui, sap què treure'ns a cada jugador, sap el que podem aportar a cada jugador. Llavors, a mi el que em demana és que jugui com jo sé. Mm. Vull dir, jo sóc un jugador que em podria destacar com... Jo sóc més tàctic, sóc més llest, me'n moc bastant bé per la pista, vull dir, jo no regatejo, jo no sóc molt ràpid, jo no tinc gol, vull dir, jo arribo a la porteria i se'm baixa la persiana, em costa, però bueno, ell el que em demana és que faci el que jo sé fer. Mm-hmm. Que, bueno, el que em demana a mi és el que ens demana a tots. Llavors, que sapiguem que fem el que hem de fer, el que ens demana ell, sobretot, sí que és un entrenador que té les coses molt ben estructurades, sap com vol jugar, i hem de jugar de manera concreta, tant ofensivament com defensivament, i ens demana que fem les coses bé. No m'ha demanat a mi res personalment, no m'ha dit, escolta, Edmond, vull que tu facis això, a l'altre vull que tu facis allò, sinó vol que siguem un equip, que anem tots a una, i sobretot que confiem en el que ell és com a entrenador.
1: I ara vaig a... Quin objectiu s'ha marcat com a equip? O això... Ara em diràs, anirem partit a partit, a veure com va.
14: Sí.
1: Però quin seria l'objectiu?
14: Jo crec que l'objectiu és principal... anar partit a partit, el que diu tothom, però és mantenir categoria. Mantenir categoria, intentar disfrutar els màxims anys possibles d'una categoria com tercera nacional. L'any passat ells ho van passar malament, a falta de, diria, no vull dir jornades, però les últimes jornades estaven bastant fotuts i van sortir d'aquella mala època i es van poder mantenir. Jo diria que l'objectiu és fer una bona temporada, és el primer objectiu, donar una bona cara, que la gent ens vingui a veure a Pineda, que la gent disfruti veient-nos jugar. Aquest és l'objectiu principal. I l'altre, a nivell competitiu, mantenir la divisió. Si a partir d'aquí passa les jornades i pots somiar amb altres coses, això ja es veurà quan la temporada arrenqui.
1: Clar, ara fem la mirada fa 6 setmanes, inicia pretemporada, molt de treball físic, partits de pretemporada. Com han sigut aquests partits de pretemporada i com arribeu a aquest partit contra Castellà?
14: La pretemporada ha sigut molt dura. Vull dir, ha sigut dura, ens hem enfrontat equips molt bons. No és una pretemporada d'aquelles anem a pujar-nos a l'ego, anem a guanyar partits, no. Primer partit de pretemporada juguem contra un equip ucranià de Champions. Un equip ucranià que va fer stage aquí a Espanya, crec que va jugar contra Peñíscola, equip de primera divisió, va jugar contra Barça, equip de primera divisió, va jugar contra Indústries, equip de primera divisió, i ens acabem trobant nosaltres primer partit de Lliga. D'aquí seguim treballant, seguim jugant amb equips de la nostra categoria, tercera nacional, anem a jugar contra Canet, segona B, una categoria per sobre. Pretemporada, a nivell de resultats complicada, no hem guanyat ni un partit, no passa absolutament res. La temporada, jo sóc dels jugadors que prefereixo que durant la pretemporada perdis, t'equivoquis, perquè així no ho faràs després durant la temporada. Però bueno, com de tot, s'han de treure coses positives. I s'han tret moltes coses positives, per molt que els resultats no hagin acompanyat.
1: I ara vaig a... Si mires el calendari, hi ha algun moment marcat o de moment és anar jornada a jornada i veient una mica com es col·loquen totes les peces, veure una mica resultats?
14: Jornada a jornada, l'únic que sí, de fer de Can Xaubet un fortín. Vull dir, hem de jugar un muntó amb la nostra pista. Tenim la sort de que Can Xaubet s'omple. Vull dir, jo he anat a veure partits abans de fitxar pel Racing i has d'anar una estona abans perquè és que si no et passes l'hora i mitja de peu. Vull dir, és un club que omple, està fent les coses molt bé a nivell d'aquestes coses i llavors hem de donar la cara a casa nostra. Vull dir, que a casa nostra siguem líders, que siguem nosaltres qui porta la batuta del partit i que si per mala sort, això és el que té la competició, perdem, que sigui perquè els altres s'han guanyat. Llavors, donar la cara i que els nostres aficionats estiguin orgullosos i cada dues setmanes, cada diumenge a la tarda, tinguin ganes de venir-nos a veure.
1: Clar, ara vaig amb una pregunta, perquè tu portes tota la vida jugant a aquest esport, al futsal, però en aquest moment, aquesta temporada, aquest salt de categoria, hi ha algun aspecte concret del joc que diguis encara puc millorar?
14: Sí, un montón. Un montón, sobretot amb tema defensa. Vull dir, tàctica defensiva, no... Jo allà on he estat me n'han ensenyat poc. Vull dir, també jo era un jugador que a les cautergues on he estat en sabia bastant. Vull dir, ja et dic, és com ho he dit abans, és del que jo puc destacar a nivell tàctic, però sí, he pres un muntó a pensar més. Jo ja era un jugador que pensava, però és com que em quedava amb el que jo havia après fins ara. Pues, sobretot a nivell tàctic i defensiu em queda un muntó per aprendre. És el que m'he donat compte. També és el que et dones compte, que et penses que vas allà... jo vaig a ser el meu, a aprendre una miqueta... No, no. Quan arribes, t'emportes una hòstia de realitat i et diuen, escolta, calla i fes.
1: Vaig amb les dues últimes, Edmon. Una sobre el Racing. Quin seria per tu un bon final de temporada? Ara, si fem la mirada d'aquí 6, 7, 8 mesos, hem parlat de salvació, hem parlat d'anar jornada, partit a partit, però quin seria un bon final tant de l'equip com personal teu?
14: De l'equip, a nivell competitiu, la salvació. Vull dir, és la clau. I jo crec que a nivell d'equip és fer una pinya, fer una família i disfrutar. Vull dir, no som professionals. Si algun del meu equip s'acaba guanyant la vida, jo m'alegraré molt per ell. Jo sé que jo ja no em guanyaré la vida jugant a futbol sala. Si sona la flauta, no ho crec, però disfrutar. Jo vaig allà a disfrutar, a passar-m'ho bé, a ser feliç... És com el meu moment de desconnexió, el meu moment on vaig allà a riure, a estar amb nois que ens entenem. Vull dir, que ens agrada el mateix, busquem el mateix objectiu, a disfrutar d'una gran temporada i aprendre dels altres. Personalment, doncs, amb el mateix, a ser feliç, a tornar a tenir les ganes de jugar, a tornar a recuperar les ganes d'entrenar. La putada sènior, horari dolent...
1: És complicat.
14: És complicat.
1: Sempre.
14: Però arribar allà i dir, hòstia, tinc ganes d'entrenar. Em ve de gust posar-me les bambes, em ve de gust matar-me. Sí, em ve de gust acabar destrossat esperant que l'Ivan digui pip, pip, pip, s'acaba l'entreno. Això quan els que portem tota la vida fent esport i més aquest tipus d'esport és el que ens acaba agradant, de desgastar-nos, donar-ho tot, acabar l'entreno, de dir, m'han de portar amb camí a la dutxa i m'han de portar amb camí a casa. Llavors és el meu objectiu principal, disfrutar, tornar a tenir il·lusió i a mi aprendre. Mm-hmm. Vull dir, jo sóc una persona que trobo que tant el futbol com a la vida és una, la vida és un aprenentatge. Mm-hmm. Llavors, aprendre de tot allò que m'aporti tant el club, els meus companys i l'Ivan. Mm-hmm.
1: És important, eh? Aquesta, tot això que has fet ara mateix de reflexió, perquè no, no, horaris no són bons, hi ha feina pel mig, hi ha també estudis de jugadors i s'acaba tard, però al final és això, vull dir, passar-ho bé i quan acabi l'hora dir, marxo feliç.
14: Sí. I competir, jo penso que sí, competir, sí. No, també et dic, personal i global, no en els camps, no competir. Pues jo que sé, en aquest cap de setmana a Castellà i tenir un zero possibilitats de guanyar el partit. Mm-hmm. Presentar-te al partit i començar perdent des del minut 1 i dir és que no puc fer res, competir. Mm-hmm. Que és al final per lo que entrenes, sí. Per la competició, que és al final la virilla que et dona aquest esport o aquest tipus de competició. Mm-hmm.
1: I vaig amb l'última, perquè tu ets peça dels campus Germans Plana. És veritat que ja fa 2 mesos que va acabar, però ara que et tinc aquí... Suposo que èxit, no? Vull dir, perquè amb en Ferran hem parlat moltes ocasions, amb en Diac també, tu també que estàs ficat allà, són 3 setmanes que són xules, no?, de viure.
14: Brutal. Vull dir, és que no tinc una altra paraula, és brutal. Perquè són 3 setmanes que hi ha molta feina, per bona o mala sort hi ha gent que seguim treballant. Jo tinc la bona sort que el meu horari de feina és migdia tarda, m'ho puc compaginar per poder estar els matins al campus. Brutal. El feedback dels pares, els nens... No són pares que et posin problemes, tenim una bona sort de que tots els pares són supercomprensibles amb qualsevol problema. No hem tingut cap altre problema que no sigui a nivell d'instal·lacions, de coses que no depenen de nosaltres, però és que paraules d'agraïment per tots, pels nens, pels companys, pels treballadors que tenim, monitors que ens ajuden, però també, sobretot, una part important, com repeteixo, són els pares, de que estan disposats a tots, de que potser hi ha coses que vas una miqueta tard, no marques els tempos com els has de marcar, a nivell de comunicació, cap problema, fas que el nen es mogui una miqueta més o fas que el pare porti el nen a algun lloc perquè has canviat, cap problema. Superagraït, brutal. Vull dir, és que no tinc una altra paraula.
1: És un moment important i de l'estiu, vull dir, sempre sí. amb en Ferran ho hem parlat en diferents ocasions i ara que et tenia aquí, doncs, acabem aquesta entrevista amb un moment important de l'estiu que sé que ets part important. Que vagi bé demà el debut contra Castellà.
14: Moltes gràcies.
1: Com a visitant, després a casa, com has dit, a Can Xauvet, doncs que sigui un fortí. Anirem parlant, perquè sempre que t'he demanat a tu, per exemple, a l'Alfred també, que li preguntava moltes vegades, sempre era el moment gairebé de donar explicacions, i t'ho agraeixo, i que vagi molt bé la temporada.
14: Sí, sempre que necessitis, jo estic aquí per parlar. I bueno, si algun diumenge a 6:45 PM no teniu res a fer, sempre, o el 99% de les vegades a Can Xauvet és diumenge a 5:30, passeu-vos per allà que disfrutareu d'un bon futbol sala i si no, mira, anem a prendre alguna cosa i mireu una miqueta d'esport i sortim de casa.
1: Important, perquè moltes vegades parlem de l'Arenys de Mar, però és que hi ha molts esportistes que bueno, feu quilòmetres per anar a jugar a altres llocs,
14: sí, sí.
1: I en aquest cas, aquesta temporada, en el teu cas, és això. Per tant, que vagi molt bé.
14: Moltes gràcies.
15: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat arenyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local. Arenys en joc, el 91.2 de l'FM, radioarenys.cat i les xarxes socials de Ràdio Arenys.

0: I abans d'anar a l'entrevista, després de l'entrevista de l'agenda del cap de setmana, hem acabat ara l'entrevista amb l'Edmond, anem amb el Marc Campeny, entrenador del primer equip del Senna United, després de la victòria 5-2 de la jornada de la setmana passada, jornada inicial del primer equip del Senna United, i hem parlat amb ell, per què? Perquè hi ha derbi contra l'Arenys de Munt aquest cap de setmana, i això ens explicava el coach d'aquest partit.
1: Doncs aquest cap de setmana ens desplacem al camp de l'Arenys de Munt, a disputar la segona jornada de Lliga. L'Arenys de Munt la primera jornada no la van jugar perquè encara no tenien prou fitxes en regla i prou jugadors i van demanar passar-la i em sembla que els hi van acceptar. Però bueno, aquesta setmana sembla que sí que ja disposaran de jugadors per jugar. I res, nosaltres esperem amb el bon inici que vam tenir la setmana passada a Lliga, esperem doncs seguir mantinguent aquesta línia, sumar 3 punts més i el més important, seguir en una bona dinàmica per tenir la plantilla enxufada, motivada i, evidentment, i per seguir una setmana més estant als llocs capdavanters i que aquesta situació duri el màxim possible, ja que en 2-3 jornades ja ens comencen a venir rivals, els rivals forts, i primer, com més punts tinguem, doncs millor, i segona, doncs bueno, per agafar un bon to i un bon ritme per quan ens haguem d'enfrontar amb ells.
0: Arenys en joc. I anem a l'agenda del cap de setmana del 26-27, que comença a anar molt atapeïda, molt apretada, però anem al directe, perquè ara mateix el Barça Futsal del Vila Plana empata 1-1 al Palau Blaugrana contra el Gimbi Cartagena, marcat al minut 2 a Dolfito, però al minut 8 empatat al Cartagena d'aquesta segona jornada de Lliga Nacional de Futbol Sala. Ara sí, anem a l'agenda, perquè el Superliga 2 del Vòlei Arenys encara no comença competició oficial, però a Arenys de Mar disputarà la Lliga Catalana, primera semifinal Balàfia-Sabadell a les 11:45 el diumenge, segona semifinal Arenys-Roquetes al mateix horari. La final esperem que sigui amb l'Arenys a les 5:30. Amistós del Sènior B a casa demà a les 6:30 i el Sènior Femení juga contra Hortons demà a les 6:30, també amistós. Comença la competició oficial, ho deia en Ricard Castejón, en Xavi Galén, perquè demà 6:30 primer equip de l'hoquei d'Arenys de Mar juga contra el Palau, abans a les 5 contra el primer equip femení contra Mollet. Futbol Arenys, dissabte demà 7:30 duel com a visitant davant Malgrat, venen de caure 2-3 davant de Calella, i això que es van ficar 2-1, però al final Calella va remuntar. Senna United de derbi diumenge contra l'Arenys de Munt a 5:30, i el filial partit diumenge a casa, el Bernat Coll contra l'Eia a les 6. Arenys Bàsquet comença també la competició oficial, perquè el diumenge a la tarda juga contra Granollers, i demà jugarà l'equip femení contra Montgat Alfons de les Creus. Primer equip del futsal encara no comença fins la setmana que ve. Recordem que diumenge a Canet i a Cross, per tant, esperem molts de podis de la penya a Panemi, i l'Arnau Campeny juga jornada 5 contra el Rayo Majadahonda diumenge a les 4. Esperem ja, amb nou entrenador, que arribin els primers 3 punts de l'Arnau Campeny i l'Europa. Amb l'Arnau Campeny acabem. Gràcies, Joan. Dilluns, més Arenys en joc amb l'Oriol, i divendres, la prèvia aquí a Ràdio Arenys. Que vagi molt bé.
2: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, Arenys en joc. Sorry.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. En marxa la presentació de la 7a edició de la cursa solidària On Codines Trail, que enguany porta novetats. La nostra companya d'Ona Codinenca, Laia de Déu, en té els detalls. Bona nit, Laia.
2: Bona nit, doncs sí, just encara està, ara mateix està a punt d'acabar i una de les novetats en aquesta 7a edició de l'On Codines Trail és l'On Codines Bike, que sortirà des de Santa Eulàlia i tindrà un recorregut d'uns 120 quilòmetres en bici de muntanya. Pel que fa als que corren i caminen, el recorregut seran d'uns 50 quilòmetres d'M1 i M2 i un de 80 i sortiran aquests tres de l'Ametlla. Enguany l'objectiu de donatiu serà de 500.000 euros. També tenim la 5a edició de la Petita On Codines, que celebrarà el 14 de març. I aquestes són algunes de les novetats d'enguany. La veritat, aquí han vingut també la Diputació, membres de la Diputació i de la Generalitat a donar suport doncs, en aquest acte de presentació del que serà la 7a edició de l'On Codines Trail d'enguany.
1: Moltíssimes gràcies, Laia. Doncs ja sentíem 500.000 euros. I compte enrere també a partir del 5 d'octubre per la nova campanya de vacunació de la grip i la Covid. Enguany sembla que hi ha força casos, han augmentat en comparacions anteriors.

0: però alerta.
1: El jutge de Viella ha donat 3 dies a la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere per pagar la fiança de 80.000 euros i evitar la presó. Durant aquests 3 dies estarà en llibertat sense passaport amb prohibició de sortir del país. Si acaba el termini i no ha dipositat la quantitat, haurà d'anar a la presó. I el canal d'Urgell tanca diumenge la campanya del rec amb unes bones reserves d'aigua que són més del 50% de l'embassament de Rialp. Amb tot, i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor i a l'estiu ha estat sostinguda fins a finals de maig i, de fet, s'ha allargat fins al setembre. I apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, diumenge a les 9 de la nit. No us el perdeu.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Bona nit, amics de Cinera Misteri. Bona nit, Sergi.
1: Bona nit.
0: Bona nit, Joan. Què tal? El convidat d'avui va néixer a Londres. És doctorat en administració i gestió d'empreses. També és professor i conferenciant en diferents universitats i prestigioses escoles de negocis. A Espanya com a l'estranger, tant a Espanya com a l'estranger, porta escrit, fins al moment, 13 llibres. Vull dir que déu-n'hi-do, no? Entre ells, El vuelo de l'àguila,

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reclamat alçada de mires i discreció a la resta de grups. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, s'ha mostrat disposat a que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals. Els escoltem tots dos.
2: Nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes, conversaciones privadas, acuerdos públicos.
3: Si para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que le afecta la prórroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate.
1: Precisament l'Ajuntament de Madrid ha rebutjat adquirir el pis de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada per un fons d'inversió dimecres a la tarda. El consistori madrileny explica que aquest matí ha rebut una proposta dels propietaris per destinar en exclusiva l'allotjament en condicions assequibles, però que la proposta és inviable. L'Ajuntament s'ofereix, en canvi, a fer de mitjancer entre els propietaris i els representants de la llogatera. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics de DIF. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació que disposa actualment, no ha identificat evidències. Podrien ser dades bancàries, financeres, mitjançant el pagament DNI o altres informacions. Per cert, sense deixar l'àmbit del transport, els treballadors de busos de TMB han anunciat 7 dies més d'aturades parcials durant el mes d'octubre, perquè no ha prosperat un preacord.

0: Sant celebra demà la primera edició de la Festa de la Verema, que s'emmarca la celebració del 2026 dels seus 25 anys. L'objectiu és donar a conèixer aquesta DO al territori.
1: Ràdio Arenys. Escolta Ràdio Arenys, la primera, en música.
2: Coaching Tònic, un programa que pentina el coaching, les frases fetes, els powerpoints ensucrats, els llibres d'autoajuda i treu el gra de la palla que envolta aquest apassionant tinglado. I tot combinat amb les pel·lis d'en James Bond i el món de la cocteleria. Per això el programa es titula Coaching Tònic. Coaching Tònic. Un programa gestat, parit i presentat pel professor Obon, Xavi Obon. Coaching Tònic, posant les is sota els punts. Ja com el final,
3: hola, companys i companyes, què tal? Com ho porteu? Mireu, avui estem molt positius i hiperguais i decidits a fer un programa magnífic posant el millor que hem anat trobant. Vaja, que venim molt crescudets perquè avui pentinem i li fem la crenxa al mig a una actriu molt remoguda al món del coaching. Avui anem a totes perquè parlem de l'actitud. L'actitud. L'ens indefinit que més definicions arrossega.
4: L'actitud és el pinxell amb què la ment pinta la nostra vida.
3: I qui ha dit aquesta cursivejanada ensucrada? Doncs l'Anthony D'Angelo. I qui és aquest paio paridor de frases fetes de cotofluix de color rosa amb gust de maduixa? Doncs l'actual campió de lluita lliure als Estats Units. Què? Com us heu quedat? No, sí, ja et dic jo que avui farem més d'una clenxa al mig i gastarem mínim 14 pintes per pentinar tanta tonteria lliure d'impostos. I és que l'actitud pot ser un xarop que ens pot fer molt de mal, però ben enfocada pot ser una eina molt potent. I si no, que li preguntin al madurot milionari Osbut a la pel·li Confaldes i a lo loco, que aquí es va batejar com Ningú és perfecte, quan en Jack Lemmon, vestit de cupletista, li dona carbasses. Mireu quina actitud de Osbut.
5: Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta lloró. Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco.
6: Osbut, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo.
5: Podemos reformarlo.
6: No hace falta. Osbut, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
5: ¿Por qué no?
6: Pues, primero porque no soy rubia natural.
5: No me importa.
6: Y fumo. Fumo muchísimo. ¿Ves igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
5: Te lo perdono.
6: Nunca podré tener hijos.
5: Los adoptaremos.
6: ¡No me comprendes, Osgood!
7: ¡Ah! ¡Soy un hombre!
5: Bueno, nadie es perfecto.
3: Tanto amb aquest guió. La pel·lícula és del 1959 i tillar la societat en general i l'americana en particular com a conservadora en aquella època és quedar-se uns quants pobles curts. O sigui que xapó pel guió de Ningú és perfecte com Faldes i a lo loco.
8: Coaching Tònic, un programa per a ments brillants.
3: Avui, a Coaching Tònic, a la secció d'en Box Boni i d'en Paulo Coelho, els meus conills favorits, tenim una altra frase il·luminadora.
9: ¿Qué hay de nuevo, viejo?
3: Ja us l'avanço per anar fent boca.
4: Quan vols una cosa, tot l'univers conspira perquè compleixis el teu desig.
3: Sí, Paulo, sí, sí, sí, rei meu. L'univers conspira, respira i transpira. O sigui que, per segons quines actituds, una bona dosi de desodorant.
10: Els llibres que m'han ajudat o no.
3: Avui, a llibres que m'han ajudat o no, us porto una perla de les bones, el llibre Per què les zebres no tenen úlcera.

0: És d'un tal Robert Sapolsky. No, no, no. Res a veure amb un documental de la 2 sobre animals.
1: Para algunos pequeños roedores, un trozo de excremento es una fuente de placer. Es principalmente fibra y contiene muy pocas bacterias. No resulta tan desagradable como parece.
0: Ostres, cal una gran actitud per vendre'ns d'aquesta manera tan formosa i apetitosa que menjar merda és la canya de guai. El llibre Per què les zebres no tenen úlcera és un tractat divertidíssim sobre l'estrès, una qüestió que pinta i molt a l'univers de l'actitud.
2: Coaching tònic!
3: Me llamo Bon, Xavi Obon.
0: A veure, què voleu que us digui? Avui, a Me llamo Bon, us presento rendit i lliurat, vaja, com un tonto monguix, la meva pel·li Bon favorita. Viu i deixa morir, altrament dita, Live and Let Die.
4: Agentes secretos están siendo asesinados.
5: ¿Y esos incidentes están relacionados?
6: Es precisamente lo que usted va a averiguar.
4: Un imperio de droga está por lograr su objetivo.
7: Seremos los únicos monopolios de la nación en el futuro.
4: Y solo un hombre podrá evitarlo.
8: Mi nombre es Bond. James Bond.
4: Como mejor lo sabe hacer.
9: No tienes idea de lo que es para mí haberte conocido.
8: Lo imagino.
4: Roger Moore, vive y deja morir.
0: Ah, d'acord, d'acord. Escoltant aquest tràiler, potser pensareu que, en el fons, aquesta pel·lícula sembla una mega fricada com un pollancre. Però no us equivoqueu. És una mega fricada com un pollancre. Però, què seria de nosaltres sense el nostre costat friki? Live and Let Die.
10: Peliculón! Peliculón!

0: us deixo una d'aquelles dades tan interessants que no aporten absolutament res al programa. Viu i deixa morir va ser el meu primer bon al cinema. El vaig veure a Mataró, al Cinema Serra, fa uns quants anys. I vaig dir, jo quan sigui gran vull ser com en Bon. Però, nois, m'he fet gran i no he passat de Bon. O, Bon.
1: Me llamo Bon. Xavi o Bon.
0: Què hi farem?
2: Cau xintoni, que no et creguis tot el que et diguin.
0: Va, que avui, amb tantes actituds amunt i avall, ens cal començar a cançons que inspiren l'ànima amb alguna cosa brillant i positiva. Sempre acabem el programa tancant les oques al corral, però avui començarem el programa deixant-les anar. He triat Celebrem, d'Oques Grasses. Diuen, penso que és molt millor viure així, a prop del que vull tenir i lluny del que em fa patir. Va, uns quants quintars de bona actitud. Oques Grasses i Celebrem.

0: Coaching Tònic, un feix de llum a la boira del coaching.
1: Ai, l'actitud. Després us faré 5 cèntims de la cara dolça de l'actitud, però ara, ara clenxa al mig amb un bany de realitat. Actitud. La paraula màgica que us soluciona tot segons els gurus de LinkedIn i els pòsters de despatxos tristos. Tot és qüestió d'actitud. Et diuen com si canviar la teva actitud fos tan fàcil com canviar de calces o de calçotets.
2: Tens un mal dia?
1: Actitud positiva.
2: El cap et tracta com un drap brut?
1: Actitud positiva.
2: El metro va ple, plou a bots i t'has deixat el paraigua?
1: Actitud positiva, refotre. Sembla que si somrius prou fort al desastre, aquest et farà un petó al pompis i una carícia al clatell. La realitat és que l'actitud és l'excusa perfecta per no arreglar res. En lloc de reconèixer que el sistema és una merda, el sou una broma i el clima mental col·lectiu està en fallida, et diuen, canvia l'actitud. És com tenir una fuita d'aigua al sostre de casa i que la lampista et digui...
2: El problema no és la canonada. És que tu no ets suficientment agraït amb l'aigua que et cau al cap.
1: Actitud positiva, igual a capacitat sobrehumana per empassar-se merda amb un somriure i dir gràcies per aquest gustet tan bo. I el millor és que si et queixes, automàticament et diagnostiquen mala actitud. Perquè, és clar, la persona realista sempre és el problema, no el món que s'ha tornat absurd. Resumint, l'actitud positiva és la versió moderna de l'opi del poble. Et manté tranquil·let, calladet i productiu mentre el món et passa per sobre. Així que la propera vegada que algú et digui posa-hi bona actitud, mira'l fixament i respon... Prefereixo posar-hi realisme i una mica de pit i collons, gràcies. És més barat i no crea falses esperances. I tu, quina actitud tens avui? Positiva? Doncs deixa'm 50 euros. Sí? Va, sí? Què em dius? Que sí?
3: No, jo dic no, diguem no.
1: Vale, Raimon, moltes gràcies, eh? Actitud negativa la teva. Refotre'm els de Xàtiva. I després diuen dels catalans.
0: Coaching Tònic, el Moriarty dels PowerPoints.
2: L'actitud positiva, o no, a les relacions de parella.
1: Com es couen les actituds i les parelles? Com a aperitiu, mireu, vull que escolteu com descrivia Woody Allen les seves primeres experiències de parella a la seva infantesa a la pel·lícula Annie Hall.
4: En 1942 ya había descubierto a las mujeres.
5: ¡Me ha besado! ¡Qué asco da!
6: ¡Es la segunda vez este mes! ¡Ven aquí!
5: ¿Qué he hecho
6: yo? ¡Ven aquí!
5: ¿Pero qué he hecho yo?
6: Debería darte vergüenza.
4: Yo solo estaba expresando una sana curiosidad sexual.
6: Los niños de 6 años no piensan en chicas.
4: Pero yo sí.
5: Por el amor de Dios, Albi, hasta Freud habla del periodo de latencia.
4: Pues yo jamás tuve un periodo de latencia. No es culpa mía.
1: Genial, com sempre, el Woody Allen. I un altre peliculón, Annie Hall. Va, que toca girar una mica el mitjó i veure el cantó positiu. O no, veure el cantó positiu, o no, de certes gestions de l'actitud a les relacions de parella. Veiem com ho manega la Cari en un altre episodi on en Mickey torna a estar on fire.
7: Cari, ja sóc a casa. Ai, avui ha estat un dia duríssim. El cap, el trànsit, el món sencer conspirant contra mi.
2: Ai, Mickey, quina actitud més meravellosa que portes. Se't veu tan motivat, tan ple d'energia positiva. Sembla que t'hagi atropellat un camió d'optimisme.
7: No, Cari, és que no ho entens. El món està fatal. Tot surt malament.
2: Clar, amor, perquè tu ets un expert en actitud. Però si quan et lleves ja portes la cara de avui em robaran el pàrquing. És un talent, eh? Tens un do natural.
7: Dona, no exageris. Només dic la veritat. El cafè estava fred, l'ascensor no funcionava i el company nou m'ha mirat malament.
2: Pobret, Mickey. El cafè fred, l'ascensor...
7: Sí?
2: I el company que t'ha mirat. Quina tragèdia grega. Jo, mentrestant, només he portat els nens, he fet la compra, he treballat i encara he tingut temps de no queixar-me. Però clar, jo tinc una actitud normal. I tu ets un artista de la queixa.
7: Ostres, Cari, quina duresa! I què vols que faci? Que arribi a casa saltant com un xaiet?
2: Exacte, Miki. Vull que arribis dient: amor, avui ha estat un dia de merda, però ara estic amb tu i tot és una mica menys merda. Això, rei, és tenir actitud. No ignorar el problema, sinó dir-li: toca'm els pebrots tant com vulguis, que jo porto a casa el meu somriure i una mica de vi.
7: Ostres, Cari, ets insuportable quan tens raó. A veure, d'acord, ho intentaré. A veure. Avui ha estat un dia de... Avui ha estat un dia interessant i estic content de ser a casa amb la dona més pesada i meravellosa del món.
2: Així m'agrades, Miki. Mira, ja estàs curat.
7: Ai, que bé.
2: L'actitud és com el matrimoni. O la cuides o et fot.
7: Ai, Cari, ostres, no sé què faria sense tu.
2: Veus? En canvi, jo sí sé el que faria... ho deixem córrer.
3: Coaching Tony!
1: Va, a veure si ho aixequem, això, va. Us he preparat una altra història de parella. Les coses són com són i es poden afrontar de cara o de cul. Stay homes s'ho agafen bé, ergo s'ho agafen de cara. Va, una mica d'actitud positiva a la cançó Xinu Xanu.

0: vieja?
1: Tot bé, Vox, gràcies. Va, feu càlculs. Actitud més Paulo Coelho, miec, Houston... Va, a pèl i sense crema solar, aquí va la frase coellana, aquesta fina obra d'orfebreria.
2: Quan vols una cosa, tot l'univers conspira perquè compleixis el teu desig.
1: Ai, Paulo Coelho del meu cor, quin home més optimista. Quan vols una cosa, tot l'univers conspira perquè compleixis el teu desig. Molt bonic, realment inspirador, Paulo. O sigui, que si jo vull ser ric, tot l'univers s'organitza. Els planetes s'alineen, les estrelles fan una coreografia i fins i tot el meu veí del cinquè em deixa de donar pel sac a les 3 de la matinada amb la tele a tota pastilla amb el cony de pitonissos i adivinos com si el tingués dins del meu llit. Clar que sí! I si no em surt, doncs és perquè no ho he desitjat prou fort o perquè l'univers estava ocupat ajudant algú altre a trobar l'aparcament al centre. Quina responsabilitat més còmoda, no? Si et surt bé, és màgia còsmica. I si et surt malament, és que no ho volia suficient. El fracàs mai és culpa teva. És que l'univers encara no havia acabat el seu cafè. Mira, Paulo, t'estimo, però a vegades em sembla que l'univers conspira, sobretot, per riure's de nosaltres. Al final, el que realment mou les coses no és només el desig, sinó el desig amb un parell d'ous, suor i una mica de sort.
3: Coaching Tònic.
1: Resumint, posar-hi ganes i fixar objectius grans, mitjans i un bon munt de petits. I sí, actitud per combatre problemes i superar errors, però també actitud per celebrar els triomfs, els grans, els mitjans i el munt de petits. Ostres, com diuen a l'altre cantó de la franja, m'he venido arriba, eh? Ho desensucrem tot amb més sucre. alegria amb els catarres i la fortuna. Bona lletra i bon ritmet.
0: Coaching Tònic! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: nou Gin Tònic, un programa per a ments brillants.
1: Els llibres que m'han ajudat o no.
2: Avui, a llibres que m'han ajudat o no, us en proposo un que sí m'ha ajudat, i força. I a més, és divertit i et fa pensar. Fa un plantejament genial d'un estri que toca i molt les actituds, l'estrès. El llibre és Per què les zebres no tenen úlcera? Per què les zebres no tenen úlcera, del Robert Sapolsky, és el llibre més divertit i revelador que s'ha escrit mai sobre l'estrès. I sí, és ciència seriosa, però amb acudits inclosos. Imagina-ho. Mira, una zebra veu un lleó. Surt corrent com l'ànima que porta el diable. S'escapa pels pèls. I cinc minuts després, torna tan tranquil·la a pasturar com si res. El seu estrès és 100% útil. Un esprint de vida o mort i llest. Ara tu. Ets al llit a les 3 de la matinada pensant en la hipoteca, el cabronet del teu cap, el missatge que no vas contestar i si vas triar bé la carrera. El teu cos activa exactament la mateixa alarma biològica que la zebra, però sense lleó a la vista. I aquí es queden enceses setmanes, mesos, anys. Resultat? Úlceres, pressió alta, sistema immune fet pols, líbido en vaga i la sensació que el teu estómac està fent nusos mariners.
0: Gin Tònic!
2: Sapolsky, per cert, un neurocientífic que estudia beduïns i té un sentit de l'humor genial, explica amb luxe de detall i anècdotes com l'estrès crònic ens està matant lentament. És com si el teu cos tingués un botó de moda emergència, un botó moda emergència dissenyat per a lleons, i tu ho estiguessis prenent cada vegada quan arriba la notificació del banc o la teva sogra t'envia un àudio de veu. Llegiu-lo. El teu estómac, el teu cor i el teu futur ja t'ho agrairan. Això sí, mentre les zebres segueixen pasturant en pau sense úlceres ni drames existencials.
0: Coaching Tònic, un programa per a ments brillants.
2: Us he preparat una de les cançons més boniques que han parit els pets. Per si sou dels que porteu l'estrès lligat al ganyot, pareu de fer el que estigueu fent i amb tota l'actitud positiva escolteu aquesta obra d'art. Jo us he de confessar que no he estat capaç d'escoltar-la cap vegada sense vessar una llagrimeta. Clar, també jo sóc com sóc, però en fi. O sigui, que ja sabeu què faré mentre duri la cançó. Aquesta cançó és Bona nit, la bona nit dels pets.

0: em direu que no és una cullerada potent antiestrès. Va, actitud! Power! Power!
1: Coaching Tony!
0: Mireu, ara em poso el vestit de profe erudit. A veure, a les meves classes, sempre pregunto a la penya, què preferiu en una persona del vostre equip? Actitud amb C o aptitud amb P? I, tret d'algun llop solitari, tot el poble aclama l'actitud amb C. És correcte? Sí. Però, com veieu, un sí amb un escapament de gas, és a dir, sí. Però anem a pams. Escoltem aquest aprenent de Coach Guru Boira Fum a veure què ens diu d'actituds i d'aptituds. Intenteu seguir-la perquè el nivell és... Vaja, el nivell és un nivellasso.
2: Actitud... Aptitud.
3: L'actitud con C es una filosofía de vida que te llevará a alcanzar todas tus metas, a superar tus objetivos. Es decir nunca que no. Es lanzarse a la piscina sin importar las consecuencias.
0: Toma ya, quina crack. Ja ens ha deixat clar que tenir actitud és el cívic banc de la vida. Amb actitud, pim-pam, tot surt bé en un banc. Ah, i si proveu això de tirar-vos a la piscina sense tenir por de les conseqüències, jo us recomano que almenys mireu abans si la piscina té aigua. A veure, Guru Sàvia, què ens dius ara de l'actitud amb P?
3: Actitud con P, pues, son todas las cualidades que tiene uno. Es el conocimiento, es el saber. Así que recuerda, con mucha actitud... Y bueno, ¿por qué no? Un poquito de aptitud.
4: Conseguirás comerte el mundo.
0: Ai, Grossàvia, Grossàvia, veus? Ja hi som. Aquí he de dir que no estic d'acord amb tu, Grossàvia. Em sap greu. De fet, no em sap greu. I és que molts cops, amb actitud i un poquito de aptitud, no n'hi ha prou, Grossàvia, no n'hi ha prou. Jo penso que l'actitud s'ha de regar i alimentar, si no, es penseix. I un dels aliments més efectius que hi ha per conservar i augmentar una saludable actitud, amics meus, amigues meves, és l'aptitud amb P. Quan més ens desenvolupem, creixem en coneixements, aprenem i traiem profit del que hem anat fent, amb encerts i errors, en definitiva, quan més gran és la nostra aptitud, més ens ajudarà a enfortir la nostra actitud. Es va entenent, la ap i la ac. Va, que donarem veu a un altre gurufum perquè ens convenci de les meravelloses maneres d'adquirir aptituds amb P.
5: La mejor habilidad en la vida es aprender a hacer cosas cuando no tienes ganas de hacerlas. Cualquiera puede empezar cuando es fácil, pero la mayoría abandona en el momento en que se pone difícil. Deja de ser uno más y haz lo que te toca.
0: Molt bé, nano, molt bé, molt bé, molt bé. Repartim benzina als piròmens, eh? Molt bé. Així ens va a l'hora de valorar les aptituds. Què és això d'aprender a fer coses quan no tienes ganes de hacerlas? Llavors, si això fos així, els catalans no hauríem acabat fent tantes coses.
6: Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas.
0: Gràcies, Mariano. Lo tuyo no era ni actitud ni aptitud, eh? Lo tuyo era tenir més barra que la del trabucador del Delta, nano.
1: Coaching Tony, que no et creguis tot el que et diguin.
0: Mireu, permeteu-me que digui la meva sobre aquest binomi màgic. L'actitud i l'aptitud. Actitud i aptitud. Els dos grans savis que decideixen si arribaràs lluny o et quedaràs mirant TikToks de gats mentre el teu company d'oficina puja director. L'aptitud és aquella coseta que tens de naixement o que has estudiat amb sang, suor i còpies de resums de l'any passat. És el talent, la capacitat, el sí, aquest tio sap fer coses. Coses, no coses. Quieto, Mariano, estigues tranquil. Però, ai, ai, ai, si no tens actitud. L'aptitud se't podrirà a la nevera com aquell iogurt que vas comprar amb bones intencions. I l'actitud? L'actitud és aquella cara de jo puc amb tot que posen alguns quan no saben ni obrir un Excel. És el somriure forçat de les 8 del matí, el som-hi, equip, quan tothom vol marxar a casa. I el no hi ha problemes, només oportunitats, mentre el projecte s'enfonsa com el Titanic. El més divertit és veure qui guanya. El tiparraco amb aptitud de collons, però cara de dimarts plujós, va, se'l menja el de l'actitud de venedor d'assegurances. I el que té actitud de motivador d'Instagram, però aptitud de patata bullida, acaba de coach de vida o de polític. Moral de la història. Tingues aptitud per no fer el ridícul i actitud per fer veure que no el fas. Perquè al final, el que manen no és ni l'una ni l'altra, és saber vendre't millor que el del costat.
7: Coaching Tònic.
0: Va, posem una mica de música a tot plegat per mirar amb millor actitud les coses bones de la vida. Justament aquest és el títol de la cançó que us proposo, Actitud. És de Buhos i diu coses tan boniques com ara: semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Actitud i Buhos. Som...

Obón. Xavi Obón. Avui a Me Llamo Obón vaig directe al gra i vaig a ser molt clar. La pel·li que pentinem avui del 007, com ja us he avançat a l'inici del programa, és de les més friquis. Vale, it's only rock and roll, but I like it. Ergo, només és 007 en estat pur, però em mola. Dit això, també li farem una bona pentinada.

0: Viu i deixa morir va ser la primera d'en Roger Moore com a Bond. Quina meravella de pel·lícula dels 70. Un 007 tan relaxat que sembla que vagi de vacances mentre el persegueixen amb vodú, cocodrils i un baró, un tal Samedi, que torna de la tomba com si res. El pla del dolent, inundar Amèrica d'heroïna gratis per després cobrar car. Ha, geni absolut. I per descomptat, Bond ho soluciona tot amb el seu encant britànic saltant sobre cocodrils de veritat i fent explotar el dolent inflant-lo com un globus amb una pastilla de gas. I, clar, també hi ha la noia Bond. Aquesta es diu Solitaire. És verge evident que perd els poders després d'un clau amb en Bond, perquè, clar, les cartes del tarot no perdonen. I, clar, després de passar per en Bond, ja no és evident, ni verge. En resum, una obra mestra del kitsch, testosterona bondiana i l'humor de pa sucat amb oli. Imperdible si t'agraden les pel·lis que han envellit com el vi, però amb un toc un pèl avinagrat. Viu i deixa morir, a vegades de riure.
1: Coaching Tònic.
0: Jo no sé si és el millor Bond, però per mi és la millor cançó Bond de tota la saga. La va parir el gran Paul McCartney.

I ara toca veure què ens expliquen a la cançó. La traduirem, com sempre fem, traduirem la seva lletra. D'entrada, sembla que vagi dirigida a algú una mica carallot, ja us ho diré, o algú que no hi sent del tot bé. No paren de repetir el missatge, ja veureu, ja veureu. Va, som-hi amb la lletra. When you were young and your heart viu i deixa morir. Was an open book. Quan eres jove i el teu cor era un llibre obert, solies dir, viu i deixa viure. Saps que ho vas fer. Saps que ho vas fer. Saps que ho vas fer. Penso que li queda clar que ho va fer. El que no sé és el que va fer. Però si aquest món sempre canviant en què vivim et fa cedir i plorar, digues viu i deixa morir. Això ho diu 4 vegades. Què t'importa? Quan tens una feina a fer, ho has de fer bé. Has de fotre l'altre dimoni. Solies dir viu i deixa viure. Saps que ho has de fer. Saps que ho vas fer. Saps que ho vas fer. No, ja et dic jo que no s'entera aquest paper. Però si aquest món sempre canviant en què vivim et fa cedir i plorar, digues viu i deixa morir. Digues viu i deixa morir. Digues viu i deixa morir. Digues viu i deixa morir. No, si et dic jo que algú necessita passar per Gaes.

veure, tal com està el pati, de cagar-los de cançons bon, jo continuo pensant que aquesta és de lo milloret. Va, anem a mullar tot plegat amb el còctel d'avui i per això marxem cap a Jamaica.

0: anem a Jamaica. Jo us explico per què anem a Jamaica. Perquè en Bond les passa canutes a la illa fictícia de Saint Monique. Tot i que és fictícia, la inspiració principal ve d'Haití, pel tema del vudú i els dictadors i tot això. Les escenes de la illa, però, es van rodar a Jamaica. Llocs com Ocho Rios, Montego Bay i Falmouth. Per això, marxem a Jamaica per preparar un còctel que es diu Kingston Negroni. El Kingston Negroni és una variant tropical del clàssic còctel italià, el Negroni. Substitueix la ginebra per rom jamaicà d'alta graduació. Això porta notes profundes de plàtan, pinya i espècies que transformen completament la beguda. Va, preneu nota que anem pels ingredients. Necessitem 30 mil·lilitres de rom jamaicà. Ha de ser un rom d'alta graduació i potent. Mireu d'evitar els roms lleugers, estil Bacardí o Havana Club de pocs anys, ja que el Campari i el vermut, que després també s'hi afegeix al còctel, els eclipsaran per complet. I va, preneu nota que anem a preparar aquest Kingston Negroni. Els 30 mil·lilitres de rom hi afegim 30 mil·lilitres de Campari, 30 mil·lilitres de vermut dolç i la decoració, doncs, una pell de taronja. I ara sí, ara anem a preparar-lo. És que m'havia deixat els ingredients aquests. Va, preparem. Com ho preparem? Doncs va, refredem. Posa gel en un got mesclador. Barregem. Afegeixi el rom, el Campari i el vermut. Remenem. Agita amb una cullera de bar durant 20 segons. Si no tens cullera de bar, doncs una cullera de sopa. No queda tan guai, però, en fi... I serviu. Per servir-lo, coleu la barreja en un got baix amb un gel gran. Llavors es pot aromatitzar amb una pell de taronja per sobre i la col·loqueu dins i a gaudir d'aquest Kingston Negroni. És un molt bon còctel.
1: Coaching Tònic, un còctel de saviesa i parides.

0: sau gin tonic.
1: Doncs res, amics i amigues i tal, amb el peix tot venut, no em queda res més que tancar les oques al corral i acomiadar com cal el nostre coaching tònic d'avui amb una reflexió tan profunda sobre l'actitud i les coses de la vida que em fa cridar d'emoció. Això sí que és coaching del bo, i no les boires que pirulen arreu. Ens la recita un tal Sergi Estella, un bluesman de Rubí. Coello!
2: Tremola!
3: No sé si us heu fixat mai que si poses una magdalena i una galeta dins la mateixa capsa, després de dos dies la magdalena s'ha endurit i la galeta s'ha estovat. Només tornen a ser igual després de sucar. A les persones passa el mateix. Quan una relació plega, algú plega o els dos pleguen, un és la magdalena i l'altre és la galeta. I jo tinc la teoria que tornen a ser el mateix després de sucar.
1: Senyoria... No faré més preguntes. Apa, adéu!

0: Benvinguts a la taverna del Fauna. Aquí us parla David Alba des del refugi de mites, de rifs i de records que travessen deserts i segles. Aquesta nit us guiaré per un recorregut on la història antiga es mira en miralls de distorsió i microtons. Obrim les portes de la nostra taverna, encenem els ciris i escoltem cada cançó perquè és un portal tridimensional a un altre món. Amb nosaltres, com cada setmana, el nostre col·laborador, el Rodas. Hola, què tal estàs, Rodas?
1: Hola, Fauna, què tal estamos? Vaya bé, jo aquí, preparat per destriar les formes harmòniques, explicar-vos el perquè dels modes i revelar petites claus tècniques que fan que una nota sigui llegenda. Prepareu el cor, l'oïda i la imaginació.
0: Doncs vinga, que anem a començar. El fil conductor d'avui serà la confluència entre mite i música, com els temes d'antigues civilitzacions d'Egipte, Mesopotàmia, les rutes d'Àsia Central i l'Andalus. Viurem ara en riffs, patrons rítmics i melodies que travessen fronteres.
1: Doncs vinga, comencem el viatge. Fires like neighbors.
0: Doncs vinga, que començarem amb aquesta cançó ígnea, amb els Petrichor. L'olor de la terra després de la pluja. En la nostra ruta és la respiració que torna després de la batalla. Renovació, humus i llum húmida.
1: Són textures que imiten la pluja, per

0: Doncs ara obrim la porta d'un món subterrani. Aquesta peça s'obre com una processió dins del regne sensorial de les ànimes. Fum, pedra i un ressonar que sembla procedir de les tombes antigues. És una innovació, no una simple cançó, sinó un ritu sonor. Són els Kepri i aquesta és la seva cançó, Duat.
1: Això sona a fusió d'escales orientals en rèmols metals lírics, intervals que utilitzen semitons ornamentals, palm molting, tancant frases i un ús fascinant de l'espai. Converteixen les notes en columnes d'eco. Observa, observa, com els contrastos, els moments molt secs i contundents seguits d'arpegis amb molta reverberació. Una tècnica perfecta per suggerir immensitat subterrània.

0: Doncs ara escoltarem els Nasib amb la seva cançó Maguaraná, un nom que ja és geografia antiga, la regió entre rius que va veure imperis, caravanes i savis. La peça es mou com aigua i sorra, ritmes que flueixen, melodies que recorden recitatius i la pols d'una història que encara respira.
1: Són ritmes basats en patronatges asimètrics i percussió oriental. Es combinen amb riffs de guitarra que no temen adoptar ornaments melòdics. Harmònicament hi ha alternança entre majories sòniques i escenes menors harmòniques. Això crea una tensió i una resolució típiques de la música que vol narrar paisatges.

0: Anem a escoltar el Mark Jugerman, un home que s'expressa amb Middle Eastern Metal com si escrigués una declaració estilística. No només un títol, és el punt de trobada entre el riff europeu i l'ornamentació oriental. Aquesta pista actua com una cartografia sonora del que significa metal oriental avui dia.
1: Escolteu l'ús clar dels patterns rítmics versus ostinatos melòdics, riffs contundents, doble bombo com el ciment i per sobre línies que imiten ornaments emissors del Magman. És un exemple net de com una producció instrumental pot assolir la sensació d'un paisatge cultural sense renunciar a la potència del metal.

Doncs ara anem a escoltar els Draco Valles i la seva cançó Warriors of the Sun, una crònica heroica. Sentiu les botes que piquen a la terra, els fils d'escut que freguen i el vent que fa volar banderes. Aquesta cançó és un estendard de la batalla narrativa, herois, èpica i pols.

0: Doncs ara escoltarem en Arhanam amb Sulaiman. Aquí la llegenda es fa veu. Sulaiman Salomó apareix com a símbol de poder, de judicis, de misteri. La cançó evoca corones, tribunals i una presència que imparteix lleis des de l'ombra.
1: La instrumentació que barreja blast beats i trèmolo picking amb capes melòdiques orientals. L'interès està en la combinació de velocitat extrema amb fragments meditatius que deixen espai a l'enunciat legendari. Són Arhanam.

0: I per acabar el programa ho farem de la mà del Matt amb la seva cançó Shard of Osiris. El mite d'Osiris com a fil conductor, fragmentació i recompostura d'un déu. Aquesta cançó és com encaixar trossos de ceràmica damunt d'una taula antiga. Cada fragment explica una història.
1: Tècnicament destaca l'ús d'arpegis i corals que creen un paisatge sonor gran. Alternen riffs agressius i l'ús d'escales. Ofereixen un sabor antic i ritual. És música que vol ser cerimònia i destrucció alhora.

0: Doncs fins aquí hem arribat a la taverna del Fauna. Hem atravessat rius, deserts i temples. Hem escoltat mites que ja no viuen en pedra, però que respiren en cordes, en veus, en patrons rítmics. Espero que aquesta taverna hagi obert alguns portals dins vostra.
1: Recordeu, darrere d'un riff hi ha una escala, darrere d'una escala hi ha una gent i darrere d'aquesta gent hi ha una història. Escolteu atentament i seguiu buscant. Fins la propera setmana!
0: Adeu, Rodes, fins la propera! Que la música us guardi el camí. Recordeu, sigueu bons, porteu-vos bé i ens tornem a trobar, com cada setmana, a la taverna del Fauna.

0: La nit amaga grans secrets, com aquest.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
0: Veïns de Mar és un programa d'entrevistes per descobrir la vessant més humana dels nostres protagonistes. Història, societat i cultura s'abracen a Ràdio Arenys. Cada dissabte a les 12 del migdia, Joan Puig presenta Veïns de Mar, al 91.2 de Ràdio Arenys, la primera. Ràdio Arenys.
3: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
5: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta. Un programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Encetem ja nova temporada, desena ja. Què tenim avui en el menú? Doncs atenció. Entrevistem a Olga Díaz, una de les escriptores de gènere romàntic més venudes. Amb ella parlarem del seu nou llibre, I després nosotros, de la seva feina, de futurs projectes i moltes coses més. L'Assumpta Vitòria ens portarà a la seva secció de història de la tele i tindrem, com sempre, el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot, i moltes coses més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Perquè comencem!
6: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
5: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
7: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar en alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
5: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte endavant.
1: Continuem amb El hombre y la tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La casa de la pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1-2-3.
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'ombra i la tierra.

0: el Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades, i ningú recordava, ara amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques, i Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo... Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant. Eh?
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: Doncs, realment, quins records, eh? Quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: senyala, l'apunta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Ja sonen les alarmes, sí, sí, sí, no podia ser d'una altra manera. El tenim ja preparats? Potser sí, potser no. Anem a connectar amb ell des del plató del Toni Rovira i tu amb la nostra tele dels encants. Toni, que estàs per aquí. Toni, Toni Rovira. Toni.
1: Què tal, aquí, de aquí, la aquí, Caixa Tonta? Sóc en Toni Rovira i tu. I mira, des del plató, després de la setmana passada recordar l'experiència del pas per al programa, del programa de televisió a l'APM, doncs, bueno, seguim endavant, perquè el que s'ha de fer és seguir, seguir. Avui, per aquí en el programa, tinc una figura que, encara que viu a Tenerife, ell, de tant en tant, ve a Barcelona, la seva estimada Barcelona, i que és història de la música en aquest país, i que, bé, ja li ve del seu pare, que també ell és el Joaquín Gasa Júnior, que em sembla que ja s'ho va treure, perquè el seu pare era el Joaquín Gasa, el gran Joaquín Gasa. Per què t'has tret el Júnior, ja?
2: Home, perquè ja he comprat una edat.
1: Com que una edat?
2: Sí, home, que el del Júnior ja sobra. Això va ser una cosa que va ser culpa de la meva àvia. Fixa't que era, va ser una triple de sarsuela fantàstica, i que deia, hombre, com era valenciana, i deia, como tu padre es el famoso, en aquells moments, i se llama Joaquín Gasa, para que no te confundan con tu padre, ponte Joaquín Gasa Júnior. I així va venir lo del Júnior. Així, d'aquesta manera. I clar, però, cony, al cap de molts anys vaig dir fora el Júnior.
1: Com va marxar ell, ho va ser?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Mentre ell hi va ser i no?
2: No, mentre hi va ser el meu pare, encara que ell m'anunciava els cartells quan havia actuat amb alguna de les revistes d'ell, com amb la Sara, i etcètera, etcètera, m'anunciava com a Joaquín Gasa, no? Sí.
1: Cantant, presentador, showman, ara tens un programa a la ràdio, Tutti Frutti, també?
2: Sí, a l'XRT, Xanadu Ràdio Tenerife.
1: Fem... Aquí ho podem escoltar, també.
2: Sí, és clar que sí, per internet i per les plataformes i per tot arreu.
1: Posant el teu nom o el nom del programa?
2: No, posant el nom del programa, si poses el meu programa, meu nom també sortirà. Però si poses Tutti Frutti, pues sortirà programa tal, per Joaquín Gas, etc etc.
1: Mare sí. meva, tota una institució, eh?
2: Bueno, faig el que puc.
1: Com però... que faig el que puc? Molta responsabilitat de sobre, no?
2: Bueno, sí, sí, però m'agrada. Com que disfruto, pues, em passa igual que a tu.
1: Els artistes són bojos, no?
2: Exactament.
1: Per fer el que ens agrada, som capaços d'arruïnar-nos.
2: Sí, encara que hem de posar calés. Sí, sí, és veritat.
1: Tu també n'hi has hagut de posar a vegades?
2: Ah, de vegades sí.
1: Però com a empresari en deus haver guanyat.
2: No, com a empresari no he sigut mai.
1: No? Només el teu pare.
2: Només el meu pare. Saps per què? Perquè el meu pare no tenia cap teatre. Els teatres que ell explotava era perquè els jugava. El Teatre Còmic, el Victòria, etc etc, el Teatre Calderón de Madrid, etc. I al no tindre un teatre, no tens una base, pues, què fas? I com estan les circumstàncies i les coses que cada vegada agraden les coses més estranyes? No.
1: Ai, mira, tu i jo, a part d'una amistat i la bona sintonia que tenim, ens uneix que jo estimava molt la Sara Montiel, i tu, a sobre, vas tindre el plaer i el gust de cantar amb ella.
2: Sí, jo vaig debutar al Teatre de la Sarsuela de Madrid amb ella, amb un espectacle que ella li va demanar al meu pare que li produís.
1: Els famosos Sara Montiel en persona.
2: Sí. Exactament. I vam estar 8 mesos a la Sarsuela, però després, al cap d'uns anys, em va cridar el Pepe Tous, el marit, amb el qual m'unia una bona amistat, i em va dir, Joaquín, vente a hacer de showman con Sara. Llavors vaig fer totes les gires que feia ella com a showman amb ella, sí. Sempre.
1: Dic una cosa, què li cantava, Joana?
2: No, li cantava... Amb ella cantava València. València és la tierra de las flores, de la luz y del amor.
1: Sí. I Joana, no? Com fa Joana?
2: Joana, bendigo la hora en que te vi. Joana, y fue un verano junto a ti. Joana... Però això va ser un programa de Gales del Sábado, amb el Joaquín Prat, a Laura Valenzuela i tal, que els cantants que estàvem allà, que eren quatre, la Geru, l'Anna Quiro, pobreta que ha desaparegut, el Santi i jo, cada setmana estrenàvem una cançó en castellà. I aquesta, a Joana, és una cançó anglesa i me la van adjudicar a mi, que em va agradar molt, que està a YouTube, està. I bueno, i vaig estrenar-la a Televisió Espanyola al programa Gales del Sábado.

0: En aquella època tu estaves en els millors programes de televisió i amb el gran Íñigo, amb tots els grans presentadors. Perquè bueno, Gales era de la Laura Valenzuela i el Joaquín Prat, no?
1: Sí, el Fernando García de la Vega, que era el director. Sí. Però jo crec que ara estic en un bon programa com és el teu.
0: No comparem, eh? El que passa és que aquest programa meu vol recordar programes d'aquests que hi havia a la tele.
1: Clar que sí. Bueno, sempre és bonic tirar d'hemeroteca, no? I de programes gravats i recordar i tal.
0: Perquè respectava els artistes i cantaven, que és el que han de fer.
1: Exactament, exactament. És com el Festival d'Eurovisió. A mi el Festival d'Eurovisió m'agradava molt quan era com era. Ara hi ha tant modernisme i tanta llum i tanta cosa que et fots un lío que no ho veus clar. Abans era l'orquestra i el cantant, i ja està.
0: Vas arribar a actuar per molts països i Romania et va reconèixer el que millor no ha fet aquest país, però a Eurovisió no hi vas anar-hi mai.
1: A Eurovisió, segons el Joaquim Prat, que érem molt amics, em va dir que jo estava el número 8 d'aquell any. Però saps què passa? Que llavors intervenen a les cases de discs, les productores i tal, i suporta el que més posa.
0: Escolta, Antonio!
2: Hola!
0: Vés a dalt i baixa la guitarra, que estem per la ràdio i la millor pots acompanyar un moment en el Joaquín Gassa. Senyor Estrada, de què riu vostè ara?
3: Jo venia a veure l'Ambell. Aquí li dic...
0: Estem per la xarxa, sisplau, per el programa La Caixa Tota.
3: La xarxa, perquè veig a un amic, una estrella, una figura.
0: Ara s'abracen tots dos i...
3: Sí, home, i tant.
0: Jo dic que és un...
3: Pues, sí.
0: Una eminència viva.
3: Això té doble, això d'una eminència viva.
0: Home, a mi m'ho diuen. A mi em diuen coses d'aquestes.
3: Bueno,
0: diuen...
3: és que ara quan et pregunten, diu, com estàs? Vivo. Ja, no?
1: Sí. És que... O aquí.
3: Aquí,
1: sí. Sí.
0: Pere Joan, avui de què ens parlaràs?
3: Avui no es pot parlar d'una altra cosa que de l'últim grup que queda viu. El disc dels Rolling Stones. Un disc amb 82 anys que tenen, què et sembla?
0: Pues, com nosaltres, sí o no?
1: I tu
0: vols parlar del paral·lel i de coses, de llibres que s'han escrit que no són ben certes.
1: Exactament. Hi ha molts errates, moltes equivocacions, moltes falsetats perquè escriuen, o perquè miren l'internet i moltes vegades l'internet està equivocat.
0: Bueno. Oi, Charo!
3: La Wikipedia...
0: Espera, lo has dejado guapísimo, ¿no?
4: Has visto, le he hecho un buen cambio de... Ha quedado perfecto.
0: ¿No?
4: Bueno, ya era guapo, ¿eh? Ya era guapo, pero un poco más siempre va bien.
0: Aquest senyor arrasava, aquest senyor se las emportava tot acá.
4: Digo, como esa camisa majestuosa que lleva, no quiero ni que se le manche.
0: Antonio, va, acompáñalo.
5: Quedo con ella, mamá, no puedo con ella. Y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Chévere, que chévere, mi negra. Chévere, que chévere, mi negra. Chévere, que chévere, mi
6: chévere.
5: Chévere, que
6: chévere,
5: y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella, y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella.
0: ¡Aire! Por favor, cuéntame un chiste.
7: Cuéntame un chiste.
0: Señor Barragán,
7: sí, señor.
3: El señor Barragán el que té que fer és...
0: És l'imitador, cuidado, que si sí. Senyor Barragán s'aprenyarà. L'imitador.
3: Explicant l'acudit, però després de xiflar-lo, perquè és com un jeroglífico.
0: No es acaba d'entendre, no?
3: No s'entenen mai.
0: Jo explico un acudit i no m'interessa de res.
3: Que no, o sigui, riem per quedar bé. Que sí, per quedar bé.
7: Sí, parece que sí, que esto parece que para quedar bien.
0: Prou, que tinc que marxar. Acaba cantant, va.
1: Què vols que canti?
0: El que vulguis, tu que et passi.
1: Sabes que ya no habrá primavera si tú no estás aquí, violetera. La primavera ha venido, yo sé por qué ha sido. Entre las flores que ofreces es como una flor. Vuelve a tu rincón de la...

0: Aranya. 5 cèntims.
1: Gràcies. Joaquín Gassa. Adéu-siau.
2: Joan Bosch,
1: Catalunya, t'estimo.
2: Déu-n'hi-do. Quina secció avui? Una secció tremenda, com sempre. Toni Rovira i tu, un mestre. Gràcies, Toni, per cada setmana estar amb nosaltres i gràcies també a tots els teus col·laboradors per fer cada nit màgia al plató de Toni Rovira i tu.

0: Hola, buenas noches. Soy María Galiana. Acabo de hablar con una pareja encantadora de La Caja Tonta. Quiero mandar un saludo muy cariñoso a todas las personas que escuchan esta emisora y todas las demás a las que están asociadas. Espero con mucha ilusión poder ir algún día por esa localidad maravillosa de Arenys de Mar. Y un abrazo muy fuerte para todos. A ser
1: un niño. La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Les
2: largues tardes... I avui acabem amb la sintonia de Cuéntame, i és que el passat diumenge es van complir, doncs, 25 anys des de que vam conèixer per primera vegada la família Alcántara, eh? Començava aquest Cuéntame. Gràcies a tots per ser-hi una setmana més. Arrenquem nova temporada. Us esperem la setmana vinent aquí, al vostre dial, a la vostra emissora local, gràcies a la xarxa, un programa que fem des de Ràdio Arenys, amb molt de carinyo per tota la gent que li agrada i que té una certa estima per aquest electrodomèstic tan especial per nosaltres com és aquesta caixa, que, com diuen molts convidats que tenim amb nosaltres, no és tan tonta. Gràcies per ser-hi i, si tu vols, la setmana que ve, més. A reveure. Adéu-siau.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços. Cuéntame.
3: Reparaciones. El primero. Durante...
4: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Continguts en xarxa.
5: Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: queda confessar, Pere, que si hagués fet apostes sobre com començaríem avui el Valors a l'Alça, mai hagués apostat per això.
1: No, per què?
0: Perquè no sabia què esperar-me i m'ha sorprès una vegada més. Què estem escoltant?
1: Estem escoltant a Ibrahim Ferrer, que és un dels membres, no sé si fundador o no, de Buenavista Social Club, i que era aquest grup cubano, que era molt mogut, però aquesta cançó és més relaxada. Per què? Perquè aquesta cançó la va compondre per fer honor a l'origen, potser, dels cubans amb l'Àfrica, no? Amb l'esclavisme, i que els van portar cap allà, i per això allà la gent és, en general, de raça negra.
0: Un tema, Carles, que ens va perfecte.
2: Sí, ens va perfecte, i ja que estic, aprofito per dir que hi ha un documental boníssim sobre Buenavista Social Club, que li recomano a tothom.
1: Ah,
2: i avui
1: no l'he vist, gràcies,
2: no vist?
1: Me l'apunto.
2: Doncs
1: sí, sí.
2: És molt bo. Doncs avui el que farem és parlar amb Pere Angles, del seu últim llibre, El sastre de Barcelona, que ha estat guardonat amb el premi Néstor Luján. És un llibre que parla d'esclavisme i ens porta a la vida de la segona meitat del segle XIX. No sé què en penseu, però jo crec que aquí a Catalunya potser no n'hem parlat gaire, de l'esclavisme.
1: No sé per què.
0: Segurament no n'hem parlat prou, no en parlem prou, però és una molt bona pregunta que podem avui plantejar a Pere Angles.
2: Podríem preguntar-li això. Jo, per exemple, a l'escola no me'n van parlar gaire, ara, del que feien a altres països, doncs cap problema. De fet, sembla que des de fa un temps sí que revisem una mica més el nostre passat, i a Catalunya doncs sembla que sortin els negres de sota les pedres, però vaja, deixem-ho aquí.
0: Deixem-ho aquí perquè hem de començar un nou programa de Valors a l'Alça. Som-hi!
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: I la primera parada que fem, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, com estem? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, què tal? Com estàs? Primer, el que et volia preguntar és, tu creus que tens aura?
0: Que em perdona. Aquesta és la primera pregunta que em vols fer avui?
2: És la meva primera pregunta. Jo crec que en tens moltíssima.
0: Gràcies.
2: Autora de Ja de 40 graus.
0: Superem-ho.
2: Presentadora del programa L'Agenda i, sobretot, de Valors a l'Alça.
0: Oh.
2: Va parar de fer-te una mica la pilota.
0: Sisplau.
2: Perquè avui et vull parlar de les batalles d'aura, que s'han posat molt de moda aquestes últimes setmanes. Hi ha un pler de vídeos, les xarxes, i que han estat uns vídeos que han deixat, sobretot, desconcertada molta gent.
0: A mi, no sé si desconcertada, però sorpresa, sí. Què és això de l'aura, aquestes batalles d'aura?
2: L'aura vindria a ser el carisma, és a dir, algú carismàtic es podria considerar que és algú que té aura, però al contrari del que passa amb el carisma, es veu que l'aura es pot guanyar i que no ve sola. Per aquest motiu, molts joves s'han reunit a les places de molts indrets del món per competir, per veure qui en té més i també per farmejar-la, que en paraules més entenedores...
0: Farmejar-la.
2: Si ho hem d'explicar una mica més senzill per l'audiència, vindria a ser fabricar-la, perquè sí, l'aura també es farmeja.
0: T'he de confessar que m'estic sentint molt gran avui mateix, Carles Bancs. Com funcionen aquestes batalles d'aura?
2: El que es fa és obrir una gran rotllana i al mig s'hi col·loquen normalment dos competidors. Aleshores, per torns, normalment, comencen a fer moviments que poden anar des d'acrobàcies i coses realment increïbles, que tu podries pensar, ostres, que bé que ho fan.
0: Pensa que m'has dit que tu podries fer, no encara.
2: No ho sé quina capacitat de circ tens, però...
0: Menys
2: 8.000. Jo tinc molta fe amb tu. I després també es desvirtuen memes d'internet com el 6-7, que potser et sona,
0: home,
2: el Lux Màxim, que crec que et quedarà bastant més lluny, o d'altres. Crec que ara t'has perdut bastant més, però
0: sí,
2: en definitiva és una competició per veure qui mola més, i sembla que arriba en un moment on els joves necessiten reconeixement i sentir-se partícips d'algun moviment.
0: Espero que hi hagi algun vídeo a internet on pugui...
2: N'hi ha molts, no? Si vols entrenar,
0: massa.
2: Si vols entrenar, en trobaràs.
0: M'està recordant una mica pel que dius allò de les tribus urbanes, no? De fa uns anys, en què tothom s'identificava en un o en un altre.
2: Sí, és que al cap i a la fi és una tendència, com quan, per exemple, va sortir el Pokémon Go, que tothom va sortir al carrer.
0: Continua passant això, t'he de dir, eh?
2: Sí? Ostres.
0: A menor escala, per sort, però continua passant.
2: Fa molt que no me'n trobo. Sí que és veritat que a la Ciutadella, per exemple, si anaves a donar una volta, trobaves un munt de gent que anaven a sobre amb grups a caçar pokémons. El fet és que, com sempre, ara hi ha moltes persones, doncs, que, com s'ho van mirar amb el Pokémon GO, s'ho miren amb rebuig i creuen que els joves estan perdent el nord i que no tenen res millor a fer.
0: Detecto una mica de posició en contra, per part teva.
2: Sí, de fet, n'estic bastant en contra i en volia parlar per fer aquesta reflexió. Sovint sentim que s'ha de respectar a la gent gran, per descomptat, però poques vegades se sent a dir que s'hagi de respectar els joves. En aquest cas, em sembla que són nois que volen expressar-se, de broma o no, i que només busquen el seu espai a la societat. Tots, quan ens fem grans, pensem que les noves generacions fan tonteries, però el cas és que segurament els més grans ho van pensar algun cop de nosaltres. En una societat tan fragmentada, crec que és important acostar-nos a allò que no entenem i no fer-ho des del rebuig, sinó des de la curiositat, i que, en cas que no ens agradi, ho respectem, sempre que no facin mal a ningú.
0: No sé si m'has convençut per anar a fer-me jaure, Carles, però em sembla una molt bona conclusió. Gràcies, va, fins ara. El Premi Néstor Luján de Novel·la Històrica és un guardó literari en llengua catalana que convoca anualment l'editorial Columna. I avui, Carles, tindrem la sort de conversar amb l'últim guanyador.
2: Doncs sí, Laura, avui parlarem amb Pere Angles, qui ha guanyat el Premi Néstor Luján per la novel·la El sastre de Barcelona, editada per Columna. El guionista i dramaturg ens presenta una obra que comença l'any 1852 a una Cuba ocupada per la corona espanyola i viatja posteriorment cap a Barcelona, resseguint la vida del seu protagonisme. El seu protagonista, perdó, en Luis, el fill d'una esclava negra que va ser alliberat quan era petit, però que haurà de passar per diferents adversitats perquè la llibertat en aquells anys era complicada d'obtenir. Per sort, avui tindrem l'oportunitat de parlar amb qui li ha donat vida per saber una mica més d'aquesta història.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana, Pere Angles. Benvingut, com està?
4: Molt bé, moltes gràcies per voler parlar amb mi del llibre.
0: Un plaer. De fet, felicitats pel Premi Néstor Luján. Ara ja fa uns mesos que la novel·la volta. Com ha anat la rebuda? Com està anant?
4: Home, fantàstic. 12 setmanes, quarta edició. No m'he mogut dels 10 primers llibres més venuts en ficció en català. He arribat

0: estigui.
1: I tant. Un dels requisits d'aquest guardó és que el tema de la novel·la que el rep ha d'estar basat en fets o circumstàncies històrics. Vostè, de fet, relatar una Cuba, una Barcelona, al mínim detall. Expliqui'ns com ha estat aquesta feina d'investigació històrica i quin pes té en el relat.
0: Bé, això és una cosa que a mi ja m'agrada molt fer, tant la meva producció teatral, que ja tinc obres de teatre, en tinc una sobre el Puig i Cadafalch, una altra sobre l'avinguda de la reina Elisabet Cristina el 1708, el seu pas per Mataró abans de casar-se amb l'arxiduc Carles a Barcelona, i amb la novel·la he fet exactament el mateix. Aquesta és la tercera, i les dues anteriors, una va sobre el Paral·lel de Barcelona i l'altra sobre la Guerra Civil i sobre, bueno, la pas dels brigadistes per la ciutat de Mataró el 1938. I en aquest cas, bueno, el que tenia ganes jo de tocar era, doncs, la relació de la burgesia catalana, sobretot barcelonina, amb la colònia de Cuba. I el que faig exactament en la novel·la és agafar unes dades que sí que estan molt documentades i molt rigorosament documentades, i que vaig desgranant-les i les vaig explicant al llarg de la novel·la, però alhora hi ha uns personatges que són de ficció que es van confluint i van convisquent amb aquestes altres trames que no són de ficció, sinó són reals.
1: I a més amb un escenari també, o amb un tema darrere fons que al final té molt de protagonisme, que és aquell comerç d'esclaus. De fet, ara que parlava de personatges, penso en l'Antonio López, no?, que és un dels protagonistes que surt des de l'inici de l'obra, que es guanyava la vida amb aquest comerç d'esclaus. No sé si en parlem massa poc a Catalunya del nostre passat esclavista.
0: Bé, és un tema que jo crec que és una mica una vergonya que tenim, i les vergonyes a vegades no són incòmodes, no?, d'airejar-les. Però és un complex que ens hem de treure de sobre. És a dir, el desplegament, per exemple, del Pla Cerdà, un cop a principis del segle XIX es destrueixen les muralles de Barcelona, doncs aquest desplegament del que és ara avui en dia l'Eixample, el capital dels inversors venia, la seva primera fortuna, el seu primer capital venia precisament de l'esclavisme, i el diner que provenia dels esclaus, que no vol dir de la venda d'esclaus, vol dir que aquí hauríem de diferenciar el que és un esclavista del que és un negrer. Un negrer és el que va buscar esclaus a l'Àfrica, en canvi un esclavista és el que s'aprofita de la, diguem-ne, del sistema econòmic que està basat en l'esclavitud. I d'aquests, d'esclavistes catalans, en tenim una bona col·lecció.
1: De fet, aquest personatge que comentàvem, l'Antonio López, és un personatge real que fins fa ben poc crec que tenia una estàtua a Via Laietana, oi?
0: Sí, és un... Ell és de Comillas, per tant, és de Cantàbria, per tant, no és català, però sí que es casa amb la filla d'un català, amb la Luisa Bru, i sí que s'arrinquen a Barcelona, i després tota la gran inversió la fa Barcelona. És un personatge que inverteix en una quantitat d'empreses increïbles, com ara, doncs, el ferrocarril, com ara la seva empresa de transatlàntic que fa la península amb la colònia de Cuba i Puerto Rico, però també vaixells que van fins a Marsella, que fan tot el Mediterrani, i els tabacs de Filipines també té. I llavors és un personatge que va arribar a tenir una columna, o sigui, a dalt d'una columna tenia la seva estàtua, perquè era un personatge que en el seu moment havia considerat que havia fet molt per Barcelona i sobretot per Espanya, no? Però clar, al darrere hi ha tot aquest passat, diguem-ne, una mica no gaire, humanament no gaire acceptable, no?
1: Un passat del qual ara estem en un moment una mica de revisió, no?, d'aquest passat, potser.
0: Sí, per sort ja és un tema que ja s'ha estudiat força. Hi ha, per exemple, el Martín Rodrigo Larilla, que és, de fet, és l'historiador amb qui més m'he documentat amb els seus llibres, i ell ha fet una tasca enorme en aquest sentit. I arrel d'això, doncs, ha començat, s'han fet exposicions, s'han fet documentals, i és un tema que, mica en mica, s'està obrint i se n'està parlant, no? I d'aquí el meu interès en fer una novel·la, no? Una novel·la que no deixa de ser una novel·la d'aventures, és una novel·la històrica d'aventures a l'estil d'Alexandre Dumas, no?, de l'autor dels Tres Mosqueters i del Comte de Montecristo.

0: però clar, amb tot aquest rerefons tèrbol que bé, el protagonista, que és un exesclau, no? Un nen que li han comprat la llibertat amb 3 anys, i bé, resseguim la vida d'aquesta persona, no? És a dir, amb la cruesa aquesta que hi ha al darrere.
1: Parlem d'aquest protagonista, d'en Luis,
0: Sí.
1: que ve d'aquesta família d'esclaus, no? Però que té una realitat vital que fa que se'l consideri diferent, no? En alguns entorns. Com d'important és per ell el dilema de qui és?
0: Clar, ell és un nen que ha estat educat com un blanc, no? Si el personatge és un personatge que està documentat, és real, o sigui, la família López Oruro, abans de marxar de Santiago de Cuba i instal·lar-se definitivament a Barcelona, abans de marxar, l'any 50, 1852, compra la llibertat d'un nen de 3 anys perquè la mare d'aquest nen ha alletat a la filla del matrimoni de López Bru, és a dir, era la seva nodrissa, la seva dida. I aleshores jo faig el recorregut d'aquest nen, un nen que és apadrinat per un sastre de Santiago de Cuba, i ell, en definitiva, voldria prosperar, doncs, un cop a terra a Barcelona, doncs, com a dins de la burgesia, és a dir, com un sastre de la burgesia, no? Però clar, té un estigma molt fort, que és el color de la pell, i és diguem-ne, un origen del qual no es pot desfer, no? I constantment es troba, no només quan es mira al mirall, sinó també per com el miren els altres, no? En una Barcelona, evidentment, que no hi ha persones negres en aquell moment.
1: I fins i tot, si entrem ja en un terreny més personal, això també comporta que l'amor sigui bastant complicat per ell, no? Arriba a creure que
0: Sí,
1: potser no se'l mereix.
0: sí, és a dir, és un personatge, diguem-ne, és molt polièdric, eh? És un personatge que jo vaig voler fugir, diguem-ne, del que seria fer un bo i un dolent, perquè aquí l'antagonista, diguem-ne, el que impedeix una mica que pugui ell prosperar i perseguir el seu objectiu, no? És el comte, ai, és el marquès de Comillas, no? L'Antonio López. Però, clar, aquí jo hagués pogut fer una cosa que hagués sigut fatal, que és fer-lo amb ell, el Luis Bo, i fer-lo dolent en l'Antonio López. I jo aquí això no ho he volgut fer-ho d'aquesta manera. I ell és un personatge, doncs, amb totes les contradiccions d'una persona, no? Que bé, que a vegades fas coses encertades i a vegades no. A vegades prens decisions que són positives pels altres, a vegades hi ha decisions que prens que són, vaja, que pots perjudicar els altres també. I aquest és un personatge en aquest sentit, no? Molt, molt, molt complex.
1: Personatge complex. No sé si ha estat difícil no convertir en Luis aquest protagonista en un cliché.
0: Bueno, això és el que he intentat i em sembla que me n'he sortit, perquè realment, bé, és un personatge que sempre té una aspiració. La seva aspiració és no treballar de sastre a Barcelona, sinó treballar de modista a París. I és el seu somni, un somni que té idealitzat a través de la literatura, d'haver llegit precisament Alexandre Dumas a casa del seu tutor a Santiago de Cuba, i té París i França, la té idealitzada. Per una sèrie de circumstàncies no va a París al principi, sinó que acaba a Barcelona. I aquí és quan comença tot el seu periple, no? Vull dir, ell acaba treballant en una fàbrica tèxtil de l'època, i bueno, tot el que comporta, no? Això. Jo realment el que intentava era això, posar-me molt a la pell del personatge, intentar fer-lo molt, molt creïble, i per fer-lo creïble molt contradictori també.
1: Clar. Què representa París per en Luis? És sinònim de llibertat, a part de ser aquest somni, no? Aquest
0: Clar.
1: anhel?
0: Sí, clar, és el París, i França és el país de la primera gran revolució, no? I ell veu que allà, doncs, potser se sentirà més lliure, perquè quan ja està a Cuba, quan encara està a Cuba, ell és lliure, però en una societat on una persona negra no ho tenia fàcil, tampoc, encara que fos lliure. Una persona que delinquís, per exemple, i havia sigut, que hagués sigut esclau, automàticament perdia la llibertat, per exemple. Aleshores, ell, clar, ell aquesta por que la porta sempre a sobre, i té aquestes ganes d'anar en un país on el que passa que la realitat tampoc és aquesta. Vull dir, ni París ni França és com ell se l'imagina, perquè també està ple del racisme de l'època. Vull dir, és que això és una cosa... Mira, pensa una cosa, que els zoològics humans, que és un lloc on tu anaves i veies persones d'altres ètnies, els podies veure com qui va veure doncs, un mico en el zoològic. Fins al 1900, no 800, sinó fins al 1958, n'hi havia a tot el món, i precisament a Europa. És a dir, l'últim zoològic humà és de l'Exposició Universal de Brussel·les del 1958. Clar, això és una cosa molt recent, i avui en dia, per descomptat, encara la tenim. Vull dir, la desconfiança, la persona que és diferent, que té un color de pell diferent, no?
1: Déu-n'hi-do, aquesta dada,
0: Sí,
1: fins a
0: sí.
1: 1958, és a dir, fa
0: És molt
1: molt
0: recent,
1: pocs anys
0: sí.
1: encara hi havia zoològics humans. Ara que parlàvem dels orígens, no, d'en Luis i com ell ho gestiona o com ho enfoca o com ho porta, en el llibre, Pere, veiem diverses maneres, no, d'aprendre's aquests orígens o de conviure, i, per exemple, hi ha
0: Sí.
1: personatges que ho fan més des de la lluita o la rebel·lia, n'hi ha que ho fan des de la
0: Sí.
1: resignació i la submissió.
0: Clar, és que... Bueno, en definitiva, és una novel·la que parla sobre l'origen i parla sobre... És a dir, que tu no et pots desentendre de l'origen, tant si és positiu com negatiu, perquè la teva identitat té a veure amb aquest origen, no? I sí, vull dir, és un llibre que tots els protagonistes, hi ha un que és en el Luis, però després hi ha altres personatges que tenen altres línies argumentals, i una mica el que plantejo jo és la manca de llibertat, no? La manca de llibertat de les dones, per exemple, de l'època en què estaven absolutament tutelades per la figura masculina, primer pel pare, després, doncs, si es casaven, doncs, pel marit, i si el marit es moria, doncs, algun altre home havia de prendre de la família la tutela d'aquella dona, no? Això és una manca de llibertat que hi havia a l'època. O, per exemple, la lluita obrera, que comença precisament, i hi ha el primer congrés obrer d'Espanya, que es va fer a Barcelona, és un dels episodis de la novel·la surt, i clar, la lluita obrera també, aquella gent estava mancada de drets, tampoc tenia la llibertat que haurien d'haver tingut, o que els drets se'ls estaven guanyant lluitant per ella, no? I després personatges, doncs els femenins, que té un pes molt important, el personatge femení en la novel·la, doncs la dona que el pare la casa amb qui ell considera que pot ser beneficiós pels seus propis interessos, bàsicament econòmics, del pare, eh?
1: Sí.
0: Llavors hi ha dones a la novel·la que això s'ho prenen resignadament i fan el que el pare els diu, i d'altres que no, que realment lluiten per mantenir la seva llibertat.
1: El Sastre de Barcelona és el Premi Néstor Luján, escrit per Pere Angles, aquest escriptor, guionista, dramaturg mataroní amb el que hem pogut compartir uns minuts. I, per cert, Pere, deixi'm aprofitar
0: Sí.
1: per dir que el 26è, no recordo malament, de setembre, que és un dissabte,
0: Sí.
1: en el marc de la Setmana del Llibre en Català, fa una ruta
0: Sí.
1: literària relacionada amb aquesta novel·la.
0: Sí. Sí, el dia 24 a les 11 del matí el Vicenç Sanchis em presenta la novel·la dins de la fira, i després el dissabte de la mateixa setmana, que em sembla que sí que és el 26, faig la ruta literària. Bueno, la ruta literària per Ciutat Vella, no ens n'anirem a Cuba, que seria com un complicat, però sí, una part dels escenaris que apareixen a la novel·la. No sé si està molt ple o no està ple, jo crec que hi ha com un aforament limitat, però ja
1: Sí.
0: també aprofito per dir que no serà l'única que faré, i que si algú em segueix per xarxes o a través de la pàgina web, doncs això anirem, diguem-ne, publicitant-ho. La idea és anar-ne fent, eh?
1: Perfecte.
0: Això també molt de gust, perquè també és una manera molt, molt d'entrar en contacte també amb el lector, però d'una
1: I
0: manera molt
1: tant.
0: especial, no?
1: I
0: Molt
1: sí,
0: física.
1: i de submergir-se encara més en la història, sobretot aquells que ja l'hagin llegit, o
0: Sí, ah,
1: per
0: clar.
1: fer venir ganes de llegir-les que no ho hagin fet encara. El Sastre de Barcelona, de Pere Angles. Pere, un plaer, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, què ens subratlles?
2: En volia destacar el que s'ha dit sobre el nostre passat esclavista i com de poc el tenim treballat. I em volia preguntar que potser per què ho fem, no? Potser ens fa una mica de vergonya, sempre parlem del que fa la resta, però moltes vegades ens costa parlar de nosaltres mateixos.
1: Una vergonya incòmoda, deia Pere Angles. És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça.
1: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui qui ens acompanya és Alba Martínez. De fet, ella és membre del grup de rap Tribade, però també és educadora de l'escola popular itinerant Versembrant. La cooperativa és un projecte que pretén fomentar la consciència crítica del jovent mitjançant l'art urbà i el hip-hop. Ho fan a través de tallers de rap o de freestyle i apropen la música als joves, tot portant a l'aula un espai de reflexió i d'expressió lliure. Tot això ho desgranem de seguida amb l'Alba Martínez. Com estàs? Benvinguda.
4: Hola, bon dia. Molt bé. Aquí estem.
1: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de saber com va néixer aquest projecte de Versembrant.
4: Doncs, dintre de molt poquet aquest any, em sembla que farem 10 anys. Com a entitat. Va néixer perquè el Pau Llong ja portava molts anys realitzant tallers d'aquest estil a diferents instituts de Sabadell i cap al 2017, diguéssim, ens va reunir doncs, a diferents perfils com el Fetitxe 13, el Patxi Basili i a mi, no? I doncs vam començar a posar una miqueta de cara i ulls a un mètode pedagògic una miqueta més afinat i cap al 2019 ens van fer cooperativa. I bueno, hem anat sumant gent al vaixell i fins ara, que som doncs, una bona plantilla i hem anat això agafant gent doncs, més propera al freestyle, també oferint tallers de graffiti, de producció i amplificant una miqueta doncs, el ventall d'intervencions que oferim.
1: Per tant, és un projecte que ha anat creixent amb els anys. Quina seria la vostra línia de treball, Alba?
4: Bueno, doncs, pensem que moltes vegades en l'educació formal es dona com molt de pes o molt valor a certs continguts molt cognitius, no? És a dir, a aquells continguts curriculars, però a vegades hi ha una miqueta de manca de la importància que se li dona a tot el tema de la reflexió crítica, de l'emoció, etc. Llavors, creiem fermament que aquesta connexió, no? Aquesta reflexió entorn al propi relat, entorn al món que habitem, etc., es pot aconseguir a través de l'art i en concret doncs, de la música rap, que és un gènere, com ja sabeu, doncs, molt proper a la gent jove, que es mouen uns codis i en un llenguatge que el senten com a propi, que no és una cosa aliena, no? Llavors aquesta és una miqueta la nostra línia de treball, confiar en l'art com a una eina pedagògica potentíssima que es pot treballar no només l'emoció, sinó també altres continguts curriculars i per això té aquest encaix tan xulo dins l'educació formal.
1: Com us ho feu?
4: I no formal, també.
1: Com us ho feu, Alba? De quina manera fomenteu aquesta reflexió, aquesta consciència crítica a través del rap?
4: Bueno, en determinat moment vam arribar a la conclusió que, diguéssim, que fer xerrades no, d'un estil més magistral i anar allà a entrar en una aula a donar una xapa sobre, per exemple, el racisme o l'ascens del feixisme, bueno, podia tenir cert impacte, però que no acabava de moure i recol·locar les coses del tot. Llavors vam començar a afinar molt com la proposta i a treballar molt més a través de la música, no? A través d'una cançó, a través d'un titular. Sempre, bueno, nosaltres creiem que com a persones educadores que intervenim hem d'encarar aquests debats donant l'espai perquè surtin totes les opinions possibles, no? Des de l'honestedat, des de permetre aquesta llibertat d'expressió que ha de poder tenir lloc dins d'una aula, malgrat, no? A vegades puguin haver-hi discursos que no ens agradin, hem de permetre això, que no hi hagi un judici, que hi hagi aquesta intervenció pedagògica i promoure el debat crític.
1: Quins són els temes que més preocupen els joves o que heu pogut detectar que els inquieten?
4: Bueno, els inquieta bastant, moltes vegades, no? Quan ho portes a una cosa més personal, el tema de la pressió escolar, del tema de les notes, de l'estrès, tot això els inquieta molt. Però també quan abordem altres temàtiques, com ara doncs, de les discriminacions en un sentit ampli, el tema doncs, sí, de les diferents opressions que poden viure com a joves que viuen a determinats barris, el racisme, l'homofòbia potser no tant, però el tema masclisme també són temes que estan allà molt sobre la taula. El canvi climàtic també surt bastant. És sorprenent, sí. Però sí, salut mental, sí, sí. i salut mental també.
1: Canvi climàtic, salut mental, que són com dos dels grans temes, no, de la nostra actualitat. No sé si, ara que parles de masclisme, per exemple, us trobeu amb dificultats a vegades a l'hora de parlar amb els joves de temes com el masclisme o la xenofòbia?
4: Sí, és un tema prou delicat, i llavors, bueno, com sempre, fem propostes que amb molta mà esquerra, no? Per tal de que ningú se senti assenyalat. Moltes vegades responsabilitzem els xavals adolescents de violències que no cometen ells, no? És a dir, potser les cometen homes adults, però no ells. Llavors, hem d'anar com molt amb aquesta visió interseccional de dir, vale, doncs existeix, no?, el masclisme, però també hi ha qüestions de classe que atreveixen a persones que poden estar aquí, hi ha qüestions de raça, de neurodivergències, etc, com tot un seguit d'opressions que en realitat el feminisme en el que creiem, no?, doncs també tracta d'abordar tot aquest plànol en general. Però sí, jo crec que et faria així com un resum una mica que fins fa un parell d'anyets potser era el feminisme el que més podia dinamitar un taller d'aquest tipus, i avui en dia potser el tema del racisme és el que està una miqueta més candent.
1: És molt interessant perquè teniu una fotografia, no?, social del jovent segurament molt més acurada que en d'altres sectors. Tot això ho feu majoritàriament, Alba, pel que tinc entès, en català.
4: Sí, exacte, sí, la llengua vehicular i de treball i de tot és en català, a excepció, en moltes excepcions molt petites de, doncs, per exemple, perfils de gent no vinguda o així, on es va traduint o s'adapta una miqueta a la proposta. Però sí, clar, una de les potes del projecte és aquesta normalització de l'ús del català.
1: Doncs música, art, al servei de la crítica, per parlar de temes tan importants com la salut mental, com el masclisme, com el canvi climàtic fins i tot, i molts d'altres. Alba, si algú vol saber una mica més sobre Versembrant o us vol contactar perquè està interessat a alguna escola, per exemple, com us poden contactar o on poden seguir tot allò que feu?
4: Doncs estem a xarxes socials com Twitter i Instagram, en el compte Versembrant. És una miqueta difícil el nom. És com si poguéssim sembrant versos, vale? Doncs Versembrant, amb B baixa i després B alta. També al nostre correu versembrant.tallers@gmail.com i a la nostra pàgina web.
1: Doncs a seguir sembrant versos amb aquest projecte que ja té una dècada de vida, amb Versembrant. Nosaltres hem pogut parlar amb l'Alba Martínez, que n'és educadora i, a més, també és membre del grup de rap Tribade. Alba, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
4: A vosaltres.
1: Una abraçada.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Igualment.
1: Hi ha llibres que són una finestra i d'altres que són un refugi. És per això que un cop al mes, aquesta temporada, parlarem amb Conxa Perramon de novetats, però també d'aquelles petites joies que sovint tenim a la prestatgeria o a la tauleta de nit i no els hi fem prou cas. Tot plegat per posar a veu als autors i autores que ens fan pensar, que ens emocionen, que ens diverteixen i, en definitiva, que ens remouen. Conxa Perramon, ben tornada.
5: Hola, què tal? Bona nit.
1: Quin gust tenir-te aquí a l'estudi i poder parlar amb tu.
5: Moltes gràcies, eh? Jo també estic encantada de parlar amb tu.
1: Doncs escolta, posem-nos-hi perquè tenim feina aquesta temporada. Avui has portat tres llibres,
5: sí,
1: que d'una manera o altra t'han remogut, no?
5: A veure, tots tenen una relació, que parlen dels problemes de la generació Z i de la generació millennial. N'hi ha un, que és el que vull dedicar-li més temps, que l'ha escrit una noia que es diu Laura Cerebris, i que crec que és un llibre molt representatiu de les vivències de la joventut i dels problemes que tenen avui en dia amb la vivenda, amb les relacions, amb la vida en general, amb la feina, i crec que has reflectit molt bé tots aquests problemes. M'ha agradat molt el llibre perquè l'he trobat molt sincer i molt proper.
1: I ara
5: que s'hi pot reflectir qualsevol jove de la teva edat.
1: Moltes gràcies, Conxa. Un plaer sentir això. També és veritat que ara quedarà lleig que ho digui jo, però, com tu dius, és sincer perquè és quotidià, potser, no?
5: Sí, exacte.
1: I a vegades hi ha llibres que no ens parlen de coses que ens passen en el dia a dia, sinó simplement de grans esdeveniments, i aquí és una història molt normal.
5: És una història molt normal que li pot passar a tothom i que, a més, són problemes que afecten a tothom, és a dir, la vivenda, la feina, la pèrdua, i estan explicats d'una manera molt senzilla però molt colpidora. he trobat frases fantàstiques, com per exemple aquesta: amistat, amor, anar-se fent gran, problemes de la joventut, feina, habitatge, problemes emocionals i materials. Hi ha altres frases també molt, molt concretes i que arriben molt a l'ànima i que, a més, qualsevol pot dir: ostres, a mi també m'ha passat. De la generació d'ara hi ha temes universals, com per exemple la pèrdua, l'amor, el tema de l'amistat, com evoluciona l'amistat al llarg de la vida, la relació que, per exemple, té la protagonista amb el seu company de pis, que es trenca d'una manera determinada i que potser és una cosa, allò que dius, a veure, hi ha una mica de gelos aquí perquè ell se'n va amb una altra noia, però a veure, si no són parella, ell té dret a anar-se'n amb una altra noia, no? Però, bueno, aquest tipus de relació que s'estableix i tot el que ella pateix per com evoluciona aquesta relació, que al final, bueno, pues acaba com acaba.
1: Fer-se grans, tots ens fem grans, no, Conxa? Sí, al llarg de la vida i tenim etapes i, com tu dius, tots tenim amics o amigues, tots ens enamorem en algun moment, tots tenim una feina i tots patim pèrdues al llarg de la vida, per tant.
5: Però pèrdues materials i pèrdues personals i pèrdues molt importants com la de la mare, que és la que s'explica en el llibre, que també està molt sentida i molt clara. Vull dir, aquest sí que és un sentiment que qualsevol persona que ha perdut un ser estimat troba això i sent aquesta mateixa sensació. Per exemple, quan parles del tanatori, després de la setmana del tanatori, que és veritat, tots els tanatoris normalment, jo quan es va morir la meva mare fa molts anys, el tanatori també estava ple de gent que l'estimava amb ella, que m'estimava a mi, que coneixia el meu pare, i dius, ostres, i que és una sensació que fins que no marxes d'allà i arribes a casa no sents realment la pèrdua, que és el mateix que expliques tu, dius, és exactament el mateix que li passa a tothom, no? Dius, bueno, arribes i primer estàs allà com flotant, no? Flotant i vas fent, però quan arribes a casa i et trobes amb que la mare no hi és molt complicat, i crec que ho expresses molt bé.
1: Doncs gràcies per començar temporada parlant de gel a 40 graus, però portes dos llibres més, Conxa.
5: Sí, sí, sí, però aquest el volia comentar específicament perquè és un llibre que crec que fa poc que ha sortit, que a més està molt bé i no sé si està prou promocionat perquè la gent hi entri. És un llibre que jo crec que s'hauria de promocionar més i s'hauria de vendre més enllà de Mataró, que no sé si és ben gaire.
1: No ho sé, escolta, això ens ho dirà l'editorial, però a veure, jo estic contenta.
5: La veritat és que jo les llibreries de Barcelona no l'he vist, en canvi les de Mataró sí, potser...
1: Quan va sortir sí que hi era bastant.
5: Sí, hi era bastant? Sí. Me n'alegro molt.
1: Cap queixa. Perfecte. Tot perfecte.
5: Perfecte.
1: Què més portes, Conxa?
5: Llavors, es porto un altre llibre molt interessant que acaba de sortir ara, que es diu Un metre quadrat, de la Lucía Ramis, que és el Premi de No Ficció de Libros de l'Asteroide. És un llibre tremendo, que et colpeix molt per com viu aquesta noia, que a més és un relat biogràfic, és a dir, ella li ha passat això, com ha viscut el tema de la vivenda. Ella documenta 10 trasllats de pis en 30 anys. Llavors, és un llibre molt personal que parteix de la seva pròpia experiència com a llogatera i dels diferents espais on ha viscut. Llavors, llegint aquest llibre, els que ja tenim una edat i ja hem tingut una casa durant molt de temps, penses quina sensació d'abandó que has de tenir quan cada 2x3 has d'agafar els teus trastets i marxar a una altra casa i, a més, que potser és en un altre barri, que a vegades potser no arribes a pagar el lloguer, i això és una sensació que jo crec que acompanya molt a la generació dels que ara té 30 i 40 anys i que no sembla que tingui una solució gaire propera i que, bueno, s'haurà d'anar trampejant, però no sé com. I llavors aquest llibre és això. I a més hi ha un altre apartat, que és clar, l'altre apartat que també és la característica de la joventut de 30, 40 anys ara, que és que tenir feina no et garanteix poder tenir una vivenda. I que tenir feina et garanteix, bueno, sobreviure, no? Sobreviure una mica, perquè avui no sé si amb 3.000 euros al mes es pot viure, però 1.500 deu ser molt difícil.
1: És més complicat, segur. I aquella sensació que no pots acabar d'arrelar, no? Ni de fer casa teva, cap espai o cap entorn, també, perquè viure un lloc també significa implicar-te en l'entorn, no?
5: Evidentment, i si tu vius en un barri que t'agrada, però resulta que el propietari et puja el lloguer i has de marxar, ja perds tota una comunitat, no? I una sensació de ser part d'aquella comunitat, de conèixer els botiguers, de conèixer el metro, la parada del metro, el transport públic, el veí de dalt, i si has de canviar de casa, doncs és tornar a començar.
1: Un metre quadrat de la Llucia Ramis.
5: Un metre quadrat. És un llibre molt colpidor. A mi m'ha arribat molt a l'ànima i he pensat, la joventut d'avui en dia, déu-n'hi-do.
1: Ho tenim fotut. I és un llibre que fa pensar molt, com a mínim, i a vegades
5: sí,
1: podem mirar...
5: Que fa pensar molt, molt, molt als grans i als joves, clar.
1: I tant. I tenim una tercera proposta que t'he de dir que jo tinc pendent des que va sortir allà a la prestatgeria, esperant-me.
5: Ah, encara
1: esperant. No m'hi he atrevit.
5: És una mica voluminós, el llibre. Per tant, costa una mica de llegir. Però és molt, està molt ben escrit i, a més, també planteja una altra situació o una altra problemàtica de les generacions millennials i Z, que és el tema dels videojocs i la sensació que, diguéssim, crea d'altre món i de viure en un entorn diferent i de que tot és fantàstic quan tu estàs dins d'un videojoc. I llavors es compara molt bé la situació. Els protagonistes són creadors de videojocs. Són un noi i una noia que van a la universitat i acaben creant videojocs. I llavors es creen un videojoc que té molt d'èxit i que llavors ells estan, diguéssim, muntats en aquest videojoc. I els hi costa molt trobar la realitat, quan la realitat és molt dura, perquè també tenen problemes d'amor, també tenen problemes de pèrdua, i el llibre et va portant sobre la idea aquesta de si continues jugant, continues sempre jugant i sempre estàs en un altre món, que és molt difícil llavors enfrontar-se a la realitat. Llavors és un llibre molt recomanat i que està... Té una lectura, encara que és un llibre voluminós, és fluida l'escriptura i té uns personatges i una trama molt ben construïts. I té unes acurades descripcions dels videojocs que, per mi, que no en soc gaire experta, doncs vaig entrar de pet en aquest món i vaig pensar, bueno, doncs a mi no m'agraden els videojocs, però entenc que la gent es deixi portar. És a dir, és una cosa addictiva, no?, els videojocs, com ara ho són els mòbils.
1: I tant. Com tu dius, són altres realitats, no? Altres mons.
5: Exacte.
1: Demà.
5: De Gabriel Sabín.
1: Un llibre que en el seu moment, quan va sortir, que tampoc fa tant...
5: No, fa un parell d'anys que va sortir. Quan va sortir va tenir bastant d'èxit, però no sé si ara aquesta autora ha tingut més èxit o no he vist cap altre llibre.
1: Es va publicar en català alguna altra cosa, crec, poc després.
5: Sí?
1: Ara quedaria fatal perquè no recordo el títol. Però en qualsevol cas, des d'aquí, Valors a l'Alça, recomanem demà. I també recomanem Un metre quadrat. I
5: recomanem El gel a 40 graus.
1: Super, no, digueu-ho tu, perquè quedarà fatal que ho digui jo.
5: No, però ja t'ho dic jo.
1: Doncs ja, per Ramon, un plaer retrobar-nos aquesta temporada i, a més, cara a cara. Ens veiem el mes que ve.
5: Home, així és més fluid.
1: I tant. Moltíssimes gràcies i a llegir.
5: A tu, això, a llegir, que mira el que diu l'informe PISA.
1: Exacte.
5: La gent llegeix poc i per això no se n'entera.
1: Gràcies, Concha.
3: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'obra Igualdad de Género y Creencias en la Agenda 2030, 10 Policy Briefs. Està publicada per Dickinson i parla d'aquests Policy Briefs, que són uns informes breus de recomanacions, que integren l'obra i que parteixen d'una premissa molt clara, que és la igualtat entre dones i homes i la llibertat de religió o de consciència, que són drets fonamentals del mateix rang. I la seva convivència no es pot resoldre mitjançant jerarquitzacions abstractes. A seguida ho entendran. En total, 6 autors desglossen diferents punts per proporcionar eines i propostes de política pública per millorar la qualitat de les decisions institucionals en un àmbit que diuen és especialment sensible. I nosaltres avui, per parlar-ne, per entendre-ho més i millor, comptem amb la presència de Xavier Alonso, que és jurista del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat i també autor del text. Xavier Alonso, benvingut, com està?
1: Molt bé, tot molt bé. Merci per l'interès.
0: Gràcies a vostè per acceptar la invitació. De fet, jo ara ho intentaré explicar una mica per sobre, però crec que vostè ens ajudarà a posar-hi una mica de llum. Quin és l'objectiu d'aquest decàleg?
1: Doncs, com bé ha dit, la llibertat de creences, la llibertat de pensament i la igualtat de gènere són dos drets que no tenen un més importància que un altre. Per tant, han de conviure. I conviure vol dir col·lisionar moltes vegades la llibertat de gènere en relació amb el fet religiós. Aleshores, aquesta col·lisió vol dir que no és fàcil resoldre la relació entre aquests dos drets a les nostres societats, i per això nosaltres hem fet un recull d'articles on fem recomanacions de política pública, que vol dir modestament intentar influir en els governs diferents per com orientar les solucions quan hi ha aquest conflicte en aquests dos drets, no?
0: Clar, imagino que s'han trobat ja o han detectat des de fa temps diverses problemàtiques, no?, pel que fa a aquesta igualtat entre homes i dones en els espais religiosos. És per això?
1: En els espais religiosos o fins i tot en la pròpia societat oberta, diríem. Sí, hi ha conflictes, per exemple, el discurs religiós, el discurs de les instàncies religioses respecte a la igualtat de gènere, o l'ensenyament obligatori i els continguts sobre orientació sexual i identitat de gènere, o la presència de dones amb vel, nenes amb vel islàmica en els centres educatius, o en el món de l'esport, el dret de família religiós en relació amb el dret de família civil, etc., no? L'objecció de consciència sanitària. És un àmbit molt ampli de problemes i de solucions i de perspectives,
0: I entenc que es troben amb dificultats de gestionar des de les administracions aquestes situacions.
1: Sí, nosaltres ens trobem... De fet, la Generalitat, per exemple, perquè una de les articles del llibre és el meu, en aquest cas, com a persona de la Generalitat que coneix, sí que hi ha un problema. A Catalunya ja fa 26 anys que el govern d'aleshores detecta problemes tant en l'àmbit de la creixent diversitat religiosa que comença a variar al país, com, per exemple, la diversitat de llengües i d'ètnies d'origen quan augmenta la immigració. Aleshores es creen dues secretaries, la d'afers religiosos i la d'immigració, per abordar el tema, i després aquestes secretaries, en concret la d'afers religiosos, comença a desenvolupar eines que ja dic que aviat tindran 30 anys d'experiència en el nostre país, no? A nivell institucional. Mm-hmm. Sí que es detecten problemes, i tant.
0: Per tant, és una bona notícia que es pugui publicar aquest decàleg. De fet, hem d'explicar que la legislació reconeix el dret de les comunitats religioses a organitzar-se lliurement, però s'hauria de poder interferir quan es posa en perill el dret d'igualtat?
1: Sí. Sí, o sigui, jo crec que és més reconegut, fa més temps que està reconegut la llibertat de creences que no pas la igualtat de gènere, com a valor que afirmi que amb insistència la pròpia societat. Aleshores, sí que s'ha d'interferir, i aquest és un dels temes del llibre, principalment, és a dir, és com interferir perquè això no bloquegi la pròpia evolució de la llibertat de creences. Per exemple, si la reacció és prohibir, imagina't que fos prohibir el vel islàmic, Doncs això no és solventar un problema d'igualtat necessàriament, perquè prohibir el vel islàmic justament per a moltes dones musulmanes pot significar haver d'amagar la seva identitat. Sí que hi ha vegades que la presència de l'utilització del vel pot ser una imposició masculina, però també és un signe d'identitat. I, per tant, la prohibició, el recurs als tribunals, les sentències que s'han d'esperar durant anys, les sancions administratives, és una solució, però que no funciona sola, sinó que s'ha de combinar amb altres mesures que al llarg d'aquests articles del llibre, justament totes les autores i jo mateix detectem i destaquem, hem d'anar en compte de no només utilitzar la interferència dura, per dir-ho així, les prohibicions per part de l'administració pública, sinó també mediació, comitès ètics, consells assessors, aproximacions negociadores, respectant l'evolució de la pròpia societat en acceptar-se a ella mateixa, diguéssim, els drets i l'evolució dels drets, no?
0: De fet, vostès parlen, no?, d'aquesta dificultat d'intervenir des de la regulació normativa tradicional, perquè ens entenguem, i proposen aquestes altres vies, no?, aquesta mena de lleis toves. Ara ens posava alguns exemples.
1: Sí, les lleis, el soft law, que diuen els anglesos, o el dret verd, green law, també diuen, o diem, és tot allò que són protocols, plans, programes, que no tenen rang de norma jurídica i, per tant, no tenen força d'obligar, sinó que el que fan és influir, són importantíssims. Penseu, per exemple, al llarg del llibre se cita diverses vegades un parell de documents molt importants per distingir, per exemple, el discurs d'odi per part de les autoritats religioses respecte de la igualtat de gènere, posant per cas, prohibir-ho és també atemptar contra la llibertat d'expressió i, per tant, fins a quin punt es pot prohibir. Hi ha un document, un programa que diuen d'acció aprovat a Rabat el 2012, que estableix criteris per distingir entre el que és delicte, un discurs d'odi o no ho és. És fila prim, però justament és necessari de cara a interpretar, per exemple, els jutges, doncs, si hi ha una denúncia, doncs és delicte d'odi o és llibertat d'expressió, que malgrat tot, malgrat la línia delicada, manté el respecte en ús de la llibertat d'expressió cap a una qüestió de gènere, per exemple. Podria ser un delicte d'odi en un altre àmbit, Orientació sexual o el que fos. El Consell d'Europa, també, un instrument de soft law, de dret tou, importantíssim, és el programa d'acció de Viena del 93, que diu que els drets humans són universals per tothom, i són indivisibles. O sigui, tots els drets tenen la mateixa importància i interdependen. Per tant, tan important és la llibertat de creences com la igualtat de gènere, per exemple. I aquí tenim el problema i l'esperada utilitat del nostre llibre, entre altres, no? És a dir, quan hi ha un territori complex on conflueixen dos drets fonamentals, com es resol això? Com s'intenta resoldre això, no? Una resolució que, a més, ha de ser que obri perspectives, No ha de ser només a còpia de declaracions fonamentals i dogmàtiques, sinó a poc, a través de conflictes i a través de les solucions que es vagin plantejant en cada moment, no? Per exemple, que tens en una escola que es debateixi amb un AMPA, no?, l'utilització del vel islàmic, per dir, tres nenes que en dues aules l'utilitzen i això provoca, diguéssim, reaccions enfrontades de pares i mares, doncs aquest tipus de diàlegs són imprescindibles en el marc d'alguna cosa. En el marc de què? En el marc de programes i de plans d'acció que regulen justament com hem de dialogar i quins criteris hem de tenir quan la interpretació no és evident en cada cas, no?
0: Senyor Alonso, acabo preguntant-li per l'administració catalana. Vostè, de fet, se centra en aquesta administració catalana i exposa que és un exemple a seguir a l'Estat. Per què?
1: És un exemple perquè, en primer lloc, diríem, en sentit negatiu, no tenim una normativa. Al llarg del llibre també es destaca el perill de que quan el problema és fonamental i és important solucions diverses arreu d'un territori, d'un estat, siguin diferents, crea desigualtat també, perquè en un lloc ho solucionem així i en un altre lloc no se soluciona, per exemple, o no s'aborda, o s'aborda d'una manera molt diferent. Per tant, a vegades calen solucions aplicables universalment, com més universalment millor. Però, d'altra banda, com deia abans, el 2000, fa 26 anys, el govern d'aquell moment de Catalunya decideix reaccionar davant de la progressiva diversitat religiosa present a Catalunya, que ja existia de tota la vida, la diversitat religiosa, però la presència de la immigració la fa més palesa, aquesta diversitat, i, per tant, decideix crear solucions que diuen de governança religiosa, crea una unitat directiva, una secretaria, que ara és una Direcció General d'Afers Religiosos, que impulsa acords amb les confessions religioses, que impulsa instruments ja molt coneguts i contrastats com el baròmetre de creences de Catalunya, el mapa de centres de culte, que a Catalunya doncs, hi ha més de 7.000, dels quals el 78% són catòlics, però hi ha de totes les confessions. Impulsa també un consell assessor de la diversitat religiosa amb homes i dones, i no només ministres de culte. Per tant, i aquí ja és una plataforma de diversitat i de reconeixement de la diversitat. També impulsa subvencions a les confessions religioses, que a vegades són condicionades, òbviament sempre ho són, amb requisits de tota mena, però també, per exemple, sempre i quan es respecti la igualtat de gènere dins de les confessions religioses que accedeixen a aquestes subvencions. És a dir, pensem que som un model interessant, un model per emmirallar-se en algunes coses respecte a altres comunitats autònomes, perquè fa temps que posem en marxa tot el que acabo d'explicar i no són, podrien ser-ho també, però no són mesures impositives, sinó mesures de foment que impulsen doncs el reconeixement de la pluralitat religiosa en el si de la societat catalana, que en aquell moment ho necessitava. És a dir, és dir-nos als catalans, ei, que tenim una diversitat i que l'han de respectar. I després, respectant i impulsant aquest reconeixement de les confessions religioses, també intentar influir quan hi ha possibles dèficits, per exemple, en quant a la llibertat de gènere, no? Mm-hmm. Justament amb soft law, a vegades amb algunes guies, guies importantíssimes, no? Com l'atenció religiosa al sistema hospitalari, etc. No? O sigui, s'ha fet una feina molt interessant des de l'administració de la Generalitat.
0: Interessant sí. També que ens hagi ajudat a aterrar-ho tot, perquè a vegades aquestes qüestions, si algú ens ajuda, no, a entendre-les, són difícils perquè tenen un component acadèmic i teòric que a vegades se'ns escapa a alguns de nosaltres. Així que, Xavier Alonso, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per desgranar-nos el que hi ha dins d'aquesta obra d'Igualtat de Gènere i Creences en l'Agenda 2030, 10 Policy Briefs, i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres, Laura.
0: Fins aquí aquest programa de Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
2: Valors a l'Alça és una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local. Un programa conduït per Laura Cera, amb la direcció de Joan Salicru, Carles Bancs a la redacció i producció i Pere Sánchez de les vies de so i selecció musical.
3: Continguts en xarxa.
4: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.
5: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa, volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit, donarem la benvinguda als nostres col·laboradors. En principi, i al començament, donarem la benvinguda a en Iago Paricio. Hola, Iago, què tal? Com estem avui?
6: Hola, doncs una vegada més aquí, ja retornem al programa.
5: Exactament, retornem, amb ganes, oi que sí? Jo almenys en tinc de ganes.
6: Jo, moltíssimes ganes, una nova temporada, tu.
5: Una nova temporada i un nou programa. També ens acompanyarà en Miguel Ángel Segura. Què tal, Miguel? Com estàs avui?
7: Molt bé, Josep. Pues amb molta salut i amb poc temps.
5: Sí, al revés. ho has fet al revés.
7: Ja ho saps.
5: Que hàbil. Temps de salut, amb molta salut. Molt bé, m'ha agradat. I també volem saludar en Joan Bosch, que està allà en el control tècnic i és qui ens acompanyarà en aquest viatge, el que no sé com ho farem aquesta vegada, per terra, mar o aire.
8: Què tal? Doncs, Josep, no podia ser d'una altra manera.
5: Com?
8: Fa dies que no estàvem en marxa,
5: no.
8: I ens ha enviat una missiva Miss Marfell. Hem d'ajudar-la perquè resulta que no troben Poirot, tu. No troben Poirot.
5: En Poirot, on te deu estar?
8: No,
5: London?
8: No ho sabem.
5: Perquè té contactes.
8: Exacte,
5: a Londres, és
8: clar.
5: Belga, és un lío,
8: Es veu que no sap on està. Escolta'm, li va enviar una carta, però no li va dir exactament on era i l'està buscant. Què hi farem?
5: Bueno, doncs fem una crida des d'aquí, no?
8: Exacte.
5: Des de Temps de Salut.
8: Exacte.
5: A veure què passa, Poirot. Sisplau, posa't en contacte amb la Miss Marfell, perquè t'està buscant.
8: Es veu que vol anar de vacances i l'altre fotut al camp i, escolta'm, Josep, no torna. Què hi farem? Està bé?
5: No, està bé. Hem de buscar substituts.
8: Potser està a Egipte.
5: No, ja tornarem a insistir.
8: Insistirem,
5: no, d'Egipte poden passar moltes coses, Egipte.
8: Cuidado, aquests
5: faraons que hi han hagut. Bueno, vinga, va. Doncs avui, a Temps de Salut, ens atenem un nou tema relacionat amb la medicina xinesa i els cinc elements. Cinc elements. I ens preguntarem què és i en què consisteix la medicina xinesa. És a dir, farem un repàs, perquè ja n'hem parlat, però com que ens encanta tant la medicina xinesa, doncs en tornarem a parlar. També parlarem de en què es diferencia la medicina tradicional, que és aquesta que tots coneixem, quins són els principis bàsics de la medicina tradicional xinesa, com també esbrinarem en què es basa la teoria dels cinc elements i com aquests elements interaccionen amb l'ésser humà. Per això hem convidat en Carles Navarro Colomer. En Carles és osteòpata, format en medicina xinesa, acupuntura, neurorehabilitació, kinesiologia, bandatge neuromuscular, i fa consultes a diversos centres de salut del Maresme i viu a Arenys de Munt.

medicina tradicional xinesa és un sistema mèdic mil·lenari que té una forma d'entendre la salut i la malaltia completament diferent a la nostra, però que porta segles convisquent amb nosaltres. Ofereix eines sorprenentment actuals per entendre el nostre cos i la nostra ment. Per endinsar-nos-hi, cal començar per una de les seves bases més fascinant, la teoria dels cinc elements: fusta, foc, terra, metall i aigua. Aquests elements no són matèria física, sinó forces o moviments de l'energia vital, el chi, que descriurem, que descriuen tots els processos naturals. La fusta representa el creixement i l'impuls, el foc, la màxima expansió i la calor, la terra, la centralitat i la transformació, el metall, la contracció i la claredat, i l'aigua, l'emmagatzematge i la profunditat. Cada element es connecta amb uns òrgans, unes emocions, una estació de l'any i fins i tot amb un color. Però la clau no és saber què és cada element, sinó com es relacionen entre ells. Ho fan mitjançant dos grans cicles: el de generació, on un element nodreix el següent, i el de control, on un equilibra un altre per evitar excessos. Quan aquesta xarxa de relacions es desajusta, apareixen els trastorns. Per això, la medicina tradicional xinesa no es limita a tractar símptomes aïllats, sinó que busca l'arrel del desequilibri. Doncs amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència del nostre convidat. Arrenquem!

0: lloc, Carles, donar-te la benvinguda de nou a Temps de Salut. Benvingut i ben retrobat.
1: Moltes gràcies. Jo cada cop que vinc aquí em sento com a casa. A part, m'alegra veure que cada cop som més la gent que col·laboreu amb aquest programa, perquè és un programa molt gran que arriba molta gent i que realment és molt interessant el que s'explica cada dimecres a la nit.
0: Perfecte, perfecte. En segon lloc, com t'he dit, doncs agrair-te que tornis a estar aquí i per haver acceptat de nou la nostra invitació. I també volem comentar amb els nostres amics oients i seguidors de Temps de Salut que fa uns mesos et vam entrevistar parlant de la medicina tradicional xinesa. Però el que passa que nosaltres som molt fans de la medicina tradicional xinesa i ens agradaria doncs, també fer doncs, com una puntualització i fer un pas més endavant del que és. I avui, com ens va suggerir tu, parlarà dels cinc elements. O sigui, farem un repàs, perquè saps què passa? Que tenim poca memòria, almenys un servidor, amb conceptes que són diferents als que estem habituals amb la medicina nostra, que és alopàtica o la tradicional, que tots coneixem, però que ens encanta que estiguis aquí de nou. Ja t'ho he dit moltes vegades, eh? I a vegades ja sé que em faig pesat, però és que és la veritat. Carles, tu ets osteòpata, vale? Val? Especialista en neurorehabilitació i kinesiologia. I estàs format en medicina xinesa. Aleshores, arriba un dia que decideixes entrar en aquest món de la medicina xinesa. A veure, què et va seduir? Què va passant aquí al mig?
1: Bueno, és molt fàcil d'entendre. O sigui, jo, com qualsevol persona, crec que lo important és anar aprenent coneixements, perquè a la vida trobes situacions que realment, a vegades, necessites més coneixements i necessites dir, pues, i no només ens basem amb la, com tu dius, amb la medicina convencional, sinó anem a buscar altres maneres de poder ajudar, i sobretot per mi, a mi m'encanta la idea de poder aportar un granet de sorra, encara que sigui un granet petitó,
0: un granet, sí, sí,
1: per ajudar a la gent.
0: Perfecte. Comença des de la teva curiositat, des de la teva, el teu coneixement que vols ampliar, i això és bo perquè el coneixement no s'acaba mai, eh? El
1: coneixement no s'acaba mai, ja ho diuen.
0: No s'acaba mai, eh? Ens pots recordar una miqueta, i anem entrant per fer memòria, eh? Què és la medicina tradicional xinesa i en què consisteix? Una mica a grans trets.
1: A grans trets, i sobretot a una visió més que la gent pugui entendre.
0: Sí,
1: no,
0: sisplau.
1: Direm... Per mi és una filosofia de vida en la que es comunica tot. Tot té la seva naturalesa, que pot ser bona o dolenta, i al cap a la fi ha d'haver-hi un equilibri.
0: Un equilibri, sí.
1: No tot, no tot el que passa pot ser, ha de ser dolent, ni tot ha de ser bo. Simplement ha d'haver-hi un 50-50... I, per tant, aquí entra també el que és el concepte del yin i el yang, que són conceptes que un no pot viure sense l'altre. Si això ho apliquem en el cos, això significa que quan tens una dolència has de veure per què està provocada aquella dolència i tractar la raó de per què s'ha provocat.
0: Exacte, això d'aquí a vegades amb la tradicional, amb la medicina alopàtica que l'estem coneixent, és clar, ja veiem com funcionen doncs, els professionals, no? I una miqueta doncs, que els hi falten mans i no arriben tan lluny, sinó que et donen doncs, la medicació que ells creuen que et pot curar, eh? Et pot curar, pot eliminar doncs, diguéssim, aquesta guerra bacteriològica o vírica que tots tenim i que el cos està en constant, doncs, diguem-ho així, perquè ells ens ho expliquen així, i a vegades queden curts, pobrets, però els hi hem de dir que ho fan molt bé, però que sempre hi ha punts a millorar, eh? Jo em quedo així. Llavors, la medicina xinesa parteix d'una visió holística de la salut, com has dit. En què es diferencia una miqueta d'aquest enfocament tradicional del que tots coneixem?
1: Bueno, jo has tret un punt molt a favor, i és dir, i no hem d'oblidar, que la medicina convencional salva vides.
0: Salva vides, exacte.
1: En què es diferencia de les teràpies? A vegades, com tu mateix has dit, quina és la solució de la medicina convencional? És, pues, o donar-te medicació, o donar-te tractaments quirúrgics, o que a vegades és imprescindible. En canvi, les teràpies alternatives, com és la medicina xinesa, intenta buscar un enfocament personalitzat i buscar la causa, buscar que si realment no funciona una cosa, proves una altra cosa, com pot ser l'acupuntura, la digitopuntura, les flors de Bach, la moxibustió, etc. Són, jo crec que principalment definiria que la medicina alternativa són tractaments bastant personalitzats, i tal com està avui en dia la sanitat pública, que no sempre, i a més, no sempre troben el per què t'ha passat una situació, pues obrir ara altres alternatives, però també dir-te que des del meu punt de vista han d'anar donades de la mà.
0: De la mà.
1: Una cosa com
0: I tant, i respectant els camins, i les solucions i els tractaments, perquè n'hi ha de tots els gustos, Llavors, doncs, avui parlem de medicina tradicional xinesa, que ens encanta, com t'he dit. També ens encanta, cada equis temps, posar un espai musical. T'anem preparat un que creiem que lliga molt amb el contingut de la nostra entrevista. Per tant, que Joan, endavant.
2: Doncs vinc.